0: en lloc de fer 85 quilòmetres en faran 42 cada un, pues és una altra cosa, és més senzill, i hi ha gent que té ganes de només de gaudir del dia, de gaudir dels avituallaments, de passar-s'ho bé i de pedalar una mica, i hi ha gent en canvi que té ganes de fer-ho tot, i pots fer el 120 i si pot ser seguits, seguits, i bueno, hi ha una miqueta de tot, perquè tothom pugui participar.
1: És una manera a vegades també de donar, de donar-se el el repte, no de dir doncs ho aconseguiré, vull dir, de cara a la persona que concursa, no? Vull dir que és el fet, no? Els equips i la participació, com es formen els equips de, és a dir, quan són de grups els que fan la cursa, doncs com es formen aquests equips?
0: En principi l'equip...
1: Vas dir, crec que eren màxim, no sé si eren de 8 o
0: no,
1: de 6
0: persones. En els de ara parlem primer dels de caminar i córrer.
1: Sí.
0: Aquests són de 6 persones. De 6 persones o de 4. Però també poden ser de 2. Sempre hi han d'haver 2 en marxa. Per tant, un equip de 2 a 4 persones, si són 4, doncs, si s'ho parteixen, aniran fent, faran la meitat. Si són 6, com que n'hi han d'haver 2 en marxa, doncs poden fer una tercera.
1: En 3, clar.
0: Poden dividir en 3. Per tant, no hi ha
1: problema. Dona més facilitat, no?, per aconseguir fer la cursa sencera.
0: Clar. La diferència és que l'equip de 6 han de fer un donatiu de 700 euros i a l'equip de 4 han de fer un donatiu de 500 euros. Aquesta és l'única diferència. Però 2 en marxa sempre. Llavors, poden ser 2, 3, 4, els que vulguin en marxa, però 2 obligatòriament. És la manera de que es formin els equips. Això en quant a córrer i caminar. Amb les bicicletes ho fem diferent. Els equips poden ser de 2, de 3, o sigui, un equip de 2 o 3, el seu donatiu ha de ser de 300 euros, o equips de 4, que llavors el donatiu és de 400 euros. En el moment en què aquests equips poden fer-ho, sempre hi han d'haver 2 en marxa també, perquè l'important és que l'equip sempre hi hagin 2 persones en marxa. Llavors els que fan, que són 2 o 3, s'ho parteixen i fan 2 terceres parts cada un. I els que són de 4 poden fer un 50%.
1: Quina és la dinàmica de córrer o caminar sempre amb 2 persones? Vull dir, les persones en la és a dir, imaginem que l'equip són de 6, no? Doncs el fet és que sempre han d'haver-hi 2 persones en moviment.
0: En moviment. Juntes.
1: Sí. Vull dir, que van tots dos junts,
0: poden
1: però
0: anar,
1: en moviment.
0: Poden anar corrent o caminant, poden anar caminant, com vulguin.
1: Estan en moviment. Sí. L'equip és de 6. Supos la dinàmica és com s'ho fan per... O on han de quedar per dir, bueno, a partir d'aquí, doncs, en feu el relleu. Sí. Vull dir, i a partir d'aquest altre, ens feu el relleu.
0: Nosaltres els hi donem 5 punts de canvi durant tot el recorregut on poden fer els canvis, que és en el mateix lloc on fem l'avituallament. Llavors, ells van geolocalitzats, els equips van geolocalitzats amb un transmissor que porta, que ens dona una senyal a nosaltres, i nosaltres sabem en tot moment on estan els equips. Llavors, quan arriben a l'avituallament, allà poden fer el canvi, han de donar el tracker en l'equip que surt, i aquell equip estarà geolocalitzat mentre els altres agafen el cotxe i se'n van fins a l'altre avituallament, i van fent els canvis així. Hi ha d'haver sempre un cotxe de suport, que és el que porten els altres dos que no estan en marxa.
1: Quin perfil de participants teniu?
0: Majoritàriament noies, o sigui, femení, i amb un 60% o un 62%, que això ens fa molta il·lusió, perquè
1: sí, normalment perquè
0: a les proves esportives no passa.
1: Es representa amb fortalesa, eh?
0: Sí, vull dir, sí, però ens agrada...
1: Bueno, les dones ja sabem
0: ja,
1: que són.
0: Ja ho sou molt, de fortes, però vull dir que ens agrada, perquè normalment abans les curses eren molt d'homes, i els homes corren, i ara no, ara aquí en la nostra, pues, per sort, el percentatge més gran és de femení. I les edats, pues et diria que estem totes les edats, eh? No, tenim des de 16 anys, fins i tot hi ha gent que té 70 i tants anys, 74, 75 anys han participat.
1: Però en aquest cas farien més la caminada, no?
0: Sí, fan més la caminada, però n'hi han que tenen 60 i 60 i pico que corren bastant encara, sí.
1: El que representa, doncs, està ben entrenat, no? Vull dir que és això.
0: Evidentment, has d'estar ben entrenat i has de tenir moltes ganes de fer esport, i has de tenir moltes ganes de ser solidari. Bàsicament és això.
1: justament arribem a l'objectiu de ser de solidari. Com funciona el sistema de donatius per aquí? Perquè no sé si, suposo que potser això era la manera de, que havia vist de, o he llegit de que aquest any, el 2026, havia estat gratuït, però no sé ben bé aquesta gratuïtat a què es referia. I justament perquè els sponsors havien estat suficients i també solidaris i a això, doncs això. Però no sé ben bé a quina, mira, a què es refereix això.
0: Mira, nosaltres, a diferència de totes les altres proves, no cobrem inscripció en els participants. Ja fa des del segon any que ja no ho fem. Per què? Perquè vam veure que preferim que la gent faci donatiu i tots els diners que aportin estiguin convençuts que és un donatiu. A més, tots aquests diners que aporten com a donatiu tenen bonificació a la renda de l'any següent. Mm-hmm. Per tant, ells rebran un certificat conforme han fet aquest donatiu i llavors a la renda de l'any que ve s'ho poden desgravar. Vale? Que, per cert, fins a 150 o 200 euros desgrava un 80%. Per tant, participar a l'Oncodines no seria tan esforç si tens aquesta bonificació. No?
1: Mm-hmm.
0: Però el tema és, si nosaltres cobréssim inscripció a la gent, doncs, clar, al final costaria molt més. Llavors, què fem nosaltres? Tota la prova s'ha de pagar, perquè s'ha de pagar els avituallaments, s'ha de pagar les assegurances, s'ha de pagar les ambulàncies, s'ha de pagar... Tot això s'ha de pagar, no ens ho donen gratis. Llavors, què fem? Busquem sponsors. I els sponsors els dediquem a minimitzar tot aquest impacte, a que la gent no tingui que pagar la inscripció i tot el que faci sigui donatiu. Per tant, cada diner que entra a l'Oncodines directe d'un participant és donatiu, o sigui, ajuda malalt, que això és el que volem. I cada vegada que un sponsor ens dona diners de nosaltres, els gastem doncs, en poder tenir un bon avituallament, en poder tenir una sèrie de coses que ens fan falta per tenir aquesta prova ben organitzada. Mm-hmm. I amb això és el que hem anat funcionant aquests anys, i si tinguéssim a més una inscripció, possiblement tindríem bastants més diners i podríem...
1: Clar, bueno, els habitatges seria dos més, però bé, però vosaltres el que justament la lluita és aquesta, tenir la donació i justament per destinar-la íntegrament.
0: Nosaltres volem que els participants estiguin convençuts que ajuden els malalts. O sigui, uh-huh, el participant que participa a l'Oncodines sap que tots els diners que ell aporta són donatius, són per ajudar els malalts. Llavors, nosaltres ja ens espavilem, ja busquem la manera de poder-ho fer. Evidentment, si ens sobra algun diner, nosaltres també l'incorporem a donatiu al final. Si ens sobra, doncs, hi ha hagut un sponsor que ens ha donat més diners del compte i ens han sobrat, doncs aquell petit remanent que sobra, doncs, el posem també a donatiu, perquè nosaltres cada any comencem de zero. També tenim la sort d'estar emparats pel Centre Excursionista de Sant Feliu, que nosaltres no som una entitat, nosaltres érem una colla d'amics i com a colla d'amics vam organitzar tot això, però clar, necessitàvem una entitat que ens acollís, perquè necessites tenir una entitat per rebre fins i tot subvencions, com rebem, doncs les rebem a través del Centre Excursionista. I el Centre Excursionista de Sant Feliu, aquestes subvencions que rep per l'Oncodines, els gasta tots amb l'Oncodines. Al final, uh-huh, és la manera de funcionar.
1: Uh-huh. La meta de recaptació per al 2026 és aquesta de 500.000 euros?
0: Sí. Aquest és un objectiu una miqueta...
1: O sigui, la recta.
0: És un objectiu una miqueta pujadet de to, eh? Però
1: això, diguem, podríem dir, en un dia s'ha aconseguit 300.000, però... pot ser de manera escalonada, és
0: sí,
1: a dir,
0: sí,
1: dir que la gent ja pot començar,
0: sí,
1: com
0: sí,
1: ja
0: sí,
1: està obert.
0: Fins i tot hi ha un equip zero, que és un equip zero per si algú que no vol participar a l'Oncodines pot fer un donatiu, que tots aquests donatius tots sumen. Evidentment, cada persona que fa un donatiu a un equip, sigui l'equip que sigui, que pot ser un equip de Caldes, pot ser un equip de Sant Feliu, pot ser un equip de Castellterçol, d'allà on sigui, tota persona que fa un donatiu tindrà un certificat. O sigui, si un particular diu, ostres, jo... Bueno, és més, hi ha gent que ens ho diu pel carrer, tu, jo vull fer un donatiu, i fem la manera de que pugui fer el donatiu, perquè hi ha gent que no no pot caminar o no pot, bueno, no sap o no en té ganes o senzillament pues aquell dia no li va bé, pues fan donatius i aquests equips es pot fer a equip zero o es fa via nosaltres i els hi proporcionem la manera de fer aquest donatiu.
1: I després l'altra és el fet de l'equip, si l'equip és de 6, doncs aquesta donació, és a dir, si l'equip, bueno, imaginem que és una persona que vol fer, però una persona tota la cursa completa,
0: una sola no pot ser, eh?
1: Si ha de ser dues,
0: mínim han de ser dues. I han d'anar juntes en qualsevol
1: doncs
0: cas.
1: Per això que dues dona, la seva donació és una quantitat, 4 és una altra quantitat i 6 és una altra quantitat.
0: De 2 a 4 és la mateixa quantitat.
1: Val.
0: O sigui, els que fan 2 han de fer el donatiu de 500 euros. Mm-hmm. I els que són 6
1: són 700.
0: Sí, són 700.
1: Perquè és important justament vincular esport i solidaritat.
0: Perquè l'esport és salut i al final si som capaços de que la gent surti a caminar i faci salut, possiblement hi haurà menys malalts. Segur. I si tots tenim una vida més saludable, possiblement l'allargarem, no? I tampoc hi haurà tants entrebancs com hi ha. Si a més ets solidari i ajudes els altres, és que, bueno, jo penso que ho té tot, no? I és cert que a Sant Feliu, que és el poble on visc, quan vam començar nosaltres no hi havia la quantitat de gent que hi ha ara caminant. Cada dissabte, cada diumenge trobes grups de gent que van a caminar i que tots som, i ja diu, bueno, ja estem entrenant amb codines, perquè al final és això, no? Fas, a més, fas equip, fas pinya, fas, bueno, és que ho té tot, no? Uh-huh. I a més tenim un altre avantatge, l'entorn. Tenim un entorn brutal, no? O sigui, tot l'entorn aquest del Vallès, aquest costat del Vallès que té pues, per aquí tota la pujada, tota la muntanya del Farell cap a darrere, cap a Sant Sebastià, tota aquesta zona és preciosa, tota la zona dels cingles de Bertí.
1: Preciosa. No sé si es passa a prop d'on estan les... quan cau l'aigua de Sant Feliu de...
0: Es passa per Sant Miquel del Fai. Es passa per Sant Miquel del Fai. O sigui, clar, tot l'entorn és brutal, no? Llavors, és perfecte per poder fer aquesta pràctica esportiva.
1: I quin impacte tenen les aportacions? Justament aquí la té, però en altres, el que serien les fundacions benèfiques.
0: Les fundacions, vam començar que només fèiem...
1: Que serien aquestes que
0: aquestes tres fèiem abans, era Oncovallès, Goodman i Vilavecchia, que eren les tres que fèiem, però fa uns anys que hem anat incorporant peticions. Hi ha fundacions que ens demanen a nosaltres que els ajudem, per exemple l'Institut de Recerca Biomèdica, per exemple l'Hospital Sant Joan de Déu, bueno, hi ha una entitat que es diu Amb Cavalls, que fan teràpia amb cavalls. Hi ha una altra entitat que es diu Xarxa en Rosa, la Fundació Carreras.
1: També a la Xarxa en Rosa també.
0: La Fundació Carreras, a l'Hospital de Mollet, que també té una, bueno, doncs, tots aquests els hem anat incorporant en el repartiment del donatiu. I amb tot això nosaltres hem creat un consell assessor de gent externa que estudien els projectes que aquesta gent presenten, perquè nosaltres no tenim la capacitat de poder decidir en projectes d'aquests mèdics que no hi entenem pràcticament res. Llavors mirem que hi hagi una miqueta de tot, una miqueta d'investigació, que és la part que fa Goodman, i una miqueta de Institut de Recerca Biomèdica. Aquests són els que fan més investigació, i llavors hi ha tot el que és ajuda a malalts i familiars a través de les altres fundacions.
1: Des de que es va posar en marxa, és a dir, que va ser abans de la pandèmia, és a dir, no sé si el 19 o
0: el 19, el 19 volíem començar, bueno, el 19 vam començar a muntar-ho per fer el 20, la primera edició, que no es va poder fer, i va ser 21.
1: El 21. Doncs aquest temps, no? Com hem dit en un principi, ha evolucionat, doncs des de la primera cursa que es va fer, com ha anat la participació? És a dir,
0: a la primera edició van participar 92 equips, a la segona 86, i a partir de la tercera vam començar a pujar de 100 i pico cap a 200, i ara ja estem, l'any passat van ser 335, i aquest any hem demanat que siguin 450 els de caminar i córrer i que siguin 200 els de bicicletes. Si som capaços d'omplir tot això, potser arribarem a recaptar els 500 euros.
1: Arribeu, això ja ho parlarem en el seu moment, no? Doncs el fet és, justament, o sigui, la primera era 90 i alguna cosa, la segona 80, podria coincidir que justament en aquest estava a prop el tema de, en aquesta segona que va baixar per el tema de, saps, això de que la pandèmia va tenir un moment, doncs, que torna a pujar?
0: No, no, la baixa la segona perquè la primera era l'homenatge a la Glòria, vale, que era la nostra amiga. Llavors, a l'homenatge a la Glòria va participar tothom, perquè tothom hi va participar. I a la segona, com que ja havíem donat a conèixer, que hi ha molts que van fer l'homenatge a la Glòria, que després ja es van retirar, però van començar a sortir equips nous. Vale? Llavors, també és veritat que la primera prova, per fer-la, vam aconseguir, gràcies a tots aquests 15 municipis que ens ajuden, vam aconseguir fer una prova, un test d'antígens a tothom abans de començar, que això no havia passat en cap cursa. Llavors, a totes les persones que van participar, el mateix dia se'ls va fer un test d'antígens. Personal i organització, i voluntaris, tothom. Que els voluntaris és un altre dels punts importants de la prova. Si no hi ha voluntaris, aquesta prova no existeix.
1: Clar. I de voluntaris, com des d'un principi ara, vull dir, s'ha mantingut? N'hi ha més?
0: No, n'hi ha més, cada cop n'hi ha més, però és que cada cop en necessitem més, perquè clar, el que passa que hi ha una cosa que també és l'efecte contagi, que és el voluntari fa de voluntari un any i l'any següent vol participar, perquè veu que és tan divertit i que tothom s'ho passa tan bé que diu, ostres, jo vull fer un equip i l'any que ve participo. I sí que hi ha, tenim uns quants voluntaris que sempre hi són i realment aquí, per cert, a Caldes tenim un grup de voluntaris molt, molt, molt maco, molt xulo, que ens ajuda moltíssim i bueno, ens fa falta que sempre n'hi hagin més i aquest any necessitem bastants més. Pensa que en aquests moments tenim uns, no, en aquests moments encara no, però tindrem uns 300 voluntaris, però si en poguéssim tenir 400 asseguraríem bastant més el repte d'aquest any, que és difícil, realment és difícil.
1: Bé, però vull dir, justament amb això d'afegir la bicicleta, doncs penso que ahí podeu tenir aquesta, podria, més fàcil, no?, de poder aconseguir aquel repte.
0: Sí, en els voluntaris, de fet, els hi fem un obsequi, i ja els hi vam fer l'any passat, i aquest any els hi tornem a fer un obsequi, perquè al final fer de voluntari vol dir perdre moltes hores, i vol dir estar allà, i a vegades és estar en un lloc incòmode, en un lloc que, ostres, ara és estar aquí anar partint taronges, doncs, bueno, és el que t'ha tocat fer i vas fent, no? Però els hi fem un obsequi perquè estiguin contents i perquè puguin presumir de que estan a l'Oncodines. L'any passat els hi vam regalar una dessuadora, només la tenien els voluntaris, i això també, doncs, et dona una miqueta més de ganes de fer-ho, no? De participar i de dir, jo he estat voluntari de l'Oncodines, que això és una de les coses que també té molt mèrit.
1: No, i a més, ser voluntari i participar, perquè segur que molts de l'equip que formeu part de l'Oncodines Trail, vull dir que aquí també hi ha persones que participen, que no es perden les curses.
0: Sí, no, de fet el dia de la prova, dels 40 i pico que som organitzant, n'hi ha 10 o 15 que participen en un equip, perquè són esportistes i tenen moltes ganes
1: i dones, a més dones.
0: Sí, moltes dones. Bueno, de fet, sí, a l'organització hi ha més dones que homes també. Realment aquest 60-40 aproximadament està bastant a tot arreu.
1: Ara, passem ara a l'edició, a la que toca, que és la del 2027, no?
0: Sí.
1: Que serà per l'abril. Doncs quines, una de les novetats ja l'hem parlat, que és la bicicleta. Quines altres novetats porta aquesta edició, que serà el 17 d'abril?
0: Sí, de moment
1: el dia de la cursa serà aquest, sí, el 17 d'abril.
0: De moment t'explicaré que, com cada any, repetim els entrenaments. O sigui, fem 3 entrenaments en què la gent s'apunta i venen a entrenar, i fem 3 entrenaments amb recorreguts diferents. El primer és el que et deia abans, que fem a Canovelles, els Franqueses i Granollers, que són els 3 pobles per on no passa l'Oncodines, perquè no hi pot passar, perquè hi ha molt trànsit, perquè no hi ha muntanya, la gent vol muntanya, bueno, per una sèrie de coses, però tant Canovelles com les Franqueses com Granollers ja han estat des del primer dia a l'Oncodines, I en principi segueixen sent-hi i ens ajuden moltíssim. La veritat és que són tres pobles que col·laboren moltíssim amb l'Oncodines. I per això el primer entrenament el fem allà. Aquest primer entrenament es fa allà, que es fa al gener. El segon entrenament és al febrer i és un entrenament sorpresa, que aquest any serà sorpresa fins a l'últim dia. I el tercer entrenament és un entrenament que fem cada any des de fa 3 anys, bueno, aquest serà el tercer any, que surt de Sant Feliu i va fins a Montserrat.
1: Buah.
0: Sí.
1: D'un-hi-do, eh?
0: Sí, però aquest entrenament es pot fer per equips, amb la qual no vas, no ho fas tot, sinó que vas fent canvis i arribes a Montserrat, i, o es pot fer sencer, com hi ha uns quants que el fem sencer per fer l'entrenament. Però són els tres entrenaments que es fan.
1: És dura, eh? Vull dir que aquesta és dura.
0: És dura, però es fa.
1: Sí, no,
0: sí,
1: segur
0: sí,
1: que sí.
0: Es fa, ja la vam fer l'any passat, i l'any passat la vam fer amb pluja. Pluja, mm-hmm. No una mica de pluja, bastant de pluja.
1: Bueno. Esperem que... Clar, a l'abril també a vegades és el que toca, no?
0: Bueno,
1: tot i que cada cop se va venir més cap a aquesta època actual,
0: aquesta,
1: no? Perquè
0: època
1: justament
0: actual, sí.
1: Quan ha passat tot el problemes de cremar-se, de focs, etc., doncs després, no sé, i que cada cop s'està escalfant més el mar, no? El canvi climàtic, doncs ens porta més, que potser a l'abril pots tenir dies ja de molta calor, no?
0: Sí, sí.
1: I en canvi ara, no és que no faci calor, és el fet d'aquestes pluies torrencials, no? Que passen.
0: Bueno, de fet, el temps és l'única cosa que nosaltres no podrem canviar, per tant, amb el que tenim anirem fent. Llavors també tenim, com a altra activitat, la petita Oncodines, que és amb nens i que es fa també el mes de març, que aquesta ja porta uns anys, 3 o 4 anys, 3 o 4 edicions, i realment va creixent cada any, també està exponencialment creixent, que és una Oncodines però un petitó, i que participen famílies de 0 a 7 de 0 a 7 anys, mm-hmm. i nens de 7 a, nens i nenes de 7 a 15. Llavors els nens i nenes aquests de 7 a 15 van sols, i les famílies pues, van el pare a la mare amb els fills, i fan l'equip en família.
1: Uh-huh.
0: Llavors és una prova que també té molt èxit i que està funcionant molt bé, però aquest any a més tenim una altra novetat.
1: Vinga.
0: Que farem una gira amb el grup de gospel Sense Fronteres. Uh-huh. Farem una gira per diferents pobles, entre d'ells Caldes, on vindrem a fer, bueno, vindrem no, vindran els que canten, jo no canto. Vindran els de Gospel Sense Fronteres amb dues o tres corals a cantar gospel aquí a Caldes. Si a més hi ha coral de gospel a Caldes, igual s'incorporarà també en aquesta d'això.
1: Això vol dir que a través de la coral, el coral també és una manera d'aconseguir donacions, no? Vull dir que les corals participen de manera desinteressada, és sí. A dir, de manera solidària, i el que aconsegueixin, no? Doncs serà també una donació més.
0: També una donació més per l'Oncodines, que serà això de Gospel Sense Fronteres. Hi ha el Moisès Sala, que és el director, i ens han fet aquesta proposta, que ells fan, cada any fan un projecte solidari, que aquest any han escollit Oncodines, i el tema és que entre els pobles Oncodines hi farem aquests concerts
1: de gospel. I,
0: sí.
1: També, i agraden molt, vull dir, el Moisès Sala, vull dir, és bastant conegut, no? Sobretot, bueno, com es diu, la Gospel Sense Fronteres.
0: Sí, Gospel Sense Fronteres.
1: Doncs, i com serà la sortida, si ja la teniu prevista, no? La sortida des de l'Ametlla de Vallès.
0: Sí, aquest any hi ha dues sortides, vull dir, des de l'Ametlla del Vallès sortiran tots els que caminen i corren,
1: uh-huh.
0: i des de Santa Eulàlia de Ronçana sortiran totes les bicicletes.
1: A les bicicletes.
0: Sí, per evitar que ni cap bicicleta trepitgi a cap corredor uh-huh. a la sortida. No, ho fem així perquè el recorregut, com que hem de passar pels pobles Oncodines, pues el recorregut que no es trepitgin, que no se solapin els corredors amb els ciclistes.
1: I què impacte tenen les ai, no, perdó, jo m'estava... No, el que implica l'arribada a Sant Feliu.
0: Implica un caos total d'aparcament que aquest any hem de veure com el solucionem. I l'arribada a Sant Feliu bàsicament és perquè des del principi vam decidir que el nostre petit homenatge a la Glòria sempre fos que acabés a Sant Feliu. No?
1: Clar, llavors, i és aquesta encara, sempre l'arribada
0: sí,
1: aquí.
0: Encara que hi ha el tema, per nosaltres, per mi particularment, segueix sent un homenatge a la Glòria cada any, encara que hi ha moltíssimes glòries que ara estem ajudant i moltes glòries que malauradament ens deixen cada any. No? Llavors, bueno, és una miqueta, ens fa il·lusió que acabi allà perquè som d'allà i perquè allà va néixer tot. No? Llavors, busquem donar protagonisme a tots els pobles, però finalment acabem allà per això, no?
1: Uh-huh. I perquè fan les inscripcions, perquè ja s'estan fent les inscripcions, com estan funcionant?
0: Mira,
1: en aquest moment?
0: En aquest moment tenim dels dos recorreguts, a l'EMU està ple. A l'EMU ja és ple, ja hi ha 200 equips apuntats. En l'M2 ara n'hi deuen haver uns 50 i en el de córrer hi ha 20 i tants. Per tant, els recorreguts s'estan omplint bastant ràpid, bastant, per no dir molt ràpid.
1: Clar. És a dir, que està limitat. Vull dir que no...
0: Estan limitats a 200 M1, 200 M2 uh-huh. i els 50 de l'L. Aquests són els tres recorreguts tant de caminar com de córrer. Però això no vol dir que algun equip que vulgui fer la M1 possiblement hi haurà places buides perquè algú al final dirà, ostres, pues ja no, i llavors aquest algú es podrà apuntar. Però el millor és que si un equip, si la M1 està plena, t'apuntis a la M2 que com a mínim t'assegures la participació.
1: Clar.
0: I llavors ja es veurà com acaba funcionant. Perquè...
1: Pues està funcionant molt bé. Des de quan es van obrir les inscripcions?
0: Pues es van obrir el 25 de setembre.
1: Vull dir que... Pues,
0: fa 10, 15 dies.
1: Imagina si ha anat ràpid, vull dir, sí, per aconseguir. Ara, el territori, la comunitat i el voluntariat. Quin paper té el voluntariat en una prova, crec que l'has explicat abans, en una prova d'aquesta magnitud, perquè és d'envergadura?
0: Sense voluntaris és impossible. O sigui, si no tinguéssim voluntariat, on tinguéssim 30, no ho podríem fer. Nosaltres necessitem mínim 300, mínim. Però per què? Perquè el voluntari... és el tot, o sigui, nosaltres penseu que tenim 9 o 10 avituallaments diferents, repartits per tots els pobles. Tenim, a més, ADFs, proteccions civils,
1: clar,
0: tot això, ja, jo que sé, a dalt a Puiggraciós necessites que hi hagi la protecció civil. Bueno, tens una sèrie de coses, és moltíssima gent. També tenim ambulàncies, és molt important. Sense voluntaris és totalment impossible. Sense voluntaris seria un somni, vull dir, no podria ser, no.
1: Uh-huh. Quin paper té, o sigui, ara podríem dir el territori, no? Com respon el territori a l'hora de fer les curses?
0: A veure, el tema és que nosaltres sempre, primer que tot, el primer que fem és pensar d'on podem sortir. Fins ara és molt fàcil perquè cada any sortim d'un poble diferent, però hi haurà un moment que s'haurà de repetir o hi haurà un moment que d'un poble no es podrà sortir perquè serà molt petit o el que sigui, però no tindrà infraestructura per encabir els cotxes. A partir d'aquell moment, nosaltres treballem unes rutes que, com que ara les desdoblem, perquè si no, si tots anessin cap al mateix recorregut no hi cabrien els cotxes, llavors el que fem és desdoblar-los cap a una banda uns i cap a l'altra banda els altres, de manera que ja separes la meitat dels participants. A partir d'aquí, llavors dius, bueno, jo si surto de l'Ametlla, què tinc? Possibilitats d'anar cap a la Garriga o cap a Santa Eulària. Aquestes són les dues possibilitats que tinc. Llavors, bueno, pues la manera és, vas buscant un recorregut que acabi tenint els quilòmetres que tu busques, però que a més passi pels pobles amb codines. Llavors, clar, és una miqueta un disseny raro que comença sent una cosa que dius això no té sentit i llavors la vas lligant de manera que acaba funcionant amb aquests 50 quilòmetres que busques, 48-50 quilòmetres.
1: Això representa que vosaltres, sempre és el recorregut va canviant,
0: sí,
1: cada any. I vosaltres, per tant, us heu de moure també a l'hora de buscar el recorregut,
0: sí,
1: perquè nosaltres... això és una feina també.
0: Sí, això és una feina, però és una feina molt agradable perquè al final som una colla que ens agrada córrer, que ens agrada caminar, i llavors què fem? Pues en lloc d'anar a córrer i a caminar, jo què sé, a una altra banda, anem sempre fent trossos d'encodines. I avui anem a Caldes, va, i Caldes pujarem al Pic del Vent, doncs va, puges al Pic del Vent. I vas fent coses així i al final vas distraient també, al final és el mateix.
1: Uh-huh. Què significa justament per a la teva població, Sant Feliu de Codines, acollir un repte com aquest?
0: Mira, no ho sabem. En realitat penso que no hi donem, no hi, nosaltres hi donem poca importància i en té molta. O sigui, a nosaltres ens sembla molt senzill, ens sembla ja, bueno, clar, ens sembla de Sant Feliu, i però Sant Feliu, home, l'hem posat en el mapa, ja hi era per altres coses, però amb l'On Codines penso que l'hem posat en el mapa per una cosa molt bonica, que és això, no? Que és la solidaritat i el poder ajudar a malalts, i és fantàstic. Al final, jo per mi, com a Sant Feliuenc, em sento molt orgullós de que hi hagi una prova com l'On Codines Trail a Sant Feliu.
1: Aquesta, justament aquesta prova, bueno, aquesta activitat totalment solidària, també aquí la xarxa també t'ajuda bastant, no? Vull dir, perquè moltes vegades dius que la xarxa, però en aquest sentit fer difusió d'aquesta activitat doncs també té la seva importància.
0: Sí, sí, moltíssima, moltíssima. De fet, a mi ahir la Gemma em va dir: tu, Ràdio Caldes? Cap problema, me'n vaig a Ràdio Caldes, jo estic treballant, però he vingut a Ràdio Caldes perquè m'interessa donar cobertura a totes aquestes persones que tenen interès en saber coses de l'On Codines.
1: A més, estem molt a prop.
0: A més, estem molt a prop, i a més, Caldes, per mi, a part de les rivalitats aquestes futboleres que teníem abans, Caldes per mi és un poble que me l'aprecio moltíssim, perquè de fet el meu fill viu a Caldes. A més, Caldes, la veritat és que l'Ajuntament de Caldes ens ajuda moltíssim, la Meritxell ens ha ajudat amb tot sempre, i realment hem funcionat molt bé amb tot el que hem demanat, sempre ens ho han donat, i molt fàcil, molt, molt fàcil.
1: Parlem del futur. On veieu On Codines d'aquí, per exemple, a uns anys? No posaré tampoc una fita d'anys, jo que sé, 2, 3, 4, 5, és igual, d'aquí a un temps.
0: A mi, particularment, m'agradaria...
1: Tal com està anant?
0: Sí, tal com està anant, no m'atreveixo a posar un límit, però a mi particularment m'agradaria que s'acabi de polir el projecte, de dir, bueno, hem de ser capaços de tenir relleu per tot. Hem de ser capaços de tenir relleu per tot. Perquè jo ja tinc una edat i entenc que ha de sortir un relleu, que s'ha de posar davant i dirigir, i en principi jo en aquesta transició hi vull ser, i m'agradaria que tot això segueixi funcionant igual, que aquest engranatge, i si cada cop incorporem persones més preparades, que els joves estan molt més preparats que nosaltres, estic seguríssim que això no té un límit. Això pot créixer exponencialment sempre. Però necessitem que s'incorpori gent nova, que es vagi incorporant al projecte, i que dintre aquesta gent nova hi hagi gent que tingui ganes de dir: no, és que jo em vull involucrar una mica més, jo vull ser el director, i jo ajudaré el director amb el que sigui, perquè al final jo m'estimo molt l'On Codines, i entenc que segur que hi ha gent que m'aportarà molt, molt més que jo. Jo ja aporto coses, però estic segur que hi ha gent que aportarà molt més que jo.
1: Què us agradaria que fos la prova en el futur?
0: A mi m'agradaria que fos un referent a tot Catalunya. M'agradaria que fos un referent. Tal com és l'Oncotrail a Girona, m'agradaria que l'On Codines fos un referent. Sense ser una competència, perquè entenc que les proves solidàries no han de ser una competència, tot el contrari. Les proves solidàries són per això. I tenim la Som Vallès aquí a Cerdanyola, que és una prova solidària que ha començat fa molt poc i va començant a créixer. Tenim Lliga't a la Vida, que està a Tarragona, que és una altra de les proves solidàries que hi ha així per equips, i tenim l'Oncotrail de Girona, que diríem que és el mestre de mestres, que és la prova gran i la que tots intentem imitar, però que clar, ens falta una miqueta. Nosaltres de totes maneres ens volem acostar a nivells de l'Oncotrail. Evidentment ens costa molt, però ho volem fer. Per què? Perquè veiem que ells estan ajudant a moltíssima gent, i nosaltres estem ara en aquests moments els segons ajudant a la gent en quant a recaptacions, però important que hi hagi aquestes proves solidàries perquè la gent ajuda a moltíssima gent, o sigui, fem feliços a molta gent i aquesta és la clau de les proves aquestes.
1: Mira, una pregunta final, si haguessis, i a més és curta, vull dir de resposta, si haguessis de definir l'Oncodines amb una paraula, amb una sola paraula, quina seria?
0: Amor, tinc claríssim, sí.
1: Doncs Lluís, moltes gràcies de veritat per portar-nos aquesta mirada tan completa sobre l'Oncodines Trail. Gràcies per explicar-nos com el territori, l'esport i la solidaritat poden caminar junts i arribar molt lluny.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Sembla que m'ho he sabut tot, oi? Sembla que m'has preguntat si ho sabria tot, sí, no?
1: Sí. Bueno, és que deixo preguntes sorpresa o ping-pong, que aquestes les deixo per si en calen, però jo penso que te les he fet totes.
0: Molt bé.
1: Doncs no sé si potser m'he deixat alguna.
0: Hem tocat tot molt ben tocat i ha estat perfecte, penso que ha estat molt bé. Moltes gràcies a vosaltres, evidentment. Quan necessiteu que vinguem, vindrem.
1: Doncs ens retrobem aviat i mentrestant que la preparació vagi bé i que el repte del 2027, aquests 500.000 euros, sigui doncs de veritat aconseguits. I nosaltres, amb aquesta conversa que ens ha permès mirar el territori, l'esport i la solidaritat en profunditat, tanquem el programa d'avui. Gràcies per ser-hi, per escoltar, per participar i per fer que cada matí aquesta plaça radiofònica tingui vida. Ens retrobem demà a la mateixa hora amb més veus, més temes i més comunitat. Que tingueu molt bon dimarts.

0: Aquesta festa major, mou-te, balla i salta al ritme de...
1: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
0: Els Catarres.
1: Ei, que jo sóc el mèrit del món.
0: Els grans èxits d'aquesta formació usonenca ompliran l'escenari del Parc de Can Rius el diumenge 11 d'octubre a les 11 de la nit.
1: El que jo vull és cantar-te fins que arribi la...
0: I divendres 9 d'octubre pugen a l'escenari Svetlana. Aquest duet barceloní portarà les seves cançons provocadores al Parc de Can Rius a partir de la una de la matinada.
1: Felicità, és tornar a Barcelona al cap d'una estona, la felicità.
0: Viu la música i els concerts. Viu la festa major.
2: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
3: Oi tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
2: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
3: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
2: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
3: Terme, l'expressió de l'aigua.
2: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta-la ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: Hola, bon dia. Benvingudes i benvinguts a Històries en Femení. Un espai, ja sabeu, divulgatiu, on donem veu a dones que fan història des de la cultura, des del compromís col·lectiu, i un programa que podeu sentir en directe tots els dimarts de 12 a 1, o bé com a podcast sempre que vulgueu. Ja sabeu, trobareu l'enllaç a la web de la ràdio. Avui parlarem de nou de força, d'equilibri. Ja tinc aquí a la meva convidada fent un somriure, de confiança i també de celebració i de futur. Avui ens endinsarem una altra vegada al món casteller del nostre poble i ho farem amb molta emoció perquè ja han passat moltes coses des de l'última vegada que vaig tenir aquí a la Núria Soler al costat meu. La Núria Soler, ja sabeu, és la presidenta de la colla castellera de Caldes, els Escaldats, i bueno, jo ja tinc els pèls de punta, que es diu. Núria, benvinguda. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Anna, molt bon dia.
0: Per estar aquí la segona vegada. Bé, jo volia el primer de tot felicitar-te.
1: Gràcies.
0: Felicitar-te a tu en nom de tu, però tu com a cap de tota la colla dels Escaldats per l'últim aconteixement, a banda de tota la trajectòria des que vam parlar, que han passat moltes coses, doncs això, de l'últim èxit que heu aconseguit. Sí. Dic l'últim perquè ja vindran molts més.
1: I tant.
0: Digues, com estàs?
1: Gràcies. Bé, encara, com diem nosaltres, amb una mica de ressaca emocional, no? Yes. Per aquest diumenge 27 al concurs de Torredembarra de Castells, que fas referència. Estem contents, estem motivats i estem en un moment en què la colla ens va demostrar també que l'hem d'escoltar i que això a nivell de gestió i de tècnica agrada molt. I aleshores aquest èxit també de poder fer aquest 7-7, aquest primer 7-7 de la temporada, ens ha donat molta energia.
0: Oh, això és, jo quan ho vaig sentir, les notícies aquí a la ràdio, és que no estava al cas, de veritat, no estava massa al cas. I em vaig quedar, bueno, super, super emocionada, sí.
1: Bé, de fet, és veritat que quan ens preguntaven una mica el feedback de què és el que portaríem a plaça, és veritat que vam dir el 5-7 i les dues agulles, sí. El 3 i el 4, i això és el que anàvem, oi? Però és que l'últim assaig va anar molt bé i després doncs, tècnica sempre es reuneix per poder concretar i per poder fer els canvis que siguin més oportuns. I en aquell moment es va generar de forma espontània doncs, una manera de que la gent de la colla expressés una mica les ganes, també en relació a l'assaig que vam portar el divendres, expressaven que els faria il·lusió que anés a plaça i aleshores va sortir el 7-7 i tècnica doncs es va abocar i es va llançar a la proposta. Sí, sí. És veritat que vam fer el primer intent i vam haver de desmuntar perquè estava doncs, més descol·locat i el segon intent va ser espectacular. De fet, els comentaris propis dels castellers deien que ha estat els millors castells que s'havien portat a concurs.
0: Oh,
1: i sí. Bueno, és que ens quedem amb això, va ser espectacular.
0: Això omple moltíssim. Bé, la darrera entrevista que, bueno, que vas venir aquí a la ràdio, com aquest és un programa amb el que parlem de dones, mm-hmm. i amb dones, mm-hmm. Vam enfocar tota l'entrevista molt com vivia una dona com a presidenta d'una colla castellera, uh-huh. i quines emocions, quines sensacions, també específicament com a dona, es podien viure, no? Dintre, uh-huh. d'aquest col·lectiu. Uh-huh. Bueno, va ser també superinteressant. Uh-huh. Què més pots...
1: Què t'explico, no?
0: Què m'expliques?
1: En relació a aquesta mirada de dona com a presidenta, he tingut com l'oportunitat des de, com dius, no? Des de la darrera vegada de poder posar-hi una miqueta més de ment i de cor, no? I el que et podria dir des d'aquest punt de vista de dona i de presidenta és que per mi, com a càrrec, lideratge és molt més que un càrrec. És ser presidenta, és assumir aquesta responsabilitat de representar la colla per prendre decisions, escoltar, mediar-la, defensar-la i sobretot tenir cura de les persones que en formen part. fer-ho també com a dona requereix com una dimensió especial. No perquè sigui dona determina una manera concreta de liderar, sinó perquè crec que encara avui moltes dones hem hagut d'anar obrint espais en àmbits on tradicionalment aquest lideratge, aquest càrrec, ha estat com més masculinitzat. Oi? Aleshores, en una colla castellera això té, a més, una contradicció preciosa, perquè els castells només poden existir si tots som igual d'importants. No? No hi ha un castell sense la pinya, sense la canalla, sense els equips tècnics, sense qui organitza, qui acompanya, qui cuida, qui posa una cadira, qui porta una camisa o qui és allà a cada assaig tots els dimarts i els divendres. Clar. I aquesta manera de fer, de colla, connecta molt amb la meva manera d'entendre aquest lideratge. Oi? Insisteixo que per mi ser presidenta no és estar per sobre de ningú. Per mi significa estar al servei de la colla. Sempre dic que sóc com el mirall que representa i que visibilitza. I si ens posem a parlar d'aquest lideratge, per mi és saber escoltar, donar confiança, posar límits quan cal, prendre decisions quan toca, sabent que a vegades no acontenta a tothom, però intento aconseguir que cadascú senti que forma part d'alguna cosa, que és més gran, no? que un mateix. I també dir-te, no? que hi ha una part molt personal en mi, no? Ser dona i ser mare, ser professional, no? en la feina on estic, i al damunt, ser presidenta, alhora per mi m'implica gestionar molts equilibris.
0: Uf!
1: Me n'adono que no sempre és fàcil arribar a tot, perquè és veritat, però també m'ha ensenyat que no cal demostrar que podem amb tot soles, oi? I que demanar ajuda també forma part d'aquest lideratge, i que cuidar les persones, crear aquesta xarxa i saber delegar, a mi no em fa ser menys forta, sinó que tinc com més capacitat de poder anar construint. Sí. Aleshores, si jo hagués de definir què significa per mi ser presidenta d'una colla com a dona, et diria que és com tenir aquesta responsabilitat de fer créixer una colla sense perdre mai de vista les persones que la fan possible. Perquè és el que et dic, que al final els castells duren minuts, duren minuts, però és que a la colla, les relacions i tot allò que construïm poden durar una vida,
0: sí.
1: Tal qual.
0: Sí. Omple molt més temps que no aquell moment i tal. Has parlat de cures, i suposo que també cura de tu mateixa, no? Perquè aquests, tot aquest, combinar, com dius tu, equilibrar tots aquests terrenys de dona, professional, mare, presidenta de la colla, nena, superwoman.
1: No superwoman, tot i que potser me n'adono que a vegades aquesta imatge hi és, però el que et deia és que per mi la cura de les persones és vital, i la meva autocura també hi és.
0: Clar,
1: la meva autocura també hi és. I jo em dreno justament, és com un feedback, em dreno molt de la colla, em dreno molt de la meva família i em dreno molt de la meva feina també.
0: Sí. Aquesta combinació, no?
1: Uh-huh.
0: Jo suposo que històricament, sobretot des de fa unes dècades cap aquí, les dones la tenim gairebé com una obligació, no? d'equilibrar. Mm-hmm. Tampoc és necessari arribar a un 10.
1: Correcte,
0: a tot arreu.
1: Correcte.
0: No,
1: hem de desmitificar també una mica això.
0: Sí, què hem de demostrar? Doncs res. que quedi bé, sí, però tampoc és necessari.
1: Exacte.
0: Sí. Molt bé. Doncs sí, aquest, no sé si ens pots dir alguna cosa més així de no sé, tenies alguna cosa més en ment?
1: No, pel que fa a ser dona, a ser presidenta, a dur aquest lideratge, penso que em quedo amb el que he esmentat, que per mi aquesta visibilitat i aquesta cura d'atendre i aquesta fer favorable aquesta durabilitat de les relacions, en aquest sentit més femení, penso que forma part de mi.
0: Sí, això ho corroboro, per la coneixença que tenim, sí. Doncs bé, això, suportar tot un any com aquest,
1: Clar, això... que és que a més a més...

0: tal repte de preparar un 30è aniversari, justament era un repte perquè no m'hi havia trobat mai. I clar, doncs preparar aquests actes i visquent-los ha estat molt intens. No? Quan jo penso en aquests 30 anys, el primer que em ve al cap és que darrere d'aquest nombre és que hi ha moltes persones i moltes històries i moltes emocions. Clar, preparant-los aquests actes i visquent-los, he descobert com encara més aquesta dimensió real del que significa la colla dels escaldats. Que sembla que no, però he descobert que totes les persones que hi han format part són les que avui són, les que ens han ajudat a construir, les que ja no hi són, no? Tots formen part d'aquesta nostra història, d'aquest 30è,
1: sí, sí.
0: I el futur,
1: clar,
0: no? El que vindrà.
1: El futur, sí.
0: M'he donat que aquests 30 anys donen com molta perspectiva, no? Veus d'on venim, tot el que hem crescut, les dificultats que hem superat, tot el que hem anat construint sense adonar-nos mentre ho estàvem visquent, no? He pogut fer aquesta mirada en retrocés per adonar-me de tot això i posar aquestes paraules al damunt de la taula i sobretot he descobert que no és només mirar des de la nostàlgia, sinó que mirar enrere per poder entendre millor qui som i agafar tot aquest impuls, no?, per poder continuar en aquest futur i continuar escrivint aquesta història dels escaldats. Em reafirmo que ha estat molt més que aixecar estructures, sinó que hi ha amistat, hi ha compromís, hi ha esforç, hi ha família, hi ha confiança i hi ha poble. És fer poble. No?
1: Sí, sí, sí.
0: I potser el més bonic que he descobert és que una colla pot canviar molt al llarg dels anys, no? D'aquests 30 anys de trajectòria, però és que hi ha una cosa que crec que es manté i són les ganes de trobar-nos, de fer pinya i de construir alguna cosa junts.
1: Sí, sí, amistat, carinyo, és que jo sempre penso, no? Estàs amb una pila, no?
0: Uh-huh.
1: Clar, tens al costat gent que estimes.
0: Totalment.
1: Una amistat, un companyerisme i tal. I això crea uns vincles, o sigui,
0: indestructibles, et diria.
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: totalment.
1: Sí. No només és anar a fer una canya, no. Allò no, és no. Més. És posar el cos, és posar l'actitud en aquell moment.
0: Sí.
1: Bueno, són uns vincles per mi, i jo ja t'ho vaig dir a l'altra entrevista, i jo sempre que veig els castells ploro. Se'n surten les llàgrimes, no? Ara que deies això, em venia al cap que, clar, fer 30 anys no és només fer quatre activitats de holgorio i tal, sinó representa recordar la història, recordar, com dius tu, els que hi són, els que no hi són, els que s'han fet grans. 30 anys són 30 anys. Potser quan va començar, ara hi ha persones que ja no hi són, però que en aquell moment encara no n'hi havien nascut. I
0: Correcte.
1: O sigui, és fer història, és fer memòria.
0: Correcte.
1: Ser una mica conseqüent o obrir els ulls també al present. Quin és el present que tenim i què és el que tenim a les mans per fer futur. És que quan parlaves és que em venia tot com si fos un llibre, vale, Núria? Com si fos un llibre, de dir el passat, el present
0: i el futur.
1: I el futur. O sigui, no només és xirinola i tal, sinó present.
0: Clar, és el que et deia, no? que això és el que em fa entendre que aquests 30 anys, no?, d'escaldats no és només una cronologia de castells, sinó que és una suma de petites històries personals, no?, que juntes van fent aquesta construcció d'aquesta història col·lectiva.
1: Clar, sí, sí, sí. I com dius tu, formeu part de la història de veritat del poble. Per què? Perquè no és la història d'una persona, és la història de moltes persones.
0: Moltes persones
1: que creen col·lectiu.
0: I això crec que és el que fa que aquesta colla tingui ànima.
1: Clar, sí, sí. Perquè, clar, gairebé totes les persones que formeu part de la colla sou de Caldes.
0: Home, diria que hi ha un gruix important de Caldes. No? Sí, sí, també tenim socis d'altres contrades, però la majoria, i tant, d'altres pobles. Sí, sí, d'altres pobles que viuen justament altres pobles, però que fan molta vida aquí a Caldes.
1: Ja.
0: Clar. La majoria som de Caldes.
1: Que tenen molts vincles i que s'apropen.
0: Nens escolaritzats, activitats extraescolars que facin aquí al poble, famílies que tinguin aquí al poble, que participen de festes d'aquí al poble.
1: Clar. Sí, perquè viuen, com dius tu, amb altres conrades i,

0: i els hi va bé venir, no? Venir sí. a Caldes, perquè aquí hi ha, sí. molta...
1: hi ha molta vida.
0: Molta vida.
1: Hi ha molta vida.
0: Molta vida cultural. Totalment. No, no som conscients de quan...
1: No som conscients, i això sí. Em recorda que quan vaig vindre aquí a Caldes, jo vivia, o sigui, vivia a Barcelona i treballava aquí a Caldes, i potser tenia 25 anys, i el primer que li vaig dir a la meva parella, clar, veníem aquí, no teníem xarxa d'amistat, no? Perquè sí. vivíem a Barcelona, tampoc teníem família a nivell de nens, i dèiem, ostres, és que hi ha molta vida aquí, hi ha molta joventut, no? Hi ha molta, sí, sí. molta vida i molta família, i és que això també ens va fer replantejar-nos a on volíem sí. formar part d'aquesta identitat de sí. poble. Vull que sí, sí. ens va engrescar molt, perquè és sí. que ens va encantar.
0: No, si trobes un barri que està ple d'això, d'activitat mm. i de xarxa, vale, però si no, en un poble potser és una mica més senzill.
1: Sí. Correcte.
0: Què t'has trobat? Alguna història així interessant per explicar? De no sé, antiga, quan heu fet això dels 30 anys? Hi ha alguna història que diguis, oh, aquesta m'agradaria explicar-la?
1: Ostres, una història en concret se'm fa molt complicat, eh? Se'm fa sí. molt complicat, perquè, mira, jo em quedo amb posar en valor els inicis, l'origen de la colla, com va sorgir. No em puc remarcar en una història individual, perquè justament era un petit col·lectiu, no? que van tindre aquella valentia d'un engrescament per què no fer castells,
0: sí.
1: i això s'hagués pogut quedar en res,
0: sí.
1: o arribar fins on hem arribat ara.
0: Sí, sí.
1: No? Llavors, aquest voler posar en valor és agrair que sense en aquell moment ser-ne conscients, agrair aquesta valentia de poder tirar endavant aquesta activitat, de poder tirar endavant aquesta iniciativa de voler contactar amb altres colles que en aquell moment ja estaven establertes per poder formar-se, per poder saber com s'havia de gestar o de néixer, i a més amb l'origen, doncs, que sé que els assajos eren al carrer, sé que després doncs, van acabar doncs, en aquest local on estàvem, que crec que abans era com un abocador municipal, vull dir que tot ha anat evolucionant aquesta història, sí. no només a nivell infraestructural, sinó sí. que a nivell de xarxa social això va tindre una repercussió, ja sigui per l'entitat castellera com a tal, sinó per la manera d'engrescar i ampliar aquesta xarxa sí. de castellers que ara som, no? Llavors, m'agradaria posar en valor i agrair doncs, tot aquest petit volum de persones sí, que van tindre aquest encoratge i aquesta valentia per sí. pel que ara avui som.
0: Sí. Això és el que costa engegar un projecte, no? Costa molt.
1: Et diria que fins i tot sacrificar-se.
0: Sí,
1: no?
0: Va, és a dir, sacrifici sempre.
1: Has de ser valent per defensar aquesta idea que va sorgir d'una cunya, no? La broma. Has de ser valent per defensar, has de ser valent i tenir el temps i el compromís per poder-ho tirar endavant amb aquesta rigorositat i aquesta seriositat i aquesta capacitat també d'organitzar. Has de ser valent per gestionar aliances, no? Doncs en el seu moment també doncs, amb aspectes més administratius d'ajuntament.
0: Ah, sí, sí, aquí.
1: I has de tenir la mà esquerra per poder engrescar a que gent formi part d'aquest projecte col·lectiu. Jo, bueno, em quedo amb aquest, amb l'origen de la colla, sí. si he de posar en valor aquesta història.
0: Doncs sí, és la millor història, la del començament. Sacrifici, tot el que és començar de nou representa, clar, és que suposo estatuts, convèncer la gent, el que dius tu, intentar que, clar, que hi hagi número uh-huh. de persones, perquè uh-huh. si no un castell entre 10 no es fa.
1: No, i que a més tens la dificultat també que no som terres castelleres. Uh-huh. I fer aquesta proposta sent no terra tradicional, entenc que, bueno, vull pensar que no va ser tan fàcil.
0: No.
1: No? Segurament si fos en una terra més tradicional tindria la dificultat de la competitivitat d'altres zones territorials. Aquí potser hagués estat més fàcil poder aconseguir més gent, però sense coneixements, no? És a dir, per on comences, no? Per la bola de gallina. Estic segura que no va ser fàcil, sí. però que hi van posar molta actitud perquè això progressés, No en tinc cap dubte.
0: Segur, seguríssim.
1: Hauríem de parlar doncs, amb la gent que va tindre aquest valor per engegar-la, perquè aquest segur que ens explicarien històries de sobretaula, saps?
0: No heu fet alguna reunió amb ells que expliquin batallites?
1: Sí, segur. Del fred que passaven quan feien els assajos al carrer, de les festes, no? Perquè van una mica agafats de la mà el tema més aspecte social amb l'aspecte més tècnic, no? Doncs les festes que es feien, les festes que es feien dins del local per mantenir o per fidelitzar aquesta canalla, bueno, aquesta jovenalla o aquest projecte.
0: Engrescar. Si ens engresquem és per la gresca.
1: Exacte. No?
0: Sí, per l'esforç ja costa una mica més.
1: Bueno, però una cosa crida a l'altra i és el que et dic, no? Que vas fent aquest esforç mentre fas aquesta activitat i no te n'adones fins que no mires la enrere i dius, ostres, Déu-n'hi-do el que estem fent, eh?
0: Déu-n'hi-do, sí. I hi havia dones? Recordes si hi havia dones al començament?
1: Sí, no? És més, et diré que jo sàpiga, crec que abans que jo hi ha hagut una presidenta.
0: Sí, la recordo. Sí, perfectament. Sí. Tirant del fil d'ella, et vaig trobar tu.
1: Correcte, la Maria Font.
0: La Maria Font, sí.
1: Que va fer el lideratge de presidenta i després doncs, també hi havia la cap de colla, que encara ara doncs, està a la colla, sí, i que de fet és una castellera que és de tronc, que és la Irene Gibrat. Que també doncs, va portar les regnes del que és l'àmbit tècnic.
0: Molt bé. Doncs això, seguim parlant, abans de fer un petit tall de música. Uh-huh. A mi m'agradaria tocar un parell de temes més. Uh-huh. El més proper, la Festa Major.
1: Vale.
0: Que ja estem, com aquí diu, a la porta de la Festa Major. Uh-huh. Sí. Explica'ns, què teniu així preparat per la Festa Major?
1: A veure, què tenim preparat a nivell d'estructures de castells? Et refereixes?
0: Sí, o... de tot, tu mateixa.
1: Bueno, clar, és que a nivell d'estructures de castells encara no em puc comprometre a fer una menció.
0: Sense fer espòilia.
1: Bueno, no, és que no... Tècnica, bueno, el que es va comentar és que portaríem allò que sabem fer millor.
0: Això està bé.
1: Aleshores, dones obertura a què és el que ens podem trobar a plaça. Tenim una cartera un cartell, millor dit, de jornada castellera del dia 12 d'octubre, molt bonic. Sí. Ens acompanyaran xics de Granollers, que són els nostres padrins.
0: Això.
1: I, a més, els moixiganguers d'Igualada. És un cartell molt engrescador. I pel que fa també Festa Major, doncs, la participació de les barraques... que enguany sabem que seran dies més intensos perquè el dia 12 doncs, tenim la nostra jornada castellera, a més tenim el fi de festa, no? Enguany cau en dilluns,
0: clar, és
1: per tant
0: veritat,
1: també tenim el Pilar Caminat, no? Com cada any que farem l'obertura d'aquesta fi de festa.
0: M'encanta aquest.
1: I després enguany com a novetat per Cap Vuitada, si em deixes fer un petit esment, hi haurà la primera baixada d'Andròmines. Que jo crec que des que estic aquí no n'he vist mai.
0: No
1: sé si se n'ha fet mai.
0: Sí.
1: I crec que val la pena doncs, també fer-ne aquesta difusió perquè crec que serà molt interessant i nosaltres doncs, també els donarem aquest suport posant també una barra aquí a la plaça Font de Lleó.
0: Ui, em sembla que tinc l'agenda ja completa.
1: Ocupada.
0: Sí. Bé, pues això que dèiem, fem un tall de música. Tu has triat algun tema. Uh-huh. El primer, aquest de Llença't. Uh-huh. Bueno, només el nom ja diu
1: algo, no?
0: Sí. Per què l'has triat?
1: Doncs perquè, com diu el títol i fa esment algun tram de cançó, davant dels projectes o els reptes que se'm proposa intento llançar-me amb seny.
0: Sí, molt bé, sentim.

0: Molt bé, Núria. Que fàcil, eh? Que fàcil és estar amb tu, de veritat que sí.
1: És una cançó una mica canyera, eh?
0: Sí, sí.
1: I a més
0: sí.
1: Em recorda quan jo era jove. Clar, és que l'Alexandre Busto també
0: jove,
1: ha anat evolucionant.
0: Jove, quan era jove, mare meva. Sí, sí, no. Encara ho ets, i molt. I a més, molt, molt jove. Ja no per la data que posi el teu DNI,
1: ja,
0: no?
1: Ja, ja.
0: Sinó per sí, aquest coratge i aquesta, sí, aquesta alegria que tens. Uh-huh. Bé, ja hem parlat una mica de la festa major, mm-hmm. ja està, i ara ja ens hem posat nervioses. I sí, ara jo vaig estar al cas de que havíeu fet un intercanvi, sí, al País Basc.
1: Sí, et faig un apunt, si et sembla, que no, sí, és un intercanvi, eh? És un viatge.
0: És un viatge? Ah.
1: No és un intercanvi. Ara t'explico.
0: Ah, sí. O sigui, ah, no vindran,
1: no,
0: aquí? Ah, jo vaig entendre que ja havien creat una colla i que vosaltres anàveu allà com, no sé, com de madrinatge o de...
1: No. Mira, t'explico una mica. De fet, en el País Basc per nosaltres ja era com un compte pendent. Feia temps que ressonava o que hi havia ganes de poder anar, però a vegades per calendaritzacions o per gestions no sorgia, no? Aleshores, paral·lelament, hi han hagut membres de la colla que la terra els hi tira, no? Ja sigui doncs, per família, i amb el descobriment d'aquesta colla, que no és nova formació, perquè això són els que porten camises blanques, aquesta colla crec que t'enganyaria una mica, però no sé si fa dos, tres anys com a molt, vull dir que sí que és una colla nova, però que no és d'origen de nova formació, són els castellers d'Euskal Herriko Castellers d'Aldea. Ho he dit bé, però és molt enrebuscat. Eh?
0: Sí, perquè enganxen, eh?
1: Sí,
0: enganxen
1: són una colla que sorgeix de gent catalana que per família o per aspectes laborals han anat acabant a la terra, al País Basc, i doncs van voler formar aquesta colla. Aleshores, és una colla que crec que assaja a dos punts diferents. Un a la setmana, un és a Donosti i l'altre no sé si és a Guipúscoa. Són dos o tres punts diferents, però una mica també a recollir i acollir aquests desplaçaments de membres que es desplacen justament als assajos, oi? Aleshores, enguany, amb el context del 30è, de fa un any, estàvem gestant aquest viatge, fins que al final s'ha pogut portar a terme, no? També gràcies a aquests castellers de dins de la colla que van als assajos, que els ajuden, que els acompanyen, que els guien a nivell tècnic també, i paral·lelament doncs, amb contactes amb l'Ajuntament per donar aquesta obertura, va sortir el nom de Lezo, no? Un poble de 6.000 habitants que... Això de los castillos, no? Les torres humanes no tenen coneixement. Doncs va sortir d'aquesta possibilitat i anàvem com a convidades la colla castellera de Caldes i a Euskal Herriko. Érem dues colles convidades que anàvem a Lezo, en el context de la festa major de Lezo, a fer una actuació castellera. Com ha anat aquest engranatge, aquesta facilitat de poder organitzar sense conèixer-nos, no? Entre uns i uns altres, amb reunions online, amb el regidor de Cultura, ha estat espectacular. Jo sempre dic Lightzol, no? Que és el regidor de Cultura de Lezo, ens ho ha posat des del minut 1 superfàcil. Ens ha considerat sempre les peticions, recomanacions, sí, de funcionament que normalment té una colla quan es desplaça. I és que... És que ha estat molt fàcil, i ha estat tan fàcil que és que el viatge ha anat espectacularment bé. O sigui, i ho dic perquè, primer per satisfacció pròpia i d'organització i de junta directiva, i després perquè és que els castellers així ens ho han expressat. Sí. I veus que una cosa encavalca amb una altra. Ens han deixat espai, allotjament per dormir, es va fer el dinar popular amb les colles en un pavelló, un semicobert, sí, d'escola, crec, espectacular, amb una paella. És que ens ho han posat molt fàcil, i de fet també hi havia aquest punt de, com és això, d'improvisació, no? Perquè clar, com que l'alcalde tampoc no sabia quina era la magnitud de que això es podia portar, jo en una reunió online vaig dir, escolta'm, que hi haurà algun acte institucional, una mica com pel meu càrrec, no? De presidenta, de jo també com preparar-me i recol·locar-me. Bueno, doncs no, doncs sí, igual no. Diu, no és obligatori, jo pregunto, no? Sí. Perquè hi ha altres colles que sí que es fa. Doncs prèviament a l'actuació es va fer un assaig conjunt amb Castellers d'Aldea, i va ser un reclam de cartell, tot i no estar en el cartell, diria, o potser si ara no ho recordo, va ser un reclam de visibilitat per, del que es podien arribar a trobar a l'actuació de la tarda. Hi havia molta gent a l'assaig. I va ser un assaig espectacular. I vull posar en valor també que els castellers acabaven d'arribar aquell matí amb l'autobús, no? Mm. I que hi havia un cansament.
0: Clar.
1: I tot i així va ser un assaig molt bo. Mm. També una mica amb aquesta expectativa i previsió d'anar començant o d'anar seguir treballant el que es portaria a Torredembarra pel concurs.
0: Sí, sí, o sigui, servia també d'assaig.
1: No? Una, clar, i tant, i tant. I aleshores, després d'aquest assaig, es va fer aquest dinar popular i després l'actuació. I en aquesta, abans de començar l'actuació, l'alcalde va fer unes paraules. Mm. Clar, jo aquí em vaig dir, uau, algun xivatazo em van dir que faria, i bé, doncs jo també vaig dir unes paraules amb tot el meu amor i amb tota la meva voluntat, no? Quatre frases en basc, que em va costar una mica...
0: En basc?
1: Sí. De fet, mira, t'he de dir que en l'assaig al matí, el Pau, al cap de colla, ho va fer. I em va semblar espectacular en quant a que un reconeixement i un agraïment. I vaig dir, clar, és que toca fer això, no?
0: Sí, sí.
1: I no és que jo no em toqués, però com que em van dir, mira, no hi ha un acte institucional, vaig dir, bueno, no és el meu moment, no és necessari a nivell tècnic, doncs el Pau ha estat resolutiu. Quan em van donar aquest xivetazo de que igual l'alcalde s'animava i que, bueno, que faria com una presentació, vaig dir, ostres, d'acord, doncs ara em toca a mi, no? Sí. Llavors vaig agrair, vaig fer quatre línies en català, vaig fer quatre línies en castellà perquè el poble doncs també em pogués atendre i entendre, i vaig fer quatre línies en basc. I va ser molt guai, perquè jo els hi vaig dir, us demano disculpes perquè el basc no em resulta fàcil. Però bueno, vaig voler com transmetre aquesta calidesa i aquesta acollida que des del minut 1, des de la regidoria, ens van fer arribar.
0: Molt bé.
1: I em semblava que això era el que havíem, aquest retorn. Després, una altra cosa que va ser molt bonica, que sé que anàvem avisats, però jo no sabia exactament què significava, és que al final de l'actuació alguns membres de la colla van fer un ball, que ara quedaré fatal perquè no recordo com es diu el ball.
0: Sí.
1: Urreca, no me'n recordo com es diu el ball, quedaré molt malament, em sap molt de greu,
0: no preocupis.
1: Però va ser un ball molt bonic perquè el fan davant de les autoritats, el que consideren doncs, que són els representants, i al darrere estava tota la colla. I clar, jo li deia al meu company, al Farro, li deia, bueno, ens ajupim. Va dir, no, t'has de seguir, has de seguir dreta, has de seguir com davant d'ells, perquè aquest ball ens el fan en agraïment nostre. Mm. I doncs al meu costat es va afegir l'alcalde i a l'altra banda el regidor.
0: Ah.
1: Uau!
0: Sí.
1: Em va connotar una mica com aquesta sensació de grandesa que jo no és el que vull, però a la vegada vaig pensar que és un agraïment per
0: a
1: tots.
0: A tota la colla. No?
1: I em va encantar. Em va encantar.
0: Sí. Estaves liderant en aquell moment.
1: Sí,
0: però
1: a la vegada que gaudint, però vaig dir que això és un reconeixement no només per l'organització i que donem aquesta visibilitat de cara, sinó que també per tota la colla. I el fet també d'aquest lideratge, portar-ho en aquell viatge com a dona,
0: clar.
1: No sé si els va sorprendre o no, perquè no, o sigui, a nivell de tècnica de regidoria era una dona, per exemple,
0: sí,
1: oi?
0: Sí.
1: I supermaca, superaccessible, super arremangada de mans.
0: Sí.
1: Sí.
0: Bueno, és un poble gran?
1: És un poble de 6.000 habitants.
0: Ah.
1: Realment no és un poble gran, perquè és que a més tots... tot i que anàvem després a sopar cadascú doncs, a la seva banda, ens vàrem anar trobant i després vam anar tots junts a la festa de concerts del seu cartell de festa major, però un poble molt de caliu, la gent que ens veia que van arribar amb autobusos, els hi van oferir, quan entraven per anar a esmorzar, els hi van oferir una caixa de dolços. Bueno
0: meravellós.
1: Tenim molt, molt bon record. Ens quedem amb això. Sens dubte.
0: Molt bé. La veritat, m'havia quedat amb el primer... amb el primer capítol. Sí, perquè vaig veure fotos a l'Instagram, vaig veure... vaig sentir també programa i tal, però no. O sigui, tot aquest abast de lligams, d'experiències de convivència, no. I ho entenc, perquè jo, el poble basc, home, no és que en sàpigui tot, però sí, l'he tingut proper durant uns anys. He tingut molta afinitat durant com a mínim 4 anys. Mm-hmm. Sí. Això, em sembla que volies també parlar d'algun tema, no? Molt, molt així com de la teva experiència.
1: Mira, sí, volia compartir una mica aquesta experiència que he anat descobrint de mi mateixa, com a, o sigui, liderant la colla, i és que, tot i que m'ho han dit a vegades, he descobert que tinc una part molt més conciliadora del que jo potser imaginava, no? Em preocupa i m'ocupa molt la part humana de la colla. Sí que és veritat que en certes ocasions ho he expressat, però és que me n'adono que cada cop em reafirmo més. I per mi és important que les persones se sentin escoltades, valorades, a part d'un projecte, a part de formar un projecte. I també he descobert que no ho puc fer sola, això abans ho havia comentat, he descobert que no ho puc fer sola i que no tinc la sensació, sempre ho he dit, que no ho porto sola, que tinc al darrere un gran equip de junta directiva que recolza, que s'arremanga, que dona valor i que, a més, és una junta realment equitativa amb homes i dones. Mm. I això m'enorgulleix molt, també, sí, perquè puc comptar-hi amb tots.
0: Estic gairebé plorant, eh?
1: Bueno, al final és que no és només estar al davant de la colla, sinó que a vegades és estar al costat, no? Fer un pas al costat i fins i tot darrere, és el que dic, eh? Soc només el mirall, el reflexe de la identitat d'aquesta colla, perquè els altres també puguin avançar, no? Perquè hauran d'avançar, perquè jo no hi seré durant temps liderant.
0: Sí, per sempre, no?
1: Clar, i aleshores també és un repte poder afavorir un relleu.
0: Sí.
1: No?
0: Sí, sí.
1: És un treball, també, perquè per una banda sí que m'ho miro amb nostàlgia, però per altra banda també em poso a pensar en la dificultat que em va generar en el seu moment quan el Didac Mallol em va proposar que fes el càrrec, no? Vaig dir, uau, i ara que m'estàs explicant amb tota la feinada que has fet, sí, i a més amb aquesta exigència que també forma part de tu, no? I hi havia aquest punt de no seré capaç de poder fer el que tu has fet fins ara, fins que em vaig adonar que no havia de ser capaç, sinó que ho havia de fer diferent, que havia de continuar amb aquest projecte, però que ho podia fer diferent per continuar posant en valor tota la feina que s'havia fet fins ara i per trobar-me també al meu lloc, no? I bueno, crec que no ho hem fet malament.
0: No.
1: Ha estat el meu mentor, sempre ho dic, en Didac Mallol ha estat el meu mentor i sempre li he agraït. I al principi doncs era com aquella corresponsabilitat i li preguntava i em recordava i m'agradaria que jo fer el mateix amb el possible relleu doncs que hi hagi, la veritat. Sí.
0: Som part d'una cadena.
1: Sí.
0: Som part d'una cadena, sí. I si tu vas tenir un mentor, en aquests moments estàs sent ja la com et diria jo, la profe o la, no? D'aquí, en un moment donat et pot fer el relleu.
1: Correcte, sí. M'agradaria que fos una mica espontani, en el sentit de que hi hagi algú que vagi amb ganes, però si no, bueno, afavorirem també que aquest ambient també es contagi.
0: Clar.
1: Saps que me n'he adonat també que he conegut una Núria, no? Que a vegades aquest temps que dèiem d'autocura fa que també me n'adoni que soc més decidida del que jo creia. Mm. Més resilient. Sí, crec que aquesta paraula també em defineix. I sobretot molt conscient que quan tothom treballem junts i confiem en els altres, podem arribar més lluny del que ens imaginem. Sí. Per què? Perquè ser-hi on estic ara, amb l'any d'experiència de l'any passat, me n'he donat justament d'això, de que confio plenament en tot l'equip que tinc i em recolzo amb aquest equip que tinc, sempre ho he dit, i sempre que puc dono les gràcies, i amb ells també, vull dir, quan fem reunions de junta, dic, fem reunions de junta tots els dilluns, a les 9, i acabem a les 12, a 1 de la matinada. També, perquè no deixa de ser un espai social i ens ho passem superbé.
0: Sí, allà.
1: Ens ho passem superbé. A les 12, una cosa així.
0: Sí, sí.
1: També és un moment per nosaltres d'evadir-nos, no? Perquè és que clar que fem molta feina i requereix, no?, molta comunicació i molta organització, però és com el nostre espai d'alliberament, sí, de poder-nos dir les coses que ens agraden i les que no, perquè clar que ens en diem de coses, evidentment, però que això també fa vincles, eh?
0: Sí.
1: Clar,
0: sí, sí,
1: vull dir, poder tindre, sí, la confiança i el respecte, sobretot de poder dir això, aquí no, aquí hem punxat, com ho podem resoldre, o gaudir de supercontents, clar, ens estem al nostre espai, clar. I tant.
0: Sí, sí.
1: I tant que sí.
0: Ja he sacrificat, una reunió setmanal. Mira, has dit una paraula que és, jo crec que evidentment funciona als castells a tope, però que la vida diària és la que funciona, és confiança.
1: Confiança.
0: La confiança crec que és, o sigui, el no tenir por, el confiar en l'altre. Bueno, amb els castells, evidentment, has de confiar que el que tens a sota està per tu.
1: Correcte. Correcte.
0: I a la vida, doncs, també, perquè si vas en confiança, com a mínim la meva experiència és aquesta, no? Que si vas en confiança, no sé, sembla que les coses et surtin millor. Van millor.
1: Saps que també m'adono, bueno, ara si t'ho dic així una mica en confiança,
0: sí,
1: no? En aspecte de, si em centro en l'aspecte de dona, que no sé quin pensament arriba al cap quan es diu liderar, no? A mi, a nivell de la paraula, em resulta doncs autoritat, per exemple, no?
0: Sí.
1: Però la meva manera de viure aquesta autoritat o aquest lideratge és que no necessito deixar de ser com sóc, no? Per fer aquesta funció. He descobert que puc fer les coses o puc fer aquest lideratge des de com sóc, des de l'escolta, des d'aquesta aproximació, des d'aquesta empatia, des de la capacitat de cuidar les persones i de generar justament el que parlem d'aquesta confiança,
0: sí,
1: que potser no es veu tant, que potser és més dificultós, que potser costa molt més, però com que jo ja sóc així, o crec que sóc així de propera, doncs crec que poso en valor a aquesta manera de funcionar, saps?
0: Sí, sí. És que liderar no vol dir anar sola.
1: No,
0: liderar vol dir encapçalar.
1: Correcte.
0: Tot un, el que sigui, no? Un projecte, un grup de gent, és això, el que dius tu, el mirall, però no anar sola.
1: Correcte.
0: Vull dir, no, això no vol dir, no, una dictadura,
1: sí,
0: sinó liderar. Encapçalar, ser el
1: correcte.
0: Cap, i vinga, totes de darrere, perquè un cap sense cos, com que no.
1: No va enlloc.
0: Com que no.
1: No va enlloc.
0: I un cos sense cap, doncs suposo que també és difícil, no?
1: Exacte, exacte.
0: Sí, molt bé, Núria.
1: Bueno, això que comentem, he de dir que, o vull remarcar, que és una de les coses més boniques que m'ha ensenyat, ser presidenta dels Escaldats, és poder avui expressar tot el que m'ha ensenyat i tot el que he après.
0: Molt bé, i ho fas molt bé. A més, ho fas molt bé.
1: Poc a
0: vinga,
1: poc.
0: Ara anem per la festa. Per la última, i no serà l'última, l'últim èxit. Torno a felicitar a la colla dels Escaldats, perquè,
1: gràcies, aviam,
0: no dic que sense pensar-ho, però, però sí, d'aquest atreviment de dir, vinga, anem. Explica una mica el tema aquest del que veu assolit a Torredembarra.
1: Del 30è concurs. Bé, és un esdeveniment que es fa cada 2 anys. Bueno, ho explico així molt ràpidament. És un esdeveniment que es fa cada 2 anys. Aleshores, va en funció d'una puntuació des del 31 d'agost fins al setembre d'enguany. Doncs vam entrar en aquesta classificació. La colla hi va amb un punt d'intensitat, amb un punt de neguit òptim i amb moltes ganes, sense tenir molta competitivitat, no? Al final acabes actuant a la plaça del Castell amb 12 colles, oi? Aleshores, bé, teníem clar que volíem portar aquest 5 de 7 i la veritat és que va ser preciós. vam portar el 3 de 7 amb agulla, sí, que era aquesta espineta que ens havia quedat després de la caiguda de la trobada de colles. I el que et deia, al final vam escoltar la colla, la tècnica va valorar i va posar en valor això i vam anar pel 7 de 7.
0: I
1: va ser emocionant. Mira, si em deixes aprofitar aquí,
0: donar
1: les gràcies.
0: Les menys que es queden, i tant.
1: Super,
0: i tant.
1: Doncs, des d'aquí vam arrossegar 150 camises entre tots els membres de la colla, membres d'altres entitats culturals del poble, colles, amigues, fillols, que ens van donar un cop de mà, i amb la presència de l'alcalde Isidre Pineda i la regidora de Cultura, Laia Cuscó, que fa dos anys ja hi va ser i aquest any doncs, enguany també ha repetit. Donem les gràcies perquè per nosaltres això, doncs, que en Isidre vingués al concurs, va ser uau. Sí. I a més em consta que ho va viure... Bueno, és que sempre diem que és una experiència. Ho va viure molt positivament, així que des d'aquí i en nom de la colla els hi donem també les gràcies.
0: Sí, tots els recolzaments en aquests moments són bons.
1: Són vitals.
0: I a sobre, pues, en regalazo, no?
1: Sí, sí. Bueno, i a més, doncs, amb aquest punt que, de rànquing de millorar a la posició de fa dos anys i a més, doncs, amb la millor actuació de la història portada a concurs.
0: Perfecte, perfecte. Doncs, Núria... Moltes gràcies, carinyo.
1: Gràcies a tu, estat un superplaer.
0: Sí. Home, jo ho vaig deixar pendent, la primera entrevista ho vaig deixar pendent, vaig dir, jo vull tornar a tenir-te aquí perquè vull que expliquis tota l'experiència d'aquests mesos des d'aquella entrevista. No? Uh-huh. Ara trobarem al final del programa un dels temes que has triat, ens expliques de què va i sí. Fem l'acomiadament.
1: Bueno, doncs m'emociona una mica aquest tema, perquè és compte amb mi que crec que em defineix molt.
0: Sí.
1: Em defineix molt com a mare, em defineix molt com a professional, sí. Em defineix molt com a amiga i crec que em defineix també com el càrrec que porto, que crec que estic sempre superoberta i superaccessible amb el que es consideri, ja sigui a nivell personal com a nivell de gestions a fer, i és un tema que m'agrada molt.
0: Ho ratifico. Ratifico això perquè sí, perquè quan t'ho vaig dir, sabent tota la problemàtica que hi havia darrere, sí, compta amb mi. Molt bé, doncs jo també, compta amb mi, Núria.
1: Gràcies,
0: sempre
1: igualment.
0: Que vulguis, estem aquí. Bé, ens acomiadem amb aquest tema que ha triat la Núria. Fins la propera setmana. Bé, que sigui un cap de setmana molt, molt, molt interessant i molt feliç. I ens retrobem dimarts de la setmana vinent, ja sabeu, aquí a Ràdio Caldes, de 12 a 1, a l'Història Sant Femení. Com sempre, recordant el que està passant a Palestina, jo no em vull fer passada, però el que està passant allà és prou complicat i prou dolorós com per no deixar de recordar-ho. Salut i fins la setmana vinent.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: Bon dia, bon dissabte. Aquí comença el Balneari.

0: Molt bon dia, què tal? Com esteu? Bon dissabte, benvinguts una setmana més al Balneari, el vostre radio show de confiança. Aquí a Ràdio Caldes els dissabtes al matí de 9 a 10, no ens perdeu la pista, de 9 a 10 els dissabtes. I com sempre ja hi tornem a ser aquí, avui sí, primer programa del mes d'octubre, segon programa de la tardor, tercer programa de la temporada, programa 106 de tota la història del Balneari i dia 3 d'octubre. El 3 d'octubre, el dia del discurs del rei aquell que tenen a les Espanyes.
1: Ah, sí?
0: De la vaga general.
1: Sí. Molt interessant.
0: Oriol Lluch, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Interessantíssim. Interessantat. Interessantat.
2: Ah, estàs... Està sentat d'una manera interessant.
0: Interessant.
1: Amb una gran expectació per lo del discurs del rei.
0: Molt bé. Oriol Sanahuja, com estàs?
3: Bon dia, molt bé.
0: Tot bé?
3: Sí.
0: Sí?
3: Sí, sí.
0: De dissabte ja...
3: De dissabte,
1: no, clar,
3: totalment.
1: Que vols que estigui?
3: De divendres.
0: Oh, de veritat, eh? De veritat.
3: De dissabte. De dissabte, amb aquella sensació de...
1: De dissabte.
3: De relax. De encara cansat, però de relax de dissabte.
1: Literalment.
0: Oh, ja estem al moderno. El moderno del programa. Bueno, doncs res, escolta, avui... Tot bé? Tot bé, que l'octubre està sentant bé...
1: De moment, sí.
3: Mentre no vingui el rei a fer cap discurs,
0: no,
3: està sentant bé.
0: No vingui el rei a fotre res.
3: Exacte.
1: Sí, no fa res.
0: No. A fer menys, o sigui, a fer veure que fa alguna cosa però no fa res.
3: O sigui, restar, o sigui,
0: exacte.
3: Negatiu.
0: Malament. Puta Espanya. Ai, això no es podia dir.
1: No.
0: Bueno,
3: no,
0: és veritat
3: no
0: que
3: volíem arribar aquí.
0: Ara el Lluc no es pot dir coses, però s'està convertint en un nyordo professional.
1: De quin partit és l'alcalde de Caldes?
0: Partits i els alcaldes en són els collons.
1: No ho saps.
0: Sí, Esquerra Republicana, clar.
1: Ah, llavors sí que es pot dir.
0: Segur?
1: Clar.
0: Sí, seguro?
1: Bueno.
0: Segur?
1: Ah, sí.
3: Jo no entraria en aquest jardí.
0: Com la Gelina. Sí? Ho pot dir?
3: Jo no entraria en aquest jardí, nois.
0: De què? De quin partit és l'alcalde?
3: No, estem entrant en global. Tenim moltes coses a dir.
1: Aquesta temporada està...
0: No cal parlar de coses dolentes. No. Parlem de Salvador Illa.
1: Però s'estan parant molt. Aquestes campanes s'estan parant molt els anuncis d'aquesta temporada.
0: Parlem de l'UBA que fa el Salvador Illa.
1: No es pot dir res.
0: No parlem del rei.
1: Vale.
0: Bueno, no, que m'ha fet gràcia aquest punt del Sanahuja. Ha recollit com amb un to de cirici total. Bueno, va, parlem de coses, de concòrdia.
3: És que, a la teva última pregunta, que el Lluc s'ho estava rumiant, he pensat, és que anem pel pedregar.
1: No.
3: Millor.
0: Però per què?
1: Ja no anava a dir res més.
3: Va.
1: Si la cosa no podia empitjorar...
0: A veure...
1: Perquè no anava a dir res més.
0: No es poden dir les coses pel seu nom en aquest país.
1: No, perquè de vegades un silenci val més que mil paraules.
0: I ja està?
1: Ja està.
0: Això és el que...
1: Sí.
3: Veieu?
0: Així millor.
3: Però
0: no en fem gaires de silencis perquè això és ràdio.
1: No en sabem. No dominem el tempo del silenci com els grans mestres.
0: I de seguida se'ns podria derivar una pèrdua d'oients, cosa que
3: no pot ser.
1: Que no se sent!
0: Bueno, comencem?
3: Sí.
0: So del dia?
3: Endavant. So del dia.
0: Això sí que ens agrada, aquesta sintonia. A mi,
1: sempre.
0: Mira, el rei no ens agradarà, Espanya no ens agradarà... Això ho hem dit o no ho podíem dir?
3: I tant, ho podem dir de tot. Vinga, adéu el que vulgueu.
0: Esquerra Republicana... Silencis, el que
1: vale.
0: Deia. I això sí que ens agrada, la musiqueta aquesta. Com es deia el que toca això?
3: El Sam?
0: Sí. No sé si ha fet vacances aquest any, eh?
1: No.
0: Per un tema d'esclavatge, sí. No sé si ha fet vacances. Com disfruta el sonau, ja.
3: Sí.
0: Escolta, avui, so del dia, algun tipus de pista, de cosa que ens vulguis comentar abans de la seva escolta, o...?
1: Ja no és una so que ens remeti a l'actualitat.
0: A veure. Ja està. Bueno, Sanahuja...
3: Palante.
1: Fa un mes...
0: Ja està, el Sanahuja, pobre, mig, ja està amb les mans aquí i li has fotut aquest...
1: Era un seu món actual, sí. Ara ja... No.
0: Va. Jo fins aquí, no diria més. No.

0: despertat i tot, de lo llarg que és aquest so. I ja està, vull dir, així, doncs, el rato que es consideri.
1: Explica'm la pista, Lluc, una altra vegada. Explica'm la pista. Torna'm a dir la pista. Fa un mes i mig era un so actual i ara ja no.
0: Rabiosa.
1: Però això és... El vent sempre és actualitat, no?
0: El vent és vida,
2: el
0: eh?
2: Vent!
1: Ah, que no, el vent! El vent sempre és actualitat.
2: El vent sempre és actualitat.
0: Sí, bueno, vale, però no us encalleu aquí.
1: Ah, bé, jo estic pensant, eh? Això fa pinta de ser vent, de fer un vent. De fer alguna cosa que es mou amb el vent. Clar, hi ha moltes interpretacions sobre això.
0: Hi ha moltes coses que es mouen.
1: Això pot ser perquè parla en lloc de... Fa un mes i mig, jo no sé què va passar fa un mes i mig, on hi hagués una relació amb el, amb el, amb l'aire i el vent.
2: Com a concepte vent és correcte.
0: Val. Però ara he de anar més peixet perquè el Sanauja és bo i ho trobarà.
2: Sí, és veritat, és veritat, és veritat.
1: Clar, pot ser el vent abans de la tempesta.
0: Pot ser.
2: Pot ser.
0: Pot ser.
1: El vent abans de la tempesta.
0: O després.
1: Ara em deixo, ho deixo aquí. O després, el que jo sempre, normalment sí, quan clar, ve la tempesta, vent... primer arriba el vent, tu comença a destrossar tot i a partir d'aquí ve la tempesta.
2: Bueno, m'agrada, perquè avui haurem d'esperar al final del programa per acabar-li d'anar posant...
0: Ell volia, el Salut Objector Sanauja era un altre cop passar-se el nivell i a la primera fe.
1: No.
2: Haurem d'esperar al final del programa com per anar-lo... conduint, no?, cap a la resposta. Conduint.
1: Val, perquè aquí hi ha una altra història, que aquesta és la millor, que pot ser...
0: Cotxe.
1: Clar. El vent...
0: Com m'agrada.
2: Posar-lo sobre el raïl.
0: Avions.
1: El vent que... Això és el... Si és vent...
0: Estem despistant?
1: Sí? Va per despistar-me? Doncs vinga, deixem-ho.
0: Però, clar, el vent, hòstia, amb les ales pots moure molt vent.
1: Per què dic això, Lluc? Per què dic això?
2: Digues.
1: Vaig explicar com ha funcionat el meu cervell a l'escoltar per primera vegada el so del dia.
0: Sisplau.
1: Primer he pensat, vent relacionat amb la imatge d'una finestra oberta d'un cotxe que està en una carretera o d'un vehicle que està en una carretera i alguna cosa fa que soni aquest vent. Val? M'he guardat aquesta idea, he tirat que el so del dia estava relacionat amb el vent, m'heu dit que sí, pensant en coses que fa un mes i mig enrere o així, he pensat en possibles tempestes, per això parlava del vent abans de la tempesta, si ens en anem d'un possible mes i mig enrere, podem parlar... quan heu dit la idea de posar, de conduir, de posar el raïl, me n'hem tornat a la meva primera idea del vent relacionat amb un vehicle i de fa un mes i mig podria pensar que hi havia molta gent que podria haver gravat això perquè estava de vacances i ara ja no estem de vacances. Aquest ha estat el com ha funcionat el meu cervell.
2: Per tant, acabem d'assistir a una cervell, demostració magistral del mal funcionament del cervell. No,
1: gràcies.
0: De l'atròfia del Sanauja.
1: Ningú ha dit que funcionés bé, jo he dit com funciona. Segurament malament.
2: No.
0: Bueno, prou.
2: Prou.
0: Proseguim amb el programa?
2: Sisplau. Sí.

0: A veure, Sanahuja. Oi, Sanahuja, el veig ressentit amb aquesta tensió.
1: Sí, però què dius?
2: Digue-li el nom de secció que em vas dir a mi.
0: Digue-li el nom del porc.
2: A Hortadilles. Em vas xiu-xiuejar.
1: Sí, en lloc del plat d'aquesta setmana, com hem de dir?
0: El de la llauna del dia, eh?
1: La llauna del dia. Està bé, m'agrada.
0: La llauna del dia.
1: Si voleu, canviem, eh?
0: Però escolta'm, avui jo crec que el que ens portes... fent cas al suggeriment que se't va fer de que les olives no eren un plat ni les almergues no eren un plat, avui es portes alguna que jo a la llauna encara no he vist.
2: I tampoc és un plat, bé, tot no. I que està elaborat.
0: Va, tio, a veure, és algú de cap de setmana. Això sí que és plat i de cap de setmana.
2: Sí, de cap de setmana,
0: o sigui,
2: molt.
0: 100%.
2: Sí.
0: Bé, ja només veig, hi ha un dia a l'any
2: que
0: potser o dos que potser no es mengen cap de setmana. Exacte.
1: Correcte. Potser ara haurem de dir-ho diferent. Menjar de cap de setmana.
0: No.
2: Ara vas fins a les
1: fins
2: últimes
1: final, conseqüències. Fins al final, eh?
2: Amb aquesta merda de nom que has triat.
1: Bueno, bé, doncs sí, ho dèieu bé. Portem dos programes fent aperitius i ara ens ho saltem tot i ens en anem al postre.
0: Oh, que bo.
1: Farem un postre.
0: Jo sóc més d'aperitius que de postres, ja d'entrada. Ja ho dic, ja d'entrada.
2: Jo sóc més de tot.
0: Bueno, clar, ja. Jo també.
1: Ja.
2: No, oh, ah, no, tu t'has posicionat.
0: Sí, dic, si haig de triar.
2: Bé, jo no trio.
1: El Lluc vol fer entrant primer, segon, postre, copa, puro, cafè, copa i puro.
0: I ball de saló, després.
1: Molt bé.
0: Bueno,
1: doncs vés a una boda.
0: Exacte.
2: Ah, bueno... Ara que treus el tema.
1: Ai, mare de Déu.
0: Ja pringo. No, tu no, home, no.
1: Ja pringa.
0: Hi haurà alguna boda a l'horitzó.
2: No sé si serem convidats.
1: No ho sabem.
0: No ho sabem.
1: Jo crec que... No us...
0: Ara dirà que no,
1: tothom qui està convidat encara no ho sap.
0: Exacte.
2: Ah, llavors ja em quedo més tranquil.
0: Exacte. No s'ha fet cap invitació perquè no hi ha data encara.
2: Vale. Perquè s'ha de dir que un dels grans successos d'aquest estiu ha sigut
0: clar,
2: el senyor Rams.
1: Sí.
2: Com es diuen? Hincando la rodilla.
1: Exacte.
0: Sí, molt bé.
1: Se li va declarar a la nòvia,
2: sí,
1: parella.
2: Sí.
1: I té intenció d'entrar al club de els casats.
0: I has tornat a fotre el micròfon a tomar pel cul. Per què el toques?
1: Perquè s'ha posat nerviós. Ha pensat casat, ui, casats.
0: Ah, li ha vingut els vèrtics.
1: No, ara tampoc.
0: Li ha vingut els vèrtics.
3: No tornem a fer una rajada del matèria.
1: No, has estat tu.
0: No.
1: Rajarem de tu, com...
0: Que des que ho vam dir aquell dia, se m'ha dit que s'estan encarregant ja nous micròfons.
3: Ah, ja he trobat, eh?
0: No.
1: Perquè això
0: té com un botó de agafa aquest petit que tens aquí, no? O no està enxufat, aquest?
1: No està enxufat encara.
2: Hola.
1: Ara!
2: És que té un botó de on
0: i
2: off.
0: I tu, que el deus tocar.
2: Jo tocant, l'apago.
0: Toca't els collons, home. Que hem fet aquí una bronca al director.
2: A dues mans.
0: Oh!
2: Molt bé. Què tenim avui, Sanahuja?
1: Pues això del tortell de nata. Tortell circular ple de nata de pastisseria.
2: Ha de ser de nata?
0: Exacte. És aquesta la pregunta, perquè el teu favorit és Lluc.
2: Trufa.
0: No,
2: i el de crema també m'agrada molt.
1: El primer, l'original, el que quan es parla d'anar a comprar un tortell de diumenge, és el tortell de nata de pastisseria, on talles el milfulls i es descomposa per tot arreu. La nata surt per tots els cantons.
0: Perquè ara que has dit fixem-nos en els petits detalls. Ara has dit un detall petit, que és trenquem el milfulls, per tant és de pasta de full.
1: Sí.
0: Que és el bo.
1: És el bo.
2: Home, clar.
1: Comencen a existir dels que són de massa de brioix...
0: Oh. Ves a buscar el de Reis, que sigui de full.
2: No, clar, el de Reis és una merda, amb aquell massa pa dintre.
0: És
2: horrorós.
0: És el pitjor postre que s'ha fet.
1: I abans has dit, hi ha un parell de moments on no pots menjar el tortell de nata...
0: Que pot ser que mengis, que no sigui fin.
1: No, però quan vas a demanar tortell de Reis, no se t'ocorreixi voler un tortell de nata en aquelles dates, perquè tothom està fixat amb el tortell de Reis. I això m'ha passat.
0: Ah, o sigui, t'has trobat orfe de tortell.
1: De nata. Perquè només era tortell de Reis?
0: De massapàs carós. Sí.
1: Perquè evidentment les produccions de les pastisseries són les que són i centrats amb l'època.
0: Mira, aquest tortell, el de Reis, ningú ho diu. Ningú ho diu perquè ningú gosa. Però aquí, com que som trencadors, diem que a la majoria de cases es llença.
1: Què dius?
0: Entre el massapà,
1: ah, sí,
0: la
1: creus?
0: Fruita, el no sé què, acabes menjant un bollo.
2: Jo em pensava que anaves a dir que el tortell de Reis està, a part que està sobrevalorat, així
0: postre.
2: Com la coca de Sant Joan.
0: No, aquí discrepo.
2: No,
0: la coca de Sant Joan clàssica
2: Sant Joan
0: i típica és la de
2: no.
0: Crema.
2: No, segur que és la típica i clàssica.
1: Clar, és que crema, llardons, bueno, fruita... A mi m'agraden totes, però... en la realitat, però quina és l'original? L'original, jo tinc entès, no sé si és ara, tinc entès que és la de llardons.
0: Molt bona. Ah. Boníssima.
1: Però clar, hi ha gent que no li agrada i com
0: bueno, però la coca no la matem avui.
1: No, ja la matarem.
2: Va, anem a parlar
0: tortell.
2: Del
1: tortell. Vinga.
0: La coca no la matem avui.
1: Recuperant el que parlàvem del Milfulls...
2: És 100% el nostre cirici, eh?
0: Sí! Un tortell de nata!
1: Ara em direu... Ara sereu cirici,
2: sí,
1: ja està.
2: Ja.
0: Com ho podria fer? Cirici, però amb sanauja.
1: Però no era...
0: Aviam,
1: però jo no era el de sanauja...
2: De Saracici.
1: Això ja sona fatal, eh?
0: A veure, no, això ja no. Però...
1: Vinga, vinga, va, anem a centrar-nos.
0: Vinga, lo important. Salvador Illa, què ha fet avui?
1: Mare.
0: I parlem dels tortells, que és lo important.
2: Segueix.
0: Parlem dels tortells.

0: que sempre té més nata per acabar l'última mossegada.
1: Que sigui la millor.
0: La que sigui la millor, que tingui nata sobrant per tot arreu. Així és com me'l menjo jo, i aquí us pregunto, com us el mengeu vosaltres?
1: No m'ho havia plantejat, no ho havia analitzat tant, però sí, així.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Lluc?
2: Jo ho faria exactament com ho fas tu. Sí, sí, sí, aquesta part de sempre guardar, si aquella part de més nata pel final.
0: Exacte. Jo entenc, Lluc, que pel que has dit, que a tu t'agradaria més que fos trufa o crema.
1: Uf, trufa.
0: Clar, per mi això és una...
1: És un sacrilegi.
0: No. És una variant. Jo el que vull anar és, amb aquesta secció, és anar a l'arrel del que és el principi, no? El que et dona més idea de cap de setmana. I el primer, entenc que va ser el de nata, i després hi ha les variants, que evidentment es deuen vendre igual o més, no?
1: Però home, nata es ven molt, eh?
2: Clar. Nata es ven molt, i jo crec que per la pastisseria es deuen cobrar tots al mateix preu, i produir el de nata és més senzill.
1: És el més rentable.
0: Sí.
2: És el més rentable, perquè
1: crema
2: i més
1: bo,
2: fàcil
1: eh?
2: De fer. Crema és molt bo. És molt però bo. Clar, nata és muntar nata. La crema ja has de fer la crema, sí. I trufa has de fer la
1: trufa que la fan amb la nata.
0: I n'hi ha que són
2: el... No.
1: Home!
0: No.
2: Vas de nata i colacao, tio.
0: No, hi ha que són alternats. Exacte. Que tenen un tros de nata, un tros de trufa, un tros de nata, un tros de
2: aquest, el problema és que aquest no és per compartir.
0: Correcte.
2: Que te l'has de menjar tu sol, perquè clar, llavors hi ha baralles.
1: Molt bé. Sí, el tortell sí. M'agrada molt a mi. Amb mil fulles, eh?
0: Amb mil fulles. Igual que havíem parlat en programes anteriors de fer l'aperitiu en dissabte i tal, jo el tortell l'enfoco en diumenge al migdia,
2: sí,
0: i després
2: de
0: migdiada. Postre i després si pot ser migdiada.
1: Sí, bueno. Sí. És el que deia, més si ens el plantegem com el tortell del diumenge, sí. L'altra data que dèiem que es pot menjar tortell, que està molt seguida al calendari, Sant Antoni.
0: Sí,
2: sí, però això s'ha perdut bastant.
1: Sí?
0: Bastant, sí.
1: Bueno, clar, és que jo visc a Sant Feliu, ja clar. Sabeu, un lloc infame, sí. Però bueno, què vols, és el que hi ha.
2: I a Sant Feliu celebra el Sant Antoni.
1: Sí, el patró de Sant Feliu és Sant Antoni, llavors és el festiu, i llavors
2: vale.
1: Compra tortells, encara que caigui en dimarts és festa, o en dijous és festa. I passen els Tres Tombs, i foten el Vall de Plana, i el tortell és Sant Antoni. I aquí a Caldes, quan fan els Tres Tombs, també el tortell es porta molt, molt, molt, molt. Jo crec que el de Sant Antoni, fins i tot, més que el de Reis. Ojo, aquí. Jo et parlo aquí, en aquesta zona.
0: Com que veig que hi ha quòrum amb que us agrada...
1: Però són de brioix,
0: tortell...
1: En aquests dos casos.
0: Val. Com que veig que hi ha quòrum de que us agrada, el tortell de nata...
1: Oh, que bo.
0: Us pregunto, recordeu... A quina pastisseria o on heu comprat el tortell que més us ha agradat, que digueu, uah, d'aquest en tinc un record? No.
1: Jo sí, a Sant Feliu, tot i que era un lloc infame, però sí, sí, a la pastisseria Josep Bosch, que és com si entressis als anys 40.
0: Oh, aquestes són les bones, clar.
1: Que tots els mobles són de fusta,
0: que
1: tenen els anissos,
0: el taulell, allà...
1: Que jo he anat a l'Obrador perquè vaig fer un reportatge i vaig dir, hòstia, ensenyeu-me com foteu això els tortells i els tios, bueno, a les dues de la matinada pastant i tal.
0: I vas anar allà a les dues de la matinada?
1: I vaig anar a gravar-ho, tinc gravat tot. I un tortell excel·lent, la veritat. Sí, sí. No sé si és perquè el vaig veure jo com el feien i tal, i era molt bo, però d'aquest estil, parlem.
0: Jo recordo una pastisseria a prop d'on vivia quan era petit amb els meus pares, a l'Avinguda Mistral. No me'n recordo el nom de la pastisseria, però...
1: La no seria la Mistral.
0: Pues segurament, segurament. Segurament.
2: Sí,
0: segurament.
2: Segurament.
0: I allà sí que recordo el tortell de nata.
1: Allà
0: el tema
1: nata el toquen molt bé,
0: Sí.
1: A la Mistral el toquen molt bé.
0: El tortell de nata allà.
1: Lluc, tu què? Tu no, no?
2: No,
1: perquè tu
2: no
1: te'ls gastes. Tu només jales tortell si algú el porta. Aquí és l'únic que compra el tortell, el Sanauja i jo.
2: Sí. Segurament. No, però no tinc un... No
1: tens una referència amb això.
2: Hòstia, no.
1: Bueno, una mica el tortell, per qui no d'això.
0: I sí, digues, perdona'm.
1: No, dic com el fem. Si el voler. No sé com el fem, sinó com el fan. Perquè estarem un mic, encara que siguis molt bo cuinant, un tortell l'has de comprar.
0: Sí, sí.
1: Fer-lo a casa mai serà...
2: Bueno...
0: Però sí, o sigui, com a concepte el compres, això és veritat.
2: Sí, com a concepte el
1: compres. Has d'aparèixer amb la caixeta.
0: Clar,
2: us diré... Últimament he començat a ser l'encarregat d'elaborar els pastissos pels aniversaris de la gent de casa o amics.
1: Això és que ja tens

0: un edat fa i molt temps lliure. Eh?
1: Vaig fer, perquè era per un nen que va demanar un pastís d'Oreo, que em va quedar bastant bo, però a la meva dona, pel seu aniversari, li vaig fer una Sara.
0: Ojo!
1: Que,
0: mira, aquest és un dels...
1: Que no és fàcil, eh? I ho vaig fer absolutament tot i vaig quedar molt content del procés, tot i que la crema de mantega em va faltar un punt d'espessor, però bé.
2: Lluc.
1: Què?
2: Et demanem un tortell de nata pel balneari.
0: Sisplau, jo faré sí, un tortell. Sí, encarrega-li tu, Sanaúja, encarrega-li
2: ja
0: tu.
2: Ja està encarregat. Ara falta que ell el vull fer, però...
1: Jo faré un
2: encarreguem
1: tortell,
2: un tortell de nata.
0: Un tortellet, aquests a mil fulles, eh?
1: Sí.
0: Mil brioix, no.
2: No.
0: Anirà a comprar doncs, aquí, clar,
2: ara, ara aquí...
1: Però a fer el mil fulls és una putada, és molt difícil, eh?
0: No,
1: sí,
0: la pasta
1: tio,
0: de full...
1: Clar, tio, has de fer una massa i aplanar-la i plegar-la sobre
0: no,
1: ella mateixa.
0: No, però
1: i...
0: venen la pasta milhojas.
1: Ja, però no, llavors què? Monto
2: pues
1: la...
2: El mateix, perquè a més aquesta, no, no, no. Aquesta milhojas que dius tu també ja és rectangular, estàs perdent a la forma circular.
0: No, però bueno, li fots tu, fas les curves.
1: No.
2: Va, fem una cosa.
1: Si
2: I nosaltres li hem fet un encàrrec i el Lluc, evidentment,
1: veurem.
2: No li posarem exigències.
1: Veurem.
2: Fa l'encàrrec com ell consideri.
0: Et sembla, Lluc? L'important és que el portis.
1: Ja el faré. No, però jo si el faig, ho faig tot.
2: I el portes i llavors el dia que el provem aquí i expliquem a l'audiència
0: sí,
2: lo bo que està.
1: Vale.
0: Sí. Però estareu amb mi, que és una cosa que fa gràcia comprar-la.
2: Sí. No... I ho has dit tu abans, amb la caixeta.
0: Sí.
2: Arribar a casa amb la caixeta. Agafada per la part de dalt i com a màxim la part de baix, no fos cas que baixi cap avall.
0: La caixeta de les mones de Pasqua, eh? Aquest concepte.
2: Bueno, aquí podríem parlar de com es fa la nata i tal. Jo no en tinc ni idea. Jo tot el que pugui explicar d'això ho he buscat perquè jo he de cuinar. Cuinar postres? Cuinar encara
0: no.
2: Potser cuino alguna cosa, però cuinar postres...
0: No.
1: Nata, 35% de matèria grassa i el poc més o gens sucre que hi vulguis posar.
2: I a partir d'aquí remenar?
1: Patre-ho, sí.
0: Com a més sucre, més bo.
1: Amb varilles. A mà, suposo que antigament es feia a mà, amb un patador de varilles
2: sí.
1: I anar muntant la nata. Ara ja t'ho fan les... Sí, però no ho pots fer amb un tòrmic normal, eh? Necessites d'aquells que són com un dos varilles.
2: Perquè entenc que això fa un gir que no és circular o que...
1: Sí,
2: no
1: sé què fa,
0: no
1: però...
0: No, l'enginyer, eh?
1: Sí.
0: Nata, tio, nata. L'enginyer sempre vol anar un pas més enllà, eh?
2: Sempre.
0: Bueno, molt bé, no. Tortella nata al meu equip.
1: Sempre.
2: Ja ho tenim, eh?
0: Bueno, avui sí. Avui és un plat de cap de setmana. Què, Lluc, després de veure-ho, no?
1: I tant.
0: És un plat de cap de setmana. I amb això, tanquem la secció i ens n'anem cap als baixos fondos.
1: Som.
0: Cap a la radionovel·la.
2: El negre és el color.
1: En el capítol anterior...
2: La policia ha trobat més indicis i més proves en el cas de l'estàtua, on el mort és en Torralba. I a partir del que han trobat, marxen cap al polígon a buscar més proves.
0: Doncs sí, així vam marxar, així ho vam deixar la setmana passada. Cap on continua això?
2: La policia, marxen cap al polígon. Marxen cap a la indústria on va treballar en Torralba, l'home mort del conegut cas de l'estàtua. Quan arriben, demanen parlar amb direcció. Necessiten veure les instal·lacions, concretament els vestuaris. Un cop vistes les instal·lacions, hi ha una pregunta que pel sergent Pitu és crucial.
1: A veure, des del 1976 hi ha hagut algun canvi en les instal·lacions?
0: Home, sí, són molts anys i s'han fet canvis, s'han anat modernitzant.
1: I en els vestuaris?
2: L'estança és la mateixa, amb canvis, però sí, fa 50 anys que els vestuaris estan a la mateixa estança.
1: Doncs, porti'ns els vestuaris, sisplau.
2: Un cop entrats als vestuaris, van veure una porta. Mm. El sergent Pitu pregunta...
1: I aquesta porta?
0: Doncs és la que dona accés a les calderes.
1: Esperin un moment.
2: El sergent agafa les claus del cas de l'estàtua i les prova, i bingo, una de les claus obre la porta. Un cop dins de la caldera, encara quedava descobrir què obrien les altres dues claus. A l'estança de la caldera hi havia hagut un antic forn de secar que ara ja no s'utilitzava. Va agafar la segona clau, que no va obrir, va agafar la tercera clau i va obrir la porta del forn, i dins del forn hi havia una caixa. No podia fallar. La tercera clau havia d'obrir aquella caixa. I efectivament, la tercera clau obrí la caixa i dins hi havia una nota.
1: A veure què posa aquí. No podem permetre que desemmascaris el nostre secret. Callaràs per sempre.
2: Què era aquella nota enigmàtica? El sergent Pitu ho tenia clar. El 1976 hi va haver un assassinat en aquella fàbrica. El 1976 hi va haver un accident en aquella fàbrica que es va tancar com un accident. Per això, i la mort d'en Torralba, feia obrir una altra porta. Un bon treball d'investigació del periodista Roger Ramos, plasmat a l'article del diari que va alertar el sergent Pitus, s'explicava com en Torralba havia treballat durant molts anys a la fàbrica i com la seva vida havia estat lligada a la fàbrica, i amb aquests lligams arribàvem fins ara. Curiosament, en Torralba jugava cada dijous amb tres companys de feina de la mateixa fàbrica al dominó. Tres companys que ja hi eren el 1976. Treballaven tots junts. I continuarà.
0: Aquest Torralba... Bueno, hem dit que tenia una vida molt normal, però... Bueno, veurem cap on baixa.
2: Veurem.
0: Bueno, Lluc, ara no et queixaràs de la petanyeria de la policia, eh?
1: No, escolta'm, anat, eh? Vull dir, agafa una clau i obre un pany, eh? Vull dir, potser un orangutano ho sap fer, això.
0: Hòstia, de veritat, quin tio. Però són tres claus, sí, tres claus que hem obert.
1: Sí, no. I un nou... Sembla que ha assassinat sense resoldre.
0: Bueno, o accident...
1: Es va tancar com un accident.
2: Es va tancar com un accident.
0: Això de tancar sona com allò de venga, va.
1: Sí, casa sobreseído.
2: Correcte.
1: Una cold case, que es diu en anglès. Un caso...
0: És que és un tio modern, eh?
1: No, al revés, abierto.
2: Que
1: s'ha refredat, que no té... No ha acabat en lloc.
0: És que ara li agrada el true crime, el Lluc.
1: Sí, no.
0: Literal. Bueno.
1: Sí, m'agrada matar. Mosques i papallones.
0: Sisplau, truca la policia.
1: Mosques i papallones.
0: Bueno, molt bé, doncs aquí deixem aquest tercer capítol del Negre és el color. Recordem el títol d'aquesta primera radionovel·la que podeu recuperar, com diem sempre, en tot el programa al web de radiocaldes.cat. Podeu recuperar els dos darrers episodis i aquest tercer d'avui, i veurem si es tanca o no es tanca la setmana vinent.
1: Vale.
0: Veurem aviam què
2: passa. Ho veurem.
0: Doncs gràcies, Sanahuja.
2: De res,

0: Bueno, ja que avui no jugueu vosaltres a la música,
1: bé, bé, bé, m'agrada, m'agrada, m'agrada. Va, aquesta temporada ho recordo, que seguim centrant-nos en el dia 3 d'octubre, eh?
2: Sí, 3.
1: Però ho fem amb aquesta mirada local, parlarem d'una cosa de Caldes, amb aquesta mirada feminista, buscarem la dona del dia perquè ens hem cansat dels homes. Home. I que sempre s'emportin el protagonisme.
0: Sí.
1: D'això ens hem cansat. I finalment una mirada triocèntrica, perquè parlarem de coses que van passar el 2018, l'any que ens vam conèixer. Doncs va, tercer programa,
2: sí.
1: I la història de Caldes és collonuda.
2: Home.
1: Perquè no falla, sempre hi ha una efemèride interessant. Ara ho veureu.

0: Què és aquesta cançó?
1: Aquí hi ha un cantautor que es diu Juárez,
0: sí,
1: i que té una cançó dedicada a la plaça de la Vila.
2: A les tardes d'estiu arribaves pel carrer Pedro amb les teves trenes llargues.
1: Aquella plaça que hi ha davant de la majoria d'ajuntaments, sí, de Catalunya.
3: Sí. No és el cas de Caldes.
1: Ah, perquè avui us parlaré de l'Ajuntament de Caldes.
3: Home.
1: El 3 d'octubre de 1928, Caldes de Montbui va viure la inauguració oficial de la nova Casa de la Vila. Evidentment, l'actual edifici de l'Ajuntament a la plaça de la Font del Lleó...
3: Que no a la plaça de l'Ajuntament.
1: No.
0: No.
1: Perquè en això els calderins també som particulars, i a la nostra plaça de la Vila és a la plaça de la Font del Lleó, que tant representa la vila, no?
3: Aquest programa que porta el nom, sí, de la nostra ciutat.
1: Exacte. La inauguració va ser tot un esdeveniment festiu per al poble, presidit per les autoritats locals i comarcals de l'època, i va suposar la modernització de l'administració municipal en ple rovell de l'ou del centre històric i termal de la vila. L'edifici és original, l'edifici original s'aixeca sobre el solar de l'antic hospital de Santa Susana del segle XIV, segle XIV, fundat per la comunitat local. D'aquella estructura original es conserven elements estructurals, el nucli de la parcel·la i la petita capella de Santa Susana integrada en el conjunt institucional. Per aquesta nova Casa de la Vila, l'arquitecte barceloní Lluís Planes i Calvet... Li vam fer el carrer aquest o no? No ens sona, oi?
0: No.
1: No, perquè era barceloní.
0: Clar,
3: no té carrer aquí.
1: Va projectar un edifici d'estil noucentista monumentalista, propi de l'època de la dictadura de Primo de Rivera. Destacava...
0: Fins aquí?
1: Sí.
0: Recordo l'edifici i penso, ostres, estil noucentista monumentalista...
1: Ah, espera't. Perquè aquest estil, en aquell moment... destacava per una simetria clàssica, l'ús d'elements d'inspiració renaixentista catalana, un balcó institucional central i motius ornamentals en pedra que buscaven donar prestigi al poder municipal. Què passa, Sanahuja? Que als anys 90 es va fer una remodelació sobre la façana.
0: Acabàramos!
1: I... es va fer una profunda intervenció moderna realitzada pels arquitectes Josep Maria Esquius i Joan Maria de Ribot.
0: També sabeu els dos que a mi m'agradaria més l'estil noucentista que el d'ara.
3: Sí, bueno, a veure, vull dir, recordeu el d'ara, eh?
0: Per això.
3: Que teniu, a la ment.
0: Sí.
1: Aquesta reforma va substituir aquesta façana noucentista per una de nova amb pedra calcària, tons terrosos, amb grans obertures de vidre a la planta baixa per integrar visualment el vestíbul amb la plaça de la Font del Lleó.
3: O sigui, va al lletgí.
1: Exacte. L'efemèride del dia és: vam fer un ajuntament ben parit
0: i els anys 90,
1: època de...
0: Del totxo
1: i dels modernillos, sí, dels primers modernillos, la vam potser espatllar una mica.
3: Bueno...
1: I ara marxem cap a coses que han fet, dones que han fet coses importants. Marxem cap als United States of America per parlar d'una dona clau per a l'educació i els drets de la comunitat afroamericana. Ho farem amb aquest tema, que és la versió original d'aquest tema que a tots ens sonarà. Mira quin country, Sanahuja, t'encantarà.
0: Mm-hmm.

0: Bueno,
1: hòstia, Roger, tio. Això és el...
2: És original? Està original?
1: La versió original era un country. Després amb la pel·lícula i amb tot això. Doncs
2: m'agrada molt aquesta original.
1: És molt
2: perquè
1: maca.
2: A vegades hi ha cançons que t'agraden d'original i quan escoltes alguna versió dius, hosti, quina versió més xula, no? Però
1: o al
2: en
1: revés,
2: aquest cas...
1: coneixes la versió i quan escoltes l'original dius, no, m'agrada la versió.
2: Sí, sí.
1: Però
2: no, no, aquesta,
1: molt guai.
2: Molt guai, sí.
1: Cantada, evidentment, bueno, cantada i feta per Dolly Parton, que fa un mes i mig, dos mesos va morir. Que és una dona que es va preocupar molt perquè nens i nenes americanes tinguessin sempre un llibre per llegir, i és una cançó que em sembla més maca, com dèiem, que la versió comercial que coneixem de la pel·lícula.
2: Estic totalment d'acord.
1: Però avui no parlarem de Dolly Parton, però parlarem d'una docent, activista i defensora dels drets civils nord-americana, la Mary McLeod Bethune, que el 3 d'octubre de 1904 va fundar l'Escola Literària i Industrial per a Nenes Negres a Daytona Beach. Però fins aquí aquesta fita, que recordem avui, va haver-hi un llarg camí per arribar-hi. La Mary McLeod va néixer el 10 de juliol de 1875 en una petita cabana de fusta a Maysville, Carolina del Sud. Va ser...
0: A veure, què passa aquí?
1: Va ser la quinzena de 17 germans.
2: Colla. Molt bé.
1: Vale. I la primera de la família en néixer en llibertat, ja que els seus pares, el Samuel i la Patsy, i germans majors havien estat esclavitzats.
2: Déu-n'hi-do.
1: I després de l'evolució de l'esclavitud, la seva mare va estalviar treballant per als seus antics propietaris fins a poder comprar 5 hectàrees de terra per conrear cotó. Tota la família treballava al camp, però ja ho feien per ells mateixos i no per uns amos, mm-hmm, que no els pagaven ni un sou. Als 9 anys, la mateixa Mary ja era capaç de recollir fins a 110 quilos de cotó al dia. Una nena capaç d'afrontar aquesta duresa havia de ser capaç de tot. Perquè a part de recollir cotó, aquella nena acompanyava la seva mare a netejar les cases de les famílies blanques locals. I en una d'aquestes visites, mentre estava a l'habitació dels nens, la Mary va agafar un llibre i una nena blanca li va prendre bruscament de les mans dient-li, deixa això, tu no saps llegir. Això és el que jo he trobat a les fonts. Segurament li va dir, deixa això, negre de merda, que els de la teva raça no saben llegir. Però diguéssim que,
0: suavitzat,
1: sigui com sigui, aquest rebuig va canviar la seva vida. La Mary es va adonar que la diferència real entre les oportunitats de la gent blanca i la gent negra era l'accés a l'educació i a la lectura, i va decidir que aprendria a llegir, fos com fos. L'oportunitat va arribar quan una missionera va obrir el Trinity Mission School, una escola de classe única per a nens negres a uns 8 quilòmetres de casa seva. Com que la família només podia permetre's enviar un fill, van escollir a la Mary. Va caminar aquells 16 quilòmetres diaris, anada i tornada, durant anys, i en tornar a casa cada vespre ensenyava als seus germans i pares tot el que havia après durant el dia. Per tant, no només va aprofitar per aprendre ella, sinó per fer aprendre els seus germans.
0: Va transmetre, no?
1: Exacte. Uh-huh. Després va continuar la seva educació gràcies a beques, a Scotia Semire, bueno, a internats, beques, on es va formar en un entorn acadèmic on hi havia barrejats blancs i negres. I un altre punt d'inflexió va ser quan va anar al Moody Bible Institute a Chicago amb intenció de convertir-se en missionera a l'Àfrica. Però clar, la Junta de Missions va dir, no els hi entrava al cap, no la van acceptar com a missionera a l'Àfrica perquè deien, com vols que una missionera sigui negra? No tenia lògica per ells. Anàvem a Àfrica a evangelitzar els negres. Per tant, no, com enviarem
2: un negre,
1: a una negra?
2: Que l'evangeli un negre no podia ser.
1: Però aquesta negativa, aquest refús, novament va motivar la Mary, que va redirigir el seu propòsit en el seu camp de missió. No seria l'Àfrica, sinó al sud dels Estats Units, on la comunitat negra continuava patint la segregació, la pobresa i l'analfabetisme. I va començar a treballar com a mestra a Geòrgia i Carolina del Sud, on va aprendre del treball de la també educadora Lucy Craft Laney, i allí va constatar que l'educació de les nenes i dones joves era l'eina definitiva per transformar la comunitat sencera. aquest projecte la portaria, com us he dit abans, el 3 d'octubre, un dia com avui, de 1904, a fundar la seva pròpia escola a Daytona Beach, el primer pas per convertir-se en una figura monumental de la lluita pels drets civils. Va arribar a ser consellera del president Franklin Roosevelt i fundadora del National Council of Negro Women. Un tros de dona.
0: Home, déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Home, potser amb la que portem de temporada, ja en portem tres. Jo crec que...
1: Sí, sí,
0: com
1: sí.
0: L'any passat feies amb els Sants.
1: Sí. Correcte.
0: Jo crec que amb les dones...
2: Aquestes
0: dones potents.
1: Sí, sí, sí,
0: més
1: potent.
0: Que volar 200 metres
1: sí,
0: a 2
1: sí, sí, sí, sí,
0: metres d'altitud.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Que, bueno, que està bé, com a pionera, però, home, una tia que va saber veure la necessitat de l'educació per la seva comunitat...
0: que va seguir després d'hòsties i hòsties. No, sí. No. Vols,
2: sí, sí,
0: ser,
2: sí.
0: Vols llegir? No. Vols anar al col·le? No. Vols anar a l'Àfrica? No.
1: I a més que, si et fixes, durant tota la història, les figures que l'han marcat positivament han sigut dones, mm-hmm. I les que l'han marcat negativament han sigut els que li han dit no, tu no pots fer això, mm-hmm. Doncs
0: han sigut
1: homes i les que...
2: Sí, sí.
1: Llavors, sí, sí. Una dona molt destacable. I va... Anem a coses menys terrenals. Una altra versió original, Sanauja.
2: Aquesta és original?
1: Sí, tampoc és la més comercial que coneixem.
2: No, aquesta és... We get it almost every night. Aquesta és molt xula. Perquè és veu, o sigui, és menys industrial que la que coneixem.
1: Correcte.
2: Molt menys industrial, és molt xula aquesta.
1: Sí, mira, avui era el dia de les versions originals.

0: Dancing in the Moonlight, a la llum de la lluna. I parlarem d'una lluna que no és la nostra, el 3 d'octubre de 2018, l'any que ens vam conèixer.
1: Sí, home.
2: Sí.
0: Un equip d'astrònoms de la Universitat de Columbia va confirmar a través d'observacions del telescopi espacial Hubble la probable existència de Kepler-1625b i la primera exolluna, una lluna fora del nostre sistema solar que mai s'havia detectat. Es tracta d'un cos celest gegant de la mida de Neptú, unes 4 vegades el diàmetre de la Terra, perquè us feu una idea, i que orbita al voltant d'un exoplaneta gasós a 8.000 anys llum de la Terra.
1: No hi arribarem, eh?
0: No,
2: no,
0: no, no, no, no.
2: Ni aquells que tenen ganes d'arribar molt lluny, eh?
0: No.
2: Aquells
0: no,
2: blancs, no, no, ricachons que parlàvem...
0: Tampoc,
2: no, tampoc hi arribaran.
1: No, no, s'hi acostaran.
2: No, no.
0: A veure, està clar que un telescopi no pot fotografiar directament un objecte tan llunyà. Els astrònoms van analitzar la llum de l'estel anfitrió mentre el planeta passava per davant. Quan el planeta gegant tapava la llum de l'estel, la brillantor d'aquesta baixava dràsticament. Jo li vaig dir a la IA, explica'm això bé que no ho acabo d'entendre. I em diu, imagina't que estàs mirant un far llunyà a la nit i algú passa pel davant caminant. Cada vegada que la persona passa per davant, baixa la intensitat de la llum. I el far es tapa un moment i tu veus que la llum fa com una baixada de brillantor. I això és l'anomenat mètode de trànsit. Nois, com un eclipsi.
2: Clar,
0: vaig pensar, com sabien que hi havia una lluna orbitant al voltant d'aquest exoplaneta gasós a 8.000? Perquè
2: de tant en tant,
0: sempre amb la mateixa periodicitat, la llum d'aquest exoplaneta es tapava, per tant, diguéssim, s'eclipsava.
1: Oh, l'eclipsi, menys mal que ja ha passat, eh?
0: Sí. Ja està, i llavors ja sabem que hi ha una lluna amb un nom Kepler...
1: Kepler 1625b.
2: Kepler era... Ja buscarem, perquè no me'n
0: recordo. Devia ser un astrònom, no?
2: Un astrònom, sí, o sí, un físic, sí, sí.
1: Bueno, bé.
0: I si et sembla, Roger...
1: Bé. Em sembla, aviam què.
0: Passem de la llum...
1: Sí.
0: Al vent.
1: Ah, sí, home.
0: Sí?
1: Sí.
0: A veure si el Sanau ja...
1: Sí.
0: Ens sap trobar-lo del vent.
2: Diguem si alguna
0: cosa... Prepara la bufada, mora, estàs molt nerviós.
2: Diguem si alguna cosa... No, t'explicaré què passa. Que aquest any estem intentant... o aquests primers programes hem anat a l'estudi 1 i els hem fotut les cadires, que no ho saben, ara ho diem aquí.
0: Sí.
2: Llavors, tenim les cadires més còmodes.
0: Ara les tornem, eh?
2: Sí, sí, tranquils, tranquils. Nosaltres som de segona, però amb qualitat de primera.
1: Com el Girona.
2: Exacte. I es mouen més aquestes cadires, són més còmodes.
0: Sí.
2: Llavors em moc més.
0: Bé,
2: digue'm si alguna cosa de les que he dit abans, he dit alguna xurrada o...
0: No.
2: El vent és vent.
0: Està relacionat amb el vent.
2: Això està clar.
1: Sí.
2: Tira, Sam, tira-la.
0: Sí? Tira-li,
2: tira-li, Sam.
0: Tu sents vent?
2: Sí, però hi ha alguna cosa que fa... Que hi ha algun motoret, hi ha alguna cosa aquí. No serà...
1: Va, tira-ho.
2: No serà una hèlice d'algun... d'algun avió, una avioneta que fa vent.
0: No vas lluny. Però s'han de tenir ganes de pensar que l'hèlice d'un avió fa vent.
2: Val.
0: S'han de tenir moltes ganes.
2: S'han de tenir moltes ganes, no sé
0: de pensar que és una hèlice d'un avió que fa vent. El concepte fer vent ja l'has trobat, ja t'hi has encaminat. Fa vent.
2: Val. No serà un d'aquests parapents amb hèlice?
0: Bueno, jo estic amb els braços oberts, escandalitzat, com pensant, però per què es complica tant?
2: Perdó, vale, torno a escoltar.
0: A part de les variacions a l'atmosfera que fan que el vent es generi en el nostre sistema terrenal, quina altra cosa...
2: Ventilador.
0: Va!
1: Bueno...
2: Un ventilador.
1: I enfila més prim.
0: Exacte. Un ventilador.
2: Clar, pot ser de sostre.
1: Ja està. Mira, s'ha acabat, just s'ha acabat el so. Bueno, està bé. Jo t'anava a dir, home, després d'un tortellet i una bona menjada, un bon company, eh? A l'estiu.
2: Sí.
1: Va tirar de sostre sí. I...
2: Totalment, totalment, sí, sí.
1: Bueno, bé.
0: Home, sí, bé, però el tio s'ha hagut d'anar molt lluny.
1: El parapent de...
0: Exacte.
1: Bueno, escolta. S'ha de provar, eh?
2: Això és imaginació, això és imaginació.
0: Exacte. Per què era actualitat fa un mes i mig? Per fotia una calda de collons.
2: Ja, sí, sí, que els utilitzàvem tots cada moment.
0: Sí, sí, sí.
2: Entès, entès.
0: Bueno, hi ha gent que a casa seva té aire condicionat i llavors no saben el que és un ventilador. Jo tampoc, jo tampoc.
2: Jo tinc les dues coses, he utilitzat les dues coses i de fet,
1: I perquè no tenia més.
2: I de fet depèn de com, jo prefereixo el ventilador de sostre.
0: Jo també.
1: Sí, normalment.
0: Molt bé.
2: Bueno, doncs... fet.
1: Oh, dic, bueno, no fotrem aquest debat el 3 d'octubre.
0: No.
1: No seria molt pertinent.
2: No, sí.
1: Escolteu, la setmana que ve... Festa Major Caldes i ja comença, eh?
0: Ojo! I hem de fer alguna cosa especial
1: això...
0: o bàsicament no farem programa?
1: No ho sé. Vale, no sabem encara.
0: Ja ho veurem. Hem de resoldre la radionovel·la.
2: Sí,
1: bueno,
2: sí.
1: Home, sí.
0: Hi ha Festa Major i assassinat.
2: Imagina't.
1: Ojo, no... no hi hagi alguna sorpresa aquesta Festa Major. Mireu bé pels carrers de Caldes i no aneu al polígon de nit. Aneu al polígon. Bueno, doncs ja està, ja ho tinguéssim. Tercer programa d'aquesta temporada, 1er d'octubre, 2er de la tardor i 105 de la història, diguem.
0: I ja està.
1: Tot
2: fet.
1: Tot,
2: tot.
1: Doncs res, senyors,
2: esperant
1: va.
2: Esperant el següent.
1: Nosaltres ho deixarem aquí, que ens quedem ja sense temps i la setmana que ve us esperem puntuals, com sempre, dissabte a les 9 del matí, si no hi ha cap canvi, aquí estarem.
2: Director, si hi ha algun canvi, digui-ho quan abans, sisplau.
1: Exacte. Bueno, va, que vagi molt bé, que veu de gaudir el cap de setmana. Adéu.
2: Adéu. Adéu.
0: Adéu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: bona tarda a tothom. Tornem a estar aquí, ja a octubre, un programa més de l'esport que vull.
1: I avui... Estic suant ja, tio.
0: Explica, perquè ha arribat just ara.
2: Ja sembla que soy el cojito, nen. Soy el cojito.
0: Però també, per comentar també que estem amb l'Albert, el nostre company de l'esport del partit que vull.
2: Un conegut del programa.
0: I un convidat que, bé, més tard ja presentarem i tot, sí. Val, en uns minuts. Explica.
3: Mantindrem la incògnita.
2: Uah, tio, estic fatal.
0: Sí?
2: Estic fatal, tio, que trigo 3 dies laborables, bro, del pàrquing aquí. Estic fatal, el divendres jugant al partit de la Lliga Social aquesta que fem. Sí, partit dur. Em vaig deixar el genoll enrere, tio, i fatal. Fatal, que no puc ni recolzar la cama. Però bueno, dimecres tinc una ressonància, aviam què tal.
0: Bueno, no sé. Com a mínim has pogut venir, que sí, sí. Fins fa unes hores...
2: S'ha de valorar el compromís aquest, eh?
0: Compromís, però fins fa unes hores tu no anaves a venir avui.
2: Bueno, jo anava amb les oques, bro.
0: Amb les oques. Però bueno, al final s'ha cancel·lat i l'obres això que tenim aquí, per sort.
2: Sí, però bueno, el compromís ja, està aquí.
3: Hi ha una mà negra,
2: eh? Que no em porta la limusina.
0: No em treguis els cascos, tio.
2: Però no, està musicón? Ah, oques, gràcies. Mira, és que no sé ni quina música foten. Mare mía.
0: Bueno, perquè no sàpiga tan greu. Clar, la fan és l'Anna. D'oques grasses, tu no tens ni puta idea.
2: Que va, jo voy ahí. A mi m'han dit un bocata gratis.
0: Bocata gratis?
2: I vaig allà.
0: Bocata gratis?
2: Et vens?
0: No.
2: M'has de pagar 50 euros de l'entrada.
0: Ah, bueno.
2: Burro.
0: Pues que vols gratis no és, però bueno. Avui portem diferents coses, tio. Tenint en compte que ha sigut un cap de setmana marcat pues, per les cancel·lacions de tots els punts de la majoria de partits.
2: Bueno, però ja ens va bé aquestes coses, sí. per dinamitzar una miqueta el programa, perquè si no estaríem
0: fotuts. Sí, per això, que malgrat que les restriccions estem totalment d'acord amb elles, però després passa el que passa...
2: Jo no.
0: Ah, bueno.
2: És broma.
0: Però, tot i així, doncs, teníem un plan de cap de setmana ple d'esport, perquè de la mateixa manera que la setmana passada vam dir que ningú jugava aquí pràcticament, aquest cap de setmana jugava quasi tothom.
2: Ja, era molt guai.
0: Pues, ens hem quedat sense hoquei, de masculí, sense futbol gran, sense bàsquet.
2: Sí, abans d'entrar en matèria, què fots al meu lloc?
0: Tio, no arribava, no arribaves, tio.
2: Però
0: no
2: arribaves.
0: I si vols, l'únic lloc que pot comunicar amb el Jordi el deixem lliure fins que tu arribis. Però tu qui et creus? Però tu qui et creus, el teu lloc?
2: La mare que et va parir.
0: No veig el teu nom, aquí.
2: Bueno,
0: allà quan,
2: ja el posaré, ja.
0: Després, si vols, te'l canvio.
2: Bueno, presentem al company o no? O encara no?
0: Sí, no, per mi li fotem ja, la veritat. Perquè...
2: Però abans... Bueno, és que jo estic fotut i a sobre em porteu un culer aquí. És broma, és un perico jo.
0: Però sí.
4: Sí, ja m'ho hem dit, l'entrada ja ho posava. Però al tanto que hi ha un perico per aquí. I vale.
3: Sí, això s'en suma, és que això s'en suma des
4: d'allò. Sí, clar, si no té gràcia.
2: No, no ets un culer qualsevol, tu. O sigui,
3: el culer... l'olor a derrota, eh?
0: Perdoneu, abans de parlar diguem qui és, no? No sé, està aquí parlant. Sí. Joan Cortés,
4: sí.
0: Secretari, no? Si no m'equivoco, sí. De la penya Blaugrana de Caldes.
4: Correcte.
0: Benvingut i gràcies per venir.
4: A vosaltres. Gràcies. Per invitar-nos i per deixar-nos parlar una mica aquí. I... Sí. No em tocava a mi, estic una miqueta aquí fònic el d'això, però en fi...
0: Final,
4: cap problema.
0: Final, qui ve és qui li toca.
4: Per xerrar coses d'aquestes que veig que sou molt,
2: sí, bueno.
4: Molt de la broma, més o menys.
0: Sí. Vull dir, però, sí, bé, si ens passem, bé. Ens ho dius, eh?
4: Vull dir, lo de la ferida o amb el gest és en sèrio.
2: No, això sí.
0: Ah, sí, no.
2: És l'únic d'avui que
0: no som tan, no som tan pallats.
2: Malauradament, sí, ojalà fos broma. Però...
4: I el genoll, a més.
2: Sí, tio.
4: Això és...
2: És malparit.
0: Fotut, sí.
2: Però bueno, aviam, esperem que no sigui gaire cosa.
4: Molt bé.
0: Què t'anava a dir? Com senten aquests 50 anys que es diuen ràpid? Com ho heu viscut des de la penya?
4: Doncs molt bé i molt malament. Malament no està ben dit, però em refereixo que és una feinada impressionant organitzar-ho, perquè volem fer això altre. Vull dir, ell, el president, va parlar primer amb el alcalde, li va dir sí, tranquil, que t'ajudarem amb el que sigui, tal, igual, molt bé, vinga. Tenim una reunió amb tot el que teníem intenció de fer, que desgraciadament no s'ha pogut fer les coses a l'exterior per degut al
2: mal temps.
4: I bé, tot molt bé, però després bé els papers.
2: El papeleo,
0: la burocràcia,
4: és
3: inevitable, clar, sempre.
4: I al final diríem, no estàs acostumat a fer-ho, aquest tipus de burocràcia, i quan la tens, vull dir, vas a l'Ajuntament, tens gent molt competent, t'ajuda, sí, però sempre hi ha allò, m'entens? Però però bé, la veritat és que daríem molta feina, a part d'això, organitzar i tot això, molta feina, però al final ha acabat molt bé. Llàstima que, ja dic, no vam poder fer, diríem, la cercavila del dissabte, que era una cercavila embatucada, amb els geganters també, i al final acabàvem amb els diables, a la plaça Moreu, i el príncep, el Sergi Príncep, i molt bé, però només vam poder fer el Sergi Príncep i una miqueta de volta amb els caps grossos i demés, però bé.
2: Quines són les activitats que feu normalment allà a la penya?
4: Activitats, la bàsica doncs és, que ara no ho fem, és organitzem, diríem,
2: busos
4: per anar al Camp Nou. Des de que hem passat a Montjuïc, doncs llavors la gent s'ha desentès, no? No sé per què, perquè en fi, si ets del Barça, no? Vull dir, jo si tant més anar al Camp Nou com anar a Montjuïc. Jo potser perquè sóc de Barcelona i em moro de calor, no? Però vull dir, no, és que
2: el culer de veritat hauria d'anar tan fos
4: al Montjuïc, home, aquí. Al principi sí, els primers dos partits dius, vas en cotxe, com on t'ho deixes, no sé què, però molt ben organitzat, i la veritat que, i com que la gent 20 o 30 que venien sempre, doncs no, allà ens van dir que no agafarien el passi, i llavors vam decidir, doncs, no fer-ho. Sap greu, perquè hi ha gent que diria que no eren d'aquestes, 5 o 6 o 7, diu, encara no ho he iniciat, no. I part d'això, doncs, fem els partits del Barça, diríem, a la penya,
0: al local aquell que teniu,
4: sí,
0: no?
4: I després fem sortides culturals, esportives no, però culturals sí, i de menjar, i doncs el Delta o el Tren del Ciment o l'altre dia vam anar a Pals, vull dir, molt bé, vull dir, i normalment s'apunten gent gran que encara no siguin socis de la penya, i però clar, quan ells el que volen és que els agafis amb un bus, yeah, el portis aquí, els expliquis tot, i
0: ho volen fàcil.
4: Clar, és normal.
3: El concepte és molt bo, eh? Dinar,
4: sí, sí,
3: viatjar i veure, i futbol, tu.
0: Sí. Entrebada de xoriço. Eh?
4: I llavors fem aquestes sortides també, i per què més? Què més? Pues per Nadal fem la típica loteria. I,
0: sí, això és l'últim mode de les
3: caricatures aquelles també.
4: Sí, del Toni Font, i bé.
0: Quants,
4: bàsicament.
0: Perdona, quants membres sou ara mateix?
4: Ara actualment som uns 180 i tants, no sé si 88 em sembla que són, 188.
0: I el rècord quin ha sigut al llarg d'aquests 50 anys? Quin ha sigut el moment,
4: doncs,
0: més àlgid?
4: Jo quan vaig entrar, que fa uns 12 anys o 13, doncs érem 240 o una cosa així, eh? El que passa que a partir de la pandèmia i de Montjuïc, la cosa s'ha refredat molt, s'ha refredat molt.
0: Sí, costa que la gent s'apunti, el jovent s'apunti.
4: Sí, perquè abans què passava? Feien dos autocars, sempre estava ple. Per què? Perquè la gent, doncs, la portaven, però ara diríem, jo ho entenc, la gent jove com se diu això? Té possibilitats de fer-ho d'una altra manera, no? És dir, llavors què? Pues, o té cotxe, o aquí, s'ajunten, van a veure el partit igualment, però per al seu compte, m'entens? Llavors, això ha generat, doncs, que ser de la penya, pues, està bé, però...
3: No, però sempre té uns avantatges ser d'una penya, ser soci, i a més ser soci d'una penya, no? Té uns avantatges,
4: sí, això sí.
3: A l'hora de les entrades, a l'hora de
4: sí,
3: moltes
4: sí,
3: coses.
4: Sí, per
3: no?
4: exemple, sobretot el que és interessant és amb les entrades de fora, m'entens? Entrades de fora, sí, aquestes que valen 30 euros, tu et pagues el viatge, naturalment, però aquestes, si vas des d'una penya, doncs valen uns 30-40 euros, vull dir que és quasi bé gratis.
3: Per sorteig i tot això de finals també és més
4: també,
3: fàcil d'aconseguir, en teoria, no?
4: Ara costa més, bueno, però vull dir, i hi ha algun soci, doncs, que sí, que diu, m'he apuntat això. Llavors nosaltres el que hem de fer és fer el seguiment, em toca a mi fer el seguiment, sí, correcte, i si, llavors, si la demanda és més del que hi ha, doncs llavors també fa el típic sorteig, a partir del número tal, doncs tants, no? I si toca, pues fas les gestions i ja està.
2: Teniu presència als desplaçaments?
4: Sí, sí.
2: Guai, guai.
4: Sempre som, hi ha un parell o tres que n'hi ha un que falla mai, pràcticament. I pues, ella té un parell d'amics i a vegades hi van, a vegades no.
2: I teniu alguna pancarta o alguna cosa per posar...
4: Ah, no, això no.
2: No. És que hi ha moltes penyes que és típic.
4: Que és interessant. Home, sí, jo si, pues, si no hi anés aquest soci sol, que hi anessin dos o tres o quatre, llavors, però clar, va sol. Pues,
2: I al Camp Nou no la poseu, tampoc?
4: No. Al Camp Nou cadascú va pel seu cantó. Uh-huh. No fem grup, per dir-ho. Uh-huh.
3: Quines finals ha tingut presència la penya calderina?
4: Ara vull dir, sobretot la més important que jo recordi va ser el Camp Nou contra l'Atlètic Club. Vull dir, les anteriors sí que s'han fet, no? No sé si tu saps si...
0: Però expliquem als oients que aquí en el programa ha entrat un altre membre de la penya, el tesorer, si no m'equivoco.
4: El tesorer, sí.
0: Bona tarda, merci per venir.
5: Bona tarda.
4: I
2: el que porta els calés, eh?
4: Jordi Soleil,
5: sí.
4: Jordi Soleil.
0: Perfecte.
4: I aquella sí, aquell vam anar força gent, vull dir, vam omplir fins i tot un autocar per anar al partit. Però les anteriors sí que doncs, havíem anat, jo no hi era encara per això, però havíem anat a Castelló, havíem anat a Madrid, em sembla, també. Vull dir, 3 o 4 o 5 llocs també d'aquests que omplíem un bus i cap allà. Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do. I jo, tornant als actes que vau fer, que ho vam comentar aquí, de fet, sí. I també ho vam comentar a la retransmissió que vam fer a la nit d'esports, que vau rebre un premi, per cert, vaig veure que vau organitzar un torneig, no sé si es va poder jugar o no al final, torneig.
2: Ah, triangular, no?
4: Sí, triangular. Sí que es va poder jugar, sí, vam jugar aquí
2: de futsal.
4: Al futsal, sí, correcte.
0: Aquí, qui participava?
4: A les cremades. El Comitè d'Acció Caldes, nosaltres... I la penya...
5: De Barberà, correcte.
4: Va estar força bé. Vaig estar pràcticament veient de tot, perquè després... he d'anar aquí, he d'anar allà, vull dir que fent mirant d'organitzar les coses, però bé, va anar molt bé, i ell va guanyar la penya. No?
0: Sí.
5: Ah, sí? Sí, vam guanyar.
0: Sí. Va haver-hi localia una mica, o...?
4: Això que el Barberà juga a segona divisió. Van venir, quan els veies córrer dius, ui, aquests i els d'aquí doncs, són més veterans, i la primera part pim pam, 3-0 fort nostre, eh? Vull dir que va ser
2: no vols dir que va fotre allà collarada?
4: No, però
0: arbitre comprat, eh?
4: Però jo, clar, veies aquella gent que eren, doblaven el 12 o 14, vull dir que són professionals, quasi bé. No són professionals, però sí que són, que s'hi dediquen, eh? I a la segona part, clar, devien sortir els més bons i d'això, i van empatar 3, mira, cosa que passa. I amb els penals, vam perdre els penals.
5: Sí, vam perdre els penals, sí.
4: Però després, com que vaig guanyar el següent i amb aquest devien empatar, doncs no sé com va anar això, per gol aparat i d'això. Bueno.
5: Sí, per més gols.
4: Allà, sí que sí, potser s'hi va posar a la porta.
0: Va venir algú, per cert, així representant del Barça o alguna personalitat relacionada amb el Barça?
4: En el dinar d'ahir, sí. Va venir el Juste, el vicepresident. Després hi havia
3: Joan Gaspar,
4: molt bé.
3: L'Essenci també. Però és que ara em venen al cap tots.
4: Sí, l'Essenci també, molt bé. I qui més hi havia aquí? Aquell...
5: Va venir el tercer entrenador també.
4: Això, el tercer entrenador del Flick. Va. I el Flick,
3: aquest és el que és de Palau, si no m'equivoco.
4: Sí, el de Palau, no? correcte, Palau. El Blanco.
5: Sí. Blanco, sí.
2: I... Què està sonant de fons?
3: Marita, el millor club del món, està sonant. Home, què t'esperes?
2: Quan acabi m'avisa, Jordi. Fes-me una senya o alguna cosa.
4: No,
2: és broma, és broma.
4: Ha sigut un núvol d'aquests que passen per mi.
2: Ara passen molts, eh?
4: I, no, van venir... D'ells vam fer una taula molt, molt interessant.
5: Sí.
4: La veritat és que... Molt interessant.
5: Té molt de pes, la taula, la veritat.
4: Sí, molt de pes.
3: També hi havia, pel que he parlat aquest matí amb el Jaume Coy, el president de la penya, hi havia jugadors actuals del Barça, hòstia, que són d'aquí, de Caldes.
4: Sí, tant de hockey, com de bàsquet, com de futbol.
3: Hockey tenim el Llorca, per exemple.
4: Futbol sala. Era futbol sala o futbol?
5: Futbol sala.
4: Futbol sala, això.
3: Sí, cadet, el Nil Pou, cadet d'hoquei, el Marc Bansal, cadet de futbol sala, i l'Arnau Burgada, del bàsquet.
4: El bàsquet, sí.
3: Tres promeses calderines, a més del Llorca, que són la Nissaga, que és el sí, pare sí, que va jugar, que sí, ara, sí. Si no recordo malament, està al cos tècnic o fa alguna també, sí, és, i el Llorca, que és jugador.
4: Els antics, els antics jugadors, paren...
3: Sí,
4: algú, sí, sí, sí. Molt bé, clar.
3: O sigui, Déu-n'hi-do, la presència que hi ha de Caldes al Barça.
4: Sí, sí. A més a més, ahir em vaig enterar d'una cosa que no sabia, que el Juste és fill de Caldes. I el Joan Gaspar també. És dir, és el, jo diria que és l'únic que ciutat, poble, el que sigui, doncs, que ha tingut dos presidents del Futbol Club Barcelona.
0: És fort això, no ho sabia.
4: Sí. Va néixer a Barcelona, però clar, ell és fill d'aquí. Llavors, clar, a vegades com neixes a Barcelona et posen en nascut a Barcelona, però ell representa que és fill d'aquí. Bueno, en fi,
0: cada setmana descobreixo alguna cosa d'aquest poble.
3: Jo no ho sabia.
0: Cada setmana. Història, la setmana passada portem un tenista campió del món, que és de Caldes i ningú ho sabia.
4: Ah, sí, ostres, és veritat.
2: Sí, aquí, guanyador del Jusopen.
0: Del Jusopen Júnior, dobles, que és de Caldes de tota la vida, vull dir que va venir el seu avi a recollir el premi i tot. Ah,
2: sí,
0: vull
2: sí,
0: dir...
2: sí. Va estudiar a l'escola Pia, igual que nosaltres.
0: I no ho sabia. Sí. Ja descobrim que dos presidents tenen orígens...
3: Per això és interessant l'esport local.
2: Hòstia, però és una mica raro que estiguin a... Vull dir, el Juste i el Gaspar estan a la Junta, no entenc?
4: No, el Gaspar no està a la Junta. El Juste sí, ara és vicepresident, però quan es va, diríem...
0: En funcions,
4: en
0: no?
4: En funcions, sí, va fer funcions de president, no, però després no, president, perquè la Porta va convocar eleccions. Llavors, quan convoques eleccions, has de plegar. I perquè no et consti, perdona, perquè no et consti que aquell mes, diríem, com un any de president... Llavors deixes que faci present un altre i en tot et partes, llavors no compta allò mateix, només compta a partir de l'1 de juliol.
3: És que ells al Gaspar potser no el coneixen perquè sí, són massa joves i no el van patir tenir, en el seu moment.
4: Deu tenir 84 anys o una cosa així.
3: Va ser gran ja el Gaspar.
4: Molt bé.
2: A mi em sona, però...
4: Però de veritat, molt bé.
3: Vosaltres jo crec que no havíeu ni nascut. Quan era president va ser el 2001-2002, per allà,
0: doncs no.
3: En aquell vols...
0: Justament no som del 2003. Sí, no. O sigui que
4: no.
2: Tu sou no havíeu nascut.
3: No havíeu nascut o éreu molt petits, si no ho va patir.
4: Però ell ho diu, eh? Ell ho diu.
3: Sí, sempre va dir a les entrevistes, no s'ha amagat mai.
5: Ahir ho va dir ben clar, eh?
4: Sí.
3: Ho va fer malament, no s'ha amagat. Sí. És el bo, bueno, s'ha de reconèixer al final.
5: Sí, va utilitzar la paraula, inclús nefast, va dir ell mateix.
3: Sí. Jo l'he escoltat a les entrevistes dir-ho i, ostres...
5: La sinceritat parlant de tot,
3: sincer,
5: no?
3: Sí,
5: exactament.
4: Ells reconeixen el que és i s'acaba la història. Això diu que un culer com ell, pocs, eh? Diu, però, vull dir que...
3: Recordo els fitxatges d'aquell any, de l'any del Figo, l'Overmars, el Petit, el Bogarde, no sé si era d'aquell any també o l'anterior, però aquells...
4: Ostres. Va fitxar tres, vull dir que...
3: L'Overmars, 6.000 milions de l'època, que era allò, l'època era una animalada.
4: Els van donar molts calés, allò.
3: Sí, els 10.000 de Figo.
4: 10.000 de Figo, sí, pagats per la Banca de Madrid, o com se diu, no?
0: I després mira'l, el Figo. Tants diners per res, eh? Per res no, per el que va fer, però... El porc Figo.
3: El tio va s'ho va fer bé, mira.
0: És que sobre és, bueno, no vull parlar, no vull
3: part, jo vaig estar al Camp Nou però... en aquell dia i...
2: El que vas estar aquell dia?
4: El del porc.
0: Estàs dient que li vas tirar tu el cap de porc?
3: No. Jo vaig estar uns anys allà treballant en un bar d'allà, de la sala Wembley, no sé si existeix ara mateix.
4: Jo suposo que sí.
3: Com a tal, que era l'entrada al palco i tot això, i jo estava en un bar allà, i jo recordo aquell dia un tremolor al Camp Nou, que va ser brutal. No l'he viscut més, eh? Mira que ha estat partits importants d'allà, però aquell dia jo crec que
2: al final
3: ser
2: la ràbia...
3: brutal.
4: Sí. Sí, sí,
0: és com el Joan García, no? De l'època per tu, el Figo. És el teu Figo, diries?
2: Home, sí, vull dir.
0: Sí, no?
3: Va, jo crec que és molt diferent el cas d'un de l'altre.
4: És molt diferent.
3: Sí, eh? El Figo va marxar per diners i el Joan García al final va marxar per projecció.
2: Sí, però vull dir...
0: Però és una traïció, és una traïció.
3: Traïció...
2: Ah, no és traïció, no, si vols no és traïció.
3: No.
2: Clar, només us mireu al Madrid.
3: Traïcionar l'Espanyol està permès, home.
4: Si també s'ha anat al Madrid seria una traïció, també.
2: No. No és la mateixa rivalitat, home.
3: No, perquè és el filial, o sigui, quan te'n passa el primer equip, no. És que per l'Espanyol tinc moltes, tio.
0: Bueno, per canviar una mica de tema, no?
4: Sí.
0: Anem a parlar de la penya. Vosaltres, personalment, quan fa que formeu part, per curiositat?
4: Ja dic, jo ja uns 13 anys, ahir m'ho deia la Montse Rius. Jo vaig marxar fa 10 anys, tu ja feia 2 o 3 que estava amb tu, uns 13 anys.
0: 13 anys. Tu, Jordi?
5: Jo m'acabo d'incorporar.
4: Ah, 13 dies. No,
5: 13 dies no, però...
3: No, sí,
5: però diguem que a partir del primer de juliol.
0: Hòstia, ja t'han donat responsabilitat, no?
5: Sí, sí, ha sigut arribar i...
4: Ja va fitxar per això, eh?
5: Sí, sí.
4: Va fitxar, va dir, amb condicions...
0: Sí, estem parlant de fitxatges.
4: De clàusula, sí, per això.
0: Si l'ho fitxa de la penya...
4: Ah, no sé.
5: Com?
4: Si tens clàusula de rescissió.
3: Que la penya pari que el vol fitxar ja.
5: Jo estic a punt de muntar una aquí.
3: Està a l'última pàgina, la clàusula.
0: Hi ha alguna penya de rotllo merengue o algú així aquí, Caldes? Ho sabeu? O...
5: No.
0: No,
5: que jo conegui.
0: No
4: sàpiga, no.
3: I si existeix, s'amaguen bé. O
4: sigui. No, n'hi ha, de merengue sí que n'hi ha. Sí.
0: No, això segur. Però... De fet, tenim...
4: Home, cada vegada, diríem, últimament no és que diguin gaires coses, vull dir que...
0: No, es noten menys.
3: I avui tampoc, avui s'han amagat bastant.
4: Es noten menys.
3: Avui, després del partit d'ahir, que aquell Madrid que estava molt a prop del Barça femení, 7-0, bueno, molt a prop. 99 gols en els partits que s'han enfrontat.
4: La portada del Marca, no?
3: Sí, allò em recorda molt a...
4: Entra, el futbol femenino entra en otro nivel.
3: En otra dimensión. Em recorda molt allò de la Cibeles està a dos calles del Bernabéu,
4: sí.
3: I aquell any que va ser el 2-6, me'n recordo molt d'allò, no? Digo, sí, igualitos. Ara ja diuen que és el Negreira, que sí, totes aquestes tonteries, no? Però...
0: Pels oients, parles del partit d'ahir, 7-0.
3: Sí, el 7-0 del Barça-Madrid, del Barça-Madrid.
2: Jo no m'havia enterat, de veritat.
0: Va ser un bany. Va ser un bany. Jo crec que el Madrid el que passa és que s'ha apuntat tard, això del futbol femení.
3: Bueno, ha comprat un equip tard, sí.
0: Clar.
3: Esperar que el Tacón pugés a primera divisió, bueno, és l'estil Madrid.
0: De fet, abans comentàvem que el segon classificat de la Lliga no és el Madrid, és el Club de Futbol Madrid o algo així.
3: L'altre equip de Madrid, sí. No és el Real Madrid. És l'altre equip.
0: Jo recordo que van fer algú que es deia Tacón FC una vegada.
3: Tacón, sí, és l'equip que va comprar el Florentino Pérez.
2: El Tacón del GTA.
0: Això va ser molt raro, el Tacón va ser molt raro.
3: Aquesta, jo crec que és una broma que us entès. Heu entès vosaltres, nosaltres tres, la resta jo crec que...
0: He posat la barrera generacional vosaltres, doncs ara...
3: Sí, clar.
0: Hem tirat una referència que...
3: Ja, en canvi, no, jo al GTA he jugat, i et puc dir que, a més, he fet una cosa que no heu fet vosaltres, que és jugar des del GTA 1.
0: No, això no. Però
3: això no l'heu vist vosaltres.
0: El Tacón del GTA sí que hem anat.
3: Però això no sé...
2: Això no es pot explicar millor, horari infantil.
0: No, clar, horari encara familiar.
3: Vale, crec que ja sé per on va, més o
0: menys. Però sí, no, vull dir... Al final, el Madrid es va apuntar tard.
2: Com està el Tacón? Vull dir, de la classificat.
0: És que no sé, ja no existeix.
3: El Real Tacón, és l'equip que va comprar el
4: Madrid. I es va dir Real Madrid.
3: Li van canviar el nom a Real Madrid, sí.
2: Em sonava. Bueno, doncs vaya victòria, no?
0: Sí, no, 7-0.
3: Home, ja a la mitja part, en
4: 5-0.
3: L'anava escoltant per la ràdio.
4: Ens vam enterar
2: a la mitja part.
3: Sí.
2: És una mica avorrit el futbol femení amb el Barça. Vull
0: només
2: dir,
0: és interessant a Champions, on sí que
2: no hi ha competició.
0: Sí que se'ls complica a Champions a vegades, però sí, a la Lliga... És...
2: 7-0 al segon millor equip, en teoria.
3: No, al final és avorrit perquè el Barça ha fet bé les coses.
0: Clar.
3: Al final tens equips com el Madrid, tens equips com l'Atlético, la Real Societat, que són equips com el Madrid.

0: La llàstima és que, bueno, és que no va dir que no tenen rivals, però clar, va dir que els agradaria jugar, daríem tenir competir més, clar, és normal, clar, són professionals.
1: De fet, surten d'Espanya, juguen a Europa i guanyen també, o sigui, clar, que al final...
0: Sí,
1: és bueno, un nivell però... mundial, sí, potser, que estem parlant...
0: Tipus Humble, per exemple. Exacte. És un tipus Humble.
2: Potser també per això jugadors com l'Alexia han marxat, també a part de per diners. A un equip nou de Londres. London
1: City o alguna cosa així. Que
2: les Leones de Londres.
1: Sí, que és la mateixa London propietària City. Que l'Olímpic de Lyon.
2: És un club nou que
3: el Lyon és bo, no?
2: El Lyon sempre ha sigut molt
1: bo. L'equip aquest, el London aquest, és propietat de la mateixa propietària que el
2: Olímpic
1: de Lyon, que és potser l'anèmesis del Barça.
2: S'han fet un superequip fitxant jugadores, algunes del Barça. També, quina és l'altra jugadora del Barça que han fitxat? La Jana?
1: Ostres, Jana... no recordo.
2: Però sí, també hem fitxat una migcampista que havia jugat a l'Arsenal.
0: Com que van marxar dos o tres l'any passat per diners, doncs allò, una van aquí, l'altra van allà.
2: Hòstia, la defensa aquella que va tenir la
3: Mapi.
2: La Mapi León també.
0: Això, també.
2: Jo estic una mica en contra d'això d'aquests clubs nous que creen, vull dir...
1: No mola, no. Bueno, al final és com el futbol masculí.
2: No.
1: El Red Bull Leipzig de torn, el Manchester City, al final sempre ha estat el segon equip de Manchester, l'Espanyol de Manchester.
2: Precisament per això ja hi ha equip, ja l'Arsenal...
1: I no deia de mala fe, però és veritat, el Manchester City sempre ha sigut el segon equip que tenen, al final guanya les 8 lligues dels últims 10 anys.
2: Però no és un club nou.
1: No, evidentment, però és que a Anglaterra no hi ha cap club, no, perquè són del 1800.
0: A més, aquest al London City, l'inconvenient d'aquest any no juguen la Champions.
1: No, exacte.
2: Ja, però bueno.
0: Van allà per competir.
3: Va ser un club nou de primer any.
1: No sé, porten pocs anys.
2: Jo crec que ja van jugar la temporada passada.
3: És una locura, un equip nou.
2: I més a Londres, on precisament el Chelsea i l'Arsenal femení són bastant potents, ja. Vull dir, ja es valen per si sols. Però mira, han fet això, han fotut diners, està clar que són diners.
3: I on juguen? Se'm crea curiositat. Wembley no,
2: no ho sé, la veritat és que no ho sé.
3: Però em crea curiositat, vull dir,
2: pues, si busca-ho quan arribis a casa.
1: Tots aquests equips tenen ciutats esportives molt grans.
3: Les noies de l'Arsenal juguen a l'Emirates?
2: Molt sovint, sí, fan. És això com el Barça femení, que en el seu moment juguen al Johan Cruyff, no sé què, però ara cada vegada juguen més partits. De fet, ara no sé si tots, no ho sé, al Camp Nou.
0: La Champions, sí.
2: La Champions segur, sí. De fet, l'Arsenal en rebe i el Camp Nou va jugar contra el Barça, Champions, i juguen al Camp Nou, òbviament. Però sí, no sé, a mi aquestes coses d'equips nous, que també fan molt als Estats Units i a Qatar, aquestes coses, no.
3: Futbol artificial,
2: sí. I tot per diners.
0: Tio, la seva jefa és xinesa i té molta pasta. I mira,
3: sí, està clar. No, el futbol és això.
1: Ara l'està buscant a Hayes Lane, Bromley. La ciutat de Bromley.
3: Ni idea.
1: No sé si és barri, no ciutat.
3: Deu ser les afores.
1: No sé. Van terceres a la Lliga, eh? Manchester City primer, el Chelsea segona.
2: S'han fotut un equip de superestrelles. Vull dir.
1: Clar. Bueno, però és que al final és això, el futbol, parlàvem de diners.
3: El futbol amb molts diners.
1: Jo és que soc molt de l'Against Modern Football.
3: Nosaltres igual.
1: De dir, ostres, al final... El clar exemple és la Lliga Espanyola, Barça i Madrid. Sí, és que no era... ningú pot competir a Barça-Madrid.
3: L'Atlètic
1: un any de cada 20 guanya una lliga, però al final és això, són diners, i qui els té? El Barça i el Madrid. O sigui,
3: bueno, però després veus la Premier i... Bueno,
1: sí, la Premier està més repartit tot, potser allà, però també és l'única, perquè te'n vas a Itàlia i...
3: Bueno, Itàlia, ojo,
1: la Juve, alguna vegada el Nàpols,
3: l'Inter
1: alguna vegada
3: bueno,
1: també.
3: L'Inter ara és el més potent.
1: El
3: Milan...
1: Però bueno, que al final la Juve quantes lligues seguides portava? 7 o 8?
0: Sí.
1: I surten a Europa i què fan? O sigui, quants anys? Bueno, és que ja veus la selecció. O sigui, la selecció, que era una selecció de les més potents de la història i no s'han classificat ni per un Mundial. I crec que porten dos seguits.
3: Dos seguits i una Eurocopa.
1: Sí, això es veu. I a Itàlia la passió que hi ha pel futbol és brutal.
3: Van guanyar i la següent crec que no la van jugar.
2: Crec que... Jo ja em perdo, però sí.
3: Però és una locura la Itàlia. Això dona per parlar...
2: Entre Mundial i Mundial van guanyar una Eurocopa, és el que ningú entenia.
3: Aviam, perquè aquella generació encara s'aguantava una mica per los viejos pilares, Bonucci, Chiellini, els
2: típics,
3: i ara és que no tenen ni...
2: Conec a Donnarumma, el Calafiori i poc més, la veritat.
3: És que deien que un dels problemes que tenien era que no tenien extrems allà, o sigui, no fabricaven extrems italians perquè els equips mai jugaven amb extrems a Itàlia. I a part que és la lliga amb menys jugadors nacionals de les grans lligues europees.
2: Això m'estrany.
1: Bueno, quan tens una lliga que aposta per jugadors de 30-35 anys, doncs passa això.
3: Sí, sí. I a sobre que no, de fora, a sobre.
0: Sí, sí.
3: Però bueno.
1: Bueno, parlàvem de la penya.
0: Sí, sí, sí,
1: ja anava a dir. Parlàvem d'això que ens hem anat aquí a la selecció.
0: Què fem aquí nosaltres ara, eh?
1: Sí, sí, estàvem parlant.
2: Vosaltres, quin és el... Ara que parlàvem de països i tal, un desplaçament així que hagueu fet pel Barça d'anar, m'invento, a Dinamarca a veure un partit?
0: No, no n'hem fet.
2: Però no com a penya, dic vosaltres personalment, eh?
0: Ah, veure el partit, sí, home. Sí,
2: no com a penya, dic d'anar...
0: A finals de Champions, a Berlín, a París... Sí, clar.
2: Sí, ets d'aquests, eh, tu?
0: Sí, sí. I a Roma i a Londres no vaig poder anar perquè amb el sorteig no em va tocar. Però són d'aquests que, si em puc, m'apunto.
2: I el moment més dur d'aquests partits que has anat a veure fora i tot?
0: Ostres, els dos han guanyat, vull dir que...
1: Clar, és que estàs dient que s'ha guanyat Champions.
3: Pregunta'm a mi.
2: No d'aquests dos en concret, sinó el moment d'anar a veure el Barça, que és pues, més dur. Que
1: la final de l'Everkusen no la vas viure amb l'Espanyol, eh? No. O sigui que no.
2: Rallo, aquell partit de la Roma, el partit del Liverpool...
0: No, aquest el veus per la pantalla. Per la pantalla i tanques. Dius. Ara, som-hi. Piquen un corna i tothom allà xerrant i... Tio, tant mica en un corre, vigila una mica, no?
2: Sí, sí.
0: I són coses d'aquestes que passen quan no estàs enxufat en el tema. Vas allà, has guanyat aquí 3-0, s'ha guanyat aquí 3-0, i diuen, anem allà, a la Roma, i... No. I sí, sí.
2: No, aquest any sembla que pinta millor, no?
3: Manolas, sí, no? Va ser? El... Manolas, no? Que va marcar sí, un o dos.
2: Amb la Roma va ser Manolas.
3: Em sona.
2: Però el córner va ser també amb el Liverpool.
3: Origi, no?
2: Amb el centre d'Alexander Arnold. Però aquest any em dic que això, que pinta bé el Barça, no?
0: Sí, crec que sí. Què opineu? Molt bé. Molt bé. Vull dir, el primer any semblava que fos una novetat, vull dir, amb el fora de joc, amb el tirant la línia, no sé què, i els equips estaven així, i sort també del seri electrònic, com se digui, no?
2: Sí, el senyor automàtic.
0: Del senyor de bar. I ben guanyat per això. I l'any passat semblava que la cosa baixava una mica, semblava que no, però al final...
1: Per donar avantatge, perquè no passi com sí. El femení.
0: Entenc. Poder sí, eh? Vull dir que...
2: Bueno, avantatge, tots els partits els està guanyant 5-0, 6... Bueno, fotent 5 no, o 6 gols.
1: Però parlem de
0: l'any passat. I aquest any, doncs, han començat...
3: Està sortint tot, no?
0: Està sortint tot, sí, sí.
2: Potser falta encara una prova més exigent, no?, de les que hi ha hagut. Perquè o sigui, són partits exigents tots, però potser falta veure contra un equip top de Champions sí, com ens desenvolupem, no?
0: Ens toca jugar a París contra el Saint Germain
2: i... És el següent?
3: Quan comença el Champions?
0: Pues no sé si és el següent, però...
2: No, sí, ja em perdo, tio.
0: No sé si és el següent.
2: Els parones i tal.
3: Es va jugar un partit de Champions.
1: Sí.
3: Però, uah, és que ni ho recordo.
2: Es juga una jornada i de cop ara ens foten un parón de 3 setmanes i jo ja em perdo. Jo no sé ni l'Arsenal quan juga.
1: Sí, és que és complicat, a vegades.
3: Barça-Feyenoord, sí.
2: Que li van fotre 5 al Feyenoord, no? 4 o 6.
1: Sí, és que surten a Europa i també fan primera... el mateix. Sí.
2: Ja, però el Feyenoord és el Feyenoord.
1: Sí, evidentment és el Feyenoord.
2: Jo vull veure...
1: Pues, no és el Feyenoord de Cruyff, no? Però...
2: Jo vull veure el PSG.
0: La primera és el dia 13 a Galatasaray.
2: Bueno.
3: Ojo,
2: ojo, però
3: ojo, jo,
2: jo tinc
0: Sant Germain és el 20.
3: L'infierno duro.
2: Jo tinc ganes de veure això, tio.
0: Sant Germain és el 20.
2: Tinc ganes de veure això.
0: Això pot ser un bon punt de... Encara que no guanyis...
2: L'actual campió...
0: Encara que no guanyis, si el competeixes i empates i d'això, dius... Cuidado, eh?
1: És que fins i tot crec que seria millor un empat més que guanyar 0-5
0: sí,
1: PSG.
0: Que no es veia 5
1: hòstia, tu has de creure massa
0: sí, sí, sí.
1: El campió d'Europa li fot 5 a casa dius, hòstia, potser un empat saps? Que se confien no?
0: sí.
1: Per...
0: sí.
1: Però home, evidentment ens agradaria no veure un 0-5 evidentment.
2: Sí, perquè
1: ostres, la... potser mentalment no? És millor dir, bueno, estem igualats ojo.
2: Perquè la fase de grups aquesta nova enganya, a vegades.
1: Sí,
2: perquè
1: sí,
2: el PSG,
1: sí,
2: no sé si sí. L'última Champions o l'anterior, que també la van guanyar ells, no van fer fase lliga massa bona.
0: Es van classificar quasi de rebot.
2: Sí, vull dir...
3: I com et toqui jugar els 16-18...
2: Clar. I al final van guanyar contra l'Arsenal, que era el que havia estat primer, però ells fase lliga no van fer-ho massa bé. O sigui, pot ser que ara es guanyi contra el PSG, però que després el PSG torni a guanyar igualment. Ja. O sigui, s'ha d'anar amb compte aquí.
1: Mira, ara que estem començant encara, jo faria una porra.
2: Porra?
1: Sí, de la
2: Champions. Del guanyador de la Champions?
1: Sí.
3: Sí, la voleu fer?
1: Sí, sí,
3: aquí?
1: Sí, la faria, sí.
3: Aviam,
1: sí,
3: també...
4: En juguem alguna cosa, eh?
1: Tiraria el riu, eh?
3: Aquí, eh? Perquè la penya blaurana no fotem.
4: T'imagines que diuen el Celtic de Glasgow, que no sé ni, suposo que...
3: El tapado. Doncs
4: pues, diguem-ho.
3: Jo diré el tapado.
1: Jo tinc clar, eh, aquest any.
4: Barça.
1: El Barça, sí, sí.
5: Ja són dos.
1: Jo,
0: sí, sí.
5: Jo també.
1: Jo crec que sí.
4: Tres?
0: Sí, sí, sí.
4: Ah, tres.
1: No, que evidentment ha d'haver la baixada, sí, de ritme del mes aquell tonto.
0: És dir, però, jo entre el París, el Barça, el Manchester i qui més? El Bayern, per exemple.
3: L'Arsenal, que és de l'Arsenal.
0: Ah, bueno, no, ja queda del,
4: no, no,
0: del Rayo.
4: Això és un regal que em va fer ell. Bueno, ell i altres amics.
1: Bueno, encara sort, que no és la que tots...
4: Home, no. Jo diré l'Arsenal perquè crec que és dels candidats. Hem après el que és perdre una final, bueno, ja ho sabíem amb la del Barça del 2006, però hem après a competir, hem guanyat la Lliga i ens hem tret l'espineta de la Lliga, i jo crec que som,
1: sí,
4: candidats.
1: L'Arsenal el veig d'aquells equips que encara està allà, saps? O sigui, que està...
4: Bueno,
1: el veig molt Atlético de Madrid.
4: Hòstia, no, tio, no fotis.
1: Molt, no sé,
4: hòstia, no fotis, acabem de guanyar la primera.
1: Són bons,
4: tio,
1: que tal, però...
4: Que tothom diu el City, són millor equip que el City per bastant ara mateix.
1: Ja, això sí.
0: Ara sí, mateix, això sí, això sí.
3: Més
0: no, i més a més sabeu que jugueu, que és important. Ja.
1: Exacte, sí, va, hi ha una filosofia al darrere.
3: Jo el meu vot, és que, aviam, poder... Sí que penses,
1: estem a 5 d'octubre, pots, és difícil,
4: pot ser subjectiu,
1: eh?
4: Sí. Ells ho han sigut,
3: penses,
0: no, no s'hi val dir mentides, per això,
3: bueno, no, mentides,
1: l'Espanyol no,
3: no
1: juga,
3: però també tira una mica aquí del que vols. Jo no vull que el Barça guanyi la Champions i aquí veure celebrar aquí la penya, no, sí, home.
1: és que vindrem aquí a celebrar-ho, vindrem aquí a celebrar-ho.
3: No. Jo puc parlar-se'n també perquè el meu col·lega s'ho mereix.
0: Entesos,
4: jo defensaré.
0: Sí, l'any passat
3: ja vam perdre la final, que va ser molt dolorós.
4: No, perquè vam començar guanyant i ells van empatar amb un penal.
3: Però bueno, jo crec que està entre aquests tres, diria, PSG, Barça i Arsenal. Poder.
4: Ojo amb el City, bueno, ara mateix el City està en un punt.
0: I el Bayern sempre, té bons jugadors.
4: El Bayern sempre.
1: Bueno, de moment estem 3-2, jo crec que l'opció de l'empat l'hauria de dir el Jordi.
4: Barça, diu el Jordi.
1: Agafa el micro, que no,
0: l'Oviedo,
4: que quedi
1: ben clar.
6: Que quedi clar que vull que guanyi el Barça i que l'any que ve s'hi classifiqui l'Oviedo.
3: Hòstia, vaya carambola.
4: Està complicat,
1: complicat, eh?
4: No, Europa League, si guanyen la Copa del Rei i tal, escola en Europa League.
3: Sí, el Jordi allà com a accionista paga...
1: Bueno, 4-2, eh? 4-2,
4: al banc.
1: Ja a final de temporada, sí, ja ho veurem.
0: Bé, ja veurem, potser ja veurem.
1: No passa, no guanya ni l'Arsenal ni el Barça.
0: Sí, poden passar moltes coses.
1: Sí,
0: dir,
1: sí, exacte.
0: Dir...
4: Ja veurem.
1: El nivell que portem de seleccions, que cada vegada se'n va el Rafinha, el lesionen, doncs...
0: Bueno, que se l'han tingut sort.
1: Sí, però crec que no és res greu.
0: No.
1: Però...
3: Que van anar a jugar a la Índia, no?
1: Sí. Sí, són aquests partits ràndoms que fan... Bueno, caixa.
4: Però primer van jugar.
3: El cas que a la Índia hi ha pasta amb la cosa.
0: Van jugar dos partits a Austràlia i ara l'últim era a la Índia, però ja va venir cap aquí, no sé què hem fet, a Brasil, a la Índia, no sé.
4: Però bueno, els que han anat amb Espanya bé, no?
0: Sí, sí.
4: Pedri, Lamin.
0: Sí, molt bé. A la Min fent gols a punta pala, vull dir que... En fi. Bueno, i la penya què?
4: Bueno, digue-nos.
1: Aquí he venit a hablar de mi llibre.
0: Sí, sí.
1: Va, no, bro.
0: Aquí no, aquí, escolta.
4: Efectivament.
0: No.
4: Quins plans teniu? Vull dir...
0: No, vull dir, de la festa d'ahir, doncs, va anar molt bé. Vull dir, la veritat és que... I a vegades diríem que aquestes festes queden una miqueta atacades, entre cometes, pels discursos de la gent.
4: Ja.
0: I, però, hòstia, hi van estar força bé, força bé. Allò que dius, mira, i sobretot quan va sortir el Joan Gaspar, el Gaspar
1: és el personatge
0: sí, total, total, vull dir, i va anar, fins i tot, se't fa curt i tal, no? Vull dir, és curiós, està bé. No, van venir gent, mira, van venir aquesta gent i a més, amb dos persones de protocol, eh? Vull dir, no és allò de dir, el deixen anar, no, em va tocar a mi anar a primera hora per si venia algú extra o el que sigui, i van aparèixer aquests dos, l'Arlet i el Joan, i bueno, vas presentar i què, però molt bé, la veritat és que jo pensava que se'n fotran unes pallisses aquí, ara això no està bé, això no sé què, no, molt bé, més em deien...
1: També hi havia càrrecs importants,
0: sí,
1: allà,
0: per això.
1: L'Asensi, si no recordo malament, l'Asensi, és el president
0: dels jugadors,
1: sí, dels antics jugadors, estem parlant ja de càrrecs potents allà.
0: Sí, sí, i fins i tot quan van entrar, estaven tots entrant i va, vinga, que acabin d'entrar, que se sentin que estaven a fora, que es van quedar fora parlant entre ells, amb l'alcalde i tot, I llavors quan diu, bueno, què fem? Diu, sí, diu, teniu l'himne del Barça? Dic, home, sí. I dic, quan el posem? Diu, quan jo t'avisi, el poseu. I llavors al cap de 5 segons o 10 no s'han entrat nosaltres, clar. Llavors la gent ja, amb l'himne ja, ja tenim més, ja va ser canal, llavors entre nosaltres encara més, no? I va ser emocionant. Això,
1: va ser emocionant. La bota de Caldes, no?
0: Sí, sí, la bota de Caldes. Sí, sí. Va anar molt bé, va anar molt bé. No? I en general bé, vull dir que després va fer al final, reparteixes els regals, els trofejos, tal i qual, aquest, l'altre, pim, pim, entregues una cosa a l'alcaldia i una altra al Barça i ells fan el mateix i, bueno, bé.
1: Protocol, canvi
0: de banderins, no? Sí, molt bé, molt bé. La veritat és que molt bé. I les penyes, hi va haver penyes que van portar també un petit obsequi amb homenatge als 50 anys i molt bé.
1: Nou penyes del Vallès,
0: més.
4: Però són tan... O sigui, tenen els mateixos anys que vosaltres, més, menys? O sigui, sou de les veteranes o...?
0: Em sembla que el Mollet té 51 o 52 anys, em sembla.
4: Llàstima.
0: Sí, vull dir, és una miqueta més. I el de Sant Cugat també està per ahí. I alguna més, la 1900 de Terrassa, no ho sé.
1: Em sona que la degana del Vallès, ara no sé si dir una tonteria, és la de Castellà, la Penya Solera. De les més antigues del Vallès, no sé si parlem aquí ja Vallès Occidental, sí, i Oriental, o, ja, perquè, o els dos Vallèsos, però ja, és de les deganes, sí, perquè no fa gaire.
0: Solera, hi ha la Solera de Castellà i la Solera de la costa, de Calella.
1: Sí,
0: que són, aquella sí que és molt veterana, aquella, que aquí no ho sé. Però n'hi ha d'aquestes, estan a la vora. Sí, però sí, m'ha anat molt bé, la veritat és que...
1: Què s'ha de fer per fer-se soci de la penya blaugrana?
0: Doncs venir al...
3: I pagar.
0: No, sí, no, sí, també, això també, eh?
1: Home, penses, home, tens un moment, evidentment, això és gratis, clar, evidentment.
3: El tresorer està aquí
1: per... Tenim aquí
3: per comptar xocolatines.
0: Sí, sí. Doncs demanar el document... el document daríem per fer-se soci, poses nom, cognoms, pim-pim, l'IVA, el que sigui, i després acceptar, diríem, la protecció de dades, no? I el document, ja està. A partir d'aquí, cap problema.
1: Tenim aquí el Jordi, el tresorer, que ens porti uns documents d'aquests que farem soci aquí a la nit.
3: Sí, oh.
1: Sense que ho sàpiga, sí, i que li arribi el carnet a casa de la penya, soci de la penya barcelonista de Caldes. Tu imagina't, eh? Imagina't un dia.
4: No,
1: jo
4: crec que
1: espanyol?
4: No s'ho imagina, la veritat.
3: No.
1: Sou de l'espanyol tots a casa?
3: Sí.
1: Tu imagina't, arriba allà. Eso, és el gran cisma familiar, eh?
3: És que jo crec que no em creurien. O sigui,
4: no, perquè ets el més perico dels quatre.
3: Sí, la veritat que sí. Bueno, el meu pare, ojo, eh?
4: No, tu ets més, tio.
3: Sí, sí.
4: O sigui, el teu pare és qui et va portar en aquest món, però en aquest món de l'espanyol, eh? El món va ser tu mare.
1: Potser la mare té més a veure.
4: En el món del futbol, vull dir, del periquisme.
0: No, però és normal, no?
4: Tu ara ho dius molt més.
0: Una família de perica, doncs et fas perico, és normal.
4: Què anava a dir? Tornant als actes, que es van suspendre, que has comentat que malauradament per la pluja, alguns es podran recuperar, es tornaran a fer?
0: Tenim intenció, a més hem parlat amb el president i d'això, que es puguin fer algun, no tots, però algun pugui fer-se quan vagi bé, tal i qual.
4: Fes publicitat, vull dir,
0: sí,
4: quan teniu pensat fer-ho i tot.
0: Això no ho sabem.
3: I quins són els actes que es van suspendre?
0: Doncs bueno, la Cercavila no crec que la fem, això no. Queda clar,
4: això però deu ser complicat.
0: És més difícil, no? Però ja dic que havíem previst fer un... A part de la Cercavila, fer un espectacle que aquest sí que es va fer, del Sergi Príncep, que el vam fer a la Casa dels Mestres, que va anar molt bé. Llavors, clar, no és el mateix fer un Cercavila amb els geganters, amb el lleó davant i amb els batucaires i tal i qual, que fer-ho... És diferent.
1: Hi havia sardanes, també, crec. No?
0: Les sardanes eren el diumenge.
1: El diumenge.
4: I també es van cancel·lar.
0: Sí, clar, el diumenge era ja no,
4: clar, però
0: ja va ser
4: de la restricció
0: fins a les 14 hores, tot a partir de les 14
3: no pel matí,
4: ja no sé, però
0: llavors allà hi havia sardanes, hi havia ball de Step by Step d'aquestes noies,
3: de l'escola de dansa,
0: sí, de l'escola de dansa. Després també hi havia un programa de Jordi
3: Groví,
1: patada al ventre,
0: sí,
1: exacte, aquest senyor
0: patada al ventre,
1: tenim aquí a l'altra banda del vídeo.
4: Us vaig escoltar un rato, Jordi, t'haig de confessar, t'ho juro.
3: I... mola molt la imatge que teniu allà els tres.
1: A més, allà jo crec que sou tots del Madrid, també.
0: I què més hi havia allà? El calderí,
1: sí,
0: el calderí també, sí. I això durava entre el Pitos i Flades una hora i mitja, vull dir, també sap greu perquè vull dir, aquesta gent que s'ofereixen a venir tal i qual, i pues, també sap greu per ells, sap greu per ells també. I què més? Doncs res, doncs el triangular de futbol, de futsal,
2: sí,
0: el diumenge al dematí,
2: les cremades es va fer.
0: Sí, les cremades. I després el dinar, doncs jo crec que alguna cosa d'aquestes hem de fer.
2: Home, sí, doncs heu quedat amb l'espineta, no? I...
0: Sí, a més, fer un diumenge, un dissabte, que no jugui el Barça, per exemple, en un destet de seleccions, que va molt bé, perquè llavors et posen el femení pràcticament a l'hora del dinar, i dius, vale, pues muchas gracias, m'entens?
1: Un dinar que no ho hem dit, però hi havia 170 persones, eh? O sigui,
2: i amb el temporal que havia no deu ser fàcil.
3: I on es va fer el dinar?
1: A la bota
0: de
1: Can Baix.
2: 170 persones, ja creu, 100 quan socis éreu ara mateix?
0: Som 180 i tants.
2: Va venir pràcticament tothom.
0: Sí, però no.
3: Molta gent de fora.
1: Ah, familiars, de fora també.
2: Sí.
3: Has patinat, que flipes.
2: Patinat no s'ha patinat massa, perquè van haver inundacions, no?
3: El
2: club de patinatge Calderí van anar als partits.
3: Però no fa falta, no es va inundar per dins, eh?
2: No, ja, però
3: es va inundar per fora, no fa falta fotre...
2: Bueno, les goteres no sé com deuen estar ara mateix.
1: Una cosa interessant, que no hem parlat d'això, que ara ens ho recordava el Jordi, és què vau dinar.
0: Ah, bueno, sí.
1: Hi va haver pastís amb l'escut del Barça, no?
0: Sí, i tant. Un pastís de dos o tres pisos amb l'escut del Barça i tot.
2: Collons, eh?
1: Jo vaig passar per allà al davant, si ho arribo a saber, passo cap a dins.
0: Clar, allà... xiular, no hi vagi pas,
1: sí.
0: No?
1: Sí, jo vaig veure molts cotxes quan sortia de casa, que anava un partit també per la tarda, el diumenge, vaig veure molts cotxes i no vaig caure, que éreu vosaltres, i no entro allà, home. I...
2: Però veu bufar 50...
1: Una festa així.
2: Veu bufar espelmes o no? 50 espelmes. Algú de bufar, no? 50 anys.
0: Hi havia un pell d'espelmes, no?
7: Sí, hi havia, sí.
0: Vull dir, ho posava el 50, me'n recordo, perquè el tenien allà al final.
7: Sí, hi havia un escut del Barça i un escut de la Penya.
0: De la Penya, correcte. Ah, sí, veritat. I bueno, amb una espasa, van agafar tots els mandamassos.
1: Com un casament, no?
0: Sí, una espasa, sí. I a tallar, saps? I clar, i...
3: Collons, sort que no estava per allà, encara me la claveu.
2: Què anava a dir?
0: I hi havia un pica-pica...
2: Collons, cony, no van escatimar, eh?
7: No, és que han començat a pastís, oi?
1: Clar. És el Barça, tio, parles del Barça, eh?
0: Ja, no, clar, sí. Pica-pica, diríem, amb calamars... Hi havia també musclos,
7: croquetes,
0: pernil de jabugo, amb pan tomàquet, què més hi havia? No sé,
2: oli i sal, no?
0: Sí, hi havia oli.
3: Aigua no hi havia.
2: No hi ha.
0: Sí, l'aigua la posen 10 minuts abans. Ja m'ho va dir el metre aquell. Diu,
3: perquè no te'l vulguis veure.
0: Sí, diu, quan començarà això? Diu, en punt, dic, home, més o menys, dic, ja t'avisaré. Vale, molt bé. I per què? Diu, perquè 10 minuts abans posem l'aigua. Ah, molt bé. I
2: no la va tocar ni Déu, no, l'aigua, o què?
0: Sí, home, sí, la gent veu aigua. Home, per favor.
2: Va veure aigua.
1: Si els reconduís, ha de veure aigua.
0: Clar.
2: No, però com que era del poble, doncs la gent va caminant a casa, la majoria, potser.
0: També vam fer un cava personalitzat.
2: Hòstia.
0: Que l'etiqueta és...
2: Ah, això està molt guapo.
0: Que és del cinquantenari i la placa també. És dir que...
1: Això és de col·leccionista total.
0: Sí.
2: Qui se la va acabar?
0: El què?
2: L'ampolla.
1: Una edició d'ampolles.
2: Una edició, home.
0: No, tothom no. Vam fer un sorteig, però vam veure d'aquest cava.
3: Veig molt verd, eh?
2: No, verd, no, però home, no m'imagino que fan 180 ampolles, no?
1: No,
3: 200 han fet.
1: Faria.
0: No, això no, però 60 sí que les vam gastar. O 50. Sí. Va ben, clar.
2: Ja.
0: Amb 60 persones
2: ningú va sortir allà remenant el cava, no? I arruixar la gent.
0: No, de moment no. Però en fi, però bé, i després el segon hi havia jarret de vedella o rap, cua de rap, no sé què, amb...
2: Collons, quin menú, tio.
0: Sí. I de postes, doncs,
7: el pastís.
1: No, són 50 anys, tio.
2: És algo bastant
1: fort. La següent aniversari jo són els 75. O sigui,
0: sí, ho fareu vosaltres, perquè jo ja no ho faré.
3: jo tampoc.
2: Ja ho
1: veurem. Potser t'hem canviat, eh? Amb 25 anys poden passar moltes coses, canviar-te.
0: Entres en raó i dius...
3: D'això no es canvia mai.
1: Se't obre el cel.
0: No, de veritat és que de gos i d'un equip no es canvia mai.
3: No, pots canviar de tot menys d'equip, la veritat. Però bueno, ja està, em sembla bé ja, eh? Sí, sí,
0: sí. No, no, clar.
1: Però això des de la perspectiva de l'aficionat, eh? Perquè del jugador ja...
3: Ah, no, no.
0: Bueno, és un professional, és un professional.
1: El professional ja és...
3: No, no, sí.
1: És el color vert, al final, professional, i la qualsevol cosa entenc bé.
3: És el Betis, o sigui, no?
1: Al final, no precisament, però al final, una cosa que s'entén, al final, és la seva feina, o sigui, no se'ls hi pot dir res. Sí, sí. No, pot dir a Figo.
0: Doncs resumint, va anar tot molt bé, fantàstic. Jo d'aquí podria agrair, per exemple, començant per l'Ajuntament, que quan inicialment ja dic el Jaume Coll li va poder parlar amb el, un dia pel carrer amb l'Isidre, l'alcalde, ell va dir que estaven a plena disposició. Llavors ha anat tot molt bé, vull dir, la seva col·laboració, els espais tots i eren per nosaltres, vull dir, clar, necessites la guàrdia urbana per aquí, el no sé què, per allà, bueno, molt bé.
1: Perquè...
0: Molt bé, llavors, clar, dono les gràcies a aquesta gent i tots els que han col·laborat. Que
1: és del Barça, l'Isidre?
0: Buf.
1: No l'he preguntat mai.
0: És... Mira, mira,
1: jo l'he vist, podria ser de l'Espanyol.
0: Sí, també, sí, sí. Doncs l'Isidre, a vegades, com diríem, anys enrere que feien, per exemple, celebràvem l'aniversari de la penya el 35, no, quin va ser? No, va ser el 45 que hi havia la pandèmia i clar, no vam fer res, vam fer, va venir un, el Poquit se'n va venir, el Poquit no sé qui més, el Poquit i el Víctor, el Víctor va tornar a venir, el Víctor i el Víctor Lozano i el Joan Poquit, i llavors jo el mateix dia li envio a l'alcaldia, li dic avui a les 8 hi haurà aquesta això, tal i qual. Vale. I res. Mitja hora no, però una hora i mitja abans em contesta de que vindrà. I sí, va venir. Vull dir, és que no sabia, però... Vale. Vull dir que és participatiu. És una calda molt, molt participatiu.
1: Hi va haver presència institucional de l'Isidre, de la Meritxell Fabregat,
0: sí, sí,
1: de la Meritxell de l'Esport, i la Laia Cuscó.
0: Laia Cuscó, no, sobretot la Laia Cuscó, sí, molt bé, ens va ajudar molt.
1: Aquests tres de l'Ajuntament.
0: No, sí, sempre estava, sempre hi és, la Laia Cuscó. Almenys a nosaltres, les coses que hem fet, sempre d'allà, molt bé. Moltes gràcies a tots, perquè és clar, és que s'ha d'agrair tot això també. Perquè es diuen, sí, va, 50, bueno, ja... Però no, molt bé, la veritat és que va anar molt bé. Ah, bueno, i el dijous vam fer una xerrada col·loqui amb la Mireia Guzmán, amb el Joan Poquí una altra vegada, Víctor Lozano i el David Bernabéu a la sala de plens de l'Ajuntament, que també va venir l'alcalde, clar, és que el tenien que fer divendres i va dir, no, divendres no, que no puc venir, així mateix, eh? I, home, feu-lo dijous i vindré, i sí, ell allà amb les respectives Meritxell i Laia, entens? Vull dir que molt bé, la veritat que s'han portat molt bé.
4: I així, per acabar, un missatge per animar la gent culer, òbviament, per la gent jove que dius que no,
0: sí,
4: per animar que s'apuntin a la penya, que...
0: Home, jo crec que fa falta, diríem, socis joves, gent jove que estigui disposada, doncs, a, més que res, a col·laborar, perquè quan tot plegat és una quota anual de 25 euros, vull dir que em diràs tu qui no pot fer això. I llavors col·labores no només amb nosaltres, com més hi hagin, més possibilitats tenim d'organitzar coses, perquè clar, a vegades intentes organitzar una cosa i veus que envies informació a Infopenya, que fem nosaltres, a través de WhatsApp i d'això, i veus que responen poc, i llavors dius, ho anul·lem, perquè clar, no t'ho pots jugar, m'entens? Llavors, que vinguin, que s'apuntin a la penya i com més serem, doncs, com deia, més riurem.
4: Ja, està clar. Doncs Joan, Jordi, moltes gràcies per venir.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Felicitats per aquests 50 anys.
0: Està bé.
4: I us acomiadem amb el que ens han dit que és el vostre himne.
0: Sí, sí.
4: Doncs moltes gràcies per venir.
0: A vosaltres, moltes gràcies.

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Caldes ha viscut un cap de setmana passat per aigua. El temporal de la matinada de dissabte a diumenge va deixar 150 litres per metre quadrat en tan sols 8 hores. Una precipitació intensa i elevada que va generar algunes petites incidències, sobretot a la C-59 i a la carretera del Farell. També va provocar alguns petits despreniments, però cap incident greu. Un temporal que avui també ha tornat a afectar el municipi, tot i que no directament. De moment no hi ha afectacions greus. D'altra banda, la que queda pendent saber és la incidència que tindrà en la preparació i muntatge de la festa major d'aquest proper cap de setmana, tot i que, segons l'alcalde Isidre Pineda, de moment no hi ha canvis en la programació. Una altra de les notícies del dia d'avui és la convocatòria per a les properes eleccions estatals. El president d'Espanya, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions per al proper diumenge 29 de novembre, una decisió que ha provocat diverses opinions entre les forces polítiques de Caldes. D'una banda, el regidor del PP, Francisco Javier Suárez, ho celebra, mentre que Roser Xalabarder de Junts acusa Sánchez de no voler negociar en solucions reals per a l'habitatge. Des d'Ara Caldes, Joan Duran adverteix que l'escenari que preveu les enquestes no és positiu pels calderins i la líder del PSC calderí, Carla Millán, ho veu com una oportunitat per plantar cara a la dreta. Finalment, des d'Esquerra, la líder de la secció local de Caldes, Carme Germà, afronta la cita electoral com una capacitat per decidir el futur i interessos de Catalunya. Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19. El Departament de Salut dona inici a la vacunació contra la grip i la Covid de manera esglaonada, prioritzant les persones de les residències a partir de 80 anys, embarassades, infants i personal sanitari i sociosanitari. Es pot escollir hora a les agendes a través de La Meva Salut o des del CAP. El temporal del cap de setmana va obligar a cancel·lar diverses competicions esportives. En el cas del partit que havia d'afrontar Rec amb l'Àser contra el Calafell menorquina, s'ha trobat una nova data i es jugarà demà dimarts a les 9 de la nit. Pel que fa al Club Futbol Caldes i al Sena Caldes de bàsquet masculí i femení, encara no tenen horaris després de la suspensió dels seus partits. Això sí, abans i després dels horaris de restricció, alguns equips calderins van poder disputar la seva jornada. Com és el cas del Club Hoquei Caldes femení, que va guanyar el seu partit 7-4 enfront al Vilasana, encapçalant la classificació del Nacional Catalana. També en l'hoquei patins, el filial masculí va guanyar per 3-1 al Girona en la segona jornada de la Nacional Catalana. D'altra banda, el futbol sala de la tercera divisió nacional, amb el Sena Caldes, va acabar amb derrota a casa per 3-6 enfront al Rubí, a diferència del Sena Caldes femení de divisió d'honor, que es va estrenar amb un empat a 2 amb el futsal de Gràcia. Finalment, el club del barri del Bugarai es va presentar a la primera divisió de la millor manera. La penya Verdaguer va guanyar per 2-6 contra el Viladrau. I acabem amb el temps. Avui ha començat el dia amb pluges moderades a Caldes en comparació amb el que s'ha viscut a la comarca i a zones del litoral. Les temperatures es mouran entre els 17 i els 24 graus i a la tarda podrien deixar caure alguns ruixats de manera puntual. Pel que fa demà, el temps continuarà inestable i tindrem un dia passat per aigua amb temperatures entre els 16 i els 25 graus i ruixats i tempestes durant gairebé tot el dia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: estem de volta, ja estem de volta.
1: De volta.
0: Jo sé que estem passat de volta. Mare meva, tu.
1: Tu saps perquè et donin la volta,
0: tio. Ja estem de tornada, sí, és que estic fatal, eh. T'ho juro, i amb la medicació em noto com atontat.
1: Et prens antiinflamatori.
0: Antiinflamatori i relaxant muscular. Jo crec que t'ho juro que m'ho noto. Com més...
1: Estàs com mig sedat una mica, no?
0: Més que... De cap a caïda, tio.
1: Avui has descansat.
0: Tinc la meva nòvia aquí, aviam si em fa alguna, no sé, algo, alguna carícia.
2: Una sopeta, tio, una sopeta.
0: Sí, una sopeta. No,
2: aquí no diguis el que fareu, eh?
0: No, em referia a això. Home, no fotem, no. Bueno, va, canviem de tema, i anem al que de veritat ens ocupa. El que de veritat ens ocupa. Què és aquest diumenge? Què hi ha aquest diumenge?
1: Albert, comenta'ns.
2: Doncs un Caldes Palamós, ni més menys, aquí al municipal de les Cremades de futbol.
0: Partides.
2: Partides dels millors que es poden veure en aquest grup, jo crec.
0: Que guai, que guai.
2: Si va com el dia del Sant Cugat, que vam fer a la ràdio, aquest també el farem.
1: Exacte, això et
2: volia dir. I a veure com va, perquè té pinta de partides. O sigui, a més, després d'aquesta setmana sense
0: de futbol.
2: Ostres, que ha quedat una mica allà...
1: Nosaltres ens ha quedat perquè aquest cap de setmana anava a anar segur i ens ha fet...
0: Amb qui fas la transmi, si es pot saber?
2: Amb l'Òscar.
0: L'Òscar.
2: Sí, sí.
1: Recordeu el partit que vull. O sigui, pel qui no ho sàpiga, tenim l'Esport que vull, que és el programa dels dilluns, on ens trobem ara, i després l'Albert i l'Òscar ens porten les narracions en directe de diferents partits.
2: Exacte.
1: Aquest cap de setmana tenia una, no?
2: Teníem a l'hoquei, el dissabte al vespre, teníem intenció de començar a les 8.
0: A les 8 i mitja, no?
2: Era a les 8 i mitja el partit, teníem intenció de començar a les 8, a més teníem lligades entrevistes, teníem un nivell, teníem els presidents, teníem l'entrenador d'alcaldes, ostres, teníem allà tot tancat ja, que ja ho havíem parlat, i mira, ja... Al principi ja va ser que ens va trucar l'Òscar, el meu company, el va trucar el president del Calafell, que no venia pel tema de les restriccions, que ja no vindria, però no, encara no sabíem que el partit no jugaria, no? I després ja la següent notícia va ser això, tot anul·lat i d'allò.
0: Ell
2: va agafar mollet, venint també d'un partit d'hoquei, en aquest cas, no va poder ser. De fet, aquest partit el juguen demà al vespre a les 9:10 del vespre. És un molt bon partit, jo crec que el Calafell, que és un equipàs també, que els últims anys ha crescut moltíssim a l'hoquei lliga, que ha guanyat les Copes d'Europa aquestes, no me'n recordo mai com es diu, la World Skate aquesta, la que és la UEFA del futbol, per entendre'ns, la CERS d'abans, és que ara el nom no... sempre dic la CERS i no me'n recordo mai del nom.
0: Pot seguir-ho dient.
2: I déu-n'hi-do, o sigui, el que ha fet un nivell... El Caldes que ha de guanyar, està de guanyar, perquè el primer partit va perdre, i són tres partits, aquesta primera lligueta, per entendre'ns, i bueno, ha de guanyar.
0: Bueno, doncs ja sabeu,
2: esperem que així, sí.
0: Els que vulgueu animar-vos a passar per les Cremades demà a les 9:10.
2: És un partidàs.
0: És un molt bon partit.
1: No hi haurà retransmissió per això.
2: No.
0: Però a la xarxa,
1: perdó,
0: sí, no?
1: Sí, s'està gestionant alguna cosa, sí. M'han comentat.
0: S'està cuinant.
1: Sí, pel grup m'han comentat. Però em va ser greu perquè molava d'això del partit que vull, perquè havíeu fet futbol, bàsquet,
2: i ara tocava hoquei.
1: I molava aquesta...
2: Era la varietat, no?, de fer...
0: Clar, nosaltres com a futbolers ens veiem futbol sempre, però...
2: El següent havia de ser futbol sala...
0: Mola.
2: Anar canviant, no?, però bueno, mira...
0: Mola.
1: Bueno, ja veurem què es pot fer demà, però bueno, en cas que no es pugui fer demà...
0: Diumenge
1: a les 12.
2: Exacte.
0: Molt bon partit contra el degà del futbol català.
2: Exacte, el Palamós, sí.
0: S'ha de fer èmfasi en això, perquè...
1: Sempre ho comentem, però per qui no ho sàpiga encara, vam anar l'any passat al camp del Palamós... Vam anar al camp del Palamós amb el Caldes, amb l'equip, i vam fer el desplaçament i diuen que...
0: No, l'Òscar acaba d'enviar un missatge dient: poder fer transmi demà?
1: No sé, jo he vist que...
0: S'acaba d'entrar per nosaltres que fem transmi.
1: He vist que comentaven alguna cosa i per això he dit aviam què passa demà. Però...
2: No, havíem parlat d'intentar fer-la, però no...
0: Bueno, però han dit algú de la xarxa, no?, que això és algú que es fa en directe i es va dient com...
1: Bueno, no especularem, però bueno, s'estava gestionant alguna cosa
2: El problema, hi havia certs problemes que no...
0: Problemes tècnics,
2: no,
0: problemes tècnics.
2: I avisaríem en temps, a xarxes, on sigui, i avisarem, sí. Però en principi no
1: bueno, que podeu anar... Us recomanem anar a les Cremades.
0: Aquesta no falla.
2: Exacte.
1: Aquí segur que juga. Bueno, sempre quan hi hagi bons temporals, eh? Qui sap, no he vist la previsió, em sembla que està tot bé, no?, per demà.
2: Però, diu, però sí. A l'Òscar ens diu que el tema de les xarxes és un altre...
0: Pues aquí, llavors l'ignorància que jo, perdoneu-me, oients, perdoneu-me...
2: No, jo també, el WhatsApp a mitja.
0: Jo pensava que la xarxa era com algo que es deia com en directe, com un petit...
2: No, és 5 cèntims. Un altre tema.
1: Bueno, que no hi ha transmissió, però...
2: Llàstima que no, perquè tenia moltes ganes de fer-la, tant l'Òscar com jo, perquè era el primer partit així d'hoquei. Amb l'Òscar he de dir que havia, ja hem fet hoquei, okay, una altra emissora havíem fet hoquei, okay, i a mi m'agrada molt, com sabeu, l'hoquei. Okay. Tinc dos fills que juguen a l'hoquei, okay, un fill i una filla, o sigui que imagineu a l'hoquei okay el que és. Jo, a l'hoquei okay és de dilluns a diumenge per mi, o sigui que...
0: És la teva vida, no? Tu vas amb patins, no, per la vida?
2: Jo no sé patinar, jo no m'he fotut uns patins a la meva vida. Em fotria uns patins i acabaria a l'hospital, eh? Això ho tinc clar, però tinc els meus dos fills que patinen i entrenen a dies diferents.
0: Home, algú genètic ha d'haver-hi, ja. Algú has fet.
2: Doncs serà la mare, perquè meu ja t'asseguro que no.
1: Bueno, abans has comentat quan no està el Gerard, fora de, no va dir de càmeres, fora de micros, que no els hi vas deixar l'opció a futbol.
2: No, els hi vaig prohibir. Jo estic en un club de futbol, treballat com a cap de premsa, i l'ambient no m'agrada. No m'acaba d'agradar, no m'acaba de convèncer l'ambient que hi ha ara mateix al món del futbol.
0: Però si ets el nou Messi, què? I te saca de pobre. És que, ojo, Projecte Mbappé.
2: Estadísticament és tan difícil que no crec.
1: Jo obligaré els meus fills a jugar a futbol.
0: Sí, sí.
2: L'hoquei, lo bo que té és que has de ser el Messi de l'hoquei i tot i això no faràs milionari. Llavors, els nens ja des de petits no somien truites d'allò de ostres, que seré jugador. Bueno, pots arribar al Barça al final i viure d'això, però al final viuràs
0: uns anys.
2: Viuràs bé uns anys, però és que un sou,
1: no jubilaràs el teu nen.
2: Un sou d'hoquei lliga del Barça, no sé, poden ser 80, 100.000 euros, però no és per retirar-te quan d'allò, o sigui, els jugadors bons sí que tenen per viure bé la resta de la seva vida si inverteixen bé, no? Per dir, ostres, em montes una empresa, mira, ara em ve al cap el Xavi Barroso, que és d'aquí de Caldes, que juga al Barça, que té una empresa d'esdeveniments, crec que era alguna cosa així. Bueno, pues has de fer una mica això,
0: toquen més...
2: no? de fer-te un negoci i procurar-te el futur, però no et retires com un futbolista que en un any pot cobrar de 6, 10, 15 milions, no té res a veure això.
0: Toquen més de peus a terra, no?
2: Exacte, podríem són gent molt normal, a més te'ls trobes, són, hòstia, són
0: humils.
2: Jo tots els professionals de l'hoquei, i he conegut uns quants, són bastant excepcionals tots, perquè, ostres, són gent que mira molt per la base, mira molt els nens, mai tenen un no. Sempre hi haurà qui ho faci, no? Però generalment són nanos excepcionals. No estan endiossats com els futbolistes, potser. I són jugadors de molta qualitat. A més, el hockey, l'hoquei és un esport que li has de dedicar moltíssimes hores. O sigui, parlem que aquí els nens entrenen hora i mitja 3 dies a la setmana, quan no són 4. Això és gairebé el que fa un professional.
0: Clar, per això no vols que facin hockey, perquè no estiguin a casa.
2: No, perquè he d'estar jo, perquè són massa petits i he d'estar jo, o sigui que això no és...
0: En sèrio?
2: Sí, clar.
0: Tu tots entrenes allà?
2: Jo estic de dilluns a divendres allà. Sí, a mi és més fàcil trobar-me al pavelló del hockey una tarda que trobar-me a casa. O sigui... Sí, bueno, ens n'hem tornat amb la meva dona, no?, evidentment. Però sempre algun dia marxa a tu casa i ja em quedo jo, no? Perquè si no, clar, és que no fots una altra cosa. I després els partits, penseu, són dos, pues, dissabte i diumenge, i que no dobli algun, que són 3 partits. Sí, clar. I jo com a periodista esportiu, que després porto el partit i després marxo a veure més partits del que sigui, no? O sigui, que més...
0: Acabes dels esports, vamos, fins al gorro.
2: T'ha d'agradar. És una cosa que t'ha d'agradar molt. És el que ja estàs acostumat. Jo ja porto uns quants anys i...
0: És passional,
2: això. Prefereixo això que no una altra cosa, la veritat. Sí.
1: Doncs, Albert, moltes gràcies una setmana més.
2: A vosaltres.
1: Per venir aquí a portar-nos informació d'importància.
0: De primera mà.
2: A veure si tenim més sort una altra setmana i poden jugar partits.
1: Sí, bueno, però també donar-te les gràcies perquè això de la penya ha sigut per tu, no? El teu contacte ha sigut teu. Sí que moltes gràcies.
0: Mister Contactos, Albert.
1: T'escoltarem.
2: És la gent és la que mana.
1: El mànager. I, bueno, t'escoltarem. Nosaltres potser et veurem al camp el diumenge.
0: Sí. Ens
1: agradaria anar. O sigui que això, moltes gràcies, i ara doncs seguim amb l'esport de Caldes, no? Tinc ganes de parlar-ne.
0: Sí, som-hi!

0: amb aquest remix maquinero de l'Escaldarium que tant agrada, doncs comencem amb l'esport de Caldes, que com hem dit era un cap de setmana que pintava bé perquè hi havia molt esport aquí al poble, però bueno, s'han anul·lat certes coses. Anem a comentar, si
1: bastantes,
0: sembla, primer el que s'ha anul·lat. Val? Els dos partits de futbol gran s'han anul·lat, el del Caldes contra el Joventus Lloret, que jugava el diumenge, a les 12, i també el de l'amateur femení, que es feia un homenatge, oi?
1: Sí, tenim de primera mà, de fet, una informadora.
0: Informadora?
1: Que...
0: jugadora, clar.
1: Jugadora i, com a segona feina, informadora.
0: Segona feina.
1: que és la nòvia d'un amic nostre. I, bueno, ens dona informació de primera mà de l'amateur femení, que les noies estan molt contentes amb nosaltres. Perquè parlem d'elles i, bueno... collons, això és d'agrair.
0: Ens vam equivocar per això, ens ho han reclamat també. Sí. Vam dir que no estan federades, i sí que ho estan.
1: Sí que ho estan.
0: Sí que ho estan.
1: I
0: disculpes.
1: S'ha de fer èmfasi en això perquè...
0: Jo penso que el ser amateur, això volia dir que no.
1: Ja, sí, realment té sentit.
0: Llavors per què és amateur, no ho sé. Bueno,
1: no ho sé.
0: Suposo perquè... Nah, però bueno, estan federades, sí. Vull dir, ojo. Ojo.
1: Podem
0: es diu amateur, més... però estan federades.
1: Sí, i aquest diumenge, abans del partit del masculí... tenien una entrega d'un guardó que era un homenatge, per així dir-ho, de la trajectòria que se li va donar el dia de l'esport, de la nit de l'esport.
0: Mm-hmm.
1: No es va poder donar.
0: Quina llàstima.
1: És una llàstima.
0: Era un matí de futbol.
1: Però bueno, el partit el tenien abans que això. O sigui, he dit el guardó, que era com el fet destacable del que li donaven, però ells tenien un partit contra Catalunya.
0: Sí, això no sé. És el que posava a la web d'Alcaldes.
1: Contra Catalunya a les 9, el diumenge. El diumenge a les 9.
0: A les 9, i després a les 12 teníem el partit contra el Joventus Lloret. Però bueno, ens vam
1: quedar amb
0: les dues
1: fer.
0: Coses. Va ser el pitjor moment, de fet. Les restriccions just acabaven les dues.
1: És lo que hi ha.
0: També es va anul·lar el partit d'hoquei de la Lliga Catalunya, que comentàvem ara, que l'anàvem a retransmetre, del Caldes contra el Calafell.
1: Uh-huh.
0: I és això, jugarà dimarts a les 10:10. També bàsquet, tant el masculí com el femení. El masculí jugava contra el Parets, fora de casa, i el femení jugava aquí a casa, a les Cremades, contra la Vall d'en Bas. Els dos eren la jornada 2 de Lliga ja, i res, fora.
1: No van tenir l'oportunitat de redimir-se.
0: No,
1: venien d'una derrota.
0: Però bueno, breu, les noies, però...
1: s'haurà d'esperar.
0: I també jo volia parlar avui del waterpolo, que no hem mencionat fins avui.
1: Sí, tio, i tenim un col·lega que juga...
0: Ja no, li vaig preguntar. Era convidat fixa i no. Però bueno, el waterpolo, que no vam comentar la primera jornada de Lliga, i els volia comentar avui, també anul·lat. Venen de perdre, 11-9 contra el Badia, i bueno, pues, també anul·lat. De moment, de tots aquests que hem dit, només sabem l'hoquei, quan es torna a jugar, que és demà. Els altres partits, de moment, no tenim informacions.
1: Anirem informant, sí, conforme sapiguem.
0: O ja veurem, sí. Però anem a parlar ara dels jugats, no?
1: Dels jugats.
0: Que s'ha jugat.
1: Som-hi.
0: Que, bueno, han sigut menys dels que ens esperàvem, però teca, hi ha hagut teca, no?
1: Sí, es va jugar el hoquei femení contra el Vilassana, també de Lliga de Catalunya, no? Si no m'equivoco.
0: Nacional Catalana, és.
1: Nacional Catalana va guanyar 7-4, el femení, així que una victòria contundent, podríem dir. I
0: 2-2 victòries porten a la Nacional Catalana.
1: Prou bé el femení, és un dels equips que està de moment començant bé la temporada de Caldes, i dins del que hi ha, bueno, està prou bé. Després ens anem ja al
0: masculí, el filial de l'hoquei.
1: Ah, vale.
0: Que també és,
1: estava liant ara.
0: Que també és de Nacional Catalana, o sigui, el primer equip de l'hoquei, que és el que juga ara la lligueta que comentàvem, i després jugant hoquei lliga i tot això. Però tenim la mena de filial, que són els que juguen a Nacional Catalana.
1: És una lliga top.
0: Sí, sí, i també 2-2 en victòries, van guanyar 3-1 contra el Girona. Girona no és el mateix club que el
1: futbol. No, però l'escut és molt semblant, tio, vaig estar-ho mirant.
0: Però és el club hoquei Girona.
1: Ja,
0: però,
1: ja.
0: Home, és el club de Girona, d'hoquei, i sí, es va guanyar, i també equip que 2-2 en victòries.
1: L'hoquei comença bé, menys sí. El masculí, que va perdre
0: el primer equip, sí.
1: Bueno, veiem què farà demà.
0: I ara hem de parlar de lo que realment ens interessa més, sense falta de respecte, però també perquè ho hem consumit, no?
1: Mm-hmm.
0: Anem a parlar del futsal.
1: Futsal va començar el cap de setmana amb el femení, el primer equip femení, empatant a 2 contra el CatGas, o sigui, equip de molta envergadura, que és l'equip de Santa Coloma, no?
0: Clar,
1: el famós equip de... Com es deia?
0: Primer Marfil. Quan nosaltres jugàvem a futsal era Marfil Santa Coloma.
1: Indústries, després,
0: sí, és,
1: i ara CatGas.
0: Però és que ara no posa ni Santa Coloma, és CatGas Energia Futsal, o Garcia per no sé què, però no hi veies, només el Colom, només el veies a l'escut.
1: Poder el segon equip, bueno, poder no. Segur el segon equip de Catalunya de futsal el més
0: sí,
1: important.
0: Sí, sí, per això. No sé si el femení és el mateix, perquè ja hem vist amb el Madrid que moltes vegades el masculí és un equip i el femení no. No us ho dic tant, però és com a club, és un equip històric.
1: Sí, de sí, futbol, molta tradició de futsal.
0: I les noies que van aconseguir doncs, rascar un punt contra aquest rival, la veritat, amb gols de Txell Martín i Aina Puig, m'he apuntat, vull dir, he fet recerca, Era la jornada 1, que vam dir que el masculí sí que havia jugat Lliga, però tant el femení com la penya verde que
1: havíem fet amistosos, més tard, no?
0: Han començat, s'han estrenat a Lliga. Per tant, les noies comencen molt bé, jornada 1, bueno, podria ser victòria, però des de fora nosaltres ens sembla un bon empat. S'hauria de parlar amb elles, potser no és tan bon rival, però collons. És bon empat.
1: És bona, és bona. I després anem amb el masculí, que és el partit que vam veure ahir per la tarda. Un partit que, bueno, va perdre el Senegal des masculí, el primer equip, 3-6 contra el Rubí. Bueno, va ser un partit molt disputat. El Rubí, segons tenim entès, és dels equips més potents de la categoria, i el Caldes, que no va perdre la cara al partit en cap moment. El 3-6 que es veu el resultat va ser també perquè anava 3-4 faltant res, i el Caldes va treure del porter jugador per intentar marcar un gol als últims segons i no va poder ser així, i el típic que passa de que sense porter pues, van caure dos gols així del Rubí.
0: Si et sembla, anem a escoltar, perquè vam anar al partit nosaltres, però tenim pues, una mica la reflexió que ha fet l'entrenador, el Jordi, que el coneixem, s'estrena com a entrenador aquest any del Caldes, era jugador abans, i aviam què ens comenta sobre
1: el partit. Què ens comenta?
2: Bueno, el partit d'ahir va ser contra Rubí, que potser és un dels equips que lluitarà per pujar de divisió a segona B, per qualitat de jugadors tenen de sobres, i va ser un partit on nosaltres el vam competir fins al final. La veritat, el resultat és una mica excessiu pel partit que va ser, fins que quedaven 43 segons anàvem 3-4 per darrere i vam sortir a 5. És un risc que hem decidit córrer i va sortir malament, ens vam fotre el 3-5 i després el 3-6, i la veritat és que no va ser molt productiu, però bueno, era el segon partit, és veritat que és a casa, que és on ens hem de fer forts, però molt content del treball que estan fent tots els membres, que no hem d'oblidar que és un equip nou, fet de zero pràcticament, i bueno, el primer partit contra Montsant, per el que és la meva opinió, era merescut la victòria per nosaltres. Aquest segon partit potser un empat o alguna cosa més sí que crec que mereixíem, però bueno, és futbol, queda molta lliga i estic segur que donarem alegria al poble i que aquests nanos lluitaran per no baixar de divisió, que és l'objectiu principal.
0: Bueno, pues, com comentàvem, com has comentat abans, pues, el 3-6 no reflecteix el marcador, com ens comentava el Jordi, fins als últims segons, quan juguen de 5 i ja ho deixes tot per l'atac, pues, van encaixar més. Pues que, de fet, el Caldes va empatar dues vegades. O sigui, va aconseguir l'1-1 després d'encaixar el primer, va marcar Fran, i uah, després,
1: ja
0: el, que ve. El 2-2, van tornar a empatar el Caldes amb un golaç, tio.
1: Es va caure el Bugarai.
0: Jo quasi em caic, de fet.
1: Jo no, perquè no puc. A mi se'm complica més. Un golaç de Sergio, el porter.
0: El porter,
1: Un xicharro espectacular. Des de la porteria a porteria... Bueno, és que ahir... Bueno, acabem amb el resum del resultat i després diem la nostra opinió.
0: No, però sí, un golaç, vull dir... Perquè la gent va agafar la pilota de la porteria, l'agafa, li van suar... Bueno, que sí, que no li van portar, va agafar la pilota i li va fotre un famós bafo.
1: L'altre porter l'agradava molt.
0: Sí, l'altre porter era un notes. Era molt bo amb els peus, però és el típic aquest flipat, no? Que està més pendent de posar-se bé el cabell que una altra cosa, però bueno, no, sense falta el respecte de sempre. I pues, el Sergio ho va veure i s'estaven desmarcant jugadors ja al contraatac, però no, ell va decidir confiar en el seu xut i la cara d'un golaç espectacular.
1: Locura.
0: I això va ser el 2-2. I des de la grada era com, hòstia, nosaltres sabíem que era un rival difícil, s'havia parlat molt d'un tal Campoy,
1: sí, que
0: Masterclass.
1: Espectáculo.
0: Masterclass.
1: Espectáculo de jugador. 40 anys, quasi, que el tio parlava amb la grada i tot, anava, sí, dient, sí, anava fent comentaris. Però,
0: la cosa és que va dir una cosa, va dir, si entrenamos menos que en el Rubí, yo vengo, que alcalde, no sé què. Perquè sí, la gent li deia, tu, campo, i no te canses, vente pel calde, no sé què.
1: I després, jo què sé, pues, xutava la falta un del calde, i ja estava a la barrera, i començava a dir, no me xutem molt fuerte, no me xutem molt fuerte. Era un cachondo.
0: Se veia molt bon nano, a diferència d'altres del seu equip, que ui, no, sí, no se van tan bon nanos.
1: No donarem números.
0: No. Dorsal, sí, dorsal sí.
1: No, el número de ser casa, vull dir.
0: Ah, no.
1: No, és broma.
0: Principalment perquè no el sé, si no el donaria, eh?
1: És broma, però, hòstia, hi havia cadascun que...
0: Sí, no. Molt provocadors, o sigui, no
1: per
0: sé.
1: Donar-li de menjar part, però bueno.
0: Però sí, no, Campó i jugadores... De fet, tinc un col·lega de Granollers, que no té res a veure amb Caldes, que sap que estem fent això i que ens interessa el futsal, i em va obrir i em diu, hòstia, mira, conec aquest tio i avui juga a Caldes, no sé què. O sigui, és
1: famós en el món.
0: Món,
1: és famós en el món.
0: Ens va comentar el Jordi, l'entrenador del Caldes, que ha estat molts anys a primera divisió, no només espanyol, que va jugar al Jaén, crec, però també va jugar a Itàlia, a Bèlgica, ens deia, vull dir, que és un tio
1: que està aquí
0: que abans del partit estàvem cagats des de fora, perquè, però bueno, el que dèiem, el Caldes va donar la cara, va empatar dues vegades. De fet, va arribar amb 3-4, amb gol de Joan Arderiu, crec que és un dels fitxatges nous que vam mencionar. Com ha dit l'entrenador, molt fitxatge nou, és un equip nou, amb jugadors del filial, jugadors de fora, i va aconseguir el 3-4. 3-4 que doncs, deixava somiar l'empat o qui sap, no? Però després d'això, passaven els minuts, es va jugar de 5 i del 3-4, amb els últims segons, es van fotre dos gols en un moment.
1: Amb el 3-4 es va tenir alguna oportunitat d'empatar el partit, però clar, també ells les van tenir.
0: Vam fallar alguna clara, eh?
1: Però el Rubí també va fallar bastant, eh? Sí, no, el Rubí,
0: cal dir, va ser millor. Si va jugar millor futbol sala.
1: Tenia un parell o tres de jugadors que eren molt diferencials.
0: Molt bé.
1: El Bou... Com es deia?
0: El de la cua?
1: Sí. Bou algo.
0: Sí, un tio així alt amb cua.
1: Semblava zero estètic, semblava zero jugador de futbol. Sí, i el tio, no sabies com, el tio te la liava, però vamos, era una locura. I després hi havia el 2 també, molt elèctric, molt ràpid.
0: Que t'ho vaig dir, que te'n va agradar.
1: Quan jugaven aquests es notava sí, i tenien molt bon equip.
0: I eren moltíssims. O sigui, van venir, no us exagero, potser amb 15 jugadors, eh?
1: És veritat, és que feien molts canvis.
0: Sense exagerar un pèl, eh? I alcaldes amb bastants menys, potser 10, no sé quants són ara mateix a la plantilla, potser més, no sé. Però bueno, que es va lluitar i al final no va poder ser. Què passa? Que el Caldes ha perdut les dues jornades. La primera, com ens comentava, van perdre fora de casa. I ara toca jugar a Vilassar. I el Jordi diu que és
1: partit
0: que han de guanyar sí o sí. Han de guanyar sí o sí. És fora de casa, és el problema. Però necessiten 3 punts ja.
1: Jo confio. És equip molt jove també. Però jo veient els xavals, les ganes que li fotien, la intensitat... Perquè al final es veia que el Rubí era un equip tècnicament superior. Però el partit va estar molt igualat en molts moments del partit.
0: La decisió va respondre.
1: Sí, i jo crec que també va ser en part per això, per la intensitat. Vull dir, al final és el que deia el Jordi, que si et superen una mica amb tècnica, tu al final has d'igualar
0: amb collons.
1: Diguem-ho clar. Sí, sí, molt bé el Caldes.
0: Partit que vam gaudir molt, tio. El futbol se la mola moltíssim.
1: És espectacle, ja, es passa molt bé.
0: Ja que no vam poder anar al primer perquè era fora i que només havíem pogut veure un amistós de la penya, jo volia veure futbol ja de Lliga. I parlant de la penya, anem a parlar d'ells també, que han jugat. I parlant de la penya...

0: principalment.
1: Sí, és que jo no ho sabia. I
2: sí, em va tirar el triple.
1: Dient que contra... el Parets era?
3: Rubi... Parets, sí.
1: Perdó. Van jugar una amistosa contra el Parets i vam dir que eren de la mateixa divisió, però no, es veu que el Parets és... no sé si una...
3: És la tercera, no, van dir dues. Van dir dues per
1: una
3: sobre.
1: Una o dues, sí, sí.
3: Dues per sobre, per tant, de la mateixa que el Caldes. Si no estem errats. Clar, perquè aquí potser ara... no estiguem.
1: Però bueno, sí, que vam dir que era la mateixa divisió, sí. I llavors van plantar cara a un equip que era dues divisions, dius,
3: per això.
1: Per
3: tant, locura, això.
1: Entre això i el resultat, que no l'estem dient, entre això i el resultat d'aquest cap de setmana, pues, és molt optimistes, no?
3: Sí, perquè el resultat va ser 2-6 fora de casa, al camp del Viladrau, una victòria molt contundent, fora de casa. Bueno,
1: anem a veure, aquesta vegada a la penya tenim més contactes que el Sena Caldes, per això.
3: Són més gent de Caldes.
1: Clar, i recordem que són amics, tal. Anem a veure què diu un dels jugadors, Eric Álvarez, un jugador Sunyer. Que coneixem de tota
3: Eric
1: la vida.
3: Eric Álvarez, Sunyer.
1: Clar, no, sabem el DNI i tot. Aviam què ens diu, aviam com se sentia després del partit.
4: Roger, bueno, res, comentar-te una mica el partit d'ahir. Molt futsal, vam jugar, però ja et dic jo, molt bé, molt bé. Els vam... O sigui, podia haver sigut un 15, podíem marcar 15 gols, vam fallar molt a cada porta la primera part, però un futsal, o sigui, haguéssim flipat, un futsal que flipa, no podíem fer res. El pavelló estava a rebentar i un futsal que flipes. Per si voleu dir a ràdio que anem com coets, tu. O sigui, ahir va ser espectacular. Ja et dic, el millor partit que hem fet, tot l'equip, tots vam jugar de puta mare, amb els dos porters lesionats, el Rafa... amb el genoll tocat, parant-se pilotes, bueno, un xou. I, bueno, per això, més tres.
3: Aquests ja estan a la Lliga d'Alcaldes, eh?
1: Com?
3: Que aquests ja estan pujats a la Lliga d'Alcaldes. Hòstia, pinta molt bé, no?
1: Pinta molt bé, sí.
3: Pinta molt bé, perquè veiem el resultat.
1: Seny. I amb els altres rivals, potser el Viladrau és el pitjor rival de la categoria.
3: Una mica de gordura, però veient els resultats i veient l'optimista que són els jugadors... Collons, collons.
1: Però recorda que l'any passat vam veure partits on anaven surats i algun partit on van patir molt.
3: Va estar a punt de complicar-se.
1: Sí, sí. Vull dir que anem a veure, però s'ha de ser optimista veient això. La veritat, estrena a primera divisió i pues, 6-2. Per cert, va marcar gols d'Adrià Sánchez, Juan P. Doblet, Sergi Guerrero Doblet i després Santi Rodríguez. Uh-huh. Que això ho heu de mirar a la federació perquè veieu que és un club de col·legues, el post seu, clar, posen dos gols de, cito textualment, Gordito. Clar, perquè veieu que són col·legues i és club de barri, però clar, jo he hagut de venir a la federació perquè clar, jo no sé qui és Gordito.
3: Jo sabia qui era, perquè la samarreta ho posa, bro.
1: És veritat.
3: I m'hi vaig fixar i ja em sé els seus àlies, tio.
1: I després...
3: I el Pichi, no?
1: I el Pichi, clar, Pichi no sé qui és, tampoc, ho vaig mirar a la federació, veig que era el Santi.
3: Molaria... Que fossin tots així, saps? Vull dir, si hi ha alguns,
1: clar, no,
3: m'agradaria que tots.
1: A l'Adrià Sánchez que he dit, que posa Adri, Juan Petal, però hi havia algun apodo més l'any passat, que no me'n recordo. De fet, l'Eric, el que ens comentava, ell que hi ha el sud de tota la vida. No?
3: I ho té posat, no? El sud.
1: 100%.
3: 100%. Uau, quin més hi havia, tio, és veritat.
1: Bueno, va començar així com, jo crec, mig de conya, no conya, anaven a prendre en sèrio, però clar, era club amb col·legues, tal, començant a sota,
3: i ara, ojo,
1: no es presenten aquí derbi de Caldes, eh? Un derbi a Caldes.
3: Ullo! No?
1: Un derbi Caldes.
3: Que guapo estaria això.
1: Un puto derbi Caldes, tio.
3: Fuà.
1: Com si fos això Barcelona, saps? Que tenim dos equips. Com ha de tenir dos equips al Caldes? O sigui, Caldes com a poble.
3: Que guai, tio.
1: També tenim més contactes de la penya. Anem a veure què diu un dels membres de la Junta.
3: El tresorer, sí. Es podria dir el tresorer.
1: El CEO. No, això és, aquest és un altre. Però anem a veure què diu Ferran Romero, un altre dels nostres contactes.
5: Aviam, doncs el partit va anar... amb molt bones sensacions. En canvi, a la fi tenim jugadors que han jugat 3-4 categories per sobre de la que estem. Llavors sabíem que... Bueno, sabem que per qualitat als peus tenim jugadors molt superiors a on estem jugant. Llavors, bueno, el míster el que va fer especial incís va ser en el físic. Llavors hem fet una pretemporada on s'ha corregut molt, on s'ha fet molt físic. Llavors, doncs, va sortir en el partit aquest més aviat no tantes individualitats com els jugadors que tenim, que solia ser la tònica de la temporada passada, guanyar per individualitats. Llavors es va jugar un joc col·lectiu, tots els jugadors corrents amunt i avall, i els gols van venir més aviat a la segona part. A la primera part vam tenir moltes ocasions, el que passa que no entrava la pilota, el que passa que ells tampoc ens van encaixar cap gol, ens vam anar 0-1 a la primera part perquè es va córrer molt, i llavors a la segona sí que vam estar més encertats i amb un bon joc col·lectiu doncs van entrar 5 gols més. Llavors anàvem 0-6 i a les acaballes doncs ens van marcar 2 i vam marxar amb un 2-6. Llavors molt bones sensacions, la veritat, bon treball del míster, bon treball de tothom, i molt contents.
3: Jo tinc una pregunta, Ferran, quan parles de, en primera persona, de córrer, no, en tercera persona, perdona, tu també vas córrer a l'estiu? La meva pregunta, ja està.
1: No, pues, pregunta que deixes anar, vale?
3: No, perquè diu que han corregut molt aquest estiu, que han fet molt físic.
1: Home, pot ser, clar que pot ser.
3: Ah, bueno. Joder, pensava que et faria una mica de gràcia.
1: No, mama, m'ha fet gràcia, però és que no, al principi no t'ho estava entenent, perdó. Però bueno, a mi el que em mola, sobretot, a part de guanyar i tal, que els dos, tant l'Eric com el Ferran, diuen futsal, jugant bé i col·lectivament, clar, saps? I no
3: individualitats.
1: Highlights d'un jugador que es treu, saps?
3: Que l'any passat sí que semblava que una mica d'alguns partits sí, que partit, havien sí, de tirar molt de Sergi...
1: Sí, però ara, no, col·lectivament, molt futsal, insisteixen molt en això. I per això tinc ganes de veure'ls, tio.
3: Mola, tio. Mola. És que hem fet algun fitxatge que també és d'això.
1: Si els vam comentar ja, si voleu saber els fitxatges, doncs aneu al programa anterior. No ho repetirem.
3: Ningú tornarà al programa anterior per saber dels fitxatges.
1: Bueno, doncs jo no ho penso repetir. No em ve de gust.
3: Vale,
1: ja vam comentar els fitxatges. Ens diem fidelitzar els oients, tio, una mica. Va, sí, ah, hòstia, que ja tenia un altre programa.
3: Però posant els àudios ja fidelitzem, que flipes.
1: Ja, no.
3: Des d'aquí... 10 familiars ara escoltant aquí.
1: Això pot ser.
3: El Richelier de la penya.
1: Això sí, fin de complicat, tant pel Caldes com per la penya, bueno, com per tots els equips que es vinen cada setmana, però ara que parlàvem d'això i que pensava que la penya jugar a casa i els podem veure a Lliga perquè els havíem vist en un amistós, és cap de setmana de festa major.
3: La penya juga
1: divendres, per sort. Llavors, clar, a no ser que el dijous es tornin bojos, però no crec. Poden guanyar.
3: Ja ho van fer per això, els cabrons. Ja ho van fer per això.
1: El Caldes crec que no té la mateixa sort, perquè juguen fora de casa, el Sena Caldes. Jo li vaig dir Jordi, a l'entrenador. Això és una gestió important com a entrenador, eh?
3: Home.
1: Però bueno,
3: que... I què va dir ahir?
1: M'ho guardo per mi, si no se creu.
3: Però sí, i aquí no hi ha diumenges que salvin el Caldes, eh?
1: No, clar, jo ara ho pensava, el Caldes de futbol juga el diumenge.
3: Que aquí ja no es pot ajornar el partit el dimarts, saps què vull dir?
1: El bo que comentem sempre que no hi ha tants calderins és que, clar, potser la gent...
3: Ja, bueno, clar, però si diumenge juga a futbol a Caldes, dius, la fiesta no me la voy a perder, saps?
1: Si ets poc professional, sí. No, és broma.
3: Ens fotem.
1: No, però l'any passat era més probable, perquè hi havia tants calderins que, òbviament, sortiran, però bueno, potser surten divendres. La penya ho té bé perquè pot guanyar i sortir a celebrar-ho i ja està, i se n'obliden.
3: Com s'ho munten, eh? Hi ha algun gestor allà darrere que...
1: Ferran, diu, el membre de la Junta.
3: No, el president que ens segueix, per cert. Fermín.
1: Grande. Fermín.
3: Bueno, va, què? Canviem de tema radicalment?
1: Sí, jo crec que de Caldes ho hem comentat tot, tot el que no s'ha anul·lat. Aquest cap de setmana intentarem anar a veure tot el que jugui aquí. Sobretot el Caldes de Futbol Gran, que és l'únic que no hem vist. Vam veure amistós. Bueno, tu no estaves.
3: No, jo no estava. Jo tinc ganes.
1: I també agrair tant al Jordi com a l'Eric com al Ferran per dedicar aquestes paraules. I
3: aquestes boniques paraules.
1: Bueno, boniques cap a ells mateixos, no? Perquè...
3: Sí, la veritat que sí.
1: Sí, però amb raó. Però vull dir que gràcies perquè dona joc. Saber l'opinió dels jugadors, de l'estaf, de qui sigui, dona joc. I dona vida al poble, tio. Fa que bulli l'olla, tio. Com
3: i de
1: tu, t'agafo, sí. Te les cito tu.
3: Sí, gràcies.
1: Esclar, jo...
3: I de fet, farem que vinguin aquests,
1: sí,
3: aquests
1: sí,
3: personatges presencialment.
1: S'ha intentat, però bueno, és difícil perquè la penya entrena just a aquesta hora. O sigui, ara no ens està escoltant ningú de la penya perquè en teoria estan entrenant. Però bueno, s'ha intentat i s'intentarà en algun moment... Algú fingeix una lesió o algú, tio. I d'alcalde sí que, bueno, segur que portem algú. I dels altres esports, no ens oblidem dels altres esports,
3: sí,
1: però enteneu que nosaltres som molt futboleros, molt sí, futsaleros, sí, sí. Però bueno, que
3: però
1: sí,
3: bueno, que, sí que fem bull i l'olla, ja estava.
1: De fet, el futbol no hem portat ningú, bueno, sí, els d'avui de la penya, però realment, primera convidada, la regidora d'esports, segon convidat,
3: tenis?
1: Per trucada,
3: ah,
1: a l'entrenador de bàsquet femení, tercer convidat, tenis. I avui penya, però aquesta gent ja no juguen.
3: Va, ens toquen 10 dies de futbol a saco. Els arquers es poden anar esperant.
1: Home, no.
3: Broma. Fem bullir l'olla, adéu.
1: Anem a parlar ara de el que ens agrada també del futbol català.
3: Som-hi.

0: Doncs anem a parlar ara de, bueno, ja ho acabem de dir, però de futbol català, de què han fet, ja que no tenim futbol també de primera divisió, però tenim les divisions inferiors.
1: I quines divisions? Comenta'm, i quines divisions?
0: Comenta'm.
1: Bueno, tot va començar un dia de...
0: un dia com un lugar de la Manxa.
1: Girona. Calla't la boca. Girona.
0: Hòstia.
1: Girona-Mallorca. Resultado, gafes de tota la vida, xaval.
0: Els dos. Sabadell també, ja ho penso. Sabadell-Andorra, gafes també.
1: Mare meva, perquè són del multiòptiques.
0: Mare meva, hòstia, hòstia. Xavi, si ens està escoltant, perdona'l.
1: Xavi, no et facis fora.
0: Xavi, perdona'l. Pues sí, bueno, Girona un empat a 0 contra el Mallorca, tio. Mallorca és dels rivals a batre.
1: Sí, a batre, sí, sí.
0: És un rival molt fort. I el Girona es col·loca quart amb 14 punts.
1: Bueno.
0: No està bé, perquè com no ens pensàvem que començàvem, no està malament, vull dir. Ah. No està bé. Sí que està bé.
1: No està bé, ets tu.
0: Joder, macho, sí, és que cada vegada que pots me la fots.
1: Va.
0: Va, digue-ho tu, va.
1: Ojalà.
0: Va. Ho estan anant de les mans avui.
1: Sí, Sabadell, Andorra.
0: T'està afectant els inflamatoris i el relaxant muscular. Bravo, no t'està relaxant tant la...
1: No es podia dir, bro, és extrahospitalari. És extrahospitalari.
0: Si
1: va.
0: El Sabadell com
1: Sabadell,
0: es
1: col·loca? Andorra, 0-0. Setens, 13 punts.
0: No, ara en sèrio. Setens, hem dit Girona quarts, Sabadell setens, però només el separa un punt de diferència.
1: I el Sabadell, vaig estar veient una mica i... Buah, podia haver guanyat perfectament, sí? Però moltes ocasions a Andorra no juguen a res, Hòstia, el Sabadell, ojo,
0: Els dos jugaven a casa.
1: I sí.
0: Jo t'ho juro, bro. Jo ja, arribats a aquest punt, prefereixo que pugi el Sabadell. Ja sé que tu sí, no cal que ho dius, però prefereixo que pugi el Sabadell.
1: Que guai.
0: El Girona. Em seria molt greu perquè després el Girona, una vegada no puges, se't pot complicar i el Girona jo li tinc bastant apreci. Hòstia, imagineu el Sabadell a primera divisió, tio.
1: Fuà.
0: Que ens queda aquí,
1: seria
0: el Sabadell.
1: Seria històric.
0: Que ens queda aquí.
1: No he jugat mai a primera divisió.
0: No.
1: Sí? Hòstia, doncs aquí he patinat jo.
0: És vale. Que veus com patines tu més que jo?
1: Vale, vaig a buscar-ho.
0: Sóc que ha corregit el Jordi, que té més calle que tu.
1: Sí, sí, és que... Ara ho he dit amb la boca petita. Ho he dit amb la boca petita.
0: Els collons, ho has dit convencidíssim.
1: No, ho he dit amb la boca... Sí, sí, 14 temporades ha estat a primera divisió, centre d'esport Sabadell. Molt bé. Anys 40, 5 anys consecutius.
0: Anys 40, mare meva.
1: I la seva última etapa va ser als anys 80. Clar, aquí ho recorda el Jordi. Però tu de quin any ets, Jordi? Però si no sembles tan gran. 72, 4. Ostres, és més gran que el meu pare. Jo t'hagués fotut menys.
0: No, fent-li la pilota al tècnic per variar una mica, però bueno.
1: Bueno, no sé.
0: Si et sembla, anem a...
1: Anem a la primera ref.
0: Anem a la primera ref, al Barro.
1: Barro, no, el Barro ve després.
0: Bueno, no
1: t'equivoques. Ui,
0: i literalment,
1: que bona, que bona.
0: Que ben tirada, que ben tirada. No tinc res a dir. Què han fet a primera ref els tres equips catalans? Recordem que hi ha Nàstic, Europa i el Sant Andreu, la UESA. Què han fet, tio?
1: Hòstia, m'estic adonant que cap equip català entre segona i primera ref ha guanyat. És loco, això, eh? El Nàstic, al camp del Múrcia, va perdre 2-0. Camp difícil, sempre ho diem, amb el Múrcia. Sí, no sé per què.
0: Perquè l'hem viscut a primera, nosaltres. Aquest sí que l'hem viscut nosaltres.
1: Sí.
0: Poc. I fa molts anys, jo
1: ho
0: recordo pels cromos, òbviament.
1: Però segona també, és un equip històric. Sí, sí. I 2-0.
0: Veiem que aquesta categoria està al Saragossa, eh?
1: És que, ojo.
0: Va primer, per cert.
1: Ojo.
0: Però sí, hi ha històrics.
1: Però no està el mateix grup. Els catalans... No, ha d'estar
0: sí,
1: el mateix grup.
0: Sí, primera ref ja sí, no?
1: Crec que no, tio. Crec que no està el mateix grup que els catalans perquè...
0: Sí, perquè és d'Aragó.
1: Ja, però no volien... Vull dir, va baixar Zaragoza i Huesca i no volien ficar com els dos en el mateix grup. Crec, recordar, poder sí que ho està. Sí que ho està.
0: Veus?
1: Però,
0: has tornat a patinar per
1: portar-me la contrària.
0: He tornat
1: a patinar, però he tornat a patinar perquè va haver-hi molts rumors de que no volien ficar els dos tan grans al mateix grup.
0: El Huesca, no?
1: Huesca,
0: parlant del Huesca, va guanyar 3-1 a l'Europa.
1: Com ho lliguem?
0: Com ho lligo?
1: 3-1 a l'Europa, un altre camp difícil.
0: Camp difícil, però hòstia, l'Europa, malament.
1: 18è, no?
0: 18è amb 4 punts. S'ha de dir, bueno...
1: Hòstia, he vist el gol que li foten.
0: El gol...
1: L'has vist? El gol que li foten a l'Europa? Un dels 3?
0: No, bueno, no.
1: Porter amb la pilota típica, pam, gol.
0: Buah. Bueno, com a mínim va aconseguir el gol de la dignitat del 94 amb un penal i expulsió pel Huesca, però bueno, no va servir de res. Comenta això. Ah, no hem comptat el Nàstic. 14è, 7 punts, 3 derrotes seguides, el Nàstic. El Nàstic va començar bé i ara comença amb 3 derrotes
1: seguides.
0: Mira,
1: estava tocant playoff, tio.
0: I ara va 14ens.
1: La veritat que sap greu. Gori Gràcia, es diu? Crec que Gori Gràcia. Crec que Gràcia, bro. Hola, ara estic tornant a patinar.
0: Si ho comprovem i tinc raó jo una altra vegada, te'n vas.
1: Què ens hi juguem?
0: Marxes.
1: Me'n vaig a dormir, tio. No, no, no. Estic fet caldo.
0: No, m'hi jugo res, però...
1: Fuà, és Gori Gràcia, que va jugar a l'Espanyol.
0: Si
1: és Gori Gràcia.
0: Aquí, tot.
1: Jo crec que ha sigut dislèxic, perquè García, Gràcia, normal.
0: Pot ser. Però bueno, va marcar aquest tio i ho he apuntat aquí, precisament, perquè és de la cantera de l'Espanyol.
1: És que tu he vist aquí un altre punt.
0: Ho he apuntat per això, per tu, que es fa de res.
1: I bueno, jo crec que és Gràcia, Gori Gràcia. Bueno. Però pot ser que sigui García. No, és Gori Gràcia, segur. Bueno, i de què va fer...
0: Bueno, i...
1: la USA... aquí ens toca plorar una mica.
0: Ens toca plorar perquè va ser... dels tres equips és l'únic que ha rascat un punt.
1: Perquè és que s'anava a arrossar playoff, eh? S'anava a arrossar playoff.
0: És Gràcia, tens roba?
1: Sí, ja ho sabia.
0: Sí, també sabies lo del Sabadell i mira, el Jordi t'ha callat la boca.
1: S'anava a tocar playoff amb aquesta victòria que tenia feta el 93 i va empatar l'Antequera amb un menys.
0: Amb un menys des del 68, eh?
1: Mare meva,
0: o sigui, aconsegueix defensar el resultat i un altre gol al 94, com en l'Europa, però en aquest cas...
1: Quin mal fa això, tio, quin mal fa això en els equips catalans. O sigui, em faria mal amb qualsevol, però amb la UES...
0: Va començar guanyant l'Antequera,
1: que no em fa més.
0: Amb gol de Tobar va empatar la UES i després es va posar per davant amb gol de Serrano i ja et dic, després va venir l'expulsió i hòstia, gol al 94, tio.
1: És putada.
0: És el que millor està, en millor situació, va estar en 13ens, amb 8 punts.
1: Imagina't aquells 10 punts, el bé que s'entenien, tio.
0: Un punt més que el Nàstic, però bueno, segueix sent mitja taula.
1: Això sí que m'agradaria molt veure el futbol professional al Sant Andreu, tio.
0: No portem masses bones notícies en quant a nivell futbol català avui, però bueno, les hem portat algunes de Caldes, de Catalunya, pues no. Només sumem 3 punts amb 5 partits de futbol català.
1: Tot històric, eh?
0: És molt fort.
1: Tot històric.
0: Però jo et volia parlar d'un tema, perquè és mainstream ara i és crec que s'ha de parlar d'això 5 grans que hi ha una mica lluny, i és del Lleida, tio.
1: El Lleida?
0: Explica què ha passat amb el Lleida.
1: El Lleida, que és un altre equip històric, que també ha estat a primera divisió, Jordi. Sí, també ha estat a primera divisió. I, bueno...
0: Estàs insegur, eh?
1: S'ha refundat més d'un cop, crec recordar. El d'ara, segur, que s'ha refundat.
0: Sí, no? S'han estrenat.
1: Bueno, fa anys que estava rotllo tocant primera ref, segona... Primer ref no va arribar a jugar, però va estar a punt. I al final, bueno, ha acabat desapareixent, per així dir-ho, i refundant-se i jugant ara a quarta catalana. Un equip que, bueno, per quarta catalana pues, és un...
0: Històric.
1: Un històric i que té una quantitat de socis elevada.
0: Sí, van obert les inscripcions no fa molt i ja compten amb 4.000 socis. És algo bastant fort per un equip de quarta catalana, és impensable.
1: És impensable.
0: Però, òbviament, és tots els aficionats que trobaven a faltar el Lleida i també han aconseguit, amb l'ajuda dels socis i de molts més sponsors, sí, de moltes marques que han apostat per aquest projecte, perquè al final és un projecte, un equip de quarta catalana, no acostuma a tenir aquests sponsors i aquests socis.
1: No sé que no siguin el Ronin, saps?
0: Clar, això, tu jo que sabia que ho diries i t'ho volia treure. Això és un equip, és una refundació, sí, saps? No és crear un equip aquí que sembla amb escut de la Kings League, és un equip històric que s'aposta amb el suport d'aquí, dels socis,
1: de la gent de Lleida i collons, s'ha d'apostar per aquesta gent, per aquests equips, perquè a sobre, això que dius ara d'equips artificials més o menys, un dels rivals que ha tingut en els últims temps el Lleida ha sigut l'Atlètic Lleida, que hi ha hagut aquí una enemistat que flipes.
0: Clar.
1: Entre els dos clubs, perquè és això. L'Atlètic Lleida va comprar una plaça de no sé què, és un equip que va començar des de sota, però van anar comprant places, van escalant, va tal, i al final és un equip que ha acabat estar ara a segona ref, juraria, o tercera.
0: Segona o tercera, sí. Ho he mirat
1: ara avui, patino aquí una mica, crec que segona.
0: Per variar, avui.
1: Crec que segona, bueno, és que és difícil tantes dades, no m'hi caben. Però ha acabat... No vull dir fotent el Lleida, però sí, fotent el Lleida. I a la seva gent, que estan, vamos... Perquè a sobre ells han tret molts jugadors d'allà, clar, a la mateixa ciutat, li pagues una mica més i li treus.
0: I momentàniament, potser també aficionats, no? O què?
1: No.
0: O sigui, ja sé que són molt fidels, però al final ets Lleida... per xavals, sobretot xavals joves, tal, són de Lleida.
1: Això pot ser, però la gent que és del Lleida no.
0: No, ja ho sé. Jo parlo d'aquestes noves generacions, xavals joves que ells coneixen l'equip de la ciutat, quin és? Pues, l'Atlètic, saps?
1: Ja. Sí, això és veritat. Però
0: des d'aquí, com sempre, som del Lleida, el club de futbol.
1: Tercera federació. Va baixar.
0: I bueno, comentem, cony, el resultat.
1: Ah, sí?
0: Que van jugar fora, van jugar contra el Sunyer, Eric Suñé, FC, de quarta catalana, i ho hem comentat, fora, i van quedar 5-2, va guanyar el Lleida, tio. Però
1: en un camp...
0: Lo curiós és això, les imatges que
1: s'han
0: vist.
1: En un camp de sorra, tio. Jugant al Lleida, tota una institució, en un camp de sorra. Bueno,
0: clar, quarta catalana.
1: Furbo. Furbo.
0: I veies, vaig veure fotos de la foto que es fan abans dels uns jugadors, i clar, alguns anaven amb botes de tacos, alguns anaven amb bambes com de futsal, era semblava una patxanga, tio. Saps?
1: Vull dir, és logo.
0: Semblava una patxanga.
1: És logo.
0: Sense desprestigiar quarta catalana, eh? Vull dir, sap que són jugadors que ens donen mil voltes a tots.
1: Però jo flipo que es pugui jugar amb...
0: Ja, jo no en tenia ni idea. Que a nivell federat es podia jugar així.
1: Abans sí, jo sabia que feia anys sí, però hòstia...
0: Quan el Sabadell ja estava a primera, potser sí, es jugava a casa de sorra.
1: Llavors segur.
0: Però, ostres, imatges impactants per això, perquè és el Lleida, impactants per l'hora, hòstia, que guai. Guais. Que guai.
1: Sí, de futbol d'abans.
0: Veure jugadors plens de fang, saps? I, em va semblar una imatge super, super entranyable, la
1: sí,
0: veritat.
1: Sí, una imatge de bueno, d'això que t'imagines que és de fot 30 anys. I, no sé, això molen, tio. Nosaltres que som uns... uns enyoradors.
0: I diem si el Lleida, pues, en uns quants anys, perquè
1: home, jo crec que acabarà pujant.
0: Parlem de quarta catalana. Hi ha molta feina, molts anys a escalar, però diem si, bueno, forma part d'aquest Sant Andreu, Europa...
1: A vegades aquestes refundacions van bé.
0: El bo és que, en un moment o altre, espero que juguin contra el Caldes.
1: Ja, però és que hi ha molts grups i està molt lluny, Lleida. Saps?
0: Ja, és veritat.
1: No sé que sigui en una lliga elit o alguna cosa així, que podria ser. No,
0: és que
1: o el Caldes està alguna
0: cosa. Deixem sonyar. Deixem sonyar. Tio.
1: Aquest és l'any. Sí. Però és que després ens hem de mantenir 4. Perquè puja el Lleida, saps?
0: Clar,
1: no. Que això poder també...
0: Donant per suposat que el Lleida puja cada any. Ojo. Ojo. Però bueno, li desitgem el millor de Lleida. És la imatge.
1: Shoutout pel Lleida.
0: Shoutout pel Lleida. Si ens escolta algú de Lleida...
1: Fuà. Ojalà.
0: No, ni de conya. Si no ens escolta ningú de fora de Caldes. No, mentida. Recordes lo del bàsquet del Rubí, era?
1: No. Sí, no.
0: Collons, sempre m'oblido.
1: Sant Celoni.
0: Bona salvada. Que ens estava escoltant gent de Sant Celoni. No nosaltres al programa, sinó a la retransmissió del partit que avui dels nostres companys. Però bueno, som una família.
1: Expandint frontera.
0: No sortim del Vallès, però bueno, està bé.
1: El Vallès dolent. No, estem al bo, el dolent és l'occidental.
0: És on està el Sabadell, però bueno. Tot i així ens
1: agrada. Sant Celoni? No. L'occidental.
0: No, el Sabadell, dic, l'occidental. Ja. Que hem parlat molt bé del Sabadell, sí, però segueixen el Vallès dolent. Sí, sí,
1: sí. Bueno, classes de geografia a un altre lloc. Vinga, va. Ja per acabar, bueno, podem comentar, si et ve de gust una miqueta, el debut de Roberto Fernández amb la selecció espanyola.
0: Jo tenia un tema...
1: Al camp de l'Oviedo. Com ho lliguem tot? I amb Raya a punt de cagar-la.
0: Va, molt bé. Uah, jo tenia un tema molt més interessant.
1: Va,
0: la veritat.
1: Pues va, tira mal, va.
0: El tema del City, tio.
1: Ah,
0: que això no ho hem parlat.
1: Sí, bueno, he fotut una ràdio a Caldes parlant del City.
0: Ah, no, teniu raó. És més interessant el debut de Roberto amb la selecció espanyola.
1: Amb un jugador d'Espanyol d'un equip català.
0: Però estem parlant d'algú històric, eh?
1: Va, sí, no, sí, sí.
0: Vols parlar del Roberto?
1: No, ho comentem.
0: Deixem-lo del City. No, va, no.
1: Ho comentem. Ho comentem. No, és important.
0: Ho podem fer les dues coses. Si ens queden 5 minuts, ho comentem ràpid les dues coses.
1: Hi ha molta gent del Barça que estarà interessada en això, perquè al final el City és un competidor de la Champions. Llavors, per aquí ho lliguem.
0: Comença amb el Roberto i si ens dona temps.
1: Sí, perquè jo tampoc no estic massa informat.
0: El City és que és molt extens. Si no ho deixem pel següent dia, l'únic que potser hi ha decisions noves. O sigui que comenta el de Roberto, què t'ha semblat? Què vas sentir?
1: Roberto, que va jugar els 90 minuts contra... Culleres. Txèquia?
0: Culleres. No t'he escoltat dir culleres en me vida, tio.
1: No, per no cagar-me en tot. Culleres. Contra Txèquia. I, bueno, la veritat que va fer una masterclass de lo que és Roberto. Ni más ni menos. Lluitar 94 minuts, deixant-se la pell.
0: Va jugar-ho tot, eh?
1: Sí. Deixant-se la pell, li va faltar el gol, li va faltar en atac una mica. Bueno, és que és ell així. Vull dir... Però el tio, la veritat que jo crec que va donar bona impressió i la veritat que estic content amb com ho va fer. La veritat que quasi ens en lesionen, li van fotre una entrada. L'últim gol d'Espanya el vas veure, Jordi?
0: Buah!
1: Flipes l'entrada que li foten, tio, criminal, eh? Criminal, amb 3-1 ja, tio, no, què has de fer, tio.
0: Fa il·lusió, no tenir un jugador de l'Espanyol a la selecció.
1: Sí, la veritat que sí, sempre fa.
0: Quin era l'últim?
1: Joselu.
0: Hòstia.
1: Joselu
0: va anar a ser de l'Espanyol, encara?
1: Sí. Joselu, o si no, no sé si va anar a l'estiu, però encara compta, saps? Com...
0: Bueno, ho comptes tu, però...
1: No, surt comptabilitzat. No han anat molts, al segle XXI.
0: Per això.
1: No han anat molts. Crec que és Roberto, Joselu, RDT...
0: RDT.
1: I després ja crec que és Kiko Gassilla, tio. Mario Hermoso.
0: Cap de Vila, Mario Hermoso, com a jugador Hermoso, espanyol,
1: no
0: va anar?
1: No. Va anar molt jove. L'Espanyol se'n va anar molt jove. Mario Hermoso, el d'esto, l'RDT, i ja Kiko Casilla.
0: Sergio García no va anar?
1: No.
0: Mai?
1: Sí, va anar. Va guanyar l'Eurocopa el 2008, Sergio García.
0: Però no va jugar.
1: Va jugar a l'Eurocopa, però no estava a l'Espanyol. El 2008 estava al Levante, crec.
0: Ah, 2008. Hòstia, però a mi em sona algú, tio, més recentment.
1: Aquests que t'he dit, bueno. Mario Hermoso, RDT, Roberto...
0: Clar, perquè Joan no va anar fins que va fitxar pel Barça.
1: Que costava 5 milions més i anava a la selecció. És que, clar, bueno, aquí Luis de la Frente...
0: Luis de la Frente. Vaig veure Roberto, per cert, això és totalment irrellevant, però que ahir va haver un directe de Mongas i va treure el cap un moment. I pensava que jugaria i donava a passar, però va treure el cap i no. Però bueno,
1: bueno. Guai, això, també.
0: Jo t'ho juro, jo vaig estar com fa 3 anys amb Twitch.
1: Jo no vaig veure.
0: Jo m'ho vaig menjar sencer.
1: Va estar guai, no?
0: Sí, va ser divertit. Veies allà a l'Auronplay, que ens hem criat amb ell, fent conya amb el Fermín López.
1: Ja, que guai. Vaig veure, per cert, en els clips que estan discutint a la mina amb el Pereira, el Rai al super serio, tio.
0: No, el Rai, és que estaven tots en una sala i el Rai estava a la seva habitació d'hotel. I estava super serio tot el rato, bro.
1: Passant de tot.
0: Però sí, no.
1: Va, comenta ràpid algú al City. 5 cèntims.
0: Bueno, anava a insultar-los amb paraules molt lletges, però bueno, he pensat en el Xavi i no les he dit.
1: Wonko.
0: Bueno, el City, crec que és un tema molt important, però és molt llarg. Resumidament, per qui no s'hagi enterat, si no t'has enterat, vius sota una pedra, o no t'agrada molt el futbol, que també, potser està gent aquí perquè parlem de l'hoquei, saps què vull dir? Bueno, el Manchester City, el club Estado, pues està, fa anys que està en
1: club
0: judici.
1: Estado.
0: Fa anys que està en judici, on estaven acusats de 115 càrrecs judicials.
1: I ja van guanyar un.
0: Al final no. Al final es veu que no.
1: Que eren molts memes, era molt bo.
0: Sí, sí, al final no. L'advocat no ha donat una hora. I bueno, no entraré molt en detall, però era sobretot per irregularitats amb els sous. Un dels càrrecs durant el judici va ser que el City no proporcionava la informació necessària pel judici o alguna cosa així, per la investigació, vaja. I es veu que tenen una empresa externa on es veu que els sous... hi havia una part dels sous tant dels jugadors com de l'staff que es pagaven mitjançant aquesta empresa.
1: Que no es declaraven tots.
0: Llavors,
1: com
0: clar,
1: el City. No?
0: Es diu que el Haaland va costar... El Haaland, pel jugador que era, va costar poc, que no sé si 60 milions. Es veu que diuen... Això ja són rumors, especulacions, potser, que el Haaland va costar més, coses així.
1: Bueno, s'anava demostrant que no.
0: Però parlem... No, o sigui, el judici va començar 2023, si no m'equivoco. Parlem d'això, s'investiga des de Mancini, des d'entrenador Mancini. Hosti, crec que parlo de 2008,
1: Ja veus.
0: És quan el City ha començat a tenir una mica d'història. No és casualitat.
1: I ja veus.
0: I ara estem pendents, falta...
1: La sanció, jo vull saber la sanció. Tio.
0: La sanció jo crec que no s'haurà fins d'aquí molt. Yeah. Perquè ara falta, que suposo que ja s'haurà fet, això ho vaig mirar un vídeo de Nacho González, un periodista de confiança, on deia que ara tenien 2 setmanes al City per fer la seva apel·lació, que la faran, 100%. De fet, ha sortit, hi ha un comunicat, i ha sortit fins a tot el Guardiola, que ja no està forma part del club, ja es podia rentar les mans, que jo pensava, mira, hem marxat justament el cabron, però no, el tio ha fet un post dient que està amb el club, que són innocents, llavors 100% el City apel·larà, i a partir d'aquesta apel·lació pues, veurem les sancions, si els han deixat culpables, potser els estalvien alguna cosa, però estem parlant d'alguna cosa històrica. La gent que és més entesa i més friqui de la Premier diuen que no s'ha vist mai en la competició de Premier League dels anys 90, que es va fundar la competició, que és històric.
1: Home, és que...
0: I a la setmana que ve, si hi ha alguna novetat...
1: És l'equip més guanyador dels últims 15 anys.
0: I a la setmana que ve mirem si hi ha alguna novetat i ens allarguem, perquè ja se'ns acaba el temps. Ens hem d'acomiadar.
1: I perquè adeu.
0: Adeu. Bueno, està. Gràcies una setmana més per escoltar-nos. Un petó i que vagi bé aquesta setmana.
1: I un petó.
0: De 7 a 9,
1: Vinga, guapos. No.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: Molt bona tarda. Sigueu tots molt benvinguts a La Taquilla, aquell programa cultural ple d'activitats que es fa a Ràdio Caldes els dimarts de 6:45 a les 7 de la tarda. Soc una persona anònima de l'Ajuntament de Caldes. He segrestat el programa. Avui no he deixat entrar als estudis el Ferran Devesa ni el Jordi Graví. M'he apoderat de la seva mitja hora. Ja està bé de tant casino i tant centro. I la resta de Caldes què passa? Aquesta setmana comença la Festa Major, així que m'he proposat que vària gent que actuarà aquests dies per la Festa Gran i per la Capvuitada ens faci propaganda ella mateixa. Així que ja està bé dels ximples del Ferran i el Jordi. Avui sóc jo qui obro la taquilla. Doncs molt bé, ja he obert la taquilla. Vaig a revisar el meu mòbil, a veure qui m'ha enviat algun missatge per fer-se propaganda. Abans, però, un segon, que veig que el Ferran i el Jordi intenten entrar. Ja està, ja han fet marxa enrere. Escolteu, tinc un missatge del George Kaplan and the Spies. A veure què diuen.
1: Hola, som George Kaplan and the Spies, un grup amb influències 60, 70 i principis dels 80, i estem molt contents d'estar i poder venir aquí amb tots vosaltres a la Festa Major de Caldes i presentar el nostre disc Wanted, que ha sortit fa poc i que du molt bones cançons i molt bones vibracions. Esperem compartir-lo amb tots vosaltres i que us ho passeu molt bé. Visca la Festa Major de Caldes. Fins aviat.

0: Ara mirant el mòbil, veig que també tinc un missatge de Pelucas, que és un grup de versions que també vindrà per la Festa Major.
1: Hola, hola, hola. Doncs som Pelucas i tenim moltíssimes ganes d'estar a la Festa Major de Caldes de Montbui el dia 10 d'octubre. I res, moltíssimes ganes de festa, com sempre, a repartir temazos a dojo. I res, doncs esperem que tingueu molt bona Festa Major i ens veiem el dia 10. Salut!

0: La Divan també m'ha enviat un missatge.
1: Hola, hola, sóc la Xènia, una de les cantants de La Divan, i res, us volia dir que el diumenge 11 d'octubre ens trobareu a Caldes de Montbui, on estarem tocant després dels Catarres. Si voleu acabar el cap de setmana cantant, ballant i fent una miqueta de festa amb nosaltres, doncs us esperem allà per donar-ho tot. Diumenge 11 d'octubre, Caldes de Montbui i La Divan. Sona estupendo, us hi esperem!
2: Some noise for

0: ara em llevo amb tu.
1: També tinc un WhatsApp d'un altre grup de versions, les Reines del Mambo. Aquestes també tinc moltes ganes de veure-les en directe.
2: Bones! Sóc la Maria, la teclista del grup de versions Reines del Mambo. El divendres, 16 d'octubre, estarem tocant a Caldes de Montbui a les 12 de la nit. Us esperem per cantar, per ballar i per passar-ho molt bé. Ja saps amb qui vindràs? Que no hi falti ningú. Així que ens veiem allà i fins aviat. Molt bona festa major!

0: Ei, tinc més missatges, ara de les que canten havaneres, les anxovetes.
1: Bon dia, sóc la Tona Gafarot de les Anxovetes i el proper dilluns 12 d'octubre a les 7 de la tarda vindrem a Caldes de Montbuí a oferir doncs, unes havaneres i unes rombavaneres, balsets mariners, potser algun bolero, amb molta il·lusió. Així que us hi esperem.

0: La tremenda companyia vindrà a fer teatre i també m'han deixat un missatge.
1: Hola, tremendos i tremendes de Caldes de Montbui. Soc el Gerard Portolés, de la tremenda companyia, i us vinc a avisar que durant la festa major, concretament el 12 d'octubre, a 6:45, serem al Centre Democràtic, representant la nostra última obra, L'Arquitecte Prohibit, una distopia sobre l'art d'Antoni Gaudí que us farà reflexionar molt i no us deixarà indiferents. No us dono més informació perquè volem que vengueu a experimentar vosaltres mateixes. Així que, vinga, ens veiem al teatre. Una abraçada!
0: Aquí va un missatge de la companyia Punts Suspensius, que ens venen a representar el musical Mamma Mia.
2: Ei, sabeu on està la Sofi?
3: I on vols que estigui la Sofi? Que el proper 17 d'octubre és el seu casament!
4: Ai, quina emoció! I qui organitza tot això?
5: Això ho fa la companyia de teatre Punts Suspensius, de la mà de Toc Toc Teatre.
3: Ai, doncs que guai! I sabeu si hi haurà música?
6: Música, ball, espectacle, de tot! Tota la nit gaudint dels èxits d'ABBA en directe!
3: I a més, tot en català! I això no m'ho perdo! Així que ens veiem el dissabte 17 de Cap Vuitada, 17 d'octubre, a les 7 de la tarda, al Teatre del Centre Democràtic! Mamma mia!
0: El Xiula no m'han dit res, però posaré una mica de la seva música perquè també venen per la festa major.

la pinta, però hi ha algun poll que fa una finta. I no el cacem, ni a la vintena, la llemen, la llemen, la llemen, llença-la, llença-la. Mira que estimo tots els animals, però és que aquests polls són infernals. És una plaga, el poll s'amagués esquifit. Ja fa la llunga i fa un quí.

0: i em queda un missatge d'un grup local, DEM.
1: Bones, família, el proper divendres, dia 9 d'octubre,
2: al Parc de Can Rius, a les 11 de nit, a la nostra festa major,
1: si voleu disfrutar d'un bon show de reggae, drum and bass,
2: i us esperem, i després, no oblidis, continua la festa.
1: Vamos!
0: Hi ha molt més actes de la festa major, però els seus protagonistes no m'han volgut enviar cap missatge. Si voleu saber qui ve més, ho haureu de mirar al programa de la festa major. Jo marxo d'aquí i haureu de...

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 10 d'octubre, matí.
2: A les 10 del matí, a la plaça de l'1 d'octubre...
3: Gran activitat pels infants a càrrec de l'Esplai Grifoll.
2: A les 10 del matí, al Toc...
3: Escape Room a càrrec de l'Esplai Grifoll.
2: A les 10 del matí, al Parc de Can Rius.
3: Ballem amb l'Esplai de la gent gran.
2: A les 11 del matí, a la plaça de Catalunya...
3: Cinquena cursa adaptada i quinzena milla urbana a càrrec del Club Natació Caldes.
2: A les 11 del matí, al Parc de l'Estació.
3: Mostra de vehicles d'emergències a càrrec de l'Associació Bombers Voluntaris.
2: A les 11 del matí, al Museu Termàlia...
3: Visita guiada de l'exposició Records de la Festa Major Calderina amb la comissària Laia Soler.
2: A les 12 del migdia, a la Sala Noble de Can Rius...
3: Concert Dos Pobles, Una Llengua, Una Veu, a càrrec de les corals Gisla i l'Horta de Sant Marcelí.
2: A les 12 del migdia, al Parc de Can Rius...
3: Ballar és vida, a càrrec de música i ritme.
2: A partir de la 1 del migdia, al Parc de Can Rius...
3: Vermut musical amb el grup local George Kaplan and the Spies.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Divendres 9 d'octubre.
2: A 11:15 del matí a la plaça de Catalunya.
3: Festa gran a càrrec de la coordinadora de la gent gran.
2: A 11:00 del matí al parc de l'estació.
3: Espectacle familiar Tutilimundi a càrrec de Ramon.
2: A 11:45 del matí al parc de l'estació.
3: Matinal infantil, 49è concurs de dibuix Manol Hugué i gincana familiar a càrrec del grup impulsor del PEC.
2: A 6:45 de la tarda.
3: Concert familiar a càrrec de Xiula.
2: De 8-9 del vespre.
3: Especial Patada al ventre, en directe des del parc de Can Rius.
2: A 9:00 de la nit al parc de l'estació.
3: Correbars a càrrec del Ball de Diables.
2: A 11:00 de la nit al parc de Can Rius.
3: Concert de música local amb Dem System.
2: A 1:00 de la matinada al parc de Can Rius.
3: Concert d'Esbatlana.
2: I de 3-5 de la matinada,
3: música de tots els gèneres amb DJ Natura, B2B i Charlie B.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
4: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al Ter Sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar 6 carreteres per inundacions, grans bassals d'aigua o per esllavissades. Entre altres incidències a la mobilitat, un centenar de viatgers van quedar atrapats en un tren ahir a la nit després de la caiguda d'un arbre i un talús sobre el comboi en què viatjaven quan passaven per Vilanova i la

0: Geltrú. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 7 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. El Butlletí Oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Dels esports, el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87 a 75. Un parcial de 22 a 12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat amb triomf el Joventut a la Champions League. Els verdinegres han sumat una còmoda victòria contra el Benei Herzliya d'Israel. El Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. 7 minuts, les 7 del matí i 3 minuts, volíem dir, els que ara mateix passen doncs d'aquesta hora en punt. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana, tenint en compte això les afectacions de moltes carreteres, sobretot al sud del país. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs, efectivament, comencem una jornada més pendents de les afectacions viàries per les pluges, algunes d'elles noves, sobretot, com deies, al sud de Catalunya. A hores d'ara hi ha fins a 4 vies tallades. De Benifallet es talla la C43 per risc d'esllavissades i també la T301 per inundacions. A Xerta es talla la TV-35-41, també en aquest cas per inundacions. I també hi ha tallat el túnel de les Franqueses del Vallès. Bueno, en aquest cas podríem dir que continua tallat també doncs, per inundacions. Per altra banda, també recordem que a hores d'ara queda tallada la sortida de Lliçà d'Amunt i també un carril de circulació a la C17, doncs en aquest cas també per risc d'esllavissades en direcció a Barcelona. Per altra banda, hores d'ara, més enllà d'aquestes incidències pels aiguats, hem de destacar que tenim dos accidents actius, un a la C25 a Santa Coloma de Farners, que en direcció a Lleida doncs, deixa un carril de circulació tallat des d'ahir al vespre i també doncs, tenim un segon accident a la GI554 a l'altura d'Esponellà, que obliga a obrir un pas alternatiu en dos sentits de la marxa. De moment, això seria tot des del RAC. Un dia més, paciència i bon dia.
0: I atenció, aquest matí al servei de Rodalies, Renfe alerta que a causa d'una incidència aliena a la companyia, la circulació pot patir afectacions o interrupcions i recomana usar mitjans de transport alternatiu mentre es mantingui la situació. Ho comprovarem en directe al llarg d'aquest informatiu en connexió amb l'estació de Sants de Barcelona. I ara sí, previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, deixem enrere una situació de pluges torrencials una altra vegada. Ahir van passar dels 100 litres per metre quadrat en alguns racons de l'Ebre i no hem de baixar la guàrdia perquè encara al llarg de les immediates hores tindrem algun xàfec intens. Aquest matí arran de mar, sobretot entre el Baix Llobregat i el Baix Empordà, molt a prop del litoral. Tempestes que també venen acompanyant aquest ambient més aviat suau, no ha baixat la temperatura. Compte, això sí, amb moltes boires que hi ha hores d'ara a l'interior del país i alguna pluja que tanmateix s'anirà produint al Pirineu de Lleida. Aquesta tarda un temps molt indefinit, molt variable. Moltes estones de sol, però també grans nuvolades amb algunes tempestes, les més fortes a les muntanyes del prelitoral, sobretot entre Barcelona i Tarragona, i també al Pirineu. Compte a cavall de la Garrotxa, al nord de l'Alt Empordà també a última hora de la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al terç sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país, i anar acompanyats localment de tempesta i calamarsa. Sigui com sigui, en principi el grau grau màxim de perill serà d'un sobre 6. Res a veure, doncs, amb les pluges torrencials i el temps violent que ha pentinat el litoral i prelitoral de Catalunya de sud a nord. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar 6 carreters per inundacions, grans bassals d'aigua o per esllavissades. Entre altres incidències a la mobilitat, un centenar de viatgers van quedar atrapats en un tren ahir a la nit després de la caiguda d'un arbre i un talús sobre el comboi en què viatjaven quan passaven per Vilanova i la Geltrú. No hi ha hagut ferits i ha calgut tallar la circulació de trens a diverses línies. A Cambrils, al Baix Camp, s'ha revisat una casa on hi ha caigut un llamp també sense causar ferits. Les precipitacions també han caigut amb força a l'àrea metropolitana de Barcelona, on l'avís d'intensitat de pluja ha arribat a ser de 5 sobre 6 i ahir a la nit encara es comptaven uns 4.000 clients sense subministrament elèctric, sobretot al Baix Llobregat. Com dèiem, avui l'escenari ha de ser diferent, però la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana prudència i paciència en la recuperació de les afectacions acumulades.
4: La situació serà de no aquestes pluges torrencials intenses en tan poc temps. Ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Encara penseu que bombers de la Generalitat i altres entitats que estan fent suport amb la coordinació de bombers, com són les ADFs i com són les entitats de protecció civil, estan fent feines de recuperació encara a la zona de Granollers, a la zona del Maresme a Pineda, que durant tot el dia de demà continuaran amb aquestes tasques.
0: A Granollers, avui està previst que es reprengui la recerca del menor amb autisme desaparegut des de diumenge després que ahir s'activés el dispositiu a causa de la nova tongada de pluges. Ahir també els bombers havien ampliat la zona de cerca a les zones boscoses per on podria haver-se perdut, però les pluges van fer que s'evitessin alguns dels punts per la seva perillositat. La recerca també implica altres cossos com la policia local o els Mossos d'Esquadra que busquen per zones urbanes en paral·lel a la recerca dels bombers. En total, unes 470 persones participen en aquest dispositiu. Els aiguats dels darrers dies han deixat afectacions importants també a l'Ametlla de Mar, especialment en la mobilitat. La intensitat de la pluja, amb prop de 140 litres per metre quadrat en menys de 3 hores, ha malmès nombrosos camins i carreteres que travessen barrancs. També hi ha hagut afectacions per filtracions d'aigua en diversos equipaments municipals, com el centre esportiu, l'escola, la llar d'infants i la llar de jubilats. Ara els treballs se centren a restablir la mobilitat i avaluar els danys als edificis municipals. L'Ajuntament també preveu revisar els punts més vulnerables del municipi i buscar actuacions permanents per reduir els riscos davant futurs episodis de pluges intenses. N'ha parlat Xavier de la Fuente, que és regidor de Serveis d'Emergències d'aquest municipi.
5: Estem en la fase de restabliment, a esperes de que no ens torni a repetir aquest episodi, no? I buscarem les solucions adients. Tornarem a analitzar, perquè ja tenim els danys de fa 2 anys i mig, que també vam tindre un episodi important. Tornarem a analitzar des de la Comissió de Protecció Civil quins són estos punts, diguem-ne, més dèbils de la infraestructura, per intentar buscar solucions que siguin més permanents. Hem de seguir buscant solucions per a que quan plogui amb aquesta intensitat, pues intentar al màxim evitar riscos per la gent.
0: Davant de tot plegat, el govern ha garantit que mobilitzarà tots els recursos necessaris per reconstruir les zones més afectades pels aiguats. En aquest sentit, l'últim Consell Executiu ha aprovat un primer paquet d'ajuts dotat amb 75 milions d'euros. 20 aniran destinats a subvencions directes per als ajuntaments afectats per reposar infraestructures. 5 ajudaran a recuperar els sectors econòmics afectats i 50 més seran perquè empreses i autònoms disposin de liquiditat per afrontar les despeses d'urgència i reprendre l'activitat. Els aiguats d'aquests darrers dies han causat múltiples desperfectes també en cases, baixos o vehicles particulars, entre d'altres. En els casos en què hi ha pòlissa d'assegurances contractada, s'aconsella comunicar de seguida el sinistre. En declaracions a la xarxa, Carlos Solís, director tècnic del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, ha explicat que el Consorci de Compensació substitueix les companyies d'assegurances només en casos extraordinaris i ha remarcat la importància de documentar-ho tot.
6: Valorar exactamente cuál es el alcance de los daños. Es importante guardar, realizar fotografías, vídeos, documentación, justificación de los daños que se hayan producido, si es necesario realizar algún tipo de actuación urgente o algún tipo de gasto, es necesario que todo eso quede documentado y guardar todos los justificantes.
0: Set i onze, un altre dels punts destacats de l'actualitat és el nom propi de Carles Puigdemont, l'expresident de la Generalitat, que ja és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat per 7 vots a favor i 5 en contra la sentència que avala l'amnistia pel delicte de malversació. Per tant, els magistrats accepten que el Tribunal Suprem va vulnerar els drets de l'exconsellera Dolors Bassa i, en conseqüència, dels altres líders del procés. Així, el jutge instructor del Suprem, dèiem Pablo Llarena, ha aixecat l'ordre de detenció de Puigdemont i també dels exconsellers Puig i Comín. A més, aquesta decisió del Constitucional obliga el Tribunal Suprem a revisar i deixar sense efecte les penes d'inhabilitació per Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. El mateix Carles Puigdemont ho ha valorat en una compareixença a Waterloo. És una informació de David Amador.
7: Carles Puigdemont ha explicat que aquesta amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte, però segons ha assegurat no és en si mateixa la solució. L'expresident també ha afirmat que la decisió del Constitucional és la derrota de diversos poders públics espanyols.
8: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
7: L'expresident també ha assegurat que ell mateix i els exconsellers del seu govern van decidir anar a l'exili per decisió política i no pas partidista, i que tornaran de la mateixa manera.
8: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
7: Durant el breu discurs a Bèlgica, Puigdemont no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, tenint en compte la convocatòria d'eleccions generals i el fet que la resolució del jutge Llarena encara no és definitiva, sinó que té un caràcter transitori fins que hagi estudiat la sentència del Constitucional.
0: Mentrestant, veïns d'Amer, a la comarca de la Selva, han celebrat la sentència del Constitucional sobre l'amnistia. Ho han fet cantant l'himne dels Segadors a la plaça de la Vila. Ha estat la seva manera d'homenatjar Carles Puigdemont, fill predilecte d'aquesta població gironina, ara que la seva tornada és més a prop. Pel que fa al president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que el Constitucional faci justícia i insta el Poder Judicial a aplicar l'amnistia de manera urgent. Al seu torn, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, diu que es tracta de la sentència, en majúscules, a més d'una victòria de l'independentisme i els demòcrates, i que ara toca tornar a parlar del dret a decidir.
9: Avui, finalment, s'ha fet justícia. Però el que és inaudit és justament que ens sorprengui que s'hagi fet justícia. Insto el poder judicial en el seu conjunt a aplicar de manera urgent la llei d'amnistia en tots els casos.
10: L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Aquesta serà la següent etapa. tornar la política a la política i construir les condicions necessàries perquè Catalunya pugui decidir democràticament el seu futur.
0: També els governs espanyol i català han celebrat la decisió del Constitucional i del Suprem. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament. I per la consellera i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, és l'inici d'una etapa de normalitat i assegura que l'expresident Carles Puigdemont serà rebut a Palau.
11: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
12: El mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, i com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem, doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats, avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
0: Pedro Sánchez entra en campanya electoral amb 21 mesures i 700 milions addicionals que s'inclouen als decrets de l'habitatge aprovats al Consell de Ministres. El president espanyol ha defensat personalment els dos textos que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics i ha demanat als partits que validin l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant. Ens n'informa la Carina Bellver.
13: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories del Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
11: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen, o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda.
13: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros a préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
0: En aquest context, afegim que el desnonament previst per ahir al barri de la Floresta, Sant Cugat del Vallès, ha quedat ajornat i s'ha fixat una nova data per a l'1 de desembre. Una trentena de persones convocades pel sindicat de llogateres es van concentrar des de primera hora davant l'habitatge per intentar evitar el llançament. Ens ho explica el Joan García, de Cugat Mèdia.
14: La comitiva judicial arriba poc després de 11:15 al matí, hora en què estava previst el desnonament. I ha parlat amb Nic, la persona que viu a l'habitatge, i amb l'advocat de la propietat. Durant la intervenció s'ha produït una discussió entre Nic i l'advocat de la propietat en què ha hagut d'intervenir la comitiva judicial. Finalment, el desnonament no s'ha executat.
15: La senyora del comitiu judicial ha sigut molt comprensible i ens han donat una marge de temps per trobar una solució i em sento molt més tranquil. Havia tret gairebé, bueno, estava preparant totes les coses per si de cas em feia fora i llavors ha sigut molt necessari, òbviament.
14: El desnonament ja s'havia intentat anteriorment, però tampoc no s'havia arribat a executar. En Nic assegura que la seva voluntat és trobar un altre lloc on viure i abandonar l'habitatge, però que actualment no disposa de cap alternativa habitacional.

0: 10 minuts i arribarem a 8:15. El bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Eurocup de bàsquet. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. L'equip va mantenir el frec a frec en el marcador amb un lleuger avantatge que es va ampliar en l'últim quart gràcies a un parcial de 22-12. David Nguessan amb 12 punts, Uitake amb 11 i Martínez Gueven amb 19 de valoració van liderar el conjunt de Moncho Fernández que treia pit per aquest primer triomf continental.
1: El primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea, altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt content de formar part de la història d'aquest club. Et dono molt valor a la victòria perquè els nois han tingut que trobar l'energia per a jugar un partit tan demanant com és un partit de la competició europea.
0: I el Joventut també ha començat amb bon peu a la Champions League de la FIBA. Ha superat el Benei Herzliya d'Israel per 86-75 a l'Olímpic. El domini dels badalonins al marcador va arribar al màxim en el tercer quart amb 14 punts d'avantatge que el rival ja no va poder eixugar. Virgander, amb 25 de valoració, i la Provítola, autor d'11 punts, van ser els més destacats. L'entrenador, Dani Miret, diu que encara estan en període de rodatge.
2: Encara estem definint aquests automatismes, aquestes connexions, adaptar-nos al que volem exactament. Som un equip que juguem d'una manera molt concreta i això doncs costa a vegades d'encaixar les peces. Hi ha jugadors que ho encaixen més fàcilment i altres doncs, que en aquest procés doncs, al principi tenen més alt i baixos, però penso que la voluntat de tothom de fer equip i d'entendre com ser millor com a equip és clara i ara realment doncs ens falten partits.
0: I avui serà el torn del Quinzenàs Manresa que debutarà a casa a l'Eurocup. Rebrà l'Ulm alemany a 8:45 del vespre al Nou Congost. L'equip arriba amb ganes de refer-se després de la derrota a la Lliga contra el Breogán i amb la intenció de donar una alegria a l'afició. L'entrenador assistent, Nacho Juan, explica com afronta el duel l'equip vegenc.
3: En la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza.
0: I parlem ara de futbol perquè la selecció espanyola ha segellat la classificació per als quarts de final de la Lliga de les Nacions amb un nou triomf davant Croàcia. 2 gols de Mikel Merino, el segon al minut 88, van permetre al combinat remuntar després que els balcànics s'avancessin a la primera part. Amb aquest triomf, els de Luis de la Fuente tanquen la finestra per als partits de seleccions en ple de victòries en 4 partits. El tècnic destaca l'esperit combatiu del combinat.
4: Es así, son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no nos conformamos, no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar, pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no. Pero si verdaderamente haces todo lo que tienes que hacer para intentar conseguir la victoria, estás más cerca de ganar. Este equipo ha demostrado, no hoy solo, sino durante toda su trayectoria, que siempre va a ganar todos los partidos.
0: I Leo Messi s'ha acomiadat aquesta matinada de la selecció argentina. Després de superar Benín en partit amistós amb un gol i dues assistències del capità, el Monumental de Buenos Aires l'ha acomiadat amb un homenatge i un espectacle de drons. Han estat 21 anys amb l'Albiceleste en què ha guanyat tots els títols possibles i ha batut un munt de rècords. Un comiat emotiu en què Messi s'ha mostrat trist i agraït.
5: Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente lo primero que pienso es mi viejo. Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar. Defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan.

0: El disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. Tots els detalls en la següent crònica d'en David Navarro.
1: André Ricard, disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Asunción Bastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
2: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9 menys 5 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
1: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals que tindrà el disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents que podria veure la llum a finals del 2028.
0: Després d'ajornar el concert de dilluns per la pluja, finalment avui Oques Grasses actua a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. És el primer dels quatre concerts de comiat que, durant quatre dies seguits fins dissabte, posaran punt final a la trajectòria de la banda osonenca. Quan es van posar a la venda les entrades per al concert de comiat d'Oques Grasses, es van esgotar en pocs minuts, fet que va provocar que es programessin tres concerts més. En total s'han venut 220.000 localitats.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: Sabies que els arbres es comuniquen entre ells mitjançant un sistema subterrani d'arrels i fongs? Aquest fenomen, conegut com a la Internet dels arbres, és un sorprenent exemple de com els éssers vius estableixen connexions i se'n beneficien mútuament. Quan els arbres estan connectats per aquestes xarxes subterrànies, poden intercanviar nutrients, aigua i missatges químics essencials per al creixement i la supervivència. A través de les arrels, els arbres poden compartir recursos amb altres individus de la mateixa espècie i fins i tot amb diferents espècies d'arbres interconnectats. Els fongs micorrízics actuen com a intermediaris en aquesta comunicació. Aquests fongs formen una associació simbiòtica amb les arrels dels arbres, estenent les seves hifes, que són com filaments a terra. Aquestes hifes connecten les arrels de diferents arbres, permetent l'intercanvi de nutrients i senyals químics. A més dels nutrients, els arbres també poden transmetre senyals de perill mitjançant aquesta xarxa. Per exemple, quan un arbre és atacat per insectes o malalties, pot emetre compostos químics a través de les seves arrels i fongs associats per alertar els arbres veïns que poden enfortir les seves defenses en resposta. Aquesta comunicació subterrània entre arbres demostra la complexitat i la interconnexió dels ecosistemes forestals. Ens recorda que, igual que els éssers humans, els arbres també depenen de la col·laboració i la solidaritat per prosperar en el seu entorn natural.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos el nou matí de caos que es viu a Rodalies. Renfe alerta que el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació. La companyia ha confirmat a la xarxa que aquestes alteracions es produeixen per la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, en les darreres hores, el col·lectiu havia demanat més garanties per reprendre la seva feina després del temporal. Els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes dels aiguats. De seguida us ho ampliem amb diferents punts de connexió a l'estació de Sants de Barcelona i també a l'estació de Mataró, al Maresme, per on discorre la línia R1, una de les que aglutina més passatgers de tota la xarxa. Abans, però, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres, 7 d'octubre. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el Pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. El Butlletí Oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. De seguida aprofundirem també amb la vaga general anunciada pels sindicats majoritaris en relació als salaris i l'accés a l'habitatge. La patronal dubta que sigui legal plantejar-la i buscarem l'opinió d'Oriol Alba, secretari general de la CECOT. Dels esports, el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. Un parcial de 22-12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat sumant el Joventut a la Champions League. Els verd i negres han sumat una còmoda victòria contra el Benei Herzliya d'Israel. I el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha tallades 4 vies, A Benifallet es talla la C-43 per risc d'esllavissades i la T-301 per inundacions. A Xerta es talla la TB-3541 i el túnel de les Franqueses del Vallès també continua tallat per inundacions. A la C-17 es talla un carril de circulació i la sortida de Lliçà d'Amunt en direcció a Barcelona. A banda, es registren ja fins a 4 accidents. Un a la C-58 fa uns minuts a Sabadell, amb 2 quilòmetres de cues en sentit nord. El segon accident ha estat a la C-33 a Montcada i Reixac cap a Barcelona, que deixa només un carril obert. El tercer accident ha estat a la C-25 a Santa Coloma de Farners, amb un carril tallat en direcció a Lleida. I per últim, hi ha un accident a la G-554 a Esponellà, on s'obre pas alternatiu en tots dos sentits. I pel que fa al temps, aquest matí encara caldrà estar pendents d'algun xàfec localment intens arran de mar, sobretot entre el Baix Llobregat i el Baix Empordà. L'ambient continuarà suau en temperatures que no han baixat gaire, mentre que a l'interior hi haurà moltes boires. També s'espera alguna pluja al Pirineu de Lleida. De cara a la tarda tindrem un temps molt variable, amb estones de sol, però també nuvolades que deixaran algunes tempestes. Les més fortes s'esperen a les muntanyes del prelitoral, sobretot entre Barcelona i Tarragona, i també al Pirineu. A última hora, els xàfecs també podran afectar la Garrotxa i el nord de l'Alt Empordà.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Us ho dèiem suar en els titulars, nou matí de caos a Rodalies. Renfe ha anunciat que a aquesta hora el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui la situació. La companyia ha confirmat a la xarxa que aquestes alteracions, en principi, no tenen a veure directament amb l'efecte de les pluges i ho atribueixen a la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, en les darreres hores, el col·lectiu havia demanat més garanties per reprendre la seva feina després del temporal. Reclamen en concret rebre els informes que s'elaboren després de les marxes exploratòries per reprendre la R1 fins a Blanes, la RG1 entre Maçanet i Portbou i els regionals de la R13 i la R14 entre Tarragona i Sant Vicenç i la R17 fins a PortAventura, trams ja validats pels tècnics d'ADIF. Els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes d'aquests darrers aiguats. Anem en directe, doncs, a l'estació de Sants de Barcelona, on hi hem enviat el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns quina és la situació ara mateix aquí, a Sants.
4: Bon dia, Helena. Hi ha certa confusió a aquesta hora perquè no podem parlar de caiguda total del servei de Rodalies, ja que funcionen molts dels trens, tot i que amb retards en alguns dels casos, però sí que es nota certa complicació i certa confusió perquè no se sap ben bé quines són les raons que explicarien que, per exemple, a la R1 no funcioni cap tram. I hem de recordar que ahir dimarts, per exemple, s'havia ampliat i s'havia recuperat el servei ferroviari des de l'Hospitalet de Llobregat fins a Arenys de Mar. En aquests moments la R1 no funciona, però sí funcionen altres trams i altres línies, tot i que a 8 línies, hem de recordar-ho també, hi ha serveis alternatius per carretera habilitats com a conseqüència de les pluges dels últims dies. Hi ha més d'11 línies, hi ha diferents tipus d'incidència, però insistim, els trens continuen circulant en algunes de les línies i en alguns dels trams, tot i els retards i demores que ja comencem ha constatat aquí els panells d'informació. Així que la situació ara és de confusió a l'espera de com evolucionen al matí. Sí que et podem assegurar que no hi ha un caos generalitzat. Rodalies no ha caigut de manera total, tot i que les recomanacions és que els usuaris busquin alternatives per assegurar que arribaran a temps als seus llocs de feina o als seus centres d'estudi. Alguns dels trajectes, algunes de les línies, alguns dels trams funcionen igual que ho feien ahir dimarts, però d'altres, és el cas de l'R1, no funciona en cap punt de la línia. La situació provocada per les pluges dels últims dies i la decisió dels maquinistes de plantar connectar-se avui i no agafar els trens estan agreujant i molt una situació que ja era delicada com a conseqüència precisament de les inclemències climatològiques. Així, aquesta és la situació. Som a l'espera de tenir més detalls sobre l'evolució del servei, un servei que a la R1 està interromput i amb demores o incidències vàries a la resta de les línies.
3: Gràcies, Anna. Doncs et deixem aquí pendent d'aquestes novetats, d'aquestes explicacions, a veure si podem esbrinar alguna cosa més sobre què està passant avui a aquests trams de Rodalies afectats per aquesta possible vaga encoberta, no sé si dir-ho d'aquesta manera. Gràcies, Anna. Nosaltres intentarem de seguida anar també a Mataró per veure com es viu allà aquesta situació.

0: Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al terç sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país. I anar també acompanyats, per cert, localment, de tempesta i calamarsa. Sigui com sigui, en principi el grau màxim de perill serà d'un sobre sis. Res a veure amb les pluges torrencials i el temps violent que ha pentinat el litoral i prelitoral de Catalunya de sud a nord. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar sis carreteres per inundacions, grans bassals d'aigua o per esllavissades. Entre altres incidències a la mobilitat, un centenar de viatgers van quedar atrapats en un tren ahir a la nit després de la caiguda d'un arbre i un talús sobre el comboi en què viatjaven quan passaven per Vilanova i la Geltrú. No hi ha hagut ferits i ha calgut tallar la circulació de trens a diverses línies. A Cambrils, al Baix Camp, s'ha revisat una casa on hi ha caigut un llamp, també, però, sense causar ferits. Les precipitacions també han caigut amb força a l'àrea metropolitana de Barcelona, on l'avís d'intensitat de pluja ha arribat a ser de 5 sobre 6. I ahir a la nit encara es comptaven uns 4.000 clients, ho diem bé, sense subministrament elèctric, sobretot al Baix Llobregat. Com dèiem, avui l'escenari ha de ser diferent, però la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana prudència i paciència en la recuperació de les afectacions acumulades.
1: La situació serà de no aquestes pluges torrencials intenses en tan poc temps. Ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Encara penseu que bombers de la Generalitat i altres entitats que estan fent suport amb la coordinació de bombers, com són les ADFs i com són les entitats de protecció civil, estan fent feines de recuperació encara a la zona de Granollers, a la zona del Maresme a Pineda, que durant tot el dia de demà continuaran amb aquestes tasques.
0: A Granollers, avui està previst que reprengui la recerca del menor amb autisme desaparegut des de diumenge, després que ahir es desactivés el dispositiu a causa de la nova tongada de pluges. Ahir també els bombers havien ampliat la zona de cerca a zones boscoses per on es podria haver perdut, però les pluges van fer que s'evitessin alguns dels punts per la seva perillositat. La recerca també implica altres cossos com la policia local o els Mossos d'Esquadra, que busquen per zones urbanes en paral·lel a la recerca dels bombers. En total, unes 470 persones participen en aquest dispositiu. Davant de tot plegat, el govern ha garantit que mobilitzarà tots els recursos necessaris per reconstruir les zones més afectades pels aiguats. En aquest sentit, l'últim Consell Executiu ha aprovat un primer paquet d'ajuts dotat amb 75 milions d'euros. 20 aniran destinats a subvencions directes per als ajuntaments afectats per reposar infraestructures. 5 ajudaran a recuperar els sectors econòmics afectats i 50 més seran perquè empreses i autònoms disposin de liquiditat per afrontar les despeses d'urgència i reprendre l'activitat. Tres minuts per arribar a 3:15. Us ho dèiem, intentaríem anar de seguida a Mataró perquè us estem destacant que des de primera hora Renfe alerta que el servei de Rodalies no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació, sembla, de plantada dels maquinistes. La companyia i el sindicat CEMAF confirmen a la xarxa les incidències, que aquestes incidències, de fet, tenen a veure, com us dèiem, amb la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis fins que no tinguin garanties de seguretat després dels efectes del temporal. Busquem, doncs, el que us dèiem, aquest altre punt d'atenció. Anem fins a la R1, aquesta línia que és la que té més afluència de passatgers. Per tant, connectem amb la capital del Maresme. Són a l'estació de Renfe els companys de TV Mataró, el Jaume Dormoà i la Marta Gómez. Bon dia, Marta. Explica'ns una mica quina és aquí la situació.
2: Molt bon dia. Doncs la situació, com podeu pensar, realment és la de desconcert entre tots els usuaris de Rodalies que arriben en aquesta estació i no saben ben bé què és el que està passant. Són precisament el personal de l'estació i també el personal de seguretat qui està informant a tots els viatgers que ja no cal ni que entrin al vestíbul, que no hi ha trens i que no se sap si n'hi haurà al llarg de les properes hores. Els viatgers s'acumulen precisament aquí, just a l'entrada d'aquesta estació de Mataró, per on hi passa l'R1, ara ho dèieu, una de les, bueno, la línia més concorreguda de tota la xarxa de Rodalies, i que precisament el que estan fent els viatgers és haver de buscar un servei alternatiu, que ara mateix arriba un dels primers autobusos precisament per recollir els primers viatgers per traslladar-se en altres punts del Maresme, seguint aquesta línia R1, però a més, els qui han preferit ja moure's han hagut de caminar uns 300 metres fins a la parada de Moventis, que és la línia E11.1, que precisament connecta el municipi de Mataró amb Barcelona. Moventis, precisament, ja ha reforçat aquest servei, però tot i així ens diuen que aquesta parada, com dèiem, a la plaça de les Treses, a uns 300 metres d'aquí, continua col·lapsada. Per tant, desconcert entre els usuaris que han de veure que avui anar a treballar o a estudiar s'ha descarrilat.
0: Marta, gràcies també per aquesta fotografia des de Mataró. Us deixem aquí també pendents. Qualsevol novetat, ens demaneu pas i us tornarem a donar entrada. Gràcies, companys de TV Mataró.

0: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat per 7 vots a favor i 5 en contra la sentència que avala l'amnistia pel delicte de malversació. Per tant, els magistrats accepten que el Tribunal Suprem va vulnerar els drets de l'exconsellera Dolors Bassa i, en conseqüència, dels altres líders del procés. Així, el jutge instructor del Suprem, Pablo Llarena, ha aixecat l'ordre de detenció de Puigdemont i dels exconsellers Puig i Comín. A més, aquesta decisió del Constitucional obliga el Tribunal Suprem a revisar i deixar sense efecte les penes d'inhabilitació per Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. El mateix Carles Puigdemont ho ha valorat en una compareixença a Waterloo. És una informació que ens amplia ara en David Amador.
1: Carles Puigdemont ha explicat que aquesta amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte, però segons ha assegurat no és en si mateixa la solució. L'expresident també ha afirmat que la decisió del Constitucional és la derrota de diversos poders públics espanyols.
2: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més. L'amnistia forma part de la fórmula per a la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
1: L'expresident també ha assegurat que ell mateix i els exconsellers del seu govern van decidir anar a l'exili per decisió política i no pas partidista, i que tornaran de la mateixa manera.
2: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
1: Durant el breu discurs a Bèlgica, Puigdemont no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, tenint en compte la convocatòria d'eleccions generals i el fet que la resolució del jutge Llarena encara no és definitiva, sinó que té un caràcter transitori fins que hagi estudiat la sentència del Constitucional.
0: Pel que fa al president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que el Constitucional faci justícia i insta el Poder Judicial a aplicar l'amnistia de manera urgent. Al seu torn, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, diu que es tracta de la sentència, en majúscules, a més d'una victòria de l'independentisme i dels demòcrates, i que ara toca tornar a parlar del dret a decidir.
3: Avui, finalment, s'ha fet justícia. Però el que és inaudit és justament que ens sorprengui que s'hagi fet justícia. Insto el Poder Judicial en el seu conjunt a aplicar de manera urgent la llei d'amnistia en tots els casos.
4: L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Aquesta serà la següent etapa. Tornar la política a la política i construir les condicions necessàries perquè Catalunya pugui decidir democràticament el seu futur.
0: També els governs espanyol i català han celebrat la decisió del Constitucional i del Suprem. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament. I per a la consellera i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, és l'inici d'una etapa de normalitat, i assegura que l'expresident Carles Puigdemont serà rebut a Palau.
5: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
6: El mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, i com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem, doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats, avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
0: 10 minuts ens separen de les 8. Pedro Sánchez entra en campanya electoral amb 21 mesures i 700 milions addicionals que s'inclouen als decrets de l'habitatge aprovats al Consell de Ministres. El president espanyol ha defensat personalment els dos textos que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics i ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant. Ens ho explica la Carina Bellvé.
7: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories del Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
8: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen. O como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda.
7: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros amb préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
0: A tot això, Comissions Obreres i UGT han anunciat una vaga general per aquesta tardor en defensa dels salaris i del dret a l'habitatge. Per conèixer com veu el teixit empresarial aquesta mobilització i quines repercussions pot tenir en l'activitat econòmica i en el diàleg social, parlem amb Oriol Alba. Ell és secretari general de la CECOT. Senyor Alba, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
9: Molt bon dia.
0: D'entrada, com valora la CECOT aquesta convocatòria de vaga general i el motiu, d'alguna manera, que el genera, no?, la vaga centrada en el fet que els salaris no permeten accedir a un habitatge digne?
9: Doncs nosaltres, des de la CECOT, valorem aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs en aquest cas per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda. Per tant, en aquest sentit, creiem que no és l'instrument adequat i creiem que cal posar el focus en l'administració pública, en els governs i aquells agents que són competents per millorar l'accés a l'habitatge i no centrar el focus en les empreses, que també en patim les conseqüències.
0: Experts en dret laboral diuen que la convocatòria és legal, però la COE ha qüestionat l'encaix jurídic d'aquesta vaga general. La CECOT comparteix aquest diagnòstic?
9: Sí, totalment, i creiem que, com apuntava, que el focus no és l'adequat. Creiem que, al contrari, el que hauríem és d'estar fent un front comú, tots els agents socials, els agents econòmics, la societat civil en general, hauríem d'estar fent un front comú davant de l'administració per reclamar millores i mesures que siguin efectives per facilitar l'accés a l'habitatge. Les empreses també patim les dificultats que tenim tots plegats, doncs, d'accedir a la vivenda. Això també genera, doncs, dificultats de mobilitat dels treballadors entre territoris. També genera, doncs, una pressió inflacionària respecte dels sous, dels salaris dels treballadors, i això també ho hem d'entendre en un context d'increment de costos de les empreses. Vivim un moment d'increment dels costos energètics, de molta incertesa per tot el que està passant a nivell planetari, i doncs això cada cop a la petita i mitjana empresa, doncs, li és més difícil mantenir la seva viabilitat, i per tant entenem que l'instrument, el que hauríem de fer és justament un front comú davant de l'administració i no posar el focus i intentar culpabilitzar a l'empresa o a la petita propietat.
0: No vull perdre l'oportunitat de preguntar-li, ja que el tenim aquí, sobre els aiguats, quina és l'avaluació que feu de l'impacte d'aquests temporals sobre el teixit empresarial, especialment al Vallès i al Maresme, i no sé si les línies d'ajut que ha anunciat el govern són suficients o, com a mínim, ajudaran d'alguna manera aquestes petites i mitjanes empreses que vosaltres representeu.
9: Doncs, òbviament, estem preocupats per aquests episodis que estan passant, també preocupats perquè hi ha els últims mesos, preocupats perquè hi ha...

0: no només per mobilitat, sinó també per de les persones, sinó també per la mobilitat de mercaderies.
1: Parlàvem, de fet ho deia vostè, estem en un context electoral, amb aquesta convocatòria doncs, del 29 de novembre, queden en suspens, si més no, això és el que s'especula, la reforma del model de finançament i, per exemple, també la condonació del FLA. Quina afectació pot tenir aquesta paràlisi sobre la inversió empresarial i la capacitat, per exemple, de la Generalitat per impulsar projectes productius? Molt breument, senyor Oriol Alba, perquè no tinc més temps.
0: Molt bé, doncs òbviament ens preocupa moltíssim. S'obria una oportunitat de posar sobre l'agenda política doncs l'infrafinançament de Catalunya i trobar instruments de garanties, mecanismes de protecció de les inversions no efectuades i per tant que partem ara doncs, temps en aquest sentit, veiem avui la necessitat d'invertir en infraestructures ferroviàries com en tants altres temes. No? Per tant, una oportunitat perduda.
1: Oriol Alba, moltes gràcies, bon dia.
0: Gràcies a vosaltres.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Plataforma de vídeo a la carta. Plataforma web que permet accedir a un servei de vídeo en línia, el qual permet la selecció i reproducció en continu de continguts audiovisuals en qualsevol moment des d'un dispositiu electrònic que tingui accés a internet.
5: Filmin, Netflix o la xarxa Més són diferents plataformes de vídeo a la carta que ens permeten visualitzar quan volem i on volem un gran catàleg de pel·lícules, sèries i altres productes audiovisuals. També ens hi podem referir com a plataforma de vídeo a demanda o plataforma audiovisual. Tanmateix, si per parlar d'aquests productes ens fixem en el mode de distribució que té lloc a la xarxa de telecomunicacions, sovint es fa servir la sigla OTT de l'anglès, over the top, que significa literalment per sobre dels límits. En català es parla de plataforma OTT o plataforma de lliure distribució.
4: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, nou matí d'incidències a Rodalies. Renfe alerta que el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui la situació. La companyia i el sindicat UGT han confirmat a la xarxa que aquestes alteracions es produeixen per la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, en les darreres hores, el col·lectiu havia demanat més garanties per reprendre la seva feina després del temporal. Els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes dels aiguats. De seguida us ho ampliem amb diferents punts de connexió a l'estació de Sants de Barcelona, però també a Mataró, al Maresme, per on discorre la línia R1, una de les que aglutina més passatgers de tota la xarxa ferroviària i on s'acumulen viatgers a les parades on hi ha els busos alternatius i també les línies interurbanes. Abans, al punt de les 8, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 7 d'octubre. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que en els registrats en les últimes hores. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. Aquesta amnistia també facilitarà el retorn de l'exconseller Toni Comín. Tot seguit parlarem amb ell per valorar-ho. El Butlletí Oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Pel que fa a la vaga general convocada pels sindicats majoritaris per aquesta tardor, el secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit al Notícies en Xarxa que la convocatòria no té cap encaix legal.
2: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
1: Dels esports, el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Eurocup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. Un parcial de 22-12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat sumant el Joventut a la Champions League. Els verd i negres han sumat una còmoda victòria contra el Benei Herzliya d'Israel. I el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. Passen 4 minuts de les 8. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana amb tot el cúmul d'incidències que hi ha. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs comencem parlant. Encara hi ha unes 6 vies afectades per les pluges. Repassem les que estan tallades: el túnel de les Franqueses, la C43 a Benifallet i la T301 també està tallada, i la TV-3541 entre Paüls i Xerta. Pel que fa a l'àrea metropolitana, en aquests moments la situació és molt complexa. Tenim sobretot el problema de la 2, on hi ha aturades entre Sant Vicenç dels Horts i el Papiol, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, i entre Cornellà i Sant Vicenç. També a la part sud, a la B23, problemes a Sant Feliu, entre Sant Feliu i el Papiol, d'entrada a Barcelona i de sortida també. I pel que fa a la C32, aturades a Sant Boi, en ambdós sentits de la marxa, a Premià de Dalt hi ha un accident, això hi ha el tram nord. La diària, el que són les dues rondes, amb molta, molta mobilitat. Compte, mantingueu les distàncies de seguretat i els accessos nord també van molt carregats. Sobretot, de vegades us dic que mantingueu les distàncies de seguretat i no baixeu la guàrdia. La situació és complexa. Bon dia.
1: I un dia més hem d'estar molt pendents de la previsió del temps, que ens acosta, com sempre, en Lluís Miquel Pérez, que ens explica que els xàfecs van a menys, però que no acaben de desaparèixer. Lluís Miquel, bon dia. Tu no hi pots fer res?
4: Bon dia, Helena. La veritat és que, sobretot, no mateu el missatger, perquè si fos per nosaltres, la veritat és que l'atmosfera seria bastant diferent, com a mínim, de la que estem tenint els últims dies, que ja s'ha passat de rosca pel que fa a pluges ja de les últimes hores, a Xertes, 110 litres per metre quadrat, barri del Serrallo de Tarragona, més de 100 litres per metre quadrat, 70-80 litres a Sitges, al Prat, a Viladecans, Castelldefels, barris marítims de Barcelona capital. Per tant, déu-n'hi-do, ja n'hi ha prou. Però compte perquè encara haurem d'estar pendents d'aquesta meteo, a hores d'ara, de fet, i al llarg de tot el matí, s'aniran formant tempestes sobre el mar, que de fet les tenim a hores d'ara, i que en algun moment fregaran la costa. Per tant, les viles més a prop del mar, especialment des del Barcelonès fins al Baix Empordà, tindran algun patac d'aigua. També aquest matí al Pirineu de Lleida hi està plovent amb gràcia i a gran part de l'interior del país hi ha molta boira, per tant precaució al volant. Aquesta tarda no desapareixen els ruixats, de fet apareixeran com a bolets i sobretot a prop de les muntanyes, de les serralades del prelitoral, de les comarques de la Catalunya central, Pirineu, també l'interior de Tarragona, sobretot l'Ebre, tornarem a tenir algun ram. S'ha de dir, Helena, que el que caurà aquesta tarda ja serà molt passatger, no s'hi estarà tanta estona plovent com ha passat les últimes hores amb aquest espectacle de llamps i de trons que ha estat brutal, la veritat. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho estem explicant gairebé des de primera hora, 9 matí, d'incidències generalitzades a Rodalies. Renfe ha anunciat que no pot garantir la normalitat del servei i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació. La companyia i el sindicat UGT confirmen a la xarxa que les incidències tenen a veure amb la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis fins que no tinguin garanties de seguretat després dels efectes del temporal. Anem en directe a l'estació de Sants de Barcelona, on hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, explica'ns quina és la situació ara mateix.
5: Bon dia, Helena. Els maquinistes s'han plantat a Rodalies, han anat als seus llocs de feina, però molts d'ells han decidit no agafar els trens, cosa que està provocant un matí de caos i d'enorme confusió aquí a Rodalies, a l'estació de Sants. La confusió per part dels usuaris és total, i també per part dels informadors, que insisteixen que el servei funciona, tot i que aquest ja no funciona ni a la R1 ni a la R4 i s'acumulen fins a 60 minuts de retards i demores a la resta de línies. Què diuen els sindicats? Què diuen els maquinistes? Doncs que no han rebut els informes acreditatius que garanteixin la seguretat a tota la xarxa de Rodalies després de l'ensurt ahir a Vilanova. Acabem de parlar amb Francisco Cárdenas, responsable del sector des del sindicat UGT, que ens deia que volen seguretat. Si aquesta no arriba, no agafaran els trens.
6: Resulta que después de todo lo que de las lluvias y de los problemas, cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien y con unos... Tienen que estar certificados por personal de seguridad, por personal de la DIF, y no nos los dan. A más, si todo eso ya es grave. Ayer por la noche, no sé si lo sabéis, entre Vilanova y San Vicente, Vilanova y Cubellas, perdonad, se cayó un talud con un árbol encima de un tren en marcha, con gente, con todo, con viajeros, con todo. Entonces buscamos seguridad, no buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
5: La companyia hauria comunicat a través del correu electrònic al maquinista els avenços pel que fa a la supervisió dels diferents trams de la infraestructura, però aquests, els maquinistes, requereixen i reclamen un informe acreditatiu i signat pels responsables.
1: Gràcies, Anna, per aquesta última hora. Et mantenim aquí per al que pugui passar i pel que ens puguis anar explicant. Gràcies i bon dia. Busquem ara un altre punt d'atenció i anem fins a Mataró, on s'acumulen també allà viatgers buscant un transport alternatiu i ho fan a diferents parades d'autobusos de la ciutat. Per tant, connectem amb TV Mataró, amb Jaume Dormois i amb la Marta Gómez. Bon dia, Marta, explica'ns.
7: Molt bon dia. Doncs el col·lapse de Rodalies s'ha traslladat en aquest cas fins a la plaça de les Treses, on som i on habitualment ja hi ha autobusos interurbans que connecten precisament la capital del Maresme amb Barcelona, amb aquesta línia E11.1. Però avui la imatge és la que teniu darrerament, amb unes cues quilomètriques que envolten tota aquesta plaça de les Treses, amb centenars i centenars de persones que el que volen precisament és traslladar-se fins a Barcelona, que segurament molts d'ells ho haguessin fet amb la R1 de Rodalies, com dèiem, una de les més concorregudes de la xarxa ferroviària, però que precisament s'han hagut de traslladar aquí en busca d'una alternativa. Nosaltres hem pogut parlar amb Moventis, que precisament el que ens deia i ens confirmava és que han afegit 26 expedicions des de Mataró en direcció a Barcelona i 29 des de Barcelona en direcció a la capital del Maresme en les línies E11.1 i E11.2. També en la línia C10, que recorre la costa de la comarca, i el que es viu aquí és molta preocupació, sobretot també la gent molt enfadada, que veuen que un dia més tornen a tenir problemes amb Rodalies, que s'han de buscar alternatives, i en el fons dins d'aquesta enfadamenta, podríem dir, també hi ha alegria cada vegada que arriba un autobús i poden fer un pas endavant cap al final del seu trajecte.
1: Doncs gràcies, Marta, també. Insistim que quan tingueu novetats, més notícies, més fets noticiables, ens demaneu pas i tornem a connectar amb vosaltres. Gràcies per la fotografia de nou.

0: Tot plegat és conseqüència de les pluges, dels temporals que ens estan afectant darrerament. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs també avui dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al Ter Sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país. I anar acompanyats, de fet, localment de tempesta i calamarsa. Sigui com sigui, en principi, el grau màxim de perill serà d'1/6. Res a veure amb les pluges torrencials i el temps violent que ha pentinat el litoral i prelitoral de Catalunya de sud a nord. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar 6 carreteres per inundacions, grans bassals d'aigua o per esllavissades. Les precipitacions també han caigut amb força a l'àrea metropolitana de Barcelona, on l'avís d'intensitat de pluja ha arribat a ser de 5/6, i ahir a la nit encara es comptaven uns 4.000 clients sense subministrament elèctric, sobretot al Baix Llobregat. Com dèiem, avui l'escenari ha de ser diferent, però la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana prudència i paciència en la recuperació de les afectacions acumulades.
1: La situació serà de no aquestes pluges torrencials intenses en tan poc temps. Ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Encara penseu que bombers de la Generalitat i altres entitats que estan fent suport amb la coordinació de bombers, com són les ADFs i com són les entitats de protecció civil, estan fent feines de recuperació encara a la zona de Granollers, a la zona del Maresme a Pineda, que durant tot el dia de demà continuaran amb aquestes tasques.
0: A Granollers avui està previst que reprengui la recerca del menor amb autisme desaparegut des de diumenge, després que ahir es desactivés el dispositiu a causa de la nova tongada de pluges. Ahir mateix els bombers havien ampliat, de fet, la zona de cerca a regions, a zones boscoses per on podria haver-se perdut, però les pluges van fer que s'evitessin alguns dels punts per la seva perillositat. La recerca també implica altres cossos, com la policia local o els Mossos d'Esquadra, que busquen per zones urbanes en paral·lel a la recerca dels bombers. En total, unes 470 persones participen en aquest dispositiu. Un quart de nou, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat per 7 vots a favor i 5 en contra la sentència que avala l'amnistia pel delicte de malversació. Per tant, els magistrats accepten que el Tribunal Suprem va vulnerar els drets de l'exconsellera Dolors Bassa i, en conseqüència, dels altres líders del procés. Així, el jutge instructor del Suprem, Pablo Llarena, ha aixecat l'ordre de detenció de Puigdemont i dels exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. A més, aquesta decisió del Constitucional obliga el Tribunal Suprem a revisar i deixar sense efecte les penes d'inhabilitació per Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. El mateix Carles Puigdemont ho ha valorat en una compareixença a Waterloo i és una informació que ara ens amplia en David Amador.
2: Carles Puigdemont ha explicat que aquesta amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte, però segons ha assegurat no és en si mateixa la solució. L'expresident també ha afirmat que la decisió del Constitucional és la derrota de diversos poders públics espanyols.
3: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
2: L'expresident també ha assegurat que ell mateix i els exconsellers del seu govern van decidir anar a l'exili per decisió política i no pas partidista, i que tornaran de la mateixa manera.
3: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
2: Durant el breu discurs a Bèlgica, Puigdemont no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, tenint en compte la convocatòria d'eleccions generals i el fet que la resolució del jutge Llarena encara no és definitiva, sinó que té un caràcter transitori fins que hagi estudiat la sentència del Constitucional.
0: Doncs això, hores després de la decisió del Constitucional i de la reacció del jutge Llarena, parlem amb un dels noms propis d'aquesta jornada, Toni Comín, perquè ens expliqui com ha viscut el moment, què simbolitza recuperar l'acta d'eurodiputat i com s'imagina el seu retorn a Catalunya. Senyor Comín, bona tarda. De fet, bona tarda no, seria bon dia. I gràcies per acompanyar-nos.
4: Bon dia. Molt bon dia, molt bon dia.
0: Ara ho vèiem, la compareixença de Puigdemont, vostè hi era. Què representa, el vam sentir amb ell, no vam sentir-lo a vostè, què representa, doncs, per vostè personalment i políticament aquest moment?
4: Políticament representa el que va explicar el president. De fet, ell va fer la compareixença com li corresponia amb ell, però en nom dels tres, parlava en nom dels tres, i per això estàvem acompanyant-ho ahir mentre la feia. I políticament és molt clar, políticament és... Va dir president, ho diem des del respecte i des del diàleg, però és una victòria nostra de l'independentisme i és una derrota de l'estat espanyol, perquè la llei d'amnistia representa una rectificació d'un estat que va decidir afrontar un conflicte polític a través de la repressió, a través de la via penal. I la llei d'amnistia és reconèixer que aquesta via no és la que correspon a una democràcia europea del segle XXI. Per tant, ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates catalans, espanyols, europeus, hem guanyat, perquè el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili.
0: No heu concretat...
4: A nivell personal, em preguntaves què representa l'amnistia. Home, ahir va ser un dia molt feliç per la meva família, pels meus amics, per mi. Potser és el dia que havíem estat esperant... No, potser. És el dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides. L'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
0: Segur que sí. Li deia, no han concretat quan pensen tornar. No sé si vostè preveu fer-ho aviat i què marcarà en tot cas el moment del retorn. Aquesta seguretat jurídica, el context polític o el valor simbòlic d'aquest gest en si?
4: A veure, el retorn té moltes cares perquè també té una dimensió personal. També afecta la família, els amics. Per tant, com que ahir el jutge Llarena ens va... descol·locar tots perquè la previsió era que ell trigués encara uns dies a aixecar l'ordre de detenció, no comptàvem que ja puguem tornar tan immediatament, pensàvem que seria més a finals d'octubre. Per tant, ara encara no hem tingut temps materialment d'acabar de parlar amb els advocats per veure des del punt de vista jurídic exactament quina és la situació i sobretot amb la família per veure exactament quin és el moment també de cara a la família que convé fer aquest moment de retorn, però el que sí que hi ha és una urgència política, en el meu cas. Jo sóc eurodiputat i, per tant, és important que pugui finalment exercir com a eurodiputat i representar el 1.000.000 de persones que em van votar. Com sabeu, una vegada més l'estat espanyol ha fet trampes, ha impedit que jo exerceixi i ara jo he de poder agafar l'acta d'eurodiputat i, per tant, començar a exercir. Per tant, amb la suma de tots aquests criteris, a les properes hores, els propers dies, acabarem de confirmar la data del retorn.
0: Acabo ja, Toni Comín, precisament això, la recuperació de l'acta d'eurodiputat és només, o serà només, un pas administratiu o serà el primer gest d'una nova etapa política per vostè?
4: Home, és una etapa política per mi i pel meu partit, perquè finalment podré exercir d'eurodiputat en un moment que Europa, hi ha un desafiament descomunal, un dels desafiaments més grans que hi ha hagut mai a la política europea, a la societat europea, des del final de la Segona Guerra Mundial, que és aquest auge de l'extrema dreta, que literalment és una amenaça, la primera vegada en dècades que la democràcia europea està amenaçada en els seus fonaments. I, per tant, és molt important que ens puguem implicar tots en aquesta batalla, que té a veure també amb combatre les causes de l'extrema dreta, que vol dir combatre la desigualtat econòmica, combatre la desigualtat social que està a l'arrel d'aquest creixement de l'ultradreta a Europa. I, per tant, és una etapa no meva, és una etapa de la història d'Europa nova, una etapa molt important en la qual jo vull fer la contribució que em correspon, la que jo pugui fer des del Parlament Europeu.
0: Toni Comín, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí i nosaltres ens n'alegrem de saludar-lo per un moment tan especial en la seva vida. Que vagi molt bé, ben aviat.
4: Moltíssimes gràcies, una abraçada molt forta.

0: Pedro Sánchez entra en campanya electoral amb 21 mesures i 700 milions addicionals que s'inclouen als decrets de l'habitatge aprovats al Consell de Ministres. El president espanyol ha defensat personalment els dos textos que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics i ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant. Ens n'informa la Carina Bellvé.
1: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
2: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen, o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda.
1: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros amb préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
0: I en aquest context precisament s'emmarca l'anunci de Comissions Obreres i UGT d'una vaga general per aquesta tardor en defensa precisament dels salaris i del dret a l'habitatge. La primera reacció, o una de les primeres reaccions des del teixit empresarial, en aquest cas la del secretari general de la CECOT, Oriol Alba, que ha dit fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa que fer una aturada general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge. A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que, havent-hi unes eleccions convocades, es mantingui aquesta convocatòria de vaga.
3: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral. I també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs en aquest cas per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
0: Us ho hem destacat en els titulars. El bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup de bàsquet. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. L'equip va mantenir el frec a frec en el marcador amb un lleuger avantatge que es va ampliar en l'últim quart gràcies a un parcial de 22-12. David Enguessant amb 12 punts, Witake amb 11 i Martínez Geben amb 19 de valoració van liderar el conjunt de Moncho Fernández. I en futbol destaca Leo Messi, que s'ha acomiadat aquesta matinada de la selecció argentina. Després de superar Benín en partit amistós amb un gol i dues assistències del capità, el Monumental de Buenos Aires l'ha acomiadat amb un homenatge i un espectacle de drons. Han estat 21 anys amb l'Albiceleste, en què ha guanyat tots els títols possibles i ha batut un munt de rècords. Un comiat emotiu en què Messi s'ha mostrat trist i agraït.
4: Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente lo primero que pienso es mi viejo. Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar. Defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: La televisió té l'origen en els avenços a la tecnologia a principis del segle XX, combinant descobriments en la transmissió d'imatges i la comunicació a distància. De fet, el concepte televisió significa visió a distància i va ser possible gràcies a diversos inventors i científics. Un dels pioners més destacats va ser l'enginyer escocès Lon Logie-Baird, que al 1925 va aconseguir la primera transmissió d'imatges en moviment a través d'un sistema mecànic. La seva invenció va permetre mostrar imatges rudimentàries mitjançant ones de ràdio. No obstant això, el veritable salt cap a la televisió moderna va passar amb el desenvolupament de la televisió electrònica. Al 1927, el jove inventor nord-americà Philo Farnsworth va transmetre la primera imatge electrònica al seu laboratori, utilitzant un dispositiu anomenat dissector d'imatges. Al mateix temps, el rus nord-americà Vladimir Zworykin desenvolupava l'iconoscopi, una càmera de televisió electrònica, cosa que va ajudar a millorar la qualitat de les imatges transmeses. Durant les dècades del 1930 i 1940, les primeres emissions experimentals van ser provades a diversos països. Al 1936, la BBC al Regne Unit va iniciar la seva primera transmissió regular de televisió. Després de la Segona Guerra Mundial, la televisió es va popularitzar ràpidament i es va convertir en un mitjà massiu d'entreteniment i informació a nivell global.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el nou matí de caos a Rodalies. Renfe alerta que el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació. Aquestes alteracions es produeixen per la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes dels aiguats. Francisco Cárdenas, responsable d'UGT a Renfe, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
4: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
3: De seguida us ho ampliem amb diferents punts de connexió a l'estació de Sants de Barcelona i també amb Mataró al Maresme, per on discorre la línia R1 i l'alteració del servei fa que s'acumulin cues mai vistes a les estacions d'autobusos de la ciutat. Segons acabem de saber, els maquinistes han rebut ja els informes de les marxes exploratòries i reprendran, per tant, la circulació si consideren que tot està bé. Tot seguit ho comprovarem en directe i anirem també de nou a la estació de Sants de Barcelona per copsar el desconcert dels usuaris. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. A aquesta hora hi ha prevista una nova compareixença del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya des de la seu d'Interior per actualitzar la situació i connectarem també en directe. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. Aquesta amnistia també facilitarà el retorn de l'exconseller Toni Comín, amb qui hem parlat en directe fa uns minuts des del Notícies en xarxa.
5: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat, perquè el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili.
3: El butlletí oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Pel que fa a la vaga general convocada pels sindicats majoritaris per aquesta tardor, el secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit al Notícies en Xarxa que la convocatòria no té cap encaix legal.
6: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
3: El bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. Un parcial de 22-12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat sumant el Joventut a la Champions League. Els verd i negres han sumat una còmoda victòria contra el Bnei Herzliya d'Israel. I el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. 5 minuts els que passen ara mateix de 8:45, un matí complicat, i volem per tant saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem de nou amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens en doni els detalls. Bon dia, Sílvia.
7: Hola, bon dia, de nou. Doncs seguim recordant que hi ha 6 dies afectades per les pluges i n'hi ha 4 detallades a les franqueses del Vallès, Benifallet i entre Paüls i Xerta. L'àrea metropolitana avui la situació és complexíssima. Hi ha moltes retencions tant a l'àrea nord com a la sud. En el cas, per exemple, per sud, a la 2 tenim retencions a Sant Vicenç, Sant Joan d'Espí i Cornellà. A la B23, l'entrada i la sortida per la Diagonal, carregadíssima, com la C32 també a Cornellà o, en el seu cas, al tram nord, al tram de Premià o Mataró. Però és que els accessos nord tampoc s'escapen. C58, C33, els túnels de Vallvidrera, la C17 i les rondes van molt, molt carregades. Es nota que la situació és complexa, que no hi ha trens, que hi ha molta mobilitat, i us demanem sobretot que no baixeu la guàrdia, mantingueu les distàncies de seguretat i us mantingueu informats. Bon matí.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Us ho dèiem, a aquesta hora estem molt pendents també de la compareixença al Departament d'Interior per actualitzar l'evolució dels aiguats que ens han afectat les darreres hores. Per ara, Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat, i és que es preveuen nous xàfecs, malgrat que de menor intensitat que els que hem patit fins ara. Per tant, ens n'anem directament cap al Departament d'Interior. Està parlant Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
8: Doncs, continuarem amb aquest seguiment que s'ha fet, amb aquesta vigilància, i en cas que hi hagués alguna situació que s'agreugés o que veiem que hi ha algun moment en què aquesta precipitació s'intensifica, doncs procediríem de la mateixa manera que ho fem sempre, que és avisant a la població. No ho esperem en aquests moments, de totes maneres, per aquesta previsió que tenim, doncs no ho esperem. També ens avisa el Servei Meteorològic que de cara a dijous i divendres entrarà ja vent de mestral i de tramuntana, i que esperen que ja la situació sigui molt diferent pel que fa a les precipitacions. Com afectacions que hem tingut durant el dia d'ahir i durant aquesta nit, per exemple, tenim el nombre de trucades del 112, del número 112, va rebre per aquest episodi d'ahir i d'avui de pluges arreu del litoral 690 trucades. El pic de les trucades va ser sobre les 8 de la tarda. Moltes d'aquestes eren per inundacions, per entrada d'aigua en els edificis en baixos, també per situació de rescat de persones, i també particions d'informació i avisos de risc estructural eren les més destacables. En continuació també els donaré informació de les afectacions que tenim en aquest moment en el transport. Hi ha algunes afectacions, per exemple, al metro encara estan amb algun accés tancat o que ara estava en vies ja de resolució. I per part del que fa al transport ferroviari, doncs, com saben vostès, hi ha una incidència generalitzada que afecta el servei, i en aquests moments doncs, aquest servei no s'està donant amb el 100% de la seva capacitat. Tenim una prealerta del pla Ferrocat per aquest motiu, i el que demanem doncs, és a la població que sobretot s'informi si volen fer algun desplaçament, i en el cas de que valorin que cal, que no és possible fer-lo, doncs valorin algun transport alternatiu. Com més informació, també podríem esmentar doncs, les manques de subministrament elèctric que s'han donat. En aquests moments tenim encara uns 5.300 usuaris sense llum, amb línies de baixa i de mitja tensió. Per exemple, alguns dels municipis afectats són Begues, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona, Tortosa. S'està treballant, hi ha molts efectius en el territori treballant en aquestes incidències. Alguns ahir tenien dificultats per accedir i, per tant, continuen encara treballant, i hi ha 18 grups electrògens instal·lats en el territori. Tinc el nombre exacte de persones que estan treballant, que són 293, per si algú té interès en aquesta dada. També comentar que pel que fa a la telefonia hi ha algunes incidències també en el territori, hi ha alguns problemes de servei en la zona, esdevinguts a lo millor pel tema de la llum o per una pròpia incidència del servei, però que també s'estan treballant en aquests àmbits. Dir que s'ha recuperat ja la telefonia en el municipi del Godall. En el municipi del Godall s'estava donant aquest servei de telefonia mitjançant una unitat de telecomunicacions d'emergències que és del Departament de Presidència, que en aquests moments, com que en el Godall ja hi ha llum, ja hi ha servei de telefonia, doncs el podrem passar cap a Xerta perquè pugui donar aquest servei en allà. Hi ha hagut també incidències a nivell de l'aeroport, ens explicaven aquesta nit, per culpa del mal temps i també per incidències tècniques que han tingut que anul·lar alguns vols. Ara estan operant amb normalitat i recuperant doncs, tot aquest servei que no s'havia pogut donar. Pel que fa a centres educatius, també el Departament d'Educació ens passa la informació de que tenen alguns centres que no han pogut obrir, per exemple, Xerta, s'ha suspès l'activitat educativa en el municipi, hi ha uns 87 alumnes afectats. També a Tarragona, l'Institut de Miami, Platja, Baix Camp, és un centre que ha quedat afectat per les pluges, i per aquest motiu doncs, s'ha tingut que fer la suspensió d'aquesta activitat. I després també en l'edifici de la laboral, al Tarragonès, a Tarragona, hi ha hagut també inundacions i també tenen incidències en la utilització d'aquests centres. Per part meva no tinc més informació detallada. Si tenen alguna pregunta, quedo a la seva disposició i passo la paraula a bombers perquè puguin donar la informació del seu servei.
9: Bon dia.
3: Era Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fent el recompte, el reguitzell de totes les incidències que s'han produït a casa nostra arran doncs, de les pluges de les darreres hores. La bona notícia és que avui sembla que plourà, però no amb tanta intensitat com aquestes últimes hores, com aquests últims dies, i que dijous i divendres, gràcies a l'entrada de vent, la cosa aniria ja d'una altra manera. Per tant, doncs, aquest era el balanç que ens feien des del Departament d'Interior. Ara, però, parlem del transport públic perquè aquest també és un nou matí d'incidències generalitzades a Rodalies i també està clar, derivades d'aquest temporal viscut a les darreres hores, Renfe ha anunciat que no pot garantir la normalitat del servei i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui la situació d'aquesta manera. La companyia i el sindicat UGT confirmen a la xarxa que les incidències tenen a veure amb la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis fins que no tinguin garantides o garanties de seguretat després dels efectes del temporal, i sembla que, segons hauria transcendit fa pocs minuts, aquests maquinistes ja haurien rebut els informes d'aquestes marxes exploratòries i podrien reprendre la marxa de trens si consideren que tot està bé. En tot cas, anem en directe a l'estació de Sants de Barcelona, on hi ha Antoni López i l'Anna Ruiz, que segur tenen informació de primera mà. Anna, molt bon dia.
10: Bon dia, Helena. Doncs traslladem aquesta pregunta al maquinista que ens acompanya en aquests moments. Ell és Miguel Huelamo, també representant del sindicat CGT. Miguel, heu rebut algun tipus d'informe acreditatiu que asseguri, preservi i pugui garantir la seguretat de les vies?
11: Pues en estos momentos yo como maquinista acabo de mirarlo, no he recibido nada.
9: como sindicato, luego bajaré porque fue el compromiso de mandarnos también los certificados a nuestro correo electrónico como sindicato. Yo no he recibido nada todavía, a día de hoy.
10: Miguel, a l'espera de conèixer si arriba i aquest informe acreditatiu, què ha passat aquest matí? Què heu fet els maquinistes?
9: Vale, yo, gracias por darme la oportunidad de explicar lo que está realmente pasando y un mensajito rápido al nuevo director de Rodalías, el señor Óscar Playà, que curiosamente, como fíjate, lo conozco solamente de una vez, ¿eh? Y se le llenó la boca de seguridad. Pues nada, esta mañana se ha levantado el señor, que yo lo entiendo, se ha ido a un medio de comunicación y lo primero que dice es que esto es un conflicto laboral y no de seguridad. Son mentiras. Aquí estamos esperando, como hasta ahora han estado cumpliendo, que cuando hay una incidencia en cualquier línea, una vez se soluciona, pues nos están enviando tanto a los sindicatos como a los trabajadores un certificado de Adif que certifica que esa línea está correctamente y yo sin problemas a conducir. Pero bueno, el miedo, esta noche ha habido una luz en Vilanova, un árbol y un terraplén se ha caído. O sea, yo no sé, no estamos seguros. Entonces, de momento, hasta que no lo certifiquen, no vamos a salir.
10: O sigui, esteu a l'espera que a través dels vostres correus electrònics arribi aquest informe signat amb els responsables que tot està ok, que tot està bé.
9: En el momento que recibamos el certificado, como hasta ahora hemos estado cumpliendo, pues saldremos a conducir sin ningún tipo de problema. Todos los maquinistas están en su punto de trabajo y nadie ha faltado a trabajar.
10: Tots els maquinistes estan al seu lloc de feina, però no han agafat els trens.
9: Ay, en principio, es normal si hasta ahora estaban cumpliendo, nos estaban certificando sin ningún tipo de problema que las líneas están operativas, ¿por qué ahora no? Ahora envían mensajitos o te llaman por teléfono. ¿Quién firma? ¿Quién da? ¿Quién se pone delante de que eso está correctamente? Nadie. ¿Por qué? Porque no está el tema seguro. Bueno, pues estamos reivindicando eso. Seguridad, pero certificada por Adif o por quien sea.
10: Miguel Huélamo, maquinista, també representant del sindicat CGT. Moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts, Helena, a l'espera que els maquinistes rebin precisament aquest informe acreditatiu per part de la companyia que els asseguri que poden tornar a agafar els trens perquè la seguretat és gairebé absoluta a tots els trams de la xarxa ferroviària. Ha estat un matí molt complicat, molt complicat. Està sent un matí molt complicat aquí a Rodalies com a conseqüència de la plantada dels maquinistes que se suma a les últimes intenses pluges dels últims 4 dies. Tot plegat ha fet aquesta tempesta perfecta que cau en aquests moments sobre Rodalies i que impedeix el desenvolupament normal del servei de Rodalies. Per cert, a partir de les 10 del matí, Renfe farà una compareixença per explicar quina és la seva versió de la història i mentrestant són els usuaris els que paguen la factura d'aquest conflicte laboral, aquest conflicte de seguretat.
11: Estava parada la línia i era l'últim tren que he pogut agafar, així és que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud posava que per motius salients recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
12: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. No, avui res, ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res. Porto una hora des de 3:15 i he arribat a baix i els trens aturats, demorats, res, ja està, van informant, però tampoc s'han informat, m'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
10: A l'espera, Helena, ja de confirmar per part de Renfe si els maquinistes han rebut aquest informe acreditatiu i signat que podria garantir la seguretat de les vies, cosa que afavoriria el retorn a la feina dels maquinistes.
3: De moment, i pel teu testimoni, aquesta informació encara no els ha arribat, com sempre, doncs, contrastant, com és de rebut la informació. Gràcies, Anna Ruiz, que vagi bé. I busquem un altre punt d'atenció. Anem fins a Mataró, on s'acumulen viatgers buscant un transport alternatiu. I ho fan a diferents parades d'autobusos de la ciutat, on hi ha molta aglomeració de persones, d'usuaris, de viatgers. Connectem amb TV Mataró, Jaume Dormoà i Marta Gómez. Bon dia. La cua continua sent llarga, infinita gairebé.
13: Molt bon dia. Doncs sí, el col·lapse de Rodalies realment s'ha traslladat en aquesta plaça de les Treses, on, com ja veieu, les cues són quilomètriques fins a l'altra punta d'aquesta plaça, en una imatge que costa de poder assumir i realment que només es recorda en grans col·lapses de Rodalies, com quan també es va aturar tot el servei. És veritat que Moventis ha explicat a TV Mataró que han reforçat aquesta línia, aquesta E11.1, però també la E11.2 i el C10 amb 20 26 expedicions més que surten des de la ciutat de Mataró en direcció a Barcelona, 29 que surten des de Barcelona cap a la capital del Maresme, i entre tots els viatgers malestar, perquè un dia més es troben en haver de buscar alternatives. Nosaltres volem parlar amb la Sílvia. Sílvia, molt bon dia.
14: Bon dia, què tal?
13: En quina situació et trobes buscant una vegada més alternatives per poder anar a la feina?
14: Pues imagínate, es un poco la vida con Rodalías, ¿no? Que es cada día pasa algo, cada día pasa algo. Con Rodalías nunca puedes hacer planes, nunca. Y al final, pues nos encontramos con todo esto, miles de personas sin saber qué hacer, levantándose por la mañana y viendo a ver qué opciones hay para llegar al trabajo.
13: Com viviu amb aquesta incertesa? Com t'organitzes? Estàs de llevar abans, mirar o informar-te dels serveis?
14: Es que al final, como se produce un poco el efecto de la habituación, tú ya sabes que puede pasar algo. Ya sabes que puede pasar algo. Entonces tú haces tu vida normal y bueno, y vas aceptando un poco lo que va pasando. Llegas cuando puedes, vuelves cuando puedes, y ese es un poco el tema. Entonces cuando no es un problema, es otro. Ahora es el clima, vale, sí, lo entiendo. Luego los maquinistas, luego la orografía del terreno, luego un desprendimiento no sé dónde. Cada día hay algo en Rodalías.
13: ¿Para dónde pasa la solución?
14: Pues esto lo tienen que buscar los políticos, no nosotros. No nosotros, pero la solución tiene que existir y se tiene que dar. No puede ser, es que no podemos resignarnos a esto. No podemos. Y ahora, bueno, al menos aquí en Mataró parece que hay cierto movimiento, pero como vengas de fuera de Mataró estás muerto.
13: ¿Haguéssiu valorat també serveis alternatius per carretera, potser per part de Rodalies?
14: Pues sí, efectivamente. Es que lo que no puede ser es que se encargue Moventis de poner aquí autobuses extras para la gente que sale de Mataró. ¿Y la gente que no sale de Mataró qué? Los que venimos de más arriba, ¿qué? O sea, Rodalías lo que tiene que hacer es decir, no hay servicio, yo pongo un servicio por carretera. Ja està.
13: Com la Sílvia, centenars d'usuaris que realment avui es troben en aquesta situació. La Sílvia ho verbalitzava, malestar amb aquest degoteig de realment de problemes que genera aquesta línia R1 de Rodalies, la més concorreguda de tota la xarxa de ferroviària a Catalunya, i que una vegada més tots els viatgers que volen traslladar-se han de buscar una alternativa com la d'avui aquí a la plaça de les Treses, amb tots aquests autocars que van omplint-se de persones, però que les cues continuen sent llargues i, sobretot, generant molt malestar entre els usuaris.
3: Gràcies, Marta, companys de TV Mataró, per acostar-nos avui a aquest testimoniatge. Que vagi molt bé el dia. Minuts i arribarem a les 9. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. Aquesta amnistia també facilitarà la tornada de l'exconseller Toni Comín, que recuperaria l'acta de diputat europeu. Hem parlat amb ell fa uns minuts des del Notícies en Xarxa.
5: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat, perquè el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili. És el dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides, l'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
3: El butlletí oficial de l'Estat publica ja els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Ens ho explica la Carina Bellver.
15: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van de caure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
16: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen, o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una majoria més rotunda.
15: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros a empreses de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
3: I en aquest context marquem l'anunci de Comissions Obreres i UGT d'una vaga general per aquesta tardor en defensa dels salaris i del dret a l'habitatge. La reacció des del teixit empresarial arriba de la mà del secretari general de la CECOT, Oriol Alba, que ha dit fa uns minuts a Notícies en Xarxa que fer una aturada general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge. A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que, havent-hi unes eleccions convocades, es mantingui aquesta convocatòria.
6: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
3: Encara temps per afegir que el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup de bàsquet. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. L'equip va mantenir el frec a frec en el marcador amb un lleuger avantatge que es va ampliar en l'últim quart gràcies a un parcial de 22-12. David Enguessan amb 12 punts, Witake amb 11 i Martínez Geben amb un 19 de valoració van liderar el conjunt de Moncho Fernández, que treia pit per aquest primer triomf continental.
17: El primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea, altres aniran enrere de nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt contents de formar part de la història d'aquest club. Et dono molt valor a la victòria, perquè els nois han tingut que trobar la energia per a jugar un partit tan demanant com és un partit de la competició europea.
3: I el Joventut també ha començat amb bon peu a la Champions League de la FIBA. Ha superat el Benei Herzliya d'Israel per 86-75 a l'Olímpic. El domini dels badalonins, el marcador, va arribar al màxim en el tercer quart amb 14 punts d'avantatge que el rival ja no va poder eixugar. Birgander, amb un 25 de valoració, i la Provítola, autor d'11 punts, van ser els més destacats del partit. I abans d'acomiadar-nos, us recordem que heu d'estar avui molt atents si sou usuaris de Rodalies, perquè, com us hem anat explicant des de primera hora, s'està vivint avui un dimecres una nova jornada d'incidències generalitzades. Renfe insisteix que de moment no pot garantir la normalitat del servei i recomana als usuaris que busquin un mitjà de normalitat del servei.

0: 26 a Ràdio Caldes.
1: Dijous 8 d'octubre.
2: A les 8 del vespre,
3: tronada inicial a càrrec del Ball de Diables.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
2: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Capvuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa. Molta festa! Estigues al dia de tot el que dona de si la festa amb la programació especial de Ràdio Caldes. Informació constant a través de radiocaldes.cat i de les xarxes socials. Segueix la Festa Major amb Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 10 d'octubre, matí.
2: A les 10 del matí, a la plaça de l'1 d'octubre.
3: Gran activitat pels infants a càrrec de l'Esplai Grifoll.
2: A les 10 del matí, al Toc.
3: Escape Room a càrrec de l'Esplai Grifoll.
2: A les 10 del matí, al Parc de Can Rius.
3: Ballem amb l'Esplai de la gent gran.
2: A les 11 del matí, a la plaça de Catalunya.
3: Cinquena cursa adaptada i quinzena milla urbana a càrrec del Club Natació Caldes.
2: A les 11 del matí, al parc de l'estació.
3: Mostra de vehicles d'emergències a càrrec de l'associació Bombers Voluntaris.
2: A les 11 del matí, al Museu Termàlia.
3: Visita guiada de l'exposició Records de la Festa Major Calderina amb la comissària Laia Soler.
2: A les 12 del migdia, a la Sala Noble de Can Rius.
3: Concert Dos Pobles, Una Llengua, Una Veu a càrrec de les corals Gisla i l'Horta de Sant Marcelí.
2: A les 12 del migdia, al Parc de Can Rius.
3: Ballar és vida, a càrrec de música i ritme.
2: A partir de la 1 del migdia, al Parc de Can Rius.
3: Vermut musical amb el grup local George Kaplan and the Spies.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials. Ràdio Caldes, 107.8. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
4: Roser Xalabarder serà la candidata de Junts per Caldes a les properes eleccions municipals. Així ho van decidir els militants de la formació durant les votacions que es van celebrar dilluns. Havien d'escollir entre l'actual cap de llista, Roser Xalabarder, i l'empresari Pere Barrios. Després de mesos amb els noms dels dos calderins sobre la taula, la formació política va decidir el nom del futur alcaldable amb 10 vots a favor de Roser Xalabarder i 3 per a Pere Barrios. Caldes veu augmentar l'atur del mes de setembre amb 7 persones més que l'agost i una taxa de 6,88%, a diferència de la comarca, que ha baixat prop de 200 persones respecte a l'agost. El mes anterior hi havia 639 persones aturades al municipi, però ara s'ha transformat en 646, un augment que no només apuja entre mesos, també amb l'any anterior. I és que respecte a l'any 2025 també ha augmentat amb 21 usuaris l'atur de setembre d'enguany. El Vallès Oriental registra una taxa del 8% i amb un total de 17.700 aturats. Avui dimecres a les 6 de la tarda, la Sala Noble de Can Rius acull la conferència i presentació del curs anomenada Com serà el temps de Caldes del 2030. La xerrada anirà a càrrec de Tomàs Molina, físic i màster en ciències, doctor en comunicació i informació. Un acte lliure i gratuït organitzat per les aules d'extensió universitària de Caldes. També avui a 6:45, la biblioteca ha preparat la xerrada Salut i vincle amb cavalls. Elaine Fradley i Elena López explicaran de primera mà com la relació amb els cavalls pot transformar la salut emocional i física. Una xerrada d'accés lliure per compartir com les intervencions assistides amb cavalls poden esdevenir una eina complementària per acompanyar persones en diferents moments i situacions de la vida. I acabem amb el temps. Avui dimecres es mantindrà la nuvolositat amb algun ruixat, sobretot durant la matinada i de nou a la tarda, i temperatures entre els 17 i els 25 graus. Pel que fa demà, dijous, el temps serà més assolellat, amb algun ruixat puntual a la tarda i temperatures entre els 13 i els 23 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 10 d'octubre, tarda.
2: A les 4 de la tarda, al TOC.
3: Escape Room a càrrec de l'Esplai Grifoll.
2: A les 5 de la tarda, a la plaça de la Font del Lleó.
3: Concert amb Humphreys Quartet i les corals Vocàlic, El Calderí i Tot Gospel.
2: A 6:15 de la tarda.
3: Cercavila i ballada bastonera a càrrec dels bastoners de Caldes de Montbui. Inici a la plaça de l'Església i final a la plaça de la Font del Lleó.
2: A 6:45 de la tarda, al Casino de Caldes.
3: Concert de l'Orquestra Montgrins.
2: A les 7 de la tarda, al Parc de Can Rius.
3: Vespreig dels 90 a càrrec dels DJs Lluís del Villar i Unchi David.
2: A 9:15 del vespre, a la plaça de la Font del Lleó.
3: Versots de Festa Major i Correfoc a càrrec del Ball de Diables de Caldes.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
3: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Cap Vuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa, molta festa. Perquè aquest any a Caldes de Montbui volem que no s'acabi la festa. Ajuntament de Caldes de Montbui, amb el patrocini d'Electra Caldense. Més de 100 anys d'energia a Caldes i també a la Festa Major.
2: Aquesta Festa Major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major Calderina. Una mirada a la història de la Festa Gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Hugué. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.

0: Així va sonar ahir al fòrum.
1: S'anomenen arbovirus. És un tipus de virus diferent que es transmet a través de les picades de diversos insectes, de tots els insectes que són hematòfags. Hematòfags vol dir que s'alimenten de sang. Les xinxes, les paparres...
2: Aquestes també... les paparres no t'he dit res. I les paparres sí que hi ha. Paparres sí que hi ha,
1: La paparra també...
2: Les trobem al camp, perquè moltes vegades hi ha animals que sí que tenen... a vegades un gosset mateix.
1: Un gosset.
2: Està a la muntanya, on hi ha animals pot haver-hi paparres.
1: Sí, sobretot en el camp. Les paparres estan adherides a les fulles de les plantes i per fregament, quan un gos passa, la paparra ja queda enganxada.
2: Uh-huh. Tot i que no parlem avui de paparres, però sí que és veritat que quan, pel que sigui, tens una paparra, la millor manera és de... No arrencar-la de fort, perquè és quan se te queden les potes, I això és el que infecta.
1: El més perillós és que el paper reposa tot el cap dins de la pell. Llavors, si l'arrenques malament i queda el cap dintre, llavors pot provocar infeccions.
2: No són les potes.
1: És el cap, sí.
2: I clar, i aquí és on provoca...
1: les infeccions posteriors.
2: Tinc experiència,
1: Sí?
2: Sí. Què ha dit? No sé, et dediques a banda d'estar en la colla... A veure, estar en la colla, com en totes les entitats, ja sabem que és... moltes hores, però
3: i
2: sempre...
3: Molta feina,
2: però sempre voluntariat,
3: Sí, sempre. Sí. Això sí. Si no, no sortiria tan bé, jo crec.
2: Bueno, ahí està la gràcia, no?
3: Sí.
2: No, i quan, precisament perquè ho fem, quan es fa les coses per voluntari, doncs és perquè es vol.
3: I perquè t'agrada.
2: I t'agrada.
3: I t'hi dediques.
2: No te dedicaràs a ser voluntària i sobretot un tema com aquest,
3: exacte,
2: no? Que a mi em provocaria una mica de por, però bé, no sempre parlem de foc,
4: No sempre parlem de foc, vull dir, de fet Diables organitza moltes altres coses que no tenen relacionades amb el foc. Durant tot l'any, vull dir, més enllà de la festa major, crec que organitzem moltes coses.
3: Sí, tant. Fem la calçotada, per exemple.
2: Vull dir, sortides.
4: Mare meva,
2: òbviament. Aquestes són, suposo que les que més agraden, no?
4: Sí, sí, però ens agrada
2: o
4: tot.
2: O trobades, més que sortides, trobades també.
4: Bueno, sí. Altres correfocs amb altres colles, compartir espai amb altres entitats també... Vull dir, és, crec que és el que fa que la cultura popular sigui tan rica, que al final comparteixes espai amb altres entitats, coneixes realitats molt diferents també a les del Vall de Diables, i crec que això és el que fa el teixit cultural sigui tan ric.
2: Mm-hmm. És que moltes vegades, sobretot quan parlem d'activitats, que aquí s'entren sobretot les que toquen, no? Que és ara per la Festa Major i la Capuitada, però també n'hi ha d'altres que ja destacaré, no? Una que és per l'abril, que és la trobada de
3: bèsties. Sí,
2: i l'altra a l'estiu.
3: Home, escaldàrium i campanàrium.
5: Entre que si participes de l'Oncodines, el primer que fas és enamorar-te d'una prova que veus l'agraïment de les persones que reben aquesta ajuda. És molt gran. O sigui, nosaltres quan ens ve una fundació com Enriqueta Vilavecchia o qualsevol de les que ajudem, que estan superagraïts, quan en realitat hauríem de ser nosaltres que estiguéssim agraïts, perquè són ells que realment treballen amb els malalts i són ells que realment estan sempre allà, i nosaltres l'únic que fem és una cosa d'esbarjo, de diversió, però que ajuda amb ells. Però aquest agraïment que és correspost possiblement és la cosa que et fa. Per tant, Oncodines per mi és amor, no? Amor cap a les persones, és solidaritat, és ganes de gaudir de la natura i a més fer esport, vull dir que té tot una miqueta.
2: I què fa especial aquest repte, que és un repte també?
6: De dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, al Fòrum amb Conxi Sánchez.

0: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Molt bon dia, Caldes. Són dimecres i obrim una nova edició del Fòrum, l'espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé 3 hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I què hi trobareu avui en aquesta plaça? Doncs a primera hora, que iniciarem tot just després de la presentació d'aquest sumari, obrirem amb l'editorial les paraules del dia que ens representa i que marquen el to del programa. Tot seguit, si tenim temps, farem ens passarem aquella secció que tenim que es diu Tal dia com avui. Si no, ja passarem directament a una nova secció que s'estrena avui. En principi, la titulo l'etòleg, no? Però Rafa Morales doncs, ja ens dirà ben bé el titular que pot tenir aquesta sessió. Serà un espai setmanal per parlar dels animals de companyia, els que tenim més a prop, ens estima, ens cuiden i que, per suposat, nosaltres també estimem i cuidem. Avui, a més de presentar la secció i descriure la figura de l'etòleg, parlarem de gossos i gats aquí, a Caldes de Montbui. Seguidament, després del butlletí informatiu de les 10, a l'hora del cafè conversarem amb Laia Soler, comissària de l'exposició Rescors de la Festa Major Carderina, que podrem visitar al Museu Termàlia del 10 d'octubre d'aquest 2026 al 10 de gener del 2027. Una mostra que explica com ha evolucionat la Festa Major al llarg del temps, centrada especialment en el segle XIX i fins a la democràcia. El viatge històric conclou l'any 1979, quan la Festa Major ja comença a assemblar-se a la que coneixem avui. I a la tercera hora, d'11 a 12, ens acompanyaran Arnau Sant i Albert Nualat, dels Castellers de Caldes. Amb ells parlarem de les darreres fites aconseguides pels escaldats, després del concurs de castells de Torredembarra del passat 27 de setembre i del futur més immediat, la primera cursa d'Andròmines, l'actuació ara, diguem, per la Festa Major, a la plaça de la Font del Lleó i la seva festa castellera del proper mes de novembre. Història, record i reptes, ells ens ho explicaran. I ara, tal com hem avançat, és el moment de les paraules del dia, l'editorial.
0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí.
1: Treball decent o hipocresia social? Avui és dimecres 7 d'octubre i el calendari internacional, sempre tan optimista i tan ben pensat des dels despatxos de Ginebra, ens recorda que celebrem el Dia Mundial del Treball Decent, una efemèride preciosa, oi? Ideal per imprimir un tríptic en paper reciclat, posar-se un pin a la solapa i fer discursos institucionals farcits de paraules buides sobre la dignitat humana. Però a Catalunya la realitat té, i disculpeu l'expressió, la mala llet de no voler sortir a la foto de la propaganda. Avui la dignitat no es recita, es reclama als carrers. Vivim una vaga històrica conjunta a tot el sector dels serveis socials. Més de 100.000 professionals cridats a buidar els centres de treball i omplir les places. Precisament ells, els que sostenen la xarxa que ens impedeix caure a l'abisme. Els que cuiden els nostres avis, els que atenen la infància vulnerable, els que acompanyen en la salut mental, la dependència i l'exclusió. La ironia de la jornada és tan sublim que frega el iogurt caducat. Les mateixes persones que es dediquen a garantir que la vida dels altres sigui mínimament decent tenen unes condicions laborals que de decent només tenen el nom. Quina paradoxa tan meravellosa. Els professionals de la cura estan cremats, exhaustos i precaritzats. Però, és clar, com que treballen amb el cor, el sistema ha confós durant dècades la vocació amb voluntariat, no? I escolti'm, la vocació és molt bonica, és noble, fa de bon explicar als sopars familiars, però té un petit defecte pràctic. La vocació no paga les factures de la llum ni el lloguer a preu d'or a final de mes. I per acabar-lo d'adobar, l'administració ha sortit corrents a decretar serveis mínims del 85%, una maniobra d'un cinisme gairebé poètic. El govern ens ve a dir, vostè cobra una misèria, no té ràtios decents i té el conveni bloquejat. Però avui no en faci vaga, perquè si vostè no hi és, el país s'enfonsa. Vaja, els serveis socials només són essencials a l'hora de retallar-los al dret a la protesta i completament invisibles a l'hora d'equiparar els seus sous als del sector públic. Mentre la plataforma Església pel Treball Decent demana oportunitats d'inserció reals, la realitat sindical ens recorda que avui, a casa nostra, s'ha de lluitar per un salari mínim del sector, o sigui, de sector de 19.600 euros anuals pel 2027. Això és el que costa mantenir dempeus l'estat del benestar. Així que avui, senyores i senyors, estalviem-nos a l'efemisme. Menys celebracions de saló i més mirar a la cara les que ens cuiden. Perquè una societat que s'omple la boca de treball decent mentre explota els que ens salven de la misèria no és una societat moderna, és simplement una societat hipòcrita. I per cert, no voldria descuidar-me d'un altre detall de l'agenda. Avui també és el Dia Mundial dels Calbs. Home, mirat en perspectiva, té tot el sentit del món que coincideixi amb el del treball decent, perquè, vista les condicions laborals del sector de les cures, el miracle és que no ens hagi caigut ja el cabell a tots de la pura indignació. O potser és que les nostres administracions s'ho han agafat de manera literal i han decidit que la millor política laboral és, directament, prendre'ns el pèl. El problema és que, de tant prendre'ns el pets, ens deixaran el país ben calb, sense professional, sense dignitat i sense vergonya. I aquí acabo. Molt bon dimecres.
0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí.

0: llaura, ara que ja gairebé passant mitja hora des de les 9, és el moment de posar els peus a terra i escoltar allò que sempre ens ajuda en el dia a dia. Arriba l'espai l'etòleg en Rafa Morales. Bon dia, Rafa.
1: Hola, bon dia.
0: De moment li dic l'etòleg perquè l'etòleg és tu, no? Però bé, a partir d'aquí, clar, hem de dir que tu, Rafa, doncs aquí feies un programa...
1: Sí.
0: Que pel motius de temps, bueno, etcètera, és el que passa, doncs ara no ho pots fer, que justament era el vínculo. No sé si aquest espai vols que es digui això del vínculo o senzillament l'etòleg.
1: Mira, em sento més còmode tornar al nom que teníem abans, del vínculo, val? Perquè com que també avui aprofitarem per deixar una mica clar què sentit té aquesta paraula de l'etòleg, que a vegades també es confons una mica, i entendrem tots perquè també em sento més còmode dient el programa El Vínculo.
0: No, jo també ho trobo bé perquè, a més, El Vínculo m'agrada molt perquè justament El Vínculo, en aquest cas, va en El Vínculo que tenim els humans amb els
1: animals
0: de companyia, els que tenim més a prop.
1: Exacte.
0: Podríem dir en tots, però en aquest cas són els que normalment els tenim, podríem dir, a casa, no?
1: Sí,
0: poden ser gossos o poden ser també gats. Són sí. Els que normalment també n'hi ha d'altres, eh?
1: Sí,
0: vull dir que també estan a casa. Vull dir, això va en funció de les persones.
1: Sí, de fet, d'animals de companyia hi ha tres catalogats. Només n'hi ha tres, que és el gos, el gat i l'uró.
0: Val, que sí, seria... L'uró seria de la família de...
1: Bueno, la veritat és que jo d'urons no tinc ni idea.
0: Jo tampoc, eh? Sí que els he vist, vull dir, i és veritat que aquí a la protectora també reben molts
1: sí,
0: urons.
1: Sí, clar, perquè és un animal de companyia, clar, és l'obligació
0: de la protectora. Són mascotes
1: exacte,
0: que moltes
1: correcte.
0: Persones també les fa gràcia tenir-les i després, doncs, moltes vegades també fa una molèstia
1: sí.
0: per a alguns, no? Que també sí. D'això aquí també se suposa que al llarg de programes
1: anirem parlant. Avui no porto molta cosa
0: no,
1: sobre
0: però,
1: els urons, però
0: ja
1: ho prepararem.
0: Sí. Doncs mira, jo segons les definicions que he trobat més clàssiques, un etòleg és la persona o el professional que estudia els costums i les pautes de conducta dels animals. Però avui volem anar més enllà de la definició, així que Rafa, siguis tu mateix qui ens expliqui en què consisteix exactament l'etòleg, la feina d'etòleg sí. I la teva feina. I què vol dir, doncs, en el dia a dia wow. També ser etòleg.
1: Sí, doncs mira, perquè quedi una mica així, a veure si puc aconseguir que quedi una mica clar, l'etòleg, com ho has dit molt bé, és una rama de la biologia que estudia el comportament i la conducta dels animals. Però sí que és veritat que en aquest país no tenim l'etologia com una... No hi ha un col·legi d'etòlegs. No n'hi ha, o sigui, per exemple, com són veterinaris o arquitectes o advocats, no?, que tenen un número de col·legiat i poden exercir realment perquè hi ha una carrera, no?, una licenciatura o una diplomatura que els fa tenir aquesta professió reglada. L'etologia, en altres països sí, però aquí no tenim reglat. Val? Perdó, carai, molt d'hora encara.
0: No, bé,
1: que per començar a xerrar.
0: Ja passa sovint, eh?
1: Bueno, i ens trobem amb el fet de que, com que no hi ha una... Bueno, no és una professió reglada realment, doncs dir que ets etòleg, per això dic que abans sentir-me una mica... No incòmodo, perquè jo dic, i tinc el WhatsApp, dic que soc etòleg i em pronuncio com a etòleg, però a l'etòleg, normalment, bueno, com que és això, una rama, que és la ciència que estudia el comportament dels animals, bueno, doncs una persona amb aquesta virtut de científic sobre el comportament animal, doncs es podria considerar etòleg. Oficialment, o sigui, entre cometes oficial, en el sentit de que, o històricament, aquí a Catalunya tenim a la Universitat de Bellaterra hi ha un màster d'etologia, que has de venir també d'una altra, perquè com no hi ha carrera, doncs has de venir doncs, de biologia o veterinària i accedeixes a aquest màster, no? I el màster és impressionant. Venen gent de tot arreu del món a estudiar aquest màster. Clar, fins fa poc, doncs, quan acabaves aquest màster, podries dir, soc etòleg, encara que no sigués un etòleg col·legiat perquè no hi havia aquest col·legi, aquest màster et donava com el prestigi de dir, ostres, cuidado, perquè a més, no és qualsevol universitat, sinó que en aquest màster, ja et dic, és molt, molt, molt reconegut internacionalment. Però això ha evolucionat i ara hi ha moltes universitats que fan cursos i altres màsters i tal. Clar, en el meu cas, jo he fet un màster a una universitat de Granada, que és un màster d'etologia canina. Per això quan la gent, o això, la presentació, diu que soc etòleg, dic, bueno, cuidado, soc etòleg, però només de gossos. Perquè llavors qualsevol altre etòleg et dirà, bueno, si és etòleg, per què no sap res dels hurons? Doncs mira, clar, perquè no és el meu camp.
0: Va, perquè cadascú està especialitzat en el seu... Tu estic segura que els gossos és la part que més coneixes,
1: exacte,
0: i la que
1: correcte,
0: més estudies.
1: Que,
0: estudia, no? Que a lo millor també els gats, vull dir, perquè els gats és que... Podrien dir que gairebé moltíssimes, però no, no gairebé tothom, no. Jo particularment no tinc gats, sí que he tingut gosseta, però són moltes persones, doncs, que encara n'hi ha molts que tenen, no sé si més gats que gossos. No sé qui n'hi ha de més, eh?
1: Crec que guanyem gossos, però no per molt, però crec, sí, que guanyem gossos. És veritat que els gossos estan, encara no del 100%, però estan més sensats i hi ha més números oficials, per dir-ho així, i els gats encara està costant, sí que hi ha molts,
0: moltes famílies. Hi ha moltes colònies que estan controlats,
1: exacte,
0: o s'intenten controlar,
1: exacte,
0: però estan encara no estan
1: a casa. Els gats ferals que viuen al carrer, que són aquestes colònies, més els gats que viuen amb famílies, que sí que tenen com el xip o estan sensats, però clar, que viuen en cases, que el gat surt, entra, no se sap ben bé si és un gat de carrer o un gat de casa, i hi ha molts gats que viuen en pisos que tampoc estan sensats, que això anirem parlant, que tenim molt...
0: També, vull dir, moltes vegades és el fet de, bueno, te'l trobes, no?, i te'l quedes. I en funció d'això, doncs, bé, no és tan... En principi, haurien de passar per veterinari, no? Perquè, clar, qualsevol animal que tinguis a casa, doncs, ha de passar per aquesta...
1: Clar.
0: O sigui, no és el fet de que sigui una normativa, és el fet de que estigui ben cuidat. No?
1: Exacte. D'entrada, per fer oficial, un animal de companyia ha d'estar amb el xip oficial, ha de passar al protocol de l'Ajuntament, del cada municipi, en aquest cas, la Caldes de Montbui, i tu tens aquest... A partir d'allà que tu ets com... el tutor legal, no?, el propietari, que no m'agraden aquestes paraules, però a nivell legal, doncs, podríem considerar-los així, perquè, clar, bueno, són éssers amb sentiments, i dir propietaris queda una mica malament, però perquè s'entengui. A partir d'allà, tu ets el responsable de la cura d'aquests animals de companyia. Després venen les persones que no fan bé la seva feina, però això passa com tots, no?, com altres coses de civisme o d'incivisme que podem trobar. Però en aquest cas, sí, a partir de que tu tens el teu gos, gat, uro, i el tens com a animal de companyia, ets el responsable de portar-lo al veterinari, de que estigui ben sa, que estigui ben alimentat, que tingui, doncs, una vida plena i feliç. Evidentment, és el responsable, sí.
0: Mm-hmm. La etologia, de fet, ja l'has definit més o menys. Què diferencia la etologia d'altres disciplines com la veterinària o l'educació canina? Perquè l'educació canina també
1: és sí, bastant. Sí. L'etologia, clar, és la ciència que estudia el comportament.
0: Val?
1: Llavors estaria una mica com més per... No és per sobre, perquè jo conec, i abans també, i sóc educador caní també, i llavors comparteixo les dues disciplines, però a l'hora de treballar, doncs, quan tu fas una intervenció educativa purament de control de la conducta d'un animal, que doncs, per lo que sigui, doncs, o té un estat d'ansietat, o té un estat de fòbia, un pànic, o alguna cosa que tu has dit de tractar, doncs l'etòleg se suposa, o imaginem, que això també cada professional serà un món diferent, no? Però té com una eina més de la vessant científica per poder treballar una mica aquestes conductes que venen arregades d'emocions complexes, no? Perquè un educador caní, doncs, a lo millor, imagina't, doncs, i hi ha molts educadors que són molt competents. És que no vull deixar malament cap de les professions pobres, perquè si no em diran, home, jo soc molt educador caní i tinc molta ciència també a sobre per poder treballar amb gossos o gats o el que sigui. Però el cas és que un educador caní, per exemple, jo quan vaig estudiar educació canina aquí a Catalunya, doncs, em faltaven algunes coses, algunes eines per poder treballar. Sí que sabia poder dir, doncs, bueno, aquesta conducta, no? El teu gos té una mica d'ansietat per separació quan surts al carrer i fa lladrucs i molesta els veïns, i poder reconduir aquesta conducta, i hi ha professionals que són molt bons i saben fer-ho molt bé, i altres, doncs, que li poden costar més, però això com totes les feines del món. Però llavors l'etòleg pot anar una mica més lluny. Per què té aquesta ansietat per separació? No? Què és el que l'ha portat fins aquí? Què és el que diu la ciència, que els estudis que s'han fet fins ara, i poder treballar no el problema conductual en el moment que es produeix, sinó l'arrel d'aquests problemes. I el veterinari seria, doncs, com el metge, per dir-ho així. No té res a veure amb l'aspecte conductual, sinó és l'aspecte fisiològic dels animals, no? O sigui, tu vas al veterinari, o portes l'animal al veterinari, com quan una persona humana va al metge. A l'etòleg, que és veritat que és una... comparació una mica especial, però l'itòleg seria com el psicòleg, perquè ens entenem una miqueta. I l'educador caní seria com un mestre. O sigui, serien aquestes tres vertients.
0: O sigui, que en aquest cas tu ets més ara psicòleg.
1: Ara jo faig
0: però
1: com de psicòleg.
0: Però podríem dir que també tens l'altre vessant, sí, la d'educador.
1: Sí, perquè a més, com a mi la pedagogia m'agrada molt. Jo porto, bueno, mig 30 i pico anys ja fent de mestre en diferents vessants, que no només és l'educació canina, o els gossos, o els gats.
0: I també, vull dir, que no l'he ressaltat, l'escriptura també.
1: També un altre dia portaré el nou llibre i parlarem.
0: Uah, doncs quan vulguis. Això ja serà en un altre... Seria més tipus entrevista.
1: Exacte.
0: Ara diguem, cada setmana tindrem aquesta secció.
1: Un tema diferent, molt bé, sí.
0: I a més, un tema diferent i apassionant,
1: sí.
0: L'escriptura. I la lectura, clar.
1: I la lectura, que també m'agrada molt i també tenia els meus pinitos aquí de lectura.
0: Sí.
1: L'educador i l'etòleg, ja et dic, fan una mica la mateixa feina i és veritat que a vegades et pots trobar amb educadors que tenen molta etologia, no? Com quan diem, per exemple, que una persona pot tenir molta psicologia, però clar, no has estudiat, no pots dir que ets psicòleg. Vull dir, tenir molta psicologia és...
0: Bueno, però en aquest cas seria perquè està, diguem, adreçada als animals.
1: Exacte.
0: Clar, vull dir que la psicologia, quan parlem de psicologia, ens referim més a persones,
1: clar.
0: No? Però aquí ja podem dir-lo etologia.
1: Sí,
0: la psicologia
1: animal. Seria, la paraula exacta seria l'etologia, però és veritat que és molt enfocat a lo que seria la comparació amb la psicologia. De fet, quan jo vaig amb un gos que té un problema de conducta, normalment aquest problema ve d'una arrel que és això, per exemple, l'ansietat o l'estrès o una fòbia, que és les coses i els motius pels quals els humans anem al psicòleg, o sigui, que són les mateixes coses. Al final som mamífers, tenim una mica les mateixes possibilitats de rebre aquest tipus de trastorns o d'emocions. També hi ha gossos que tenen TOC o gossos que són hiperactius, no? Quan tenim,
0: com les persones.
1: Com les persones. Les persones anem al psicòleg, doncs els gossos van al etòleg.
0: Uh-huh. I pel que sigui, uns estan... En aquest cas entraria més la part de l'educador, no? Que uns estan ben educats, altres no. Però en aquest cas ja no és... No entrarem ahí perquè no és culpa de l'animal, sinó més bé de la persona que el té, que el cuidador, no? Bueno, el cuidador o el... És que ja no sé com dir-li, a l'amo...
1: El tutor.
0: Sí, perquè a vegades també es parla dels papes, no?
1: Ja,
0: no.
1: Bueno...
0: No sé tu com ho veus, quan dius, soc pare, pues, del meu gos.
1: Del meu gos. A mi m'agrada que la gent pugui expressar-se amb total llibertat de dir, mira, jo tinc aquest sentiment amb el gos, per tant, és una part molt important de la meva família, ho rep com un fill i està molt bé. Jo crec que, de veritat, que dintre de l'ensinistrament més tradicional, més clàssic, d'aquest que es feia fa ja unes dècades, bueno, encara es fa, no? I encara hi ha ensinistradors que treballen mitjançant aquelles feines una mica més tradicionals o clàssiques, es posen una mica les mans al cap, no? Quan escolten una família i diuen, no, això és com el meu fill, no? I, bueno, li fan uns mimos i li fan, no? Li deixen pujar al sofà, coses aquestes que abans, no? Era com una bogeria, no? Deia, no, deixes pujar al sofà el teu gos perquè si no ja veuràs... I llavors, jo crec que si ens hem de preocupar per alguna cosa respecte a l'educació dels nostres gossos, ens hem de preocupar realment de lo que realment quan una persona maltracta el seu gos, val? Que sí que evita que a vegades sense voler maltractar podem fer també conductes que no siguin apropiades. Però ens hem de preocupar d'això, del real maltracte, de l'abandonament, de les coses que són realment importants, i llavors no s'han de posar les mans al cap. Si una persona vol rebre o vol viure la seva família interespècie, doncs benvinguda sigui. Si és que ho està cuidant bé i el que li agrada és dormir amb ell al llit, doncs bueno, no està fent res malament, el gos està
0: això
1: content,
0: és cosa de cadascú,
1: no? Les seves necessitats estan cobertes. I si després hi ha un altre problema, perquè això el gos li ha reconduït amb un problema, perquè després quan tu no vols baixar, no baixa, o el que sigui, doncs bueno, ja parlarem de quina educació li pots donar, no?
0: Ah.
1: Però jo crec que són línies vermelles que cada família ha de posar al seu gust.
0: Uh-huh. Per exemple, hi ha quatre preguntes, no?, que és el Tim Bergen, no? Quina d'aquestes... O sigui, com apliques en el teu dia a dia les quatre preguntes? Causa, desenvolupament, funció i evolució.
1: Mira, doncs, clar, la primera, evidentment, és la causa. Veure per què un animal està fent la conducta que fa. Una conducta, darrere d'una conducta sempre hi ha una, un, norma, cosa que està arrelada a aquesta conducta. Nosaltres, o els educadors o els administradors, a vegades mirem el que és la conducta visible. No? El meu gos borda, el meu gos rasca la porta, el meu gos fa pipi on no li hauria de fer. Això té una base conductual, o sigui, una cosa que li ha portat al gos a fer això, no? Doncs és la primera cosa, la causa és la primera cosa que tenim que posar-nos a mirar, no? Doncs que aquest gos té ansietat, per exemple, perquè doncs no té les seves necessitats cobertes o perquè ha tingut, doncs no sé, doncs ha viatjat o perquè viu en canalla i els nens juguen molt i li fan moltes perreries i ho fan molt ben intencionat i a vegades els gossos són equilibrats, però a vegades poden ser que pugui tenir pics d'estrès que no estan ben gestionats i agafen ansietat i tal, i després el gos, clar, amb aquesta ansietat fa conductes. Doncs clar, nosaltres hem de mirar per què i treballar la base d'aquesta conducta. Dic, bueno, doncs mira, doncs si és perquè el gos doncs, té por als sorolls i vius en una ciutat, en un entorn molt urbà i tens les finestres obertes i tota l'estona vas amb motos i camions i el teu gos està tot el dia petint per aquests sorolls, que evidentment li sortirà la conducta. La causa seria tancar la finestra, per
0: clar,
1: exemple, perquè
0: fàcil,
1: tingui
0: no?
1: més. Llavors, mirar la causa a vegades és tan fàcil com això, no? Com trobar la solució perquè després la conducta es pugui recuperar. Tenim la, digues, la segona?
0: I la segona, jo aquí m'hi passaria. O sigui,
1: sí, no,
0: causa, desenvolupament, funció i evolució. Però si vols, o sigui, d'aquestes, la més desconeguda, quina seria? La més desconeguda per la majoria de propietaris d'animals.
1: Jo aniria directament al final per no enrotllar-nos tampoc amb moltes coses tècniques de la ciència, de la biologia. És l'evolució. Clar, quan parlem de persones humanes, això ho dic perquè sempre m'agrada comparar-nos una miqueta amb els animals, de fet, som d'animals nosaltres també.
0: I quan, segons la evolució de Darwin.
1: En principi tenim això com que som animals.
0: Sí.
1: Quan nosaltres tenim un problema, per exemple, parlem una altra vegada de l'ansietat, no? Però podríem parlar també d'això, no? Tenir una fòbia, no? Hi ha molts humans que tenen fòbies o que tenen estat de pànic o que estan estressats o que tenen hiperactivitat o... Bueno, totes aquestes coses, quan amb els humans les trobem, ens fem una mica càrrec, i cada vegada més, no? De quines circumstàncies reals tenen que veure amb aquest relat, no? De poder sortir-se o sortir-nos d'aquestes emocions, d'aquests trastorns o d'aquestes patologies, no? I a vegades no és fàcil, a vegades hi ha persones que porten anys o portem anys anant amb teràpies, de psicòlegs, amb medicació, depèn del tipus de trastorn, depèn del tipus de l'estat d'ansietat, si no pots dormir per les nits, si estàs ja col·lapsat, no? Si el teu pànic no et deixa viure tranquil, no? Tot el que puguis tenir, a vegades costa molt d'assimilar-ho i som molt conscients, no? Que hi ha persones que gairebé tota la seva vida estan fent una mica com la teràpia, no? Per reforçar, per tenir aquesta evolució controlada, no? I sapiguer per on va, i hi ha recaigudes i no tota l'estona estem sempre, no, mira, ja he anat 3 vegades al psicòleg i ja no tinc ansietat. No, sempre has d'anar vigilant, perquè si és una persona que és propensa a tenir estrès en el teu dia a dia i aquest estrès no té marge de recuperació i agafes estats d'ansietats crítics, doncs tu has de saber quina persona ets, el psicòleg ja t'orientarà i tu a partir d'allà tindràs les eines per intentar evitar, no? I aquest forma part d'una teràpia que és poder tota la teva vida mirant que tot això sigui la teva evolució. En canvi, amb els animals, clar, tenim un altre concepte que és el fet de, bueno, el meu gos té ansietat. A mi em truquen moltes vegades i em diu, el meu gos té ansietat, quants dies li podrem curar l'ansietat? No? I dic, clar, primer, a veure la causa d'on ve l'ansietat, perquè, clar, si no mirem la causa, que és el primer d'aquesta ansietat, i a lo millor és tan fàcil com tancar una finestra, poder?
0: Exactament,
1: i després al cap de 4 dies el gos ja comença a tenir el seu estat d'ansietat una mica més rebaixat, val? Però a vegades no, a vegades ja ve d'una herència genètica, a vegades ja és el gos una predisposició, a vegades té una motxilla darrere perquè ha sigut abandonat o maltractat i tu l'has recollit amb totes les teves bones intencions, però el gos necessita una adaptació molt important, i això no succeeix en un dia, ni en 4, ni en 5, i a vegades, com igual que els humans, i a vegades mai s'acaba de tenir tota aquesta evolució ben clara i ben posada a taula, sinó que sempre has d'anar vigilant, no? Per exemple, un gos que tingui por. Un gos que tingui por, la por per mi és una de les coses, de les conductes o de les conseqüències més complexes que n'hi ha, no? Perquè quan entra aquesta por és complicada, no? Jo dic, se pot treballar? Clar que es pot treballar. Pots treballar i pots evitar i tenir aquesta conducta una mica, aquesta emoció, perdó, una mica més controlada. Però
0: passa que normalment aquest animal que té molta por és que ha tingut també una vida anterior de maltractament, no?
1: Exacte, clar.
0: No ve aquesta por així,
1: perquè així. Si tu imagines, no? Tenim un trauma, no? Doncs un gos que ha sigut atropellat, per exemple, no? A nivell físic, pues, ha pogut recuperar, però va passar un mes amb una operació, una intervenció al veterinari, amb la campana aquesta, perquè no pugui fer-se mal a les ferides, amb la medicació, tot això, per un animal que no li pots explicar. Pels humans ja és un trastorn bastant fort per un animal. A més, el pur trauma, no? Va venir un ciclista, un patinet, un cotxe, una moto, i el va atropellar. Això li queda com a trauma, que cada vegada que escolti la motocicleta, doncs clar, s'encoixerà i tindrà i li recordarà això. Això, treballar-ho és difícil, però a més, no és que treballar-ho sigui difícil, que es pot anar a treballar mica en mica en sensibilització i en temps i molta cura, sinó el fet de que podés sempre el seu sistema nerviós ha captat la possibilitat de que això continuarà sent sempre una mica perillós, no? I això, hem de viure amb això i respectar-ho també i saber que sí, podem ajudar-li, podem respectar-lo i podem treballar-lo perquè sigui més fàcil per ell la vida a partir d'allà, però allò ja està allà. És una de les motxiletes que tothom, les persones ho tenim molt clar, no? Quan ens ha passat alguna cosa en el passat, doncs no, anem evolucionant a partir d'allà com puguem, no?
0: Com és diagnit, o sigui, per exemple, la conducta. Quins problemes de conducta són més habituals entre... Bueno, aquí parlarem dels gossos, però sí, també podríem dir entre gossos i gats.
1: Sí. Avui parlem de gossos, d'acord? Val?
0: Si un altre estar... dia, doncs...
1: Sí, bé, sí, després, els gats sí que m'agradaria parlar-ne, però si no és avui...
0: Avui parlem d'això i després també una part que tu volies destacar...
1: Exacte, del poble.
0: Del poble, del municipi, aquí, que serien els gossos aquí a Caldes de Montbrí.
1: Doncs mira, les conductes que més servei demanen d'intervenció normalment estan relacionades amb l'ansietat, encara que
0: l'has comentat, sí.
1: Encara que les famílies a vegades no el veuen, no? Clar, i és normal, i no és una crítica ni molt menys a les famílies, perquè se pot passar a tots, no? Sempre veiem la conducta visible, no? O sigui, és que el meu gos abans no feia això i ara s'està portant malament. Ara cada vegada que marxo de casa em fa un pipi a la porta i té 5 anys i mai ho havia fet,
0: no? O també podria ser un toc perquè a vegades s'estressen i no sabem... Clar, tu perquè és etòleg, no? I sabràs el per què de que li ha pogut passar perquè es pugui estressar, perquè a vegades no és la conducta en si, però pot ser també això que en un principi has comentat, tocs, vull dir que potser li dona per mossegar-se una puteta. I contínuament, de manera continuada, i fins i tot arriba un moment que, ostres, has de vigilar la puteta perquè la té, que s'està pelant,
1: sí,
0: diguem.
1: Sí, sí.
0: O jo què sé, qualsevol altre problema, que ja dic que no és una conducta de fer malbé les coses, i és una manera de fer, com també podria fer-lo, també.
1: Clar, i tant. O sigui, de fet, per exemple, parlem una altra vegada de l'ansietat. Un estat d'ansietat cronificat amb el temps pot donar cabuda al que el fet de que el gos busqui recursos per intentar pal·liar aquest estat emocional tan potent que té. I com els troba? Doncs si al final has d'estar 8 hores a casa teva angustiat per aquesta ansietat, doncs, bueno, i no tens més recursos, i a més, un dia vas rascar una miqueta a la porta i vam fer una bronca que no vegis, doncs clar, al final que dius, bueno, no rasco la porta, em mossego la cua, no? I comencen aquestes estereotípies.
0: La cua també,
1: Això, en principi, és molt dolent, perquè quan un gos comença a fer aquest tipus d'estereotípies, que ara les cataloguem com motoc, que també vull matisar, per si hi ha un altre etòleg caní que m'escolta, que no sigui imprudència per a la meva part, no? Que nosaltres el TOC, que és el trastorn obsessiu compulsiu que se diagnostica als psicòlegs o es diagnostica amb els humans, amb els gossos li posem el TCC, que és el trastorn compulsiu caní, perquè hem considerat, o l'etologia ha considerat, que l'obsessió fa falta una capacitat cognitiva més elevada que no li podem proporcionar per ara fins ara als gossos. Llavors, no, els gossos no poden obsessionar-se, però sí que poden tenir conductes compulsives, i en aquest cas seria això, aquestes estereotípies, no, de, això, de llapar-se tant fins que es fan una ferida. Clar, quan arribem a això, arribem tard. Això també s'ha de dir i que quedi bastant clar, perquè quan et truquen i diuen no, és que el meu gos ja s'ha fet mal perquè porta 4 o 5 hores cada dia que s'està llepant o perseguint la cua o fent rascada o... Aquestes estereotipes, quan arriba això, és que he passat per uns estats molt profuns d'agonia i no han sigut tractats. I això, quan que també és de molt valents, quan, que ara parlarem del poble i, de la, i dels gossos i dels gats, no? La protectora d'animals, no? Que estan totes col·lapsades d'abandonaments i les famílies, que a vegades doncs, fent una gran obra que s'ha d'adoptar i adoptem els gossos, clar, els gossos que estan una protectora gairebé tots porten una motxilla molt important a casa, que comencen a tenir problemes. Jo no vull desmotivar que la gent agafi gossos adoptats, tot el contrari, de fet, vindré aquí sempre a defensar que això sigui així, val? Però també és veritat que un cop hagis agafat o tinguis pensat agafar aquesta adopció d'un gos que té ja una edat i que ja té un bagatge a la seva vida anterior, també miris a veure com li pots ajudar, perquè clar, segurament hi ha un procés d'adaptació que has de vigilar molt concretament, no?
0: Clar. Doncs parlem, que com el temps passa ràpid, parlem dels gossos d'aquí a Caldes.
1: Sí, bueno, molt ràpid, i això és senzill, que, com que tenim més dies també per anar a parlar.
0: Anirem aprofundint. Això avui, de fet, era com una, un contacte,
1: una,
0: no?
1: Presentació,
0: una presentació.
1: Sí, perfecte. Sí. Bueno, és veritat que no tinc unes dades concretes de quants gossos en total, o sigui, números concloents i fixes de gossos censats, perquè aquí a Caldes de Montbui hi ha dos tipus de cens, el de xip obligatori per a l'Estat, val? I aquí tenim també un cens d'ADN que recullen tot, és obligatori a Caldes de Montbui, no tots els municipis, és una cosa municipal, val? Que és recollir una mostra de sang per tenir un cens d'ADN amb els gossos, perquè la idea principal, original d'aquest projecte, que fa ja 5 o 7 anys que està proposat en aquest poble, és el fet de que es pugui recollir més les fentes del carrer, les caques del carrer, perquè si no, després passarà una persona de l'Ajuntament, un municipal, no sé ben bé exactament quin càrrec, agafarà una mostra i si detecten que és l'ADN del teu gos, ens arriba una multa. Crec, si no m'equivoco, que d'aquest cens de l'ADN aquí a Caldes tenim 2.200 gossos censats.
0: Estaria bé, perquè mira que quan... Jo no sé, tu, Rafa, però venir, per exemple, des de casa meva aquí és trobar-te molt sovint.
1: No, aquest és el que volia parlar abans que s'acabi. Sí, aquí tenim un problema, i gairebé és un problema comú d'altres municipis també, val? I amb tot i aquest cens d'ADN que se suposava que tenia que controlar una miqueta aquest control de la brutícia al carrer, no estem aconseguint, no hi ha una solució real. Els parcs, els carrers estan plens de fentes, de caques, i la gent no els recull perquè, primer, hi ha molta gent que no ha passat aquest cens, o sigui, clar, tu, bueno, no és que no sigui obligatori, és obligatori, però si no ho fas, bueno, doncs clar, ha de venir una parella de policia o municipal per dir-te tens o no tens censat, o sigui, ningú picarà a casa teva, no? No és com un cotxe mal aparcat, que el veus mal aparcat. Si tu veus un gos passejant tan tranquil·lament, hi ha una caca, perquè això és una cosa que també trobem, i mira, poder això per concloure una miqueta aquest espai de gossos al carrer i al municipi, que a mi m'ha fet molta gràcia, perquè hi ha molta gent que porta els gossos deslligats.
0: Sí,
1: I jo entenc que, com que també sóc tutor d'un gos, que dius, hòstia, sempre portar el teu gos lligat, però al final és una responsabilitat que hem d'assumir, perquè, de fet, tenir gos no és obligatori, o sigui, si ja sabies la norma abans de tenir gos, doncs si no t'agrada aquesta norma, no tinguis gossos, no? És com si jo m'hagués comprat un cotxe i ara m'obliguen a anar, no puc anar a 160, no? Tu ja sabies que el cotxe era per 120, no et pots queixar, ja t'has tret el carnet, no? Doncs això, si no t'agrada, doncs no agafis el gos, perquè és una qüestió de convivència. Ja tens espais, pots anar al monte o a la muntanya o de vacances i poder deixar-lo que corri i tal. Però al poble, què passa? Que jo al parc, al costat de casa meva, jo he vist al costat del parc de Martí...
0: Sí, sí.
1: El Pinocho, és que li diem
0: tot. El Pinocho, la plaça de...

0: amb l'afegit de que són nens, infants, els que estan allà jugant, no? I que se'l trobin. Perquè el mateix que passa aquí a la plaça de Roma Martí passa a tot, al parc del Guarai, al parc de l'estació, vull dir que a tot arreu.
1: A tot arreu.
0: Doncs no sé, Rafa, si que avui per ser ha estat una mica més ràpid, doncs la setmana que ve doncs ja començarem a centrar-nos més en la temàtica que tu vulguis. Perquè de temes n'hi ha molts per parlar i no els acabarem en tota la temporada.
1: No els acabarem.
0: Doncs moltes gràcies per aquesta mirada tan clara i tan necessària sobre, en aquest cas, el comportament dels nostre, jo anava a dir, els nostres peluts, els animals que... O també personetes, per què no? Perquè moltes vegades som millor que les persones. No sé si tu ho veus així.
1: Sí, tant que sí.
0: I gràcies per ajudar-nos a entendre'ls, a respectar-los i a millorar la convivència amb ells.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Doncs ara ens retrobem la setmana que ve, dimecres, a partir de 9:15 de 10.
1: Molt bé.
0: Vull dir, ens trobem aquí.
1: Ens tornem a veure, molt bé.
0: Ara arribem a les 10 i fem una pausa per escoltar el butlletí informatiu de la ràdio i de seguida no marxeu, que tornem.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Roser Xalabarder serà la candidata de Junts per Caldes a les properes eleccions municipals. Així ho van decidir els militants de la formació durant les votacions que es van celebrar dilluns. Havien d'escollir entre l'actual cap de llista, Roser Xalabarder, i l'empresari Pere Barrios. Després de mesos amb els noms dels dos calderins sobre la taula, la formació política va decidir el nom del futur alcaldable amb 10 vots a favor de Roser Xalabarder i 3 per a Pere Barrios. Caldes veu augmentar l'atur del mes de setembre amb 7 persones més que l'agost i una taxa de 6,88%, a diferència de la comarca, que ha baixat prop de 200 persones respecte a l'agost. El mes anterior hi havia 639 persones aturades al municipi, però ara s'ha transformat en 646, un augment que no només apuja entre mesos, també amb l'any anterior. I és que respecte a l'any 2025 també ha augmentat amb 21 usuaris l'atur de setembre d'enguany. El Vallès Oriental registra una taxa del 8% i amb un total de 17.700 aturats. Avui dimecres a les 6 de la tarda, la Sala Noble de Can Rius acull la conferència i presentació del curs anomenada Com serà el temps de Caldes del 2030? La xerrada anirà a càrrec de Tomàs Molina, físic i màster en ciències, doctor en comunicació i informació. Un acte lliure i gratuït organitzat per les aules d'extensió universitària de Caldes. També avui a 6:45, la biblioteca ha preparat la xerrada Salut i vincle amb cavalls. Elaine Fradley i Elena López explicaran de primera mà com la relació amb els cavalls pot transformar la salut emocional i física. Una xerrada d'accés lliure per compartir com les intervencions assistides amb cavalls poden esdevenir una eina complementària per acompanyar persones en diferents moments i situacions de la vida. I acabem amb el temps. Avui dimecres es mantindrà la nuvolositat amb algun ruixat, sobretot durant la matinada i de nou a la tarda, i temperatures entre els 17 i els 25 graus. Pel que fa demà, dijous, el temps serà més assolellat, amb algun ruixat puntual a la tarda i temperatures entre els 13 i els 23 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Cap Vuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa, molta festa. Perquè aquest any a Caldes de Montbui volem que no s'acabi la festa. Ajuntament de Caldes de Montbui, amb el patrocini d'Electra Caldense. Més de 100 anys d'energia a Caldes i també a la Festa Major.
1: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
2: Dijous 8 d'octubre.
3: A les 8 del vespre,
0: tronada inicial a càrrec del Ball de Diables.
1: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
4: Aquesta Festa Major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major calderina. Una mirada a la història de la festa gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Hugué. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.

0: I ara, ara canviem, després de les notícies de la ràdio i també després d'aquesta trobada avui amb el Rafa Morales, parlant justament de la conducta, o aquesta primera part, no?, de contacte amb els animals de companyia, els gossos concretament, i amb el vínculo, no?, que tenim amb els animals. Doncs ara, doncs, hem dit, canviem de registre i durant fins aquí, d'aquí a les 11, doncs, aquesta hora està protagonitzada per Laia Soler, que és la comissària de l'exposició Records de la Festa Major Calderina, que a partir del dia 10 d'octubre podrem visitar el Museu Termàlia. Benvinguda, primer de tot, Laia.
1: Bon dia i moltes gràcies per convidar-me. Estic encantada d'estar aquí.
0: Oh, doncs més encantats que nosaltres de tenir-te. I no, no sé si coneixies l'espai de la ràdio.
1: No, és el primer cop que vinc des de que s'ha reformat. Jo vaig estudiar aquí al Col·legi del Carme.
0: Bueno, de fet hi ha una història. D'alguna manera tens una mica d'història relacionada amb la ràdio, justament amb un dels logos. És a dir, el logo que ara tenim aquí a la ràdio, que és aquest, aquesta, a l'anterior, el de les cares, no? Doncs, i que ara no recordo quin any es va... va estar durant bastants anys, fins al 2019 o una cosa així, que es va fer el nou logo, 18-19, no? En la nova etapa de la ràdio, doncs l'anterior era aquesta, vull dir que el logo de la ràdio era conegut per les cares, dues cares, no? I tu justament vas ser qui vas dissenyar o vas guanyar el concurs perquè es fessin per fer aquest logo.
1: Sí, exactament.
0: Després van ser els nanos del taller d'art Manol Huguer, una mica, que van fer també d'això, però havien dos premis, no? El concurs eren dos. Un seria el logotip, no?, el disseny, i l'altre era la música.
1: Sí, exacte. Jo en aquell moment era adolescent, no sé si deuria tenir 12 o 13 anys, ara no me'n recordo, i formava part del taller d'art Manol Huguer.
0: Això seria... És que hi ha... No sabria dir-te jo tampoc si era base al 2000, anterior al 2010, crec que era.
1: Sí, i tant, això segur. Aleshores, entre la meva classe del taller d'art ens van proposar participar.
0: O sigui, que tu eres una de...
1: Sí, exacte, jo era una
0: tu formaves part dels alumnes, d'un i do, eh?
1: Exactament.
0: O sigui, tu eres una infant en aquell moment.
1: Sí, això mateix. I llavors, bé, em va sorprendre molt, van seleccionar la meva proposta i vaig estar molt agraïda. Hi havia altres propostes molt bones, per exemple, hi havia la del meu company Raül Paredes, que també és l'autor del mural.
0: Raül Paredes,
1: sí,
0: és aquest,
1: el mural
0: el Raül de...
1: Ai, dels Castellers, perdó.
0: És que, clar, sí. Pues, això jo crec que seria el 2000, és que no recordo bé. A veure si el nostre tècnic recorda quan va ser... No, ell no estava en aquell moment, era una etapa. Després, justament, la del 2018 és quan s'incorpora a la nova... És que, clar, de logos han tingut diversos, la ràdio, no? Anterior, aquest que tu vas fer era un altre, que és aquest que també hi ha per aquí, que és de color blau, les lletres blanques, etc. No? Vull dir que, en teoria, són aquests els logos que hi ha. I jo penso que seria abans del 2000 o por ahí. Vull dir, no sé, 26 anys no sé si han passat.
1: No,
0: això
1: no.
0: Pot ser que...
1: Potser és més aviat 2004, 2005, però ho estic dient molt de memòria.
0: Doncs 20 anys han passat, eh? Sí, vull dir que 2004, 2005, 2006...
1: Aproximadament, eh?
0: Sí, sí, sí. No, és que el temps passa molt ràpid. I en aquell moment eres una nena i després, doncs mira, ara ja és adulta.
1: Home, i tant.
0: No, però ja dic que és molt curiós, és anecdòtic i és molt simpàtic, no?, el fet de que justament doncs siguis tu que hagis... Diu, mira, això l'he fet jo.
1: Sí, aquest és una anècdota divertida.
0: Sí.
1: Vaja, és que
0: no,
1: i quan
0: maca,
1: he arribat
0: també.
1: He vist el meu logo aquí penjat, tot i que ja no sigui el logo actual,
0: no,
1: m'ha fet molta il·lusió.
0: Home, i tant. És que els logos... Bueno, tot forma part de la història. I aquí forma part de la història de la ràdio també, no? I els diferents... Els dissenys que ha tingut, com a logos que identifica, doncs també formen part de la història. I ja dic que durant molts anys va estar aquell... Jo li dic el de les cares. Són dues cares... I què vol dir exactament el
1: bé,
0: significat?
1: La idea era mostrar dues cares, una que li xiuxiuegés a cau d'orella a l'altra.
0: Exacte.
1: Llavors, com donar aquesta
0: idea...
1: A
0: més, cau d'orella és la ràdio, no?
1: Sí,
0: escoltar.
1: És donar aquesta idea de proximitat.
0: I d'escolta.
1: Sí.
0: Clar, que és, de fet, la funció. Doncs, i després, a banda d'això, doncs ara tornem a parlar. Vull dir, perquè, de fet, com deia... a l'exposició, és aquesta exposició Records de la Festa Major Calderina, de què tu ets comissària, i que podem visitar a partir del dia 10, que s'inaugura, i estarà fins al mes de gener.
1: Exacte.
0: Ara el dia exacte no, però sé que es inaugura el 10 d'octubre, és a dir, aquest dissabte, i estarà fins al mes de gener, vull dir que ja tens per poder-la visitar. Doncs és una mostra que, de fet, és un viatge, o ens proposa un viatge per la història de la Festa Major. Com ha evolucionat, com ha canviat de manera, la manera també de viure-la, i com la festa explica també la vida quotidiana, o sigui, és una manera de que expliqui la vida quotidiana dels calderins i les calderines, doncs justament al llarg d'aquest temps, al llarg dels segles, però que arriba, sobretot, jo diria que se centra en el segle XIX, fins al 1979, que a partir d'aquesta data del 1979 podríem dir que la Festa Major ja és més semblant
1: sí,
0: a les que
1: mateix
0: se celebren avui.
1: Exactament.
0: Doncs ara jo, a partir d'aquí, començo, primer de tot, vull dir, què és el que t'ha portat justament a tu a fer, si ha estat un encarre o senzillament és les ganes de treballar, doncs pues mira, me dedicaré a investigar, perquè no deixa de ser un treball d'investigació, sobretot de recerca, no? De recerca, doncs, com ha estat la Festa Major al llarg d'aquest temps.
1: Bé, la qüestió, jo sóc historiadora de l'art, doctora en història de l'art, m'hi dedico a això professionalment, i llavors una de les sortides laborals que té aquesta professió, que és força desconeguda pel públic general, doncs és comissariar exposicions. En aquest cas, ja fa uns anys em van demanar el comissariat de l'exposició de la festa de Sant Antoni Abat d'aquí de Caldes, que vaig realitzar pel Museu Termàlia. Va ser un encàrrec de l'Ajuntament de Caldes i aquella exposició, la veritat és que vam estar molt satisfets amb el resultat, no només a nivell personal, sinó també per l'equip amb el qual vaig poder treballar, l'equip del Museu Termàlia, i a partir d'aquí doncs, es va plantejar la idea de tornar a fer una altra exposició que fos de tarannà històric i que se centrés, en aquest cas, en la Festa Major de Caldes de Montbui. I me la van encarregar. Aleshores, jo en aquesta exposició hi he estat treballant pràcticament un any i mig ben bo. Quan parlem de comissariar una exposició, moltes vegades hi ha un cert desconeixement al voltant d'aquest tema, perquè moltes persones pensen que el comissariat d'una exposició passa només per fer una tria d'objectes i exposar-los. I no és així,
0: no,
1: ni molt menys.
0: Vull dir, és representar una feinada, eh? Vull dir, comissariar, primer, és la persona que s'encarrega de fer tota la recerca al voltant de lo que vol, o que se li demana, o de lo que ella vol fer.
1: Així mateix, aquí volia arribar jo. Que no només és la tria d'objectes, sinó hi ha d'haver tota una investigació
0: al
1: darrere.
0: I tant.
1: I en aquest cas, la investigació se centrava en com havia evolucionat la Festa Major al llarg dels segles. Les notícies més antigues les tenim del segle XVII. Però on es comença a trobar més informació és sobretot al segle XIX. Perquè al segle XIX tenim la famosa Guia Cicerone del Climent Cuspinera, que és una obra que ens explica, doncs, festes de Caldes, principals elements patrimonials, etc, etc, i llavors també tenim el que serien les notícies de premsa. Hi havia diaris barcelonins, com ara La Vanguardia, que enviaven els seus corresponsals aquí a Caldes a cobrir la Festa Major.
0: Això parlant del segle...
1: Del segle XIX.
0: XIX,
1: exactament.
0: Sí. 1800...
1: Sí, sobretot més cap a finals del segle XIX. I llavors ja una altra font molt important per estudiar la història de la Festa Major són els programes. Els programes comencen a aparèixer, que sapiguem, des de l'any 1904. Aquest primer programa de 1904 no l'hem conservat, però sabem de la seva existència gràcies a una relació de despeses i ingressos de l'Ajuntament de Caldes que es troba
0: això,
1: a l'arxiu.
0: Això vol dir que t'has fet una bona feina també a l'arxiu de Caldes.
1: Sí, completament. Jo la feina, bàsicament, he recopilat notícies de premsa i també he llegit tots els programes, fins als anys 90 aproximadament. I la feina no només l'he fet a l'Arxiu de Caldes. Evidentment, l'Arxiu Històric de Caldes doncs, és una peça molt important, però també hem de comptar que en aquesta investigació han col·laborat persones particulars. És el cas de Raimundo García, que és un
0: estudiós.
1: Sí.
0: O sigui, el que no tingui el Raimundo de tota la història de Caldes, tant en mitjans, els programes de festa, bueno, tot el que sigui, tenir fulletons, etc, el que no tingui ell, no
1: opino
0: sé si
1: igual.
0: El té ningú. Eh?
1: Opino igual, perquè de fet la llavor d'aquesta exposició és la col·lecció de programes del Raimundo García. Si no m'equivoco, el programa més antic que té és de l'any 1912 i després,
0: imagina't,
1: des del 1924 fins a l'actualitat, els té tots o pràcticament tots. Llavors, a partir d'aquesta col·lecció va ser quan es va començar a plantejar l'exposició. El que passa és que, lògicament, doncs, després la concepció de l'exposició ha anat evolucionant i s'ha centrat també en tota la vessant històrica. És a dir, els programes no són l'eix principal, sinó que són un complement de la investigació. I llavors doncs, jo regularment he pogut consultar aquesta col·lecció de programes del Raimundo García, que m'ha obert les portes de casa seva i al qual li agraeixo moltíssim. I a part d'ell, doncs, també hi ha altres persones que han contribuït, com per exemple el Joaquim Campistrón, el Xavier Serrat...
0: Són persones que són molt les encanta, que a lo millor podrien dir són autodidactes, eh? Vull dir, tu ets llicenciada, doctorada, ells són autodidactes, però ho recopilen tot.
1: Sí,
0: els encanta.
1: La qüestió és que la meva filosofia de treball, és el que jo penso, és que la unió fa la força.
0: I tant.
1: I llavors, en aquest cas, doncs, gràcies a la col·laboració de diverses persones i també de diverses entitats, crec que hem aconseguit fer una exposició molt xula i que espero que a la gent li agradi.
0: I tant que sí. Doncs parlem una mica d'aquesta festa major com a mirall de la vida calderina. Com ha canviat la manera de viure la festa major al llarg dels segles? Vull dir, des de que tu t'arriba aquesta informació del 1000... Penso que del 1700 ja també tens... O sigui, ja, igual no tens fulletons, però sí que tens coneixement, no?, de com es feia abans, no? I després de quan te centres en el segle XIX.
1: Això és una pregunta molt àmplia.
0: Sí, sí, i jo te deixo que l'expliquis. Vull dir que potser d'aquí després, clar, me contestes altres preguntes, però bé, ja ho tindré en compte.
1: Sí, potser sí. Perquè, clar, hem de tenir present, abans de contestar aquesta pregunta, primer de tot, posar-nos una mica des del punt de vista de les persones de l'antiguitat. Clar, avui en dia hi ha una oferta d'oci molt considerable, però antigament no era així. Val? Era una qüestió més limitada. Llavors, la festa major, en un primer moment, estava molt vinculada al culte a Santa Susanna i, posteriorment, a la Santa Majestat. Què significa això? Doncs que la festa major, bàsicament, constava d'una processó, constava d'un ofici litúrgic i tenia un significat més religiós.
0: Sí, era més religiós, més...
1: Exactament. Llavors, puntualment, es podia fer algun ball en algun saló de la vila, però, en general, diguéssim que el nucli era molt religiós. Llavors, si passem al que seria el segle XIX, el segle XIX és una època que això no només es veu a Caldes, sinó també a tot Catalunya en general.
0: Sí.
1: És una època que floreix l'associacionisme i dins d'aquest associacionisme doncs, també el d'àmbit cultural. Què significa la pràctica? Doncs que es comença a fundar un munt de societats recreatives i de fet a Caldes aquí n'hi havia moltíssimes al llarg del segle XIX i sobretot més aviat durant la segona meitat. Val? Estem parlant de societats que encara perviuen avui en dia i que tothom les coneix, com poden ser el Casino o el Centre Democràtic i Progressista. Però també...
0: Dues entitats, vull dir, molt, vull dir que no és, però que tenen una història...
1: Sí, tenen una història...
0: Doncs... De més de 160, 70, vull dir...
1: Sí, una història molt extensa,
0: sí.
1: Però no eren les úniques. I això potser és el que la gent desconeix més.
0: Clar.
1: A la segona meitat del segle XIX hi havia altres entitats molt famoses en el moment, com el Círculo Económico Caldense, que tenia la seu a la plaça de la Font del Lleó, i també hi havia altres societats recreatives que existien però no tenien local propi. Una d'elles, que se m'ha quedat el nom perquè és bastant curiós, és el Gavilán Caldense.
0: Déu-n'hi-do, no tinc ni idea.
1: Doncs aquesta societat no tenia els mitjans per llogar un local, però durant la festa major sí que organitzava actes i llavors podia llogar
0: embalats. Gavilán Caldense. Crida, vull dir, un nom molt, molt especial. No,
1: és també, sí, és curiós.
0: Diu molt, però també Gavilán, eh?
1: Sí,
0: el que
1: sí,
0: representa la paraula.
1: Llavors, amb tota aquesta eclosió de societats recreatives, al segle XIX, tenim que la festa major... doncs segueix sent religiosa, perquè es feia el culte a la Santa Majestat, però hi ha un pes molt important d'aquestes organitzacions.
0: I més també podrien dir ja començar a ser més festiu, més de...
1: Sí, exacte.
0: De...
1: Bueno, més festiu, no tant amb la concepció
0: que tenia
1: avui en dia.
0: No tant com a partir del que ja comença la festa, amb balls, concerts, etc. Vull dir, no era això tampoc.
1: Bueno, en aquell moment les societats sí que organitzaven balls, concerts i teatre, però hem de tenir present que no eren actes populars i per tothom. Eren actes de pagament o reservats exclusivament als socis. I amb això vull dir que aquesta concepció que tenim avui en dia de la festa major com una festa popular, com una festa que hi ha un ampli ventall d'actes pensats per totes les edats, per tots els gustos, etc., doncs això al segle XIX no existia. I tot i que hi havia una comissió de persones que es dedicaven a organitzar la festa, a la pràctica la festa era de les societats. I llavors això ja comença a canviar al segle XX. Al segle XX les societats encara existeixen i segueixen tenint un pes molt important, però a poc l'Ajuntament anirà prenent protagonisme.
0: És que mira, tu me lo vas contestant, perquè jo tenia aquí, quin paper tenia la societat? Pues ja queda contestada. Les societats recreatives.
1: Clar, és que una
0: XIX.
1: Cosa va portant a l'altra.
0: Exacte,
1: sí.
0: Va portar a l'altra, molt bé.
1: Clar, les societats recreatives, tots aquests actes que feien... estaven pensats pels socis. Els socis pagaven una quota anual i llavors per festa major...
0: Això, per exemple, el casino va molt amb el que és el casino. Continua tenint socis, etc. Vull dir, és així?
1: Sí, exacte. Perquè al final doncs, el casino ha anat recollint l'herència, no?, de tota la seva tradició de molts anys enrere. Però els socis també podien convidar amics i familiars i donar-los invitacions per a aquests actes de festa major. És a dir, concerts, teatre i balls. Sobretot els balls era el que atreia més públic. I clar, la gent que no era sòcia d'aquestes entitats tenia dues opcions. O pagar una entrada, l'entrada corresponent a l'acte que volguessin anar, o directament no anar. Llavors també tenim els forasters, que eren les persones que venien a Caldes a prendre els banys, clar, els balnearis...
0: És que això anava molt, no?
1: Sí, doncs ells tenien entrada gratuïta perquè els directors dels balnearis, que eren socis d'aquestes societats, els hi proporcionaven. Però amb tot això, el que vull explicar bàsicament és que no hi havia actes populars. Eren tots de pagament. Bé, actes populars hi havia alguna coseta. Per exemple, l'any 1860 tenim documentat focs artificials... I també hi havia serenates, que eren concerts a l'aire lliure, nocturns, que es feien davant de l'Ajuntament i es feien per les autoritats. Llavors podia assistir tothom.
0: Ah, en aquest sentit, doncs, podríem dir que aquests que eren més populars, no tenien un cost econòmic, serien els que estaven organitzats precisament per el mateix Ajuntament, etc. Vull dir, perquè els altres, clar, eren organitzats per entitats que eren privades.
1: Sí, exactament. I llavors, si fem una comparativa entre el que serien els actes privats i els actes públics, d'actes públics realment n'hi havia molt pocs.
0: Molt poquets.
1: Sí, per tant, diguéssim que la festa major era una mica més a porta tancada, val? Però, clar, com tot, la festa major ha d'anar evolucionant i l'Ajuntament, doncs, a poc anirà guanyant el protagonisme, cosa que es veu, sobretot, en l'època de la Segona República, abans de la Guerra Civil.
0: Mhm. Mira, parlem de les curiositats històriques, no? La festa major crec que ha canviat de data 3 vegades. És a dir, què va motivar aquests canvis?
1: Ui, això és tot un tema, eh? Sí. Els canvis de data. I, de fet, pot causar certa confusió, perquè és el que acabes de comentar, que ha canviat 3 vegades
0: sí.
1: de data. Clar, des del punt de vista actual pensem, ostres, per què es fa l'octubre si sempre plou per la festa major? Però hem de pensar que hi ha una explicació històrica al darrere i que molta gent potser no la coneix. En primer lloc, ens situem al segle XVII. La festa major es fa l'11 d'agost, és a dir, per Santa Susanna.
0: Sí, vull dir que és una data, i a més, clar, és la patrona de l'est, però en aquell moment també tenia un pes, no?
1: Santa Susanna sempre s'ha considerat la patrona de l'hospital, del mateix nom, i de la capella que hi havia annexa. Altres fonts també parlen de que era copatrona del poble. Però bé, la qüestió és que la festa major doncs, retia culte a Santa Susanna i era organitzada per una confraria de Santa Susanna que tenia seu a aquesta capella de l'hospital. Val, llavors això és la primera part, diguéssim. Arriba un punt que no hem acabat de determinar amb exactitud, que això serien... potser al segle XVIII, més aviat cap a finals, que es decideix canviar la data a la festa major. Es decideix canviar-la de l'agost al quart diumenge de setembre. I per què es fa aquest canvi? Bé, perquè la temporada de banyistes a Caldes sobretot és al setembre i a l'octubre. I llavors vam pensar, si fem aquest canvi...
0: La temporada banyistes de balnearis.
1: Sí, exacte, em referia a les...
0: És a dir, que és una manera de que hi hauria més, més públic, en el sentit, més turisme, no?
1: Exactament, el canvi es va fer per això, per procurar de, que els banyistes poguessin assistir a la festa major i donar-li més renom i que hi hagués més públic. I llavors ens situem al quart diumenge de setembre. Primer, la festa major a l'agost estava associada amb Santa Susanna i després, el quart diumenge de setembre, també és quan se celebra el culte a la Santa Majestat. Per tant, tenim dues festes en una, la festa de la Santa Majestat i la festa major.
0: Festa.
1: Exacte, però no hem acabat encara. Llavors, ens
0: situem... Sí, perquè després passa l'altre canvi.
1: Exactament, ens situem a l'any 1861, que és la data clau en la qual es fa el canvi a l'actualitat. No, diguéssim, el que seria la festa major a l'octubre. Sí, què passa? La festa major, el quart diumenge de setembre, hi havia un problema molt important, i és que la gent no la celebrava gairebé.
0: I el motiu?
1: El motiu és que hi havia molt pròxima una altra festa aquí a Caldes que encara era molt més famosa que la pròpia festa major, que és l'Aplec del Remei.
0: Sí, és que ara, justament, després la tenia preparada, no? La relació, o no, que tenia a l'Aplec del Remei amb la Festa Major.
1: Clar, l'Aplec del Remei, en un inici, no tenia cap mena de vinculació amb la Festa Major. Però l'Aplec del Remei era una festa que es venia celebrant molt, sobretot des del segle XVII, i era la festa, o una de les festes més famoses de tota la població, tant que la Festa Major quedava opacada al seu costat. Clar, hem de pensar que antigament la gent doncs, es reservava econòmicament. Per exemple, no es tenia capacitat per celebrar dues festes tan importants que fossin tan properes. La gent preferia fer dispendi, preferia comprar-se roba nova, preferia convidar els seus familiars o amics en una d'aquestes dues festes. I com que l'Aplec del Remei era la que tenia més èxit a les dues, es reservaven. Llavors passava que la gent no celebrava gaire o celebrava molt poc la Festa Major i celebrava més l'Aplec del Remei. Aleshores, què passa aquí? L'any 1861 l'Ajuntament decideix prendre una decisió i perquè la Festa Major no acabés diluint-se definitivament amb els anys, va decidir traslladar-la al segon diumenge d'octubre, que és quan es feia l'Aplec del Remei. I ara, Conxi, ja sé què em diràs, i és que l'Aplec del Remei actualment és el tercer diumenge.
0: Sí, perquè no, aquí seria, entraria a la Capuitada, perquè
1: exacte.
0: Són aquests canvis que han hagut, però no canvia, aquí ets com un afegit, no? O una continuïtat de
1: ara,
0: la Festa Major,
1: sí,
0: però això,
1: diguem, ho explicaré.
0: És a partir del, podríem dir, dels, bueno, no sé si abans del 79, ja del 1979, que és on queda, on te quedes, diguem, aturada. És a dir, on quedes aturat, perquè clar, fins a ara podríem dir que a partir del 79 ja és com més, tot més igual.
1: Sí, no, però ara ho explicaré, sí. I aquest és el punt que pot provocar una mica de confusió.
0: Sí, és el que, o sigui, quan aquesta sorpresa, no?, del públic quan descobreix aquests detalls.
1: Exacte. Val, llavors, ens situem un altre cop a l'any 1861. L'Ajuntament decideix traslladar la Festa Major, diguéssim també la vinculació amb la Santa Majestat, l'adoració amb la Santa Majestat, el segon diumenge d'octubre, que és quan hi ha l'Aplec del Remei. Tres festes en una. Els calderins no en tenien prou. Llavors, què passa aquí? En principi no s'haurien de venerar dues divinitats el mateix dia.
0: És a dir, Santa Susanna i la Santa Majestat?
1: No, Santa Susanna
0: no.
1: Ja ho hem deixat a l'11 d'agost, en el moment que la Festa Major es desvincula.
0: Queda separada.
1: Queda separada. Però el 1861 s'haurien de venerar tant la Santa Majestat com la Mare de Déu del Remei el segon diumenge d'octubre. I això no pot ser. Venerar dues divinitats al mateix dia.
0: El mateix dia.
1: No
0: són dues celebracions amb una càrrega social bastant
1: exacte,
0: important.
1: Exacte, i una càrrega
0: públic.
1: També
0: espiritual
1: i simbòlica, prou important com perquè tinguin dues celebracions separades.
0: Uh-huh.
1: Llavors, l'Ajuntament va dir, molt bé, celebrarem la Festa Major el segon diumenge d'octubre i també la Santa Majestat el segon diumenge d'octubre. Però no li direm Festa Major, li direm Aplec del Remei, perquè l'Aplec del Remei és el que té fama. I llavors la missa a la Mare de Déu del Remei es traslladarà al tercer diumenge d'octubre. És a dir, el que nosaltres entenem com a plec del Remei abans no estava diferenciat. Era festa major i aplec del Remei tot en un el segon diumenge d'octubre i fins al dimecres següent. I llavors, el tercer diumenge d'octubre, es feia la veneració de la Mare de Déu del Remei i allò li deien la octava del aplec, és a dir, 8 dies després de l'aplec del Remei. És a partir dels anys 20 quan això ja es diferenciarà més i ja podem parlar del que seria festa major i després la capvuitada, amb l'aplec del Remei.
0: Que és el diumenge, que ja dic, sempre queda com l'aplec del Remei.
1: Exacte, però ja veus que a l'inici tot estava junt,
0: sí.
1: Val? I és que a la festa major se li deia aplec del Remei, mm-hmm. perquè es va fusionar tot.
0: I possiblement, des de la vessant popular, era també més coneguda, sí.
1: Era molt més conegut l'aplec del Remei.
0: És que continua sent moltes... Ara ja podrien dir que s'ha canviat i ja es parla més de capvuitada, no? Però fa pocs anys era contínuament, o sigui, l'aplec del Remei, el diumenge, l'aplec del Remei. Continua sent, de fet, l'aplec del Remei, totes les activitats que continuen, que es fan al seu voltant.
1: Exacte,
0: no?
1: Però inicialment l'aplec del Remei era el segon diumenge i el que es va traslladar al tercer era només la missa. Sí. És a dir, l'aplec es celebrava el segon diumenge i el tercer la missa i prou. I, en canvi, avui en dia considerem que la missa doncs, ja va vinculada a tot l'aplec.
0: Mm-hmm. De fet, a tota l'activitat de l'aplec del Remei.
1: Exacte.
0: Però ja dic que l'aplec del Remei, avui, bueno, això ja ho has vist tu, a l'actualitat ja no es queda només en aquesta celebració de la missa, sinó totes aquestes activitats de les entitats, no?, que formen part de l'aplec del Remei. Vull dir, és una, que és capvuitada, no? Però és el diumenge, vull dir, per diferenciar-lo una mica, que es queda com diumenge de capvuitada i ja no es parla tant de l'aplec del Remei. Mm. De fet, estava també l'aplec, com seria les sardanes, que també es fan aquell diumenge. Podríem dir que formava més part del que era de la celebració més podríem dir, és religiosa, es quedava en aquesta.
1: Bueno, les sardanes realment han estat presents...
0: Sempre, no?
1: Sempre, sí. No només el que avui en dia considerem com a plec del Remei, sinó el que era la festa major, que es deia també plec del Remei o festes de la plec.
0: Clar. Mm-hmm. Vinga. Doncs la recerca. O sigui, la recerca és la teva feina, no?, i el material exposat. Quin ha estat el procés d'investigació per construir justament aquesta mostra que podrem visitar o podrem conèixer a partir del dissabte?
1: Val. Bé, doncs el procés d'investigació bàsicament ha consistit en tirar tot el més enrere que poguéssim i llavors en aquest cas, doncs, sobretot pel que fa al segle XVII no s'han pogut trobar documents originals, s'ha treballat a partir de fonts secundàries, però després ja al segle XIX doncs, s'ha consultat moltes notícies de premsa i després a partir del segle XX els programes. A part de tota aquesta investigació feta a arxius, doncs, també hi ha hagut la recopilació de fonts orals. Per exemple, han col·laborat diverses persones que ja he esmentat abans, Raimundo García, el Xavier Serrat, el Joaquim Campistrón, entre altres.
0: Mm-hmm. Vull dir, sempre, afortunadament, de col·laboradors, persones voluntàries, o que fins i tot, si no tens suficient, doncs, a títol, a veure... No sé si això s'ha fet, no? De fer una crida a persones del poble que podrien ajudar a aportar, diguem, més material, podríem dir.
1: Bé, en aquest cas no s'ha fet una crida pública, però jo ja des de la investigació que va realitzar per Sant Antoni Abat, doncs ja vaig poder conèixer moltes d'aquestes persones, altres ja les coneixia d'anys anteriors, i bé, a mesura que jo anava investigant, doncs, he anat recopilant totes aquestes fonts orals.
0: Uh-huh. I quins documents, fotografies o programes són els més rellevants? Vull dir, que nosaltres podem veure a l'exposició. O que fins i tot a vegades t'has pogut trobar tants que igual no has hagut de fer com una tria, no?
1: Sí, evidentment. Com a programes més rellevants, si destaquem el més antic conservat, ja he comentat abans que sabem que existeixen programes des del 1904, però el més antic conservat és del 1912 i pertany a Raimundo García. I aquest és molt interessant perquè a la coberta hi diu festes de l'aplec, no diu res de festa major. però a títol personal jo destacaria moltíssim el que serien els programes dels anys 30, que tenen unes cobertes que visualment doncs, són molt atractives i molt boniques, i alguns d'aquests es podran veure a l'exposició.
0: I notes alguna diferència justament en canvis de per exemple, d'una etapa, podríem dir, d'una dictadura com la de Primo de Rivera, passar a la Primera República o després a la Segona República, no sé, i sobretot aquest pas de la Segona República, ja no t'he dit res, quan ja es passa a la dictadura.
1: Bé, el canvi...
0: A la dictadura dels 40 anys franquistes.
1: Sí, el canvi més rellevant, jo destacaria... sobretot entre els programes d'abans de la Guerra Civil i els de després.
0: Clar, seria la Segona República,
1: sí.
0: I després...
1: I després la dictadura franquista, perquè a la Segona República doncs, veiem cobertes de programes amb una clara intencionalitat artística i després, ja amb la dictadura franquista i sobretot els primers anys de la postguerra, els programes se simplifiquen molt. Per exemple, es retallen moltes pàgines. Abans de la guerra hi havia diverses persones eminents de Caldes, com per exemple Valí Xalabarder, que feien escrits al programa, escrits de tarannà històric. I això després de la Guerra Civil desapareix. Es retallen les pàgines, però també les cobertes se simplifiquen molt i el material, el paper, doncs, és més pobre. Mm. Llavors, clar, lògicament, passem a una època de penúries i de privacitats i això es veu molt reflectit als programes.
0: Mm-hmm. Hi ha alguna peça que consideris imprescindible justament per entendre la Festa Major?
1: De peces imprescindibles en podrien haver-hi moltes, però sobretot el que més destacaria és el llibre d'actes de l'Ajuntament, corresponent a l'any 1861, que és quan es va fer el canvi, i l'acte en concret que explica el perquè d'aquest canvi de la Festa Major del quart diumenge de setembre al segon diumenge d'octubre. I a part d'això, doncs, si ens posem en una vessant més visual, doncs, tots els programes que hi haurà exposats realment són molt bonics.
0: Les persones que també han contribuït amb aportacions documentals, no? També t'han aportat la seva vivència justament per l'edat, o sigui, persones que hi ha alguns, com ja dic, que has comentat, Raimundo García, Joaquín Campistrón, o el Xavier Serrat ja és més jove, vull dir, sobretot el Raimundo podrien dir que és la persona més gran, però a banda d'ells, persones que t'han aportat documentació de parla, no? D'explicacions, no? D'explicar doncs, com les seves vivències, persones ja podrien dir que també grans, no?
1: Sí, exacte.
0: Grans o amb una edat, diguem, que poden... no sé, més de 50, 60, però sobretot que persones que ara tenen 80 bastants o 90 anys, no?
1: Sí, sobretot han aportat bé, molta riquesa, però també doncs, els hi he anat preguntant certs dubtes que jo tenia i que, per exemple, la informació doncs, no la trobava. Ah. Perquè tu quan vas llegint els programes de certa època, doncs et diu, tal acte es fa aquí o tal acte es fa allà, però, per exemple, a la postguerra es parlava molt de la seu de la Falange, però els programes no deien on estava aquesta seu de la Falange. O es parlava també que durant la Fiesta de la Raza, que era una festa que es feia en commemoració de la Guàrdia Civil...
0: Sí, la Fiesta doncs, de la Raza, festa...
1: és el dia d'Hispanitat.
0: Futun i do, eh?
1: Sí.
0: La Fiesta de la Raza.
1: Doncs aquesta festa tenia un protagonisme molt important, la Guàrdia Civil, perquè després s'anava a la parròquia de Santa Maria a un ofici religiós dedicat a la Mare Déu del Pilar, que és la patrona de la Guàrdia Civil. Mm. Inicialment, abans de fer-se aquesta missa, es feia una concentració d'autoritats a la caserna de la Guàrdia Civil. Però, clar, la caserna on estava? El programa no ho diu, perquè era una cosa que en aquell moment tothom sabia on estava.
0: Sí.
1: Llavors, aquestes fonts orals han servit per acabar de complementar aquests detalls.
0: Mm-hmm. La Festa de la Raza. És que té un to totalment nazi, vull dir que és la raça ària, no? Vull dir, el fet, no? I és el fet de dir el que es deia, sí.
1: Bueno, avui en dia ens pot sorprendre molt, però aquesta diada es deia Dia de la Raza i també celebrava abans de la Guerra Civil.
0: Bueno, que se celebrava igualment en la República.
1: Sí, exacte.
0: I es deia igual.
1: Es deia Dia de la Raza.
0: Uh-huh.
1: Llavors, a la Festa Major hi ha un cas d'abans de la Guerra Civil que s'havia celebrat aquest dia, però amb molt poca incidència. Llavors és amb la dictadura franquista, doncs sí que es va instaurar com una festa fixa dins el programa de la Festa Major.
0: Parlem de la Festa Major com a identitat. Com explica la Festa Major la identitat calderina?
1: Aviam,
0: això segur que tu l'has vist totalment. Pot ser que potser seria més amb els canvis que s'han produït més propers abans d'arribar al 79, no? Però que podrien identificar més el poble.
1: Sí, el que explica sobretot són els canvis en la concepció del model d'oci, també com vivia la gent, com gastava fins i tot els seus diners, perquè a finals del segle XIX, principis del XX, hi havia un mercat el primer dia de la Festa Major, que era el dissabte. Llavors, en aquest mercat se sap que la gent calderina, sobretot, comprava xai, però, en canvi, els propietaris dels balnearis compraven ànec per servir-lo als hostes el dia següent, que era el diumenge, el dia fort de la Festa Major. Llavors veiem com, a mesura que van avançant els anys, aquest mercat de bestiar doncs, va pràcticament desapareixent. Queda un romanent només perquè, diguéssim, que la gent ja consumia carn més habitualment i ja no s'havien de reservar per un dia, no?, de comprar la carn per la Festa Major o per qualsevol altra diada important. Llavors també tenim tota l'evolució dels actes, del que serien els actes de la societat i els actes més organitzats per l'Ajuntament. I llavors, doncs, fins a arribar a l'any 79, que aquí a l'any 79 diguéssim que acabem l'exposició perquè és quan la festa ja es comença
0: a ser més...
1: Sí, a semblar més al que és sobretot ara, perquè hem de pensar que la gran evolució de la festa no es dona només per la mort del dictador, de Francisco Franco, sinó per l'arribada de les primeres eleccions municipals.
0: Sí, que és o sigui, a partir del 77, la transició que es diu, no? Sí. I a partir d'aquí, doncs, el 79 és quan també podríem dir el canvi més semblant.
1: Sí, exacte. El 79, per exemple, l'alcalde d'aleshores doncs, va proposar que hi hagués un embalat, que després... Fins aleshores hi havien hagut embalats.
0: Perquè, per exemple, als anys 50, com en molts llocs de Barcelona, vull dir, moltes poblacions, no? La Festa Major sí que tenia un pes important. És com si esperes que arribi la Festa Major. Arriba perquè això representa uns dies que les dones o els homes doncs, van molt mudats. Vull dir, esperes doncs, el vestit per estrenar el vestit o el senyor, la seva... canviar-se també. Vull dir, és aquesta, el ball que també forma part de les orquestres ja hi eren, sobretot aquestes orquestres, bueno, jo no sé, avui dia són molt conegudes la Maravilla o l'anterior, no? La Maravilla, però no sé quina, però sí que és veritat que als anys 50, i això segur que tu los has detectat, que tenen un pes molt important en quant a l'altra part històrica, no?, que tenia la Festa Major.
1: Bé, i les orquestres no només estaven presents.
0: No, jo no t'he dit... Clar, després de la postguerra, a la postguerra hi ha uns anys molt, molt difícils, i sí. Vull dir que, però justament ja es nota com una mica més de respir, no?, a partir dels 50, dels anys 50. No sé si això també ho notes a la Festa Major.
1: Bé, a la dècada dels 60 ja hi ha un canvi important.
0: Aquí també.
1: Sí. I les orquestres sempre han estat presents realment, fins i tot al segle XIX. Cada societat recreativa contractava les seves pròpies orquestres.
0: Però és el que deies, aquesta societat, és com la festa era com més privada. Sí. És a dir, la gent, si volia anar, podia anar perfectament, però havia de pagar-se l'entrada, no?
1: Sí, exactament. Després de la Guerra Civil... El casino doncs, va ser l'única entitat recreativa que existia en aquell moment. Les altres de...
0: Bueno, el Centre Democràtic es va destruir bastant, no?
1: Bueno, per això, el Centre Democràtic, desafortunadament, la dictadura franquista el va expropiar. Llavors, al Centre Democràtic hi havia el casal catequístic i hi havia l'entitat de l'auxilio social. Però diguéssim que fins als anys 70, fins a finals dels anys 70, el centre no va poder recuperar la seva activitat habitual i no va poder tornar a participar en la Festa Major. I llavors també una altra societat recreativa, que era la del Círcul, la de les Pedreres ja havia tancat abans de la Guerra Civil. Per tant, ens trobem que després de la Guerra Civil l'única opció era el casino com a societat recreativa. I allà s'hi feien ball, s'hi feien concerts, s'hi feia teatre, i també doncs, el ball dels dimecres a la nit, que era especialment lluït, era un ball de gala on les noies anaven amb vestit llarg, un costum que es va abandonar més cap a finals dels anys 50.
0: Quins elements de continuïtat hi ha entre la festa antiga i la festa actual?
1: Val, doncs els elements de continuïtat, els concerts segueixen estant, diguéssim, no? És una de les altres opcions que sempre hi ha hagut. Llavors també jo destacaria els gegants. Els gegants es van, diguéssim, que Caldes no comptava amb uns gegants propis fins l'any 1964. Abans tots els gegants de la Festa Major s'havien llogat a cases d'imatgeria, com per exemple l'Ingenio de Barcelona. I llavors, bé, sobretot jo el que destacaria és que la Festa Major doncs, ha anat creixent. Mm-hmm. Ha anat creixent molt i ha incorporat una part molt important, que és la de les entitats de cultura popular. Tenim, per exemple, els sardanistes, tenim els diables, tenim els bastoners,
0: això seria els castellers, ja
1: etc. Sí, però això ja es comença a veure, diguéssim, des de més antic. Mm-hmm. Perquè, per exemple, els bastoners, doncs, als anys 60 ja es va fer un intent, ja hi havia una colla de bastoners que eren nens de l'Escola Pia, d'aquí de Caldes, diguéssim que ja hi havia com una voluntat. Les sardanes també van ser molt importants, sobretot a la dècada dels 60, abans també, però a la dècada dels 60 es van fer diversos concursos sardanistes al camp d'esports, i bé, potser acabaria abans dient-te el que no s'ha conservat.
0: És a dir, el que hem perdut,
1: sí, exacte.
0: Què hem perdut i què hem guanyat en aquesta evolució.
1: Què hem perdut? Doncs, per exemple, tot aquest model d'oci centrat en les societats recreatives. Hem perdut també la celebració de la Fiesta de la Raza. Hem perdut el...
0: Però és que aquesta celebració sona... No sé la paraula, la Festa de la Raza sona com una mica estranya.
1: Sí, sona
0: estranya.
1: Malament, però es va fer durant molts anys. Sí. Llavors, aquesta missa a la Mare de Déu del Pilar també s'ha perdut, es va perdre als anys 80. Bueno, i moltes coses més, la veritat. Que hem guanyat el tema de la inclusió dels esports a la Festa Major des dels anys 10, que tenen, bueno, que s'han incorporat els esports a la Festa Major. Primer va ser amb el futbol i amb el ciclisme, i després a partir dels 50 ja van aparèixer més el bàsquet i altres esports com el hoquei. I llavors doncs, bueno, totes aquestes coses.
0: Passem ara a la mirada contemporània. Què creus que la Festa Major d'avui dialoga, l'actual, amb el passat?
1: Jo crec que el principal punt d'unió amb el passat doncs, és que se segueix celebrant l'Aplec del Remei, segueix havent-hi aquest culte a la Mare Déu del Remei. Que bé, malgrat que és, diguéssim, el següent cap de setmana, el cap de 8 dies, jo penso que l'Aplec del Remei com a tal segueix tenint un pes molt, molt important. I és que, de fet, l'Aplec del Remei és molt antic. Es creu que és tan antic com la mateixa ermita. L'ermita del Remei es va construir al segle XVI, malgrat que l'aspecte actual doncs, es deu a una reforma molt important que es va fer a finals del segle XIX.
0: És a dir, que podria ser la segona part de l'edat mitjana, bueno, encara no entrarien en el barroc, no? Vull dir que és anterior
1: no,
0: al barroc.
1: No, encara no és barroc, és renaixement.
0: Sí, per això dic que és renaixement. Vull dir que té una història.
1: Sí, exacte, i una història que, com ja hem comentat abans, inicialment doncs no estava vinculada a la Festa Major, que això és una de les grans curiositats.
0: Exacte. Què pot aprendre, per exemple, el públic jove d'aquesta exposició? Perquè penso que anirà molt bé, justament, a que vingui les escoles, no?, a veure aquesta exposició.
1: Bé, el públic
0: perquè
1: jove...
0: Perquè poden aprendre bastant.
1: Sí, pot fer una capbussada total en el que és la història de la Festa Major, aprendre com ha anat canviant, com ha anat evolucionant, tenir el concepte que el que tenim ara no té per què ser el que hi havia abans, que els gegants, fins i tot, de fet, és una cosa bastant actual, tenim gegants des del 64, i bé, també una altra de les gràcies d'aquesta exposició és poder veure les diferents fotografies que estaran als plafons, on es podrà comparar doncs, bueno, com era abans i com és ara.
0: Ara. Quina és la importància de preservar, i tu com a persona que és historiadora, segur que ho veus superimportant, no? La importància de preservar la memòria festiva.
1: Home, és importantíssim.
0: Com totes les memòries, però aquesta...
1: És importantíssim i alhora constitueix un repte, també, perquè el patrimoni festiu generalment no deixa un rastre molt gran de documentació, ni de fotografies, ni d'elements tangibles, per això estem parlant de patrimoni immaterial. Llavors, són elements que, desgraciadament, a vegades el seu record es va perdent en el temps. Llavors, és important fer aquesta tasca, per exemple, des del Museu Termàlia, i aquesta tasca de fer diverses exposicions que recuperin la història de Caldes, i concretament doncs, posar llum a temes que no siguin tan coneguts pel públic entès en un sentit més ampli, no? Com la festa de Sant Antoni Abat, els seus orígens es van demostrar que són des del segle XVII i no des del segle XIX, com es creia, i pel que fa a la festa major, doncs el gran atractiu és explicar com era abans, sobretot més al segle XIX, que és aquesta part. I jo també diria d'abans de la Guerra Civil, que és aquesta part doncs, més desconeguda pel públic en general.
0: Justament quan has parlat ara de la importància, no?, del Museu Termàlia, què paper té el museu en la preservació de la memòria local?
1: Home, el Museu Termàlia doncs, fa una tasca importantíssima aquí, al nostre poble, a Caldes de Montbui, per tal de conservar doncs, tots aquells objectes en relació amb la nostra història. I amb això doncs, podem parlar d'un sentit molt ampli. Parlem de les obres d'art que hi ha, per exemple, de Manolo Huguer, no?, que potser és la figura més coneguda, però també de tota la història al voltant dels oficis tradicionals de Caldes i els balnearis. Llavors, un museu no es defineix només per la seva col·lecció permanent, que és el que acabo d'explicar ara, fent quatre pinzellades i amb molts grans trets, sinó que també es defineix per la seva capacitat de poder realitzar diverses exposicions temporals que siguin d'interès. I en aquest cas, doncs, es prioritzen aquestes exposicions temporals, tot i que, evidentment, el museu fa exposicions de tot tipus, però aquestes que són de la història de Caldes doncs, constitueixen un valor afegit molt important, perquè també d'aquestes exposicions sempre se'n fa un catàleg, de manera que tota la informació després queda recollida i queda per la posteritat, per qui la vulgui consultar.
0: I és aquest catàleg, vull dir que també hem arribat, i d'unidó per encara no me l'he pogut mirar-lo, no, sinó llegir-lo, evidentment, encara no, però és molt extens, però que està molt ben fet.
1: Bueno, el catàleg és una cosa diferent a l'exposició, és a dir, el tema és el mateix, però en una exposició s'han de seleccionar uns textos de sala i s'ha de donar la informació de manera més breu i de manera més concisa. En canvi, en el catàleg hi ha l'oportunitat de presentar la investigació històrica en tota la seva extensió.
0: Vull dir, aquí és on pots aprofundir bastant.
1: Exactament.
0: Més. I com respon, com creus tu que respon la ciutadania a, justament amb aquestes exposicions de memòria històrica? Vull dir, la resposta és positiva, són molts els que van al museu justament, a banda de que sigui el dia inaugural, que és el dia que més congrega, no? Però després...
1: Per la meva experiència, tot i que això segurament ho podrà dir millor el personal del Museu Termàlia, doncs sí que és una experiència positiva perquè el públic està interessat i llavors doncs, va venint a visitar l'exposició. És important, evidentment, que a la inauguració es compti amb gent, però també que vagin assistint al llarg dels mesos que durarà l'exposició i la vagin descobrint doncs, amb calma i el seu ritme.
0: Ja, anem ja a la part final. Què t'agradaria que passés justament amb aquesta exposició un cop que tanqui? És a dir, quan s'acabi, que serà el mes de gener.
1: Bé, les exposicions temporals, tal com indica el seu nom, doncs tenen una durada determinada. Per tant, en algun moment s'han d'acabar i no és una cosa negativa per se, perquè el fet que es vagin renovant aquestes exposicions doncs dona més oportunitats a que calderins i calderines vagin descobrint altres aspectes de la història del seu poble, és a dir, que no hi hagi sempre la mateixa exposició. I en el moment que acabi, precisament...
0: Queda el catàleg, no?
1: Exacte, aquesta és la gràcia, queda el catàleg amb tota la informació recollida i ampliada per tal que tothom qui ho desitgi ho pugui consultar.
0: una pregunta si més deix i després te faré unes molt ràpides. Quin futur imagines per a la recerca sobre, sobre la festa major?
1: Bé, espero que el futur impliqui que se segueixi investigant sobre el tema, perquè al cap i a la fi aquesta recerca en concret doncs, ha abarcat fins l'any 79, però des de l'any 79 fins a l'actualitat doncs, passen més anys i hi ha més oportunitats de fer recerca.
0: Uh-huh. Unes preguntes així, sorpresa. Laia, quina imatge de la festa major t'emociona més? A més, les has recopilat tu. De tota aquesta feina, d'aquesta feinada que has fet.
1: Imatge, refereixes a fotografia.
0: Sí.
1: Per mi, la millor fotografia de totes és la de la coberta del catàleg i també la del cartell de l'exposició, que representa a un nen pujat en un carrusel de la fira i és una imatge que és indicativa de la il·lusió per la festa major, perquè aquest nen apareix somrient i amb uns ulls desbordants de joia. Uh-huh. Llavors, aquesta fotografia, en el moment que la vaig veure, vaig pensar, aquesta ha de ser la imatge de la festa major. I, per curiositat, doncs, el nen retratat és el Xavi Serrat.
0: una de les persones que t'ha donat també material.
1: Sí, exacte.
0: T'ha portat.
1: És un petit homenatge cap a ell, però, sobretot, jo penso que és una imatge important perquè condensa el que és la festa major per moltíssima gent, que és doncs, una època d'il·lusió, una època de diversió, etc.
0: Una última pregunta. Quin any de la festa major ha estat el més fascinant a l'hora de documentar?
1: No podria dir un any només, però pel que fa als meus gustos personals, és completament el segle XIX. El segle XIX és una època molt interessant per estudiar, perquè ja es van caminant una mica a la modernitat, que seria el segle XX. Uh-huh. I llavors jo sempre dic que és una època frontissa, entre el que seria més l'antiguitat amb la modernitat.
0: Si haguessis de definir la festa major amb una sola paraula, podries? I quina seria?
1: Em temo que no, amb una sola paraula només no.
0: Doncs
1: jo parlaria sobretot de tradició, parlaria de modernitat, parlaria també de la vessant popular, que trobo que és molt important, la vessant

0: Explicar-nos què hi ha darrere de totes les imatges, documents i programes que podem veure en aquesta exposició que has recopilat i investigat amb tanta cura. I a partir del dissabte podrem ser testimonis de tota aquesta feina.
1: Sí, el dissabte 10 a les 11 s'inaugura l'exposició al Museu Termàlia.
0: Molt bé, doncs allí ens trobarem. I mentrestant, que comenci la Festa Major. Ara fem una pausa per escoltar les notícies de les 11 i, per tant, no marxeu, que de seguida tornem a estar.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Roser Xalabarder serà la candidata de Junts per Caldes a les properes eleccions municipals. Així ho van decidir els militants de la formació durant les votacions que es van celebrar dilluns. Havien d'escollir entre l'actual cap de llista, Roser Xalabarder, i l'empresari Pere Barrios. Després de mesos amb els noms dels dos calderins sobre la taula, la formació política va decidir el nom del futur alcaldable amb 10 vots a favor de Roser Xalabarder i 3 per a Pere Barrios. Caldes veu augmentar l'atur del mes de setembre amb 7 persones més que l'agost i una taxa de 6,88%, a diferència de la comarca, que ha baixat prop de 200 persones respecte a l'agost. El mes anterior hi havia 639 persones aturades al municipi, però ara s'ha transformat en 646, un augment que no només apuja entre mesos, també amb l'any anterior. I és que respecte a l'any 2025 també ha augmentat amb 21 usuaris l'atur de setembre d'enguany. El Vallès Oriental registra una taxa del 8% i amb un total de 17.700 aturats. Avui dimecres a les 6 de la tarda, la Sala Noble de Can Rius acull la conferència i presentació del curs anomenada Com serà el temps de Caldes del 2030? La xerrada anirà a càrrec de Tomàs Molina, físic i màster en ciències, doctor en comunicació i informació. Un acte lliure i gratuït organitzat per les aules d'extensió universitària de Caldes. També avui a 6:45, la biblioteca ha preparat la xerrada Salut i vincle amb cavalls. Elaine Fradley i Elena López explicaran de primera mà com la relació amb els cavalls pot transformar la salut emocional i física. Una xerrada d'accés lliure per compartir com les intervencions assistides amb cavalls poden esdevenir una eina complementària per acompanyar persones en diferents moments i situacions de la vida. I acabem amb el temps. Avui dimecres es mantindrà la nuvolositat amb alguns ruixats, sobretot durant la matinada i de nou a la tarda, i temperatures entre els 17 i els 25 graus. Pel que fa demà, dijous, el temps serà més assolellat, amb algun ruixat puntual a la tarda i temperatures entre els 13 i els 23 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 10 d'octubre, matí.
2: A les 10 del matí, a la plaça de l'1 d'octubre.
3: Gran activitat pels infants a càrrec de l'Esplai Grifoll.
2: A les 10 del matí, al Toc.
3: Escape Room, a càrrec de l'Esplai Grifoll.
2: A les 10 del matí, al Parc de Can Rius.
3: Ballem amb l'Esplai de la gent gran.
2: A les 11 del matí, a la plaça...

0: Passa de Catalunya.
1: Cinquena cursa adaptada i quinzena milla urbana a càrrec del Club Natació Caldes.
0: A les 11 del matí al parc de l'estació.
1: Mostra de vehicles d'emergències a càrrec de l'associació Bombers Voluntaris.
0: A les 11 del matí al Museu Termàlia.
1: Visita guiada de l'exposició Records de la Festa Major Calderina amb la comissària Laia Soler.
0: A les 12 del migdia a la Sala Noble de Can Rius.
1: Concert Dos Pobles, Una Llengua, Una Veu, a càrrec de les corals Gisla i l'Horta de Sant Marcelí.
0: A les 12 del migdia, al Parc de Can Rius.
1: Ballar és vida, a càrrec de música i ritme.
0: A partir de la 1 del migdia, al Parc de Can Rius.
1: Vermut musical amb el grup local George Kaplan and the Spies.
2: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
1: Aquesta Festa Major, mou-te, balla i salta al ritme de...
3: Diumenge sense drama.
1: Els Catarres. Els grans èxits d'aquesta formació usonenca ompliran l'escenari del Parc de Can Rius el diumenge 11 d'octubre a les 11 de la nit.
4: El que jo vull és cantar-te fins que arribi la...
1: I divendres 9 d'octubre pugen a l'escenari Svetlana. Aquest duet barceloní portarà les seves cançons provocadores al Parc de Can Rius a partir de la 1 de la matinada.
5: Felicitat és tornar a Barcelona al cap d'una estona, la felicitat.
1: Viu la música i els concerts. Viu la Festa Major.

0: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.
1: Sí, sí, sí, ara ja tornem a ser aquí, després del butlletí informatiu, obrint aquesta tercera hora, posant el focus també en l'esforç de moltes persones, les que molt ben lligades construeixen castells humans. Dedicarem aquest temps a l'actualitat dels castellers de Caldes, als escaldars. Per parlar-ne avui del que volem centrar-nos, no?, ens acompanya Arnau Sant i Albert Nualar. Molt bon dia. Encara podem dir molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Doncs una mica gris, però sembla que pot ser que s'estigui posant millor, no? Doncs vosaltres sou membres, en el teu cas, Albert, formes part de la Junta.
3: Correcte.
1: I en el cas de l'Arnau, pues, forma part dels escaldats, però sobretot a l'hora de fer castells, dels que són forts, no? A l'hora de fer el tronc, el segon.
2: Sí, correcte.
1: Doncs és que jo faig aquesta distinció. Primer està la pinya, està el primer, no? El primer, la part del...
3: Els segons.
1: O els segons.
3: Que seria ell.
1: Que són els que sou ben forts, no? Perquè a partir d'ahir és tot els pisos, no? Que les plantes que pugui tenir el castell, no?
2: Exacte.
1: Que fins ara, vull dir, esteu en el setè.
3: Sí,
1: però,
3: sí.
1: Però bé, anirem parlant. Doncs... doncs justament amb vosaltres parlarem dels últims... podríem dir, reptes aconseguits i també del futur més immediat, de les activitats més immediates que encara no se n'han fet, no? Doncs quan jo he pensat en els reptes aconseguits era tenint en compte aquest concurs de castell de Torredembarra, perquè fa dues setmanes, no arriba a tres setmanes, va estar aquí la Núria, la vostra presidenta, no?, dels castellers, doncs, i ella doncs, justament doncs, ens va parlar de les fites. En aquell moment era una d'elles era el concurs de castell que es va celebrar a Torredembarra, crec que va ser el dia 27.
3: Correcte. Mm-hmm.
1: Sí. Doncs com ha anat, primer de tot? És com va viure el concurs de Torredembarra aquest 27 de setembre i quin és el repte que veu aconseguit, el proposat i, bueno, a veure, Albert, tu mateix.
3: Bueno, aquell dia el concurs nosaltres és molt especial per nosaltres perquè és un dia molt bonic, hi ha moltes colles i el repte era majúsculs, era fer la diada més important de la nostra història fora de Caldes de Montbui. I la vam superar.
1: En quin sentit? Perquè la previsió era de fer el castell de set, no?
3: Sí, el però, 7 de 7.
1: Però el 5 de 7.
3: Bueno, el 5 de 7, però després a l'última ronda vam fer el 7 de 7 que mai havíem fet a fora de Caldes.
1: És a dir, que el repte...
3: ha sigut majúscul.
1: Veu fer el repte i més.
3: I més, correcte.
1: I per exemple... parlant del castell de 5 de 7, doncs quina dificultat té i justament per aconseguir un 7 de 7, doncs, parlem d'aquestes dificultats.
3: El 5 de 7 és més inestable, és el nostre repte, el 5 de 7. És el castell que ens perjudica més. Per una hòstia podem caure, el 7 de 7 és més estable, però això sí, necessites molta més gent a la pinya. I no el portem tant, perquè com ens falta bastanta més gent, és això, no el portem tant a plaça com al 5 de 7.
1: Clar, el problema pot ser perquè era una sortida, no? Clar, que era
3: Torredembarra
1: i aleshores no hi ha tanta... Tot i que també és veritat que dels altres equips... No?
3: Correcte, van venir gent de Xics de Granollers, de Castellà, de Laietans... Van venir colles amigues a ajudar-nos a fer aquests castells.
1: I quines bueno, aquestes sensacions, no? Que us va deixar justament a la colla, perquè el set de set no havia estat aconseguit mai per vosaltres.
3: Sí, sí, a Caldes sí. Va. A Caldes dos cops, les dues festes majors anteriors. Però en aquesta temporada i a fora de Caldes no l'havien fet mai.
1: Això, quan dius aquí a Caldes sí... A fora no, pot ser perquè quan és fora hi ha com més nervis i també perquè falta més...
3: Més gent, més correcte. Gent.
1: Vull dir, sí. Més gent a l'hora de fer el...
3: A la pinya. Sí. Clar, a la festa major ve gent antiga amb camisa vella, ve gent a ajudar-nos familiars, d'altres colles que saben que farem castells grans. I és això, i a una diada normal de fora de Caldes no som tanta gent.
1: És, vull dir, aquest és, podria ser un dels problemes, no?, que a vosaltres, bueno, a vosaltres i, al, i també a altres
3: colles. Hi ha moltes
1: colles,
3: correcte.
1: Clar, no sé, en desconeixement total, a Torredembarra hi ha una colla castellera.
3: Correcte.
1: Clar, pots, en aquest sentit doncs, sí que tenien aquesta part, no?, de la gent que acostuma, doncs, és, però també és veritat doncs, que ho veu aconseguit.
3: Sí, sí, ja està.
1: Vull dir que no és, és la primera vegada que fora de Caldes veu aconseguit aquest 7 de 7?
3: Sí. Sí.
1: No sé, i aquesta sensació que us va deixar en aquell moment, aconseguir-la, no, aquest estat d'eufòria, de quina manera ho expresseu?
3: Eufòria.
1: Eufòria.
3: Eufòria.
1: Vull dir, de cridar, posar-vos contents.
3: Sí, obrir el cava i vinga.
1: Sí, però sí, sí. És el moment, no?, quan feu el castell i ja baixa la geneta,
3: baixen els terços, ja dius...
1: I tots ja aplaudir, no?, entre vosaltres mateixos, abraçades...
3: Els concursos o diades grans, quan fas la dieta, escoltes el públic que t'aplaudeix molt i aquí ja el descarregues sí o sí.
1: Sí, ja està...
3: Ja hi ha eufòria.
1: Sí, sí, sí, sí. Quin castell van ser clau en aquests dos? O sigui, quants castells veu fer en el llarg del concurs?
3: Vam fer...
2: En total van ser tres. Sí, bàsicament el concurs es compon de 5 rondes i d'aquestes 5 rondes compten els 3 millors castells que facis. Llavors, a partir d'aquí, tu pots fer servir les 5 rondes o simplement fer-ne servir 3 només. En el nostre cas, vam haver de fer 4 rondes, ja que el 7 de 7, la primera vegada que el vam intentar, el vam haver de tirar avall, però després de la següent ronda el vam tornar a portar i el vam descarregar.
1: Mm-hmm. Vull dir que, per tant, va ser un dia rodó.
2: Totalment.
1: I després, de quina manera ho veu celebrat? Un cop ja que tenies aquesta eufòria, aconseguir el repte, no? Dir, ostres, l'hem aconseguit. Va ser com una celebració allà mateix, en Torredembarra, o al d'arribar aquí?
2: No, al mateix moment.
3: Sí, sí, sí.
2: Saltant, cridant, abraçades, algú plorant, de tot, cadascú expressava de la seva manera les emocions.
1: No, i algun dinar també fet després, o bueno, a més ja amb la tranquil·litat de que possiblement abans de començar és això, que a vegades ni l'estómac està preparat, no?
2: Sí, correcte.
1: Després ja tot el que vingui.
2: Exacte, sí, sí.
1: Què heu après precisament d'aquesta experiència d'aconseguir un repte? No sé si això provoca dir... Hem d'anar al següent. No sé quin és el següent repte per vosaltres. No sé si arribar a un 8 representa molt, tot i que sigui aquí a Caldes.
3: Esperem, però ens falta un local.
1: Ah, però això no trigareu gaire, no?
3: Esperem que no.
1: No, perquè està previst. Hi ha una previsió, justament, que és el Centre Cívic i Cultural, en el moment que estigui fet a les obres aquestes de Can Rius, que és on anirà l'escola de música i el taller d'art, i quedarà doncs, el que sí, seria aquest espai del centre cívic, que crec que també per poder aconseguir vosaltres fer les fites, no?
3: Sí, sí,
1: també
3: sí.
1: S'han de fer unes obres allà.
2: Correcte.
3: Sí.
1: Per tenir l'espai...
3: El sostre més alt.
1: Perquè aquí la gràcia és que necessiteu un espai molt alt.
2: Sí, sí, sí, exacte. És una de les limitacions que ens trobem ara en el local que estem, que falta alçada. Hi ha alguns castells que o els fem ben bé al centre del local, a la part més alta, o no podem massajar-los.
1: Mm-hmm. Clar, el centre cívic, a més, permet durant l'hivern o en èpoques i tal, fem aquesta obra que s'hagi de fer, doncs, és a dir, que sigui més alt, per vosaltres, però també a l'estiu i a la part de fora, al pati, que això també us permet, doncs, ahir sí que teniu tot l'espai possible i més.
2: Correcte, sí, sí.
1: Doncs, a veure, en principi la previsió és que sigui a partir de l'any que ve, vull dir que al respecte, doncs, bueno, que sigui, després vindran aquesta adaptació, no?, del local o d'aquest espai del centre cívic i a partir d'ahir, doncs, podeu fer... Com arriba, ara parlem de la colla, justament després d'aconseguir tot el que ha aconseguit, com arriba la colla a aquesta festa major?
3: En uns moments.
1: Sí, però podeu explicar-lo més, eh? Que sí. No, jo me quedo, aquí tenim un temps per explicar, eh?
2: No, arribem en un bon moment, com bé has dit, fa cosa de 15 dies fèiem la millor actuació al concurs de Castells, llavors arribarem en un moment que tota la gent està motivada i la gent té ganes de més. Llavors el nostre repte a la festa major és repetir i fins i tot millorar l'actuació que vam fer al concurs.
1: És a dir, que el 7 de 7, el 5 de 7 i el 7 de 7 es podrà veure a... La intenció és que es pugui fer.
2: Sí.
1: I hi ha tots els... vull dir, aquí sí que disposareu de tota la gent necessària, no? Suposo que ja ho esteu preparant. Bueno, és que des de que primer veu estar fent els assajos abans d'anar cap a Torredembarra, però els assajos continuen, no?
2: Correcte, sí, no parem. I seguim al mateix nivell. Sí, ara bàsicament els assajos fem alguna prova més petiteta, però van encarats a Festa Major. Anar practicant tota l'estona els castells que farem a Festa Major.
1: Justament, doncs, això serà el dilluns, el dilluns del dia 12. 12. Vull dir que és la... serà dilluns de Festa Major i també és dilluns festius. Vull dir que això... Normalment sempre ho feu per aquesta data, o bé el... diumenge de Festa Major, en aquest cas, o el mateix dilluns que era...
3: Sí, sempre cau el dia 12, la diada nostra.
1: Vull dir, i aquí, doncs, quan comença, a quina hora comença la vostra...
3: A dos quarts de 12.
1: Dos quarts de 12, i a partir d'aquí, doncs, tot... Quins són els castells que teniu previst de fer, a banda de posar en marxa, que aquest seria la part final, no? Podríem dir la cirereta, no?
2: Sí, bueno, hi ha... Això ja ho ha de decidir el cap de colla, el Pau,
1: sí.
2: I parlar-ho amb la tècnica i que ells decideixin. Però bueno, normalment el seu és fer primer els castells difícils i acabar pels més senzills, perquè així ja et treus un pes de sobre i els últims ja els fas més relaxat.
1: I més, amb més tranquil·litat, no?
2: Exacte.
1: O sigui, seria començar justament... per el 7 de 7 o el 5 de 7, no?
3: Correcte.
1: I si a la primera no s'aconsegueix, tornar-lo, no? Vull dir que normalment si ho feu d'aquesta manera.
2: Sí, exacte. Sí. També s'ha de dir, si m'invento primera ronda, provéssim el 7 de 7 i pel que sigui no sortís, en aquell moment, mentre les altres colles estan fent el seu castell, la tècnica valoraria per què no ha sortit i si ho podem solventar. Si creuen que es pot solventar, a la següent ronda repeteix el castell, i si pel que sigui veuen que no hi ha manera de solventar-ho, tindríem un castell a la butxaca per fer el canvi.
1: Mm-hmm. És una, vull dir, això es pot veure també perquè passa com tot, no? Que el dia pot la motivació pel que sigui, doncs no hi és, vull dir que i això pot formar part del que pel que sigui tampoc es pugui fer el castell, doncs que tot i així esteu motivats, no?
3: Sí, totalment.
2: Sí.
1: Doncs, quin és el moment intern de vosaltres, dels escaldats, ara mateix? En quin moment esteu?
2: Jo crec que estem en un moment molt bo.
3: Sí.
2: En general, o sigui, tenim una molt bona colla, la gent està molt implicada, molt motivada. La gent veu que estem fent bons castells i això també acaba de motivar a que vulguis anar als assajos i a incentivar que tot surti bé.
1: Mm-hmm. I com, per exemple, la canalla, perquè la canalla també forma part, és una part important de la colla, no? Però i representa el relleu, no? Com està responent o com respon la canalla en aquest tram final de la temporada?
3: La canalla és una cosa a part.
1: Podríem dir que no sou vosaltres els més patidors?
3: Nosaltres sí. La canalla puja sense por. És són fora de sèrie. Sense ells no podríem fer els castells tampoc.
1: Bueno, és la part, són els que arriben sempre a la part més alta, no?
3: Correcte.
1: Uh-huh.
3: Sí.
1: Però jo diria que en si tots sou importants, perquè sense vosaltres sí,
3: no,
1: tampoc...
3: I sense
1: no?
3: la pinya,
1: clar.
3: Sense una crossa, sense un baix, sense un lateral, tots som imprescindibles.
1: Ai, mira, m'estàs dient unes, uns noms que no. O sigui, la pinya la conec, el tronc també, però has dit la crossa i el baix. Sí. Vull dir, que, quina part del castell?
3: El baix és el que aguanta tot el tronc. I la crossa és el que aguanta el baix.
1: O sigui, la crossa aquí...
3: A l'aixella. Es posen les aixelles, les dues crosses, perquè sí. no s'enfonsi al baix.
1: D'acord. O sigui, és un material, no? Que en aquest cas vull dir, feu servir vosaltres.
3: No, no, són persones, eh?
1: Ah, vale.
3: Són persones. Sí, sí, sí.
1: Vull dir que aleshores és una manera... Però està a sobre de la pinya.
3: A sota.
1: A sota.
3: Sí. Sí. La pinya. Al baix.
1: Sí, sí.
3: I les crosses són les que aguanten el baix.
1: Mhm. Bé, és el fet de no d'estar de desconèixer justament el que representa fer un castell, no? És molt sovint les persones que ho veuen des de fora, és a dir, ni des de la pinya, senzillament tot des de fora, fora, des de fora,
3: no, no,
1: doncs veus,
3: no
1: veus el castell, veus la pinya, veus com es va pujant, com es va construint, però no veus tota aquesta part que podria ser més interna, no? I
3: sí,
1: que
3: sí.
1: també és el que acabes de dir.
3: És fonamental.
1: Vull dir que sense ells no podrien no podria ser, no es pot construir
3: Correcte.
1: El castell. La part més fàcil, o sigui, el castell més fàcil, que seria els pilars?
2: Tampoc.
3: Tampoc.
1: Quin és el, seria el més fàcil?
2: Això, en quant a puntuació, bé, hi ha una taula de puntuacions, els castells que es consideren més fàcils són els que tenen més base. O sigui, per exemple, el 7 de 7 es considera que és més fàcil que el 5 de 7. Perquè hi ha 7 persones Clar. De base. Llavors, el tenir més gent de base són més estables. Tot i que tu visualment vegis que belluga més, són més estables i és més difícil que pugui caure. Llavors, quanta menys gent hi hagi a la base, més difícil es considera.
1: És a dir, per exemple, un castell. Imagina't un castell de 8, però que sigui un... es diu un 3 de 8 o un 8?
2: Sí, per exemple.
3: Sí, un 3 de 8.
1: Aquest seria molt difícil, no?
3: Sí.
2: Aquest seria més difícil que el 4 de 8,
1: sí.
2: per exemple.
1: Que ja dic que en un 8 ja és difícil. Bueno,
2: sí.
1: representa... Són 8 pisos, no? Doncs, doncs aquí, conforme van afegir més gent en el tronc, no? És a dir, el 3 de 8, un 2 de 8 és, jo diria que és impossible.
2: Es fan.
3: Es fan, sí? I tant.
1: Pues aquest seria el més difícil de tots, no?
3: Bueno, castells de 10.
2: Fins i tot seria més difícil el pilar de 8
3: sí.
2: que no el 2 de 8. Perquè hi ha menys gent a la base,
1: pilar,
2: per
1: sí.
2: entendre'ns.
1: És que el pilar, jo quan t'he dit que el pilar és més fàcil, jo t'he dit un pilar en el que els típics pilars, que a lo millor són tres...
3: Pilar de quatre.
1: Té pilar, sí. Que podrien dir que són més... Els típics pilars
3: sí,
1: aquests
3: sí, sí.
1: més... Que no tenen tanta dificultat, ni molt
2: sí,
1: més.
2: Sí, correcte.
1: Però clar, si ja poses un de 8, aquest ja sí que té una dificultat
3: sí,
1: totalment,
3: molt.
1: No?
3: L'han fet poques colles, aquest castell.
1: I fins i tot els més... Quines serien les colles més reconegudes? Els de...
3: Les dues colles de Valls, Vilafranca...
1: Anava a dir aquesta, la de Vilafranca.
3: Jove de Tarragona, els Minyons...
1: Sí.
3: Capgrossos aquests, de Mataró...
1: Aquests són els que aconsegueixen justament fer sí. aquests, construir
2: sí,
1: aquests.
2: Correcte.
1: El de Déu, bueno, aquest ja és el màxim, no?
3: Vull sí.
1: dir, però un 10 que podrien dir no té tanta dificultat un 5 de 10 o uns, perquè clar, és el que diem, no? Els que sostenen, no?
2: Sí, bueno, aquí, clar, és que si parles de castells de 10 ja
1: és un altre
2: nivell completament.
1: És un altre nivell.
2: Aquí jo crec que la màxima dificultat és arrossegar la quantitat de gent que necessites per fer aquestes construccions. Els castells de 10 van amb folre i amb manilles.
1: Uh-huh.
2: Són, com, per a que ens entenguem, són tres pinyes posades una sobre l'altra. Només per això ja necessites una quantitat de gent espectacular.
1: I això precisament són aquestes colles.
2: Són les colles
1: de primera categoria, podríem dir,
2: exacte.
1: No?
3: Sí, sí, sí, de primera.
2: Les que tenen aquesta capacitat de bellugar gent i poder assolir aquests castells.
1: Uh-huh. Parlem d'aquesta primera cursa d'Andròmines. A veure, com ha sortit la idea? Crec que aquí és tu, l'Arnau, que una mica estàs implicat, no? No sé, com va dir, a veure, si és que ja s'ha fet algun altre en algun altre lloc, i a partir d'aquí, doncs, diu, bueno, podíem intentar fer això. Com ha sorgit?
2: Bueno, això, doncs mira, va sorgir el diumenge de Cap Vuitada de l'any passat, que just ens vam trobar, que no, faltava un company que estava treballant, no ha pogut venir, l'Adrià Mateu, i el dia de la Cap Vuitada, que estava a punt de començar la Cercavila, doncs se'm va acostar i em va dir, hòstia, m'agradaria poder fer alguna cosa pel poble que impliqués gent, però...
1: Que no cal que sigui un castell.
2: Sí, exacte, i que aquesta gent no hagi d'estar dins d'una entitat, que la gent del poble pugui participar sense la necessitat d'estar dins d'una entitat. I clar, jo li vaig dir, vale, però, per exemple, que podria, o sigui, què se't passa pel cap que pugui ser així? Diu, hòstia, no sé, a Sant Feliu sé que fan o que havien fet la baixada de llits. Dic, perfecte, no en parlem més, baixada de llits. I just en aquell moment, abans de començar la Cercavila, ja vam trobar la Laia, i li vam comentar, i doncs, des del primer moment li va semblar una idea genial. I res, doncs portem això des del diumenge de la Cap Vuitada de l'any passat, intentant manegar perquè sigui una realitat. S'ha de dir que hi ha molts pobles que s'ha fet i que es fa durant molts anys, sobretot a Sant Hilari fa més de 30 anys que es fa una baixada de llits i andròmines. Mm-hmm. Però aquí Caldes, fins on sabem, no s'havia fet mai. El que tenim més a prop és Sant Feliu, que ja fa un temps que es va deixar de fer. I, bueno, esperem que sigui un èxit i que a partir d'ara, el dissabte a la tarda de Cap Vuitada, hi hagi baixada de llits i andròmines.
1: Vale, primer, ara... Parlem, perquè és llit, és igual, són una espècie de vehicles, no?, que heu construït, doncs expliqueu, no?, de quina manera s'han fet aquests vehicles, que evidentment és baixada, per tant, representa que han de tenir frens, vull dir, han de frenar, si no, no sé què pot passar. Va, explica una mica, doncs, en què consisteix el vehicle, com ho heu fet i tal, i després, doncs, ja continuarem parlant d'això.
2: Bueno, nosaltres simplement ens encarreguem del tema de l'organització i, bueno, bàsicament és els equips ens van fer arribar un full d'inscripció per apuntar-se, els vam passar uns certs requisits que havia de complir el llit d'Andròmina, i a partir d'aquí cada equip s'encarrega i s'espavila per muntar-se i organitzar-se. O sigui, els requisits bàsicament són... ha de ser un vehicle de construcció pròpia, no pot ser un automòbil o derivats, ha de tenir un mínim de 3 rodes, les rodes han de ser de 200 mil·límetres de radi mínim, i han de tenir frens i direcció. Aquests són els requisits mínims. Llavors, a partir d'aquí, doncs, cada equip se'l fa com ell cregui, de les dimensions que cregui apropiades, que puguin passar pels carrers per on baixaran, i res, se'l decora, no munten ells el que ells creguin. Una cosa que han de tenir en compte és que, com bé has dit, és una baixada, sí. Llavors...
1: El fre ha de funcionar.
2: Han de funcionar els frens, sobretot. I, per altra banda, ha de ser de tracció gravitacional.
1: Què vol dir això?
2: No pot portar ni motors, ni pedals, ni res. Simplement accelera amb la pendent que hi hagi en aquell carrer.
1: I el fre, o sigui, aquesta part sí que és mecànica o són els propis peus? És que no m'imagino jo com és el vehicle.
2: Això ja, com he dit, cada equip s'ho munta com ell consideri. El mateix dia 17 pel matí, que a partir de les 10 tindrem la plantada dels vehicles aquí a la Font del Lleó, els hi passarem una inspecció tècnica per mirar que tothom compleix els requisits que vam posar. Mm. Llavors aquí ja mirarem quins frens porten i que funcionin.
1: I que no hi hagi res que sigui, que no sigui, bueno, que no sigui elèctric, etc.
2: Correcte, correcte.
1: Quines formes tenen aquests vehicles?
2: Hi ha una
1: perquè
2: mica de...
1: Has dit que en algun lloc aquesta baixada de llits, no sé si això també forma part, tipus que sigui un llit o un... o està fet, no sé, heu fet en caixes, en fustes, etc.
2: Bueno, aquí a Sant Feliu, per exemple, tradicionalment es deia baixada de llit justament perquè eren llits. Eren unes bases de somier amb quatre rodes i un volant. I amb això es tiraven per les baixades de Sant Feliu. Llavors, d'aquí ve una miqueta també el nom de baixada de llits. Mm-hmm. Perquè tradicionalment eren llits. I, clar, a partir d'aquí, el seu seria muntar una base, una estructura sòlida, ja sigui en ferro o amb el que cada equip pugui arribar.
1: Quantes persones hi caben en un vehicle d'aquest?
2: Les que siguin.
1: Això he de deixar, diguem, si poden ser per a una, dues, tres, quatre, la que sigui.
2: Exacte, sí, sí.
1: Aquí... Bé, està fet, el vehicle està fet a la mida.
2: Aquí no hi ha límit. Lo important és fer una base sòlida, que mecànicament funcioni, les rodes girin bé, frenin bé, i fas l'estructura, i llavors el seu seria que cada any es decori d'alguna manera diferent, però la base, ja saps que és una base... una base sòlida que t'aguantarà sempre.
1: Que aguanti a la persona, no?
2: Exacte.
1: A la persona o a les persones.
2: Sí, llavors a partir d'aquí poden pujar les persones que vulguin, de totes les edats.
1: No,
2: no hi ha problema.
1: Això, diguem, la persona que es fa el vehicle, perquè des de quan, o vosaltres quan ho veu posar, o va arribar la informació de que es feia aquesta cursa a la gent, perquè la gent s'hagi pogut tenia el temps necessari per preparar-se o fer aquest vehicle.
2: Clar, nosaltres, com ja et dic, ho vam començar a manegar amb la Laia la capvuitada de l'any passat. Llavors, entre que vam fer unes quantes reunions i ens vam posar d'acord i bueno, vam fer unes pautes, em sembla, si t'ho dic bé, que vam començar a promocionar voltants de Setmana Santa d'aquest any, més o menys, amb la previsió de que la gent que s'apuntés tingués tot l'estiu per poder anar fent la construcció del vehicle i anar pensant com el decorarien i com el farien.
1: És a dir, que porta entre 5-6 mesos, vull dir, fer aquesta preparació. Quantes, suposo que ja sabeu, la quantitat de vehicles que participen? Primer vehicles i també les persones, perquè com són equips, no? Vull dir, aquí, doncs, quantes persones... Si us han adreçat a vosaltres, ja estan... O sigui, la cosa ja està preparada, vol dir que ja sabeu els equips que hi seran, els vehicles també.
2: Ara per ara tenim, si t'ho dic bé, unes 7 inscripcions confirmades, però la Laia Cuscó sí que ens ha comentat que arrel de presentar el programa i de més, hi ha gent que s'ha posat en contacte amb ella per...

0: Nosaltres continuem. Ara sí, sí, ara tornat.
1: Doncs bé, com et deia, la Laia Cuscó ens ha comentat que hi ha gent, arrel de presentar el programa de Festa Major, que s'ha posat en contacte amb ella per aviam com podien apuntar-se o participar en aquesta baixada. Llavors, com et deia, en principi tenim ara 7 inscripcions confirmades, tot i que hem donat com carta oberta, per dir-ho d'una manera, a que si hi ha gent que s'hi vol presentar, que vinguin el mateix dia de la baixada.
0: O sigui, encara, el mateix dia, diguem, hi ha, però sempre i quan hi ha una part molt important, han de tenir el vehicle.
1: Han de tenir el vehicle.
0: Però això el mateix dia es passarà la inspecció, podríem dir, no?
1: Sí, correcte.
0: Correcte. I aquesta inspecció sou vosaltres mateixos?
1: Sí, sí. És, la inspecció és simplement
0: que
1: compleixin les pautes que hem posat perquè facin una baixada el més segura possible.
0: Uh-huh. No sé, Albert, tu per casualitat t'has fet ja, tens també el vehicle, participaràs? Aquí l'Arnau, vinga, Arnau. I també, tot, vinga, parleu. A l'Albert.
2: Jo no participaré perquè a mi l'Arnau em va dir d'ajudar-lo i li vaig dir que sí, i seré organitzador.
0: Organitzador dels Alta, però no portaràs un vehicle.
2: No.
0: I tu tampoc, Albert.
1: No, aquest any, clar, o sigui, ja tenim prou feina al ser primer any amb temes organitzatius i de més.
0: Clar. Com per
1: a sobre haver de participar. Sí. El que a mi m'agradaria és que si tot va bé i tot tira endavant, els pròxims anys pogués haver-hi un vehicle de l'organització.
0: Clar. Això és una cursa i ha d'haver-hi un guanyador? Sí, Albert, vinga, tu
2: mira,
0: mateix.
2: Mira, però no és una cursa de velocitat.
0: Qui guanya és qui arriba i en bones condicions.
2: Exacte.
0: Vale? Que no se trenqui podríem dir això, que podria estar per aquí la cosa.
2: Per això hi ha 3 premis. Un a l'original, sí, no? Un al voluminós, que càpiga tantes persones a sobre del llit, i l'altre...
3: Estrafolari.
2: El més divertit,
0: el que,
2: correcte.
0: El que cridi més l'atenció.
2: Exacte.
0: Vull dir, aquí la originalitat forma part també.
2: És el poder.
0: Sí, correcte. Perquè, és a dir, un premi al que aguanti, no? Si tu imagina't que se posa un equip i hi ha 5 o 6 persones i han d'anar...
2: I no baixen.
0: I no baixen o baixen massa ràpid, o baixen massa ràpid que es trenca els frens, perquè això pot passar també,
2: això
0: no?
2: Pot passar.
0: El frens funciona en el moment que es fa la inspecció, però també
2: i més a la baixada que baixaran, que és
0: clar,
2: pel carrer Vigues.
0: Clar, que és justament és un carrer.
2: És un carrer, sí.
0: De baixada.
2: Correcte.
0: Doncs, clar, la idea és que si es trenquen els frens, podrien dir que aquí és la persona la que ha de fer tot el possible perquè freni el...
2: Sí, posar els peus.
0: És posar els peus, no? Vull dir que de perill no hi ha. No,
2: també
0: i més, i a veure, sí que és un carrer amb una baixada, sí, però no és perillós.
2: I a les cantonades posarem bales de palla, rodes, hi haurà... Si algú té un cop amb la bala de palla, uh-huh, i cap problema.
0: Aquí que sí que és veritat que l'esperit d'aquesta cursa, no, és passar-s'ho bé.
2: I tant.
0: Perquè això provocarà moments de molta de diversió total, no? Precisament amb quan es vegi el vehicle més estrafolari.
2: Correcte. Exacte. Per això també ho organitzem, per passar un bon dia, que és des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda més o menys.
0: Ai,
2: i és
0: no,
2: per
0: no,
2: passar...
0: concreta, no hem concretat el dia exacte, que és d'aquest...
2: Dissabte de Cap Vuitada.
1: El
0: dia 17. El dia 17. Vull dir que és una d'aquestes activitats que encara queden uns dies, mm-hmm, perquè la gent encara es pugui apuntar.
2: Sí,
0: i si són 7 inscripcions poden arribar... Vull dir, la idea que suposo que teniu és que hi hagi quan més persones participin millor, no?
2: I tant.
0: Vull dir que, en fi, doncs això, la resposta de la jornada, el que espereu de la jornada, que seria aquesta de passar-lo bé?
2: Sí, una jornada festiva, familiar i passar-ho molt, molt bon dia.
0: Heu parlat dels premis, no? El més ingeniós o estrafolari, el premi, el que pugui arribar a la meta. en bones condicions, és a dir, que pugui aconseguir tot el que representa la normativa de què heu imposat, no? I en què consisteix? És a dir, el premi a un o a l'altre és un premi d'un regal, algun, no sé, per això dic que...
1: Bueno, els premis, al final, que va costar una mica perquè no, encara exactament no sabem quanta gent hi haurà a cada llit, de quines edats, ni res.
0: O sigui, no, poseu un límit d'edat, és a dir, a partir de 16 o...
1: No, o sigui, si... Sí, no hi ha restriccions d'edat, simplement...
0: Que deveria menors... alguna persona adulta si hi ha un menor.
1: El conductor del vehicle ha de ser major d'edat, això segur. Llavors, a sobre pot anar-hi gent de qualsevol edat. Simplement, en el cas dels menors de 16 anys, els pares han de firmar una autorització. Els menors de 16 anys és obligatori que portin casc i el màxim de proteccions possibles, per si cas... Els majors de 16 anys no és obligatori, però és recomanable l'ús del casc.
0: Sí, per si de cas, no?
1: Correcte.
0: No té per què passar res, però...
1: Millor prevenir que no curar.
0: Exacte, vull dir que...
1: Llavors, a partir d'aquí, els premis, com et deia, no sabem exactament quanta gent hi haurà per llits i de més. Llavors, el que vam pensar va ser de fer com uns premis col·lectius, per entendre'ns. Hi haurà les tres categories, que és el més divertit, el més estrafolari i el més multitudinari, si t'ho dic bé. Consistiran en unes paneres.
0: Mm-hmm.
1: Llavors el que havíem pensat era que les paneres aquestes fossin, per exemple, perquè, doncs mira, el diumenge, el dia següent, quedem tots els que hem fet el llit i fem un dinar, fem un vermut i fem servir aquesta panera per poder menjar tots i fer un pica-pica, un vermut o qualsevol coseta.
0: Aquí hi haurà aliments, no sé si un pernil, si una botifa, una llonganissa o el que sigui.
1: Correcte.
0: O algunes begudes, vull dir que Exacte. Hi haurà tot el que representa per fer un vermut.
1: Clar, perquè, per exemple, un llit que hi hagi 10 persones, si com a premi a dins de la panera hi ha una samarreta, qui es queda la samarreta?
0: Clar.
1: Llavors vam pensar que seria una bona idea que fossin uns premis per compartir la gent del llit.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, a part d'això, també totes les inscripcions que hi hagin entraran automàticament al sorteig d'un pernil que farem durant el dia.
0: Mm-hmm. Oja, això del pernil, veu, m'ha sortit
2: i
0: ha sortit, surt també.
1: I també s'ha de dir que els premis, el primer llit més multitudinari no té volta de full, és quanta més gent hi hagi sobre, millor. Els altres dos premis el que farem serà... s'otorgaran per votació popular.
0: Mm-hmm.
1: Ho farem a través d'Instagram, que durant la baixada la gent que hi hagi de públic pugui votar el més divertit i el més estrafolari, els que ells considerin. Llavors, en base a la votació del públic, s'otorgaran els premis.
0: Mm-hmm. Molt bé. Doncs a l'espera ara del dia 17, doncs, i que hi hagi molta participació al respecte. I ara passem a un altre tema, que és l'actuació per la Festa Major. Què teniu preparat per justament, tot i que hem parlat abans una mica, però què és el que teniu preparat d'especial per la Festa Major? Que serà el dilluns?
2: El dilluns, sí.
0: O quins castells podrem veure?
2: Els castells tenim de mirar demà, que és l'últim assaig, i la tècnica té de decidir els castells que portarem a plaça.
0: Mm-hmm. Esperem que el temps acompanyarà. No, hem de pensar en mal temps, però en aquest cas, que no fos així, hi ha un pla B, perquè en principi el pla principal és la plaça, la plaça de Font
2: Sí,
0: Jesús, que és el Olímpica.
2: Mm-hmm. En teoria, crec que sí que tenim un plan B. Però el lloc no t'ho sé dir.
0: Ah, això fins a l'últim...
2: Fins l'últim moment... Correcte.
0: Doncs, i pel que fa a vosaltres mateixos, com prepareu aquesta actuació per la Festa Major? Vull dir, tots aquests dies esteu fent els assajos de la mateixa manera com ho heu estat preparant
2: com el concurs? Correcte.
1: Sí,
2: igual que el concurs. Poques proves i les proves que només farem per la Festa Major.
0: Uh-huh. Tu què deies?
1: Sí, no, que en un assaig normal sí que fas diverses proves de diferents castells, vas provant diferents alineacions a cada pis, però ara, justament arrel del concurs, ara que ve la Festa Major i pròximament la nostra Diada, sí que ja t'enfoques més dels castells que vols portar a plaça. Llavors ja et dediques a anar repetint aquelles alineacions perquè la gent ja s'ho sàpiga de memòria. Les pinyes igual, intentar que tothom tingui la seva posició fixa en aquella pinya en un lloc determinat, i així ja interiorment van assumint aquell rol la gent.
0: Pel que fa a la participació, no? De quanta més persones hi hagi, doncs serà la millor manera d'arribar a aquest castell, no? Que vosaltres teniu en ment de fer. La crida ja està feta, ja sabeu que, o sigui, la pinya ja hi és, no? Però totes les famílies que formen part de la pinya, vull dir, tot això, vull dir que sabeu que comptareu en tota aquesta participació?
1: Sí, bueno, sempre hi ha alguna sorpresa. El mateix dia sempre pot haver algú que es desperti, que es troba malament, que no pot venir a l'últim moment. Llavors la tècnica ràpidament ha de mirar de solventar el problema, sigui de la manera que sigui, depèn de la persona quina posició tingui en el castell. Per altra banda, també sempre et trobes que el mateix dia ve gent que fa anys que no està a la colla i ve a donar un cop de mà per Festa Major. Sempre hi ha molta gent que no els veus durant l'any, però per Festa Major sempre es posen la camisa, agafen la faixa i venen a la plaça a donar un cop de mà.
0: Uh-huh. I passem ara a una altra data molt important, que és la Festa Castellera, que, com crec que has dit abans, era el 8 de novembre que se celebra, no? Normalment es feia a la plaça Moreu, no?, la Festa Castellera, o és també aquí al...
2: La plaça Moreu és... A la Bolera.
0: Vale.
2: La Diada de la Bolera.
0: Aquí igualment. Correcte. Serà aquí.
2: A la plaça de l'Església és.
0: Vale. Doncs què podeu avançar justament d'aquesta Festa Castellera d'Engany, que serà la número...
1: Serà el 30 aniversari.
0: El 30.
2: Correcte.
0: Clar, és que estem parlant també del
2: 30. O sigui,
0: que són moltes celebracions, no?
2: Vull dir, aquest any sí.
0: Sí, sí, aquest és el 30 i es tanca justament amb la Festa Castellera.
1: Amb la nostra Diada.
2: Correcte.
1: Sí.
0: O bé, la vostra Diada.
1: Aquí, almenys jo que no estic a Junta ni Tècnica, no et puc avançar res perquè no tinc aquesta informació. Suposo que per part del Pau del Cap de Colla la idea és anar a màxims. La millor actuació que puguem fer.
0: És a dir, esteu preparant, a banda de l'actuació de la Festa Major, el que vindrà després per la Diada, la vostra Diada, no? Doncs, clar, també des de la Festa Major a la vostra Diada queden unes quantes setmanes, no? No moltes, perquè penseu que no si és aquest dilluns proper, el dilluns de la setmana que ve, que es fa l'actuació. Després, el dia 8, encara ja no queda ni un mes, no? Però sí que és veritat que en aquell moment ja no teniu la pressió d'altres activitats, vull dir que només us centrareu en la Diada.
2: Bueno, no, tenim, és que tenim diades fora de Caldes.
0: Val.
2: Clar.
0: És a dir, fins que no acabeu, us podrien dir que el tancament és la Diada?
2: No.
0: Tampoc?
2: Tampoc.
0: Pues vinga.
2: Perquè la setmana següent... Sí que serà l'última Diada, vale. Que anem a Badalona.
0: Val. Vull dir, en aquest cas, doncs abans, des de l'actuació de Festa Major, quines activitats teniu?
2: Tenim, bueno, la Capvuitada.
0: Sí.
2: Que fem...
0: Bueno, aquestes són pilars, no?
2: Sí, bueno,
1: sí, fem
2: la Cercavila i fem algun castell de sis. Després, la setmana següent sí que és castellà i l'altra sí que seria la nostra Diada.
0: Uh-huh. O sigui,
2: bueno, no,
0: castellà...
2: Una setmana... que ens han convidat per anar al Cabró Rock, un festival de música, a fer castells, i després sí que seria la nostra Diada.
0: O sigui, tindríem Castellers del Vallès.
2: Correcte.
0: I el Cabró Rock, que és aquesta, sí, és un concert, no?
2: És un festival de música.
0: Sí, sí,
2: sí.
0: I per quina raó també us conviden a participar?
2: Perquè com és la Castanyada, el 31...
0: Sí, senyor.
2: Fan participar totes les entitats culturals de tot, bueno, de tota Catalunya, sardanistes, geganters, diables, castellers, i aquest any ens van trucar nosaltres, ho vam passar al soci i el soci ha estat molt motivat i vam dir, va, pues,
0: anem
2: cap allà.
0: On és,
2: a Montmeló,
0: Montmeló,
2: el circuit, sí, aquí a prop.
0: És a dins de, sí, de la comarca.
2: Correcte.
0: Doncs, hi ha la previsió per la Diada Castellera de convidar altres colles d'altres poblacions?
1: Sí. Sempre, sí, sí.
0: Qui podem veure, quines colles podem...
2: Els Parxats de l'Estany, que són de Banyoles, els Castellers de Badalona...
0: Perquè vosaltres també aneu després...
2: A Badalona.
0: A Badalona.
2: Clar, nosaltres al principi de temporada vam anar a Banyoles i ara venen ells.
0: És com un intercanvi... Bueno, no sé si això es diu intercanvi.
1: Sí, sí, sí. Sempre... Bueno, ara ja no tant, però majoritàriament les actuacions castelleres funcionen així. Si jo vinc el dia que tu em necessitis i a canvi tu vens un
0: tu
1: altre
0: vens,
1: dia...
0: Sí. Clar.
1: Funcionen així. Tot i que hi ha moltes colles de cert nivell que venen amb un contracte.
0: Què vol dir un contracte?
1: Bueno, demanen...
0: És a dir, que ja han de tenir una retribució.
1: Correcte, correcte. Mm-hmm. Sí, sí, sí, sí.
0: I, per exemple, en aquestes que vindran aquí, hi ha...
2: Les de la Diada, no. Les de Festa Major, sí.
0: És a dir, clar, se m'ha passat a mi, que l'actuació de Festa Major també venen altres,
2: sí,
0: colles
2: altres
0: convidades.
2: Correcte.
0: Quines són les convidades?
1: Els Moixiganguers d'Igualada i Xics de Granollers.
0: Clar, totes dues tenen un... No són les
2: un
0: de...
2: Un caché.
0: Sí, tenen un caché. No són les que hem comentat, en les de Villafranca o els Minyons, etc, però sí que tenen ja un
2: però,
0: caché.
2: Però, bueno, Moixiganguers és colla de nou...
0: Uh-huh.
2: I és una colla gran també.
0: I els Xics també.
2: I els Xics també.
0: És a dir, i per exemple, doncs el fet de que ells vinguin, doncs és amb un contracte, és a dir, se'ls ha de retribuir d'alguna manera, no? Vull dir que econòmicament.
1: Sí, sí, per exemple, ara, bueno, si t'ho dic bé, va ser fins l'any passat, em sembla, que teníem fet un contracte amb... Minyons?
2: Amb Minyons, correcte.
1: Amb Minyons es va firmar un contracte que durant 4 anys vindrien a actuar aquí a Caldes per Festa Major. I ells, bueno, van acceptar el contracte, que no t'enganyaré, no sé quina quantitat, però no ho porto jo.
0: Però sí que...
1: Però van firmar un contracte que durant els pròxims 4 anys per Festa Major vindrien a actuar aquí a Caldes amb nosaltres.
0: Mhm. Ja, vull dir que han estat els Minyons, ja.
2: Minyons, sí,
0: que,
2: sí, sí.
0: No, no, pues aquests són de categoria.
2: I tant.
0: Vull dir que és, el fet de que vosaltres, precisament, quan hi ha aquesta actuació, vinguin colles que són de molta categoria, això per vosaltres què representa? És com també un prestigi per vosaltres, i a més, doncs, del fet de que puguin estar... O sigui, és un prestigi, doncs, el fet de que aquí a Caldes, doncs, vinguin aquestes colles, no? I també, d'altra manera, és una manera, doncs, de dir, doncs, aprenent també d'ells. No sé si és aquesta una mica pel que va per aquí a l'esperit, no? No sé, vosaltres expliqueu millor.
2: Sí, sí, sempre una colla gran sempre t'agrada veure-la.
0: Clar.
2: I aprendre d'ells.
0: És com si estem dient un partit de futbol del Caldes i que vingués al Barça, no?
2: Exacte.
1: Sí, sí, sí. També, quan venen colles grans, primera, ve més gent de públic a veure, vulguis que no, perquè fan, en aquest cas, castells de 8, castells de 9, fan castells bastant més grans del que poden estar acostumats a veure. I fins i tot... a l'Ajuntament, allà a l'entrada, hi ha una placa conforme la plaça de la Font del Lleó és una plaça de castells de nou, i que han vingut colles a fer castells,
0: clar,
1: de nou en aquesta plaça. Llavors,
0: clar,
1: també dona un
0: prestigi,
1: nom. Sí.
0: Exacte, vull dir, és això que he dit, jo dic un prestigi, doncs, però és el fet de ser reconeguts també fora, no? en altres poblacions que també, diguem, tenen aquesta manera o aquesta afició per fer els castells, no?
2: Sí.
0: Parlem ara de la comunitat, de fer comunitat, futur i la identitat, no? Què significa per vosaltres ser escaldat avui? I per què, moltes vegades em pregunto, per què els escaldats? Aquesta definició.
2: Per l'aigua termal.
0: Val. I que esteu escaldats, no? Per l'aigua.
2: Sí, sí.
0: I el que significa, doncs, no sé, vull dir, aquí és el que heu d'explicar.
2: Clar, nosaltres som una colla petita mitjana i és molt familiar. I per nosaltres és família, la nostra colla.
0: Uh-huh. I tu què diries, Arnau?
1: Seria el mateix. Si jo, bueno, quan vaig entrar, sincerament no sabia on m'estava posant. Però
0: Quants de temps?
1: Jo vaig entrar, no sé si va ser abans o després de la festa major del 2013.
0: Uau, ja han passat, o sigui, fa 13 anys.
1: Sí, sí. Sí. I res, això, entres en un local que no saps ben bé on t'estàs posant, havíem a provar una cosa nova, i a la que veus l'ambient, la gent, la rebuda, com et tracten, el carinyo, tot, dius, aquest és el meu lloc. Mhm. I això, i ara ja farà 13 anys, o sigui, no m'imagino els meus dimarts, els meus divendres o els meus caps de setmana sense fer castells.
0: Sense fer castell. I tu, Albert?
2: Jo crec que vaig entrar...
0: Quants anys portes? També igual que ell?
2: Un pel abans, crec.
1: Una o dues setmanes abans,
2: sí,
1: em sembla.
2: Sí, sí, perquè jo sóc de Palau.
0: Sí.
2: I volia muntar una colla castellera a Palau. I vam parlar amb l'Ajuntament de Palau i amb dos persones de l'entitat de la colla castellera d'aquí Caldes, i em van dir que era molt difícil muntar una colla a Palau, necessitava molta gent, i si volia, podia muntar una colla de diables. I vaig muntar una colla de diables.
0: A Palau.
2: A Palau. I em van dir, i si vols, pots venir a Caldes a castells. I el següent assaig ja estava en el local.
0: Sí, va ser, a més, clar, separant 3 quilòmetres, vull dir que aleshores...
2: És que és un moment.
0: Sí, sí, sí, i és el fet ja, i el que l'ha passat a l'Arnau.
2: Correcte.
0: Després ja...
2: Sí, sí. Els meus amics són de la colla, o sigui, és família.
0: Quin futur imagineu per la colla?
2: Amb el local nou, esperem que un futur ampli, amb castells nous.
1: Sí, sí, jo el mateix. Si ara, bueno, el local actual on estem té unes limitacions en quant a castells, però a la que puguem tenir el local nou, jo espero que la colla creixi i que puguem anar a per nous reptes.
0: Què us agradaria construir literalment, o simbòlicament, en els propers anys?
2: Home, anar pels castells de 8.
1: Sí, sí, totalment. Jo de moment estic lluitant per poder fer piles de 5. Aviam si em deixen, Farro. I res, a part d'això, com ha dit el Noah, estem tots ansiosos per tenir local nou amb el sostre més alt i poder començar a fer castells de 8.
0: Molt bé, aquesta seria la fita més que teniu, no? El repte. Doncs, mira, res, un ping-pong final. Són preguntes d'aquestes amb resposta ràpida o la deixeu, diu, passo per l'arbre. Un castell.
1: A pila de 5.
0: Un crit de plaça.
2: Jo sóc escaldat.
0: Un moment de pinya.
1: Passo palabra.
0: Un color.
2: Albert Ampolla.
0: Una imatge que defineixi els escaldats.
2: La foto que vam fer al Lezo, que va ser amistat.
0: Molt bé. Doncs aquí arribem al final. Arnau, Albert, moltes gràcies per portar-nos aquesta mirada tan completa que defineix el vostre esforç, el treball fet amb il·lusió de tantes persones, vostres i dels vostres companys, de fet, a tots els que formeu l'Escaldats. I gràcies per fer-nos arribar al que construïu dia a dia, que no són només castells, també són vincles d'amistat i, per què no dir-lo, també vehicles especials. Doncs vinga, moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Molt bé, gràcies, bon dia.
0: I ens retrobem aviat, així també tanquem

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Roser Xalabarder serà la candidata de Junts per Caldes a les properes eleccions municipals. Així ho van decidir els militants de la formació durant les votacions que es van celebrar dilluns. Havien d'escollir entre l'actual cap de llista, Roser Xalabarder, i l'empresari Pere Barrios. Després de mesos amb els noms dels dos calderins sobre la taula, la formació política va decidir el nom del futur alcaldable amb 10 vots a favor de Roser Xalabarder i 3 per a Pere Barrios. Caldes veu augmentar l'atur del mes de setembre amb 7 persones més que l'agost i una taxa de 6,88%, a diferència de la comarca, que ha baixat prop de 200 persones respecte a l'agost. El mes anterior hi havia 639 persones aturades al municipi, però ara s'ha transformat en 646, un augment que no només apuja entre mesos, també amb l'any anterior. I és que respecte a l'any 2025 també ha augmentat amb 21 usuaris l'atur de setembre d'enguany. El Vallès Oriental registra una taxa del 8% i amb un total de 17.700 aturats. Avui dimecres a les 6 de la tarda, la Sala Noble de Can Rius acull la conferència i presentació del curs anomenada Com serà el temps de Caldes del 2030? La xerrada anirà a càrrec de Tomàs Molina, físic i màster en ciències, doctor en comunicació i informació. Un acte lliure i gratuït organitzat per les aules d'extensió universitària de Caldes. També avui a 6:45, la biblioteca ha preparat la xerrada Salut i vincle amb cavalls. Elaine Fradley i Elena López explicaran de primera mà com la relació amb els cavalls pot transformar la salut emocional i física. Una xerrada d'accés lliure per compartir com les intervencions assistides amb cavalls poden esdevenir una eina complementària per acompanyar persones en diferents moments i situacions de la vida. I acabem amb el temps. Avui dimecres es mantindrà la nuvolositat amb alguns ruixats, sobretot durant la matinada i de nou a la tarda, i temperatures entre els 17 i els 25 graus. Pel que fa demà, dijous, el temps serà més assolellat, amb algun ruixat puntual a la tarda i temperatures entre els 13 i els 23 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Divendres 9 d'octubre.
2: A 11:15 del matí a la plaça de Catalunya.
3: Festa gran a càrrec de la coordinadora de la gent gran.
2: A 11:00 del matí al parc de l'estació.
3: Espectacle familiar Tutilimundi a càrrec de Ramon.
2: A 11:45 del matí al parc de l'estació.
3: Matinal infantil, 49è concurs de dibuix Manol Huguer i gincana familiar a càrrec del grup impulsor del PEC.
2: A 6:45 de la tarda.
3: Concert familiar a càrrec de Xiula.
2: De 8 a 9 del vespre.
3: Especial Patada al ventre, en directe des del parc de Can Rius.
2: A 9:00 de la nit al parc de l'estació.
3: Correbars a càrrec del Ball de Diables.
2: A 11:00 de la nit al parc de Can Rius.
3: Concert de música local amb Dem System.
2: A 1:00 de la matinada al parc de Can Rius.
3: Concert d'Esbatlana.
2: I de 3 a 5 de la matinada.
3: Música de tots els gèneres amb DJ Natura, B2B i Charlie B.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
4: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
5: Oi, tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
4: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
5: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
4: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
5: Terme, l'expressió de l'aigua.
4: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta'l ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
2: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Capvuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa. Molta festa! Estigues al dia de tot el que dona de si la festa amb la programació especial de Ràdio Caldes. Informació constant a través de radiocaldes.cat i de les xarxes socials. Segueix la Festa Major amb Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Bon dia, iniciem un nou Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre que fem el Ferran Monter del control tècnic i qui us parla, Anna Pineda. Doncs al Vivències d'avui parlarem de dos temes. En primer lloc parlarem de la vacunació, que és ara que s'inicia la campanya, i en segon lloc parlarem de Festa Major. Us explicarem els actes que hem programat des de la Fundació i podrem escoltar diferents persones residents explicant-nos els seus records d'infantesa a Festa Major i quines activitats els hi agraden més.

0: comencem.
1: Parlem ara de la vacunació i per fer-ho ens acompanya l'Esther Moreno. L'Esther és la supervisora d'infermeria de la Fundació Sociosanitària Santa Susana. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Esther, parlem de vacunació. Per què es fa la campanya de vacunació a l'estació de la tardor?
2: La tardor i l'hivern són les èpoques en què els virus respiratoris, com la grip i la Covid, circulen amb més facilitat. A causa de les baixes temperatures i el fet de que passem més temps en espais tancats, llavors la campanya el que busca és immunitzar la població abans de l'arribada dels pics epidèmics. Actualment això sol passar entre desembre i gener. Per reduir al màxim les hospitalitzacions i complicacions greus és el principal motiu pel que es promociona les vacunes d'aquests dos virus.
1: Esther, i quins són els grups prioritaris o la població de risc amb qui s'adreça aquesta campanya de tardor?
2: La vacunació va dirigida a tots els grups. El que sí que és veritat és que es prioritzen els grups de risc. Vol dir que això comencen a vacunar a persones a més de 60 anys, persones amb malalties cròniques i immunosupressió, dones embarassades, en qualsevol moment de la gestació és segur i per protegir-les amb elles i els nadons. I els infants de 6 mesos a 5 anys poden vacunar de la grip. I després tenim els col·lectius essencials i sanitaris, com és el personal sanitari, cuidadors, docents i treballadors dels serveis d'emergències, tant per protegir-se com per no transmetre el virus a les persones vulnerables.
1: Ens pots explicar una miqueta què és una vacuna i com funciona en el nostre cos?
2: Les vacunes... És com un entrenament de seguretat que fa el cos o una foto de cerca i captura per al nostre sistema immunitari. S'introdueix un fragment inactiu, atenuat o una introducció genètica com l'ARN missatger del virus, llavors el nostre cos reconeix aquest fragment com un element estrany i fabrica els defensors, que són els anticossos, i llavors genera una memòria immunitària. Llavors, més endavant, quan estem exposats en el virus real, el cos ja es reconeix a l'instant i el neutralitza abans de que causi una malaltia greu.
1: Esther, ens has parlat dels grups prioritaris en què s'haurien de vacunar, però clar, ara també ens acabes de dir que és la vacuna, no? És una mica el propi virus, potser més lleu, no? Que no tingui efectes tan forts perquè el cos s'entreni, però aleshores hi ha persones en qui sigui contraproduent vacunar-se?
2: Les contraindicacions mèdiques reals són super poques, tant com les persones, es podria dir que les contraindicacions més bàsiques són que hagis tingut una reacció al·lèrgica greu, tipus anafilàxia a una dosi anterior, i si en el moment de la cita de vacunació estàs en un moment agut d'una malaltia amb febre alta, es recomana retardar la vacunació, però no cancel·lar-la ni anul·lar-la en tot el període de vacunació. Llavors, si un cop recuperat d'aquesta febrada o de la malaltia aguda en el que estàs, ja et pots tornar a vacunar. El que sí que és un encostipat lleu, que no fas febre, aquí et pots vacunar sense problema. De totes maneres, quan us dirigiu al metge de capçalera, a la infermera de l'ambulatori, a fer-vos la vacunació, ella ja us ho explicarà tot, segur, sense cap inconvenient.
1: Esther, i clar, això, les vacunes, aquesta campanya, és cada any. La pregunta és, si ja t'has vacunat un any, cal que l'any següent tornis a vacunar-te o ja serveix la mateixa?
2: En el cas de la grip i la Covid, s'ha de vacunar anualment per dos motius principals. Un és la mutació del virus. Tant la grip com el coronavirus canvien l'aparença. Són soques, variants diferents d'un any per l'altre. Llavors, les vacunes d'aquesta temporada, o sigui, les vacunes es van actualitzant segons l'evolució d'aquests virus. I l'altra és perquè, com aquests virus van mutant, també les proteccions de les vacunes que administrem de la Covid i la grip, conforme van passant els mesos de l'any, van disminuint els anticossos generats per aquesta vacuna. Llavors, d'aquí a que es necessiti una dosi de reactivació del sistema immunitari.
1: Encara que s'anomeni com la vacuna de la grip o del Covid, no és la mateixa, doncs, cada any.
2: No, cada any és diferent. Els científics fan els estudis pertinents per poder adaptar la vacuna a la nova soca que hi hagi en aquella època.
1: Una altra pregunta. Ens podem posar la vacuna de la grip i de la Covid-19 al mateix dia? Això és compatible? És segur per les persones?
2: Sí, és completament segur i recomanat per administrar les dues a la vegada per un motiu d'eficiència i de comoditat del pacient. Pel viatge l'aprofites i et fiques les dues vacunes sense cap inconvenient. S'administren en llocs diferents, per exemple, una a cada braç, i no hi ha problema. Hi ha estudis d'eficàcia i seguretat quan t'administres les dues vacunes.
1: Ens has comentat que un dels grups de risc eren les persones grans, no? I també els professionals que treballen o bé en centres sanitaris o en la docència. Però si sóc una persona jove i sana, m'interessa vacunar-me o no t'has de sentir cridat en la campanya?
2: Sí, perquè sí que és veritat que es prioritzen les vacunacions dels grups de risc, no, que li diem, perquè pues són les primeres afectades, llavors les primeres vacunes sempre van dirigides a ells. Llavors, un cop vacunat aquest grup, està recomanat que tothom es vacuni a partir dels 6 mesos de vida i es poden vacunar de la grip i de la Covid. Ho hauria de confirmar, però crec que és una miqueta més gran. Val? Llavors, la vacunació és per una immunitat per treballar la immunitat de la comunitat. Si tothom es vacuna, és més difícil que el virus es traspassi. Llavors, és un tema de seguretat cap a les persones de risc. Tothom es vacuna i el virus que agafes, els efectes secundaris que té són inferiors. La passes més lleu o no la passes directament i llavors no perjudiques els teus familiars més fràgils o els familiars amb més risc que hi ha al teu voltant.
1: Ens quedem amb aquesta idea, que és pel bé de la comunitat. I una altra pregunta, Esther. Si acabes de passar la grip o la Covid, acabes, no, de passar-ho, aleshores cal vacunar-se aquesta tardor, si ja l'has passat justament recentment?
2: Cal esperar-se entre 3 i 6 mesos després d'haver passat la malaltia perquè...
1: Ens acompanya aquí una resident. Et presentes? Com et dius?
0: Anna Sans.
1: Anna, què te'n recordes de la festa major quan eres petita? Què és el que més te'n recordes? Esther, ens has parlat dels grups prioritaris.

Hem parlat de la vacunació i ara parlem del segon tema que tenim avui, que és la Festa Major. Us volem explicar diferents activitats que hem organitzat a la Fundació perquè us sentiu convidats a participar-hi. Tenim en primer lloc dues exposicions. La primera es diu Treballadores i artistes, caminem cuidant, i està formada, ja ho podreu veure, diferents obres elaborades per personal que treballa a Santa Susana. La trobareu al carrer, a la recepció del carrer Font i Boet. I està emmarcada amb el lema que tenim aquest any, que és Caminem cuidant. La segona exposició està feta pels propis residents i la trobareu al punt de trobada. Alegria. La següent activitat tindrà lloc el divendres dia 9, la festa local, a 11:15 del matí. És la Festa Gran, tindrà lloc a la plaça Catalunya. És un acte organitzat per la coordinadora de Gent Gran, forma part del programa Gent Gran Activa que porta a terme la Fundació. Hi haurà xocolatada, hi haurà música i jocs per a grans i petits. I a partir del dimecres 14 comença la 27a tòmbola benèfica de Santa Susana. És una tòmbola que ja, com diu el nom, no? 27 anys que es realitza. Els diners aniran destinats a continuar la missió d'hospitalitat de la Fundació. I la població doncs, pot col·laborar de diferents maneres. Una, portant regals fins al dia 12, en el qual hi han participat diferents comerços locals. La segona manera de participar doncs, és venir a partir del dia 14 a comprar un número, aviam quin regal obtens. I la tercera manera és animant altres persones a col·laborar per poder fer entre tots una recaptació més gran. Alegria. El divendres 16 ja serà capvuitada. Farem la missa a la pròpia fundació, a l'espai del punt de trobada. I sou convidats i posteriorment farem el trasllat de l'ofrena floral al Santuari del Remei amb una petita comissió formada per residents, voluntaris i alguna persona treballadora. I l'últim acte de Festa Major és el diumenge 18. A les 11 del matí ens visitaran diferents colles de cultura popular calderines al pati del punt de trobada i esperem gaudir de la música i les tradicions. Avui matem el...

0: i continuem parlant de Festa Major, i el que hem fet és anar a preguntar a diferents persones usuàries quins records tenen de la seva infantesa, quin és l'acte que recordaven, quins menjars hi havia a taula els dies de festa, que era important per ells. Doncs escoltem-los. Ens acompanya aquí una resident. Et presentes, com et dius?
1: Anna Sans.
0: Anna, què te'n recordes de la Festa Major quan eres petita? Què és el que més te'n recordes?
1: Particularment quan anàvem a missa.
0: La missa de Festa Major, eh?
1: Sí.
0: Que, per què? Per què te'n recordes de la missa? Què és el que recordes?
1: Perquè jo sóc molt catòlica i sempre anava a veure la Mare de Déu del Remei i li portava un ciri.
0: Aleshores era per cap vuitada.
1: Això, sí, però... Tu...
0: Bueno, aquí ho celebrem tot junt, oi?
1: Això mateix, sí.
0: Explica-m'ho. Era un diumenge de cap vuitada i què ho fèieu tota la família?
1: Sí, quan anàvem a missa, ja t'ho he dit.
0: El remei,
1: sí.
0: Anàveu caminant,
1: sí,
0: passejant...
1: Caminant.
0: I què us trobàveu pel passeig del remei?
1: Doncs la gent que coneixíem i els que són, que els agrada molt la festa, doncs es passejaven per tot arreu.
0: I què us trobàveu pel passeig? Paradetes, carros, tot això que veiem ara i era abans, explica-m'ho.
1: Sí, també. I els carros, i gent que venien de fora, que anaven amb els carros també.
0: Gent de tota la comarca us trobàveu? Parents d'altres pobles?
1: Sí, també ja venien el dia de la cap vuitada.
0: Un momentet, que estem aquí amb l'Anna. I que compràveu alguna cosa a les paradetes?
1: Jo sí que ho comprava. El que hi havia que m'agradés.
0: Com què? Què recordes? Digue'm alguna coseta.
1: Unes medalletes que també venien i la meva mare també en compràvem. Sí, nosaltres la festa del remei la celebràvem sempre i així portàvem uns ciris.
0: El ciri l'encenia o el posàveu allà al terra?
1: Això,
0: com sí. Com es fa ara, igual que ara?
1: Sí, i jornalades.
0: Hi ha coses que es mantenen igual, doncs.
1: Sí.
0: I ara que ets més gran, què és el que més t'agrada de la festa?
1: No ho sé.
0: Encara hi vas al remei?
1: Sí, i tant, aquell dia sí.
0: Molt bé, doncs gràcies, Anna, per compartir-ho.
1: Bueno, no us ho he pogut explicar gaire. Explicaria més coses, però ja no, és igual.
0: Com que tinc... Explica-m'ho, quin altre record tens de Festa Major?
1: Com que també tenia una tieta monja, eh?
0: Digue'm.
1: Em deia, jo vull venir amb tu, eh? I anàvem a resar. Sí. Bueno.
0: Molt bé, doncs això són records, que bonics, compartir-ho.
1: Ai, sí, no, ja ho espero, ara. I si un dia plogués, jo plorava.
0: Que no hi anàveu, si plovia?
1: Sí, esclar, no podíem sortir. Però bueno, s'han supecat uns dies més macos.
0: Molt bé, gràcies, Anna.
1: Gràcies a tu.
0: Tinc aquí una altra senyora amb mi, que es diu Ignàsia Herrero. Hola, Ignàsia.
2: Hola.
0: Ignàsia, tu ets de Caldes de tota la vida?
2: No.
0: Però quasi.
2: Bueno.
0: Quants anys fa que vius a Caldes?
2: Pues jo tenia 22 anys, en tinc 100.
0: Oh, molts anys fa que vius aquí.
2: Molts.
0: Així, tu també tens records de Festa Major a Caldes?
2: Bueno, no ho sé.
0: Què recordes de la Festa Major quan eres jove?
2: A ballar poc, perquè aquí no em feia... Aquí si no anaves al casino, ja no havia res, anava a voltar pels cavallitos i... Bueno.
0: No hi anaves al casino a ballar, doncs?
2: No.
0: Hi anaves al casino?
2: Però jo no hi havia anat gaire a ballar. Alguna vegada quan vam veure, de tant en tant hi havia un malat, però no sempre.
0: Ignasi, em deies doncs, que alguna vegada havies anat al casino, però no, no tant per Festa Major, eh?
2: No, a ballar no. Perquè més aviat era el vespre al ball, al casino. La tarda no gaire, que jo me'n recordi.
0: I m'has dit els cavallitos.
2: Bueno.
0: Què recordes dels cavallitos?
2: Bueno, pujar no, perquè jo no hi pujava gaire amb aquestes coses, perquè em marejava.
0: Doncs aquí, amb qui hi anaves? Quan aquí anaves a acompanyar alguna canalla?
2: No, llavors era soltera i anava amb el meu nòvio, llavors.
0: I què fèieu, doncs, per allà a la fira?
2: Mira, basar. Caminar i veure les parades i bé.
0: I aquelles casetes de tir encara ja hi eren, aquella de fer punteria?
2: De què?
0: Unes casetes per fer-hi punteria n'hi havien?
2: Sí, però jo no en tinc gaire de punteria.
0: No?
2: No.
0: I ara que ets més gran, Ignàsia, què és el que més t'agrada de la Festa Major?
2: No ho sé, ja no me'n recordo de res. marxa tot.
3: Doncs que sàpigues que hi ha festa major aquest cap de setmana i el vinent, i farem coses també aquí a la Fundació.
2: Ah, vale, aquí, bueno, però fora jo reia...
3: Bueno, hi ha un dia que sortirem a la plaça Catalunya, també.
2: Bueno.
3: D'acord?
2: Bueno, sí.
3: Gràcies, Ignàsia.
2: Bueno.
3: Estic amb un altre resident, que és la Montserrat Folguera. Hola, Montserrat.
4: Hola, reina.
3: Montserrat, a tu t'agrada la festa major?
4: Molt, sí, sí, trobo maca.
3: Què recordes de la festa major quan tu eres petitona? Bueno, o jove, digue'm què em vols explicar.
4: Jo no sóc d'aquí, bueno, però tot, tot el que es feia, els balls que es feien de nit...
3: Tu anaves a ballar de nit?
4: Home, era molt petita.
3: Anaves a veure-ho?
4: Sí, però m'agradava. Sí, sempre ho trobava molt maco i després feia també professors i coses de teatre. Jo he fet teatre.
3: Mira, teatre, això encara no ens ho han dit. Era típic anar a veure una obra de teatre, eh?
4: Teatre, sí. I em feia. Vull dir, no... No veure-la.
3: També actuaves per festa major.
4: Actuava, sí. Sí. Això sí.
3: Recordes alguna obra de teatre que fos especialment simpàtica o divertida?
4: No, no. No, nosaltres, com que era el centre parroquial, que ho celebren, tot era molt plàcid, molt bé, i unes festes per tot. Per canalla, per més grans...
3: Per totes les edats, això ens agrada, que hi hagin activitats per totes les edats.
4: Per totes les edats, sí, sí. Per això no quedàvem.
3: Molt bé, gràcies, Montserrat.
4: Servir-te, reina.
3: Estic ara amb la Teresa. Hola, Teresa Roca.
5: Hola, maca.
3: Teresa, tu te'n recordes dels gegants?
5: Sí, i tant, i dels cabeçuts.
3: Capgrossos, bueno, molt bé. Sí, com en
5: dèiem,
3: dius tu,
5: cabeçuts.
3: Molt bé.
5: Sí.
3: Et feien por quan eres petita?
5: No. Home, i ara grandeta, quan els van posar en el poble. Perquè jo no sóc de Caldes, jo sóc de Santa Perpètua.
3: Però els gegants hi han a tot arreu, quasi.
5: Sí, teníem gegants i tant.
3: I fan festa.
5: Bueno, quan jo els vaig veure el primer dia que els van dur, que no n'hi havia, no, però després sí, i cabeçuts, sí.
3: I què és el que més t'agrada veure els gegants pel carrer?
5: La música, i bueno, l'aire que porten. Els havien, que els havien dur més bé, d'altres que no els havien dur tant, i mira, és el que miràvem.
3: I els capgrossos, què? Els són simpàtics.
5: Tots, sí.
3: Mira, vaig cap allà perquè l'Anna de Sants, que abans ja ens ha explicat la festa del Remei, em vol parlar dels gegants de Caldes. Digue'm, Anna.
6: Ah, no me'n recordo.
3: Ho acabes de dir.
6: Es deien Guisla i el Farellàs.
3: Molt bé, encara se'n diuen la Guisla i el Farellàs, els
6: sí.
3: Gegants de Caldes.
6: Sí, sí.
3: Són guapos, els gegants de Caldes?
6: Sí, tant, ja ho crec. Ens ho vam passar molt bé, la gent que els agrada, perquè tots els amics que no els agrada tot això.
3: Sortiràs el diumenge de festa major a veure-ho pel carrer?
6: Sí, sí, però primer anem a missa, eh?
3: Això. Primer una cosa i després l'altra, oi?
6: Això, sí.
3: Molt bé. I jo vull saber què es menjava per festa major, què hi havia a taula. Núria Masclans, ens ho expliques?
7: Canelons, macarrons. O macarrons també n'hi havia, que els agradaven més els macarrons que els canelons, però a mi els canelons m'agradaven molt, que feia la meva àvia, molt bons. L'àvia nostra, aquesta també era àvia d'ella.
3: Digue'm, com et dius?
7: Ella vivia en un altre cantó.
3: Tenim la Núria Masclans i qui més?
7: Dolores Masclans.
3: La Núria i la Dolors. Sí. Recordes els canelons de l'àvia?
7: No, perquè estàvem a casa blava i de casa, bueno, no li digui, allà que... Sí.
8: Ella tenia el seu pare...
3: Un moment, sense el micro no ens sentirem.
7: Sí, ella, el seu pare... Vivíem la iaia al cantó de la... No vivia a casa amb la seva mare, que era la meva àvia, vivia amb la seva dona, però la seva dona es va morir molt jove. I va quedar la iaia i ella i el Miquel, el seu germà.
3: Núria, tornem als canelons. Tu ajudaves a l'àvia a la cuina?
7: A mi m'agradava que regular-los. Però m'agradava fer-ne també, amb els carrelons. Jo, a mi m'agradaven molt bons, eh? Carn de vedella i una mica de tocino i una botifarra. I llavors tot...
3: I quin és el secret, doncs, perquè quedin bons?
7: A mi em quedaven bons, no sé, perquè... Però a mi sé que em quedaven molt bons els carrelons. Perquè em vaig aprendre de la meva mare.
3: Les dones sempre són les cuineres, eh?
7: La meva mare els feia molt bons, els carrelons.
3: I de postres, què hi havia a taula?
7: Oh, no era com ara, tantes coses, eh? Però no, home, el tortell o un pres de gitano, això també ho menjàvem, eh? I llavors aquests dies que xampany,
3: hi
7: havia cada diumenge de xampany, eh?
3: Però era un dia especial, la festa major.
7: Amb una mica de xampany, també, i vi bo.
3: No,
7: què es passava? I els cavallitos?
3: Els cavallitos, tu hi pujaves, Núria?
7: Cavallitos i les muntanyes russes, i em vaig deixar com una sopa. I la meva mare em va castigant, em va deixar anar al ball aquell dia.
3: Per què?
7: Perquè hi pujava.
3: Però tu vas passar bé almenys a la muntanya russa?
7: Sí, em vaig deixar molt.
3: Moltes voltes. Gràcies, Núria, per compartir-ho.
7: Ai, sí. La festa major, amb la meva cosina, també. Aquesta...
3: Sí. Jaime, què recordes tu de la festa major?
9: Ai, vale.
3: Ballar. Alguna cançó et ve al cap ara en aquests moments?
9: No.
3: No. Però sí que te recordes estar ballant.
9: Jo no ballé.
3: No? Anaves a mirar?
9: No, sí. Con mi hermana.
3: Molt bé. Amb la germana anàveu al ball, a veure. Molt bé. Hi ha algun altre record que em vulguis explicar?
9: No.
3: Doncs gràcies.
9: Nada, cariño.
3: Estic ara amb la Dolors Bajona. Hola, Dolors.
10: Hola, maca.
3: Què em vols explicar de la festa major?
10: Mira, poca cosa, perquè no me'n recordo gaire. Però bueno, mira.
3: Algun record? No cal que me'ls expliquis tots. Què tens al cap en aquests moments ara?
10: Bueno, que feien teatre.
3: Teatre, molt bé.
10: Centre, sí.
3: Al centre, anàveu al...
10: Amb tu, amb la Montserrat, també, si feien teatre. I...
3: Fèieu teatre i tu què feies? D'actriu? De puntadora?
10: Sí. D'actriu, però poca cosa. Mira, tot es feia amb el que ens deien.
3: Clar, i tot sí. Fa festa, eh?
10: Tot fa festa. Sí.
3: Molt bé, gràcies, Dolors.
10: Gràcies, maca.
3: Ignàsia, què em vols explicar ara?
11: No, que venia el balat i llavors venia l'orquestra. Ara no me'n recordo com si aquella fes tan bona.
3: La Meravella.
11: La Meravella, cada any. Estava així, l'embalat. M'agradava molt a mi anar a veure la Meravella.
3: Quina cançó t'agradava?
11: Mira, les que hi havia en aquell temps.
3: Digue'm en una, que et vingui al cap.
11: Ara no me'n recordo com se deien.
3: Fem una cosa, tu vés-hi rumiant. Si et ve una cançó al cap, m'avises.
11: Vale.
3: Maria, explica'm alguna anècdota de la festa major, de quan eres més jove.
12: Oi, jo, els meus pares, érem d'un poble. I no em sortíem mai amb... Bueno, érem d'un poble i anàvem cap a passeig i cap aquí i cap allà, però no venia mai ningú a acompanyar-nos.
3: Marxàveu sols?
12: D'aquell poble tothom.
3: Ah. I per festa major què hi havia d'especial?
12: Lo d'allò, que ara no me'n recordo com diuen.
10: Sardanes.
12: Bueno, les sardanes. Sempre.
3: Les sardanes, mira, no havien sortit encara les sardanes. No, ningú m'havia parlat de les sardanes.
12: Les sardanes són molt maques.
13: Pues aquí hi ha tres sardanes.
3: Aquí tinc tres sardanistes, eh? La Montserrat, la Maria i la Dolors eren tres sardanistes. Molt bé. A la plaça del poble, les sardanes?
12: Sí.
3: Les has continuat ballant?
12: Ara ja fa temps que no, perquè no m'aguanto.
3: Però de tant en tant que venen a ballar aquí sardanes al punt de trobada, ho vens a veure?
12: Ah, vens a veure, sí, no fallo.
3: I els peus puntegen?
12: No, quasi, quasi, però només és quasi.
3: Molt bé, gràcies, Maria.
12: De res.
3: Ara estàvem parlant de sardanes, però fa un moment també parlàvem de gegants i hi ha una cançó que és la cançó del gegant del Pi. Qui s'anima a cantar-la? La cantem tots junts? Va, Anna, ens dones el to? Un, dos, tres.
14: El gegant del Pi, ara balla, ara balla. El gegant del Pi, ara balla pel camí. el gegant de la ciutat. Ara balla, ara balla, el gegant de la ciutat. Ara balla pel terrat.
3: Molt bé, aplaudiu-vos, aplaudiu-vos, que ho heu fet molt bé. Nel, tens algun record de la Festa Major de quan eres jove?
15: Très bien.
3: Me'l vols explicar?
15: Oui.
3: T'escolto.
15: Maca.
3: Digue'm un record de Festa Major. Maca. Quan eres petit, què és el que més t'agradava?
15: Les dones.
3: Però de la Festa Major estem parlant ara.
15: Yes, jo també.
3: Ah. I quan hi anaves als cavallitos, a la fira?
15: Oui, très bien.
3: El tren de la bruixa?
15: Oui, très bien. Yes.
3: Molt bé, et feia por?
15: No.
3: Li vas aconseguir prendre l'escombra alguna vegada, la bruixa?
15: Sí, i tant.
3: Quin era el premi per prendre l'escombra?
15: No ho sé, no me'n recordo ja.
3: Ah, és que és la pregunta, un misteri, eh? Aviam quin és el premi.
15: El misteri està que no me'n recordo.
3: Bueno, si d'aquí una estona m'avises, eh?
15: Interviant.
3: Ignasi, m'acosto. Tu tens records de l'aplec del Remei?
11: L'aplec, sí, tal, cada any hi anàvem. I encara a casa meva encara hi va el que no és el que era ja ara.
3: Explica'm això, per què m'ho dius que no és el que era?
11: Perquè abans venien molts carros d'altres pobles i llavors feien l'arròs.
3: Es quedaven a dinar i feien una paella?
11: La gent que venien amb carros i feien l'arròs allà. Però la gent hi anava per veure això i llavors anaves a missa.
3: Ara no és que no vinguin tants carros, és que tampoc hi ha tants carros als altres pobles per la carretera.
11: Llavors el Remei, el pati del Remei que abans era, que cotxes, allà feien sardanes.
3: I tu en ballaves?
11: Sí, moltes en havia ballat. Ara ja no. L'altre dia em van fer ballar, vaig haver de plegar.
3: Però recordar-ho des de la cadira també pots fer ballar els peus.
11: Per això em van venir a buscar, perquè van veure que em bellugava. Però ja s'ha acabat això.
3: Bueno, ara ho gaudim mirant tu, que no, també està bé, no? Escoltar la música igual, veure com ballen.
11: La sardana. I la música també m'agrada molt.
3: Recordes el nom d'alguna sardana?
11: Bueno, en aquell moment potser no, però encara que no sapiguessis el nom és igual, les ballaves igualment.
3: Però la sabies contar?
11: No.
3: Havies de seguir les ordres?
11: No, jo havia de... Ja sempre posaves més o menys amb algú que sabia comptar. Perquè si no, jo comptar no...
3: Bueno, molt bé. L'important és atrevir-se a sortir i provar-ho.
11: No, ballar-la sí, però comptar no.
3: Qui ballava sardanes? Què m'expliques, Núria?
7: I a més era aquest.
3: El Ramon Pieres ballava sardanes. Ramon, tu te'n recordes de ballar sardanes?
16: De què?
3: Sardanes. El Ramon potser se'n sabria tocar algunes, si ara li costéssim el piano.
7: Segurament, però per ara no el tocaria ja. No ho sap.
3: Ballàveu junts?
7: Ara riuràs, oi? Jo no hi havia ballat mai amb ell.
3: No havíeu ballat mai junts?
7: Però allà al casino, hi ballava amb els nois, fa millor.
3: Però bé, no veu acabar junts.
7: Perquè es va morir el capellà... el que venia a ensenyar-se al casal es va morir. I el músic, el senyor Joanet, i li van dir al mossèn Ramon Coca, que ell era, preguntava a l'Iglésia, li va dir, si no ve el pianes ara, no donin pianista. I va començar a venir al casal. Però se'n anava el dia que li tocava venir, però si no se'n anava a ballar, eh?
3: Bueno, mira, ens quedem amb aquesta anècdota, que no havíeu ballat mai junts. Però a tots dos us han agradat sempre les sardanes.
7: I al final, quan va venir el casal, perquè a més es va veure el pianista i va venir ell. I com que jo no me'n movia, jo sempre hi havia feina al casal, no m'anava allà ballant, me'n quedava allà.
3: Molt bé. Jo pregunto, i què feien els avis i àvies per Festa Major?
17: A la vigília plomaven el pollastre.
3: Explica'ns això. Anar-los i traient les plomes.
17: Que sí.
3: Preparar-lo per cuinar-lo l'endemà a la cassola.
17: Sí, això mateix. L'endemà ja els joves, que eren més joves, perquè hi havia els avis, moltes cases hi havia avis. I la jove, i el gendre. Llavors, doncs mira, l'endemà era el dia de fer el dinar i...
3: I reunir-se tota la família.
17: Sí. I esperar els convidats... I mira...
3: Uita, què ens diuen per aquí? Estrenar vestit, eh? Això sí. També és típic de Festa Major.
18: Sí.
3: Tu què recordes tens?
12: Oi, molts. Molts. Estrenar vestit, després també sortir...
3: Estrenaves un vestit?
12: Sí.
3: Ara ens ho explica, digues.
12: Sí, després què més fèiem? Convidàvem els tiets, les tietes, convidàvem
3: la família,
12: tota la família a casa. Sí. I què més fèiem?
3: Eren dies bonics.
12: Molt, molt, molt, molt. Que no es repeteixen ja.
3: Molt bé, gràcies per compartir-ho.
12: Vinga.
3: Rosa Rocaspana, tu no vas néixer a Caldes, però al teu poble també fèieu festa major.
16: Sí, i bona, i bona. I teníem unes orquestes més maques. I fèiem, i ballàvem sardanes al matí, a l'hora del vermut. I a la tarda, doncs, fèiem balla i després fèiem sarau.
3: Sarau? Què vol dir això?
16: A la nit a dos quarts de deu.
3: Fèieu gresca?
16: A les 11.
3: Ballàveu?
16: Anàvem a fer ball. I teníem unes orquestes més maques.
3: T'agradava molt ballar, Rosa?
16: Molt, molt balladora. I tenia un nòvio que m'agradava molt, però no en sabia de ballar. I tu em anava tan al darrere perquè volia aprendre'n i m'hi vaig ensenyar i m'hi vaig casar.
3: Oita, va anar bé doncs la cosa.
16: Sí.
3: Molt bé, doncs vinga, gràcies per compartir-ho.
16: Sí.
3: Teresa, què més em vols dir?
17: Que feien el ball infantil quan eren petits i els pares ja buscaven el nòvio o la nòvia.
3: Ja els emparellaven tan petitons.
17: Sí, sí, sí. Sí. I es ballava, feien un ball, que era el ball infantil, i només ballaven canalla.
3: Sí. Això al teu poble, eh?
17: El meu poble, Santa Perpètua, sí.
3: Molt bé. Aquí no sé si s'ha fet mai això, eh?
17: No ho sé, però jo sí que ho he viscut allà al poble.
3: Molt bé. Gràcies.
17: De res, maca.
3: Norberto, s'acosta la festa major. Tu tens algun record de quan eres petit?
18: Claro. Bueno, yo ya vine grande aquí de 25
3: bueno,
18: años.
3: Bueno, del teu poble.
18: Pero me acuerdo de los castellers, me acuerdo de los bailes de los palos. Y bueno, me acuerdo de muchas cosas.
3: ¿Y ara? ¿T'agrada la festa major ara?
18: Sí.
3: ¿Qué hombre, es el que més t'agrada?
18: Es un buen programa, ya lo he visto el programa, mucha fiesta de todo.
3: ¿Aniràs a ballar?
18: Más o menos, hombre, claro que a más tan río. Que ande va todo el
3: mundo. Doncs allà ens trobarem i ballarem.
18: Por eso, ya bailaremos, ya, ande nos entrobem.
3: Anna, digue'm.
17: És que hi havia una orquestra que se'n deien Els Trobadors.
3: Ah, em sembla que coneixem algú, que encara ve l'Albert, que encara ve... Sí. Que sí, l'Albert Masat, que ve a vegades a tocar?
17: Sí, sí.
3: Els Trobadors, què recordes dels Trobadors?
17: Pues mira, perquè eren de Caldes.
3: Sí. Els coneixies a tots?
17: A tots, sí. Casa meva és una casa que la coneix tothom aquí a Caldes. Sí.
3: Molt bé, doncs mira que bonic, hem recordat aquest grup, eh?
17: Ah, això mateix, sí.
3: Gràcies, Anna.
17: Estaran contents aquells que
3: clar, que encara se'n recorda, oi?
17: Sí, ja
3: perquè deurien fer bona música.
17: I tant, sí, sí, sí, sí.
3: M'expliques, què fèieu amb el teu home?
17: Obríem el ball.
3: Éreu els primers de sortir,
17: sí,
3: els més atrevits.
17: Sí, això, sí, sí.
3: Quin tipus de ball us agradava més?
17: El vals.
3: El vals.
17: El vals, sí, el vals, el vals. Que el meu home en sabia molt, molt, molt, molt. Molt,
3: molt bé.
17: Ara ja és mort, però faria venir aquí.
3: Però tens aquests records bonics de ballar el vals.
17: Sí, això mateix.
3: Molt bé. Gràcies, Anna. Això. Va d'arribar la Paquita i jo li pregunto, Paquita, quin record tens de la festa major?
19: Molts i molt bons. Em agradava molt. Jo vivia a Barcelona, però les meves filles vivien aquí a Caldes. I sempre veníem totes les festes nosaltres aquí. M'agradava el ball de plaça. M'agradava els tres tombs.
3: Però això és pel gener. Bueno, i la festa major d'octubre, recordes alguna cosa?
19: D'octubre...
3: Ara que hi som.
19: Pues,
3: dels gegants o de la missa del remei,
19: sí,
3: hem estat parlant, les sardanes...
19: Sí, sí, sí, les sardanes. Per la festa major em penso que feien lo de les puntaires també, al
3: sí,
19: passeig
3: senyora,
19: del remei.
3: Les trobades de puntaires per cap vuitada del remei.
19: La meva filla petita viu al passeig del remei número 1.
3: Bueno, no cal aquesta informació.
19: Sí, però és igual.
3: Però ho veieu, veieu sí, així veieu sí, tota l'activitat el diumenge de Cap Voltada.
19: Molt, molt, molt, molt. I m'agradava tot de lo de Caldes. I al final les meves filles diu, què feu aquí a Barcelona tots dos? Cap a Caldes.
3: Cap a Caldes falta gent.
19: I ara estem vivint a Caldes.
3: Molt bé, doncs moltes gràcies per compartir aquests records de les puntaires.
19: Sí, molt bons.
3: Agustí, i de la Festa Major de Palau, què recordes tu?
20: Ui, moltes coses, ja fa molts anys.
3: Digue'm un record, va. Allò, què és el que més esperaves de la festa?
20: Home, la Festa Major.
3: De Palau. I quin acte t'agradava més?
20: Quin acte?
3: Sí, quina activitat o anar a fer què? Què és el que més t'agradava?
20: Pues la missa.
3: La missa, mira, també ha sortit abans.
20: Ah.
3: Molt bé. Clar, un acte que anava gairebé tothom, oi, abans?
20: No.
3: No?
20: No.
3: Doncs ara, per acabar, que hem estat aquí xerrant una bona estona de Festa Major, li pregunto a la Montserrat si t'animaria a tocar-nos una sardana amb el piano. Montserrat, t'animaries?
21: Ja m'he aixecat.
3: Doncs vinga, va, cap allà, l'esperem, que s'hi col·loca, i podrem escoltar una sardana tocada per la senyora Montserrat Folguera. Sí, Montserrat, ara els oients de la ràdio no ho poden veure, però està sentada davant del piano, aquí al punt sí. de trobada.
21: Sí.
3: Quina sardana ens tocaràs?
21: Pues puc tocar...
3: una cançó que faci...
21: Pirineu, vora la parat del Pat del Pirineu.
3: Doncs som-hi, tot teu, el piano tot teu.
21: Sí.

0: Molt bé, moltes gràcies. Un aplaudiment per la Montserrat.
1: Acabem un altre Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Ens retrobem de nou el dimecres a les 12.

0: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Cap Vuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa, molta festa. Perquè aquest any a Caldes de Montbui volem que no s'acabi la festa. Ajuntament de Caldes de Montbui, amb el patrocini d'Electra Caldense. Més de 100 anys d'energia a Caldes i també a la Festa Major.
1: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
2: Divendres 9 d'octubre.
3: A 11:15 del matí a la plaça de Catalunya.
0: Festa gran a càrrec de la coordinadora de la gent gran.
3: A 11:00 del matí al parc de l'estació.
0: Espectacle familiar Tutilimundi a càrrec de Ramon.
3: A 11:45 del matí al parc de l'estació.
0: Matinal infantil, 49è concurs de dibuix Manol Huguer i gincana familiar a càrrec del grup impulsor del PEC.
3: A 6:45 de la tarda.
0: Concert familiar a càrrec de Xiula.
3: De 8 a 9 del vespre.
0: Especial Patada al ventre, en directe des del Parc de Can Rius.
3: A 9:00 de la nit, al Parc de l'Estació.
0: Correbars, a càrrec del Ball de Diables.
3: A 11:00 de la nit, al Parc de Can Rius.
0: Concert de música local amb Dem System.
3: A 1:00 de la matinada, al Parc de Can Rius.
0: Concert d'Esbatlana.
3: I de 3 a 5 de la matinada.
0: Música de tots els gèneres amb DJ Natura, B2B i Charlie B.
1: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
4: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
5: Oi, tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
4: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
5: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
4: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
5: Terme, l'expressió de l'aigua.
4: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta'l ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
3: Aquesta Festa Major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major calderina. Una mirada a la història de la festa gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Huguer. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.

0: Tot Ràdio Caldes a la web. radiocaldes.cat és el punt de trobada de tot el que passa a Caldes. Ràdio online, notícies, els podcasts dels teus programes preferits. Tot a radiocaldes.cat. Recupera els programes, les entrevistes, les tertúlies, quan vulguis. Baixa't l'app i connecta't ràpidament amb radiocaldes.cat. Tot Ràdio Caldes a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Posa't al dia de les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món sense sortir de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa t'acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat des del 107.8. Cada dia, de dilluns a diumenge, de les 2 a les 3 de la tarda, el repàs de l'actualitat de la jornada al Next Migdia. La informació de tot el que passa aquí i a la resta del món des de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
3: S'ha de comprar entrada. No és gratuït, això.
2: Molt em temo que no, senyor.
3: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
2: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
1: La taquilla.
2: Cada dimarts, de 2:15 a 7 de la tarda,
1: a Ràdio Caldes.
2: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
1: Una temporada més amb el Jordi Graví
2: i en Ferran Devesa.
3: De debò, que no hi ha una altra solució?
2: Miri, va, colis, però dissimuli.
3: Gràcies, és molt amable. Ei, on sou? Aquest senyor ens deixa colar. Són els meus 40 alumnes. És la primera vegada que els porto al teatre. Els hi fot una il·lu?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Els dijous a Ràdio Caldes fem safareig. Cada setmana, 2 hores de tertúlia i conversa sobre l'actualitat i la política a Caldes de Montbui.
4: Primera, que no se'ns va convocar, i segona, que si es convoca un dijous al matí, al final els 4 regidors, els 2 regidors i les 2 regidores d'ara Caldes estem treballant.
5: Solucionar una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs bueno, estem així.
6: M'agradaria que el Pimargall fos una avinguda, i crec que el Pimargall és un carrer doncs, que ha quedat obsolet, és un carrer del segle XX, i m'agradaria que fos.
7: I aquí Caldes és un poble, és un municipi que tenim llibertat per crear moltes associacions.
8: Us ve de gust fer safareig?
9: Us esperem cada setmana.
0: Els dijous, de 7 a 9 del vespre, Gemma Mosquera i Xavi Sala fan safareig de les notícies, l'actualitat i el dia a dia polític del municipi.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Ràdio Caldes, 107.8. És la una. Notícies. Info Caldes. Les notícies a Ràdio Caldes.

0: Bona tarda i benvinguts a l'Infocaldes. Avui és dimecres 7 d'octubre i encetem aquest informatiu amb una notícia solidària. Un grup de 3 voluntaris calderins de Protecció Civil han anat a ajudar a Pineda de Mar. El municipi maresmenc ha estat un dels més perjudicats pels aiguats aquests dies i amb motiu d'això, un comboi de voluntaris de Protecció Civil de Caldes han anat a fer un cop de mà amb el material que disposen per treure aigua de comerços, habitatges i d'ascensors. D'altra banda, en aquest informatiu ens farem també ressò de l'esdeveniment que hi ha demà a Caldes, les converses del safareig. Es tracta d'una iniciativa dins el marc del Dia de la Salut Mental que posa sobre la taula temes que involucren a les persones, tot en un lloc on històricament s'ha parlat i fer comunitat, una campanya de salut per fer safareig i ajudar a les persones que se senten en solitud. Finalment, aquest programa informatiu té una càrrega important d'esport, i és que comentarem el pas de la calderina Maria Pitarch al Campionat del Món de Tir amb Arc, el resultat també del Caldes Club Hockey Caldes, que no va tenir sort de cara en el dia d'ahir, i la reorganització de l'esdeveniment que cada diumenge coordina Esport Ciclista Calderí. Ara ho repassem tot plegat abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Demà, a 11:45 del migdia, el safareig de la Portalera serà l'escenari de la iniciativa Converses de Safareig, una campanya que del 3 al 9 d'octubre 25 safareigs públics de diferents municipis de Catalunya es converteixen en un espai de trobada i reflexió impulsats per Salut Mental Catalunya, unes accions artístiques i comunitàries organitzades amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental que se celebra aquest dissabte 10 d'octubre. Un grup de 3 voluntaris de Protecció Civil de Caldes ha marxat aquest matí a Pineda de Mar per ajudar en les tasques de recuperació després dels aiguats dels últims dies. Pineda de Mar ha estat un dels municipis amb més afectacions pels xàfecs que van caure des de dissabte a diumenge i, sobretot, els de dilluns al matí. Molts comerços, empreses i serveis del poble han quedat destrossats a causa de l'aiguat. També va ser el municipi on un jove va desaparèixer després de caure a la riera. El Club Hockey Caldes va perdre ahir a la nit a la Torre Roja contra el Calafell per 3-4 en la segona jornada de la Fruit Ràbic Lliga Catalana, el torneig de pretemporada que està servint d'estrena del renovadíssim equip d'Eduard Candami. Els calderins sumen 2 derrotes en 2 jornades i amb aquesta queden matemàticament fora de la lluita per ser a la Final Four de la competició. L'arquera del Club de Tir amb Arc del Torrenegrell, Maria Pitarch, ha aconseguit doble medalla de bronze en el Campionat del Món de Tir amb Arc. El primer va arribar en el Campionat de Tir amb Arc de Camp, a Yankton, i el segon va ser en la modalitat del 3D, també a Yankton. La calderina va viatjar fins a Dakota del Sud, als Estats Units, amb la Reial Federació Espanyola de Tir amb Arc. Una trobada en què Maria Pitarch, amb arc compost, i les seves companyes Iria de la Fuente, d'arc recorbat, i Anna Cano, d'arc nu, van aconseguir emportar-se el bronze en totes dues competicions. Aquest diumenge 11 d'octubre a les 9 del matí comença a Caldes l'escola de ciclisme per a nens i adults. Després d'un cap de setmana passat per pluges, l'esport ciclista calderí va haver d'ajornar la primera sortida de l'escola de ciclisme per a tothom, una jornada gratuïta organitzada per Esport Ciclista Calderí i que estarà activa fent sortides cada diumenge durant octubre, novembre i desembre. I acabem amb el temps. Avui dimecres es mantindrà la nuvolositat amb algun ruixat, sobretot durant la matinada i de nou a la tarda, i temperatures entre els 17 i els 25 graus. Pel que fa a demà, dijous, el temps serà 13 i els 23 graus.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: Demà, a 11:45 del migdia, el safareig de la Portalera serà l'escenari de la iniciativa Converses de Safareig, una campanya en què del 3 al 9 d'octubre 25 safareigs públics de diferents municipis de Catalunya

0: es converteixen en un espai de trobada i reflexió impulsats per Salut Mental Catalunya, unes accions artístiques i comunitàries organitzades amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental que se celebra aquest dissabte 10 d'octubre. L'artista José Antonio Delgado ha treballat amb un grup de participants de la Fundació Sanitària Mollet per crear aquesta proposta col·lectiva entre quatre elements essencials en aquest espai: aigua, safareig, càntir i el gest de trenar. En les converses es parla al voltant de la soledat no volguda, un fenomen creixent que impacta directament en el benestar emocional i en els processos de recuperació en salut mental. La proposta està organitzada per la Fundació Sanitària Mollet amb la col·laboració de l'Ajuntament de Caldes i el Museu Termàlia, que cedeixen l'espai.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Un grup de tres voluntaris de Protecció Civil de Caldes ha marxat aquest matí a Pineda de Mar per ajudar en les tasques de recuperació després dels aiguats dels últims dies. Pineda de Mar ha estat un dels municipis amb més afectacions pels xàfecs que van caure des de dissabte a diumenge i, sobretot, els de dilluns al matí. Molts comerços, empreses i serveis del poble han quedat destrossats a causa de l'aiguat. També va ser el municipi on un jove va desaparèixer després de caure a la riera. Aquest matí, un grup de tres voluntaris de Protecció Civil de Caldes de Montbui han marxat cap a aquest municipi del Maresme per donar un cop de mà a la població. Han anat principalment a ajudar a netejar els carrers, treure aigua de pàrquings, habitatges i ascensors. Una tasca que, gràcies a les bombes hidràuliques de les que disposa l'agrupació de Caldes, es poden fer d'una manera més eficient. Així ho ha explicat un dels tres voluntaris calderins, Nil Vivancos, a Ràdio Caldes.
2: Ens hem dirigit un equip de tres voluntaris de Protecció Civil d'aquí de Caldes a Pineda de Mar a ajudar sobretot amb tema de neteja de fang en els carrers, ajudar a habitatges que estan encara abnegats i amb un parell de motobombes, doncs també treure aigua de pàrquings i de forats d'ascensors que encara estan plens d'aigua. Estarem aquest matí i potser a la tarda baixem un segon equip, però això encara no ho tenim del tot clar, però tot aquest matí estarem aquí els tres voluntaris ajudant a Pineda de Mar.
0: La població ubicada a la costa del Maresme va ser una de les més perjudicades per les pluges en la nit de dissabte a diumenge, però encara més per les de dilluns a primera hora del matí, una comarca que va registrar des de dissabte fins a les 9 de matí del dilluns 545 incidències on es necessitaven els bombers.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada en format més breu. Avui dimecres a 6:45 de la tarda, la Sala Noble de Can Rius acull la conferència Com serà el temps a Caldes el 2030? La xerrada anirà a càrrec del meteoròleg de TV3, Tomàs Molina, un acte lliure i gratuït organitzat per les aules d'extensió universitària del FI del MAU. Una sessió que també servirà per donar el tret de sortida del cicle de conferències organitzat per aquesta entitat, que també tenen previstes conferències de l'arquitecte Manel Larrosa o del doctor en física Josep Fontcoberta. També avui a 6:45 la biblioteca ha preparat la xerrada Salut i vincle amb cavalls. Elaine Fredley i Elena López explicaran de primera mà com la relació amb els cavalls pot transformar la salut emocional i física. Una xerrada d'accés lliure per compartir com les intervencions assistides amb cavalls poden esdevenir una eina complementària per acompanyar a persones en diferents moments i situacions de la vida. El sector turístic del Vallès Oriental prioritza el turisme de natura, cultural i familiar en el Pla d'Acció 2027. La setmana passada es van reunir representants polítics i membres d'associacions turístiques de la comarca per celebrar el plenari tècnic i privat i polític d'aquest any, un acte que ha servit per prioritzar les accions del Pla d'Acció 2027 del Servei de Turisme del Consell Comarcal. Un pla que s'estructura en quatre parts importants: governança i gestió territorial, competitivitat turística, producte turístic i promoció i màrqueting de destinació. Pimec estima més de 55 milions d'euros l'impacte dels aiguats sobre el teixit empresarial del Vallès Oriental. Una enquesta de l'entitat del teixit empresarial de la comarca constata que el 85% de les empreses consultades ha patit afectacions directes o indirectes pel temporal i 7 de cada 10 han tingut problemes amb l'assistència dels treballadors. L'impacte més intens ha estat a Granollers i en termes econòmics es tradueix en 55 milions d'euros totals. L'entitat estima que l'impacte és de 18,9 milions d'euros en danys materials que afecten unes 1.260 empreses, 16,8 milions d'activitat que no es podrà recuperar, 16,6 milions en salaris corresponents en unes 630.000 hores no treballades i 3,4 milions en altres costos extraordinaris com tasques de neteja, retirada de residus i, sobretot, sobrecostos logístics. L'afectació econòmica representa el 0,32% del PIB anual del Vallès Oriental. I fem ara un cop d'ull als esports, que hi ha notícies importants. El temporal del cap de setmana va obligar a suspendre un bon grapat de competicions esportives. Un d'aquests partits va ser el que havia d'enfrontar el Rec amb les Cercaldes contra el Calafell menorquina en la segona jornada de Lliga Catalana. Un partit que es va disputar ahir a la nit i que va acabar amb la derrota 3-4 pels calderins. Els d'Eduard Candamí van començar perdent, però, tot i això, van saber fer front i van aconseguir empatar el partit. Va ser a partir del segon gol del Calafell que van anar per sota de resultat i no van saber girar la truita. Tot i la derrota, cal destacar la millora de l'equip en comparació amb el primer partit de Lliga. Així ho expressava Pau Cardona, un dels jugadors de la casa, als micròfons de Ràdio Caldes.
3: Tot i que el resultat no va ser el que volíem, crec que vam fer un pas endavant respecte al partit contra el Reus. Durant la setmana vam treballar alguns dels errors que havien comès contra el Reus. Crec que aquest cop vam estar molt més sòlids en aquests aspectes. Encara tenim moments en què una baixada de nivell i que això contra equips d'aquest nivell ho acabes pagant. Crec que tenim encara molt marge de millora. Això també és positiu, evidentment. I ara hem de continuar treballant per poliquets, aquests petits detalls, i arribar a l'inici de Lliga en les millors condicions possibles. Ara, partit contra el Massanet aquest cap de setmana, l'objectiu és puntuar. Portem dos partits contra dos grans equips que no han puntuat. Sobretot volem demostrar-nos a nosaltres mateixos que podem competir contra qualsevol equip i que estem preparats per afrontar la temporada.
0: El Calafell es va avançar al minut 13, però el Caldes va respondre de seguida amb l'1-1 al minut 15. A partir d'aquí, els visitants van posar cinquena i van sentenciar el primer tram del partit amb 3 gols entre els minuts 25 i 35, que van deixar un marcador en un 1-4 molt complicat per als calderins. La reacció local, però, va arribar a la represa amb 2 gols als minuts 43 i 49, que, tot i això, no van ser suficients i van acabar deixant el partit en el 3-4 definitiu. Ara, després de resultat d'ahir, els hi queda afrontar la tercera jornada de la Lliga Catalana contra el Schumfried Rabic, el Massanet, que tampoc ha guanyat encara i els podria donar els primers 3 punts. Una victòria que, per molt que s'aconsegueixi, no permetrà a Rec amb l'Assar accedir a la Final Four, que es disputarà el 17 i el 18 d'octubre. Només els 3 primers classificats de cada grup, juntament amb el millor de segon de tota la fase, seran els semifinalistes. Això sí, els hi donarà ànims per començar amb forces i bones sensacions de la temporada en una Lliga Catalana que, tal com fan saber molts equips, serveix com a pretemporada. L'arquera del club de tir amb arc de Torrenagrell, Maria Pitar, que ha aconseguit doble medalla de bronze en el campionat del món de tir amb arc. El primer va arribar en el campionat de tir amb arc de camp a Yankton i el segon va ser en la modalitat de 3D, també a Yankton. La calderina va viatjar fins a Dakota del Sud, als Estats Units, amb la Reial Federació Espanyola de Tir amb Arc. Una trobada en què Maria Pitarc, amb arc compost, i les seves companyes Síria de la Fuente, d'arc recorbat, i Anna Cano, d'arc nu, van aconseguir emportar-se el bronze en totes dues competicions. La calderina va tornar a casa aquest dilluns després d'estar guardonada amb medalla de bronze en tots dos campionats. En el primer World Championship de Tir amb Arc de camp, van superar el conjunt alemany per 52-48, amb qui es jugaven la tercera i la quarta posició. Finalment, en el següent campionat, el 3D, es van sobreposar a la Federació Russa per 149-110 en la mateixa situació. I seguim amb els esports. Aquest diumenge 11 d'octubre a les 9 del matí comença a Caldes la 28a edició de l'Escola de Ciclisme per a nens i adults. Després d'un cap de setmana passat per pluges, l'esport ciclista Caderí va haver d'ajornar la primera sortida de l'Escola de Ciclisme per a tothom. Una jornada gratuïta organitzada per Esport Ciclista Caderí i que estarà activa fent sortides cada diumenge durant octubre, novembre i desembre. Ara, després dels aiguats de diumenge, s'espera que aquest diumenge es reprengui l'activitat que teníem prevista de cada diumenge a les 9 del matí. És una activitat que serveix per iniciar de manera gratuïta als adults i joves o infants que estiguin interessats en el ciclisme amb motiu del Memorial Gabriel Ferrer, fundador de l'Escola Ciclista. Així ho ha explicat la membre de la Junta del Club i monitora de l'escola, Laia Conejos.
4: Doncs bé, l'Escola de Ciclisme, enguany Memorial Gabriel Ferrer, que és qui va iniciar realment l'Escola de Ciclisme a l'Esport Ciclista Galderí, és una activitat adreçada a nens i adults, és oberta a tots els públics, és gratuïta i es tracta de fer sortides en bicicleta pels voltants del poble. Coneixem nous camins, companys, fem grupet i és una activitat molt maca, on ens permet conèixer els camins al voltant de Caldes i gent que li agradi anar en bicicleta, que estigui començant, o bé que ja en sàpiga una mica, però que vulgui perfeccionar, diguéssim, les seves habilitats. Fem sortides tots els diumenges d'octubre, novembre i desembre, excepte Nadal, i sortim a les 9 del matí des de la plaça de la Salut, la plaça del Cap. Tots hi sou benvinguts i qui s'hi vulgui apuntar, endavant.
0: Els adults i nens que vulguin iniciar-se o perfeccionar les seves habilitats amb el ciclisme es poden trobar cada diumenge a les 9 del matí a la plaça de la Salut, on començarà el recorregut. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Els dies de festa major i de cap vuitada es veurà ampliat el servei especial de bus urbà a les tardes i nits que connectarà el nucli urbà amb gran part de les urbanitzacions. Des del 9 al 12 i del 16 al 18 d'octubre, l'Ajuntament habilita un servei especial que connectarà el nucli urbà amb Fons dels Enamorats, els Saulons, Can Valls i Torre Negrell en horari diurn i nocturn i Camp Espons i Lledoners en horari nocturn. En horari de tarda hi haurà excepcions a expedicions cada hora que sortiran de l'estació d'autobusos cap a Font dels Enamorats i Saulons per una banda i Can Valls i Torre Negrell per l'altra. La línia de Can Valls, quan arribi a Caldes, farà parada al Tint després de la parada d'autobusos on comença a fer el servei de la Font dels Enamorats, el qual farà una parada a la plaça Townstein. I acabem amb el temps. Aquesta tarda el temps serà més inestable, amb alguns ruixats febles entre mitja tarda i el vespre. Les temperatures se situaran entre els 17 i els 25 graus, amb les màximes durant les primeres hores de la tarda. De cara a demà, el cel es mantindrà força nuvolat i s'esperen precipitacions a partir del migdia, que podrien allargar-se fins al vespre. Les temperatures seran més fresques, amb una mínima de 14 graus i una màxima de 22 graus.

I fins aquí l'Infocaldes d'avui dimecres, 7 d'octubre. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldesburg.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon dia i fins demà.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Diumenge 18 d'octubre.
2: A 9:45 del matí a la Torre Marimon.
3: 13è Cross Club Atlètic Calderí a càrrec del Club Atlètic Calderí.
2: A partir de les 10 del matí al Passeig del Remei.
3: Aplec del Remei, fires i mostres, parades d'entitats, artesania, alimentació, productes locals, antiguitats i brocanters. Mostra de vehicles clàssics, trobada de puntaires, memorial Ramon Clotet i partides ràpides d'escacs per a tothom.
2: A les 11 del matí, a la Fundació Santa Susana.
3: Mostra de cultura popular amb la colla dels castellers, la colla de geganters, els bastoners i el ball de diables.
2: A 11:45 del matí, al Remei.
3: Ballada de sardanes amb la cobla genissenca a càrrec de l'agrupació sardanista calderina.
2: A les 12 del migdia.
3: Cercavila, amb la participació dels bastoners, geganters, diables i castellers. Inici a la plaça de la Font del Lleó i final a l'ermita del Remei.
2: A 6:45 de la tarda, al Casino de Caldes.
3: Concert de sarsuela, cançó d'amor i de guerra, a càrrec de la companyia de sarsuela Ciutat Comtal.
2: I a 7:45 del vespre, al centre, Ateneu Democràtic i Progressista.
3: Concert amb Habana Vieja i Namina.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.

Dimecres 7 d'octubre, programa avui molt poliesportiu, amb molt bàsquet, amb competició europea per al Manresa avui i victòries ahir del Girona i de la Penya. Champions masculina de waterpolo, avui s'estrena el Barceloneta, ahir va guanyar també el Sabadell, i European League masculina d'handbol, amb victòria ahir del Granollers, hoquei patins, tenis taula i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol acaba la llarga finestra de seleccions amb una nova victòria d'Espanya.
1: El combinat estatal, amb 5 catalans i 5 jugadors del Barça, a l'11 inicial va superar Croàcia, on també hi va jugar el porter blaugrana Livakovic, per 1-2, amb remuntada inclosa. A la segona meitat també va participar Fermín i l'extrem català al Liverpool, Víctor Muñoz. Espanya és l'únic equip que ha guanyat els 4 partits de la Nations League que ha jugat en aquesta finestra i obté bitllet directe per als quarts de final.
0: D'altra banda, hi va tenir descans amb la seva selecció un altre jugador del Barça, l'anglès Anthony Gordon.
1: Anglaterra va tancar aquesta quarta jornada de Nations League amb una victòria per 3-0 contra la República Txeca. D'altra banda, una altra blaugrana, Marc Bernal, va jugar l'última mitjana en la golejada de la selecció espanyola sub-21, 7-1 contra Romania. També va tenir descans Xavi Espar.
0: El Barça ja es va entrenar ahir amb la novetat de Frenkie de Jong.
1: El neerlandès va fer part de l'entrenament amb el grup per agafar ritme després de la lesió amb què va arribar del Mundial i li ha evitat debutar de moment aquest curs amb el Barça. També van entrenar-se ahir els primers internacionals en arribar, l'alemany Adeyemi i l'egipci Hamza.
0: Aquest cap de setmana torna a la primera divisió masculina i ho fa divendres amb el partit de l'Espanyol.
1: El conjunt perico obté obra, volíem dir, la vuitena jornada a la Rosaleda, aquest divendres, a les 9 del vespre. El Barça rebrà dissabte a la tarda al Camp Nou al Getafe.
0: En bàsquet, el Quinzanes Manresa afronta avui la segona jornada d'Eurocup masculina.
1: Els manresans s'estrena a casa el nou Congost en competició europea, rebent el Ratio Farm Ulm alemany. L'equip de Diego Campos vol refer de la derrota dissabte passat contra el Bereoan. El duel a partir de 8:45 del vespre.
0: A l'Eurolliga masculina, per cert, el Barça rep divendres els Alguiris Lituà, el primer partit dels quatre que ha de disputar seguits a casa, al Palau, i ahir victòries catalanes en les estrenes europees del Fiat Girona i de la Sisè Joventut.
1: Els gironins van estrenar-se amb victòria en el primer partit europeu de la història del club. L'equip de Moncho Fernández va guanyar 87-75 al Dinamo de Bucarest, el campió romanès en la primera jornada de la FIBA Europe Cup.
0: I victòria també ahir de la penya, en aquest cas a la Basketball Champions League.
1: Els verdinegres també van guanyar ahir, en aquest cas, 86-75 a l'Olímpic de Badalona contra el Seirilla israelià. Per cert, en categoria femenina, avui debuta la penya a la Lliga Challenge després que el partit de la primera jornada s'hagués de jornar aquest cap de setmana passat pel temporal de pluja. Les verdinegres s'estrenen contra el filial del València en un partit que començarà a 8:45 del vespre.
0: En handbol també va guanyar ahir en competició europea el Freaking Granollers.
1: Els vallesans es van imposar 37-31 al Busau romanès en un partit a porta tancada al Palau d'Esports per la situació que hi ha encara a la ciutat pels forts aiguats principalment d'aquest dilluns. Gran primera meitat de l'equip d'Antonio Rama, que va deixar pràcticament sentenciat el partit, tot i que els romanesos van apretar una miqueta al marcador després del descans.
0: En waterpolo, parlant de competició europea, avui el Barceloneta comença el seu camí per a la defensa del títol de la Champions masculina.
1: Els mariners, vigents campions d'Europa i també de la Supercopa d'Europa, ara fa uns dies, s'estrena aquest vespre a Sèrbia, a la piscina del Novi Beograd. A la mateixa hora, 8:45, es jugarà l'altre partit del grup C amb el duel croat entre el Ladost i el Jadran Split.
0: I l'altre català d'aquesta Champions, el Sabadell, va debutar ahir amb victòria a Montenegro.
1: Victòria d'un 16-17 de l'equip sabadellenca a la piscina del Jadran Herceg Montenegrí. Ahir també, per cert, es van jugar el Barcelona 22, Catalunya 7 i el Terrassa 16, Rubí 10. Partits de Lliga, la divisió d'honor masculina i també un Sant Feliu 9, Mataró 22 de la femenina. Avui es disputen, de fet, dos partits més d'aquesta quarta jornada de divisió d'honor femenina. A 8:45, Horta-Terrassa, i a les 9, Catalunya-Sant Andreu.
0: I en hoquei patins, golejada de la selecció espanyola femenina ahir al Mundial d'Asunción, al Paraguai.
1: El combinat estatal, amb 7 catalanes, va superar 7-1 l'Argentina en el duel de màxims aspirants al títol mundial i s'assegura les semis i el primer lloc del grup A, quan encara li falta un partit contra Suïssa.
0: D'altra banda, també en aquests World Skate Games, ja ho direm, d'Asunción, repassem com els ha anat aquesta última jornada la resta de catalans.
1: Doncs un resum ràpid, Martí, en hoquei línia, la selecció espanyola femenina, amb 7 catalanes, a tancar la fase de grups en ple de victòries després de golejar l'Uruguai 16-0. D'altra banda, la júnior masculina superar Nova Zelanda per 0-9 als vuitens de final i avui jugarà els quarts contra Colòmbia. A la modalitat street de patinet, Guifré Obradors ha estat 16è i avança semis i Lucas Caballero, en canvi, s'ha fet mal durant l'escalfament i no ha pogut competir. Finalment, els tres catalans de roller freestyle han accedit a semis. Carla Martín, 6è, Meri Muñoz, 16è i Àlex Fernández, 16è.
0: I més enllà del Mundial, tornant a l'hoquei patins, acabem amb això, avui juga un partit de Lliga Catalana Masculina.
1: Un duel pendent de la primera jornada entre Igualada i el Pont Lleida. Ahir es van disputar dos partits d'aquesta Lliga Catalana Masculina. Lloret 1, Barça 6, Caldes 3, Calafell 4. A la Lliga Catalana Femenina, aquest mateix cap de setmana es juga la final a 4, en aquest cas a Vigues i Riells. Les semis enfrontaran Cerdanyola i Voltregà d'una banda i Palau i Vigues de l'altra. El Palau avui té partit pendent de la tercera jornada contra el Mataró a 9:15 del vespre.

0: Dimecres 7 d'octubre, 6 minuts passen de 2:45. Comencem parlant de futbol. La selecció espanyola masculina va tancar ahir la llarga finestra internacional amb una nova victòria 1-2 contra Croàcia, completant el ple al comiat estatal amb 4 catalans a l'11, a més dels blaugranes, 5 catalans a l'11, volíem dir, a més dels blaugranes Pedri i Rodri, i l'entrada a la segona meitat de Fermín i de l'extrem de Liverpool Víctor Muñoz va acabar remuntant el gol inicial dels croats, on també hi va jugar el porter del Barça, Livakovic, tot el partit. Escoltem el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente.
1: No nos conformamos, no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar. Pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no. Pero si verdaderamente haces todo lo que tienes que hacer para intentar conseguir la victoria, estás más cerca de ganar. Este equipo ha demostrado, no hoy solo, sino durante toda su trayectoria, que siempre va a ganar todos los partidos. Y no nos conformamos, como dije también, con el título de campeón del mundo. Queremos seguir mejorando. Hay margen de mejora, mucho margen de mejora todavía. Así que ese es todavía nuestro objetivo, seguir creciendo como equipo y conseguir metas, todas las metas que nos pongamos por delante.
0: No va tenir minuts ahir Roberto, el davanter de l'Espanyol, que dissabte havia jugat tot el partit en la República Txeca en el seu debut amb l'absoluta. Pel que fa als jugadors del Barça, Olmo i Rodri van jugar 71 minuts, Lamine Yamal 78, acumulant-me gairebé 300 en els 4 partits amb la selecció en 10 dies, i Pedri 87, a més dels 25 de Fermín en el tram final. Escoltem també un altre dels catalans, a lateral del Real Madrid, Marco Corella.
2: Yo creo que lo más importante ha sido la reacción del equipo. También un toque de atención, ¿no? Que si salimos relajados cualquier equipo nos puede hacer daño. Y bueno, al final 3 puntos más clasificados y otro partido más sin perder.
3: Me ha servido para desconectar, para seguir preparando también 3 partidos para seguir cogiendo ritmo y bueno, con ganas de volver al equipo, de volver a la rutina y sobre todo de seguir en una buena dinámica y conseguir victoria.
0: Com dèiem, ara ja toca tornar amb els clubs, perquè després de 2 caps de setmana sense futbol a la primera divisió masculina, aquest divendres torna a la Lliga i ho fa amb el partit de l'Espanyol a Màlaga, el conjunt perico que vol tornar a guanyar després de l'aturada i de l'últim mal partit contra l'Elx per recuperar sensacions. Ahir en parlava en roda de premsa el lateral blanquiblau Omar El Hilali, que va defensar un cop més el seu entrenador, Manuel González.
4: Eso se siente. Al final creo que es un entrenador que sabe muy, muy bien gestionar un vestuario, sabe también llevar a los jóvenes, a la gente veterana, y si tanta gente del vestuario lo dice será por algo. A partir de ahí estamos a su lado, lo apoyamos como creo que la mayoría o todos de los compañeros siempre que le preguntas por el míster te van a decir lo mismo. Es un míster muy exigente, cuando toca trabajar es el primero y luego cuando toca estar de un poquito cachondeo también es el primero. Y luego, bueno, creo que ya todos lo conocemos, lo veis en el partido, es muy, muy, muy cañero y la verdad que estamos muy contentos con él.
0: Un Omar que, més enllà d'això, també va parlar de la competitivitat a la seva posició, lateral dret, amb el debut ja d'Andoni Gorosabel, un dels nouvinguts aquest any, i els bons minuts també del jove del planter José Ángel.
4: Siempre es bueno que se sume gente a la causa. Ya sabemos la trayectoria que tiene Andoni. Luego José Ángel, bueno, también es un chico que tiene mucho nivel y a partir de ahí, ya te digo, competir al máximo y el míster, pues que cada semana decía quién tiene que jugar.
0: Aquest Màlaga espanyol obrirà divendres a les 9 la 8a jornada de primera divisió. El Barça rebrà dissabte a la tarda el Getafe. I en categoria femenina ara tenim aturada seleccions. La selecció espanyola amb 5 catalanes i finalment 4 jugadores del Barça de moment, després de les que han abandonat la concentració amb molèsties, juga 2 amistosos de preparació per al Mundial de l'any vinent als Estats Units. Ahir en va parlar en roda de premsa la capitana de la selecció, una de les blaugranes, la central Irene Paredes.
5: Pocas pruebas mejores existen. Es verdad que bueno, que hay que mirar el momento de temporada, que no hay nada definitivo. Contamos con algunas bajas, ojalá se recuperen pronto y que para el momento final podamos estar las jugadoras todas en buenas condiciones para que Sonia pueda seleccionar a las que considere necesarias. Pero evidentemente es un partido que nos va a exigir mucho, que vamos a tener que hacer las cosas muy muy bien para competirlo y ojalá ganarlo.
0: Paredes aquí també li van preguntar per 2 companyes seves al Barça, Cata Coll, que no va arribar a viatjar per unes molèsties musculars, tot i que estava convocada, i Clàudia Pina, que està en un gran moment de forma, com ho demostren els 4 gols en 45 minuts que va fer diumenge passat contra el Madrid, però que també arrossega molèsties.
5: Cata, pues bueno, venía arrastrando alguna molestia y parece que deja la concentración. A Claudia le están mirando, ojalá se pueda quedar, señal de que está bien, está en un estado de forma que no sé si se puede mejorar, ojalá lo pueda mantener durante mucho tiempo, que eso nos dará muchísimo.
0: Aquests 2 amistosos seran dissabte i la matinada de dimarts a dimecres. I encara en futbol, un apunt, en competició de clubs, continua la indignació al Terrassa per la suspensió del partit aquest diumenge contra el Girona B. Ens ho explica des de la Ràdio Municipal de Terrassa, en Micro Magosa.
6: Sorpresa i perplexitat del Terrassa Futbol Club, i és que encara espera la data del partit suspès d'aquest passat diumenge davant el Girona B. El conjunt agarenc que emet un extens comunicat on diu que a dia d'avui el Terrassa continua sense rebre còpia de la sol·licitud d'ajornament del Girona Futbol Club d'aquest passat diumenge 4 d'octubre, malgrat haver reclamat de manera immediata i en reiterades ocasions a la Federació Espanyola per poder al·legar abans de la decisió definitiva, el que hauria d'haver-se facilitat en la notificació telefònica de diumenge a les 10 del matí continua sense lliurar-se. 74 hores després, només pot esperar el Terrassa que aquella sol·licitud es rebés aleshores per escrit i que el procediment no es tramités de manera merament verbal, sense el document que no ho pot verificar. Recordem que el Terrassa diu que reitera la petició de trasllat immediat d'aquest escrit i de tota la documentació que l'acompanyi, i es reserva totes les accions federatives, administratives i civils que siguin procedents. Per tant, continua el culebrot d'aquest Terrassa Futbol Club Girona B, que encara no s'ha disputat, però déu-n'hi-do tot el que ha donat a parlar.
0: Gràcies, Miqui. En bàsquet, ahir doble victòria catalana en competició europea. Ara en parlem, però avui és el torn del Quinzanes Manresa, que té la segona jornada d'Eurocup masculina i el primer partit a casa, al Nou Congost. Els vegencs reben el Ratio Farm Ulm, Alemanya, 8:45 del vespre. La breu és de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Quinzanes Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
8: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor. Es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal, en definitiva, siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles. Por supuesto, es decir, nosotros en la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
7: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afebleixen el joc interior i la direcció de l'equip, respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga amb dues victòries i dues derrotes. El seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel Nou Congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat. El partit començarà a 8:45 de la nit.
0: Gràcies, Jordi. A l'Eurolliga masculina, el Barça rep divendres els Žalgiris lituans, el primer dels quatre partits consecutius que aniran els blaugranes a casa al Palau. I ahir, victòries, com dèiem, de la Penya, ara en parlem, i també del Fiat Girona, que va jugar el primer partit europeu de la seva història, de la història del club, i va aconseguir guanyar-lo 87-75 contra el Dinamo de Bucarest, el campió romanès. En parlava l'entrenador Moncho Fernández.
9: Hem estat el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs molt contents de formar part de la història d'aquest club. Et dono molt valor a la victòria, perquè els nois han tingut que trobar l'energia per a jugar un partit tan demanant com és un partit de competició europea, i tinc que ser coherent. El bàsquet no ha estat superbrillant, però sí l'esforç. I quan demanes esforç i l'equip et dona esforç, hi ha que estar feliç. Ho estic.
0: El conjunt gironí lidera momentàniament el grup B en aquesta FIBA Europe Cup. D'altra banda, la sisa joventut també va guanyar ahir, en aquest cas 86-75, a l'Olímpic de Badalona contra el Herzliya israelià. Avui s'ha de jugar un altre partit del grup H entre el Bonn alemany i el Porto. Per cert, en categoria femenina, avui debuta la penya també a la Lliga Challenge, en aquest cas, segona categoria estatal del bàsquet femení, després que el partit de la primera jornada s'hagués d'ajornar aquest que passava passat pel temporal de pluges. Les verdinegres estrenen contra el filial del València a 8:45 del vespre. I tornant a la categoria masculina, l'Ilerna Lleida ja treballa perquè els errors acumulats en l'últim minut de partit contra el Sant Pablo de Burgos d'aquest diumenge, en parlàvem ahir i també dilluns, no es tornin a repetir. Ho ha de Ràdio, Sergi Guiu.
10: Sense cap mena de dubte, el darrer minut del partit entre l'Ilerna Lleida i el San Pablo Burgos ha estat el moment que s'ha quedat a la retina de l'entorn bordeus i el protagonista en l'anàlisi intern que s'ha fet al vestidor en aquest inici de setmana. Un seguit d'errors encadenats i una sensació de baixar els braços van portar l'Ilerna Lleida a perdre en el debut a l'Espai Fruita Barris. No ha preguntat per aquest darrer minut i per les conclusions que n'ha extret l'equip, el jugador Dani García ens ha respost d'això.
11: Bueno, jo penso que aquest darrer minut va ser fruit de la frustració, no?, de perdre, d'anar perdent i bueno, de fer uns últims minuts que el Burgos es va posar per davant, però bueno, ja ho hem parlat, som conscients de la importància que té els 40 minuts del partit i de l'average també, no? Hem parlat de l'average amb els altres equips, que és importantíssim i no tornarà a passar, però bueno, hem après de l'acció i ja, no, a seguir el pròxim partit, ja hem de pensar-hi.
10: Tot i que el vestidor no m'agasta molest per no haver estrenat el curs al Barris Nord amb victòria, un dels missatges que han transmès aquest dimecres és el de mantenir la calma i tenir clar que tot plegat acaba de començar.
0: Gràcies, Sergi. En handbola, també va guanyar ahir en competició europea el Freaking Granollers, que s'ha imposat 37-31 al Busau Romanès, en un partit a porta tancada al Palau d'Esports per la situació que encara hi ha a la capital vallesana pels forts aiguats, principalment de dilluns. Gran primera meitat a l'equip d'Antonio Rama, que va deixar pràcticament sentenciat el partit, tot i que els romanesos van apretar una mica el marcador després del descans. En parlava precisament Rama.
12: Raro, és estrany, perquè quan crides tu i et sents només a tu, no?, i es veu aquesta fredor, no?, que ja costa d'escalfar el palau, doncs imagina't sense gent. Hem trobat moltíssim a faltar a la gent, hem trobat molt a faltar a l'infern. Només espero que la gent l'hagi pogut veure des de casa i l'hagi gaudit. Sí que és veritat que la primera part ha sigut, penso que, excel·lent, i segur que amb el palau, doncs, com estem acostumats a tenir els partits d'Europa, doncs aquesta segona part ens haguessin apretat més i haguéssim empujat una miqueta més per no perdre aquest parcial. Però bueno, també s'ha de ser realista, és un equip que és capaç d'aixecar partits i de fer les coses molt bé, i supercontent per aquests dos primers punts.
0: Primers dos punts per la Granollers a la European League masculina per quedar-se segon del grup E, per darrere del Flensburg alemany, que ahir va tornar a guanyar, en aquest cas a l'Agua Santas milanesa portuguès. I en waterpolo, parlant de competició europea, avui el Barceloneta comença el seu camí per a la defensa del títol de la Champions masculina. Els mariners, vigents campions d'Europa i també de la Supercopa d'Europa per fa uns dies, s'estrenen aquest vespre a Sèrbia, a la piscina del Novi Beograd. A 8:45, a la mateixa hora, jugarà l'altre partit del grup C amb el duet croat entre el Mladost i el Jadran Split. I l'altre català d'aquesta Champions, el masculí, el Sabadell, va debutar ahir amb victòria a Montenegro, a la piscina del Jadran Herzeg, 16-17. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
13: Bon dia. El club va sortir més viu a Montenegro, però del 3-6 es va passar al 8-6 en un 3 i no res. Al final van decidir 3 gols consecutius, 2 de Costa Berca i un de Rafa Vergara en poc més d'un minut. També un últim xut sobre la botzina del Jadran, en què la pilota es va estavellar al travesser i no va creuar sencera la línia imaginària de la porteria d'Edu Lorrio. Sergi Cabanes, autor de 3 dianes, destacava la força del col·lectiu per endur-se 3 punts molt valuosos.
14: És molt important començar amb bones sensacions. És un grup molt competit. Crec que havíem de venir aquí creient en nosaltres, en el nostre sistema. Hem tingut moments d'altibaixos, però hem jugat com un equip, hem jugat fins al final. I al final una mica la tàctica ha sigut la que ens ha decantat. Ens hem agafat a aquesta distància de 2 i després l'hem defensat amb totes les nostres forces i al final hem aconseguit el resultat.
13: L'Astralpool arrenca segon del grup A després que l'Olympiacos no tingués problemes per golejar a domicili el Waspo Hannover per 10-17. Precisament, el conjunt alemany serà el següent rival en l'estrena a Can Llong del dia 27.
0: Gràcies, Pau. I en hoquei patins, avui juga un partit de Lliga Catalana masculina, pendent de la primera jornada, entre l'Igualada i el Pons Lleida. 2 resultats d'ahir d'aquesta Lliga Catalana masculina: Lloret 1, Barça 6 i Caldes 3, Calafell 4. Radio Caldes, Òscar Guijarro.
15: Això mateix, el Calafell es va avançar al minut 13, però el Caldes va respondre de seguida amb l'1-1 al minut 15. A partir d'aquí, els visitants van posar la directa i van sentenciar el primer tram del partit amb 3 gols entre els minuts 25 i 35, que van deixar el marcador en un 1-4 molt complicat per als calderins. La reacció local va arribar a la represa, amb 2 gols als minuts 43 i 49. Tot i això, no van ser suficients i van acabar deixant el partit en el 3-4 definitiu. De les sensacions que deixa el partit i del que ha de millorar l'equip, en parla Pau Cardona, un dels jugadors que s'ha incorporat aquest any del filial a la primera plantilla de Rec amb Làser.
16: Tot i que el resultat no va ser el que volíem, crec que vam fer un pas endavant respecte al partit contra el Reus. Durant la setmana vam treballar alguns dels errors que havien comès contra el Reus. Crec que aquest cop vam estar molt més sòlids en aquests aspectes. Encara tenim moments en què fem una baixada a nivell, i que això contra equips d'aquest nivell ho acabes pagant.
15: Amb aquesta derrota, doncs, el Rèquem es queda amb 0 punts i fora de la final a 4. Tot i això, els calderins encara tenen pendent un últim partit de grup contra el Maçanet.
0: Gràcies, Òscar. I en tenis taula, aquest cap de setmana passat va començar la competició de la Superdivisió. Ara en parlàvem la setmana passada amb 3 equips catalans de la masculina, 2 de la femenina, un d'ells el Girbau Vic, que es va estrenar amb derrota clara, 4-1, això és enganyosa, a Linares. Ràdio Vic, Pep Portet.
17: El Girbau Vic, tenis taula de la Superdivisió Femenina de Tenis Taula, va començar divendres passat la temporada amb una derrota per 4-1 al local de joc del Clíniques Linares. Gaby Feher davant Julia Martín va sumar l'únic punt biguetà, mentre Sílvia Coll perdia per 3-1 davant la tailandesa Wang Wissa i Camila Moscoso queia per 3-2 davant Roxana Istrate. Aquest maig va ser clau, ja que la biguetana va aixecar un 2-0 en contra per disposar de 4 pilotes de partit, però va caure per 16-14 al cinquè joc, en una jugada polèmica amb un punt amb empat a 14 on va aixecar la mà i no es va parar el punt. Aquest punt va ser clau i una victòria biguetana obria el camí dels punts, però les derrotes de Sílvia Coll amb Istrate per 3-1 i de Feher amb Wang Wissa per un ajustat 3-2 van deixar el 4-1 definitiu. Gaby Feher valora aquest maig.
18: El partit contra Linares, l'alineació no ens va sortir com volíem i també els dos partits que van ser 3-2 van anar per l'altre costat, van tenir una mica més de sort. I nosaltres vam donar tot, vam lluitar, però aquesta vegada la sort va acompanyar a elles. També és veritat que nosaltres vam anar amb dos nacionals, que el club va apostar per les joves jugadores i això, vulguis o no, en partits així, quan hi ha dues estrangeres en un altre equip, doncs sí, es nota. Però estan jugant molt bé les dues, estan entrenant a tope, millorant cada dia. I els resultats ja estic segura que ja ens sortiran, ja que som un equip i sempre lluitem. Ara toca mirar endavant pels propers partits.
17: Ara les biguetanes no tornen a jugar fins al proper 23 d'octubre, en què rebran a casa el Sanse.
0: Gràcies, Pep. El partit de la Miró Ganxet es va suspendre per les condicions meteorològiques, per la impossibilitat de viatge, i a la Superdivisió masculina, desfeta del Borges a 4-1 a Santiago i de l'Hospitalet 2-4 contra Linares. L'únic que va començar guanyant dels catalans va ser l'Olot 2-4 a Alacant. Olot FM, Lluc Coll de Carrera.
19: El club tenis taula Olot s'ha estrenat a Superdivisió aquesta temporada 2026-2027. El club olotí té clar que l'objectiu per aquesta temporada, tot i que és complicat, és aconseguir igualar o superar el curs passat. Aquest divendres, Rafael de las Heras, Miguel Ángel Pantoja i Damien Provost tornaven a viatjar junts per jugar el primer enfrontament de la temporada contra un rival que és un dels favorits per quedar a la part alta. El resultat final ha estat de 2-4 amb una victòria per Rafa de las Heras i Damien Provost i dues victòries per Pantoja. El tècnic Marc Costa explica que és una victòria important per començar la temporada de la millor manera possible.
20: El primer partit de la temporada hem guanyat 4-2 a un camp complicadíssim que segurament hi puntuaran molt pocs equips. Hem començat 3-0, fantàstic, jugant increïblement bé dels millors partits que hem començat des que estem en aquesta categoria. Després, bueno, ells també tenen molt bon equip, s'han posat 3-2, però penso que l'últim punt amb Milán Pantoja ha jugat increïble, ha jugat molt i molt bé, ha estat en tot moment a la taula i 3-1. Per un total de 4-2 a casa, doncs primer partit de Lliga, primera victòria fora, que és importantíssim de no s'ha banyat.
19: L'Olot ha imposat una superioritat important en els primers partits, tot i que un 3-0 ja semblava tot fet, finalment Tobias Rasmussen ha guanyat a De las Heras i Albert Urlillo ha retallat distàncies en Provost. Finalment, el mateix Pantoja és qui ha tancat amb la victòria amb un 3-1 en el seu partit contra Humberto Manjani.
21: Bueno, la verdad que el sabor de Boca ha sido inmejorable y hemos conseguido la primera victoria de la temporada. 4-2 ante Alicante, la verdad que el equipo muy contento. Mira, a seguir quedando calla.
19: Ara el club tenis Olot haurà d'esperar fins a finals d'octubre per jugar el seu primer partit a casa contra l'Atlético San Sebastián.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aima Antric i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres tornem demà, que serà dijous, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Sí.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Divendres 9 d'octubre.
2: A 11:15 del matí a la plaça de Catalunya.
3: Festa gran a càrrec de la coordinadora de la gent gran.
2: A 11:00 del matí al parc de l'estació.
3: Espectacle familiar Tutilimundi a càrrec de Ramon.
2: A 11:45 del matí al parc de l'estació.
3: Matinal infantil, 49è concurs de dibuix Manol Huguer i gincana familiar a càrrec del grup impulsor del PEC.
2: A 6:45 de la tarda.
3: Concert familiar a càrrec de Xiula.
2: De 8 a 9 del vespre.
3: Especial Patada al ventre, en directe des del Parc de Can Rius.
2: A 9:00 de la nit, al Parc de l'Estació.
3: Correbars, a càrrec del Ball de Diables.
2: A 11:00 de la nit, al Parc de Can Rius.
3: Concert de música local amb Dem System.
2: A 1:00 de la matinada, al Parc de Can Rius.
3: Concert d'Esbatlana.
2: I de 3 a 5:00 de la matinada,
3: música de tots els gèneres amb DJ Natura, B2B i Charlie B.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
2: Aquesta Festa Major mou-te, balla i salta al ritme de...
4: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
2: Els Catarres.
5: Ei, que jo sóc el mèrit del món.
2: Els grans èxits d'aquesta formació usonenca ompliran l'escenari del Parc de Can Rius el diumenge 11 d'octubre a 11:00 de la nit.
6: El que jo vull és cantar-te fins que arribi la...
2: I divendres 9 d'octubre pugen a l'escenari Svetlana. Aquest duet barceloní portarà les seves cançons provocadores al Parc de Can Rius a partir de 1:00 de la matinada.
7: Felicitat és tornar a Barcelona al cap d'una estona, la felicitat.
2: Viu la música i els concerts. Viu la Festa Major.

0: que podria haver-hi alguna afectació personal, però en tot cas encara no disposo de totes les dades ni de tota la concreció del servei.
1: Una altra conseqüència dels aiguats: s'ha viscut un nou matí de desgavell a Rodalies. Els maquinistes s'han negat a circular a primera hora del matí fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa, tot plegat després de les pluges de les últimes hores. No han tornat a pujar els trens fins passades les 10 del matí, per desesperació un dia més dels usuaris.
2: Porto una hora, des de 3:15 he arribat a baix, i els trens aturats, demorats, res.
3: La R2 Sud. Posava que per motius salients recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
1: El govern, en canvi, assegura que la xarxa era segura i acusa els maquinistes del caos d'avui. El president Salvador Illa diu que arribaran al fons de la qüestió.
4: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
1: I de cara a les properes hores encara s'esperen més tempestes, però no es preveuen torrencials. L'episodi, de fet, podria acabar demà. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
5: Bon dia. Donem per conclosa la situació de tempestes gairebé generals de les últimes hores i recordem que han deixat més de 100 litres per metre quadrat en alguns barris de Tarragona capital, també a Xerta i en alguns municipis de la Ribera d'Ebre. A hores d'ara ja s'estan retirant cap al mar aquestes tempestes més fortes, però del tot no acabaran desapareixent, perquè tot i que s'ha obert força el cel, de cop i volta al llarg d'aquesta tarda creixeran com a bolets alguns nuvolots que acabaran deixant algun ram, algun xàfec, però ja d'una forma isolada, anàrquica, irregular, dispersa, passatgera, intermitent. No pas tempestes que escombrin tot el país. On esperem que plogui més és a les muntanyes del prelitoral, al nord de Girona i també al Pirineu de Lleida. Ja avançada la tarda o al vespre, alguna tempesta entrarà per Ponent. Demà, pluges i tempestes, sobretot a la costa Brava Sud, arribant fins al Barcelonès a la tarda, i també molt de vent, tant a l'Empordà com a les Terres de l'Ebre. Demà baixa la temperatura. Estem pendents a la xarxa.
1: És dimecres 7 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Comissions Obreres i UGT posen data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, Sònia Kerr.
6: Serà la primera aturada general en 14 anys. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
1: Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre un macrodesnonament a Barcelona.
6: Afecta una finca sencera del carrer de Llenguadoc on viu una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. Legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat pel Consell de Ministres perquè entra en vigor demà.
1: En Cultura, la Fundació Fotocollectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions.
6: La mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia.
1: Els esports, victòria històrica del bàsquet Girona, la seva estrena a Europa, Joan Barberà.
7: El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest per 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Ho hem sabut fa poca estona, augmenten a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les dues que continuen encara desaparegudes. Avui un operari ha trobat un cadàver dins del seu cotxe, en concret dintre d'una furgoneta, en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès.
6: Un portaveu dels bombers de la Generalitat ha confirmat els fets en la compareixença del Departament d'Interior aquest migdia i ha aclarit que el cadàver no correspon al menor que busquen a Granollers.
0: Ara estem això treballant, tenim això que informació que podria haver-hi alguna afectació personal, però en tot cas encara no disposo de totes les dades ni de tota la concreció del servei.
6: Les altres dues víctimes mortals van ser a Montornès, en un garatge inundat, i a Tordera, al Maresme, per la caiguda, en aquest cas, del mur d'un càmping.
1: Doncs una víctima més per aquests últims aiguats i també moltes conseqüències de cara a la mobilitat. De fet, s'ha viscut un matí absolut de caos a Rodalia Renfe després que bona part dels maquinistes han decidit no engegar la circulació de trens a primera hora del matí per motius de seguretat, diuen. Això després de les fortes pluges de les últimes hores i que ahir la nit van fer caure un arbre i un talús sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Quan els conductors han rebut els informes que avalaven que es podia circular amb seguretat, s'ha reprès el servei, que ha deixat durant més de 4 hores els usuaris amb molt poques opcions de desplaçament. Al Parlament, el president Salvador Illa ha retret aquesta actitud dels maquinistes. Esther Minguell, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
9: Bon dia. Doncs Renfe informa que progressivament anirà recuperant la normalitat de circulació de trens a totes les línies, excepte les que estan encara afectades pels efectes del temporal. Això és la R2 entre Canovelles i Maçanet-Massanes, on Adif està fent treballs de reparació de la via. I també la R4 Nord, el tram entre Barcelona i Manresa, on aquí ja han acabat les obres de reparació i s'està pendent de les marxes blanques que han d'explorar l'estat de les vies. Un cop s'hagi verificat, s'obrirà el pas de trens amb passatgers per aquesta línia. I sobre l'aturada del matí, doncs Renfe ha negat que no hi hagués garanties de seguretat i ha defensat que està complint la normativa. Ha atribuït el caos a la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes addicionals. Òscar Playàs, el director de Rodalies.
10: Són uns informes addicionals, és a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
9: Pels sindicats de maquinistes, però, la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident d'ahir a Vilanova i la Geltrú, quan va caure un arbre i un talús sobre un tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT Renfe Catalunya.
11: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
1: Els maquinistes han rebut resposta des del Parlament de boca del president de la Generalitat, Salvador Illa, qui acusa els maquinistes, en concret el CEMAF, de no fer funcionar els trens i de provocar el caos d'aquest matí.
4: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint l'estat progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
9: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paneque, i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia farà 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
1: I mentrestant, un dia més, els usuaris han pagat de nou la factura.
9: Indignació i impotència per no trobar mitjans per desplaçar-se durant l'aturada i també després amb la represa, que està sent lenta i amb freqüències i horaris encara fora de l'habitual.
3: Estava parada la línia i era l'últim tren que he pogut agafar. Així és que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud. Posava que per motius salients recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
2: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res. Porto una hora des de 3:15 i he arribat a baix i els trens aturats, demorats, ja està, van informant, però tampoc s'han informat. M'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
9: Renfe ha assegurat que mantindrà el transport alternatiu d'autobusos mentre el servei no tingui una qualitat acceptable.
1: Una de les línies més afectades és l'R1. Allà el servei encara s'està recuperant del desgavell del matí. Sapiguem quina és la situació ara mateix a l'estació en concret d'Arenys de Mar. Ràdio Arenys, Núria Torrents.
12: D'una banda, els trens en direcció a l'Hospitalet pateixen irregularitats en els horaris, tot i que se'n veuen passar cada mitja hora aproximadament. També es manté el servei d'autobusos fins a Mataró. El mateix cap al sud, doble servei, autobús fins Maçanet-Massanes i trens que es queden a Blanes. En tot cas, la gent no confia i continua arrossegant molt malestar de les últimes hores. Escoltem una de les usuàries que fa el trajecte cada dia direcció Calella.
13: És un embolic tot això amb els trens que no venen, en quina via no sabem res, no ens informen de res, estic esperant una amiga que viu a Cabrera. És tot un caos per mi perquè és la meva primera vegada que vaig amb autocar. A sobre no saben quan passen. És tot una mica un angoixament de tot, que no sé com evolucionarà tot, no sé com anirà tot, i pensem que no duri més de 2 setmanes, perquè això ja, si no, serà un caos per tot Catalunya i per tot el Maresme.
12: Des del personal de Rodalies no es vol avançar fins quan es mantindrà el servei d'autobusos. Tampoc garanteixen la recuperació total de la línia en les pròximes hores.
1: Pel que fa a la meteorologia, avui les tempestes encara no faran net. Aquesta tarda tornen els xàfecs a la meitat nord i est de Catalunya. Per tant, Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no es tracta de xàfecs torrencials. Això sí, es manté en la fase d'emergència del Pla Inuncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. El perill a Catalunya ha baixat, ara és de 2 sobre 6, és de color groc, però encara que el temps millori, Protecció Civil demana a tothom que estigui atent a possibles riscos del seu entorn. Pot haver quedat malmès per la quantitat d'aigua que ha caigut. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
15: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació i, per tant, demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant en com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
14: Els bombers treballen per restablir les afectacions causades per l'acumulació de pluges amb comandaments instal·lats a 3 punts crítics: Xerta, el Baix Ebre, Granollers i Pineda de Mar. A Xerta, per les destrosses que han causat les inundacions, a Granollers hi ha 13 dotacions amb la unitat canina i la de drons buscant el menor de 12 anys desaparegut des de dissabte i també fent tasques de neteja i recuperació, i a Pineda de Mar estan coordinant el treball que fan 13 dotacions per tot el Maresme. Hi va desaparèixer una persona també el cap de setmana durant el temporal. Des d'ahir els bombers han fet 45 salvaments de persones que han quedat atrapades dins dels seus vehicles o bé dins d'ascensors. En total han estat 285 serveis, la majoria a Terres de l'Ebre i a la regió metropolitana sud. El telèfon 112 ha rebut 690 trucades i hi ha incidències encara actives. Més de 4.600 usuaris estan sense electricitat. I en el terreny de les telecomunicacions han caigut 13 estacions base. Això afecta sobretot a Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona.
1: Anem sobre el terreny per detallar doncs totes aquestes conseqüències dels aiguats que ens estava relatant Maite Polo. Les Terres de l'Ebre, com sentíem, han estat de nou les més castigades les últimes hores i preocupa especialment el poble de Xerta, al Baix Ebre. Avui l'Ajuntament ha fet balanç d'uns aiguats que han deixat importants afectacions en barrancs baixant amb molta força i carrers convertits en autèntics rius. Es calcula que més del 80% del poble va quedar inundat. Canal T, Dani Camacho.
16: Ara els esforços se centren en recuperar la normalitat. Bombers, equips de la Generalitat, Diputació, Ajuntament i municipis veïns treballen en la neteja i en la recuperació dels accessos a habitatges, granges i instal·lacions municipals. L'alcalde Roger Vinyó descriu les hores de més intensitat com una situació esfereïdora i que no recorda un episodi igual.
17: Els moments d'ahir van ser esfereïdors, vull dir, va ser una imatge apocalíptica, no? Veure carrers del poble com rius, plus la gent gran no recordava tanta virulència com va baixar l'aigua. Jo suposo que, a part del gran aiguat que va caure en molt poc temps, també va influir el fet de que tota la vegetació que hi ha en aquests barrancs va estar afectada per l'incendi.
16: Les administracions ja han començat a mobilitzar maquinària per afrontar els danys i recuperar els accessos més urgents. Mentrestant, l'Ajuntament ha fet una crida al voluntariat per ajudar sobretot a les persones grans en les tasques de neteja, mentre els equips d'emergències continuen atenent les incidències més urgents.
1: També continuen treballant per netejar del tot la via pública i ajudar la població i les empreses a Granollers. L'objectiu és poder tornar a la normalitat. Es tracta d'un operatiu coordinat pels bombers que també treballa en la recerca del nen desaparegut la matinada de diumenge i que avui ha ampliat la zona de recerca. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
18: El més afectat a Granollers aquest matí ha estat la mobilitat externa perquè els trens de Rodalies no circulaven. Després de fer marxes de comprovació sense passatgers, les línies amb sortida i arribada a l'estació de Granollers Centre, sobretot l'R2, han començat a funcionar a mig matí. L'R3 entre Parets del Vallès i la Garriga continua funcionant amb servei alternatiu per carretera des de l'inici de les obres de desdoblament. A l'interior de Granollers hi ha encara afectacions de mobilitat i de fang en algunes cases i empreses i pocs carrers tallats al trànsit. Ha informat de la situació el cap de l'operatiu des del centre de comandament avançat, Eduard Martínez.
19: De pluges que no es descartava ahir, doncs no ens ha fet retrocedir ni una passa. Continuem amb aquesta neteja, amb aquest suport a la població i amb aquesta restitució de la normalitat amb totes les poblacions afectades.
18: L'operatiu ha ampliat la zona de recerca d'en Rami, el nen de 12 anys i amb un trastorn de l'espectre autista que va desaparèixer la matinada de diumenge.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un altre dels titulars destacats de la jornada. Comissions Obreres i la UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, 14 anys després de l'última aturada.
6: Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. També s'hi sumen altres sindicats, com la CGT. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
1: La patronal rebutja l'aturada. El secretari general de la SECOT, Oriol Alba, ha dit a la xarxa que fer una vaga general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge.
6: A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que, havent-hi unes eleccions convocades, es mantingui aquesta convocatòria.
20: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
1: Doncs justament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia i les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
21: Bon dia. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
22: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la Zona Franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
21: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
23: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho penso solucionar amb la coalició involucionista. Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
21: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
1: Doncs, enmig de les protestes pel dret a l'habitatge, Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre el macrodesnonament previst per avui de la finca del carrer de Llenguadoc 74 a Barcelona. Afecta una trentena de persones, entre elles menors i gent gran, i legalment no es pot frenar pel decret d'habitatge aprovat pel Consell de Ministres perquè no entra en vigor fins demà. Carina Bellver, bon dia.
24: Bon dia. El macrodesnonament estava previst per les 8 del matí, però de moment no hi ha presència policial ni si hi ha personal a la comitiva judicial al bloc de Llenguadoc del barri de Sant Andreu de Barcelona. El que sí hi ha és una gran mobilització de més de 200 persones per evitar-lo. Es vol desnonar una trentena de veïns, entre ells gent gran i una desena de menors d'edat. Generalitat i Ajuntament han demanat als jutjats que facin marxa enrere, ja que el decret antidesnonaments del govern espanyol entra en vigor demà. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge del consistori.
25: A veure, amb tot el que hi ha al damunt de la taula, avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona demanem la seva suspensió, la seva suspensió immediata, perquè a més aquí hi ha molta gent que podria prendre mal i també hi hauria un problema d'ordre públic.
24: Els veïns que es vol desnonar denuncien assetjament immobiliari amb violència inclosa per part de la propietat, una gran empresa. Viuen des de fa una dècada ocupant diversos pisos de l'edifici després que l'anterior propietari no renovés els contractes i fes fora els llogaters.
1: Encara en relació a l'habitatge, l'Ajuntament de Tàrrega, l'Urgell, ha publicat la llista provisional de persones destinatàries per als 7 primers habitatges de protecció oficial municipals. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
26: Els 7 pisos municipals tenen entre 1 i 3 habitacions i els lloguers oscil·laran entre els 356 i els 428 euros mensuals. Entre els requisits per accedir-hi hi ha acreditar un mínim de 2 anys d'empadronament a Tàrrega i complir els límits de renda establerts. Més d'una seixantena de famílies compleixen inicialment els requisits. Ara s'obre un període de 10 dies hàbils per presentar al·legacions i després es farà el sorteig definitiu. Segons el regidor d'habitatge del consistori, Miquel Nadal, l'Ajuntament preveu adjudicar els pisos en unes setmanes.
0: Targa és una zona de mercat residencial tensionat. Això implica doncs, que el preu del lloguer supera el 30% de les rendes de les unitats de convivència i alhora fent una cerca als portals immobiliaris, els habitatges que a disposició de lloguer actualment a la ciutat són pràcticament nuls. No podem quedar al marge d'aquesta dinàmica, l'Ajuntament ha de prendre partit.
26: L'Ajuntament assegura que aquesta és només la primera fase. Té 6 habitatges més en tramitació i preveu adquirir-ne 3 més abans d'acabar l'any, amb l'objectiu d'arribar a una vintena d'habitatges públics municipals.
1: I el jutjat de Terrassa ha suspès el primer judici dels bombers voluntaris contra la Generalitat. El col·lectiu reclama el reconeixement dels seus drets laborals, però el magistrat ha decidit deixar la causa en espera, ja que considera que la demanda presentada anteriorment a Lleida aborda el mateix conflicte. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
3: El primer judici dels bombers voluntaris contra la Generalitat queda suspès. El jutjat de Terrassa ha decidit esperar que es resolgui una demanda anterior presentada a Lleida que planteja el mateix conflicte laboral. Aquella vista està fixada pel 20 d'octubre i la presenten més d'un centenar de bombers. Però la macrodemanda col·lectiva afecta uns 450 bombers voluntaris que reclamen més drets laborals en 12 jutjats socials d'arreu de Catalunya. Denuncien que tenen els mateixos comandaments, tasques i riscos que els professionals, però sense cobertura laboral, contracte ni cotització. Escoltem Daniel Sitjà, president de Bombers Precaris en Lluita.
4: No és un voluntariat tot això. Tot això és estar cobrint places estructurals amb nosaltres, amb els voluntaris. Cobrem 10 euros l'hora bruta.
3: Els demandants de Terrassa són 5 bombers voluntaris dels parcs de Viladecavalls i Matadepera.
1: I és moment per la cultura. La Fundació Fotocol·lectània de Barcelona fa una nova lectura a la seva col·lecció, amb l'exposició Emancipacions, una mostra que recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Emancipacions, col·lecció fotocol·lectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de la societat espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner.
7: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
10: De la façon dont les fotògrafs pratica la fotografia.
5: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcuberta, Ramon Massats o Ukalele.
1: No deixem la cultura amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Vic ha preparat una extensa programació d'activitats que recordaran el pas de l'arquitecte per la ciutat. El nou FM ha Judit Lechón.
11: La primavera de l'any 1910, durant 3 setmanes, Antoni Gaudí va ser a Vic. Es va allotjar a la Casa Roca Figuera per recuperar-se d'uns mals. I va ser quan els integrants del Cercle Literari li van fer l'encàrrec de dissenyar un monument emmarcat en els actes del centenari del naixement del filòsof Jaume Balmes. Gaudí va suggerir uns fanals monumentals a l'entrada de la plaça Major pel carrer Verdaguer, dues peces de 10 metres d'alçada amb una base de pedra i uns ornaments de forja. Ho explica Anna Alemany, regidora de Turisme de l'Ajuntament de Vic.
27: Van generar molta controvèrsia. En tot cas, l'any 24 es van retirar aquests dos fanals i nosaltres, des de l'Oficina de Turisme, vam contactar amb la farinera i ells han fet un projecte de realitat augmentada que a través dels nostres telèfons mòbils, amb un codi QR, i ens permet veure on eren situats i com eren els fanals de Gaudí en la realitat.
11: La proposta s'emmarca en els actes del centenari de la mort de Gaudí que ha preparat la ciutat.
1: I una notícia d'última hora, abans dels esports, el Ministeri de Cultura ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a Rosalía.
6: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel disc Lux, que considera que és una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora. També assegura que l'enregistrament eleva els límits creatius i ha rebut el reconeixement unànime de crítica i pública.
1: I ara sí, la informació esportiva. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. Victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa.
28: Bon dia, Marta. El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 a Fontejau en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup. Escoltem al tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
29: Hem estat el primer equip
2: El primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea, altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estem molt contents de formar part de la història d'aquest club.
28: A la Champions masculina de bàsquet, la Joventut Badalona va vèncer el Herzliya israelià 86-75 i avui juga el Kitz Anas Manresa. Jordi Givert, Ràdio Sallent.
9: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Kitz Anas Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
12: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor, es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal, en definitiva, siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles. Por supuesto, es decir, nosotros en la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad, por tanto tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
9: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afableixen el joc interior i la direcció de l'equip respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga amb dues victòries i dues derrotes. El seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel nou Congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat. El partit començarà a 8:45 de la nit.
28: En futbol aquesta matinada, Leo Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina. Ho ha fet en un adeu molt especial i emocionant.
13: Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. No quiero dejar la cancha, solo decirles que los quiero, los voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 3:15, hora de fer una petita pausa. De seguida tornem, fins ara.
14: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira Mediterrània.

0: Aquesta festa major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major Calderina. Una mirada a la història de la festa gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Hugué. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions. Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Capvuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa. Molta festa! Estigues al dia de tot el que dona de si la festa amb la programació especial de Ràdio Caldes. Informació constant a través de radiocaldes.cat i de les xarxes socials. Segueix la Festa Major amb Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
3: Diumenge 11 d'octubre, tarda.
4: A 6:15 de la tarda, a la plaça de la Font del Lleó.
0: Ballada de sardanes amb la copla La Bisbal Jove, a càrrec de l'agrupació sardanista calderina.
4: A 6:00 de la tarda,
0: espectacle familiar White Bottom de Ramiro Vergaz, al Parc del Bugarai.
4: A 7:15 de la tarda, al Casino de Caldes,
0: estrena de l'obra de teatre Art, del grup escènic Casino.
4: A 8:15 de la tarda, al Centre Ateneu Democràtic i Progressista,
0: concert amb Yasmina Prats.
4: A 8:00 del vespre, a la plaça de la Font del Lleó,
0: versots i correfoc infantil, a càrrec de la secció infantil del Vall de Diables de Caldes de Montbui. Inici i final a la plaça de la Font del Lleó.
4: A 11:00 de la nit, al Parc de Can Rius,
0: concert amb els Catarres.
4: A 1:00 de la matinada,
0: concert de versions amb la Divan al Parc de Can Rius.
4: A 3:15 de la matinada,
0: DJ Enca al Parc de Can Rius.
2: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Han trobat el cos d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord, a les Franqueses del Vallès. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure, doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer, doncs, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
0: Aquesta és l'última hora, però com a conseqüència dels aiguats s'ha viscut un nou matí de desgavell a Rodalies. Els maquinistes s'han negat a circular fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa després de les pluges de les últimes hores. No han tornat a pujar els trens fins passades les 10 del matí per desesperació un dia més dels usuaris.
3: Porto una hora des de 3:15, he arribat a baix i els trens aturats, demorats, res.
4: La R2 Sud posava que per motius aliens recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
0: El govern, en canvi, assegura que la xarxa era segura i acusa els maquinistes del caos d'avui. El president Salvador Illa diu que arribaran al fons de la qüestió.
5: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
0: I de cara a les properes hores encara s'esperen més tempestes, però no es preveuen torrencials. L'episodi podria acabar demà, última hora, amb Luismi Pérez. Bon dia.
6: Bon dia. Donem per conclosa la situació de tempestes gairebé generals de les últimes hores i recordem que han deixat més de 100 litres per metre quadrat en alguns barris de Tarragona capital, també a Xerta i en alguns municipis de la Ribera d'Ebre. A hores d'ara ja s'estan retirant cap al mar aquestes tempestes més fortes, però del tot no acabaran desapareixent, perquè tot i que s'ha obert força el cel, de cop i volta al llarg d'aquesta tarda creixeran com a bolets alguns nuvolots que acabaran deixant algun ram, algun xàfec, però ja d'una forma isolada, anàrquica, irregular, dispersa, passatgera, intermitent. No pas tempestes que escombrin tot el país. On esperem que plogui més és a les muntanyes del prelitoral, al nord de Girona i també al Pirineu de Lleida. Ja avançada la tarda o al vespre alguna tempesta entrarà per Ponent. Demà, pluges i tempestes, sobretot a la costa Brabassut, arribant fins al Barcelonès a la tarda, i també molt de vent, tant a l'Empordà com a les Terres de l'Ebre. Demà baixa la temperatura. Estem pendents a la xarxa.
0: És dimecres, 7 d'octubre de 2026, i tenim més titulars. Comissions Obreres i la UGT posen data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, Sònia Kerr.
7: Serà la primera aturada general en 14 anys. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
0: Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre un macrodesnonament a Barcelona.
7: Afecta una finca sencera del carrer de Llenguadoc, on hi viu una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. Legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres perquè entra en vigor demà.
0: En cultura, la Fundació Fotocollectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions.
7: La mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia.
0: En aquest informatiu també us explicarem el premi que ha rebut Rosalía. Els esports, victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa, Joan Barberà.
8: El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Augmenten a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les dues que continuen desaparegudes i a qui encara busquen. Avui un operari ha trobat un cadàver, era dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha confirmat la troballa d'aquest cos, però no n'ha donat més detalls, ja que està encara pendent d'identificar.
2: S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure, doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer, doncs, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
7: Les altres dues víctimes mortals van ser a Montornès, en un garatge inundat, i a Tordera, al Maresme, per la caiguda en aquest cas del mur d'un càmping.
0: Doncs una persona més, ja són 3 les persones mortes a causa d'aquests últims temporals, però també continuen generant molts problemes de mobilitat, especialment a Rodalia Renfe, que ha tornat a viure un matí de caos, de desgavell, després que bona part dels maquinistes han decidit no engegar la circulació de trens a primera hora per motius de seguretat, diuen. Això després de les fortes pluges dels últims dies i que ahir, de fet, a la nit van fer caure un arbre i un talús sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Quan els conductors han rebut els informes que avalaven que es podia circular amb seguretat, s'ha represa el servei, que ha deixat durant més de 4 hores els usuaris amb molt poques opcions per desplaçar-se. Esther Minguell, bon dia, anem a PAMS. Quina és la situació ara mateix?
9: Bon dia, doncs Renfe informa que progressivament anirà recuperant la normalitat de circulació de trens a totes les línies, excepte les que estan encara afectades pels efectes del temporal. Això és la R2 entre Canovelles i Massanet-Massana, zona DIF, està fent treballs de reparació de la via, i també la R4 Nord, el tram entre Barcelona i Manresa, on aquí ja han acabat les obres de reparació i s'està pendent de les marxes blanques que han d'explorar l'estat de les vies. Un cop s'hagi verificat, s'obrirà el pas de trens amb passatgers per aquesta línia. I sobre l'aturada del matí, Renfe ha negat que no hi hagués garanties de seguretat i ha defensat que està complint la normativa. Ha atribuït el caos a la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes addicionals. Òscar Playàs, el director de Rodalies.
10: Són uns informes addicionals, és a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
9: Pels sindicats de maquinistes, però, la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident d'ahir a Vilanova, quan va caure un arbre i un talús sobre un tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT Renfe Catalunya.
11: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
0: Al Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens i de provocar el caos d'aquest matí.
5: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
9: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paneque, i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà DIF i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia farà 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
0: I mentrestant, els usuaris han pagat un dia més la factura.
9: Indignació i impotència per no trobar mitjans per desplaçar-se durant l'aturada i també després amb la represa, que està sent lenta i amb freqüències i horaris encara fora de l'habitual.
4: Estava parada la línia i era l'últim tren que he pogut agafar. Així és que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud. Posava que per motius aliens recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
3: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res. Porto una hora des de 3:15 i he arribat a baix i els trens aturats, demorats, ja està, van informant, però tampoc s'han informat. M'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
9: Renfe ha assegurat que mantindrà el transport alternatiu d'autobusos mentre el servei no tingui una qualitat acceptable.
0: I pel que fa a la meteorologia, avui les tempestes encara no faran neta. Aquesta tarda tornen els xàfecs a la meitat nord i est de Catalunya. Per això Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no seran pluges torrencials. Es manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. El perill a Catalunya ha baixat, ara és de 2 sobre 6, és de color groc, però encara que el temps millori, Protecció Civil demana a tothom que estigui atent a possibles riscos del seu entorn. Pot haver quedat malmès per la quantitat d'aigua que ha caigut. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
13: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació i, per tant, demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
12: Els bombers treballen per restablir les afectacions causades per l'acumulació de pluges amb comandaments instal·lats a 3 punts crítics: Xerta, el Baix Ebre, Granollers i Pineda de Mar. A Xerta, per les destrosses que han causat les inundacions, a Granollers hi ha 13 dotacions escoltacions amb la unitat canina i la de drons buscant el menor de 12 anys desaparegut des de dissabte i també fent tasques de neteja i recuperació. I a Pineda de Mar estan coordinant el treball que fan 13 dotacions per tot el Maresme. Hi va desaparèixer una persona també el cap de setmana durant el temporal. Des d'ahir els bombers han fet 45 salvaments de persones que han quedat atrapades dins dels seus vehicles o bé dins d'ascensors. En total han estat 285 serveis, la majoria a Terres de l'Ebre i a la regió metropolitana sud. El telèfon 112 ha rebut 690 trucades i hi ha incidències encara actives. Més de 4.600 usuaris estan sense electricitat. I en el terreny de les telecomunicacions han caigut 13 estacions base. Això afecta sobretot a Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona.
0: Gràcies, Maite. Doncs més enllà d'aquestes comarques, també en alguns punts del Segrià treballen per recuperar la normalitat després de les pluges intenses d'ahir, que en municipis com, per exemple, el Guaire van deixar més de 50 litres. A més, han provocat inundacions en equipaments, carrers i domicilis. M1FM, Maria Lara.
14: L'aigua ha afectat el pavelló, la biblioteca, diversos habitatges i camins del municipi. L'Ajuntament treballa amb tres màquines per retirar pedres, netejar camins i revisar tapes de clavegram desplaçades per la força de l'aigua. En les tasques també hi participen persones voluntàries, ho explica l'alcalde d'Alguaire, Joan Guillaumet.
15: Sí, a la brigada hi ha voluntaris, els veïns del poble, sí. Ahir vam treure, vam haver de rescatar un cotxe que havia caigut en una zanja. Amb una màquina particular vam estar netejant un camí que puja cap dalt al pla que era intransitable per les pedres.
14: Guillomet assenyala que aquests episodis poden ser recurrents quan les pluges intenses descarreguen sobre el casc urbà en un municipi en pendent i cada vegada amb menys zones d'absorció com eres i patis a causa de la urbanització. A mig i llarg termini, l'Ajuntament treballa amb un pla directo per estudiar bases de laminació i reduir l'impacte de futures avingudes d'aigua.
1: Notícies en xarxa.
0: 20 minuts i seran les 3. Comissions Obreres i la UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, 14 anys després de l'última aturada general.
7: Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. També s'hi sumen altres sindicats com la CGT, una vaga que arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
0: Doncs justament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia o les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament, la seguida Mont Carvajal. Bon dia, Mont.
16: Bon dia. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
17: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la zona franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
16: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
18: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho penso solucionar amb la coalició involucionista? Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
16: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
0: Doncs no deixem l'habitatge, ja que enmig d'aquestes protestes, Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre el macrodesnonament previst per avui de la finca del carrer de Llenguadoc 74, a Barcelona. Afecta una trentena de persones, entre elles menors i gent gran, i legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres perquè no entra en vigor fins demà. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. El macrodesnonament estava previst per les 8 del matí, però de moment no hi ha presència policial ni si ha personat la comitiva judicial al bloc de Llenguadoc del barri de Sant Andreu de Barcelona. El que sí que hi ha és una gran mobilització de més de 200 persones per evitar-lo. Es vol desnonar una trentena de veïns, entre ells gent gran i una desena de menors d'edat. Generalitat i Ajuntament han demanat als jutjats que facin marxa enrere, ja que el decret antidesnonaments del govern espanyol entra en vigor demà. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge del consistori.
20: A veure, amb tot el que hi ha al damunt de la taula, avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona demanem la seva suspensió, la seva suspensió immediata, perquè a més aquí hi ha molta gent que podria prendre mal i també hi hauria un problema d'ordre públic.
19: Els veïns que es vol desnonar denuncien assetjament immobiliari amb violència inclosa per part de la propietat, una gran empresa. Viuen des de fa una dècada ocupant diversos pisos de l'edifici després que l'anterior propietari no renovés els contractes i fes fora els llogaters.
0: Justament la preocupació per l'habitatge escala com a principal problema de la ciutat de Barcelona, percebut per la ciutadania al mateix nivell que la inseguretat. Són dades de l'enquesta de serveis municipals. Troballó com viure puja 3 punts com a principal neguit i arriba al màxim històric del 23%.
7: Fa una dècada la preocupació per l'habitatge era el problema més greu només per al 2% dels enquestats.
0: I encara en relació a l'habitatge, canviem ara de capital. Vic ha aprovat per unanimitat cedir 2 terrenys a la Generalitat perquè hi construeixi habitatges de protecció oficial. Un és a l'Avinguda dels Països Catalans i un altre a la carretera de Roda. Tot plegat forma part de l'objectiu del govern d'assolir-ne 50.000 al 2030. El 9FM, Judit Lechón.
6: Des que la Generalitat es va marcar com a objectiu la construcció de 50.000 nous habitatges de protecció oficial de cara al 2030, l'Ajuntament de Vic va oferir a l'executiu català 4 solars. Ha anat passant el temps i el projecte ha quedat encallat fins que ahir, en sessió plenària i amb el suport de tots els grups, es va aprovar la cessió de 2 solars, un a l'Avinguda dels Països Catalans número 25 amb capacitat per a 9 habitatges i el segon a la carretera de Roda número 1, on es projecten 8 habitatges. L'equip de govern lamentava que la ciutat encara no s'ha construït cap.
21: Estem una mica desolats en aquest sentit, no? Gens entusiasmats aquí, perquè realment és, hi han moltes proclames, no? I molts pocs fets.
6: El ple també va aprovar la cessió en dret a superfície per un termini de 75 anys del solar del carrer Isidre Blanc i Molís número 5 a la cooperativa Cal Viure, que preveu la construcció de 35 habitatges. El projecte ja compta amb el suport d'una dotzena de famílies.
0: No era Judit Lechon, era evidentment el nostre company del 9FM, Martí Rubiró, qui ens ha ofert aquesta crònica. El Tribunal Constitucional ja ha notificat al Suprem la sentència que avala l'amnistia a la malversació als líders del procés. En concret, han remès el text aprovat aquest dimarts sobre el recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa, el que fixa la doctrina per a la resta de líders de l'1 d'octubre.
7: L'alt tribunal ha enviat també el vot particular que van signar els 5 magistrats del bloc conservador sobre el recurs de Bassa. I és que, malgrat haver retirat les ordres de detenció contra Puigdemont, Puig i Comín, el jutge Pablo Llarena deixa clar en el seu text que aquest aixecament no declara aplicable l'amnistia ni extingeix la responsabilitat penal ni resol la resta de qüestions pendents.
0: Aquest matí a la xarxa hem parlat amb Toni Comín, un dels beneficiats per aquesta decisió judicial. Ha expressat la seva satisfacció per la resolució del Constitucional i assegura que és una victòria de la democràcia.
22: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat perquè és el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili. És el dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides, l'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
7: Per cert, que l'organització d'ultradreta Hazte Oír ha anunciat una denúncia per prevaricació manifesta contra el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, i els 6 jutges de l'organisme que han secundat la sentència que avala l'amnistia a la malversació als líders del procés.
0: I no deixem encara els jutjats. La Fiscalia demana l'absolució de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en el judici per malversació i tràfic d'influències.
7: També ha reclamat el mateix per la seva assessora, Cristina Álvarez, acusada també de malversació. En un escrit, el Ministeri Fiscal considera que els fets narrats no són constitutius de cap infracció penal i que sense delicte no hi ha interlocutòria. De cara al judici popular, que encara no té data fixada, l'acusació popular liderada per Hazte Oír reclama 13 anys de presó per Gómez i 6 per Álvarez. Les defenses també demanen la seva absolució.
0: I és moment per a la cultura. La Fundació Fotocollectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions. De la mà del responsable del Departament de Fotografia del Centre Pompidou, Florian Evner, la mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer 2 processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Emancipacions, col·lecció Fotocollectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de la societat espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner.
2: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
8: De la façon dont les fotògrafs pratique la fotografia.
23: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcoberta, Ramon Massats o Ukalele.
0: I una notícia que hem conegut fa poca estona. El Ministeri de Cultura ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a la cantant Rosalía.
7: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel seu disc Lux, que considera una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora. També assegura que l'enregistrament eleva els límits creatius i ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. A més, valora la seva contribució a la projecció global de la música espanyola. El premi està dotat amb 30.000 euros i anteriorment l'havien rebut artistes com Rodrigo Cuevas o Sílvia Pérez Cruz.
0: I encara en clau cultural l'hem de passar avui per Valls, ja que la Fira de Santa Úrsula tornarà a convertir la capital del Baix Camp del 16 al 25 d'octubre en el quilòmetre zero del patrimoni universal casteller, també de la cultura popular del país. A més dels castells, la Fira ofereix concerts, activitats infantils, tallers i espectacles. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
10: L'actuació castellera de les dues colles dels Xiquets de Valls, el Simposi Casteller de Catalunya i el 75è aniversari de l'escultura al casteller tornen a ser els plats forts de la programació. Pel que fa a la Fira Castells i la Fira Canalla, estrenen ubicació al Passeig dels Caputxins. La regidora de Cultura, Rosa Rovira, creu que el canvi donarà més protagonisme al monument dels Xiquets de Valls.
11: Potser no se li donava la suficient visibilitat al monument dels castells i hem volgut traslladar-la allà per això, per la importància que té per
10: les Corts, el tomb de vigília dels gegants de la ciutat, el Correbous, el Correfoc, els concerts i muntatges teatrals protagonitzats pel talent local són altres actes destacats de la fira.
0: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa.
24: Bon dia, Marta. El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup. Escoltem el tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
25: Hem estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt content de formar part de la història d'aquest club.
24: I a la Champions masculina, el Joventut Badalona va vèncer a l'Erlia Israelià 86-75. I avui juga el Kitsanàs Manresa a la Europe Cup. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
26: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Kitsanàs Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
27: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor, es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal, en definitiva, siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles. Por supuesto, es decir, nosotros en la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad, por tanto tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
26: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afebleixen el joc interior i la direcció de l'equip, respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga amb dues victòries i dues derrotes. El seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel nou Congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat. El partit començarà a 8:45 de la nit.
24: I n'estarem pendents. Gràcies des de Ràdio Sallent, Jordi Givert, aquest duel a l'Eurocup de bàsquet. A la Lliga Femenina Challenge, avui el Joventut Badalona juga contra el València. És un partit pendent de la primera jornada de la competició domèstica. En futbol, aquesta matinada, Leo Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina. Ho ha fet en el duel contra Benin, 3-0, gol de Messi de penal, el tercer, per dir adéu en un dia molt especial i emocionant a l'estadi monumental de Buenos Aires.
28: Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar, defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. No quiero dejar la cancha, solo decirles que los quiero, los voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
24: Més futbol perquè la selecció espanyola va guanyar Croàcia per 1-2 i s'ha classificat per a la següent fase de la Lliga de les Nacions. I ara el Barça, òbviament, pendent de la tornada dels internacionals. El Terrassa ha fet un nou comunicat després de la suspensió del partit contra el Girona B. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
1: Sorpresa i perplexitat del Terrassa Futbol Club, i és que encara espera la data del partit suspès d'aquest passat diumenge davant el Girona B. El conjunt agarenc que emet un extens comunicat on diu que a dia d'avui el Terrassa continua sense rebre còpia de la sol·licitud d'ajornament del Girona Futbol Club d'aquest passat diumenge 4 d'octubre, malgrat haver reclamat de manera immediata i en reiterades ocasions a la Federació Espanyola per poder al·legar abans de la decisió definitiva. El que hauria d'haver-se facilitat en la notificació telefònica de diumenge a les 10 del matí continua sense lliurar-se 74 hores després. Només pot esperar el Terrassa que aquella sol·licitud es rebés aleshores per escrit i que el procediment no es tramités de manera merament verbal, sense el document que no ho pot verificar. Recordem que el Terrassa diu que reitera la petició de trasllat immediat d'aquest escrit i de tota la documentació que l'acompanyi i es reserva totes les accions federatives, administratives i civils que siguin procedents. Per tant, continua el culebrot d'aquest Terrassa Futbol Club Girona B, que encara no s'ha disputat, però déu-n'hi-do tot el que ha donat a parlar.
24: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa, on darrer apunt en hoquei sobre patins. Avui a l'Hoquei Lliga Catalana, l'Igualada rep el Pons Lleida.
0: Gràcies, Joan Barberà. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
2: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
3: Dissabte 10 d'octubre, nit.
4: A les 10 de la nit, al Casino de Caldes.
5: Ball amb l'Orquestra Montgrins.
4: A les 12 de la nit,
5: festa jove itinerant amb DJ Marc Navarro. Inici al Parc del Bugarai i final a la plaça de Townstein.
4: A les 12 de la nit, al Parc de Can Rius.
5: Concert de versions amb Pelucas.
4: A 3 quarts de 3 de la matinada,
5: música i festa amb Aimava, al Parc de Can Rius.
2: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials. Ràdio Caldes, 107.8. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
3: Diumenge 11 d'octubre, matí.
5: A les 10 del matí, a les Cases dels Mestres.
4: Campanya de donació de sang.
5: A les 10 del matí, a la Sala Noble de Can Rius.
4: Torneig d'escacs, partides ràpides per a tothom, a càrrec del Club Escacs Caldes.
5: A les 10 del matí, al Parc de Can Rius.
4: Onzena trobada de ball country, a càrrec de Country Caldes.
5: I a les 11 del matí,
4: cercavila castellera, a càrrec dels castellers de Caldes de Montbui. Inici al Parc de l'Estació i final a la plaça de la Font del Lleó.
2: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
4: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Cap Vuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa, molta festa. Perquè aquest any a Caldes de Montbui volem que no s'acabi la festa. Ajuntament de Caldes de Montbui, amb el patrocini d'Electra Caldense. Més de 100 anys d'energia a Caldes i també a la Festa Major.
5: Del 8 al 18 d'octubre, Festa Major i Cap Vuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa. Molta festa! Estigues al dia de tot el que dona de si la festa amb la programació especial de Ràdio Caldes. Informació constant a través de radiocaldes.cat i de les xarxes socials. Segueix la Festa Major amb Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes, quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
6: Avui dimecres a 6:45 de la tarda, la Sala Noble de Can Rius acull la conferència Com serà el temps a Caldes al 2030? La xerrada anirà a cara al temps a Caldes al 2030.

es converteixen en un espai de trobada i reflexió impulsats per Salut Mental Catalunya. Unes accions artístiques i comunitàries organitzades amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental que se celebra aquest dissabte 10 d'octubre. El sector turístic del Vallès Oriental prioritza el turisme de natura, cultural i familiar en el Pla d'Acció 2027. La setmana passada es van reunir representants polítics i membres d'associacions turístiques de la comarca per celebrar el plenari tècnic i privat i polític d'aquest any, un acte que ha servit per prioritzar les accions del Pla d'Acció 2027 del Servei de Turisme del Consell Comarcal. Un pla que s'estructura en quatre parts importants: governança i gestió territorial, competitivitat turística, producte turístic i promoció i màrqueting de destinació. El Club Hoquei Calafell va perdre ahir a la nit a la Torre Roja contra el Calafell per 3-4 en la segona jornada de la Fruit Ràbic Lliga Catalana, el torneig de pretemporada que està servint d'estrena de renovadíssim equip d'Eduard Candami. Els cadarins sumen dues derrotes en dues jornades i amb aquesta queden matemàticament fora de la lluita per ser a la Final Four de la competició. I acabem amb el temps. Aquesta tarda el temps serà més inestable amb alguns ruixats febles entre mitja tarda i el vespre. Les temperatures se situaran entre els 17 i els 25 graus amb les màximes durant les primeres hores. De cara a demà, el cel es mantindrà força nuvolat i s'esperen precipitacions a partir del migdia, que podrien allargar-se fins al vespre. Les temperatures seran més fresques amb una mínima de 14 graus i una màxima de 22. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 10 d'octubre, matí.
2: A les 10 del matí, a la plaça de l'1 d'octubre...
3: Gran activitat pels infants a càrrec de l'Esplai Grifoll.
2: A les 10 del matí, al Toc...
3: Escape Room, a càrrec de l'Esplai Grifoll.
2: A les 10 del matí, al Parc de Can Rius.
3: Ballem amb l'Esplai de la gent gran.
2: A les 11 del matí, a la plaça de Catalunya...
3: Cinquena cursa adaptada i quinzena milla urbana a càrrec del Club Natació Caldes.
2: A les 11 del matí, al Parc de l'Estació.
3: Mostra de vehicles d'emergències a càrrec de l'Associació Bombers Voluntaris.
2: A les 11 del matí, al Museu Termàlia...
3: Visita guiada de l'exposició Records de la Festa Major Calderina amb la comissària Laia Soler.
2: A les 12 del migdia, a la Sala Noble de Can Rius...
3: Concert Dos Pobles, Una Llengua, Una Veu, a càrrec de les corals Gisla i l'Horta de Sant Marcelí.
2: A les 12 del migdia, al Parc de Can Rius...
3: Ballar és vida, a càrrec de música i ritme.
2: A partir de la 1 del migdia, al Parc de Can Rius...
3: Vermut musical amb el grup local George Kaplan and the Spies.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
3: Aquesta Festa Major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major Calderina. Una mirada a la història de la Festa Gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Hugué. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.
0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes. La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes. La música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes.

Generation of the Groove. Generation

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Cada dia, de 9 a 12, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes.
2: El punt de trobada per posar-nos al dia i descobrir històries. 3 hores per conèixer i compartir punts de vista.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí. Com sempre, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu.
1: Fórmula Cat, la música quilòmetre zero. Dissabtes i diumenges, de 12 a 1 del migdia, una hora de música en català.
4: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
1: La música en català d'ara i de sempre és la protagonista del Fórmula Cat.
5: I de sobte tot sonrisa, alegria i la pena. L'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes.
1: Dissabtes i diumenges, 60 minuts de música amb denominació d'origen.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.
1: La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui dimecres a 6:45 de la tarda, la Sala Noble de Can Rius acull la conferència Com serà el temps a Caldes el 2030? La xerrada anirà a càrrec del meteoròleg de TV3, Tomàs Molina, un acte lliure i gratuït organitzat per les aules d'extensió universitària del Fidelmau. Una sessió que també servirà per donar el tret de sortida del cicle de conferències organitzat per aquesta entitat, que també tenen previstes conferències de l'arquitecte Manel La Rosa o del doctor en física Josep Fontcoberta. Demà a 12:45 del migdia, el safareig de la Portalera serà l'escenari de la iniciativa Converses de Safareig, una campanya en què del 3 al 9 d'octubre, 25 safareigs

governança i gestió territorial, competitivitat turística, producte turístic i promoció i màrqueting de destinació. El Club Hoquei Calafell va perdre ahir a la nit a la Torre Roja contra el Calafell per 3-4 en la segona jornada de la Fruit Ràbic Lliga Catalana, el torneig de pretemporada que està servint d'estrena de renovadíssim equip d'Eduard Candami. Els cadarins sumen dues derrotes en dues jornades i amb aquesta queden matemàticament fora de la lluita per ser a la Final Four de la competició. I acabem amb el temps. Aquesta tarda el temps serà més inestable amb alguns ruixats febles entre mitja tarda i el vespre. Les temperatures se situaran entre els 17 i els 25 graus amb les màximes durant les primeres hores. De cara a demà, el cel es mantindrà força nuvolat i s'esperen precipitacions a partir del migdia, que podrien allargar-se fins al vespre. Les temperatures seran més fresques amb una mínima de 14 graus i una màxima de 22. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 10 d'octubre, tarda.
2: A les 4 de la tarda, al TOC.
3: Escape Room a càrrec de l'Esplai Grifoll.
2: A les 5 de la tarda, a la plaça de la Font del Lleó.
3: Concert amb Humphreys Quartet i les corals Vocàlic, El Calderí i Tot Gospel.
2: A 6:15 de la tarda.
3: Cercavila i ballada bastonera a càrrec dels bastoners de Caldes de Montbui. Inici a la plaça de l'Església i final a la plaça de la Font del Lleó.
2: A 6:45 de la tarda, al Casino de Caldes.
3: Concert de l'Orquestra Montgrins.
2: A les 7 de la tarda, al Parc de Can Rius.
3: Vespreig dels 90 a càrrec dels DJs Lluís del Villar i Unchi David.
2: A 9:15 del vespre, a la plaça de la Font del Lleó.
3: Versots de Festa Major i Correfoc a càrrec del Ball de Diables de Caldes.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
2: Aquesta Festa Major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major Calderina. Una mirada a la història de la festa gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Hugué. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.

0: on a train back to Boston and we're jumping the gun.
1: La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes. La música que t'acompanya. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: independent.
1: Si la música es pogués interpretar en colors, la connexió eclèctica seria com l'Arc de Sant Martí, un espai dirigit a l'audiència més inquieta i oberta al món. La vida és efímera, però hi ha moments incombustibles a Ràdio Caldes, divendres a les 9 del vespre. Be good on your radio.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Dos de bastos i quatre d'espases, vaya merda!
4: La cartera, una notificació d'Hisenda.
5: Estimat Jordi, la nostra relació no va enlloc. Hem de parlar.
6: Que les úniques males cartes que rebeu siguin les que Ràdio Caldes et porta els dimarts de 8 a 9 del vespre. Males cartes. No abuseu dels auriculars inalàmbrics que us poden fregir el cervell.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
7: La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.
8: Estarás

La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions.

Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui dimecres a 6:45 de la tarda, la Sala Noble de Can Rius acull la conferència Com serà el temps a Caldes al 2030? La xerrada anirà a càrrec del meteoròleg de TV3, Tomàs Molina. Un acte lliure i gratuït organitzat per les aules d'extensió universitària del Fidelmau. Una sessió que també servirà per donar el tret de sortida del cicle de conferències organitzat per aquesta entitat, que també tenen previstes conferències de l'arquitecte Manel La Rosa o del doctor en física Josep Fontcoberta. Demà a 12:45 del migdia, el safareig de la Portalera serà l'escenari de la iniciativa Converses de Safareig, una campanya en què del 3 al 9 d'octubre 25 safareigs públics de diferents municipis de Catalunya es converteixen en un espai de trobada i reflexió impulsats per Salut Mental Catalunya. Unes accions artístiques i comunitàries organitzades amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental que se celebra aquest dissabte 10 d'octubre. El sector turístic del Vallès Oriental prioritza el turisme de natura, cultural i familiar en el Pla d'Acció 2027. La setmana passada es van reunir representants polítics i membres d'associacions turístiques de la comarca per celebrar el plenari tècnic i privat i polític

a la Final Four de la competició. I acabem amb el temps. Aquesta tarda el temps serà més inestable amb alguns ruixats febles entre mitja tarda i el vespre. Les temperatures se situaran entre els 17 i els 25 graus amb les màximes durant les primeres hores. De cara a demà, el cel es mantindrà força nuvolat i s'esperen precipitacions a partir del migdia, que podrien allargar-se fins al vespre. Les temperatures seran més fresques amb una mínima de 14 graus i una màxima de 22. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Diumenge 11 d'octubre, tarda.
2: A 6:15 de la tarda, a la plaça de la Font del Lleó.
3: Ballada de sardanes amb la cobla La Bisbal Jove, a càrrec de l'agrupació sardanista calderina.
2: A 6:00 de la tarda,
3: espectacle familiar White Bottom de Ramiro Vergaz, al Parc del Bugarai.
2: A 7:15 de la tarda, al Casino de Caldes,
3: estrena de l'obra de teatre Art, del grup escènic Casino.
2: A 8:15 de la tarda, al Centre Ateneu Democràtic i Progressista,
3: concert amb Yasmina Prats.
2: A 8:00 del vespre, a la plaça de la Font del Lleó,
3: Barsots i Correfoc Infantil, a càrrec de la secció infantil del Ball de Diables de Caldes de Montbui. Inici i final a la plaça de la Font del Lleó.
2: A 11:00 de la nit, al Parc de Can Rius,
3: concert amb els Catarres.
2: A 1:00 de la matinada,
3: concert de versions amb la Divan al Parc de Can Rius.
2: A 3:15 de la matinada,
3: DJ Enca al Parc de Can Rius.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
3: Aquesta Festa Major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major calderina. Una mirada a la història de la Festa Gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Hugué. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.
0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Històries en femení, un programa en què donem veu a les dones i descobrim les seves històries des d'una mirada femenina. Parlem amb dones valentes, dones lluitadores, dones que han obert camí i que tenen molt, molt per explicar. Cada dimarts, aquí a Ràdio Caldes, de 12 a 1 del migdia, amb l'Anna Escribano. Històries en femení, perquè la història també s'escriu en femení.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
3: S'ha de comprar entrada. No és gratuït, això?
2: Molt em temo que no, senyor.
3: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
2: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
0: La taquilla.
2: Cada dimarts, de 6:45 to 7:00 de la tarda,
0: a Ràdio Caldes.
2: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
0: Una temporada més amb el Jordi Graví
2: i amb Ferran Devesa.
3: De debò que no hi ha una altra solució?
2: Miri, va, colis, però dissimuli.
3: Gràcies, és molt amable. Ei, on sou? Aquest senyor ens deixa colar. Són els meus 40 alumnes. És la primera vegada que els porto al teatre. Els hi fot una il·lu.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. You make me feel.
4: Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: A continuació us oferim la repetició de l'InfoCaldes, a més avui a la 1 de la tarda.
0: InfoCaldes, les notícies a Ràdio Caldes.

Bona tarda i benvinguts a l'Infocaldes. Avui és dimecres 7 d'octubre i encetem aquest informatiu amb una notícia solidària. Un grup de 3 voluntaris calderins de Protecció Civil han anat a ajudar a Pineda de Mar. El municipi maresmenc ha estat un dels més perjudicats pels aiguats aquests dies i amb motiu d'això, un comboi de voluntaris de Protecció Civil de Caldes han anat a fer un cop de mà amb el material que disposen per treure aigua de comerços, habitatges i d'ascensors. D'altra banda, en aquest informatiu ens farem també ressò de l'esdeveniment que hi ha demà a Caldes, les converses del safareig. Es tracta d'una iniciativa dins el marc del Dia de la Salut Mental que posa sobre la taula temes que involucren a les persones, tot en un lloc on històricament s'ha parlat i fer comunitat, una campanya de salut per fer safareig i ajudar a les persones que se senten en solitud. Finalment, aquest programa informatiu té una càrrega important d'esport, i és que comentarem el pas de la calderina Maria Pitar que el campionat del món de tir amb arc, ha resultat també del Caldes Club Hockey Caldes, que no va tenir sort de cara en el dia d'ahir, i la reorganització de l'esdeveniment que cada diumenge coordina Esport Ciclista Calderí. Ara ho repassem tot plegat abans, però com sempre fem un cop d'ull als titulars.

0: Civil de Caldes ha marxat aquest matí a Pineda de Mar per ajudar en les tasques de recuperació després dels aiguats dels últims dies. Pineda de Mar ha estat un dels municipis amb més afectacions pels xàfecs que van caure des de dissabte a diumenge i, sobretot, els de dilluns al matí. Molts comerços, empreses i serveis del poble han quedat destrossats a causa de l'aiguat. També va ser el municipi on un jove va desaparèixer després de caure a la riera. El Club Hoquei Caldes va perdre ahir a la nit a la Torre Roja contra el Calafell per 3-4 en la segona jornada de la Fruit Ràbic Lliga Catalana, el torneig de pretemporada que està servint d'estrena del renovadíssim equip d'Eduard Candami. Els calderins sumen dues derrotes en dues jornades i amb aquesta queden matemàticament fora de la lluita per ser a la Final Four de la competició. L'arquera del Club de Tir amb Arc del Torrenegrell, Maria Pitarch, ha aconseguit doble medalla de bronze en el Campionat del Món de Tir amb Arc. El primer va arribar en el Campionat de Tir amb Arc de Camp, a Yankton, i el segon va ser en la modalitat del 3D, també a Yankton. La calderina va viatjar fins a Dakota del Sud, als Estats Units, amb la Reial Federació Espanyola de Tir amb Arc. Una trobada en què Maria Pitarch, amb arc compost, i les seves companyes Iria de la Fuente, d'arc recorbat, i Anna Cano, d'arc nu, van aconseguir emportar-se el bronze en totes dues competicions. Aquest diumenge 11 d'octubre a les 9 del matí comença a Caldes l'escola de ciclisme per a nens i adults. Després d'un cap de setmana passat per pluges, l'esport ciclista calderí va haver d'ajornar la primera sortida de l'escola de ciclisme per a tothom. Una jornada gratuïta organitzada per Esport Ciclista Calderí i que estarà activa fent sortides cada diumenge durant octubre, novembre i desembre. I acabem amb el temps. Avui dimecres es mantindrà la nuvolositat amb algun ruixat, sobretot durant la matinada i de nou a la tarda, i temperatures entre els 17 i els 25 graus. Pel que fa a demà, dijous, el temps serà més assolellat amb algun ruixat puntual a la tarda i temperatures entre els 13 i els 23 graus.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: Demà, a 12:45 del migdia, al Safareig de la Portalera serà l'escenari de la iniciativa Converses de Safareig, una campanya en què, del 3 al 9 d'octubre, 25 safareigs públics de diferents municipis de Catalunya es converteixen en un espai de trobada i reflexió impulsats per Salut Mental Catalunya. Unes accions artístiques i comunitàries organitzades amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental que se celebra aquest dissabte 10 d'octubre. L'artista José Antonio Delgado ha treballat amb un grup de participants de la Fundació Sanitària Mollet per crear aquesta proposta col·lectiva entre quatre elements essencials en aquest espai: aigua, safareig, càntir i el gest de trenar. En les converses es parla al voltant de la soledat no volguda, un fenomen creixent que impacta directament en el benestar emocional i en els processos de recuperació en salut mental. La proposta està organitzada per la Fundació Sanitària Mollet amb la col·laboració de l'Ajuntament de Caldes i el Museu Termàlia, que cedeixen l'espai.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Un grup de tres voluntaris de Protecció Civil de Caldes ha marxat aquest matí a Pineda de Mar per ajudar en les tasques de recuperació després dels aiguats dels últims dies. Pineda de Mar ha estat un dels municipis amb més afectacions pels xàfecs que van caure des de dissabte a diumenge i, sobretot, els de dilluns al matí. Molts comerços, empreses i serveis del poble han quedat destrossats a causa de l'aiguat. També va ser el municipi on un jove va desaparèixer després de caure a la riera. Aquest matí, un grup de tres voluntaris de Protecció Civil de Caldes de Montbui han marxat cap a aquest municipi del Maresme per donar un cop de mà a la població. Han anat principalment a ajudar a netejar els carrers, treure aigua de pàrquings, habitatges i ascensors. Una tasca que, gràcies a les bombes hidràuliques de les que disposa l'agrupació de Caldes, es poden fer d'una manera més eficient. Així ho ha explicat un dels tres voluntaris calderins, Nil Vivancos, a Ràdio Caldes.
2: Ens hem dirigit un equip de tres voluntaris de Protecció Civil d'aquí de Caldes a Pineda de Mar a ajudar sobretot amb tema de neteja de fang en els carrers, ajudar a habitatges que estan encara abnegats i amb un parell de motobombes, doncs també treure aigua de pàrquings i de forats d'ascensors que encara estan plens d'aigua. Estarem aquest matí i potser la tarda baixem un segon equip, però això no, encara no ho tenim del tot clar, però tot aquest matí estarem aquí els tres voluntaris ajudant a Pineda de Mar.
0: La població ubicada a la costa del Maresme va ser una de les més perjudicades per les pluges en la nit de dissabte a diumenge, però encara més per les de dilluns a primera hora del matí, una comarca que va registrar des de dissabte fins a les 9 de matí de dilluns 545 incidències on es necessitaven els bombers.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada en format més breu. Avui dimecres a 6:45 de la tarda, la Sala Noble de Can Rius acull la conferència Com serà el temps a Caldes el 2030? La xerrada anirà a càrrec del meteoròleg de TV3, Tomàs Molina, un acte lliure i gratuït organitzat per les aules d'extensió universitària del FI del MAU. Una sessió que també servirà per donar el tret de sortida del cicle de conferències organitzat per aquesta entitat, que també tenen previstes conferències de l'arquitecte Manel Larrosa o del doctor en física Josep Fontcoberta. També avui a 6:45 la biblioteca ha preparat la xerrada Salut i vincle amb cavalls. Elaine Fredley i Elena López explicaran de primera mà com la relació amb els cavalls pot transformar la salut emocional i física. Una xerrada d'accés lliure per compartir com les intervencions assistides amb cavalls poden esdevenir una eina complementària per acompanyar a persones en diferents moments i situacions de la vida. El sector turístic del Vallès Oriental prioritza el turisme de natura, cultural i familiar en el Pla d'Acció 2027. La setmana passada es van reunir representants polítics i membres d'associacions turístiques de la comarca per celebrar el plenari tècnic i privat i polític d'aquest any. Un acte que ha servit per prioritzar les accions del Pla d'Acció 2027 del Servei de Turisme del Consell Comarcal. Un pla que s'estructura en quatre parts importants: governança i gestió territorial, competitivitat turística, producte turístic i promoció i màrqueting de destinació. Pimec estima més de 55 milions d'euros l'impacte dels aiguats sobre el teixit empresarial del Vallès Oriental. Una enquesta de l'entitat del teixit empresarial de la comarca constata que el 85% de les empreses consultades ha patit afectacions directes o indirectes pel temporal i 7 de cada 10 han tingut problemes amb l'assistència dels treballadors. L'impacte més intens ha estat a Granollers i en termes econòmics es tradueix en 55 milions d'euros totals. L'entitat estima que l'impacte és de 18,9 milions d'euros en danys materials que afecten unes 1.260 empreses, 16,8 milions d'activitat que no es podrà recuperar, 16,6 milions en salaris corresponents en unes 630.000 hores no treballades i 3,4 milions en altres costos extraordinaris com tasques de neteja, retirada de residus i, sobretot, sobrecostos logístics. L'afectació econòmica representa el 0,32% del PIB anual del Vallès Oriental. I fem ara un cop d'ull als esports, que hi ha notícies importants. El temporal del cap de setmana va obligar a suspendre un bon grapat de competicions esportives. Un d'aquests partits va ser el que havia d'enfrontar el Rec amb les Cercaldes contra el Calafell menorquina en la segona jornada de Lliga Catalana. Un partit que es va disputar ahir a la nit i que va acabar amb la derrota 3-4 pels calderins. Els d'Eduard Candamí van començar perdent, però, tot i això, van saber fer front i van aconseguir empatar el partit. Va ser a partir del segon gol del Calafell que van anar per sota de resultat i no van saber girar la truita. Tot i la derrota, cal destacar la millora de l'equip en comparació amb el primer partit de Lliga. Així ho expressava Pau Cardona, un dels jugadors de la casa, als micròfons de Ràdio Caldes.
3: Tot i que el resultat no va ser el que volíem, crec que vam fer un pas endavant respecte al partit contra el Reus. Durant la setmana vam treballar alguns dels errors que havien comès contra el Reus. Crec que aquest cop vam estar molt més sòlids en aquests aspectes. Encara tenim moments en què una baixada de nivell, i que això contra equips d'aquest nivell ho acabes pagant. Crec que tenim encara molt marge de millora. Això també és positiu, evidentment. I ara hem de continuar treballant per polir aquests petits detalls i arribar a l'inici de Lliga en les millors condicions possibles. Ara partit contra el Massanet aquest cap de setmana. L'objectiu és puntuar. Evidentment, portem dos partits contra dos grans equips que no hem puntuat. Sobretot volem demostrar-nos a nosaltres mateixos que podem competir contra qualsevol equip i que estem preparats per afrontar la temporada.
0: El Calafell es va avançar al minut 13, però el Caldes va respondre de seguida amb l'1-1 al minut 15. A partir d'aquí, els visitants van posar cinquena i van sentenciar el primer tram del partit amb 3 gols entre els minuts 25 i 35, que van deixar un marcador en un 1-4 molt complicat per als calderins. La reacció local, però, va arribar a la represa amb 2 gols als minuts 43 i 49, que, tot i això, no van ser suficients i van acabar deixant el partit en el 3-4 definitiu. Ara, després de resultat d'ahir, els hi queda afrontar la tercera jornada de la Lliga Catalana contra el Xumfrick Ràbic, el Massanet, que tampoc ha guanyat encara i els podria donar els primers 3 punts. Una victòria que, per molt que s'aconsegueixi, no permetrà recamblaçar accedir a la Final Four que es disputarà el 17 i el 18 d'octubre. Només els 3 primers classificats de cada grup, juntament amb el millor de segon de tota la fase, seran els semifinalistes. Això sí, els hi donarà ànims per començar amb forces i bones sensacions de la temporada en una Lliga Catalana que, tal com fan saber molts equips, serveix com a pretemporada. L'arquera del Club de Tir amb Arc de Torrenagrell, Maria Pitarc, ha aconseguit doble medalla de bronze en el Campionat del Món de Tir amb Arc. El primer va arribar en el Campionat de Tir amb Arc de Camp, a Yankton, i el segon va ser en la modalitat de 3D, també a Yankton. La Caterina va viatjar fins a Dakota del Sud, als Estats Units, amb la Reial Federació Espanyola de Tir amb Arc, una trobada en què Maria Pitarc, amb arc compost, i les seves companyes Síria de la Fuente, d'arc recorbat, i Anna Cano, d'arc nu, van aconseguir emportar-se el bronze en totes dues competicions. La Caterina va tornar a casa aquest dilluns després d'estar guardonada amb medalla de bronze en tots dos campionats. En el primer World Championship de Tir amb Arc de Camp, van superar el conjunt alemany per 52-48, amb qui es jugaven la tercera i la quarta posició. Finalment, en el següent campionat, el 3D, es van sobreposar a la Federació Russa per 149-110 en la mateixa situació. I seguim amb els esports. Aquest diumenge 11 d'octubre a les 9 del matí comença a Caldes la 28a edició de l'Escola de Ciclisme per a nens i adults. Després d'un cap de setmana passat per pluges, l'esport ciclista caderí va haver d'ajornar la primera sortida de l'Escola de Ciclisme per a tothom. Una jornada gratuïta organitzada per Esport Ciclista Caderí i que estarà activa fent sortides cada diumenge durant octubre, novembre i desembre. Ara, després dels aiguats de diumenge, s'espera que aquest diumenge es reprengui l'activitat que teníem prevista de cada diumenge a les 9 del matí. És una activitat que serveix per iniciar de manera gratuïta als adults i joves o infants que estiguin interessats en el ciclisme amb motiu del Memorial Gabriel Ferrer, fundador de l'Escola Ciclista. Així ho ha explicat la membre de la Junta del Club i monitora de l'escola, Laia Conejos.
4: Doncs bé, l'Escola de Ciclisme, enguany Memorial Gabriel Ferrer, que és qui va iniciar realment l'Escola de Ciclisme a l'Esport Ciclista Galderí, és una activitat adreçada a nens i adults, és oberta a tots els públics, és gratuïta i es tracta de fer sortides en bicicleta pels voltants del poble. Coneixem nous camins, companys, fem grupet i és una activitat molt maca, on ens permet conèixer els camins al voltant de Caldes i gent que li agradi anar en bicicleta, que estigui començant, o bé que ja en sàpiga una mica, però que vulgui perfeccionar, diguéssim, les seves habilitats. Fem sortides tots els diumenges d'octubre, novembre i desembre, excepte Nadal, i sortim a les 9 del matí des de la plaça de la Salut, la plaça del CAP. Tots hi sou benvinguts i qui s'hi vulgui apuntar, endavant.
0: Els adults i nens que vulguin iniciar-se o perfeccionar les seves habilitats amb el ciclisme es poden trobar cada diumenge a les 9 del matí a la plaça de la Salut, on començarà el recorregut. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Els dies de festa major i de cap vuitada es veurà ampliat el servei especial de bus urbà a les tardes i nits que connectarà el nucli urbà amb gran part de les urbanitzacions. Des del 9 al 12 i del 16 al 18 d'octubre, l'Ajuntament habilita un servei especial que connectarà el nucli urbà amb Fonts dels Enamorats, els Saulons, Can Valls i Torrenagrell en horari diurn i nocturn i Camp Espons i Lledoners en horari nocturn. En horari de tarda hi haurà excepcions a expedicions cada hora que sortiran de l'estació d'autobusos cap a Font dels Enamorats i Saulons per una banda i Can Valls i Torrenegre per l'altra. La línia de Can Valls, quan arribi a Caldes, farà parada al Tint després de la parada d'autobusos on comença a fer el servei de la Font dels Enamorats, el qual farà una parada a la plaça Townstein. I acabem amb el temps. Aquesta tarda el temps serà més inestable, amb alguns ruixats febles entre mitja tarda i el vespre. Les temperatures se situaran entre els 17 i els 25 graus, amb les màximes durant les primeres hores de la tarda. De cara a demà, el cel es mantindrà força ennuvolat i s'esperen precipitacions a partir del migdia, que podrien allargar-se fins al vespre. Les temperatures seran més fresques, amb una mínima de 14 graus i una màxima de 22 graus.

I fins aquí l'Infocaldes d'avui dimecres 7 d'octubre. Com sempre ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldesburg.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon dia i fins demà.

0: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
1: Oh, i tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
0: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
1: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
0: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
1: Terme, l'expressió de l'aigua.
0: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta'l ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
2: Aquesta festa major, mou-te, balla i salta al ritme de...
3: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
2: Els Catarres.
3: Ei, que jo sóc el mèdic del món.
2: Els grans èxits d'aquesta formació usonenca ompliran l'escenari del Parc de Can Rius el diumenge 11 d'octubre a les 11 de la nit.
3: El que jo vull és cantar-te fins que arribi la...
2: I divendres 9 d'octubre pugen a l'escenari Svetlana. Aquest duet barceloní portarà les seves cançons provocadores al Parc de Can Rius a partir de la 1 de la matinada.
3: Felicità, és tornar a Barcelona, cap d'una estona la felicità.
2: Viu la música i els concerts. Viu la festa major. Del 8 al 18 d'octubre, festa major i capvuitada a Caldes de Montbui. Cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa. Molta festa! Estigues al dia de tot el que dona de si la festa amb la programació especial de Ràdio Caldes. Informació constant a través de radiocaldes.cat i de les xarxes socials. Segueix la festa major amb Ràdio Caldes.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Benvinguts a Cultura en Bealta, l'espai de la Biblioteca Ràdio Caldes i al lloc on fem soroll amb la cultura. Avui és dimecres 7 d'octubre i són 6:45 de la tarda a la cabina del Ferran, preparat per la Festa Major. Ferran, amb ganes. I al meu costat la Clara.
1: Hola. Però,
0: hola, què tal? Preparada per Festa Major?
1: Sempre.
0: Sempre?
1: Sí.
0: Sí, ja que ho gaudirem.
1: I amb ganes.
0: Amb ganes, amb ganes. Doncs avui, en el programa d'avui, us recomanarem unes quantes lectures. No sé si en fareu gaire cas, perquè, a veure, estem per lo que estem aquests dies, no? Però, bueno, si teniu un momentet, sempre està bé que feu un llibre per descansar abans d'anar a un altre concert o anar a la fira. Sempre podem descansar 5 minutets amb una lectura, no? Què?
1: Sí.
0: Sí? Doncs pues avui recomanarem... Si
1: tenim el cap bé per llegir.
0: Sí, aquesta és una altra. Molt bé, doncs començarem. Com que la setmana passada vam parlar de les aparences, doncs us porto un petit vídeo també que ens segueix parlant de les aparences, una pel·lícula com La gran bellesa del Paolo Sorrentino.
2: Amor, dime cuáles son mis falsedades y cuál es mi fragilidad, amigo mío, ¿eh? Soy una mujer con huevos, habla. Venga, vamos, habla.
3: Una mujer con huevos haría dudar a cualquier caballero de este mundo. Estefanía, tú lo has querido, ¿eh? Sin orden de importancia. Tu vocación ciudadana en los tiempos de la universidad no la recuerda nadie, pero muchos recuerdan incluso personalmente otra de tus grandes vocaciones, que practicabas en esa época y consumabas en los baños de la universidad. La historia oficial del partido la has escrito porque eras la amante del jefe del partido y tus 11 novelas publicadas por una pequeña editorial financiada por el partido y reseñadas por pequeños periódicos cercanos al partido. Son novelas irrelevantes, como dice todo el mundo. Eso no quita que mi novela juvenil fuese también irrelevante. En eso te doy la razón.
4: Madre mía, lo que
3: y tu historia con Eusebio... Bueno, Eusebio está enamorado de Giordano. Lo sabe todo el mundo. Desde hace años comen todos los días en el restaurante Arnaldo, en la mesa que hay bajo el perchero, como dos enamorados bajo un roble. Lo sabéis todos y fingís que no pasa nada. La educación de tus hijos que te supuso tanto sacrificio minuto a minuto. Trabajas toda la semana en televisión, sales todas las noches, incluso los lunes, cuando ni siquiera los camellos salen a vender droga. Tus hijos no te han tenido nunca, ni siquiera durante las largas vacaciones que te tomas. Y además tienes, para ser exactos, un mayordomo, un camarero, un cocinero, un chófer que lleva a los niños a la escuela y tres niñeras. Exactamente... ¿Cómo y cuándo se manifiesta ese gran sacrificio? Esas son tus falsedades.
0: Doncs tenim aquesta petita entrada que l'ha deixat el Tony Servillo, un dels grans actors italians que va fer la gran bellesa del Paolo Sorrentino, una pel·lícula que podríem dir que és com el revers fosc de la Dolce Vita de Fellini. Aquí tenim que la deixa a quadros aquesta escriptora de la burgesia que aparenta moltes coses i ell la deixa totalment nua amb un d'aquests monòlegs freds que et deixa glaçat. Una pel·li molt xula, diferent però molt xula. Dóna-li un cop d'ull. Molt bé, doncs anem a fer una ronda de recomanacions.
1: Vale.
0: Però llibres bons, eh? No com els de l'escriptora del Servillo, eh? Llibres bons.
1: Bueno, però relacionats amb el tema de que
0: sí,
1: vam parlar
0: la setmana anterior, no?
1: Bé,
0: tenim alguns llibres que vam parlar la setmana anterior sobre l'aparença, sobre l'aparença a llegir i sobre la lectura performativa. I ara recuperem llibres com?
1: Doncs Contra la tirania del like.
0: Perfecte, clavat.
1: És una novel·la de Jordi Nomen, està publicada per ARPA, aquest 2026, i bueno, parla de l'adolescència i les xarxes socials, l'ansietat que va lligada, no? a tenir aquesta validació digital que ja parlàvem l'altre dia, i bueno, doncs, també a la filosofia que s'aplica a la criança i l'educació, no? A partir d'aquestes xarxes socials, perquè tot el que veiem és això. I bueno, la novel·la versa
0: bueno, el llibre de coneixements, perdó.
1: Ai, és veritat.
0: El llibre de coneixements.
1: Estic parlant de novel·la, perdó.
0: És el llibre de coneixements. No, passa res, passa res. Sí, no, a més, ARPA fa coses molt xules i aquest llibre és molt interessant, com tu dius, sobre el valor que donem a la validació dels demés i com tenim eines o ens ofereix eines pedagògiques per intentar matitzar i relativitzar tot això, sobretot pels més petits. Un llibre molt interessant que connecta molt bé amb lo de la setmana passada. Doncs jo et porto un altre llibre de coneixements. En aquest cas és la novel·la En l'era d'Amazon, del Mark McGull, de Shackleton Books. Aquesta editorial no sé si la podràs catalogar o no.
1: No ho intentis, sisplau.
0: No, un llibre interessant, un llibre interessant. Ens parla una mica com des del llançament d'Amazon com a empresa i com a empresa vinculada a la venda de llibres ha canviat la manera en què comprem els llibres i també quins llibres comprem i com els llegim. L'autor traça un recorregut que va des d'autors com Henry James per mostrar com l'escriptura contemporània depèn menys de l'acte d'escriure de que com es promociona i com es distribueix. Un llibre molt interessant que ens diu més que el que llegim, com llegim en temps, precisament en l'era d'Amazon. Penseu que l'autor, el Mark McCool, és catedràtic de literatura a la Universitat de Stanford i el seu llibre anterior, que era de Program Era, que no sé si està editat en català o en castellà, va guanyar el premi Truman Capote de la crítica literària. I parlava sobretot sobre, molt interessant aquest llibre, parlava sobre tot aquest boom que hi ha sobre els tallers d'escriptura creativa, que això és un altre
1: sí,
0: meló
1: que
0: obrirem en un altre moment, no? que si voleu dedicar-vos al món literari, feu-vos lectors abans que escriptors. Hi ha menys lectors que escriptors, em sembla.
1: Sí, és veritat,
0: a mi, hi ha una tendència sempre a voler escriure un llibre. I és un llibre molt interessant que parla d'això, sobre els tallers d'escriptura creativa, que als Estats Units sobretot és tot un món, tot un món. Què em portes? Vinga.
1: Doncs ara sí, una novel·la.
0: Ara sí.
1: Relíquia, ¿vale? Del Paul Guasch.
0: Vale.
1: Que el Paul Guasch el vam conèixer per Napalm al Cor,
0: sí,
1: fa uns anys, el 2021, que bueno, va tenir un premi, no?, amb aquest llibre.
0: Uh-huh.
1: Doncs Relíquia parla de d'un dol no resolt, no?
0: Uh-huh.
1: I el silenci que es produeix en una família després d'un suïcidi.
0: Uh-huh.
1: I bueno, és una novel·la potent, però bueno, que planteja, no, al llarg de la novel·la una pregunta que, com si és possible trobar les paraules d'un comiat que no es va arribar
0: a fer, a donar,
1: no? Uh-huh. I bueno, és
0: un llibre que parla de dols, de dol i
1: de dol i de silenci.
0: I de silencis, sí, de silencis, no, interessant, sí, interessant. Més el Paul escriu molt bé.
1: Sí, sí, sí.
0: Escriu molt bé, molt bé. Bueno, jo et porto una altra, jo porto Islàndia. Islàndia, que no és una guia, és una novel·la del Manuel Vilas. Comença la novel·la dient: ja no estoy enamorada de ti.
1: És una frase molt potent per començar,
0: sí,
1: eh?
0: Ja et diuen, ja amb això i ja et trenca molts, sí, esquemes, eh? Amb aquesta frase, quan comença la novel·la, l'Ada posa fi sense avís previ a una relació de més d'11 anys. I la novel·la, d'alguna manera, reconstrueix l'enfonsament i la reconstrucció del protagonista després del final d'un amor que havia donat forma a tot el que era la seva vida, no? Doncs Vilas aborda una mica el tema des d'un angle que és poc explorat, la narrativa més de casa nostra, no tant de l'enamorament, sinó de com s'acaba l'amor, com s'extingeix l'amor, però sempre amb l'energia emocional que potser ha fet servir en llibres com Ordesa i altres llibres, si algú llegeix el Vilas, doncs ja sabrà més o menys de què ens movem. Un llibre molt interessant, per això, que és un llibre sobre l'amor, però sobre el final de l'amor i com tornem a reconstruir-nos amb una pèrdua. No és un dol de l'amor,
1: però, sí que,
0: però s'apropa, també, sí, però s'apropa, però s'apropa. Uh-huh. Un llibre sobre reconstrucció i tornar a emergir després d'una relació que tu has apostat tot i s'acaba. Molt bé, d'aquests llibres. Jo, com ens deixen aquests llibres, eh? Però anem a novel·la juvenil, que ara a novel·la juvenil li donem una mica més de llum i de color, què et sembla? Però, ai, perdó, no, perquè tinc una cançó. Tinc una cançó que possiblement no sé si li agradarà al Ferran o no. Sí? Tu penses que sí, Ferran? Perquè la setmana passada no vam encertar una només de tres. Bueno, aquesta sí, perquè és Queen, amb una cançó que es diu Killer Queen.

0: doncs aquí tenim Queen, que venien de dos llibres emocionalment foscos, una mica de llum
1: d'alegria.
0: I d'alegria en Queen, en aquest Killer Queen. Una d'una, Ferran? Sí? Vale, ja anem bé. Anem bé amb el programa. Vinga, novel·la juvenil, per seguir aquesta energia positiva de Queen. Què em portes?
1: Doncs La xica que lanzava versos a l'aire.
0: Ah, que bonic, quin títol més maco.
1: De l'Andrea Longarella, que és el pseudònim d'una... d'una noia de la Nereia, sí. Nereia, no me recordo com es diu. Mm-hmm. Bueno, és un llibre que està editat per Nube de Tinta i bueno, tracta d'una noia que no li agrada ser ella mateixa, no? I ella el que li agrada és passar desapercebuda, no? Encara que tot el món doncs, li recorda constantment que no hi encaixa, no? Mm-hmm. En Jay, que tampoc està segur de ser molt feliç, i bueno, en Jay comença a trobar-se uns versos anònims per l'institut, no? I es va recollint per trobar a la noia que li està escrivint. I el que és curiós d'aquesta novel·la juvenil és bueno, que es construeix sobre el misteri d'una identitat oculta, però a través de la poesia, no? Uh-huh. I no tant com el fletxazo, no? Que estem acostumats a imaginar les històries d'amor. I és bonic això que fa servir la poesia, no? com a via d'expressió, no? Amb la sensació de no encaixar.
0: Bueno, està molt bé.
1: Sí.
0: Bueno, és interessant, està xulo. Bueno, el meu títol, el que jo porto, és no té la subtilesa del teu. Es diu Duelo Romántico, pum. És que ara tiro el micro. Val, de la Susan Lee, de Montena. O sigui, ja sabem, l'editorial Montena, quin és el tipus de llibre que llegirem si agafem Montena, que no és cap crítica. Ja sabem que és una novel·la romàntica, amb els seus clichés,
1: sí.
0: Però que funciona com un tiro.
1: Sí.
0: Això és així. De què va Duelo Romántico? Doncs... parla de la Irene, que s'ha llegit totes les novel·les romàntiques del món, menys la seva pròpia. La seva vida amorosa és inexistent. Així és que d'entrar a la universitat decideix aplicar l'única cosa que coneix de veritat, els tòpics de les novel·les romàntiques, per trobar l'amor real. I aquí entra l'Aiden, el seu rival en el món de les ressenyes literàries, que la repta a veure qui arriba abans a l'amor seguint aquests mateixos tòpics. És una mica un joc utilitzant aquests tòpics de les novel·les romàntiques, utilitzant-los com
1: a... Però quan serveix la literatura, també.
0: Exactament. Mm-hmm. És interessant com utilitzar els recursos propis de la novel·la romàntica, són clichés,
1: sí.
0: Per crear una novel·la romàntica sobre aquests clichés.
1: Sí.
0: Em va semblar divertit. Doncs res, aquí tenim una novel·la que no enganya ningú, una novel·la que té tots els ingredients de les novel·les romàntiques, de les comèdies de novel·la romàntica, i que agradarà a qui li agradi la novel·la romàntica i qui tingui un momentet després d'escoltar un concert i vulgui llegir una miqueta, això és molt lleugeret i també llegeix
1: bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: Molt bé. Què em porta? Vinga, còmic.
1: Sí, doncs l'adaptació a manga de la primera novel·la de d'Uketsu, i bueno, és Strange House, el número 1, el volum 1. Es tradueix com a Cases Estranyes i està publicat per Reservoir Books el 2025 i bueno, és el manga aquest parla d'un escriptor que està especialitzat en fenòmens paranormals i rep un plànol que aparentment és normal, no?, d'una casa. Quan l'està analitzant amb un amic arquitecte, doncs descobreixen un espai que no hauria d'existir. I bueno, a través d'entrevistes i reconstruccions de plànols, doncs aquesta investigació els condueix a una veritat incòmoda, no? Que algú fa temps que dissenya cases pensades per amagar coses.
0: És interessant, és com un thriller, té un puntet de thriller.
1: Sí.
0: Em va recordar aquella novel·la La casa de les hojas, que és una novel·la on ja fan unes medicions d'una casa... I la casa és més gran per dins que per fora, és com una novel·la de fantasmes. Doncs molt interessant. No, el punt de partida és d'aquests que te'l compra Netflix,
1: sí
0: o sí. No sé si hi ha la pel·lícula o no, però... És
1: a que... mi no em sona, però sí.
0: Té pinta d'això, sí. De thriller de Netflix.
1: I a més, que Luketsu és youtuber, no? També,
0: vale.
1: O sigui, que com que també és molt... conegut, així, pues ja possiblement està. Sí que...
0: Pues no m'estranyaria que estigués
1: que de seguida a Netflix.
0: Amb un d'aquests drames coreans o thrillers coreans de no sé quants episodis, aquests. Els dorames aquests, sí, sí, que te l'hagi estat. Però em sembla molt interessant, eh? I a més un manga que sempre arrossega gent. Bueno, jo et porto un clàssic, jo porto l'adaptació i l'actualització de L'Hombre Invisible, que és una col·lecció que fa, bueno, que publica monstres aquí, dels monstres de l'Universal. A la Bíblia em sembla que també tenim La Mòmia, ja tenim L'Hombre Invisible, un còmic que ens explica la clàssica història de Jack Griffith, l'home invisible, que pren una... pren una substància que el torna invisible i tota la història al voltant d'ell, però sempre, en aquest cas, amb el guió de James Tyrone, que possiblement és un dels grans guionistes contemporanis d'Estats Units, de còmics de superherois i còmics indie, i reinterpreta el clàssic des d'una òptica més contemporània, que ens parla sobre l'aïllament social, i ens parla sobre temes de viure al marge una miqueta de la societat, aquest home invisible. L'home invisible, precisament, és un dels mites que s'ha anat actualitzant últimament i que té actualitzacions més interessants. També van fer una pel·li, no fa gaire, fa uns anys, que ens parlava de l'home invisible, però des de la perspectiva de la violència de gènere, de com l'home invisible s'utilitzava aquesta invisibilitat per utilitzar-la. Molt interessant com aquest... aquesta criatura més clàssica se reinterpreta al llarg dels anys amb visions més contemporànies.
1: Bueno, és que quasi és més fàcil entendre.
0: Sí.
1: No? En un context més
0: contemporani. Sí, jo crec que sí. Jo crec que el concepte de ser invisible avui en dia, el que tu dius, té moltes més derivades en l'actualitat, amb tot el tema de xarxes, tot el tema de la visibilitat. Em sembla molt, molt, molt interessant. Recomanable, James Tyrone, és curtet, el podem llegir en una estoneta, mentre espereu a comprar el Frankfurt a la fira. Pim-pam, pim-pam. Molt bé. Vinga, us porto una cançó, a veure si encertem. 2 de 2, Ferran, flic un mat, sí? Pues vinga, aquestes petites mentides, dale.

0: Doncs Figumac, un 2-2 de cançons avui en el programa. A Ferrer li han agradat. Seguirà, tens la llista, publicada a la pàgina de bibliotecadecaldes.cat, perquè jo sé que les escoltes per la nit, es dius que no t'agrada, però després l'escoltes per la nit, perquè miro les reproduccions i allà estàs tu. No ens enganyes, no.
1: És criminal.
0: És que, exactament. Sí. Vinga, anem amb un bloc infantil i amb un llibre que a tu t'agrada i que a mi m'agrada molt aquesta parella d'autors, que són autors catalans que triomfan moltíssim i que són... Qui són el que em portes d'infantil?
1: Una nit bestial. Sí, és de la Meritxell Martí i el Xavier Salomó. En aquest cas, és una reedició d'un clàssic ja a les biblioteques que estava editat per Cruïlla també. És un llibre que era molt petit, molt bonic, les il·lustracions molt úniques i la història molt maca, perquè és un nen amb la seva mare al cotxe, van de nit, van descobrint, han de fer un trajecte i és molt curiós com... per endevinar el que està passant has d'esperar que a tombar la pàgina, no? A mi m'agradava molt perquè és un llibre que es dona molt de joc per poder llegir amb les criatures quan són petits, no? Per l'inici a la lectura, no? De començar a llegir solets, perquè clar, estem parlant d'un llibre de fins a 7 anys i que en aquell moment estava editat en lletra lligada i ara ja l'han canviat una mica a lletra d'impremta, perquè han fet una edició d'àlbum
0: més gran
1: i encara que les il·lustracions són iguals,
0: són les mateixes
1: i, però és molt bonic, és una reedició molt bonica
0: i el conte és molt xulo. Xavier Salomó, la Meritxell Martí i el Xavier Salomó, que és una gran parella, que han publicat llibres com Un sopar de por,
1: sí,
0: com La illa de les 100 diferències, com... No sé, en tenen moltíssims. Aquell de Off era aquell que és d'una noia que va amb un cavall a una central nuclear.
1: Aquest no el conec.
0: Molt maco també. Jo crec que és una de les grans parelles de creació d'àlbums infantils que fan coses xulíssimes. La casa de l'àvia i la casa de l'avi.
1: Sí, són molt bonics, és veritat.
0: I és una parella fantàstica. I aquest és precisament un dels seus primers llibres, per veure com van començar i lo fresc que són les seves idees i com aguanten les seves idees anys després.
1: Perquè els temes que tracten sempre són macos, no? Jo crec que està molt ben aconseguit també el test i m'agrada molt que s'hagi fet aquesta reedició perquè
0: recuperar.
1: Que tingui més visibilitat, perquè sempre pensava de veritat t'ho dic, que quan estava col·locant allà a la sala infantil sempre pensava, és que aquest llibre no el troba ningú, perquè era molt petit.
0: Molt petit,
1: el format era molt petit, s'ofegava entre molts altres àlbums, i era, no el troba ningú i és una llàstima.
0: Sí.
1: Ara, mira, té una segona oportunitat.
0: Dóna-li un cop d'ull, està molt bé. Jo porto una altra de les grans creadores, dibuixants, artistes, il·lustradores catalanes, com la Júlia Sarda, que també tenim molts llibres de la Júlia Sarda a la biblioteca. És una d'aquestes autores joves que s'ha posicionat com una de les grans il·lustradores contemporanes, sobretot treballa al mercat anglès, a Londres, però aquí el publiquen Blacky Books, ha publicat quasi totes les seves obres. Perdoneu. I segueix la seva col·lecció. En aquest cas té una col·lecció que són les tres germanes i aquest és un llibre que continua aquesta sèrie, que és La bruixa de la torre, les germanes van visitar una bruixa a una torre, amb aquest punt pervers, aquest punt no diria de Tim Burton, però sí de conte una mica més antic, amb aquesta cosa que tenien els contes de Roald Dahl, aquesta cosa una miqueta més fosca que no veiem tant en els contes contemporanis, amb les il·lustracions que remeten molt a les il·lustracions dels anys 70, que també tenien aquesta...
1: El Tony Ross o el Quentin Blake.
0: Sí, tenien aquest punt de joc, de perversitat, de jugar amb d'això, que no eren tan transparents com avui en dia, i la Júlia Sardà recupera aquestes il·lustracions més fosquetes amb molta tradició per fer aquesta col·lecció molt recomanable també, ella, qualsevol llibre de la Júlia Sardà, com del Xavier i la Meritxell, també molt recomanables. Perfecte, com anem d'activitats? Com ho tenim?
1: Doncs, ja estem demà, ja comencem amb... Demà comencem i acabem, perquè clar...
0: Tenim festa música, tenim música de festa major. Pots ficar una miqueta?
1: Perquè clar, demà ja Tanquem fins al dimarts 13 a la biblioteca.
0: Perquè els bibliotecaris també celebrem la festa major, eh? Ens anem de parranda, eh?
1: Por supuesto.
0: Tot el dia en silenci, ja te digo jo que necessitem 4 dies de crits. Mira.
2: Alegria, que és festa major.
1: Doncs el demà,
0: alegria.
1: A 2:15 de la tarda, alegria amb l'Anna Tantinyà, que és Calderines, d'aquí, és una... Ens ha preparat un conte especial de la meva festa major preferida pels nens de 2 a 7 anys. I després, el divendres 16 d'octubre, a 5:45 de la tarda, una horeta abans perquè aquest espera molt petitons, doncs tindrem una altra sessió de petits petits en Històries que ballen amb la Mercè Martínez.
0: Rosalía Martínez.
1: Ai, se m'havia oblidat dir que el dia 15 tenim un taller molt xulo de la Cira López, que també és calderina, i ens ensenyarà a fer un diari personal amb materials reutilitzats.
0: Que guai.
1: És un taller per adults, amb inscripció prèvia, i bueno, farem un junk journal.
0: Sí.
1: Vale?
0: Junk journal.
1: Sí, i després el dia 21, el dimecres 21, farem a 6:45 de la tarda en la Marina Álvarez, es farà una xerrada taller. La xerrada es diu Cos i Cor, perquè bueno, és la relació entre el cos i les emocions, i a través del moviment doncs mourem una mica.
0: Que és la segona.

0: Bona sessió que fem.
1: Sí, serà la segona ja.
0: Ja, i molt guai. Pues sí. Super, super. Doncs aquestes han sigut les recomanacions. Perdoneu, han sigut les recomanacions. Ja ens acomiadem perquè nosaltres també volem festa major.
1: Sí.
0: I ens acomiadem amb una cançó que també podria entrar en qualsevol festa major, com aquest Karma Chameleon dels
1: sí.
0: Culture Club. Millor no podem marxar. Ferran, t'agrada aquesta cançó? Sí? Et vestiries com el Boy George?
1: No. Jo sí.
0: Tu sí?
1: I tu,
0: bueno,
1: també.
0: Jo també, depèn de la nit, com acabi la nit.
1: Doncs, bona festa major.
0: Exactament, que la gaudiu. Fins la propera, adéu.

0: Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui dimecres a 6:45 de la tarda, la Sala Noble de Can Rius acull la conferència Com serà el temps a Caldes al 2030. La xerrada anirà a càrrec del meteoròleg de TV3, Tomàs Molina. Un acte lliure i gratuït organitzat per les aules d'extensió universitària del Fidelmau. Una sessió que també servirà per donar el tret de sortida del cicle de conferències organitzat per aquesta entitat, que també tenen previstes conferències de l'arquitecte Manel Larrosa o del doctor en física Josep Fontcoberta. Demà a 12:45 del migdia, el safareig de la Portalera serà l'escenari de la iniciativa Converses de Safareig, una campanya en què del 3 al 9 d'octubre 25 safareigs públics de diferents municipis de Catalunya es converteixen en un espai de trobada i reflexió impulsats per Salut Mental Catalunya. Unes accions artístiques i comunitàries organitzades amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental que se celebra aquest dissabte 10 d'octubre. El sector turístic del Vallès Oriental prioritza el turisme de natura, cultural i familiar en el Pla d'Acció 2027. La setmana passada es van reunir representants polítics i membres d'associacions turístiques de la comarca per celebrar el plenari tècnic i privat i polític d'aquest any, un acte que ha servit per prioritzar les accions del Pla d'Acció 2027 del Servei de Turisme del Consell Comarcal. Un plan que s'estructura en quatre parts importants: governança i gestió territorial, competitivitat turística, producte turístic i promoció i màrqueting de destinació. El Club Hoquei Calafell va perdre ahir a la nit a la Torre Roja contra el Calafell per 3-4 en la segona jornada de la Friedrich-Rabic Lliga Catalana, el torneig de pretemporada que està servint d'estrena de renovadíssim equip d'Eduard Candami. Els cadarins sumen dues derrotes en dues jornades i amb aquesta queden matemàticament fora de la lluita per ser a la Final Four de la competició. I acabem amb el temps. Aquesta tarda el temps serà més inestable amb alguns ruixats febles entre mitja tarda i el vespre. Les temperatures se situaran entre els 17 i els 25 graus amb les màximes durant les primeres hores. De cara a demà, el cel es mantindrà força nuvolat i s'esperen precipitacions a partir del migdia, que podrien allargar-se fins al vespre. Les temperatures seran més fresques amb una mínima de 14 graus i una màxima de 22.

0: cultura, música, esport, cultura popular, activitats familiars i festa. Molta festa! Estigues al dia de tot el que dona de si la festa amb la programació especial de Ràdio Caldes. Informació constant a través de radiocaldes.cat i de les xarxes socials. Segueix la festa major amb Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
3: Dijous 8 d'octubre.
0: A les 8 del vespre,
4: tronada inicial a càrrec del Ball de Diables.
2: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

0: Benvinguts al nostre programa de Portes Endins, amb
1: César Arquer
0: i Montse Pellicer, el programa d'entrevistes en profunditat, de persones interessants, properes.
1: On coneixerem, aprendrem i ens ho passarem molt bé.
0: Perquè ja sabeu, darrere cada persona hi ha una història.
1: Comencem!
0: Fa dos diumenges a Torredembarra hi havia una plaça mirant cap amunt, una colla amb camisa verd ampolla, una gralla, la canalla preparada i la gent de la pinya ben collada, i a poc un castell que començava a pujar. Uns minuts de concentració, nervis, silenci. Tot sembla aguantar-se per una línia molt fina, però sòlida. Es percep un patiment al veure una petita vibració a un nivell, però hi ha aquella veu que dirigeix, que don confiança i cap amunt! Cada un dels nivells, arribant a l'objectiu de tota la colla, aconseguir dur el cim. I quan passa això es coneix perfectament perquè la plaça es fon. Els escaldats acabaven de fer la millor actuació de la seva història, un 5 de 7, un 3 de 7 amb agulla i un 7 de 7 amb 1.665 punts. I una d'aquelles actuacions que quan passen no són només un castell, són anys, persones, assajos, nervis, caigudes. Gent que hi era i gent que ja no hi és, i molta gent que aquell dia va tornar a fer pinya. Perquè nosaltres, quan mirem un castell, mirem cap amunt, però avui jo us proposo mirar una mica més avall, a la gent que arriba abans, a la que prepara, a la que aguanta, a la que té por, a la que anima, a la que diu «va, un altre cop», i també a la persona que fa anys que sosté una part important d'aquesta colla. Avui coneixerem a la persona que hi ha darrere, que fa doblet perquè ahir també va venir, però intentarem conèixer-la des d'una altra perspectiva. I estem parlant de la presidència dels castellers de Caldes, els escaldats. Coneixerem a la Núria, una persona que un dia va entrar en aquest món i sabeu si va quedar. Obrim les portes a dins dels escaldats i també intentarem obrir les a dins de la Núria Soler. Núria, benvinguda al programa i moltes gràcies per estar aquí.
2: Gràcies a vosaltres, merci.
0: A tu. I perdona, sobretot, perquè hem canviat dos vegades l'agenda, un altre cop en públic, t'ho dic.
2: No passa res.
0: Perquè ens hem solapat, pobre, amb l'Anna Escrivà, no? Que precisament l'haig de felicitar per l'entrevista. I avui intentarem que sigui un xic diferent.
2: D'acord.
0: Ok? Agafes el repte?
2: Agafo el repte.
0: No saps de qui parles.
2: Ja.
0: Som-hi. Núria, sobretot, enhorabona pels èxits aconseguits i per els 30 anys d'història. Núria, m'agradaria anar un xic enrere. Abans de la presidenta i estar a la Junta, abans de tot això, tu saps què? Quan eres petita, m'agradaria entrar allà.
2: Uh-huh.
0: Ja t'atreien els castells?
2: Uh-huh.
0: Sí? Recordes el primer cop que vas anar a veure en un?
2: Assenteixo i et faig però és que jo de petita, zero castells.
0: Ah, no! Ah, corrientes, puc indicar sí.
2: No, què va. No, oh. Això no em ve gens, no tinc gens de sang castellera.
0: I quan et ve la sang dels castells?
2: Doncs culpa del meu fill, que ara té 12 anys,
0: sí?
2: I que una festa major de Caldes del 2014-15, crec, sí?
0: Sí.
2: No, 14-15 no, mentida. 2016-2017 va començar a veure una estructura que s'aixecava dins de la plaça de la Font del Lleó.
0: Sí.
2: Papas Anemi. I a la pinya ens vam trobar a la que era la seva mestra d'educació infantil d'I3.
0: Ostres!
2: I què passa quan algú s'adreça bonament fixant-te en aquelles estructures que t'enganxen?
0: Ostres!
2: Veniu, vine a l'assaig, veig que t'agrada, què et sembla si et poses una faixa... Va començar el meu fill gran i de seguida vam entrar nosaltres com a família a la colla.
0: Ostres, que bonic, no? Quina història més bonica! Ostres! O sigui que

0: fixa't que tu no vens dels castellers, no. Que va ser perquè va ser per al nen.
1: Pel meu fill.
0: I llavors ella va entrar a la pinya i tu també. Bueno, la pinya, perdó.
1: Sí, ell va entrar a la colla. Sí, sí, va entrar a la colla. Després vaig entrar jo i agafats de la mà va entrar el meu marit.
0: Uh-huh.
1: I a partir d'aquí, doncs els meus altres tres fills.
0: Ostres! O sigui que sobretot la fa... Però aviam. Quanta
1: aviam.
0: Gent sou els escaldats? Perquè ara si dius que són 25 és tota la família, no, la Núria.
1: No, no, i ara no. Jo crec que ara devem ser uns 120.
0: Ostres, Déu-n'hi-do.
1: Per qui ronda.
0: Perquè, clar,
1: després... Però mai és molt, eh? Vull dir que sempre volem, tenim ganes
0: ara,
1: de més. Eh?
0: Ara parlarem, sí, vine, Maria, ja fèiem públic. No, però clar, si un està malalt o jo què sé, o no pot venir, clar, vull dir, falten mans, no, d'alguna manera?
1: Mm, sí.
0: Ostres.
1: Bueno, comptes amb les que tens i que no s'entén com a peces de recanvi, sinó que si un no pot venir, doncs, amb els que comptes que tens fas i anem fent.
0: Clar. Escolta, i clar, entenc que va anar el teu fill, no?
1: Sí,
0: va començar.
1: Sí.
0: I tu vas estar darrere, vas anar-hi tu,
1: sí.
0: O va començar ell a fer castells?
1: Ell va començar a fer castells. Jo era de les mames que quan entren per primera vegada una
0: se'ls
1: família
0: cau la bava.
1: Nouvinguda, se'ls cau la bava i el primer que fem és seure en un banc de fusta.
0: Val.
1: I pendent del que fa el teu fill, no?
0: Val.
1: De què li expliquen, de què li diuen,
0: uh-huh.
1: De com es posiciona, de com es puja, no? Aquesta tècnica que té l'equip de tècnica, uh-huh. En aquell moment, doncs, en aquell uh-huh. context, l'equip de canalla, i bueno, jo ho guaitava. I després ja, no. Ei, et poses a la pinya, poses la faixa, ens dones un cop de mà, bueno, un color cub. Això vol dir prova neta, aquí només has de voltar, això vol dir pinya, aquí t'hi has de posar, va, que et dic a on. I és que ja anar-hi anant, perquè clar, el teu fill doncs, un dia debuta, no?
0: Clar,
1: amb una actuació,
0: clar.
1: I tu ja hi vas. No?
0: I tu, para, tu quan sents quan el teu fill comença a pujar al castell, no?
1: Mm-hmm.
0: Què? Explica'm una mica, descriu-nos una mica això, aquesta...
1: La primera vegada?
0: La fotografia
1: de la primera vegada, que no va ser un castell, sinó que va ser un pilar,
0: sí?
1: Que el recordo molt bé. El recordo, doncs, amb no recordo
0: estaves
1: qui tenia...
0: nerviosa?
1: No, recordo, és que jo,
0: com a mama?
1: És que jo estava a la pinya, mentre el meu fill...
0: No miraves, no podies mirar?
1: En principi jo estava dins de la pinya mentre el meu fill havia de debutar.
0: Oh.
1: I aleshores van dir, hosti, no, fora, no?
0: Mm-hmm.
1: Que el volem veure, oi?
0: Oh.
1: I va ser un pilar que es va fer per la Diada de la Bolera, aquí al juliol, mm-hmm. aquí a Caldes, i va ser un pilar de 4, i el meu fill estava supercontent perquè estrenava la faixa que la vam personalitzar amb el seu nom, que encara ara la porta.
0: Ostres.
1: Que encara ara la porta. I estava supercontent, a la vegada que una mica nerviós, no? I, clar, vam sentir com molta alegria, molta aquella energia que amb la que ella estava pujant, amb molta cura. El meu fill és superobservador i és supercurós,
0: mm-hmm.
1: no? I fa les coses d'una manera com molt determinada i a la vegada és molt tècnic, per tant,
0: mm-hmm.
1: jo crec que se'n recordava perfectament de com havien d'anar els passos, no? Quan vaig aixecar l'aleta i veies aquella cara, perquè a més estava la meva mare, estava la iaia, no? Estava el pare. Clar, estàvem tots allà mirant-lo. I clar, vam aplaudir, molt bé, era un goig, era una alegria, perquè també, doncs, clar, quan vas a l'assaig és una cosa, i els primers nervis de plaça, no?
0: Clar.
1: Obres l'actuació amb els pilars, no? I això vol dir que comencem, i senties la gralla, però les gralles les tenia com molt a prop, per tant era com la frisança de sentir, no?, aquella aleta, no?, la seva primera aleta, pell de gallina, i plor, perquè era
0: que
1: una
0: maco.
1: Alegria també, doncs, compartida amb ell i amb la família.
0: No deuries ni sentir la gralla, no?, veient com...
1: No, bueno, vaig sentir tot? Com, o sigui, recordo el moment de l'aleta i el tararà, saps?, el moment aquell, i després ja tot ja baixa i
0: clar, és que és superràpid tot,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Ostres, i escolta, i tu també has dit que vas formar part de la pinya, no?
1: Mm-hmm.
0: O sigui, vas començar per allà, no?
1: Sí.
0: Explica'ns també, tu te'n recordes la primera vegada que vas fer la pinya?
1: Sí, jo crec que la primera posició amb la que em van posar, diria, potser enganyaria, hi hauríem de tirar d'arxiu, diria que va ser d'agulla. Em sona que hauria de ser d'agulla. Sí,
0: uh-huh.
1: O almenys vaig estar molt de temps fent d'agulla. Després ens posem, doncs, no? Com que dèiem, uh-huh. això, que hi ha altres castells, uh-huh. que també hi ha altres persones amb la mateixa posició, doncs vas
0: però
1: de lateral.
0: Però no preguntava tant la posició, perquè això és molt tècnic, no?
1: Sí.
0: Segurament, després parlarem...
1: El que vaig viure...
0: Sí, com més que res, l'experiència, no? De dir, ostres...
1: Doncs pues em vaig acollonir de no, la meva experiència.
0: Digue-ho.
1: Em vaig acollonir, perquè no. A més estava en una posició en la que veia el castell des de dalt.
0: La responsabilitat, no? D'alguna manera. Podrem, totalment. No podrem, totalment. Ho seguiran, no sé.
1: Mira, jo l'únic que pensava és que no se'm dobleguin els genolls, ostres. Del de dalt, no? Perquè jo estava en una posició que jo li agafava els genolls
0: Val.
1: De dalt, no? Com Val. Si estiguessis emmanillada a dalt. I recordava... que no se'm retopleguin els genolls, ho estic agafant bé, vale, concentrada, no sé què, i de, realment no recordo com va anar aquell castell, o sigui, com va anar, evidentment no es va descarregar, però vull dir que no, no em diguis quin castell era, o sigui, és que em mataries, no clar, recordo clar. Quin castell era, però això era l'aneguit de, hòstia, no, aquests no, nervis, bueno, sí, clar,
0: no?
1: La responsabilitat i el voler transmetre confiança a l'hora que t'estava donant aquí confiança, no? I és el primer cop, i al final ho dones tot el millor de tu.
0: Clar.
1: I bé, no? Però dius, bueno...
0: I el que esperen de tu, també.
1: No, clar, clar, clar.
0: Perquè, és clar, això, això és un pacte de confiança, no?
1: Sí.
0: Vull dir, clar, sí, és...
1: Sí.
0: Però, jo pujo dalt perquè confio
1: però no
0: tu,
1: és el primer no? cop que es fa. És a dir, els mm-hmm. assajos serveixen per això, també,
0: clar, clar,
1: no?
0: Clar.
1: Per generar aquest una mica de vincle i aquesta confiança. L'únic que, clar, és el moment de plaça, el casteller que puja a tronc, diguem, mm-hmm. pot ser que estigui més neguitós que el castapinya, clar. Però és que jo estava cagada. Vull dir...
0: Però tots els dies són diferents, no?
1: No, no, clar, clar,
0: I
1: òbviament.
0: Un dia pots tenir un bon dia i un altre dia...
1: Oi tant, però en aquell moment la magnitud de la grandària per mm-hmm. mi que anàvem a fer
0: sí.
1: No podia agafar totes les mires de què estava passant
0: al meu voltant. Però quan et van dir, va, fica't a la pinya...
1: Ah, no, no, quan em van dir... Bueno, perquè...
0: No, ja sortiràs, van... ja estàs preparada, va.
1: Sí, no, què? Normalment quan et poses a pinya ja, i dius que fes a l'actuació, ja estàs rodada, ja, uh-huh. ja t'hi compten, ja estàs i ja...
0: Però
1: ja...
0: vols dir o no?
1: No m'hi vaig pensar, no, perquè jo el que pensava era, mentre no em fotin a dalt, però no per res, perquè sí que vaig estar fent proves per pujar i tal... Però, bueno, diguem que no he acabat d'arribar una mica més a dalt. Clar, bueno, cadascú té el seu lloc, oi? Cadascú té el seu lloc.
0: No entrem.
1: Saps? Però jo encantada de la pinya i tant.
0: Perquè, clar, parlant de la pinya, no? Perquè des de fora una pinya sembla una massa de gent i potser sovint no se'ls fa, potser, però justícia, potser no surten a la fotografia quan es corona el castell, però sense ells potser aquella fotografia no existiria.
1: Correcte.
0: No? I què creus tu?
1: La pinya és una part vital, igual que és el pom de dalt, la canalla, i el tronc també, és que no, la conjunció d'això no podria haver un castell, però la pinya... De fet, vam fer unes samarretes farà 2 anys, que el reclam era fem pinya.
0: Ah, que maco.
1: Fem pinya, amb el dibuix de les mans entrelligades entre si, perquè... Una mica per això, perquè a vegades és a pinya, com desmereixent o infravalorant mm-hmm. o minimitzant. Mm-hmm. Hòstia, és que la pinya és molt important, perquè és que hi ha tantes posicions diferents... A la vegada totes juntes?
0: Perquè també és un tema estratègic, no? És com un trencaclosques, vull dir... Com...
1: No, és que ho és.
0: Quant temps tarda fer-se una pinya?
1: Clar, aquí hauria de vindre el Nieto, que és el cap de pinya.
0: Bueno, no, però m'he quedat ferit, ho veus per la tele i allò és cosa de...
1: Són unes formigues.
0: Sí o no?
1: Sí, sí, sí.
0: És una passada.
1: Sí, també et diré que com... Una cosa és quan es fa una soca, per entendre'ns, que és que no hi ha les mans cap a dalt, sinó que va un folre, que és com una segona pinya dalt, i després hi ha la pinya de castell, uh-huh. va, no? On s'estructura directament. Aleshores, cadascú té una posició que surt el seu nom, que està indicada, que està assajada, que està explicada, uh-huh. no? I de seguida ja sabem, qui canta la pinya ja ens posiciona, no? Agulles preparades, agulles dins, crosses preparades, crosses dins, contrafort d'un ampit. Carai, t'estic explicant aquí ara un llenguatge...
0: Jo m'estic perdent, jo.
1: Molt tècnic, però és que això és la veu passada. D'entrada de que les persones que saben quina és la posició ja es van col·locant.
0: Però quantes capes té un castell, per exemple, el més alt de tots?
1: D'alçada sí. o de pinya?
0: No, de pinya.
1: Tants cordons com gent tinguis.
0: Ostres,
1: és a dir, no,
0: que
1: clar,
0: que
1: és que com més gran la pinya sigui, imagina't una pinya de 150 persones només la base... Clar. Hosti, hi ha molts cordons on els castellers han d'anar passant, aleshores.
0: Que xulo.
1: Clar que d'aquestes 150 hem d'agafar també tronc i canalla, eh? Saps? Perquè si no tindríem tronc i estructura, però ostres, quan més gran sigui la pinya, més solvència i més força dona al castell.
0: Clar, clar, clar. Perquè, clar, quan estàs a la pinya, de fet, és el que tu comentaves, no? Quan vas entrar que, o quan et van suggerir que el teu fill doncs, pujava i tu vas dir, ostres, que no ho veuré, no? Mm-hmm. Vull dir, quan estàs a la pinya no veus.
1: No veig.
0: Però segurament ho detecteu per la plaça, no? D'alguna manera, no? Perquè bum, no?
1: I després hi ha unes petites persones, mm-hmm. que estan dins del castell, que són les agulles del castell, sí? Que són les que canten una mica en veu baixa, sí? El castell pels que hi ha al nucli.
0: Ah,
1: el nucli són els baixos, que és la persona de baix de tot que aguanta. Uh-huh. Jo en aquest, o sigui, per exemple, estic fent de contrafort, que és com la que abraço al baix, uh-huh. o sigui, a mi no se'm veu a pinya, no se'm uh-huh. veu, però hi ha aquestes agulles que van de subjectar la primera persona que s'estructura el castell, és la que van dient, uh-huh. pugen dosos. És el primer,
0: és
1: un altre, també
0: si sabem el seguiment, no?
1: Fem el seguiment i també sabem com hem d'apretar una mica més per animar també els baixos i els de la gent del voltant, aguantem, ja el tenim, està a punt, i llavors la baixada és aguantem ara sí, correm, treballem, i a vegades diem apretem el cul.
0: Molt bé.
1: Perquè es diu, perquè hi ha un moment de... A vegades venen, que també es diu, no soc matxarrada, però es diuen venen hòsties, no? I les hem d'aguantar, l'aguantant el tronc, però és que pinya a vegades, clar, també hem de fermar una mica.
0: I quan vibra d'alguna manera també us ho transmeten?
1: Home, i tant.
0: Què? Sí, no?
1: I tant. I a vegades, quan algun cop diem caps avall,
0: normalment la pinya... Està a punt de caure.
1: Normalment la pinya sempre ha de tindre els caps avall, sempre, mm-hmm. no? És de mesura. Mm-hmm. Evidentment, quan despleguem una agulla, no? un castell amb agulla, que és com un regal, no? mm-hmm. que es va com obrint mm-hmm. i deixa el pilar al mig, també es diu caps avall, perquè els últims, no? els segons, han de rodolar per la pinya mm-hmm. i baixar. Però si en algun moment hi ha una trontollada i sents caps avall, et ve algun espatec. No, et ve algun espatec, si el podem parar es para, i si no, doncs mira, goita.
0: Carai, que interessant, tu, quines classes.
1: Ens tornem a aixecar.
0: Escolta, tornem una mica, si et sembla, una mica focalitzar-nos en el tema dels escaldats, però no com a estratègia. Mm-hmm. Quan vas entrar als escaldats, mm-hmm. vas pensar, Núria, algun cop que això durarà 30 anys?
1: Què va? Pensar-ho com a tal? No. O
0: sigui... Quants anys hi portes tu? De perquè, clar, vas ser... Em sembla que vas estar de secretariat, a junta, no? Vull dir, no? Portes una mica d'història, no?
1: Sí.
0: Quants anys portes tu, els escaldats?
1: A la colla crec que porto 9-10 anys.
0: Carai, sí. Déu-n'hi-do.
1: Bueno, el meu fill, sí, sí. Sí, 9 anys et portar, sí, sí.
0: I tens forces per portar-ne 30 més o què?
1: 30
0: o hi ha
1: anys
0: cas,
1: més?
0: Relleus.
1: Hòstia... No, home, 30 anys no. Sé, vull dir, 30 anys no, mai es pot dir no.
0: Ep.
1: Mai es pot dir no.
0: Jo no et dic pinya, jo et dic presidència, potser, o... No, m'està dient que no.
1: No, saps què passa? Que penso que les colles han de ser vives i actives i no estancar-se. Mm-hmm. Doncs no és que
0: I
1: no vulgui.
0: I donar pas als joves, també.
1: Bueno, i fer relleus interessants, també, i llavors... Mm-hmm. Portes obertes, llavors jo, si tu em dius tu et veus d'aquí 30 anys sent presidenta, et diré, hòstia, no, perquè clar, d'aquí 30 anys jo en tindré 70 i no m'hi veig ara mateix, no m'hi veig.
0: No, potser m'he passat. Era potser 10 anys més.
1: Ara, diria que estic super a gust, que m'encanta, que estimo un mogollon la colla, que m'encanta que hàgim pogut celebrar aquests 30 anys sent el nostre equip de junta, que ha caigut amb aniversari. Mm-hmm. D'aquí 10 anys jo no sé què passarà.
0: També tens raó.
1: No ho sé. Jo no
0: ens quedem amb el present i a gaudir el que estem traient, no?
1: Sí.
0: Molt
1: sí.
0: bé, em sembla bé. Escolta, i si ara entrem en una altra part, que mm-hmm. és la camisa. Un color escollit per la colla. No sembla un color qualsevol, un verd ampolla. Potser relaciona aquest verd amb Caldes, amb l'aigua, amb els entorns, amb aquella imatge de les ampolles antigues, amb la vila. No, m'està dient que no. No sé...
1: T'explico petites anècdotes.
0: Per on creus que ve el color?
1: O sigui...
0: O què saps tu?
1: Què sé jo del color és que en el seu moment com que hi havia com un parell de propostes, si no recordo malament, una era com un color així ocre, de ferro de l'olla, uh-huh. un color així, i l'altra proposta era color verd de les flors del remei.
0: Ostres!
1: Així
0: Carai.
1: Que el color verd ampolla és per les flors del remei de Caldes.
0: Oh, que maco, no? Carai, i això quan es va escollir? Al començament?
1: Clar,
0: no?
1: Jo entenc que... bueno, entenc que el 95 es va començar a gestar la sí. colla 96, doncs vam debutar el 96, doncs entre el transcurs del 95-96.
0: Oh, igual que el nom dels Rescaldats també va sortir d'allà?
1: Bueno, el nom exactament, sí, segurament, el nom exactament, perquè al final és com un mal nom de colla, el nom uh-huh. oficial és Colla Castellera uh-huh. de Caldes de Montbui, llavors uh-huh. el mal nom... Sí, duria ser quan es va començar a originar aquella colla de...
0: Ja en parlarem, ja en parlarem, que sé que t'agrada molt i que jo vaig sentir-ho i ara en parlarem en breu, uh-huh. si em permets. Escolta, què li passa a la Núria quan es posa la camisa verd ampolla?
1: Ui, em poso molt sèria i molt, molt nerviosa.
0: Què dius?
1: Sí.
0: Mira, jo m'he ficat verd avui sí. Per un homenatge vostre, però no és ampolla.
1: És veritat, no, home, però està bé, està bé. Em poso, però això no té res a veure amb presidència, és com a castellera parlant sí. em poso mm-hmm. sèria, és a dir, em ve com un vamos i nerviosa perquè tinc el puntet d'actuació de punt de plaça.
0: De sortir, no?
1: De, bueno, clar, de curro i de ganes. És aquest nervi, no és negatiu, és aquest punt de nervi
0: sí,
1: de...
0: Sí, sí.
1: Va, anem a enxitxar-nos, no. va... Sí.
0: Escolta, sí. i quan dieu, perquè jo sé que dieu la colla, l'orgull verd ampolla,
1: mm-hmm.
0: què? Quan ho diu la colla, què?
1: Bueno, perquè és el color i és l'orgull de la nostra camisa i de la vila on estem i d'algú que sentim nostre a la colla. I aleshores uh-huh. és l'orgull verd ampolla perquè estem orgullosos de la colla que tenim i de la feina que fem. Uh-huh. Sí.
0: Molt bé. Ahir vaig sentir també l'entrevista moltes vegades una cosa que m'agradaria ara anar. Que, si em permets, ho anem a explicar. Si anem als començaments de l'Escaldats, hi ha una història que explica que va sorgir d'una idea, com en un joc, potser fins i tot una idea una mica boja, que tu sempre deies que, ostres, hem de lluar precisament aquella idea, no? Nascuda dins de la colla dels Diables de Caldes, recordem l'any 1995, l'Aplec del Remei, i que s'intenta com un repte fer un 3 de 5. I allò que havia de ser potser una activitat acaba convertint-se en una colla que ara ja ha fet 30 anys. I potser molts saben la història i de com va anar, però a mi m'agradaria que ens ho expliqués, no tu, una persona que potser ho va viure des de dins. Em permets?
1: I tant que sí.
0: Joan, estàs aquí?
2: Bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
1: Hola,
0: mira.
1: Joan, hola, Moreno. Que he pensat en tu quan ho deia, dic, uau, Moreno, fijo.
0: Sí, bueno, és una sorpresa, no?
1: Que guai.
0: Sí o no? O li has xivat tu, Joan, o no?
1: No m'ha dit res. Ni jo, ell, eh? Que no, Moreno?
2: Jo com una pedra, no he dit res a ningú.
1: Bé, jo tampoc,
0: molt bé,
1: eh?
0: Molt bé, tens una camisa verda ampolla regalada. Escolta, gràcies per entrar al programa en directe, de veritat, benvingut. Escolta, Joan, porta'ns en aquell Caldes, en aquell moment on comença tot. Què fèieu, qui éreu, com apareix aquella idea, i de dir sobretot, i si ho provem de fer un castell?
2: Bueno, no va sorgir una idea així directa, sinó que va ser més una cosa sobrevinguda.
0: Els diables
2: en aquell moment érem una colla molt jove, amb moltes ganes de créixer, amb molta gent, amb molta empenta,
1: uh-huh.
2: i a part de fer correfocs, havíem organitzat alguna altra activitat, com era fer uns pastorets, alguna representació teatral, alguna cosa per l'estil.
0: Oh, mira.
2: Doncs com a complement de colla, no? Per fer una mica més d'ambient.
1: Uh-huh.
2: I doncs això, plantejàvem una mica què farem l'any que ve, què farem a la propera Capvuitada o per aquelles dates, després de Festa uh-huh. Major, i fent unes cerveses al Canaletes.
0: Hi havia sempre surt d'allà, eh?
2: Allà. Sí, uns quants diables, i sí? En aquell moment a la televisió va sortir a les notícies un castell.
0: Què dius?
2: Cosa que no era habitual en aquella època. En aquella època no hi havia ni programes ni res que parlés del fet casteller.
0: Uh-huh.
2: I va haver-hi algú que va dir, i per què no fem això? I va dir, ara estem sonats, home. Bueno, i a l'estem sonats vam començar a donar-li voltes uh-huh. i bueno, i aquí m'ha acabat.
0: Mira, l'altre dia parlant de la penya blaugrana calderina, que va sortir també la idea de fer la penya al bar del Remei. Avui ha sortit també la idea al bar del Canaletes. Carai, tu, sempre amb els baretos surten les idees, eh? No?
1: Sí, total.
2: Home, les millors idees surten sempre als llocs més inesperats, eh? Vull dir que...
0: Escolta, Joan, i tu te'n recordes a qui se li va ocórrer? Qui va ser la persona, el nom?
2: Doncs no. Sincerament, no. No em puc atribuir la idea perquè crec que no vaig ser jo.
0: No vaig ser tu? No.
2: Jo haig de dir que en aquell moment jo no havia vist un castell en viu a la meva vida.
0: Mira, com la Núria.
2: Saps? Vull dir que I va ser una mica allò de... Bueno, comencem a fer alguna cosa. I vam veure res, quatre vídeos, quatre tonteries. I
0: del YouTube.
2: I sí, bueno, no hi ha, ni això, que no, no hi havia YouTube, el 95, no.
1: No hi havia.
0: Ai, que bo.
2: Però bueno, va ser una mica en plan cafre, perquè realment, si veiem les fotos d'aquell dia, peus al braç, bueno, era una cosa una mica salvatge. I tot s'ha de dir que després, un cop vam fer la de la capuitada, que va estar molt bé, però va ser més una idea celebrada que no pas algú treballat, eh?
0: Sí?
2: Perquè va ser fruit de quatre assajos. Llavors sí que quan ens vam plantejar tirar endavant, sí que és cert que llavors vam anar quatre, vam anar amb un cotxe, vam anar a veure una actuació de Castells en viu.
0: Ah, a on?
2: Per veure a Sant Miquel del Fai.
0: Mira, molt bé.
2: Actuaven els Minyons de Terrassa i vam anar a veure què feien. Jo quan vaig veure allò em vaig fotre les mans al cap.
0: I jo no faig d'enxaneta.
2: No, però vam pensar... Mare de Déu, no ens hem fotut, saps? I això no ho farem mai.
0: Que bo.
2: No recordo si eren Castells de Set, eh? Crec que eren Castells de Set o algun Castell de Vuit a Sant Miquel ells sols.
0: Yeah.
2: I vaig pensar, bueno, això no en sortirem mai.
0: Tornem a veure el vídeo.
2: I per això vam anar a buscar ajuda a persones de fora.
0: Una molt mica
2: a buscar consell.
0: Molt bé, ben fet. Escolta, i què passa quan feu aquell primer 3 de 5? La gent ho entén? Sabia de què parlava? O sabia qui havia de fer de pinya, qui havia de pujar? Com? La gent s'apunta? O algun xiulen i tornen al Canaletes?
2: No, bueno...
0: S'hi van atrevir.
2: Allò va ser una mica d'intentar organitzar-nos com a col·lectiu de Vall de Diables, eh?
0: Clar.
2: Ens vam presentar allà, doncs, bueno, cadascú sabia una mica doncs, a quina posició del castell anava, però era una mica tu et fots a baix i tu sobre. O sigui, no eren ni baixos ni segons, allà no hi havia noms de res.
0: Yeah.
2: Clar, jo recordo que l'enxaneta tenia 19 anys.
0: Ostres!
2: Bueno, vam fer una mica de colla universitària i colla de hooligans anglesos a Lloret, una mica beguts, eh? Vull dir, semblava allò... Però bueno, al final, d'aquella aparició sorpresa que va ser una mica com a tall de broma...
0: Sí?
2: Acabem on acabem.
0: Clar, això és el que anem,
2: elaborant aquella idea, treballant-la i bueno, apostant per això.
0: És això el que deia la Núria ahir, no? Que precisament us hem de felicitar a vosaltres perquè fruit d'aquesta idea no ha sorgit tot, ha sigut on s'ha engendrat tot, no? Vull dir que ara estàvem rient nosaltres perquè és divertit saber moltes vegades com es treuen les coses,
1: clar.
0: No? Però vull dir, no és perquè riem del que us va passar, sinó com va sorgir, no? I això és el divertit, no? I escolta, però quan us en doneu vosaltres compte de que això no és una broma i que pot convertir-se en una activitat important del poble, en una colla de veritat, Joan?
2: Home, jo crec que la primera sorpresa va ser un cop vam acabar de fer aquell castell i un pilar de quatre, de mal record.
0: Pobre.
2: Quan vam acabar aquell pilar de 4 vam sortir pel passeig del remei, tothom ens felicitava dient, hòstia, no sé de què ha sorgit això, però
0: xulo.
2: Molt bé, molt bé. I va haver-hi gent que ens preguntava on s'havien d'apuntar.
0: Hola!
2: I això ens va deixar una mica descol·locats i vam dir, home, no, que aquí no farem res. Però a la següent reunió que vam tenir de Diables valorar una mica què havíem fet i com havia anat, doncs va tornar a sortir el comentari. Escolta, que a mi uns veïns m'han preguntat, escolta, que a mi uns amics m'han preguntat doncs com ho hem de fer. I al final hi havia tres o quatre que ens feia gràcia. Ens havíem enganxat una mica a fer el cafre i vam dir, bueno, mira, convoquem a la gent que estigui interessada tal dia, tal hora, a tal lloc, i ja està, vull dir que... I vam fer una trobada al centre cívic doncs, bueno, convocant a tota la gent que estigués interessada doncs, a parlar-ne, a mirar de veure què fèiem. I clar, ens vam trobar que érem doncs, una cinquantena.
0: Ostres, Déu-n'hi-do, enhorabona.
2: I vam dir, i ara què fem? No?
0: Clar.
2: Va ser una mica allò de, i ara què?
0: Ostres.
2: I a partir d'aquí és quan comencem a prendre'ns-ho seriosament de que allò pot ser que tingui alguna mena de futur.
0: Que maco. Escolta, i clar, el mèrit del que no hem tingut ara 30 anys, doncs en part també és vostre, no? I totalment,
1: tant.
0: No, Núria?
1: I tant. Jo sempre ho
0: perquè si no haguessin fet ells tot això, no?
1: És que no estaríem aquí.
0: No? Escolta, i Joan, ara 30 anys després, quan veus ara una plaça plena de camises verda ampolla, com ho vius?
2: Com el primer dia.
0: Que pell, gallina de piel?
2: Sí, és com el primer dia. Jo crec que cada vegada que entres a plaça les sensacions han canviat. Jo també és veritat que quan portes algun castell límit, abans tenies la sensació d'un gladiador quan entrava a l'arena, que deies, a veure quan ens la fotem, i ara no. Ara tens una convicció de seguretat, no?
0: Uh-huh.
2: Però la il·lusió de posar-te la camisa, d'anar a plaça, de veure el col·lectiu, jo crec que és la mateixa.
0: Mm-hmm. Que maco. Mm. Doncs escolta, Joan, moltíssimes gràcies per haver intervingut en directe. Ha estat molt bonic portar-nos aquell primer moment i t'agraïm sobretot doncs, aquesta idea.
2: Molt bé, un plaer.
0: Gràcies, Joan.
1: Merci, Moreno.
2: A reveure.
0: Adéu. Adéu. Doncs escolta, Núria, què t'anava a dir? Ara estàvem parlant de fer, que havies fet pinya, no?
1: Mm-hmm.
0: Però clar, també arribes a la Junta, a la secretària, a la responsabilitat i finalment la presidència.
1: Mm-hmm.
0: Canvia el punt de vista, la perspectiva de la colla quan deixes de ser només una persona dins de la pinya i pares d'haver de mirar i gestionar i cuidar tota la colla?
1: Canvio el punt de vista... Bueno, descobreixo i exploro a quin terreny estic i valoro molt més moltes de les coses que no és que no valorés, sinó que potser desconeixia.
0: No et dones compte, no? Mm-hmm. Que xulo. Mm-hmm. I creus que es pateix més o que es gaudeix més?
1: Són les dues coses, però on igual. Quan no estàs dins de l'organització de junta i tècnica, doncs tens un patiment com a persona del que sents, les emocions, no? Canvis d'opinió que te puguin agradar o no, i gaudeixes el castell, no? I una actuació. Quan estàs a dins organitzant, muntant, tràmits administratius, merda, ara no tenim un espai, merda, ara no sé què, ah, que bé, i a més l'hem descarregat, vamos, bien. És un, no? Una dissociació 100% per les dues bandes. Per clar. Tant, jo pateixo molt, però és que gaudeixo molt.
0: Clar.
1: I una de les però coses...
0: A tu t'ha la canya, no?
1: A mi m'ha la canya. Bueno, jo he dit que a mi em dona molta vidilla. Em dona molta vidilla i a mi pues, m'agrada. Em consumeix molt també, no? I poso totes les meves energies i les meves voluntat i les meves ganes, però també doncs, per una banda em treu molta energia, però és que la recupero.
0: Gaudeixes, no?
1: Sí, m'agraden els assajos, saps? I els espero. I... Sí. Dic que potser hem tingut una mal dia, una mala reunió, però vaig el divendres i, o el dimarts i vamos, saps? Allò dir, pues, som-hi.
0: Perquè portar la presidència d'una colla, com deia, no deu ser fàcil, perquè una colla segur que hi ha moments bons i moments dolents, gent nova que arriba i gent gran o cansada que marxa, algunes friccions, castellers que no poden venir, èpoques molt bones i èpoques més complicades, planificar, gestionar, pacificar i solidificar com una pinya.
1: Mm-hmm.
0: Et creies que et trobaries tot això?
1: Bueno, quan estic a presidència, sí, perquè com que era secret, ja m'hi trobava una mica, no? Llavors, sí, ja deia, bueno, però no era conscient de tot el volum de feina, no?, que la persona que estava en aquell moment de president em va fer el relleu, no? Sí que jo feia molta feina, però és que el Puig, no?, el Didac Mallol, que era l'anterior president, em feia moltíssima i sempre he dit que és el meu mentor, I, clar, quan vaig arribar a presidència, vaig modificar una mica, cadascú es planifica una mica el seu equip i vaig decidir fer una obertura d'equip perquè hi hagués un membre representant de cada comissió.
0: Uh-huh.
1: Doncs els marrons ens els mengem tots i los gozos i les victòries també.
0: Molt bé, mira. Ole tu. Escolta, i què creus que ha canviat dels escaldats en aquests 30 anys?
1: Que són molts més. Home, clar.
0: Però així és més profund.
1: què ha canviat?
0: Sí, potser, jo que sé, més tècnica, més estratègia.
1: No, això per suposat, és a dir...
0: Més seguretat, és a dir, més organització...
1: Un augment de massa social... Més il·lusió... Un augment de massa social, hi ha hagut com un canvi en el temps, no?, de generació també, hi ha hagut com una... O sigui, veig que potser hi ha més especificitat de tècnica i això ens ho aporta la gent que és fresca, la gent que també va a colles universitàries i que en forma part, doncs que també ens ho traspassa... il·lusió sí.
0: Més il·lusió.
1: Home, sí, som l'única colla d'aquí al poble que tenim castells i és veritat que potser a la contrària tenim unes quantes, però hosti, la colla de Caldes està molt il·lusionada.
0: I què has après d'estar a dins dels escaldats, tu?
1: A dins dels escaldats, què he après? O què he descobert?
0: No? El que tu vulguis.
1: Què he après? Per una banda, que... sóc molt més resilient del que em pensava. Per una banda, he conegut a molta gent que no m'ho esperava i que m'omple moltíssim. Per tant, he fet xarxa, he fet amistat. Per altra banda, he après a posar límits, també, no? Potser va una mica inherent doncs, amb
0: l'assertivitat.
1: amb la meva actitud de com sóc jo com a persona. Ja no tant com el càrrec, sinó a confiar. A confiar moltíssim. Començo deixant el meu primer tresor vital, no?, que és el meu fill. Per tant, jo confio, he de confiar. No?
0: Molt bé.
1: I a partir d'aquí, que m'he anat incorporant jo i que han anat incorporant-se els altres meus petits, confiança plena. En persones que no he tingut potser, no?, en el seu moment estones de cafè i poder conèixer la persona per dins com és, sinó que jo confio que tu ets el cap de colla, cap de canet, et dono el meu tresor,
0: clar,
1: no? El meu preuat, perquè pugi a dalt, no? Que ho explico així molt ràpid, però confiança plena.
0: Molt bé. I què és el que tu creus que has aportat i has deixat la teva empremta? Com a presidenta.
1: Clar. No sé, a veure, jo què he aportat? Crec que he aportat ostres, que no sé, perquè això també la Junta aquí hauria de dir a la seva, ara és quan em dius tinc
0: no
1: una
0: podem estar, no,
1: no, però ara no dic, tinc una trucada, no, vale, d'acord.
0: Home, puc fer-ho, puc fer-ho.
1: No sé, jo crec que he aportat una mica d'aire fresco, he portat una mica de nous models d'estructura, no?, començant per aquesta junta amb molta més gent, he aportat més volum de feina, estic convençuda, de la que teníem, també és veritat. he aportat, doncs, no sé, ganes de tirar endavant el projecte de la colla i amb una perspectiva una mica potser femení, una mica...
0: Sí, perquè n'hi ha pocs, no?
1: Clar,
0: que portin la presidència del Castellers que siguin dones.
1: Hi ha hagut i segurament n'hi ha, clar, sí, n'hi ha, però jo crec
0: però no
1: que
0: predominen.
1: Aquest toc... Clar, no? Llavors no, segurament no, llavors porto aquest toc segurament doncs, femení i des del punt de vista més de cuidar les persones.
0: Sensibilitat, també,
1: sí,
0: empatia...
1: Sí, això d'estar atenta, d'observar molt i apropar-me, de buscar sempre doncs, anar de la mà de la tècnica també perquè anem una mica doncs, com lligats, estar al cas, més enllà d'això de les gestions i de tot el que parlàvem del volum de feina d'organització, sinó m'agrada, al final a mi m'agrada estar amb la gent. Vull dir, jo dono la visibilitat, no, però sempre ho he dit que sóc com el mirall de la colla i sóc la visible, però jo a mi m'agrada estar al meu jo amb la gent, no? Llavors em sento com un més.
0: Molt bé. Escolta, doncs, si et sembla, ara ens prenem uns instants per escoltar una cançó que sabem que t'agrada molt i has escollit i és per tu, que la gaudeixis, Núria.
1: Gràcies.

0: la pressa el veneno.
1: Núria, per què aquesta cançó?
2: Sí, sabia que m'ho preguntaries.
1: Qui te l'ha xivat?
2: No. És que m'encanta. M'encanta perquè, per dos motius. Una, perquè la meva filla Sansa la canta. I, i és que a casa li diem que és l'ànima lliure.
1: Oh, que ets maco.
2: I quan la va començar a cantar, realment els seus ullets eren espurnes. Ah. I era com, buah, m'encanta.
1: Que maco.
2: I per altra banda, doncs perquè... Una mica no, doncs perquè sóc feliç així, perquè pateixo i perquè en tinc prou i en tinc molt i em genera molt de...
1: Bon rotllo.
2: Bon rotllo, sí.
1: Que maco. Sí. Se't veu. I és molt maca la cançó. Escolta, seguim un xic?
2: Vinga, som-hi.
1: Sí? Clar. Vinga. Igual m'estava proposant fer una segona part, perquè és que tenim molts temes importants, interessantíssims, que ja veurem si, escolta, en fem una altra, si et sembla.
2: Sí, dona,
1: sí?
2: I tant.
1: Doncs escolta, seguim un xic. Núria, parlem ara de la canalla. I aquí tot canvia, com tu deies abans, no? Et deixo el meu tresor, ostres, estic a la pinya, que vull veure com va el nen, etcètera, no? Perquè, clar, tu pots confiar en un adult, però quan tu tens un nen allà dalt, la mirada ben segur és una altra, no? Què sents quan veus pujar un nen? El teu nen o un nen cap a dalt?
2: El meu nen, o la meva nena, a orgull. El nen d'un altre, repte, i patiment. No vol dir que els meus fills no pateixi,
1: No, t'entenc.
2: Però el fet d'estar dins de la colla, al ser una activitat vivencial, és molt diferent que quan jo estava asseguda en aquell banc de fusta mentre el meu fill li explicaven què havia de fer, ho vivia molt diferent.
1: Clar.
2: Molt diferent.
1: Clar. Escolta, i suposo també que hi ha nens que pugen decidits i n'hi ha que tenen por.
2: I tant.
1: Què fas o què feu quan un nen té por?
2: Mira, et poso l'exemple de la meva filla, si
1: sí,
2: em permets,
1: per
2: perquè
1: favor.
2: És un clar exemple de que la meva
1: Endavant.
2: Filla ara és, li diuen, no? Sense por, no? Perquè sembla que sigui un inconscient de la vida i és superresponsable i superrespectuosa.
1: Quants anys té?
2: 9.
1: Ah.
2: No, la meva filla va començar amb 3 anys.
1: Ostres.
2: 3-4 anys, sí.
1: Que va fer d'enxaneta?
2: No, els petitets fan de cotxador.
1: Ah.
2: I les enxanetes són una mica més grans, no?, per creuar la cotxadora. De fet, ara la Sansa és enxaneta, o l'any passat, sí. Crec que li queda poquet, però perquè és un tema de, també, no?, de físic, no? I recordo que els castellers tenien una paciència, castellers, membres de la tècnica i canalla, i nosaltres mateixos, tenien molta paciència perquè començava, no? Normalment les mans es posen al damunt de la camisa i et dones l'impuls. Ella la posava a la faixa. I deies, merda, ja està, no? Tal. I tothom ja veia que la Sansa tenia por, però ella no ho deia. I deia, no, és que la faixa, no arribo perquè la faixa la té molt alta. És que rellisco perquè les mans, la camisa està, no? I no tinc força.
1: Pobret.
2: Clar, però és que està superbé. Llavors, moltes vegades li dèiem, i a casa, Sansa, que tens por? Perquè és que si tens por, podem parlar-ne, no? I ella no expressava por, però ja la veies. Ja la veies i al final li vam dir, escolta'm, nosaltres creiem que això que et passa és por i és molt natural. És molt natural i has de passar per aquí per adonar-te'n del que és el que estàs fent. Perquè és una cosa molt important a la vegada que bonica.
1: Clar.
2: Llavors, tu tens dues opcions, no? Superem la por com un repte més a la vida o ens quedem amb la por i obrim d'altres reptes.
1: Que maco.
2: No hi havia una decisió allà, eh? Jo, bueno, t'escucho i jo vaig allà i m'agrada i tal. I és veritat que tu vas picar en pedra, vinga, Sansa, i ara busquem estratègies, no? Som un rellotge amb un cronòmetre i ara hi pujarem, i un, dos, no sé què, no? I a mesura que piques pedra, clar, els castells eren eterns, eh? Al principi eren eterns, els assajos. Però és que de cop i volta va fer un clic i és que i inclús hi ha vídeos que dius, coño, com ha bajat? O sigui, no s'ha ni sentit que ja ha carregat i ha baixat, no? Llavors, bueno, tots, jo crec que tots els nens passen per tots els estats emocionals de nervi, de voler fer, de neguit, de ganes, de por, plor, perquè quan baixes el teu primer tothom et felicita, buah, superbé,
1: molt emocionant, no?
2: I aquí te viene todo,
1: et sobrepassa
2: i aquí,
1: tot, no?
2: Clar, et ve tot el que tenies acumulat, més la concentració de pujar, més de fer-ho bé, tot, no? Te vienes abajo de alegria, però, clar.
1: Sí.
2: Llavors, un cop tenim tot això identificat i viscut, narinant. Mai és diferent, o sigui, mai és igual, sempre, vull dir, no?
1: Però com sabeu que un nen ja està preparat? Perquè imagino també que hi ha un moment en què s'ha de dir, encara no, I això, quan tens un nen davant, amb tanta il·lusió per davant, com es diu també,
2: bueno,
1: no?
2: Bueno, se'ls explica, perquè és que sí. Això no és una decisió de tu sí, tu no, no. Vull dir que al final tothom hi té cabuda i tothom mereix el seu temps si li agrada el que està fent. I al final el nen també mostra actitud. Si és un nen... Torno a parlar del meu terrat, si et sembla. Tinc,
1: sí.
2: El meu fill té 5 anys, el meu tercer fill. O sigui, interès per castells, zero. Però ell vol anar. I ell va jugar, i va amb els seus amics, i no sé què, i al principi es posava la faixa. I però ja veus, l'actitud no li motiva, no li atrau. Ara això sí, està superpendent de tot, i et diu quin castell hem portat, qui l'ha carregat, quin... O sigui, és una passada, però ells ho veu des de fora. Doncs això, un és una actitud, no? L'altre és, doncs potser que l'afina segons quins passos tècnics per poder anar pujant la posició. I després, doncs, el que dèiem, no? Quina canalla tenim que ens confirmin que vindran per poder-ho portar a plaça.
1: Perquè, Núria, si demà ve un nen o una nena de Caldes i diu jo vull ser escaldat, què passa? On entra? Qui li ensenya? Quan comença a pujar? Què li diries?
2: Mira, doncs que assagem els dimarts i els divendres. Els dimarts a les 7:30 i a la, fins a les 10. No tota la canalla es queda fins a aquesta hora, però... I els divendres a les 8 fins a les 11. Li diria que a l'adreça on estem per ara, li diria que es deixi portar, li diria que provi, que es posi una faixa, que miri, que pregunti molt. Li preguntarem... Tens por les alçades? Li preguntarem... Et ve de gust fer unes espatlleres? Li direm... I ara farem de granoteta, què et sembla? No? Que és l'acotxador. Però no l'apretarem, a no ser que veiem que, ostres, puja superràpid, superbé i ens demana més, pam a pam, pam a pam. Vull dir, això no és vindre i ara camisa i venga i et corones.
1: Escolta, i si deixem la canalla a part i ve una persona adulta, 30, 40, 50, 60 anys, té ja edat per dir pots entrar a la colla o no pots entrar a la colla? Poden fer coses?
2: I tant.
1: Sí?
2: I tant. És que a vegades...
1: Si algú ens està escoltant.
2: I tant. I crida, mira, crida. Ja m'agrada que diguis això perquè vaig a fer una crida als calderins i calderines que ens puguin escoltar.
1: Veus?
2: El programa, perquè tothom hi té el seu lloc i quan dic això, que ja ho he dit més d'un cop, no parlo només d'estructura de castell. Penseu també que la colla, o sigui, els castells sense músics, per exemple, no hi ha castells. Després hi ha moltes coses a fer, perquè no només fem castells, sinó que fem molts actes socials i moltes festes, i això vol dir molta organització. Tenim una comissió, per exemple, qui li agrada cuinar, que es diu Capipota, no? Llavors, qui li agrada cuinar se'ns dedica a aquesta comissió. Tenim les meves nenes de Merchant, no? Que quan anem a actuacions doncs, també venen persones que ens puguin donar un suport doncs, a la paradeta. Tenim el projecte Escoles, que qualsevol persona que domini una mica de pedagogia i que pugui fer una mica de suport i difusió i de tallers, doncs també hi té cabuda. És que tenim moltes comissions.
1: Sí,
2: no
1: vinguin,
2: me les vull
1: no?
2: deixar, no me les vull deixar, però és que vull dir, amb això el que vull dir és que tothom hi té cabuda. Preguntem a què es dediquen, perquè també doncs, a vegades, no sé, doncs els sanitaris, els que fan fotos, vull que... I els hi proposem que ens donin un cop de mà. No, és que jo m'ho vull mirar perquè a mi em fa por, o és que a mi em fa mal l'esquena. Ei, cap problema, vull dir, tu et pots posar una faixa igual i canviem una mica el rom i què t'agradaria? Doncs fem això, fem allò, o muntem la comissió de benvinguda a la gent nova.
1: Bueno. O sigui, que tothom té cabuda, que qui ens està escoltant que vagi als assajos, que vagi a buscar la Núria i que segur que li trobaran coses.
2: I tant.
1: Oi que sí?
2: I tant.
1: Escolta, que si no ens faran fora i encara tenim coses, moltes coses, i tenim la mirada del César i les seva secció. Endavant, una pregunteta. Vinga, tu vas.
0: Núria, ets el castell en moviment. Vull dir, el castell és, ho expliques d'una manera com la metàfora de la vida. Vull dir, ets una font d'aprenentatge, una font de vida. I com les princeses dels fills, tant la nena com el nen, no? Un surt com allò, doncs un directiu i l'altra, la nena serà la més...
2: La corrent, futura cap de colla.
0: Cap de colla, no? Vull dir, i tu has tocat totes les tecles de la colla, vull dir, arribes a presidenta però abans has viscut tots els camins, no? Que això t'ha permès un aprenentatge. I anant a la pregunta, estem vivint el moment més clarant dels castells? Ara fa pocs dies hem viscut lo de cada any de Tarragona, que jo cada vegada ho veig, pues, és una passada.
2: El concurs passant.
0: És una passada, se te ponen la gallina de pie, com deia jo. Perquè és l'esport, o com li vulguis, de més... no?
2: Engranatge, cohesió, moviment...
0: De tot, no? Que coneixem,
1: i la pregunta
0: no?
1: és?
0: La pregunta és, això, exactament, la pregunta és, estava visquent els gegants la seva època durada.
2: Els gegants?
1: No.
0: Els gegants, perdó.
1: Els castells.
0: Els castells,
1: la plenitud, vols dir tu.
0: Els castells.
1: No? O estem a efervescència.
0: Efervescència. Esteu visquent...
2: Nosaltres com a colla.
0: Com a colla.
2: Sí, jo penso que portem una... Sí, portem la temporada passada, sobretot va ser com... un bon moment àlgid i enguany sobretot també perquè és el nostre context d'aniversari del 30, eh? Sí.
0: I es veieu vau estar a Tarraco?
2: Nosaltres estem a Torredembarra.
0: Torredembarra.
2: Sí, són
0: bé.
2: Esdeveniments que són cada dos
1: per
2: anys
1: categoria.
2: I estem a Torredembarra, sí.
0: Bueno.
1: Bé, que gairebé no tenim temps, si no farem un altre capítol.
2: I tant,
1: Núria,
2: com vulgueu.
1: Saps, aquí... Però, mira, jo volia dir una cosa. Fa molt poc veu anar al País Basc, que
2: sí,
1: també
2: Alejo.
1: Vam parlar. Sí, veu parlar ahir, ja no en parlarem, però enhorabona també per això.
2: Gràcies.
1: Parlem amb una altra colla. I jo el que et volia preguntar és si també feu trobades amb colles castelleres de forma internacional, fora de la península. I permetem dir una cosa, perquè hi ha un familiar, una neboda nostra, que està a Lausana, que ens està escoltant.
2: Uau.
1: I resulta que fa molt poquets anys, que es diu Marina Arquer, i resulta que ens està, ara segurament s'està ficant vermella, hola Marina.
2: Hola Marina.
1: Doncs resulta que fa dos anys o tres, ara no me'n recordo, vam fer la colla castellera de Lausana.
2: Sí.
1: Sí, ho saps?
2: Sí,
1: ostres,
2: sí,
1: doncs digue'ns alguna cosa. Que...
2: Bueno,
1: I ens ha dit, escolta, no sé, parla una mica, aviam si, no sé, ja que heu anat al País Basc, per què no us plantegeu anar-hi?
2: Clar, no, bé, ens encantaria. També hi ha un tema de lligam pressupostari.
1: Clar, clar.
2: Això,
1: home, i tant.
2: Això
1: i ells...
2: és una
1: clar,
2: realitat,
1: clar.
2: I ells també.
1: Clar.
2: Des de que estic, s'han fet viatges a Sant Pol, doncs això, fa 3 anys, ara m'ho marraré, 3 anys o 4 anys vam anar a Manacó, va ser un intercanvi, nosaltres vam anar cap allà i ells van vindre cap aquí, amb els alots, i s'han anat un altre cop, una altra vegada també es van a Mallorca, si no recordo malament, ara aquí el Moreno m'hauria d'ajudar perquè sé que és un viatge que van a ell. Total, que sí que som coneixedors de colles internacionals, i que una mica és, a vegades tirem de contactes justament,
1: sí?
2: Dels
1: mira.
2: Que coneixem o que ens contacten per poder obrir mires. Marina, si m'obres un privat o us busques per xarxes escaldats, estem superoberts. Aquest any ja no, aquest any ja no. L'any que ve haurem d'una mica com de, no?, estrenyar una mica de cintura, però que estem en contacte i en parlem perquè un pas cap enfora i fer coses diferents també és gratificant per la colla.
1: Que bé, mira que bé, doncs et passarem nosaltres el contacte,
2: super.
1: Que estaràs supercontenta. Ella, que et dic que és de la colla, però vull dir que també ho tindrà que transmetre.
2: Home,
1: eh?
2: I tant,
1: això,
2: i tant.
1: Això li hem ficat el fregat nosaltres.
2: No passa res, no passa res. Tots comença.
1: Bé. Doncs escolta, Núria, doncs estem ja a punt d'acabar i a mi m'agradaria fer dintre de poquet, potser dintre d'un mes, si et va bé, una altra part, perquè m'agradaria que ens expliquessis moltes vegades en gent que és neòfita, que no en té ni idea com jo, que hi he dissimulat moltíssim, que és un 3 de 5, que és l'agulla, que és el folre, no us ho imagineu, jo tampoc no en tinc ni idea, jo només veig com pugen, baixen, cauen, com tremolen, com la... saps? L'efervescència. I sí que ens agradaria que en la propera, que ens expliquis de forma senzilla, què és això, no? Els pilars, que és un 3 de 5, que és un 7 de 7, que veu aconseguir, no? Perquè per entendre-vos, doncs d'alguna manera, doncs, hauríem de baixar una mica, no?, el llenguatge, i ens agradaria
2: i
1: moltíssim.
2: I tant.
1: I ja està, doncs escolta, jo diria que ja hem arribat ara, l'hem de tancar, hem arribat al final de l'entrevista. Què t'ha semblat el poc que hem pogut fer?
2: M'ho he passat superbé, m'ho he posat molt fàcil.
1: Sí?
2: I jo us animo i us convido a que vingueu a qualsevol assaig, que estem oberts al poble, i que si a més teniu una guspireta i us voleu posar una samarreta verda ampolla i ens voleu donar... pinya aquest dilluns, festa major, 12 d'octubre, estarem encantats.
1: Doncs sí, ja contactarem perquè ens faria molta il·lusió venir, de veritat.
2: Doncs
1: el César i jo anirem de verd, no serà el verd ampolla, però hi vindrem.
2: Bueno, si veniu a la colla us donem una samarreta de la colla, perquè sigueu amb nosaltres, i tant.
1: Pues
2: i
1: venim segur, que és un dimarts o un dijous. En privat un per... quedem.
2: Vale, va, som-hi.
1: Vinga, va, som-hi. Escolta, doncs res, com t'has trobat? Bé?
2: Bé, molt bé.
1: Sí?
2: Sí.
1: Molt bé. I què t'emportes de l'entrevista que hem fet aquest tros i seguirem un altre dia?
2: Bueno, m'emporto el tros de que m'ho he passat bé, de sorpresa, no?, també pel Moreno, i m'emporto que sou propers i que crec que m'agradaria que aquests missatges poguessin arribar doncs, una mica a diferent target, no? A diferent públic
1: I
2: del
1: tant.
2: Poble.
1: I tant.
2: I, bueno, i que sempre és bo saber qui hi ha al darrere més enllà d'una façana. No? Jo porto la façana de la colla, que és la presidència, però que sempre està bé que puguem escoltar una mica doncs, aquestes històries més personals, diguem-ho així, no? I que a vegades, no sé, per altres històries podem enganxar. I doncs, tothom és benvingut si s'enganxa una miqueta d'un trosset meu. Endavant.
1: Doncs encantada. Seguirem un altre dia. I vols afegir alguna cosa més, a part d'això? Ho deixem per la propera?
2: Ho deixem, sobretot sí? Que tinguem molta festa major. Molt
1: I
2: bona.
1: Que us vagi molt bé.
2: Gràcies.
1: I si em permets, a mi sí que m'agradaria afegir una cosa. Doncs, el següent. Fa 30 anys hi havia una idea, una mica boja, fer un castell. I aquella idea va trobar gent que va dir que sí. Després en van venir més i més. I es va sumar tot un poble. Darrere va venir una camisa verda amb polla i una plaça. I més canalla i més veterans, tots acabant fent pinya i creant un orgull identitari. Ara, quan mirem un castell, veurem qui puja. Però de portes endins sabem que hi ha molt més. Hi ha qui sosté, qui prepara, qui té por, qui cau, qui torna, qui diu que encara no. I qui diu, va, provem-ho. I potser després de 30 anys, el més important no és només fins on pot arribar un castell, sinó que és tota la gent que ha decidit fer pinya, ser-hi. Núria, gràcies per haver-nos obert avui les portes de dins dels escaldats i també una mica les teves. Ens t'esperem a la propera. Un
2: gràcies,
1: plaer.
2: Un plaer, igualment.
1: Bé, doncs us deixem, com sempre, amb la nostra Nina Simone i el seu Feeling Good, perquè...
0: Ens agrada acabar amb un bon gust de boca.
1: Bona setmana i us esperem el proper dimecres a les 19 hores. Per seguir descobrint i conèixer un nou personatge amb la seva història, us esperem.
0: Propostes al deportesendins@gmail.com

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui dimecres a 6:45 de la tarda, la Sala Noble de Can Rius acull la conferència Com serà el temps a Caldes al 2030. La xerrada anirà a càrrec del meteoròleg de TV3, Tomàs Molina. Un acte lliure i gratuït organitzat per les aules d'extensió universitària del Fidelmau. Una sessió que també servirà per donar el tret de sortida del cicle de conferències organitzat per aquesta entitat, que també tenen previstes conferències de l'arquitecte Manel Larrosa o del doctor en física Josep Fontcoberta. Demà a 12:45 del migdia, el safareig de la Portalera serà l'escenari de la iniciativa Converses de Safareig, una campanya en què del 3 al 9 d'octubre 25 safareigs públics de diferents municipis de Catalunya es converteixen en un espai de trobada i reflexió impulsats per Salut Mental Catalunya. Unes accions artístiques i comunitàries organitzades amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental que se celebra aquest dissabte 10 d'octubre. El sector turístic del Vallès Oriental prioritza el turisme de natura, cultural i familiar en el Pla d'Acció 2027. La setmana passada es van reunir representants polítics i membres d'associacions turístiques de la comarca per celebrar el plenari tècnic i privat i polític d'aquest any, un acte que ha servit per prioritzar les accions del Pla d'Acció 2027 del Servei de Turisme del Consell Comarcal. Un plan que s'estructura en quatre parts importants: governança i gestió territorial, competitivitat turística, producte turístic i promoció i màrqueting de destinació. El Club Hoquei Calafell va perdre ahir a la nit a la Torre Roja contra el Calafell per 3-4 en la segona jornada de la Fruita Ràbic Lliga Catalana, el torneig de pretemporada que està servint d'estrena de renovadíssim equip d'Eduard Candami. Els cadarins sumen dues derrotes en dues jornades i amb aquesta queden matemàticament fora de la lluita per ser a la Final Four de la competició. I acabem amb el temps. Aquesta tarda el temps serà més inestable amb alguns ruixats febles entre mitja tarda i el vespre. Les temperatures se situaran entre els 17 i els 25 graus amb les màximes durant les primeres hores. De cara a demà, el cel es mantindrà força nuvolat i s'esperen precipitacions a partir del migdia, que podrien allargar-se fins al vespre. Les temperatures seran més fresques amb una mínima de 14 graus i una màxima de 22. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

i a piano i clàssica, fins al 1919, la seva família es va traslladar a Chicago, on va escoltar jazz per primer cop. El 1923 és contractat per la prestigiosa orquestra de Fletcher Henderson, just un any abans que arribés Louis Armstrong, i on s'hi va estar fins al 1934. Va aprendre de Louis l'art de la improvisació, el fraseig i el ritme, cosa que va aprofitar per crear el seu propi estil, el saxo, que alhora va ser imitat pels seus col·legues. El 1934 va deixar l'orquestra i va marxar a Europa, i aquí és on començaren les audicions d'avui. Durant els 5 anys a Europa va tocar en molts països, sobretot a França, on va treballar amb el seu amic Benny Carter i amb Django Reinhardt. Escolteu un parell de peces amb Django que il·lustren aquella època, Stardust i Out of Nowhere.

Quan el 1939 va tornar als Estats Units, altres saxofonistes com Lester Young o Ben Webster havien atret l'atenció del gran públic, però ell va crear la seva pròpia banda i va enregistrar la que seria la seva obra mestra, el seu gran èxit, Body and Soul, que el va fer tornar al cim. La gran aportació de Coleman va ser deixar de banda el tractament que les bandes de swing donaven als solos, sense tapar mai la melodia, i va treballar amb les harmonies per crear una melodia més jazzística, segons explica Frank Tirro en la seva Història del Jazz.

Hawkins sempre va tenir una oïda atenta per als nous talents i estils. Va ser el líder del que generalment es considera la primera sessió de gravació de bebop, el 16 de febrer de 1944, amb la participació de grans figures com el trompetista Dizzy Gillespie, o Don Byas, Clyde Hart, Oscar Pettiford, Mac Roat. Després, el 19 d'octubre del 44, va dirigir una altra sessió de gravació de bebop amb Thelonious Monk al piano, Edward Robinson al baix i Denzel West a la bateria. On te vin és una de les peces d'aquella sessió.

De diferents sessions enregistrades el 1945, es va produir un recopilatori que no es va publicar fins al 1989, no sabem per què, anomenat Hollywood Stampede. D'ell n'hem estret un parell de peces, Riptide i Phantomesque.

Per molt que les seves arrels estaven ben endinsades en el swing, a en Coleman mai li va fer por experimentar amb el bebop, com hem escoltat en el tema amb Thelonious Monk del 1944. El 1957 van registrar un disc amb una formació plena de beboppers. A part del mateix Coleman, hi havia en Barry Galbraith a la guitarra, Joe Jones a la bateria, la resta eren entusiastes del bebop, com J.J. Johnson al trombó, Idris Suleiman a la trompeta, Hank Jones al piano, Oscar Pettiford al contrabaix. També hem triat un parell de peces per fer-vos una idea d'aquesta època d'en Coleman, i el disc que és molt recomanable es diu The Wag Flies High, i les peces es diuen Ding Deep i Laura.

Bé, ja portem més o menys la meitat del programa i hem vist com en Coleman Hawkins ha evolucionat des d'aquelles cançons que sentíem amb el Django Reinhardt i s'anava acostant a poc a poc al bebop. Del mateix any, 1957, és l'àlbum The Genius of Coleman Hawkins, un altre disc molt recomanable on va acompanyat pel quartet d'Oscar Peterson, amb Herb Haley Ellis a la guitarra, Ray Brown al contrabaix, Alvin Stoller a la bateria. Ara n'escoltarem dues peces, la primera I'll Never Be The Same i la segona I'll Wine, You're Blowing Me No Good.

L'any 1959 es va editar l'àlbum Soul, on en Coleman anava acompanyat del guitarrista Kenny Barrell i el pianista Ray Bryan, el contrabaixista de Wendell Marshall i el bateria Ossie Johnson. Us hem triat una de les peces escrites per en Barrell, Sunday Morning, i una altra també escrita per Hawkins, Sweetening.

0: Hawkins ens va deixar el 1969 per una pulmonia i una cirrosi hepàtica després de passar per una llarga depressió.
1: Només, eh?
0: Però, exacte, no és culpa del jazz, eh? Bé, hem d'acabar el programa ja, i us deixarem amb un parell de balades que es troben en un àlbum del 1961 anomenat The Hawk Relaxes, que segons es diu és un dels millors treballs del darrer període, però em diuen que només serà una balada perquè ja no tenim temps per més, o sigui que escoltarem el More Than You Know.

0: I no ens en volem anar sense recomanar-vos el concert del diumenge que ve. Yasmina Prat a la veu, Lluís Robisco a la guitarra, José Robisco al baix i Malena Sampietro a la percussió. Això serà el diumenge, 11 d'octubre, a les 19:30 al Centre Democràtic.
1: Doncs ja està, s'ha acabat per avui. La setmana que ve us portarem a un competidor de Coleman Hawkins anomenat Lester Young. Bona nit.
0: Bona nit.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui dimecres a 6:45 de la tarda, la Sala Noble de Can Rius acull la conferència Com serà el temps a Caldes el 2030? La xerrada anirà a càrrec del meteoròleg de TV3, Tomàs Molina. Un acte lliure i gratuït organitzat per les aules d'extensió universitària del Fidelmau. Una sessió que també servirà per donar el tret de sortida del cicle de conferències organitzat per aquesta entitat, que també tenen previstes conferències de l'arquitecte Manel La Rosa o del doctor en física Josep Fontcoberta. Demà a 12:45 del migdia, el safareig de la Portalera serà l'escenari de la iniciativa Converses de Safareig, una campanya en què del 3 al 9 d'octubre 25 safareigs públics de diferents municipis de Catalunya es converteixen en un espai de trobada i reflexió impulsats per Salut Mental Catalunya. Unes accions artístiques i comunitàries organitzades amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental que se celebra aquest dissabte 10 d'octubre. El sector turístic del Vallès Oriental prioritza el turisme de natura, cultural i familiar en el Pla d'Acció 2027. La setmana passada es van reunir representants polítics i membres d'associacions turístiques de la comarca per celebrar el plenari tècnic i privat i polític d'aquest any, un acte que ha servit per prioritzar les accions del Pla d'Acció 2027 del Servei de Turisme del Consell Comarcal. Un plan que s'estructura en quatre parts importants: governança i gestió territorial, competitivitat turística, producte turístic i promoció i màrqueting de destinació. El Club Hoquei Calafell va perdre ahir a la nit a la Torre Roja contra el Calafell per 3-4 en la segona jornada de la Fruit Ràbic Lliga Catalana, el torneig de pretemporada que està servint d'estrena de renovadíssim equip d'Eduard Candami. Els cadarins sumen dues derrotes en dues jornades i amb aquesta queden matemàticament fora de la lluita per ser a la Final Four de la competició. I acabem amb el temps. Aquesta tarda el temps serà més inestable amb alguns ruixats febles entre mitja tarda i el vespre. Les temperatures se situaran entre els 17 i els 25 graus amb les màximes durant les primeres hores. De cara a demà, el cel es mantindrà força nuvolat i s'esperen precipitacions a partir del migdia, que podrien allargar-se fins al vespre. Les temperatures seran més fresques amb una mínima de 14 graus i una màxima de 22. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. One, two, three.

0: Recaldeja't, el millor de Ràdio Caldes. Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, emès ahir a Ràdio Caldes. Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Molt bon dia, Caldes. Són dimecres i obrim una nova edició del Fòrum, l'espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé 3 hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I què hi trobareu avui en aquesta plaça? Doncs a primera hora, que iniciarem tot just després de la presentació d'aquest sumari, obrirem amb l'editorial les paraules del dia que ens representa i que marquen el to del programa. Tot seguit, si tenim temps, farem ens passarem aquella secció que tenim que es diu Tal dia com avui. Si no, ja passarem directament a una nova secció que s'estrena avui. En principi, la titulo l'etòleg, no? Però Rafa Morales doncs, ja ens dirà ben bé el titular que pot tenir aquesta sessió. Serà un espai setmanal per parlar dels animals de companyia, els que tenim més a prop, ens estima, ens cuiden i que, per suposat, nosaltres també estimem i cuidem. Avui, a més de presentar la secció i descriure la figura de l'etòleg, parlarem de gossos i gats aquí, a Caldes de Montbui. Seguidament, després del butlletí informatiu de les 10, a l'hora del cafè conversarem amb Laia Soler, comissària de l'exposició Rescors de la Festa Major Cardeïna, que podrem visitar al Museu Termàlia del 10 d'octubre d'aquest 2026 al 10 de gener del 2027. Una mostra que explica com ha evolucionat la Festa Major al llarg del temps, centrada especialment en el segle XIX i fins a la democràcia. El viatge històric conclou l'any 1979, quan la Festa Major ja comença a assemblar-se a la que coneixem avui. I a la tercera hora, d'11 a 12, ens acompanyaran Arnau Sant i Albert Nualat, dels Castellers de Caldes. Amb ells parlarem de les darreres fites aconseguides pels escaldats, després del concurs de castells de Torredembarra del passat 27 de setembre i del futur més immediat, la primera cursa d'Andròminax, l'actuació ara, diguem, per la Festa Major, a la plaça de la Font del Lleó i la seva festa castellera del proper mes de novembre. Història, record i reptes, ells ens ho explicaran. I ara, tal com hem avançat, és el moment de les paraules del dia, l'editorial.
0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí.
1: Treball decent o hipocresia social? Avui és dimecres 7 d'octubre i el calendari internacional, sempre tan optimista i tan ben pensat des dels despatxos de Ginebra, ens recorda que celebrem el Dia Mundial del Treball Decent, una efemèride preciosa, oi? Ideal per imprimir un tríptic en paper reciclat, posar-se un pin a la solapa i fer discursos institucionals farcits de paraules buides sobre la dignitat humana. Però a Catalunya la realitat té, i disculpeu l'expressió, la mala llet de no voler sortir a la foto de la propaganda. Avui la dignitat no es recita, es reclama als carrers. Vivim una vaga històrica conjunta a tot el sector dels serveis socials. Més de 100.000 professionals cridats a buidar els centres de treball i omplir les places. Precisament ells, els que sostenen la xarxa que ens impedeix caure a l'abisme. Els que cuiden els nostres avis, els que atenen la infància vulnerable, els que acompanyen en la salut mental, la dependència i l'exclusió. La ironia de la jornada és tan sublim que frega el iogurt caducat. Les mateixes persones que es dediquen a garantir que la vida dels altres sigui mínimament decent tenen unes condicions laborals que de decent només tenen el nom. Quina paradoxa tan meravellosa. Els professionals de la cura estan cremats, exhaustos i precaritzats. Però, és clar, com que treballen amb el cor, el sistema ha confós durant dècades la vocació amb voluntariat, no? I escoltin, la vocació és molt bonica, és noble, fa de bon explicar als sopars familiars, però té un petit defecte pràctic. La vocació no paga les factures de la llum ni el lloguer a preu d'or a final de mes. I per acabar-lo d'adobar, a final de mes.

0: se'n demana oportunitats d'inserció reals, la realitat sindical ens recorda que avui, a casa nostra, s'ha de lluitar per un salari mínim del sector, o sigui, de sector de 19.600 euros anuals pel 2027. Això és el que costa mantenir dempeus l'estat del benestar. Així que avui, senyores i senyors, estalviem-nos a l'efemisme. Menys celebracions de saló i més mirar a la cara les que ens cuida. Perquè una societat que s'omple la boca de treball decent mentre explota els que ens salven de la misèria no és una societat moderna, és simplement una societat hipòcrita. I per cert, no voldria descuidar-me d'un altre detall de l'agenda. Avui també és el Dia Mundial dels Calbs. Home, mirat en perspectiva, té tot el sentit del món que coincideixi amb el del treball decent, perquè, vista les condicions laborals del sector de les cures, el miracle és que no ens hagi caigut ja el cabell a tots de la pura indignació. O potser és que les nostres administracions s'ho han agafat de manera literal i han decidit que la millor política laboral és, directament, prendre'ns el pèl. El problema és que, de tant prendre'ns el pes, ens deixaran el país ben calb, sense professional, sense dignitat i sense vergonya. I aquí acabo. Molt bon dimecres.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí.

0: I ara que ja gairebé passant mitja hora, des de les 9, és el moment de posar els peus a terra i escoltar allò que sempre ens ajuda en el dia a dia. Arriba a l'espai l'etòleg, en Rafa Morales. Bon dia, Rafa.
1: Hola, bon dia.
0: De moment li dic l'etòleg perquè l'etòleg és tu, no? Però bé, a partir d'aquí, clar, hem de dir que tu, Rafa, doncs aquí feies un programa...
1: Sí.
0: Que pel motius de temps, bueno, etcètera, és el que passa, doncs ara no ho pots fer, que justament era el vínculo. No sé si aquest espai vols que es digui això del vínculo o senzillament l'etòleg.
1: Mira, em sento més còmode tornar al nom que teníem abans, del vínculo, val? Perquè com que també avui aprofitarem per deixar una mica clar què sentit té aquesta paraula de l'etòleg, que a vegades també es confons una mica, i entendrem tots perquè també em sento més còmode dient el programa El Vínculo.
0: Mm-hmm. No, no, jo també ho trobo bé perquè, a més, El Vínculo m'agrada molt, perquè justament El Vínculo, en aquest cas, van al vínculo que tenim els humans amb els animals de companyia, els que tenim més a prop.
1: Exacte.
0: Podríem dir en tots, però en aquest cas són els que normalment els tenim, podríem dir, a casa, no?
1: Correcte.
0: Poden ser gossos o poden ser també gats. Són els que normalment també n'hi ha d'altres, eh?
1: Sí,
0: vull dir que també estan a casa. Vull dir, això va en funció de les persones.
1: Sí, de fet, d'animals de companyia hi ha tres catalogats. Només n'hi ha tres, que és el gos, el gat i l'uró.
0: Val, que sí, seria... L'uró seria de la família de...
1: Bueno, la veritat és que jo d'urons no tinc ni idea.
0: Jo tampoc, eh? Sí que els he vist, vull dir, i és veritat que aquí a la protectora també reben molts
1: sí,
0: urons.
1: Sí, perquè és un animal de companyia, clar, és l'obligació
0: són mascotes,
1: de la protectora.
0: Són mascotes, exacte, que moltes
1: correcte.
0: Persones també les fa gràcia tenir-les i després, doncs, moltes vegades també fa una molèstia
1: sí.
0: per a alguns, no? Que també
1: sí.
0: D'això aquí també se suposa que al llarg de programes
1: anirem parlant. Avui no porto molta cosa
0: no,
1: sobre
0: però,
1: els urons, però
0: ja
1: ho prepararem.
0: Sí, sí. Doncs mira, jo segons les definicions que he trobat més clàssiques, un etòleg és la persona o el professional que estudia els costums i les pautes de conducta dels animals. Però avui volem anar més enllà de la definició, així que Rafa, siguis tu mateix qui ens expliqui en què consisteix exactament l'etòleg, la feina d'etòleg sí. I la teva feina. I què vol dir, doncs, en el dia a dia
1: clar.
0: També ser etòleg.
1: Sí, doncs mira, perquè quedi una mica així, si puc aconseguir que quedi una mica clar, l'etòleg, com ho has dit molt bé, és una rama de la biologia que estudia el comportament i la conducta dels animals. Però sí que és veritat que en aquest país no tenim l'etologia com una... Com, no hi ha un col·legi d'etòlegs. No n'hi ha, si, per exemple, com són veterinaris, arquitectes o advocats, no?, que tenen un número de col·legiat i poden exercir realment perquè hi ha una carrera, no?, una licenciatura o una diplomatura que els fa tenir aquesta professió reglada. De l'etologia, en altres països sí, però aquí no ho tenim reglat. Val? Perdó, carai, molt d'hora encara.
0: No, bé,
1: que per començar a xerrar.
0: Ja passa sovint, eh?
1: Bueno, i ens trobem amb el fet de que, com que no hi ha una... Bueno, no és una professió reglada realment, doncs dic que ets etòleg, per això dic que abans sentir-me una mica... No, no incòmodo, perquè jo dic, i tinc el WhatsApp, dic que soc etòleg i em pronuncio com a etòleg, però l'etòleg normalment, bueno, com que és això, una rama que és la ciència que estudia el comportament dels animals, bueno, doncs una persona amb aquesta virtut de científic sobre el comportament animal, doncs es podria considerar etòleg. Oficialment, o sigui, entre cometes oficial, en el sentit de que, o històricament, aquí a Catalunya tenim a la Universitat de Bellaterra hi ha un màster d'etologia, que has de venir també d'una altra, perquè com no hi ha carrera, doncs has de venir doncs, de biologia o veterinària i accedeixes a aquest màster, no? I el màster és impressionant. Venen gent de tot arreu del món a estudiar aquest màster. Clar, fins fa poc, doncs, quan acabaves aquest màster, podries dir, soc etòleg, encara que no sigués un etòleg col·legiat perquè no hi havia aquest col·legi, aquest màster et donava com el prestigi de dir, ostres, cuidado, perquè a més, no és qualsevol universitat, sinó que en aquest màster, ja et dic, és molt, molt, molt reconegut internacionalment. Però això ha evolucionat i ara hi ha moltes universitats que fan cursos i altres màsters i tal. Que en el meu cas, jo he fet un màster a una universitat de Granada, que és un màster d'etologia canina. Per això quan la gent, o això, la presentació, diu que soc etòleg, dic, cuidado, soc etòleg però només de gossos, perquè llavors qualsevol altre etòleg et dirà, oi, si és etòleg, per què no saps res dels hurons? Doncs mira, clar, perquè no és el meu camp.
0: Va, perquè cadascú està especialitzat en el seu, tu en esta, en aquest, estic segura que els gossos és la part que més coneixes,
1: exacte,
0: i la que
1: correcte,
0: més estudies,
1: que estudies,
0: no? Que potser també els gats, vull dir, perquè els gats és que podrien dir que gairebé moltíssimes, però no, no gairebé tothom, no, jo particularment no tinc gats, sí que he tingut gosseta, però són moltes persones, doncs, que els, encara n'hi ha molts que tenen, no sé si més gats que gossos. No sé qui n'hi ha de més, eh?
1: Crec que guanyem gossos, però no per molt, però crec, sí, que guanyem gossos. És veritat que els gossos estan, encara no del 100%, però estan més sensats i hi ha més números oficials, per dir-ho així, i els gats encara està costant, sí que hi ha molts, eh?
0: Estan, hi ha moltes colònies que estan controlats,
1: exacte,
0: o s'intenten controlar,
1: exacte,
0: però estan encara els, no estan
1: els
0: a casa.
1: Els gats ferals que viuen al carrer, que són aquestes colònies, més els gats que viuen en família, que sí que tenen com el xip o estan sensats, però clar, que viuen en cases, que el gat surt, entra, no se sap ben bé si és un gat de carrer o un gat de casa, i hi ha molts gats que viuen en pisos que tampoc estan sensats, que això anirem parlant, que tenim molt...
0: També, vull dir, moltes vegades és el fet de, bueno, te'l trobes, no?, i te'l quedes. I en funció d'això, doncs, bé, no és tan... En principi, haurien de passar per veterinari, no? Perquè, clar, qualsevol animal que tinguis a casa, doncs, ha de passar per aquesta...
1: Clar.
0: O sigui, no és el fet de que sigui una normativa, és el fet de que estigui ben cuidat, no?
1: Exacte. D'entrada, per fer-ho oficial, un animal de companyia ha d'estar amb el xip oficial, ha de passar al protocol de l'Ajuntament, del cada municipi, en aquest cas l'alcalde de Montbui, i tu tens aquest, a partir d'allà que tu ets com... el tutor legal, no?, el propietari, que no m'agraden aquestes paraules, però a nivell legal, doncs, podríem considerar-los així, perquè, clar, bueno, són éssers amb sentiments, i dir propietari es queda una mica malament, però perquè s'entengui. A partir d'allà, tu ets el responsable de la cura d'aquests animals de companyia. Després venen les persones que no fan bé la seva feina, però això passa com tots, no?, com altres coses de civisme o d'incivisme que podem trobar. Però en aquest cas, sí, a partir de que tu tens el teu gos, gat, uro, i el tens com a animal de companyia, ets el responsable de portar-lo al veterinari, de que estigui ben sa, que estigui ben alimentat, que tingui, doncs, una vida plena i feliç. Evidentment, és el responsable, sí.
0: Mm-hmm. La etologia, de fet, ja l'has definit més o menys. Què diferencia la etologia d'altres disciplines com la veterinària o l'educació canina? Perquè l'educació canina també
1: és insat bastant. Sí, sí. L'etologia, clar, és la ciència que estudia el comportament.
0: Val?
1: Llavors estaria una mica,
0: no?,
1: com més per... No és per sobre, perquè jo conec i abans també, i soc educador caní també, i llavors comparteixo les dues disciplines. Però a l'hora de treballar, doncs, quan tu fas una intervenció educativa purament de control de la conducta d'un animal que, doncs, per lo que sigui, doncs, o té un estat d'ansietat, o té un estat de fòbia, o un pànic, o alguna cosa que tu has de tractar, doncs l'etòleg se suposa, o imaginem, que això també cada professional serà un món diferent, no?, però té com una eina més de la vessant científica per poder treballar una mica aquestes conductes que venen arregades d'emocions complexes, no?, perquè un educador caní, doncs, a lo millor, imagina, doncs, i hi ha molts educadors que són molt competents, que no vull deixar malament a cap de les professions pobres, perquè si no em diran, home, jo soc molt educador caní i tinc molta ciència també a sobre per poder treballar amb gossos o gats o el que sigui. Però el cas és que un educador caní, per exemple, jo quan vaig estudiar educació canina aquí a Catalunya, doncs em faltaven algunes coses, algunes eines per poder treballar. Sí que sabia poder dir, doncs, bueno, aquesta conducta, no?, el teu gos té una mica d'ansietat per separació quan surts al carrer i falla drucs i molesta els veïns, i poder reconduir aquesta conducta, i hi ha professionals que són molt bons i saben fer-ho molt bé, i altres, doncs, que li poden costar més, però això com totes les feines del món. Però llavors l'etòleg pot anar una mica més lluny. Per què té aquesta ansietat per separació, no? Què és el que l'ha portat fins aquí? Què és el que diu la ciència, que els estudis que s'han fet fins ara? I poder treballar no el problema conductual en el moment que es produeix, sinó l'arrel d'aquests problemes. I el veterinari seria, doncs, com el metge, per dir-ho així. No té res a veure amb l'aspecte conductual, sinó és l'aspecte fisiològic dels animals, no? O sigui, tu vas al veterinari, o portes l'animal al veterinari, com quan una persona humana va al metge. L'etòleg, que és veritat que és una... comparació una mica especial, però l'itòleg seria com el psicòleg, perquè ens entenem una miqueta. I l'educador caní seria com un mestre. O sigui, serien aquestes tres versions.
0: O sigui, que en aquest cas tu ets més ara psicòleg.
1: Ara jo faig
0: però
1: com el psicòleg.
0: Però podríem dir que també tens l'altra vessant, sí, la d'educador.
1: Sí, perquè a més, com a mi la pedagogia m'agrada molt. Jo porto, bueno, mig, 30 i pico anys ja fent de mestre en diferents vessants, que no només és l'educació canina, o els gossos, o els gats.
0: I també, vull dir, que no l'he ressaltat, l'escriptura també.
1: També, un altre dia portaré el nou llibre i parlarem.
0: Uà, doncs quan vulguis. Això ja serà en una altra... Seria més tipus entrevista.
1: Exacte.
0: Ara diguem, cada setmana tindrem aquesta secció.
1: Un tema diferent, molt bé, sí.
0: I a més, un tema diferent i apassionant,
1: sí.
0: L'escriptura. I la lectura, clar.
1: I la lectura, que també m'agrada molt i també tenia els meus pinitos aquí de lectura.
0: Sí.
1: L'educador i l'etòleg, ja et dic, fan una mica la mateixa feina i és veritat que a vegades et pots trobar amb educadors que tenen molta etologia, no? Com quan diem, per exemple, que una persona pot tenir molta psicologia, però clar, no has estudiat, no pots dir que ets psicòleg. Vull dir, tenir molta psicologia és...
0: Bueno, però en aquest cas seria perquè està, diguem, adreçada als animals.
1: Exacte.
0: Clar, vull dir que la psicologia, quan parlem de psicologia, ens referim més a persones,
1: clar.
0: No? Però aquí ja podem dir-lo, etologia.
1: Sí,
0: és,
1: sí,
0: la
1: paraula exacta seria l'etologia, però és veritat que és molt enfocat a lo que seria la comparació amb la psicologia. De fet, quan jo vaig amb un gos que té un problema de conducta, normalment aquest problema ve d'una arrel que és això, per exemple, l'ansietat o l'estrès o una fòbia, que és les coses i els motius pels quals els humans anem al psicòleg, o sigui, que són les mateixes coses. Al final som mamífers, tenim una mica les mateixes possibilitats de rebre aquest tipus de trastorns o d'emocions. També hi ha gossos que tenen TOC o gossos que són hiperactius, no? Quan tenim,
0: com les persones.
1: Com les persones. Les persones anem al psicòleg, doncs els gossos van al etòleg.
0: I pel que sigui, uns estan... En aquest cas entraria més la part de l'educador, no? Que uns estan ben educats, altres no. Però en aquest cas ja no és... no entrarem ahí perquè no és culpa de l'animal, sinó més bé de la persona que el té, que el cuidador, no? Bueno, el cuidador o el... És que ja no sé com dir-li, l'amo...
1: Tutor.
0: El tutor, sí, perquè a vegades també es parla dels papes, no?
1: Ja, no. Bueno...
0: No sé tu com ho veus, quan dius, soc pare de què? Pues del meu gos.
1: Del meu gos. A mi m'agrada que la gent pugui expressar-se amb total llibertat de dir, mira, jo tinc aquest sentiment amb el gos, pertany a és una part molt important de la meva família, ho rep com un fill i està molt bé. Jo crec que, de veritat, que dintre de l'ensinistrament més tradicional, més clàssic, d'aquest que es feia fa ja unes dècades, bueno, encara es fa, no? I encara hi ha ensinistradors que treballen mitjançant aquelles feines una mica més tradicionals o clàssiques, es posen una mica les mans al cap, no?, quan escolten una família que diu, no, això és com el meu fill, no?, i bueno, li fan uns mimos i li fan, no?, li deixen pujar al sofà, coses aquestes que abans, no?, era com una bogeria, no?, no, deixes pujar al sofà el teu gos perquè si no ja veuràs... I llavors, jo crec que si ens hem de preocupar per alguna cosa respecte a l'educació dels nostres gossos, ens hem de preocupar realment de lo que realment quan una persona maltracta el seu gos, val? Que sí que evita que a vegades sense voler maltractar podem fer també conductes que no siguin apropiades. Però ens hem de preocupar d'això, del real maltracte, de l'abandonament, de les coses que són realment importants, i llavors no s'han de posar les mans al cap. Si una persona vol rebre o vol viure la seva família interespècie, doncs benvinguda sigui. Si és que ho està cuidant bé i el que li agrada és dormir amb ell al llit, doncs bueno, no està fent res malament, el gos està
0: això
1: content,
0: és cosa de cadascú,
1: clar,
0: no?
1: Les seves necessitats estan cobertes. I si després hi ha un altre problema, perquè això, el gos li ha reconduït amb un problema, perquè després quan tu no vols baixar, no baixa o el que sigui, doncs bueno, ja parlarem de quina educació li pots donar, no?
0: Ah.
1: Però jo crec que són línies vermelles que cada família ha de posar al seu gust.
0: Mm-hmm. Per exemple, hi ha quatre preguntes, no?, que és el Tim Bergen, no? Quina d'aquestes... O sigui, com apliques en el teu dia a dia les quatre preguntes? Causa, desenvolupament, funció i evolució.
1: Mira, doncs, clar, la primera, evidentment, és la causa. Veure per què un animal està fent la conducta que fa. Una conducta, darrere d'una conducta sempre hi ha una cosa que està arrelada a aquesta conducta. Nosaltres, o els educadors, o els administradors, a vegades mirem el que és la conducta visible, no? El meu gos borda, el meu gos rasca la porta, el meu gos fa pipi o no li hauria de fer. Això té una base conductual, o sigui, una cosa que li ha portat al gos a fer això, no? Doncs és la primera cosa, la causa és la primera cosa que tenim que posar-nos a mirar, no? Doncs que aquest gos té ansietat, per exemple, perquè doncs no té les seves necessitats cobertes o perquè ha tingut, doncs no sé, doncs ha viatjat o perquè viu en canalla i els nens juguen molt i li fan moltes perreries i ho fan molt ben intencionat i a vegades els gossos són equilibrats, però a vegades poden ser que pugui tenir pics d'estrès que no estan ben gestionats i agafen ansietat i tal, i després el gos, clar, amb aquesta ansietat fa conductes. Doncs clar, nosaltres hem de mirar per què i treballar la base d'aquesta conducta. Dic, bueno, doncs mira, doncs si és perquè el gos doncs, té por als sorolls i vius en una ciutat, en un entorn molt urbà i tens les finestres obertes i tota l'estona vas amb motos i camions i el teu gos està tot el dia petint per aquests sorolls, perquè evidentment li sortirà la conducta. La causa seria tancar la finestra, per
0: clar,
1: exemple.
0: Perquè fàcil, tingui no?
1: Més. Llavors, mirar la causa a vegades és tan fàcil com això, no? Com trobar la solució perquè després la conducta es pugui recuperar. Tenim la, digues, la segona?
0: I la segona, jo aquí me passaria, o sigui, sí, no, no, que causa, desenvolupament, funció i evolució. Però si vols, o sigui, d'aquestes, la més desconeguda, quina seria? La més desconeguda per la majoria de propietaris d'animals.
1: Jo, mira, jo aniria directament al final per no enrotllar-nos tampoc amb moltes coses tècniques de la ciència, de l'etologia. És l'evolució, clar. Quan parlem de persones humanes, això ho dic perquè sempre m'agrada comparar-nos una miqueta amb els animals, de fet, ho som d'animals nosaltres també.
0: I quan, segons la evolució de Darwin.
1: En principi tenim això com que som animals.
0: Sí.
1: Quan nosaltres tenim un problema, per exemple, parlem una altra vegada de l'ansietat, no? Però podríem parlar també d'això, no? Tenir una fòbia, no? Hi ha molts humans que tenen fòbies o que tenen estat de pànic o que estan estressats o que tenen hiperactivitat o... Bueno, totes aquestes coses, quan amb els humans les trobem, ens fem una mica càrrec, i cada vegada més, no?, de quines circumstàncies reals tenen que veure amb aquest relat, no?, de poder sortir-se o sortir-nos d'aquestes emocions, d'aquests trastorns o d'aquestes patologies, no? I a vegades no és fàcil, a vegades hi ha persones que... porten anys o portem anys anant amb teràpies, de psicòlegs, amb medicació, depèn del tipus de trastorn, depèn del tipus de l'estat d'ansietat, si no pots dormir per les nits, si estàs ja col·lapsat, no? Si el teu pànic no et deixa viure tranquil, no? Tot el que puguis tenir, a vegades costa molt d'assimilar-ho i som molt conscients, no?, que hi ha persones que gairebé tota la seva vida estan fent una mica com la teràpia, no?, per reforçar, per tenir aquesta evolució controlada, no?, i sapiguer per on va, i hi ha recaigudes i no tota l'estona estem sempre no, mira, ja he anat tres vegades al psicòleg i ja no tinc ansietat. No, sempre has d'anar vigilant, perquè si és una persona que és propensa a tenir estrès en el teu dia a dia i aquest estrès no té marge de recuperació i agafes estats d'ansietats crítics, doncs tu has de saber quina persona ets, el psicòleg ja t'orientarà i tu a partir d'allà tindràs les eines per intentar evitar, no? I aquest forma part d'una teràpia que és poder tota la teva vida mirant que tot això sigui la teva evolució. En canvi, amb els animals, clar, tenim un altre concepte que és el fet de, bueno, el meu gos té ansietat. A mi em truquen moltes vegades i em diu, el meu gos té ansietat. Quants dies li podrem curar l'ansietat? No? I dic, clar, primer, a veure la causa d'on ve l'ansietat, perquè, clar, si no mirem la causa, que és el primer d'aquesta ansietat, i a lo millor és tan fàcil com tancar una finestra, poder, i després a cada 4 dies el gos ja comença a tenir el seu estat d'ansietat una mica més rebaixat, val? Però a vegades no, a vegades ja ve d'una herència genètica, a vegades ja és el gos una predisposició, a vegades té una motxilla darrere perquè ha sigut abandonat o maltractat, i tu l'has recollit amb totes les teves bones intencions, però el gos necessita una adaptació molt important, i això no succeeix en un dia, ni en 4, ni en 5, i a vegades, com igual que els humans, i a vegades mai s'acaba de tenir tota aquesta evolució ben clara i ben posada a taula, sinó que sempre has d'anar vigilant, no? Per exemple, un gos que tingui por. Un gos que tingui por, la por per mi és una de les coses de les conductes o de les conseqüències més complexes que n'hi ha, no? Perquè quan entra aquesta por és complicada, no? Jo dic, se pot treballar? Clar que es pot treballar. Pots treballar i pots evitar i tenir aquesta conducta una mica, aquesta emoció, perdó, una mica més controlada. Però...
0: passa que normalment aquest animal que té molta por és que ha tingut també una vida anterior de maltractament, no?
1: Exacte, clar.
0: No ve aquesta por així, perquè sí.
1: Si tu imagines, no? Tenim un trauma, no? Doncs un gos que ha sigut atropellat, per exemple, no? A nivell físic, pues, ha pogut recuperar, però va passar un mes amb una operació, una intervenció al veterinari, amb la campana aquesta, perquè no pugui fer-se mal a les ferides, amb la medicació, tot això, per un animal que no li pots explicar. Pels humans ja és un trastorn bastant fort per un animal. A més, el pur trauma, no? Va venir un ciclista, un patinet, un cotxe, una moto, i el va atropellar. Això li queda com a trauma, que cada vegada que escolti la motocicleta, doncs clar, s'encoixerà i tindrà i li recordarà això. Això, treballar-ho és difícil, però a més, no és que treballar-ho sigui difícil, que es pot anar a treballar mica en mica en sensibilització i en temps i molta cura, sinó el fet de que podés, sempre el seu sistema nerviós ha captat la possibilitat de que això continuarà sent sempre una mica perillós, no? I això, hem de viure amb això i respectar-ho també i saber que sí, podem ajudar-li, podem respectar-lo i podem treballar-lo perquè sigui més fàcil per ell la vida a partir d'allà, però allò ja està allà. És una de les motxiletes que tothom, les persones ho tenim molt clar, no? Quan ens ha passat alguna cosa en el passat, doncs no, anem evolucionant a partir d'allà com puguem, no?
0: Com és diagnit... o sigui, per exemple, la conducta. Quins problemes de conducta són més habituals entre... Bueno, aquí parlarem dels gossos, però sí, també podríem dir entre gossos i gats.
1: Sí. Avui parlem de gossos,
0: d'acord?
1: Val?
0: Si un altre estar... dia, doncs...
1: Sí, després, els gats sí que m'agradaria parlar-ne, però si no és avui...
0: Avui parlem d'això i després també una part que tu volies destacar...
1: Exacte, del poble.
0: Del poble, del municipi, aquí, que serien els gossos aquí a Caldes de Montbui.
1: Doncs mira, les conductes que més servei demanen d'intervenció normalment estan relacionades amb l'ansietat, encara que
0: l'ha comentat, sí.
1: Encara que les famílies a vegades no el veuen, no? Clar, i és normal, i no és una crítica ni molt menys a les famílies, perquè se pot passar a tots, no? Sempre veiem la conducta visible, no? Ostres, que el meu gos abans no feia això i ara s'està portant malament. Ara cada vegada que marxo de casa em fa un pipi a la porta. I té 5 anys i mai ho havia fet, no?
0: O també podria ser un toc perquè a vegades s'estressen i no sabem... Clar, tu perquè és etòleg, no? I sabràs el per què de que li ha pogut passar perquè es pugui estressar. Perquè a vegades no és la conducta en si. Però pot ser també això que en un principi has comentat, tocs, vull dir que potser li dona per mossegar-se una puteta. I contínuament, de manera continuada, i fins i tot arriba un moment que, ostres, li has de vigilar la puteta perquè la té, que s'està pelant,
1: sí,
0: diguem.
1: Sí, sí.
0: O... jo què sé, qualsevol altre problema, que ja dic que no és una conducta de fer malbé les coses, i
1: no,
0: és una manera de fer com també podria fer-lo també.
1: Clar, i tant. O sigui, de fet, per exemple, parlem una altra vegada de l'ansietat. Un estat d'ansietat cronificat amb el temps pot donar cabuda al que el fet de que el gos busqui recursos per intentar pal·liar aquest estat emocional tan potent que té. I com els troba? Doncs si al final has d'estar 8 hores a casa teva angustiat per aquesta ansietat, doncs, bueno, i no tens més recursos, i a més, un dia vas rascar una miqueta la porta i van fer una bronca que no vegis, doncs clar, al final que dius, bueno, no rasco la porta, em mossego la cua, no? I comencen aquestes
0: també
1: estereotípies.
0: La cua també, les dues.
1: Això, en principi, és molt dolent, perquè quan un gos comença a fer aquest tipus d'estereotípies, que ara les cataloguem com motoc, que també vull matisar, per si hi ha un altre etòleg caní que m'escolta, que no sigui imprudència per a la meva part, no? Que nosaltres el TOC, que és el trastorn obsessiu compulsiu que se diagnostica als psicòlegs o es diagnostica amb els humans, amb els gossos li posem el TCC, que és el trastorn compulsiu caní, perquè hem considerat, o l'etologia ha considerat, que l'obsessió fa falta una capacitat cognitiva més elevada que no li podem proporcionar per ara fins ara als gossos. Llavors, no, els gossos no poden obsessionar-se, però sí que poden tenir conductes compulsives. En aquest cas seria això, aquestes estereotípies, no, de, això, de llapar-se tant fins que es fan una ferida. Clar, quan arribem a això, arribem tard. Això també s'ha de dir i que quedi bastant clar, perquè quan et truquen i diu no, és que el meu gos ja s'ha fet mal perquè porta 4 o 5 hores cada dia que s'està llepant o perseguint la cua o fent rascada, o... d'aquestes estereotipes, quan arriba això és que he passat per uns estats molt profuns d'agonia i no han sigut tractats. I això, quan que també és de molt valents, quan, que ara parlarem del poble i dels gossos i dels gats, no? I la protectora d'animals, no? Que estan totes col·lapsades d'abandonaments i les famílies, que a vegades doncs, fent una gran obra que s'ha d'adoptar i adoptem els gossos. Clar, els gossos que estan en una protectora gairebé tots porten una motxilla molt important a casa, que comencen a tenir problemes. Jo no vull desmotivar que la gent agafi gossos adoptats, o tot el contrari, de fet, vindré aquí sempre a defensar que això sigui així, val? Però també és veritat que un cop hagis agafat o tinguis pensat agafar aquesta adopció d'un gos que té ja una edat i que ja té un bagatge a la seva vida anterior, també miris a veure com li pots ajudar, perquè clar, segurament hi ha un procés d'adaptació que has de vigilar molt concretament, no?
0: Clar. Doncs parlem, que com el temps passa ràpid, parlem dels gossos d'aquí a Caldes.
1: Sí, bueno, molt, molt ràpid, i això és senzill, que com que tenim més dies també per anar a parlar.
0: Anirem aprofundint. Això avui, de fet, era com una, un contacte,
1: una,
0: no?
1: Presentació,
0: una presentació.
1: Sí, perfecte. Sí. Bueno, és veritat que no tinc unes dades concretes de quants gossos en total, o sigui, números concloents i fixes de gossos censats, perquè aquí a Caldes de Montbui hi ha dos tipus de cens, el de xip obligatori per a l'Estat, val? I aquí tenim també un cens d'ADN que recullen tot, és obligatori a Caldes de Montbui, no tots els municipis, és una cosa municipal, val? Que és recollir una mostra de sang per tenir un cens d'ADN amb els gossos, perquè la idea principal, original d'aquest projecte, que fa ja 5 o 7 anys que està proposat en aquest poble, és el fet de que es pugui recollir més les fentes del carrer, les caques del carrer, perquè si no, després passarà una persona de l'Ajuntament, un municipal, no sé ben bé exactament quin càrrec, agafarà una mostra i si detecten que és l'ADN del teu gos, ens arriba una multa. Val? Crec, si no m'equivoco, que d'aquest cens de l'ADN aquí a Caldes tenim 2.200 gossos censats.
0: Estaria bé, perquè mira que quan... jo no sé, tu, Rafa, però venir, per exemple, des de casa meva aquí és trobar-te molt sovint.
1: No, aquest és el que volia parlar abans que s'acabi. Sí, aquí tenim un problema, i gairebé és un problema comú d'altres municipis també, val? I amb tot i aquest cens d'ADN que se suposava que tenia que controlar una miqueta aquest control de la brutícia al carrer, no estem aconseguint, no hi ha cap, no hi ha una solució real. Els parcs, els carrers estan plens de fentes, de caques, i la gent no els recull perquè, primer, hi ha molta gent que no ha passat aquest cens, o sigui, clar, tu, bueno, no és que no sigui obligatori, és obligatori, però si no ho fas, bueno, doncs clar, ha de venir una parella de policia o municipal per dir-te, tens o no tens censat, o sigui, ningú picarà a casa teva, no? No és com un cotxe mal aparcat, que el veus mal aparcat. Si tu veus un gos passejant tan tranquil·lament, hi ha una caca, perquè això és una cosa que també trobem, i mira, poder això per concloure una miqueta aquest espai de gossos al carrer i al municipi, que a mi m'ha fet molta gràcia, perquè hi ha molta gent que porta els gossos deslligats.
0: Sí,
1: I jo entenc que, com que també sóc tutor d'un gos, que dius, sempre portar el teu gos lligat, però al final és una responsabilitat que hem d'assumir, perquè, de fet, tenir gos no és obligatori, o sigui, si ja sabies la norma abans de tenir gos, doncs si no t'agrada aquesta norma, no tinguis gossos, no? És com si jo m'hagués comprat un cotxe i ara m'obliguen a anar, no puc anar a 160, no? Tu ja sabies que el cotxe era per 120, no et pots queixar, ja t'has tret el carnet, no? Doncs això, si no t'agrada, doncs no agafis el gos, perquè és una qüestió de convivència. Ja tens espais, pots anar al monte o a la muntanya o que de vacances i poder deixar-lo que corri i tal. Però al poble, què passa? Que jo al parc, al costat de casa meva, jo he vist al costat del parc de Martí...
0: Sí.
1: El Pinocho, és que li diem
0: el tot. Pinocho, la plaça del Pinocho. Sí,
1: Roma
0: Martí,
1: perfecte.
0: Sí.
1: I clar, hi ha, o sigui, gossos que van voltant per allà i la persona està sentada en un banc amb el seu mòbil i dic, bueno, el gos es porta bé, val. Ho deixem aquí. Avui no ens fiquem amb els que no es porten bé, perquè ja seria ja una falta per mi bastant greu tenir un gos de gigant i que, a més, tingui problemes de conducta. Sí. Però no, no, és que tu no estàs veient que el teu gos, al teu 4 metres més enrere, està fent una caca.
0: Clar.
1: I no la recolliràs. I tots les altres sí que l'estem veient. I estem mirant a tu com estàs al banc sentat. Llavors, la llibertat del teu gos no té per què passar per el fastidi de totes les altres persones que hem d'anar sortejant.
0: A més, amb l'afegit de que són nens... infants, els que estan allà jugant, no? I que se'l trobin. Perquè el mateix que passa aquí a la plaça de Roma Martí passa a tot. Al parc del Guarai, al parc de l'estació, vull dir que a tot arreu.
1: A tot arreu.
0: Doncs no sé, Rafa, si que avui per ser ha estat una mica més ràpid, doncs la setmana que ve doncs ja començarem a centrar-nos més en la temàtica que tu vulguis. Perquè de temes n'hi ha molts per parlar i no els acabarem en tota la temporada.
1: No els acabarem.
0: Doncs moltes gràcies per aquesta mirada tan clara i tan necessària sobre, en aquest cas, el comportament dels nostre, jo anava a dir, els nostres peluts, els animals que... O també personetes, per què no? Perquè moltes vegades som millor que les persones. No sé si tu ho veus així.
1: Sí, tant que sí.
0: I gràcies per ajudar-nos a entendre'ls, a respectar-los i a millorar la convivència amb ells.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Doncs ara ens retrobem la setmana que ve, dimecres, a partir de 9:15 de 10. Ens trobem aquí.
1: Ens tornem a veure, molt bé.
0: Ara arribem a les 10 i fem una pausa per escoltar el butlletí informatiu de la ràdio i de seguida no marxeu, que tornem.
2: A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Huguet. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.

0: I ara, ara canviem, després de les notícies de la ràdio i també després d'aquesta trobada avui amb el Rafa Morales, parlant justament de la conducta, o aquesta primera part, no?, de contacte amb els animals de companyia, els gossos concretament, i amb el vínculo, no?, que tenim amb els animals. Doncs ara doncs hem dit, canviem de registre i durant fins aquí, d'aquí a les 11, doncs aquesta hora està protagonitzada per Laia Soler, que és la comissària de l'exposició Records de la Festa Major Calderina, que a partir del dia 10 d'octubre podrem visitar el Museu Termàlia. Benvinguda, primer de tot, Laia.
1: Bon dia i moltes gràcies per convidar-me. Estic encantada d'estar aquí.
0: Oh, doncs més encantats que nosaltres de tenir-te. I no, no sé si coneixies l'espai de la ràdio.
1: No, és el primer cop que vinc des de que s'ha reformat. Jo vaig estudiar aquí al Col·legi del Carme.
0: Bueno, de fet hi ha una història. D'alguna manera tens una mica d'història relacionada amb la ràdio, justament amb un dels logos. És a dir, el logo que ara tenim aquí a la ràdio, que és aquest, aquesta, a l'anterior, el de les cares, no? Doncs, i que ara no recordo quin any es va... Que es va, que, va estar durant bastants anys, fins al 2019 o una cosa així, que es va fer el nou logo, 18-19, no? En la nova etapa de la ràdio, doncs l'anterior era aquesta, vull dir que el logo de la ràdio era conegut per les cares, dues cares, no? I tu justament vas ser qui vas dissenyar o vas guanyar el concurs perquè es fessin el, per fer aquest logo.
1: Sí, exactament.
0: Després van ser els nanos del taller d'art Manolo Luguer, una mica, que van fer també d'això, però havien dos premis, no? El concurs eren dos. Un seria el logotip, no? El disseny, l'altre era la música.
1: Sí, exacte. Jo en aquell moment era adolescent, no sé si deuria tenir 12 o 13 anys, ja no me'n recordo, i formava part del taller d'art Manolo Luguer.
0: Això seria... És que hi ha... No sabria dir-te jo tampoc si era base al 2000, anterior al 2010, crec que era.
1: Sí, i tant, això segur. Aleshores, entre la meva classe del taller d'art ens van proposar participar.
0: Sí, que tu eres
1: concurs.
0: Una de...
1: Sí, exacte, jo era una
0: tu formaves nens. Part dels alumnes, d'un i dos, eh?
1: Exactament. Però,
0: o sigui, tu eres de part, tu eres una infant en aquell moment.
1: Sí, això mateix. I llavors, bé, em va sorprendre molt, van seleccionar la meva proposta i vaig estar molt agraïda. Hi havia altres propostes molt bones, per exemple, hi havia la del meu company Raül Paredes, que també és l'autor del mural.
0: Raül Paredes, sí, és aquest,
1: el mural
0: el Raül de...
1: Ai, dels castellers, perdó.
0: Que, clar, sí. Pues, això jo crec que seria el 2000, és que no recordo bé. A veure si el nostre tècnic recorda quan va ser... No, ell no estava en aquell moment, era una etapa. Després, justament, la del 2018 és quan s'incorpora a la nova... És que, clar, de logos han tingut diversos, diversos la ràdio, no? Anterior, aquest que tu vas fer era un altre, que és aquest que també hi ha per aquí, que és de color blau, les lletres blanques, etc. No? Vull dir que, en teoria, són aquests els logos que hi ha. I jo penso que seria abans del 2000 o por ahí. Vull dir, no sé, 26 anys no sé si han passat.
1: No,
0: això
1: no.
0: Pot ser que...
1: No, potser és més aviat 2004, 2005, però ho estic dient molt de memòria.
0: Doncs 20 anys han passat, eh? Sí, vull dir que 2004, 2005, 2006...
1: Aproximadament, eh?
0: Sí. No, és que el temps passa molt ràpid. I en aquell moment eres una nena i després, doncs mira, ara ja és adulta.
1: Home, i tant.
0: No, però ja dic que és molt curiós, és anecdòtic i és molt simpàtic, no?, el fet de que justament doncs siguis tu que hagis... Diu, mira, això l'ho he fet jo.
1: Sí, és una anècdota divertida.
0: Sí.
1: Vaja, és que
0: no,
1: quan
0: maca,
1: he arribat
0: també.
1: He vist el meu logo aquí penjat, tot i que ja no sigui el logo actual, m'ha fet molta il·lusió.
0: Home, i tant. És que els logos... Bueno, tot forma part de la història. I aquí forma part de la història de la ràdio també, no? I els diferents... Els dissenys que ha tingut, com logos que identifica, doncs també formen part de la història. I ja dic que durant molts anys va estar aquell... Jo li dic el de les cares. Són dues cares... I què vol dir exactament el
1: bé,
0: significat?
1: La idea era mostrar dues cares, una que li xiuxiuegés a cau d'orella a l'altra.
0: Exacte.
1: Llavors, com donar aquesta idea...
0: A més a més, cau d'orella, que és la ràdio, no?
1: Sí,
0: escoltar.
1: És donar aquesta idea de proximitat.
0: I d'escolta.
1: Sí.
0: Clar, que és, de fet, la funció. Doncs, i després, a banda d'això, doncs ara tornem a parlar. Vull dir, perquè, de fet, com deia... a l'exposició, és aquesta exposició Records de la Festa Major Calderina, de què tu ets comissària, i que podem visitar a partir del dia 10, que s'inaugura, i estarà fins al mes de gener.
1: Exacte.
0: Ara el dia exacte no, però sé que s'inaugura el 10 d'octubre, és a dir, aquest dissabte, i estarà fins al mes de gener, vull dir que ja tens per poder-la visitar. Doncs és una mostra que, de fet, és un viatge, o ens proposa un viatge per la història de la Festa Major. Com ha evolucionat, com ha canviat de manera, la manera també de viure-la, i com la festa explica, també la vida quotidiana, o sigui, és una manera de que expliqui la vida quotidiana dels calderins i les calderines, doncs justament al llarg d'aquest temps, al llarg dels segles, però que arriba, sobretot, jo diria que se centra en el segle XIX, fins al 1979, que a partir d'aquesta data del 1979 podríem dir que la Festa Major ja és més semblant
1: sí,
0: a les que
1: mateix
0: se celebren avui.
1: Exactament.
0: Doncs ara jo, a partir d'aquí, te començo... Primer de tot, vull dir, quan, què és el que t'ha portat justament a tu a fer... Si ha estat un encàrrec o senzillament és les ganes de treballar. Doncs mira, me dedicaré a investigar, perquè no deixa de ser un treball d'investigació, sobretot de recerca, no? De recerca, doncs, com ha estat la Festa Major al llarg d'aquest temps.
1: Bé, la qüestió, jo sóc historiadora de l'art, doctora en història de l'art, m'hi dedico a això professionalment, i llavors una de les sortides laborals que té aquesta professió, que és força desconeguda pel públic general, doncs és comissariar exposicions. En aquest cas, ja fa uns anys em van demanar el comissariat de l'exposició de la Festa de Sant Antoni Abat d'aquí de Caldes, que vaig realitzar pel Museu Termàlia. Va ser un encàrrec de l'Ajuntament de Caldes i aquella exposició, la veritat és que vam estar molt satisfets amb el resultat, no només a nivell personal, sinó també per l'equip amb el qual vaig poder treballar, l'equip del Museu Termàlia, i a partir d'aquí doncs, es va plantejar la idea de tornar a fer una altra exposició que fos de tarannà històric i que se centrés, en aquest cas, en la Festa Major de Caldes de Montbui. I me la van encarregar. Aleshores, jo en aquesta exposició hi he estat treballant pràcticament un any i mig ben bo. Quan parlem de comissariar una exposició, moltes vegades hi ha un cert desconeixement al voltant d'aquest tema, perquè moltes persones pensen que el comissariat d'una exposició passa només per fer una tria d'objectes i exposar-los. I no és així,
0: no,
1: ni molt menys.
0: Vull dir, es representa una feinada. Vull dir, comissariar, primer,
1: és
0: la persona que s'encarrega de fer tota la recerca al voltant de lo que vol, o que se li demana, o de lo que ella vol fer.
1: Així que... mateix, aquí volia arribar jo. Que no només és la tria d'objectes, sinó hi ha d'haver tota una investigació
0: al
1: darrere.
0: I tant.
1: I en aquest cas, la investigació se centrava en com havia evolucionat la Festa Major al llarg dels segles. Les notícies més antigues les tenim del segle XVII. Però on es comença a trobar més informació és sobretot al segle XIX. Perquè al segle XIX tenim la famosa Guia Cicerone del Climent Cuspinera, que és una obra que ens explica, doncs, festes de Caldes, principals elements patrimonials, etc, etc, i llavors també tenim el que serien les notícies de premsa. Hi havia diaris barcelonins, com ara La Vanguardia, que enviaven els seus corresponsals aquí a Caldes a cobrir la Festa Major.
0: Això parlant del segle...
1: Del segle XIX.
0: XIX,
1: exactament.
0: Sí. 1800...
1: Sí, sobretot més cap a finals del segle XIX. I llavors ja una altra font molt important per estudiar la història de la Festa Major són els programes. Els programes comencen a aparèixer, que sapiguem, des de l'any 1904. Aquest primer programa de 1904 no l'hem conservat, però sabem de la seva existència gràcies a una relació de despeses i ingressos de l'Ajuntament de Caldes que es troba
0: això,
1: a l'arxiu.
0: Això vol dir que t'has fet una bona feina també a l'arxiu de Caldes.
1: Sí, completament. Jo la feina, bàsicament, he recopilat notícies de premsa i també he llegit tots els programes, fins als anys 90 aproximadament. I la feina no només l'he fet a l'Arxiu de Caldes. Evidentment, l'Arxiu Històric de Caldes doncs, és una peça molt important, però també hem de comptar que en aquesta investigació han col·laborat persones particulars. És el cas de Raimundo García, que és un
0: estudiós.
1: Sí.
0: O sigui, el que no tingui el Raimundo de tota la història de Caldes, tant en mitjans, els programes de festa, bueno, tot el que sigui, tenir fulletons, etc. El que no tingui ell, no
1: opino
0: sé si
1: igual.
0: El té ningú, eh?
1: Opino igual, perquè de fet la llavor d'aquesta exposició és la col·lecció de programes del Raimundo García. Si no m'equivoco, el programa més antic que té és de l'any 1912 i després,
0: imagina't,
1: des del 1924 fins a l'actualitat, els té tots o pràcticament tots. Llavors, a partir d'aquesta col·lecció va ser quan es va començar a plantejar l'exposició. El que passa és que, lògicament, doncs, després la concepció de l'exposició ha anat evolucionant i s'ha centrat també en tota la vessant històrica. És a dir, els programes no són l'eix principal, sinó que són un complement de la investigació. I llavors doncs, jo regularment he pogut consultar aquesta col·lecció de programes del Raimundo García, que m'ha obert les portes de casa seva i al qual li agraeixo moltíssim. I a part d'ell, doncs, també hi ha altres persones que han contribuït, com per exemple el Joaquim Campistrón, el Xavier Serrat...
0: Són persones que són molt les encanta, que a lo millor podrien dir són autodidactes, eh? Vull dir,
1: sí.
0: Tu ets llicenciada, doctorada, ells són autodidactes, però ho recopilen tot.
1: Sí.
0: Els encanta.
1: La qüestió és que la meva filosofia de treball, és el que jo penso, és que la unió fa la força.
0: I tant.
1: I llavors, en aquest cas, doncs, gràcies a la col·laboració de diverses persones i també de diverses entitats, crec que hem aconseguit fer una exposició molt xula i que espero que a la gent li agradi.
0: I tant que sí. Doncs parlem una mica d'aquesta festa major com a mirall de la vida calderina. Com ha canviat la manera de viure la festa major al llarg dels segles? Vull dir, des de que tu t'arriba aquesta informació del 1000... Penso que del 1700 ja també tens... O sigui, ja, igual no tens fulletons, però sí que tens coneixement, no?, de com es feia abans, no? I després, de quan te centres en el segle XIX.
1: Això és una pregunta molt àmplia.
0: Sí, sí, i jo te deixo que l'expliquis. Vull dir que potser d'aquí després, clar, me contestes altres preguntes, però bé, ja ho tindré en compte.
1: Sí. Perquè, clar, hem de tenir present, abans de contestar aquesta pregunta, primer de tot, posar-nos una mica des del punt de vista de les persones de l'antiguitat. Clar, avui en dia hi ha una oferta d'oci molt considerable, però antigament no era així. Val? Era una qüestió més limitada. Llavors, la festa major, en un primer moment, estava molt vinculada al culte a Santa Susanna i, posteriorment, a la Santa Majestat. Què significa això? Doncs que la festa major, bàsicament, constava d'una processó, constava d'un ofici litúrgic i tenia un significat més religiós.
0: Sí, era més religiós, més...
1: Exactament. Llavors, puntualment, es podia fer algun ball en algun saló de la vila, però, en general, diguéssim que el nucli era molt religiós. Llavors, si passem al que seria el segle XIX, el segle XIX és una època que això no només es veu a Caldes, sinó també a tot Catalunya en general.
0: Sí.
1: És una època que floreix l'associacionisme i dins d'aquest associacionisme doncs, també el d'àmbit cultural. Què significa la pràctica? Doncs que es comença a fundar un munt de societats recreatives i, de fet, a Caldes aquí n'hi havia moltíssimes al llarg del segle XIX i, sobretot, més aviat durant la segona meitat. Val? Estem parlant de societats que encara perviuen avui en dia i que tothom les coneix, com poden ser el Casino o el Centre Democràtic i Progressista. Però també...
0: Dues entitats, vull dir, molt, vull dir que no és, però que tenen una història...
1: Sí, tenen una història... Doncs...
0: De més de 160, 70, vull dir...
1: Sí, una història molt extensa,
0: sí.
1: Però no eren les úniques. I això potser és el que la gent desconeix més.
0: Clar.
1: En la segona meitat del segle XIX hi havia altres entitats molt famoses en el moment, com el Círculo Económico Caldense, que tenia la seu a la plaça de la Font del Lleó, i també hi havia altres societats recreatives que existien però no tenien local propi. Una d'elles, que se m'ha quedat el nom perquè és bastant curiós, és el Gavilán Caldense.
0: Déu-n'hi-do, no tinc ni idea.
1: Doncs aquesta societat no tenia els mitjans per llogar un local, però durant la festa major sí que organitzava actes i llavors podia llogar
0: amb Gavilán Caldense. Crida, vull dir, un nom molt, molt especial, no?
1: És també, sí, és curiós.
0: Diu molt, però també Gavilán, eh?
1: Sí,
0: el que
1: sí,
0: representa la
1: curiós.
0: paraula.
1: Llavors, amb tota aquesta eclosió de societats recreatives, al segle XIX, tenim que la festa major... doncs segueix sent religiosa, perquè es feia el culte a la Santa Majestat, però hi ha un pes molt important d'aquestes organitzacions.
0: Més també podrien dir ja començar a ser més festiu, més de...
1: Sí, exacte.
0: De...
1: Bueno, més festiu, no tant amb la concepció
0: no
1: que teníeu avui en dia.
0: No tant com a partir del que ja comença la festa, amb balls, concerts, etc. Vull dir, no era això tampoc.
1: Bueno, en aquell moment les societats sí que organitzaven balls, concerts i teatre, però hem de tenir present que no eren actes populars i per tothom. Eren actes de pagament o reservats exclusivament als socis. I amb això vull dir que aquesta concepció que tenim avui en dia de la festa major com una festa popular, com una festa que hi ha un ampli ventall d'actes pensats per totes les edats, per tots els gustos, etc. Doncs això al segle XIX no existia. I tot i que hi havia una comissió de persones que es dedicaven a organitzar la festa, a la pràctica la festa era de les societats.
0: Mm-hmm.
1: I llavors això ja comença a canviar al segle XX. Al segle XX les societats encara existeixen i segueixen tenint un pes molt important, però a poc a poc l'Ajuntament anirà prenent protagonisme.
0: És que mira, tu me lo vas contestant, perquè jo tenia aquí, quin paper tenia la societat? Pues ja queda contestada. Les societats recreatives.
1: Clar,
0: en el
1: és que una
0: XIX.
1: Cosa va portant
0: a l'altra. Exacte, va portar a l'altra, molt bé.
1: Clar, les societats recreatives, tots aquests actes que feien estaven pensats pels socis. Els socis pagaven una quota anual i llavors per festa major...
0: Això, per exemple, el casino... va molt, molt, molt amb el que és el casino, continua tenint socis, etc. Vull dir, és així?
1: Sí, exacte, perquè al final doncs, el casino ha anat recollint l'herència no, de tota la seva tradició de molts anys enrere. Però els socis també podien convidar amics i familiars i donar-los invitacions per a aquests actes de festa major. És a dir, concerts, teatre i balls, sobretot els balls, era el que atreia més públic. I clar, la gent que no era sòcia d'aquestes entitats tenia dues opcions, o pagar una entrada, l'entrada corresponent a l'acte que volguessin anar, o directament no anar. Llavors també tenim els forasters, que eren les persones que venien a Caldes a prendre els banys,
0: clar.
1: Els balnearis...
0: Sona, és que això anava molt, no?
1: Sí, doncs ells tenien entrada gratuïta perquè els directors dels balnearis, que eren socis d'aquestes societats, els hi proporcionaven. Però amb tot això, el que vull explicar bàsicament és que no hi havia actes populars. Eren tots de pagament. Bé, actes populars hi havia alguna coseta. Per exemple, l'any 1860 tenim documentat focs artificials i també hi havia serenates, que eren concerts a l'aire lliure, nocturns que es feien davant de l'Ajuntament i es feien per les autoritats. Llavors podia assistir tothom.
0: Ah, en aquest sentit, doncs, podrien dir que aquests que eren més populars no tenien un cost econòmic, serien els que estaven organitzats precisament per el mateix Ajuntament, etc. Vull dir, perquè els altres, clar, eren organitzats per entitats que eren privades.
1: Sí, exactament. I llavors, si fem una comparativa entre el que serien els actes privats i els actes públics, d'actes públics realment n'hi havia molt pocs.
0: Molt poquets.
1: Sí, per tant, diguéssim que la festa major era una mica més a porta tancada, val? Però, clar, com tot, la festa major ha d'anar evolucionant i l'Ajuntament, doncs, a poc a poc anirà guanyant el protagonisme, cosa que es veu, sobretot, en l'època de la Segona República, abans de la Guerra Civil.
0: Mm-hmm. Mira, parlem de les curiositats històriques, no? La festa major crec que ha canviat de data 3 vegades. És a dir, què va motivar aquests canvis?
1: Ui, això és tot un tema, eh?
0: Sí.
1: Els canvis de data. I, de fet, pot causar certa confusió, perquè és el que acabes de comentar, que ha canviat 3 vegades
0: sí.
1: de data. Clar, des del punt de vista actual pensem, ostres, per què es fa l'octubre si sempre plou per la festa major? Però hem de pensar que hi ha una explicació històrica al darrere i que molta gent potser no la coneix. En primer lloc, ens situem al segle XVII. La festa major es fa l'11 d'agost, és a dir, per Santa Susanna.
0: Sí, vull dir que és una data, i a més, clar, és la patrona de l'est, però en aquell moment també tenia un pes, no?
1: Santa Susanna sempre s'ha considerat la patrona de l'hospital, del uh-huh. mateix nom, i de la capella que hi havia annexa. Altres fonts també parlen de que era copatrona del poble. Però bé, la qüestió és que la festa major doncs, retia culte a Santa Susanna i era organitzada per una confraria de Santa Susanna que tenia seu a aquesta capella de l'hospital. Val, llavors això és la primera part, diguéssim. Arriba un punt que no hem acabat de determinar amb exactitud, que això serien potser el segle XVIII, més aviat cap a finals, que es decideix canviar la data a la festa major. Es decideix canviar-la de l'agost al quart diumenge de setembre. I per què es fa aquest canvi? Bé, perquè la temporada de banyistes a Caldes sobretot és al setembre i a l'octubre. I llavors vam pensar, si fem aquest canvi...
0: La temporada banyistes de balnearis.
1: Sí, exacte, ah. Em referia a
0: les... És a dir, que és sí. Una manera de que hi hauria més públic, més turisme, no?
1: Exactament, el canvi...

0: canvi es va fer per això, per procurar de, que els banyistes poguessin assistir a la festa major i donar-li més renom i que hi hagués més públic. I llavors ens situem al quart diumenge de setembre. Primer, la festa major a l'agost estava associada amb Santa Susanna i després, el quart diumenge de setembre, també és quan se celebra el culte a la Santa Majestat. Per tant, tenim dues festes en una, la festa de la Santa Majestat i la festa major. Festa. Exacte, però no hem acabat encara. Llavors, ens
1: situem... Sí, perquè després passa sí. L'altre canvi.
0: Exactament. Ens situem a l'any 1861, que és la data clau en la qual es fa el canvi a l'actualitat, no? Diguéssim, el que seria la festa major a l'octubre. Sí, què passa? La festa major, el quart diumenge de setembre, hi havia un problema molt important, i és que la gent no la celebrava gairebé.
1: I el motiu?
0: El motiu és que hi havia molt pròxima una altra festa aquí a Caldes que encara era molt més famosa que la pròpia festa major, que és l'Aplec del Remei.
1: Sí, és que ara, justament, després la tenia preparada, no? La relació, o no, que tenia l'Aplec del Remei amb la festa major.
0: Clar, l'Aplec del Remei, en un inici, no tenia cap mena de vinculació amb la festa major. Però l'Aplec del Remei era una festa que es venia celebrant molt, sobretot des del segle XVII, i era la festa, o una de les festes més famoses de tota la població, tant que la festa major quedava opacada al seu costat. Clar, hem de pensar que antigament la gent doncs, es reservava econòmicament. Per exemple, no es tenia capacitat per celebrar dues festes tan importants que fossin tan properes. La gent preferia fer dispendi, preferia comprar-se roba nova, preferia convidar els seus familiars o amics en una d'aquestes dues festes. I com que l'Aplec del Remei era la que tenia més èxit a les dues, es reservaven. Llavors passava que la gent no celebrava gaire o celebrava molt poc la festa major i celebrava més l'Aplec del Remei. Aleshores, què passa aquí? L'any 1861 l'Ajuntament decideix prendre una decisió i perquè la festa major no acabés diluint-se definitivament amb els anys, va decidir traslladar-la al segon diumenge d'octubre, que és quan es feia l'Aplec del Remei. I ara, Conxi, ja sé què em diràs, i és que l'Aplec del Remei actualment és el tercer diumenge.
1: Sí, perquè no, aquí seria, entraria a la Capuitada, perquè exacte. Són aquests canvis que han hagut, però no canvi, aquí és com un afegit, no? O una continuïtat de
0: ara,
1: la festa major,
0: sí,
1: però això
0: diguem, ara ho explicaré.
1: És a partir del, podríem dir, dels, bueno, no sé si abans del 79, ja del 1979, que és on queda, on te quedes, diguem, aturada. És a dir, on quedes aturat, perquè clar, fins a ara podríem dir que a partir del 79 ja és com més, tot més igual.
0: Sí, no, però ara ho explicaré sí. I aquest és el punt que pot provocar una mica de confusió.
1: Sí, és el que, o sigui, quan aquesta sorpresa, no?, del públic quan descobreix aquests detalls.
0: Exacte. Val, llavors, ens situem un altre cop a l'any 1861. L'Ajuntament decideix traslladar la festa major, bueno, diguéssim, també la vinculació amb la Santa Majestat, l'adoració amb la Santa Majestat, el segon diumenge d'octubre, que és quan hi ha l'Aplec del Remei. Tres festes en una. Els calderins no en tenien prou. Llavors, què passa aquí? En principi, no s'haurien de venerar dues divinitats el mateix dia.
1: És a dir, Santa Susanna i la Santa Majestat?
0: No, Santa Susanna
1: no.
0: Ja ho hem deixat a l'11 d'agost, en el moment que la festa major es desvincula.
1: Queda separada.
0: Queda separada. Però el 1861 s'haurien de venerar tant la Santa Majestat com la Mare de Déu del Remei el segon diumenge d'octubre. I això no pot ser. Venerar dues divinitats el mateix dia. No
1: són dues ser. Celebracions amb una càrrega social bastant
0: exacte,
1: important.
0: Exacte, i una càrrega públic. També espiritual i simbòlica, prou important com perquè tinguin dues celebracions separades. Uh-huh. Llavors, l'Ajuntament va dir, molt bé, celebrarem la Festa Major el segon diumenge d'octubre i també la Santa Majestat el segon diumenge d'octubre. Però no li direm Festa Major, li direm Aplec del Remei, perquè l'Aplec del Remei és el que té fama. I llavors, la missa a la Mare de Déu del Remei es traslladarà al tercer diumenge d'octubre. És a dir, el que nosaltres entenem com a Aplec del Remei abans no estava diferenciat. Era Festa Major i Aplec del Remei tot en un el segon diumenge d'octubre i fins al dimecres següent.

0: I es va fusionar tot.
1: I possiblement, des de la vessant popular, era també més coneguda, sí.
0: Era molt més conegut l'Aplec del Remei.
1: És que continua sent moltes... Ara ja podríem dir que s'ha canviat i ja es parla més de capuitada, no? Però fa pocs anys era contínuament, o sigui, l'Aplec del Remei, el diumenge, l'Aplec del Remei. Continua sent, de fet, l'Aplec del Remei, totes les activitats que continuen, que es fan al seu voltant.
0: Exacte,
1: no?
0: Però inicialment l'Aplec del Remei era el segon diumenge i el que es va traslladar al tercer era només la missa. Sí. És a dir, l'Aplec es celebrava el segon diumenge i el tercer la missa i prou. I en canvi, avui en dia, considerem que la missa doncs, ja va vinculada a tot l'Aplec.
1: De fet, a tota l'activitat de l'Aplec del Remei.
0: Exacte.
1: Però ja dic que l'Aplec del Remei, avui, bueno, això ja ho has vist tu, a l'actualitat, ja no es queda només en aquesta celebració de la missa, sinó totes aquestes activitats de les entitats, no?, que formen part de l'Aplec del Remei. Vull dir, és una, que és capuitada, no?, però és el diumenge, vull dir, per diferenciar-la una mica, que es queda com diumenge de capuitada i ja no es parla tant de l'Aplec del Remei. Mm. De fet, estava també l'Aplec, com seria les sardanes, que també es fan aquell diumenge. Podríem dir que formava més part del que era de la celebració més podríem dir, religiosa, es quedava en aquesta.
0: Bueno, les sardanes realment han estat presents...
1: Sempre, no?
0: Sempre, sí. No només el que avui en dia considerem com a Aplec del Remei, sinó el que era la festa major, que es deia també Aplec del Remei o festes de l'Aplec.
1: Clar. Doncs la recerca, o sea, la recerca és la teva feina, no?, i el material exposat. Quin ha estat el procés d'investigació per construir justament aquesta mostra que podrem visitar o podrem conèixer a partir del dissabte?
0: Val. Bé, doncs el procés d'investigació bàsicament ha consistit en tirar tot el més enrere que poguéssim. I llavors, en aquest cas, doncs, sobretot pel que fa al segle XVII, no s'han pogut trobar documents originals, s'ha treballat a partir de fonts secundàries, però després ja al segle XIX doncs, s'ha consultat moltes notícies de premsa i després, a partir del segle XX, els programes. A part de tota aquesta investigació feta a arxius, doncs, també hi ha hagut la recopilació de fonts orals. Per exemple, han col·laborat diverses persones que ja he esmentat abans, Raimundo García, el Xavier Serrat, el Joaquim Campistrón, entre altres.
1: Vull dir, sempre, afortunadament, de col·laboradors, persones voluntàries, o que fins i tot, si no tens suficient, doncs, a títol, diu, a veure... No sé si això s'ha fet, no? De fer una crida a persones del poble que podrien ajudar a portar, diguem, més material, podríem dir.
0: Bé, en aquest cas no s'ha fet una crida pública, però jo ja des de la investigació que va realitzar per Sant Antoni Abat, doncs ja vaig poder conèixer moltes d'aquestes persones, altres ja les coneixia d'anys anteriors, i bé, a mesura que jo anava investigant, doncs, he anat recopilant totes aquestes fonts orals.
1: I quins documents, fotografies o programes són els més rellevants? Vull dir que nosaltres podem veure a l'exposició. O que fins i tot a vegades t'has pogut trobar tants que igual no has hagut de fer com una tria, no?
0: Sí, evidentment. Com a programes més rellevants, si destaquem el més antic conservat, ja he comentat abans que sabem que existeixen programes des del 1904, però el més antic conservat és del 1912 i pertany a Raimundo García. I aquest és molt interessant perquè a la coberta hi diu Festes de l'Aplec, no diu res de Festa Major. Però a títol personal jo destacaria moltíssim el que serien els programes dels anys 30, que tenen unes cobertes que visualment doncs, són molt atractives i molt boniques i alguns d'aquests es podran veure a l'exposició.
1: I notes alguna diferència justament en canvis de per exemple, d'una etapa, podríem dir, d'una dictadura com la de Primo de Rivera, passar a la Primera República o després a la Segona República? No sé, i sobretot aquest pas de la Segona República, ja no t'he dit res, quan ja es passa a la dictadura.
0: Bé, el canvi...
1: A la dictadura dels 40 anys franquistes.
0: Sí, el canvi més rellevant jo destacaria sobretot entre els programes d'abans de la Guerra Civil i els de després.
1: Clar, seria la Segona República,
0: sí,
1: i després.
0: I després la dictadura franquista, perquè a la Segona República doncs, veiem cobertes de programes amb una clara intencionalitat artística i després, ja amb la dictadura franquista i sobretot els primers anys de la postguerra, els programes se simplifiquen molt. Per exemple, es retallen moltes pàgines. Abans de la guerra hi havia diverses persones eminents de Caldes, com per exemple Balisha Labarder, que feien escrits al programa, escrits de tarannà històric. I això després de la Guerra Civil desapareix. Es retallen les pàgines, però també les cobertes se simplifiquen molt i el material, el paper, doncs, és més pobre. Mm. Llavors, clar, lògicament, passem a una època de penúries i de privacitats i això es veu molt reflectit als programes.
1: Hi ha alguna peça que consideris imprescindible justament per entendre la Festa Major?
0: De peces imprescindibles en podrien haver-hi moltes, però sobretot el que més destacaria és el llibre d'actes de l'Ajuntament, corresponent a l'any 1861, que és quan es va fer el canvi, i l'acte en concret que explica el perquè d'aquest canvi de la Festa Major del quart diumenge de setembre al segon diumenge d'octubre. I a part d'això, doncs, si ens posem en una vessant més visual, doncs, tots els programes que hi haurà exposats realment són molt bonics.
1: Les persones que també han contribuït amb aportacions documentals, no?, també t'han aportat la seva vivència justament per l'edat, o sigui, persones que hi ha alguns, com ja dic, que has comentat, Raimundo García, Joaquín Campistrón, o el Xavier Serrat ja és més jove, vull dir, sobretot el Raimundo podrien dir que és la persona més gran, però a banda d'ells, persones que t'han aportat documentació de parla, no?, d'explicacions, no?, d'explicar doncs, com les seves vivències, persones ja podrien dir que també grans, no?
0: Sí, exacte.
1: Grans o amb una edat, diguem, que poden, no sé, més de 50, 60, però sobretot que persones que, encara, que ara tenen 80 bastants o 90 anys, no?
0: Sí, sobretot han aportat bé, molta riquesa, però també doncs, els he anat preguntant certs dubtes que jo tenia i que, per exemple, la informació doncs, no la trobava. Ah. Perquè tu quan vas llegint els programes de certa època, doncs et diu, tal acte es fa aquí o tal acte es fa allà. Però, per exemple, a la postguerra es parlava molt de la seu de la Falange, però els programes no deien on estava aquesta seu de la Falange. O es parlava també que durant la Fiesta de la Raza, que era una festa que es feia en commemoració de la Guàrdia Civil...
1: Sí, la Fiesta doncs, de la Raza, festa... Molt,
0: és el dia d'Hispanitat.
1: Fotunidó, eh?
0: Sí.
1: La Fiesta de la Raza.
0: Doncs ostres, aquesta festa tenia un protagonisme molt important, la Guàrdia Civil, perquè després s'anava a la parròquia de Santa Maria a un ofici religiós dedicat a la Mare Déu del Pilar, que és la patrona de la Guàrdia Civil. Mm. Inicialment, abans de fer-se aquesta missa, es feia una concentració d'autoritats a la caserna de la Guàrdia Civil. Però, clar, la caserna on estava? El programa no ho diu, perquè era una cosa que en aquell moment tothom sabia on estava.
1: Sí.
0: Llavors, aquestes fonts orals han servit per acabar de complementar aquests detalls.
1: Mm-hmm. La Festa de la Raza. És que té un to totalment nazi, vull dir que és la raça ària, no? Vull dir, el fet, no? I és el fet de dir el que es deia així.
0: Bueno, avui en dia ens pot sorprendre molt, però aquesta diada es deia Dia de la Raza i també celebrava abans de la Guerra Civil.
1: Bueno, que se celebrava igualment en la República.
0: Sí, exacte.
1: I es deia igual.
0: Es deia Dia de la Raza.
1: Uh-huh.
0: Llavors, a la Festa Major hi ha un cas d'abans de la Guerra Civil que s'havia celebrat aquest dia, però amb molt poca incidència. Llavors, és amb la dictadura franquista, doncs sí que es va instaurar com una festa fixa dins el programa de la Festa Major.
1: Uh-huh. Parlem de la Festa Major com a identitat. Com explica la Festa Major la identitat calderina?
0: Aviam...
1: Això segur que tu l'has vist totalment. Pot ser que potser seria més amb els canvis que s'han produït més propers abans d'arribar al 79, no? Però que podrien identificar més el poble.
0: Sí, el que explica sobretot són els canvis en la concepció del model d'oci, també com vivia la gent, com gastava fins i tot els seus diners, perquè A finals del segle XIX, principis del XX, hi havia un mercat el primer dia de la festa major, que era el dissabte. Llavors, en aquest mercat se sap que la gent calderina, sobretot, comprava xai, però, en canvi, els propietaris dels balnearis compraven ànec per servir-lo als hostes el dia següent, que era el diumenge, el dia fort de la festa major. Llavors veiem com, a mesura que van avançant els anys, aquest mercat de bestiar doncs, va pràcticament desapareixent. Queda un romanent només perquè, diguéssim, que la gent ja consumia carn més habitualment i ja no s'havien de reservar per un dia, no?, de comprar la carn per la festa major o per qualsevol altra diada important. Llavors també tenim tota l'evolució dels actes, del que serien els actes de la societat i els actes més organitzats per l'Ajuntament. I llavors, doncs, fins a arribar a l'any 79, que aquí a l'any 79 diguéssim que acabem l'exposició perquè és quan la festa ja es comença
1: a ser més...
0: Sí, a semblar més al que és sobretot ara, perquè hem de pensar que la gran evolució de la festa no es dona només per la mort del dictador, de Francisco Franco, sinó per l'arribada de les primeres eleccions municipals.
1: Sí, que és la... O sigui, a partir del 77, la transició que es diu, no? I a partir d'aquí, doncs, el 79 és quan també podríem dir el canvi més semblant.
0: Sí, exacte. No? El 79, per exemple, l'alcalde d'aleshores doncs, va proposar que hi hagués un embalat, que després... Fins aleshores hi havien hagut embalats.
1: Perquè, per exemple, als anys 50, com en molts llocs... De Barcelona, vull dir, moltes poblacions, no? La festa major sí que tenia un pes important. És com si esperes que arribi la festa major. Arriba perquè això representa uns dies que les dones o els homes doncs, van molt mudats. Vull dir, esperes doncs, el vestit per estrenar el vestit o el senyor, la seva... canviar-se també. Vull dir, és aquesta, el ball que també forma part de les orquestres ja hi eren, sobretot aquestes orquestres... Bueno, jo no sé, avui dia són molt conegudes la Maravilla o l'anterior, no? La Maravilla, però no sé quina, però sí que és veritat que als anys 50, i això segur que tu els has detectat, que tenen un pes molt important en quant a l'altra part històrica, no?, que tenia la festa major.
0: Bé, i les orquestres no només estaven presents.
1: Jo no t'he dit... Clar, després de la postguerra, a la postguerra hi ha uns anys molt, molt difícils, i sí. Vull dir que, però justament ja es nota com una mica més de respir, no?, a partir dels 50, dels anys 50. No sé si això també ho notes a la festa major.
0: Bé, a la dècada dels 60 ja hi ha un canvi important.
1: Aquí també.
0: Sí. I les orquestres sempre han estat presents realment, fins i tot al segle XIX. Cada societat recreativa contractava les seves pròpies orquestres.
1: Però és el que deies, aquesta societat, és com la festa era com més privada. Sí. És a dir, la gent, si volia anar, podia anar perfectament, però havia de pagar-se l'entrada, no?
0: Sí, exactament. Després de la Guerra Civil, el casino doncs, va ser l'única entitat recreativa que existia en aquell moment. Les altres de...
1: Bueno, el Centre Democràtic es va destruir bastant, no?
0: Bueno, per això, el Centre Democràtic, desafortunadament, la dictadura franquista el va expropiar. Llavors, al Centre Democràtic hi havia el casal catequístic i hi havia l'entitat de l'auxilio social. Però diguéssim que fins als anys 70, fins a finals dels anys 70, el centre no va poder recuperar la seva activitat habitual i no va poder tornar a participar en la festa major. I llavors també una altra societat recreativa, que era la del Círcul, la de les Pedreres, ja havia tancat abans de la Guerra Civil. Per tant, ens trobem que després de la Guerra Civil l'única opció era el casino com a societat recreativa. I allà s'hi feien balls, s'hi feien concerts, s'hi feia teatre, i també doncs, el ball dels dimecres a la nit, que era especialment lluït, era un ball de gala on les noies anaven amb vestit llarg, un costum que es va abandonar més cap a finals dels anys 50.
1: Quins elements de continuïtat hi ha entre la festa antiga i la festa actual?
0: Val, doncs els elements de continuïtat, els concerts segueixen estant, diguéssim, no? És una de les altres opcions que sempre hi ha hagut. Llavors també jo destacaria els gegants, els gegants es van, diguéssim, que Caldes no comptava amb uns gegants propis fins l'any 1964. Abans tots els gegants de la Festa Major s'havien llogat a cases d'imatgeria, com per exemple l'Ingenio de Barcelona. I llavors, bé, sobretot jo el que destacaria és que la Festa Major doncs, ha anat creixent. Mm-hmm. Ha anat creixent molt i ha incorporat una part molt important que és la de les entitats de cultura popular. Tenim, per exemple, els sardanistes, tenim els diables, tenim els bastoners,
1: això seria els castellers, ja
0: etc. Sí, però això ja es comença a veure, diguéssim, des de més antic. Uh-huh. Perquè, per exemple, els bastoners, doncs, als anys 60 ja es va fer un intent, ja hi havia una colla de bastoners que eren nens de l'Escola Pia, d'aquí de Caldes, diguéssim que ja hi havia com una voluntat. Les sardanes també van ser molt importants, sobretot a la dècada dels 60, abans també, però a la dècada dels 60 es van fer diversos concursos sardanistes al camp d'esports. I bé, potser acabaria abans dient-te el que no s'ha conservat.
1: És a dir, el que hem perdut,
0: sí, exacte.
1: Què hem perdut i què hem guanyat en aquesta evolució.
0: Què hem perdut? Doncs, per exemple, tot aquest model d'oci centrat en les societats recreatives. Hem perdut també la celebració de la Fiesta de la Raza, hem perdut... el
1: cul... Però és que aquesta celebració sona, no sé la paraula, la Fiesta de la Raza sona com una mica
0: sí,
1: estranya.
0: Sona malament, però es va sí. fer durant molts anys. Sí. Llavors, aquesta missa a la Mare de Déu del Pilar també s'ha perdut, es va perdre als anys 80. Bueno, i moltes coses més, la veritat. Que hem guanyat el tema de la inclusió dels esports a la Festa Major des dels anys 10 que tenen, bueno, que s'han incorporat els esports a la Festa Major. Primer va ser amb el futbol i amb el ciclisme, després a partir dels 50 ja van aparèixer més el bàsquet i altres esports com el hockey. I llavors doncs, bueno, totes aquestes coses.
1: Passem ara a la mirada contemporània. Què creus que la Festa Major d'avui dialoga l'actual, amb el passat?
0: Jo crec que el principal punt d'unió amb el passat doncs, és que se segueix celebrant l'Aplec del Remei, segueix havent-hi aquest culte a la Mare Déu del Remei. Que bé, malgrat que és, diguéssim, el següent cap de setmana, el cap de 8 dies, jo penso que l'Aplec del Remei com a tal segueix tenint un pes molt, molt important. I és que, de fet, l'Aplec del Remei és molt antic. Es creu que és tan antic com la mateixa ermita. L'ermita del Remei es va construir al segle XVI, malgrat que l'aspecte actual doncs, es deu a una reforma molt important que es va fer a finals del segle XIX. Mm-hmm.
1: És a dir, que podria ser la segona part de l'edat mitjana, bueno, encara no entrarien en el barroc, no? Vull dir que és anterior
0: no,
1: al barroc.
0: No, encara no és barroc, és renaixement.
1: Sí, per això dic que és renaixement. Vull dir que té una història.
0: Sí, exacte, i una història que, com ja hem comentat abans, inicialment doncs no estava vinculada a la Festa Major, que això és una de les grans curiositats.
1: Exacte. Què pot aprendre, per exemple, el públic jove d'aquesta exposició? Perquè penso que anirà molt bé, justament, a que vinguin les escoles, no?, a veure aquesta exposició.
0: Bé, el públic
1: perquè
0: jove...
1: Perquè poden aprendre bastant.
0: Sí, pot fer una capbussada total en el que és la història de la Festa Major, aprendre com ha anat canviant, com ha anat evolucionant, tenir el concepte que el que tenim ara no té per què ser el que hi havia abans, que els gegants, fins i tot de fet, és una cosa bastant actual, tenim gegants des del 64, i bé, també una altra de les gràcies d'aquesta exposició és poder veure les diferents fotografies que estaran als plafons, on es podrà comparar doncs, bueno, com era abans i com és ara.
1: Ara. Quina és la importància de preservar, i tu com a persona que és historiadora, segur que ho veus superimportant, no? La importància de preservar la memòria festiva.
0: Home, és importantíssim.
1: Com totes les memòries, però aquesta...
0: És importantíssim i alhora constitueix un repte, també, perquè el patrimoni festiu generalment no deixa un rastre molt gran de documentació, ni de fotografies, ni d'elements tangibles, per això estem parlant de patrimoni immaterial. Llavors, són elements que, desgraciadament, a vegades el seu record es va perdent en el temps. Llavors, és important fer aquesta tasca, per exemple, des del Museu Termàlia, i aquesta tasca de fer diverses exposicions que recuperin la història de Caldes, i concretament doncs, posar llum a temes que no siguin tan coneguts pel públic entès en un sentit més ampli, no? Com la festa de Sant Antoni Abat. Els seus orígens es van demostrar que són des del segle XVII i no des del segle XIX, com es creia, i pel que fa a la festa major, doncs el gran atractiu és explicar com era abans, sobretot més al segle XIX, que és aquesta part. I jo també diria d'abans de la Guerra Civil, que és aquesta part doncs, més desconeguda pel públic en general.
1: Justament quan has parlat ara de la importància, no?, del Museu Termàlia, què paper té el museu en la preservació de la memòria local?
0: Home, el Museu Termàlia doncs, fa una tasca importantíssima aquí, al nostre poble, a Caldes de Montbui, per tal de conservar doncs, tots aquells objectes en relació amb la nostra història. I amb això doncs, podem parlar d'un sentit molt ampli. Parlem de les obres d'art que hi ha, per exemple, de Manolo Huguer, no?, que potser és la figura més coneguda, però també de tota la història al voltant dels oficis tradicionals de Caldes i els balnearis. Mm. Llavors, un museu no es defineix només per la seva col·lecció permanent, que és el que acabo d'explicar ara, fent quatre pinzellades i amb molts grans trets, sinó que també es defineix per la seva capacitat de poder realitzar diverses exposicions temporals que siguin d'interès. I en aquest cas, doncs, es prioritzen aquestes exposicions temporals, tot i que, evidentment, el museu fa exposicions de tot tipus, però aquestes que són de la història de Caldes doncs, constitueixen un valor afegit molt important, perquè també d'aquestes exposicions sempre se'n fa un catàleg, de manera que tota la informació després queda recollida i queda per la posteritat, per qui la vulgui consultar.
1: I és aquest catàleg, vull dir que també hem arribat, i d'unidó per a, encara no me l'he pogut, o sigui, ja no mirar-lo, no, sinó llegir-lo, evidentment, encara no. És molt extens, però que està molt ben fet.
0: Bueno, el catàleg és una cosa diferent a l'exposició, és a dir, el tema és el mateix, però en una exposició s'han de seleccionar uns textos de sala i s'ha de donar la informació de manera més breu i de manera més concisa. En canvi, en el catàleg hi ha l'oportunitat de presentar la investigació històrica en tota la seva extensió.
1: Vull dir, aquí és on pots aprofundir bastant.
0: Exactament.
1: Més. I com respon, com creus tu que respon la ciutadania a, justament amb aquestes exposicions de memòria històrica? Vull dir, la resposta és positiva, són molts els que van al museu justament, a banda de que sigui el dia inaugural, que és el dia que més congrega, no? Però després?
0: Per la meva experiència, tot i que això segurament ho podrà dir millor el personal del Museu Termàlia, doncs sí que és una experiència positiva perquè el públic està interessat i llavors doncs, va venint a visitar l'exposició. És important, evidentment, que a la inauguració es compti amb gent, però també que vagin assistint al llarg dels mesos que durarà l'exposició i la vagin descobrint doncs, amb calma i al seu ritme.
1: I anem ja a la part final. Què t'agradaria que passés justament amb aquesta exposició un cop que tanqui? És a dir, quan s'acabi, que serà el mes de gener.
0: Bé, les exposicions temporals, tal com indica el seu nom, doncs, tenen una durada determinada. Per tant, en algun moment s'han d'acabar i no és una cosa negativa per se, perquè el fet que es vagin renovant aquestes exposicions doncs, dona més oportunitats a que calderins i calderines vagin descobrint altres aspectes de la història del seu poble, és a dir, que no hi hagi sempre la mateixa exposició. I en el moment que acabi, precisament...
1: Queda el catàleg, no?
0: Exacte, aquesta és la gràcia, queda el catàleg amb tota la informació recollida i ampliada per tal que tothom qui ho desitgi ho pugui consultar.
1: Una pregunta així més, i després te faré unes molt ràpides. Quin futur imagines per a la recerca sobre la festa major?
0: Bé, espero que el futur impliqui que se segueixi investigant sobre el tema, perquè al cap i a la fi aquesta recerca en concret doncs, ha abarcat fins l'any 79, però des de l'any 79 fins a l'actualitat doncs passen més anys i hi ha més oportunitats de fer recerca.
1: Uh-huh. Unes preguntes així, sorpresa. Laia, quina imatge de la festa major t'emociona més? A més, les has recopilat tu. de tota aquesta feina, d'aquesta feinada que has fet.
0: Imatge, refereixes a fotografia.
1: Sí.
0: Per mi, la millor fotografia de totes és la de la coberta del catàleg i també la del cartell de l'exposició, que representa a un nen pujat en un carrusel de la fira, i és una imatge que és indicativa de la il·lusió per la festa major, perquè aquest nen apareix somrient i amb uns ulls desbordants de joia. Llavors, aquesta fotografia, en el moment que la vaig veure, vaig pensar, aquesta ha de ser la imatge de la festa major. I, per curiositat, doncs, el nen retratat és el Xavi Serrat.
1: Una de les persones que t'ha donat també material.
0: Sí, exacte.
1: T'ha fet arribar, t'ha portat.
0: És un petit homenatge cap a ell, però sobretot jo penso que és una imatge important perquè, bueno, condensa el que és la festa major per moltíssima gent, que és, doncs, una època d'il·lusió, una època de diversió, etc.
1: Una última pregunta. Quin any de la festa major ha estat el més fascinant a l'hora de documentar?
0: No podria dir un any només, però pel que fa als meus gustos personals, és completament el segle XIX. El segle XIX és una època molt interessant per estudiar, perquè ja es van caminant una mica a la modernitat, que seria el segle XX. I llavors jo sempre dic que és una època frontissa, entre el que seria més l'antiguitat amb la modernitat.
1: Si haguessis de definir la festa major amb una sola paraula, podries? I quina seria?
0: Em temo que no, amb una sola paraula només no.
1: Doncs
0: jo parlaria sobretot de tradició, parlaria de modernitat, parlaria també de la vessant popular, que trobo que és molt important. I una altra paraula que m'agradaria per definir-la és evolució. Perquè al final els actes en si, si no evolucionen, es van estancant. I jo penso que a Caldes, doncs, la festa major ha sabut adaptar-se molt als gustos actuals.
1: Molt bé, Laia. Moltes gràcies. Arribem al final.
0: A vosaltres.
1: Moltes gràcies per portar-nos aquesta força, tradició i passió per la història, la que identifica aquest poble a través precisament dels records de la festa major calderina i, en aquest cas, al llarg dels anys. Gràcies per explicar-nos què hi ha darrere de totes les imatges, documents i programes que podem veure en aquesta exposició que has recopilat i investigat amb tanta cura, i a partir del dissabte podrem ser testimonis de tota aquesta feina.
0: Sí, el dissabte 10 a les 11 s'inaugura l'exposició al Museu Termàlia.
1: Molt bé, doncs allí ens trobarem, i mentrestant que comenci la festa major. Ara fem una pausa per escoltar les notícies de les 11 i, per tant, no marxeu, que de seguida tornem a estar.
2: Els Catarres. Els grans èxits d'aquesta formació usonenca ompliran l'escenari del Parc de Can Rius el diumenge 11 d'octubre a les 11 de la nit. El que jo vull és cantar-te fins que arribi la... I divendres 9 d'octubre pugen a l'escenari Svetlana. Aquest duet barceloní portarà les seves cançons provocadores al Parc de Can Rius a partir de la 1 de la matinada. Felicità! És tornar a Barcelona al cap d'una estona, la felicitat. Viu la música i els concerts. Viu la festa major.

0: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.
1: Sí, sí, sí, ara ja tornem a ser aquí, després del butlletí informatiu, obrint aquesta tercera hora, posant el focus també en l'esforç de moltes persones, les que molt ben lligades construeixen castells humans. Dedicarem aquest temps a l'actualitat dels castellers de Caldes, als escaldats. Per parlar-ne avui del que volem centrar-nos, no?, ens acompanya Arnau Sant i Albert Nualart. Molt bon dia. Encara podem dir molt bon dia.
2: Bon dia.
3: No, bon dia.
1: No. Doncs una mica gris, però sembla que pot ser que s'estigui posant millor, no? Doncs vosaltres sou membres, en el teu cas, Albert, formes part de la Junta.
3: Correcte.
1: I en el cas de l'Arnau, pues, forma part dels escaldats, però sobretot a l'hora de fer castells, dels que són forts, no? A l'hora de fer el tronc, el segon.
2: Sí, correcte.
1: Doncs és que jo faig aquesta distinció. Primer està la pinya, està el primer, no? El primer, la part del...
3: Els segons.
1: O els segons.
3: Que seria ell.
1: Que són els que sou ben forts, no? Perquè a partir d'ahir és tot els pisos, no? Que les plantes que pugui tenir el castell, no?
2: Exacte.
1: Que fins ara, vull dir, esteu en el setè.
3: Sí,
1: però,
3: sí.
1: Però bé, anirem parlant. Doncs justament amb vosaltres parlarem dels últims... podríem dir, reptes aconseguits i també del futur més immediat, de les activitats més immediates que encara no se n'han fet, no? Doncs quan jo he pensat en els reptes aconseguits era tenint en compte aquest concurs de castell de Torredembarra, perquè fa dues setmanes, no arriba a tres setmanes, va estar aquí la Núria, la vostra presidenta, no?, dels castellers, doncs, i ella doncs, justament doncs, ens va parlar de les fites. En aquell moment era una d'elles era el concurs de castell que es va celebrar a Torredembarra, crec que va ser el dia 27.
3: Correcte.
1: Sí. Doncs com ha anat, primer de tot? És com va viure el concurs de Torredembarra aquest 27 de setembre i quin és el repte que veu aconseguit, el proposat i, bueno, a veure, Albert, tu mateix.
3: Bueno, aquell dia el concurs nosaltres és molt especial per nosaltres perquè és un dia molt bonic, hi ha moltes colles i el repte era majúsculs, era fer la diada més important de la nostra història fora de Caldes de Montbui. I la vam superar.
1: En quin sentit? Perquè la previsió era de fer el castell de set, no?
3: Sí, el 5 de set.
1: Però el 5 de set.
3: Bueno, el 5 de set, però després a l'última ronda vam fer el 7 de set que mai havíem fet a fora de Caldes.
1: És a dir, que el repte...
3: ha sigut majúscul.
1: Veu fer el repte i més.
3: I més, correcte.
1: I per exemple... Parlant del castell de 5 de 7, doncs quina dificultat té i justament per aconseguir un 7 de 7, parlem d'aquestes dificultats.
3: El 5 de 7 és més inestable, és el nostre repte, el 5 de 7. És el castell que ens perjudica més. Per una hòstia podem caure, el 7 de 7 és més estable, però això sí, necessites molta més gent a la pinya. I no el portem tant, perquè com ens falta bastanta més gent, és això, no el portem tant a plaça com el 5 de 7.
1: Clar, el problema pot ser perquè era una sortida, no? Clar, que era
3: Torredembarra
1: i aleshores no hi ha tanta... Tot i que també és veritat que dels altres equips... No?
3: Correcte, van venir gent de Xics de Granollers, de Castellà, de Laietans... Van venir colles amigues a ajudar-nos a fer aquests castells.
1: I quines, aquestes sensacions, no? Que us va deixar justament a la colla, perquè el set de set no havia estat aconseguit mai per vosaltres.
3: Sí, sí, a Caldes sí. Va. A Caldes dos cops. Les dues festes majors anteriors. Però en aquesta temporada i a fora de Caldes no l'havien fet mai.
1: Això, quan dius aquí a Caldes sí... A fora no, pot ser perquè quan és fora hi ha com més nervis i també perquè falta més...
3: Més gent, més correcte. Gent.
1: Vull dir, sí. Més gent a l'hora de fer el...
3: A la pinya. Sí. Clar, a la festa major ve gent antiga amb camisa vella, ve gent a ajudar-nos familiars, d'altres colles que saben que farem castells grans. I és això, i a una diada normal de fora de Caldes no som tanta gent.
1: És, vull dir, aquest és, podria ser un dels problemes, no?, que a vosaltres, bueno, a vosaltres i també a altres
3: colles. Hi ha moltes
1: colles,
3: correcte.
1: Clar, no sé, en desconeixement total, a Torredembarra hi ha una colla castellera.
3: Correcte.
1: Clar, doncs en aquest sentit, doncs, sí que tenien aquesta part, no?, de la gent que acostuma, doncs, és, però també és veritat, doncs, que ho veu aconseguit.
3: Sí, sí, ja està.
1: Vull dir que no és, és la primera vegada que fora de Caldes veu aconseguit aquest 7 de 7?
3: Sí, sí.
1: No sé, i aquesta sensació que us va deixar en aquell moment, aconseguir-la, no, aquest estat d'eufòria, de quina manera ho expresseu?
3: Eufòria.
1: Eufòria.
3: Eufòria.
1: Vull dir, de cridar, posar-vos contents.
3: Sí, obrir el cava i vinga.
1: Sí, però sí, sí. És el moment, no?, quan feu el castell i ja baixa la geneta,
3: baixen els terços, ja dius...
1: I tots ja aplaudir, no?, entre vosaltres mateixos, abraçades...
3: Els concursos o diades grans, quan fas la dieta, escoltes el públic que t'aplaudeix molt i aquí ja el descarregues sí o sí.
1: Sí, ja està...
3: Ja hi ha eufòria.
1: Sí, sí, sí, sí. Quin castell van ser clau en aquests dos? O sigui, quants castells veu fer en el llarg del concurs?
3: Vam fer...
2: En total van ser tres. Sí, bàsicament el concurs es compon de 5 rondes i d'aquestes 5 rondes compten els 3 millors castells que facis. Llavors, a partir d'aquí, tu pots fer servir les 5 rondes o simplement fer-ne servir 3 només. En el nostre cas, vam haver de fer 4 rondes, ja que el 7 de 7, la primera vegada que el vam intentar, el vam haver de tirar avall, però després de la següent ronda el vam tornar a portar i el vam descarregar.
1: Mm-hmm. Vull dir que, per tant, va ser un dia rodó.
2: Totalment.
1: I després, de quina manera ho veu celebrat? Un cop ja que tenies aquesta eufòria, aconseguir el repte, no? Dius, ostres, l'hem aconseguit. Va ser com una celebració allà mateix, en Torredembarra, o al d'arribar aquí?
2: No, al mateix moment.
3: Sí, sí, sí.
2: Saltant, cridant, abraçades, algú plorant, de tot, cadascú expressava de la seva manera les emocions.
1: No, i algun dinar també fet després, o bueno, a més ja amb la tranquil·litat de que possiblement abans de començar és això, que a vegades ni l'estómac està preparat, no?
2: Sí, correcte.
1: Després ja tot el que vingui.
2: Exacte, sí, sí.
1: Què heu après precisament d'aquesta experiència d'aconseguir un repte? No sé si això provoca dir, hem d'anar al següent, no sé quin és el següent repte per vosaltres, no sé si arribar a un 8 representa molt, tot i que sigui aquí a Caldes.
3: Esperem, però ens falta un local.
1: Ah, però això no trigareu gaire, no?
3: Esperem que no.
1: No, perquè està previst, hi ha una previsió justament que és el Centre Cívic i Cultural, en el moment que estigui fet a les obres aquestes de Can Rius, que és on anirà l'escola de música i el taller d'art, i quedarà doncs el que sí seria aquest espai del Centre Cívic, que crec que també per poder aconseguir vosaltres fer les fites, no?
3: Sí, sí,
1: també
3: sí.
1: S'han de fer unes obres allà.
2: Correcte.
3: Sí.
1: Per tenir l'espai,
3: perquè sostre més alt.
1: Perquè és aquí la gràcia és que necessiteu un espai molt alt.
2: Sí, sí, sí, sí, exacte. És una de les limitacions que ens trobem ara en el local que estem, que falta alçada. Hi ha alguns castells que o els fem ben bé al centre del local, a la part més alta, o no podem massajar-los.
1: Mm-hmm. Clar, el Centre Cívic, a més, permet durant l'hivern o en èpoques i tal, fem aquesta obra que s'hagi de fer, doncs, és a dir, que sigui més alt per vosaltres, però també a l'estiu hi ha la part de fora, al pati, que això també us permet, doncs, ahir sí que teniu tot l'espai possible i més.
2: Correcte, sí, sí.
1: Doncs, a veure, en principi la previsió és que sigui a partir de l'any que ve, vull dir que al respecte, doncs, bueno, que sigui, després vindran aquesta adaptació, no?, del local o d'aquest espai del Centre Cívic, i a partir d'ahir, doncs, podeu fer. Com arribar, ara parlem de la colla, justament després d'aconseguir tot el que ha aconseguit, com arriba la colla a aquesta festa major?
3: En uns moments.
1: Sí, però podeu explicar-lo més, eh? Que sí. No, jo me quedo aquí, tenim un temps per explicar.
2: No, arribem en un bon moment, com bé has dit, fa cosa de 15 dies fèiem la millor actuació al concurs de castells, llavors arribarem en un moment que tota la gent està motivada i la gent té ganes de més. Llavors el nostre repte a la festa major és repetir i fins i tot millorar l'actuació que vam fer al concurs.
1: És a dir, que el 7 de 7, el 5 de 7 i el 7 de 7 es podrà veure a... La intenció és que es pugui fer.
2: Sí,
1: I a tots els... vull dir, aquí sí que disposareu de tota la gent necessària, no? Suposo que ja ho esteu preparant. Bueno, és que des de que primer veu estar fent els assajos abans d'anar cap a Torredembarra, però els assajos continuen, no?
2: Correcte, sí, no parem. I seguim al mateix nivell. Sí, ara bàsicament els assajos... Fem alguna prova més petiteta, però van encarats a Festa Major. Anar practicant tota l'estona els castells que farem a Festa Major.
1: Justament, doncs, això serà el dilluns, el dilluns del dia 12. 12. Vull dir que és serà dilluns de Festa Major i també és dilluns festius. Vull dir que això... Normalment sempre ho feu per aquesta data, o bé el... diumenge de Festa Major, en aquest cas, o el mateix dilluns que era...
3: Sí, sempre acaba el dia 12, la diada nostra.
1: Vull dir, i aquí, doncs, quan comença, a quina hora comença la vostra...
3: A dos quarts de 12.
1: Dos quarts de 12, i a partir d'aquí, doncs, tot... Quins són els castells que teniu previst de fer, a banda de posar en marxa, que aquest seria la part final, no? Podríem dir la cirereta, no?
2: Sí, bueno, ja... Això ja ho ha de decidir el cap de colla, el Pau,
1: sí.
2: I parlar-ho amb la tècnica i que ells decideixin. Però bueno, normalment el seu és fer primer els castells difícils i acabar pels més senzills, perquè així ja et treus un pes de sobre i els últims ja els fas més relaxat.
1: I més, amb més tranquil·litat, no?
2: Exacte.
1: O sigui, seria començar justament... per el 7 de 7 o el 5 de 7, no?
3: Correcte.
1: I si a la primera no s'aconsegueix, tornar-lo, no? Vull dir que normalment ho feu d'aquesta manera.
2: Sí, exacte. Sí. També s'ha de dir, si m'invento primera ronda, provéssim el 7 de 7 i pel que sigui no sortís, en aquell moment, mentre les altres colles estan fent el seu castell, la tècnica valoraria per què no ha sortit i si ho podem solventar. Si creuen que es pot solventar, a la següent ronda repeteix el castell, i si pel que sigui veuen que no hi ha manera de solventar-ho, tindríem un castell a la butxaca per fer el canvi.
1: Mm-hmm. És una, vull dir, això es pot veure també perquè passa com tot, no? Que el dia pot, la motivació pel que sigui, doncs no hi és, vull dir que, i això pot formar part del que pel que sigui tampoc es pugui fer el castell, doncs, que tot i així esteu motivats, no?
3: Sí, totalment.
2: Sí.
1: Doncs, quin és el moment intern de vosaltres, dels escaldats, ara mateix? En quin moment esteu?
2: Jo crec que estem en un moment molt bo.
3: Sí.
2: En general, tenim una molt bona colla, la gent està molt implicada, molt motivada. La gent veu que estem fent bons castells i això també acaba de motivar a que vulguis anar als assajos i a incentivar que tot surti bé.
1: Mm-hmm. I com, per exemple, la canalla, perquè la canalla també forma part, és una part important de la colla, no? Però i representa el relleu, no? Com està responent o com respon la canalla en aquest tram final de la temporada?
3: La canalla és una cosa a part.
1: Podríem dir que no sou vosaltres els més patidors?
3: Nosaltres sí. La canalla puja sense por. És són fora de sèrie. Sense ells no podríem fer els castells tampoc.
1: Bueno, és la part, són els que arriben sempre a la part més alta, no?
3: Correcte.
1: Uh-huh.
3: Sí.
1: Però jo diria que en si tots sou importants, perquè sense vosaltres
3: sí, no,
1: tampoc...
3: I sense
1: no?
3: la pinya,
1: esclar.
3: Sense una crossa, sense un baix, sense un lateral, tots som imprescindibles.
1: Ai, mira, m'estàs dient unes, uns noms que no... O sigui, la pinya la conec, el tronc també, però has dit la crossa i el baix.
3: Sí.
1: Vull dir, que, quina part del castell?
3: El baix és el que aguanta tot el tronc. I la crossa és el que aguanta el baix.
1: O sigui, la crossa aquí...
3: A l'aixella. Es posen les aixelles, les dues crosses, perquè
1: sí.
3: no s'enfonsi al baix.
1: D'acord. O sigui, és un material, no? Que en aquest cas vull dir, feu servir vosaltres.
3: No, no, són persones.
1: Ah, vale.
3: Són persones. Sí, sí, sí.
1: Vull dir que aleshores és una manera... Però està a sobre de la pinya.
3: A sota.
1: A sota.
3: Sí. Sí. La pinya... Al baix.
1: Sí, sí.
3: I les crosses són les que aguanten el baix.
1: Mhm. Bé, és el fet de no d'estar, de desconèixer justament el que representa fer un castell, no? És, molt sovint les persones que ho veuen des de fora, és a dir, ni des de la pinya, senzillament tot des de fora
3: no,
1: doncs veus,
3: no
1: veus el castell, veus la pinya, veus com es va pujant, com es va construint, però no veus tota aquesta part que podria ser més interna, no?
3: Sí,
1: i que
3: sí.
1: també és el que acabes de dir.
3: És fonamental.
1: Vull dir que sense ells no podrien...
3: No.
1: No podria ser, no es pot construir
3: Correcte.
1: El castell. La part més fàcil, o sigui, el castell més fàcil, que seria els pilars?
2: Tampoc.
3: Tampoc.
1: Quin és el, seria el més fàcil?
2: Això, en quant a puntuació, bé, hi ha una taula de puntuacions, els castells que es consideren més fàcils són els que tenen més base. O sigui, per exemple, el 7 de 7 es considera que és més fàcil que el 5 de 7. Perquè hi ha 7 persones
1: Clar.
2: De base. Llavors, el tenir més gent de base, són més estables. Tot i que tu visualment vegis que belluga més, són més estables i és més difícil que pugui caure. Llavors, quanta menys gent hi hagi a la base, més difícil es considera.
1: És a dir, per exemple, un castell. Imagina't un castell de 8, però que sigui un... es diu un 3 de 8 o un 8?
2: Sí, per exemple.
3: Sí, 3 de 8.
1: Aquest seria molt difícil, no?
3: Sí.
2: Aquest seria més difícil que el 4 de 8,
1: sí.
2: per exemple.
1: Que ja dic que en un 8 ja és difícil. Bueno,
2: sí.
1: representa... Són 8 pisos, no? Doncs, doncs aquí, conforme van afegir més gent en el tronc, no? És a dir, el 3 de 8, un 2 de 8, és, jo diria que és impossible.
2: Es fan.
3: Es fan,
1: sí?
3: es fan, i tant.
1: Doncs aquest seria el més difícil de tots, no?
3: Bueno, castells de 10.
2: Fins i tot seria més difícil el pilar de 8
3: sí.
2: que no el 2 de 8. Perquè hi ha menys gent a la base,
1: pilar,
2: per
1: sí.
2: entendre'ns.
1: És que el pilar, jo quan t'he dit que el pilar és més fàcil, jo t'he dit un pilar en el que els típics pilars, que a lo millor són tres...
3: Pilar de quatre.
1: De pilar, sí. Que podrien dir que són més... Els típics pilars
3: sí,
1: aquests
3: sí, sí.
1: més... Que no tenen tanta dificultat, ni molt
2: sí,
1: més.
2: Correcte.
1: Però clar, si ja poses un de 8, aquest ja sí que té una dificultat
3: sí,
1: totalment,
3: molt.
1: No?
3: L'han fet poques colles, aquest castell.
1: I fins i tot els més... Quines serien les colles més reconegudes? Els de...
3: Les dues colles de Valls, Vilafranca...
1: Anava a dir aquesta, la de Vilafranca.
3: Jove de Tarragona, els Minyons...
1: Sí.
3: Capgrossos de Mataró...
1: Aquests són els que aconsegueixen justament fer
3: sí.
1: aquests... construir
2: sí,
1: aquests.
2: Correcte.
1: El de Déu, bueno, aquest ja és el màxim, no? Vull
3: sí.
1: dir, però un 10 que podrien dir no té tanta dificultat un 5 de 10 o uns, perquè clar, és el que diem, no? Els que sostenen, no?
2: Sí, bueno, aquí, clar, és que si parles de castells de 10 ja és
1: un altre
2: nivell. És un altre nivell completament.
1: És un altre nivell.
2: Aquí jo crec que la màxima dificultat és arrossegar la quantitat de gent que necessites per fer aquestes construccions. Els castells de 10 van amb folre i amb manilles.
1: Uh-huh.
2: Són, com, per que ens entenguem, són tres pinyes posades una sobre l'altra. Només per això ja necessites una quantitat de gent espectacular.
1: I això precisament són aquestes colles.
2: Són les colles
1: de primera categoria, podríem dir,
3: exacte.
1: No?
3: Sí, sí, sí, de primera.
2: Les que tenen aquesta capacitat de bellugar gent i poder assolir aquests castells.
1: Uh-huh. Parlem d'aquesta primera cursa d'Andròmines. A veure, com ha sortit la idea? Crec que aquí és tu, l'Arnau, que una mica estàs implicat, no? No sé, com va dir, a veure, si és que ja s'ha fet algun altre en algun altre lloc, i a partir d'aquí, doncs, diu, bueno, podíem intentar fer això. Com ha sorgit?
2: Bueno, això, doncs mira, va sorgir el diumenge de Cap Vuitada de l'any passat, que just ens vam trobar, que no, faltava un company que estava treballant, no ha pogut venir, l'Adrià Mateu, i el dia de la Cap Vuitada, que estava a punt de començar la Cercavila, doncs se'm va acostar i em va dir, hòstia, m'agradaria poder fer alguna cosa pel poble que impliqués gent, però...
1: Que no cal que sigui un castell.
2: Sí, exacte, i que aquesta gent no hagi d'estar dins d'una entitat, que la gent del poble pugui participar sense la necessitat d'estar dins d'una entitat. I clar, jo li vaig dir, vale, però, per exemple, que podria, o sigui, què se't passa pel cap que pugui ser així? Diu, hòstia, no sé, a Sant Feliu sé que fan o que havien fet la baixada de llits. Dic, perfecte, no en parlem més, baixada de llits. I just en aquell moment, abans de començar la Cercavila, ja vam trobar la Laia, i li vam comentar, i doncs, des del primer moment li va semblar una idea genial, i res, doncs portem això des del diumenge de la Cap Vuitada de l'any passat, intentant manegar perquè sigui una realitat. S'ha de dir que hi ha molts pobles que s'ha fet i que es fa durant molts anys, sobretot a Sant Hilari fa més de 30 anys que es fa una baixada de llits i andròmines. Mm-hmm. Però aquí Caldes, fins on sabem, no s'havia fet mai. El que tenim més a prop és Sant Feliu, que ja fa un temps que es va deixar de fer. I, bueno, esperem que sigui un èxit i que a partir d'ara, el dissabte a la tarda de Cap Vuitada, hi hagi baixada de llits i andròmines.
1: Vale, primer, ara... Parlem, perquè és llit, és igual, són una espècie de vehicles, no?, que heu construït, doncs expliqueu, no?, de quina manera s'han fet aquests vehicles, que evidentment és baixada, per tant, representa que han de tenir frens, vull dir, han de frenar, si no, no sé què pot passar. Va, explica una mica, doncs, en què consisteix el vehicle, com ho heu fet i tal, i després, doncs, ja continuarem parlant d'això.
2: Bueno, nosaltres simplement ens encarreguem del tema de l'organització i, bueno, bàsicament és els equips ens van fer arribar un full d'inscripció per apuntar-se, els vam passar uns certs requisits que havia de complir el llit d'Andròmina, i a partir d'aquí cada equip s'encarrega i s'espavila per muntar-se i organitzar-se. O sigui, els requisits bàsicament són... ha de ser un vehicle de construcció pròpia, no pot ser un automòbil o derivats, ha de tenir un mínim de 3 rodes, les rodes han de ser de 200 mil·límetres de radi mínim, i han de tenir frens i direcció. Aquests són els requisits mínims. Llavors, a partir d'aquí, doncs, cada equip se'l fa com ell cregui, de les dimensions que cregui apropiades, que puguin passar pels carrers per on baixaran, i res, se'l decora, no munten ells el que ells creguin. Una cosa que han de tenir en compte és que, com bé has dit, és una baixada, sí. Llavors...
1: El fre ha de funcionar.
2: Han de funcionar els frens, sobretot. I, per altra banda, ha de ser de tracció gravitacional.
1: Què vol dir això?
2: No pot portar ni motors, ni pedals, ni res. Simplement accelera amb la pendent que hi hagi en aquell carrer.
1: I el fre, o sigui, aquesta part sí que és mecànica o són els propis peus? És que no m'imagino jo com és el vehicle.
2: Això ja, com he dit, cada equip s'ho munta com ell consideri. El mateix dia 17 pel matí, que a partir de les 10 tindrem la plantada dels vehicles aquí a la Font del Lleó, els hi passarem una inspecció tècnica per mirar que tothom compleix els requisits que vam posar. Mm. Llavors aquí ja mirarem quins frens porten i que funcionin.
1: I que no hi hagi res que sigui, que no sigui, bueno, que no sigui elèctric, etc.
2: Correcte, correcte.
1: Quines formes tenen aquests vehicles?
2: Hi ha una
1: perquè
2: mica de...
1: Has dit que en algun lloc aquesta baixada de llits, no sé si això també forma part, tipus que sigui un llit o un... o està fet, no sé, heu fet en caixes, en fustes, etc.
2: Bueno, aquí a Sant Feliu, per exemple, tradicionalment es deia baixada de llit justament perquè eren llits. Eren unes bases de somier amb quatre rodes i un volant. I amb això es tiraven per les baixades de Sant Feliu. Llavors, d'aquí ve una miqueta també el nom de baixada de llits. Mm-hmm. Perquè tradicionalment eren llits. I, clar, a partir d'aquí, el seu seria muntar una base, una estructura sòlida, ja sigui en ferro o amb el que cada equip pugui arribar.
1: Quantes persones hi caben en un vehicle d'aquest?
2: Les que siguin.
1: Això ho he deixat, diguem, si poden ser per a una, dues, tres, quatre, la que sigui.
2: Exacte, sí, sí.
1: Aquí... Bé, està fet, el vehicle està fet a la mida.
2: Aquí, sí, aquí no hi ha límit. Lo important és fer una base sòlida, que mecànicament funcioni, les rodes girin bé, frenin bé, i fas l'estructura, llavors el seu seria que cada any es decori d'alguna manera diferent, però la base, ja saps que és una base... una base sòlida que t'aguantarà sempre.
1: Que aguanti a la persona, no?
2: Exacte.
1: A la persona o a les persones.
2: Sí, llavors a partir d'aquí poden pujar les persones que vulguin, de totes les edats.